0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Quim Balaguer. El Ministeri de l'Interior assumeix el control de l'extinció dels incendis a la Comunitat de Madrid després de la petició que els ha adreçat la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Hi ha 10.000 persones evacuades per 3 incendis de grans dimensions a l'oest de Madrid i un quart a la província d'Àvila, a Castella i Lleó. La capital espanyola està totalment coberta pel fum i algunes imatges de satèl·lit mostren que la columna d'aquests focs arriben fins i tot al sud de Catalunya, a més de 500 quilòmetres de distància. Les condicions meteorològiques per aquest divendres encara es preveuen més adverses. El govern espanyol li ha donat el comandament operatiu als bombers militars, però membres del cos de bombers forestals de Madrid han denunciat la deixadesa amb els serveis d'extinció madrilenys.
2: Hemos pedido activación al incendio de Almoedox porque no tenemos vehículos, no tenemos camiones, no tenemos herramientas. Nos tienen aquí paralizados durante nuestra jornada de trabajo. Estamos en conflicto, pero no estamos realizando huelga.
1: El foc s'apropa per diferents fronts a urbanitzacions i fins i tot algunes zones urbanes. Més notícies, Joan Trias.
3: I a França, encara amb incendis, el president Emmanuel Macron acaba de demanar l'activació del mecanisme de protecció civil de la Unió Europea, que li permetrà rebre reforços aeris europeus per lluitar contra els focs que afecten el país. Segons ha explicat Macron en una piulada a la xarxa X, França podrà comptar ben aviat amb el suport d'avions de Croàcia, Portugal, Txèquia i Eslovàquia. I és que França viu una onada d'incendis que està portant al límit els equips d'extinció. Més de 800 bombers continuen treballant en el foc que va començar dimecres a Arcachon, al departament de la Gironda, que ha obligat a evacuar 20.000 persones. Un altre incendi a les Landes ja ha fet evacuar més de 5.000 persones, segons la prefectura provincial.
1: El Congrés dels Diputats ha aprovat la tramitació del projecte de llei per condonar el deute de les comunitats autònomes amb l'Estat a través del Fons de Liquiditat Autonòmic, el FLA. A Catalunya se li condonarien 17.000 milions d'euros, gairebé un 20% del deute total amb les arques espanyoles. Junts i Esquerra han votat en contra de les esmenes a la totalitat del PP i Vox i han facilitat que la proposició de llei pugui fer el seu recorregut parlamentari.
3: El Banc Central Europeu dona oxigen a les persones que paguen préstecs i hipoteques i manté congelats els tipus d'interès al 2,25% com a mínim durant el que queda d'estiu. Tot i això, la presidenta de l'entitat, Christine Lagarde, no descarta noves pujades de tipus al setembre en funció de com evolucionin els preus de l'energia per les hostilitats a l'Orient Mitjà.
1: Presó sense fiança pel noi de 18 anys detingut per la mort violenta d'una veïna de Soses, el Segrià. Va passar el cap de setmana passat. Els Mossos la van detenir dilluns a la tarda i aquest dijous ha declarat davant del jutge Lleida que n'ha decretat presó provisional, comunicada i sense fiança per un delicte d'homicidi. Llum verda del Congrés a la jubilació parcial i anticipada del personal laboral de les administracions públiques.
3: El decret que s'ha convalidat aquest dijous permet aquesta modalitat sempre que vagi acompanyada d'un contracte de relleu. La norma s'ha pogut aprovar gràcies a l'abstenció del PP i de Junts. En canvi, des de l'Esquerra, Podem s'hi ha oposat perquè reclama el govern espanyol que abans resolgui el problema de la interinitat al sector públic. Iona Belarra, portaveu dels Morats.
4: La setmana passada, ustedes criticaven a la derecha porque ponía dudas y ponía trabas a las resoluciones del TJUE. Muy bien, nosotras estamos 100% de acuerdo con esa posición, ministro. Pero aplíquense el cuento, porque ustedes están haciendo exactamente lo mismo y nada más y nada menos que con una materia tan sensible como son los derechos de cientos de miles de trabajadores y trabajadoras públicos.
1: Esports, Frenkie de Jong té un trencament del lligament lateral intern del seu genoll dret. D'entrada queda descartat el quiròfan i s'ha optat per un tractament conservador. Ara el migcampista del Barça s'estarà sense jugar aproximadament entre 3 mesos i mig i 4.
3: Sense deixar el Barça, aquest dijous sí que finalment ha estat el dia de l'anunci del fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi fins al 2031. I el femení blaugrana, Caroline Graham, ha firmat la seva renovació fins al 2028.
1: A l'Espanyol, mentrestant, l'extrem blanc i blau, Antoni Roca és a un pas de tancar la seva sessió al Mallorca.
3: Triomf en solitari per a Richard Carapaz a la 18a etapa del Tour, de 185 quilòmetres de muntanya. L'equatorià ha estat el millor de la nombrosa escapada del dia. La general, sense canvis entre els favorits, segueix comandada per l'eslovè Tadej Pogacar.
0: Fins aquí les notícies.
5: Poca roba, molt gel i bona música. Els caps de setmana d'estiu són per ballar.
0: Dissabtes i diumenges d'una a dues de la matinada.
5: DJ Trapella.
6: Hola, hola, Trapelles. Benvingudes a un programa més.
0: DJ Trapella, a Catalunya Ràdio.
7: Actualment disposem d'una expressió matemàtica que relaciona nota per nota tots els sons musicals audibles amb l'espectre de llum visible.
8: La cinta de Mobius.
7: I revela com funcionen les zones electromagnètiques lluminoses.
8: Un programa que desgrana la connexió entre la música i les matemàtiques.
7: I a tots vosaltres us esperem al proper capítol de La cinta de Mobius. Fins la propera.
8: La cinta de Mobius a Catalunya Ràdio. Un programa de Laura Ferrer Rozada.
9: Dissabtes i diumenges a les 5 de la tarda. Catalunya Ràdio.
0: Som 3CAT.
9: Som 3CAT.
0: Catalunya Ràdio i CAT. Units per la música.

0: Pista de fusta, amb Miqui Puig.
1: Escolta, si cap balles la pista de fusta, formes part d'una secta, la secta del ball. Quin goig que cada tarda ens tries. De dilluns a dijous, el divendres et deixem lliure. La nova nomenclatura, el nou dia, el nou horari, de 8 a 9. De dilluns a dijous, repeticions els caps de setmanes i sempre a 3CAC Cultura. Tria't com i on vols sentir. La pista de fusta. Aquest lloc, aquest recés, aquesta vella discoteca, la que hi ha a la part darrere i cat, allà on els dolents van a fumar, on el Vespino rovellat matrícula d'argentona et diu que aquella porta que sembla inofensiva conté un dels secrets millors de la història de la ràdio. Només has de baixar les escales, anar fins a baix, apartar la cortina de feltre vermell i un cop entres dins, trobar-te amb Miqui Puig als plats, servidor de vosaltres. Aquest DJ Galta Vermell que cada tarda selecciona música de ball bonica, una música de ball única, especial amb un programa que es fa a mà cada dia des d'ICAT, la ràdio inquieta. I avui anem on t'ho vam deixar-ho ahir. L'edició, ja ho saps, del disc de 1979 del senyor Silvestre. El seu disc posat al dia una altra vegada amb una pila de remixes, i ahir eren 11 minuts que no vam poder sentir sencers de la versió de Soul Wax, Soul Wax for the Spacio Remix, el que és el mateix, la música increïble de Silvestre amb un dels seus més grans tracks de la història.

una orgia sònica de més d'11 minuts. Aquest remix de So Walks for the Spatium. El mític You Make Me Feel, només presentacions. L'edició per primer cop amb CD Durant. El 2025 per celebrar el llegat de Sylvester. Amb remixes com aquest, o com aquest altre, un. L'únic de disco, Head Dance, és Tony's Funk. Tony Fax Space Fan Club. Més remixes d'aquesta celebració. La joia del 79 de Sylvester, tornada a posar.

Tony's Funk Space Funk Mix. 5 remixes extras quan compris aquest CD amb l'Step 2 de Sylvester. Quin goig! El de Sylvester, i ja saps que darrerament s'agafen temes pretèrits i se'ls porta a la pista de ball. No sempre funcionen, però quan funcionen, fan fredat. Ja l'he provat en pista, i fa fredat. I can't seem to face up to the facts. I'm tense and nervous and I can't relax. I can't sleep 'cause my bed's on fire. Don't

0: e funciona. The Cool Boys. Han fet una animalada, una peça d'aquelles que funciona a les pistes. Presentar aquestes alçades, el gran clàssic. Dels Talking Heads no t'he sentit cap ni un. Només que ets a la pista i que això és un remix. Molt i molt interessant.
1: Pista de fusta. Dance Club. Aquesta és la pista de fusta dedicat a Miqui Puig.
0: El més nou de Samoto, MG Complex, música per dijòqueis, diu. I a fe de Déu que ho és.

No Smoking amb mitja màniga, gruixut, fort i sacsejador de la pista, el duet Asamoto, amb el seu nou EP, anomenat Music for the Jockeys, Part 1. Aquesta MG Complex, la que més m'ha llegit, les altres quatre que té l'EP també són Mel, Mel de la bona Asamoto i la música pels DJs. El quilòmetre zero de DJ Sandwich, nova mandanga. Aquest cop diumenge, la que treu el cap entre totes les peces d'avui amb un artista de quilòmetre zero.

mimi molt cruet i molt especial. Així ens em sembla aquest track, aquest diumenge, del nou EP de DJ Sandwich. Hample EP, una peça que surt en el seu segell. Digital Freedom. I si la llibertat ha de ser digital, que sigui de ball, perquè ja saps que l'altra, la periodística, potser no la tenim. Tant a la vora nostra, sigui com sigui, DJ Sandwich i el seu diumenge, una mica de quilòmetre zero. I ara, si et sembla, aquesta és la Siren Song d'Austra. Les novetats van demanant knock-knock, entrada.

0: pop electrònic inspiratiu. Bé, he estat veient sense aturador a Atenes, Expediente X, tela.
1: Tots a la pista. Miqui Puig, els plaus.
0: Tria com vols sentir la pista, on el vols sentir, digital, a l'FM. Però sobretot no marxis quan nosaltres et proposem les novetats que ens van picant les mans. Això es diu Be The Glitch. El projecte es diu Sicària. I és més, novetat, amb ritmes trencats.

exòtica, ambiental, en la seva música i ritmes trencats. El que ens proposa Sicària, amb aquest Bitter Leech, i algú que es pregunta què va passar amb en Bunny, Son No Winter, Who Killed Bunny, el club electrifica i tiba la corda, perquè tibant la corda ens motivem. Who Killed Bunny? No Winter.

Sí, àcida. Això és el que ens proposen 9-20. El seu hooky look bunny. Aquesta animalada. A mig camí del house o a mig camí de l'àcid. Però sobretot prou provocadora com perquè ens agafi dèria i falera per ballar i preguntar-nos de veritat qui va matar en Bunny. Novetats, capbussades al passat, però sempre a la pista. Intenta que siguis feliç. Això es diu La Cantina. El projecte es diu

0: sacsejadora i única. Aquesta productora de Manchester, anomenada Nix, amb un EP increïble, amb remixes de Florentino, però sobretot amb un món únic, fet a base d'escoltar Kate Bush i electrònica de clubs. La cantina del ball, gairebé seria gairebé germana nostra.
1: Màquina música a l'FM, al mòbil o al portàtil.
2: És diabòlica.
1: Sempre hi ha lloc per ballar.
2: És la música.
1: Quan el rellotge marca les 8,
2: electrònica.
1: El cos et demana pista de fusta.
0: I ara mira què passava l'any 92. A Iecla. Moontrap. Un projecte que es deia Bat 909. La 909 com a excusa perquè un pub de Iecla...
3: Ich fahre nach València. Wo fährst du hin?
0: Fes de partner d'un maxi únic.

0: Primer que em va cridar l'atenció, el nom del grup. Bat 909. Una mala 909. Llavors, quan li vaig donar la volta, vaig veure que era recomanat per al Disco Bar El Punto de Yecla i vaig lligar caps un artista local, el que composava la cançó, JJ Bosque, i un pub d'on devia ser el DJ i d'on els seus seguidors van lograr gravar un maxi únic. Fotos dels confrares que anaven a prendre copes i a ballar, i la ruta del bacalao que s'extenia lluny i lluny. Això passava el 92, però és que ara mateix hi ha grups. A València?
1: I paren a València.
0: Que tenen el llegat. Increïble. I si us hi fixeu, tota la increïble dinàmica del so de la ruta. Es diuen Spammerheads. I això és Don't Get Off The Roots.

Doncs tot va ser que llegint una revista d'electrònica anglesa destacaven el so d'aquest grup valencià anomenat Spammerheads. El que em va rellençar i el que em va emocionar d'aquesta crònica de la revista britànica era que destacaven com el projecte es definia com a working class electronic music. Tot el so i tota la violència de Krause, de Suicide i de tots els que ens podem imaginar en un disc que han dedicat la darrera tragèdia. Perquè la ruta no només és hedonisme, sinó és gent que estima el territori. Per això l'àlbum de Spammerheads es diu The Meyer Chronicles, les cròniques del funk, i cançons com aquesta Don't Get Off The Road, on la violència deixa clar que sortir-se de la norma a vegades és l'única manera de combatre polítics obscens, tota la bogeria del capitalisme i, sobretot, que la música sempre ens farà lliure. Don't Get Off The Road són Spammerheads. És el so violent de la ruta del bacalao. El 2025. Hedonisme, violència i no oblidar les víctimes del funk. El funk. Els polítics.

0: tots a la pista. Miqui Puig als plats.
1: I ara el més nou, a Kelly Lee Owens.

0: Right, will you listen to me, please? Police raid. This isn't an illegal party.
1: Tots a la pista.
2: Nobody move, nobody move.
1: Qui no balla, no és viu. Pista de fusta, amb Miqui Puig.
3: De dilluns a dijous, sempre a les 8, en un bon moment per gaudir la música. Susie Mac, l'escocès ens deixa amb la pilota votant, perquè el que vingui després ja només sigui ganes de ser millors. Sexy Lady, una peça de pista forta, inspirada en el millor techno, amb un destil·lat de coses que no et pots esgotar. Recorda que al migdia hi som, que pots anar-nos a buscar en els podcasts i l'aplicació per mòbil o tauleta quan et surti l'alerta de que hi ha un nou capítol de la pista. Sigueu feliços, balleu. Miqui Puig, els plats, servidor, amb ganes de que arribi demà un altre cop. I tornar a ballar, i tornar, i tornar.

0: amb Miqui Puig, la secta del ball dels sacerdots.
1: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
1: Som 3CAT.
2: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
3: Bona nit, us informa Quim Balaguer. L'ens gestor d'infraestructures ferroviàries Adif no considera que hi hagi cap risc pels habitatges del barri de Vallbona de Barcelona situats a prop de l'esvoranc provocat per les obres de soterrament del tren a Montcada i Reixac. De moment, ni els tècnics d'Adif ni l'Ajuntament no han volgut avançar cap hipòtesi sobre les causes de l'esfondrament del mur de contenció de 30 metres de profunditat. Això sí, asseguren que no hi ha cap indici que relacioni l'esvoranc amb el terreny humit de l'aqüífer del Besòs ni amb les aigües subterrànies. En una reunió amb els veïns els han assegurat que no han de patir.
4: No hay riesgo. O sea, nosotros lo primero que yo quería dejar claro es trasladar ese mensaje de que no hay riesgo. Tenemos instrumentados y monitorizadas las viviendas, la vía, las infraestructuras. No tenemos ningún problema de riesgo. No ha habido movimientos después del incidente.
3: I el que tampoc hi ha és data pel restabliment del servei de l'R2 i R11 de Rodalies. Més notícies, Joan Trias.
5: El Ministeri de l'Interior assumeix el control de l'extinció dels incendis a la Comunitat de Madrid després de la petició que els ha adreçat la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso. Hi ha 10.000 persones evacuades per 3 incendis de grans dimensions a l'oest de Madrid i un quart a la província d'Àvila, a Castella i Lleó. La capital espanyola està totalment coberta pel fum i algunes imatges de satèl·lit mostren que la columna de fum d'aquests focs arriben fins i tot al sud de Catalunya, a més de 500 quilòmetres de distància. Les condicions meteorològiques per aquest divendres encara es preveuen més adverses.
3: José Luis Rodríguez Zapatero nega que liderés les operacions pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra i afirma que només feia de consultor. Després de setmanes de silenci, l'expresident espanyol va assegurar en una entrevista de Televisió Espanyola que no va intervenir en el rescat de la companyia.
6: No hablé con nadie, ni de la SEPI, ni del gobierno, con ninguna autoridad pública, no es que no influyera, es que no hablé con nadie del rescate de Plus Ultra.
5: El president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, presenta recurs al Tribunal de Comptes perquè els apliqui l'amnistia pel referèndum de l'1 d'octubre. Altres antics càrrecs del partit afectats, com els exconsellers Raül Romeva i Dolors Bassa, també el firmen. Denuncien que l'organisme està vulnerant de manera flagrant la Constitució espanyola, tractats comunitaris i, sobretot, la sentència del Tribunal de la Unió Europea, que fa una setmana va avalar l'amnistia.
3: 1.600 agents reforçaran la plantilla dels Mossos d'Esquadra aquesta estiu. Interior incrementarà la presència policial als espais amb més afluència de turistes, especialment a la costa. Els Mossos arribaran a desplegar aquests mesos la xifra rècord de 21.000 agents, ja que hi participarà també la 33a promoció del cos. També es redoblarà la vigilància al voltant de les infraestructures de transport i les àrees rurals. Les nits tropicals i tòrrides provoquen més morts per calor a Barcelona que les altes temperatures diurnes.
5: Dos estudis de la Universitat Politècnica conclouen que les altes temperatures nocturnes causen com a mínim un 26% més de morts que les diurnes. Els efectes de la calor acumulada al llarg del dia s'accentuen de nit, quan no hi ha brisa marina, i s'agreugen en els habitatges sense climatització. Josep Roca, un dels autors dels informes, alerta del risc d'aquestes nits tòrrides.
7: O sigui, el calor nocturn és un assassí silenciós. Mata sense que te n'adonis. No hi ha escapatòria a la calor, no hi ha capacitat de refrescar-nos nocturnament. És l'assassí silenciós, no?
5: La majoria de víctimes són persones grans de més de 65 anys, en especial dones.
3: Esports, Frenkie de Jong té un trencament de lligament lateral intern del seu genoll dret. D'entrada queda descartat el quiròfan i s'ha optat per un tractament conservador. Ara bé, el migcampista del Barça s'haurà d'estar sense jugar aproximadament entre 3 mesos i mig i 4.
5: Sense deixar l'actualitat blaugrana, aquest dijous sí que ja ha estat el dia de confirmar el fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi fins al 2031, i el femení blaugrana, Caroline Graham, ha firmat la seva renovació fins al 2028.
3: En bàsquet, el Barça ha anunciat la incorporació d'Oleg Balcerowski, un pivot polonès que arriba de l'Unicaja de Màlaga fins al 2028.
5: I el Manresa incorpora el base barceloní de 21 anys, Rafa Villar, provinent del Baskonia i format al Barça.
2: Fins aquí les notícies. Catalunya Ràdio i ICAT, units per la música.

Què tal, com esteu? Benvinguts i benvingudes al Delicatessen. Un dia més, una temporada més, o en aquest cas un any més, en aquest 2026 acabat d'estrenar. Avui tenia ganes de fer una mica de inventari d'algunes coses que no han sonat habitualment aquí al Delicatessen al llarg d'aquesta temporada, però que són discos del passat 2025 i que crec que tenen alguns d'ells un cert valor. I en aquest cas ho dic perquè, entre altres coses, alguns d'aquests àlbums han anat sortint en moltes d'aquestes llistes recopilades en les que es parla del bo i millor de l'any que hem deixat enrere. Per exemple, aquesta cançó que heu sentit ara, que es deia Handouts in the Rain, que forma part de l'últim àlbum Find El Dorado de Paul Weller. Un àlbum que a mi personalment se m'havia escapat, m'havia passat per alt, i en certa manera avui el que farem és això. Discos que se n'ha escapat en certa manera al llarg del 2025 i que formen part també d'algunes de les bones coses que s'han publicat en aquest any que hem deixat enrere. What?

Aquest que sentíeu ara era Tyler Childers, amb un àlbum del passat 2025, tots ho seran, del 2025, que es diu Snipe Hunter, i amb fórmules així com molt rockeres, molt clàssiques. Un altre d'aquells àlbums que també ens ha passat desapercebut. Igual que l'àlbum, és de... Aquí ens anirem a terrenys de hip-hop o raperos, amb Billy Boots. Aquest disc ha sortit gairebé a totes les llistes com un dels destacats de la temporada. El Delicatessen, de tant en tant en posem, però raperos no ho són molt. Es diu Hollywood, el nou treball de Billy Boots, i sona d'aquesta manera.

grip. It's a grip. One stripper.

0: a horrid sight. The blackest gnome.
1: Això es deia Jumpscare, de l'últim àlbum de Billy Woods, un d'aquests discos, insisteixo, que ha sortit a moltes llistes. És evident que el Delicatessen tampoc arribem a tot el que es publica, seria una bogeria, seria impossible. Parlem de que publicacions que fan aquestes llistes tenen, doncs, uns quants redactors com per anar descobrint o escoltant-ho tot aquí, solo ante el peligro. I, a més, doncs, també hem de tenir atenció a totes les coses que passen a casa nostra, també a la música espanyola, europea, i coses que habitualment aquestes revistes no acostumen a fer. Billy Woods, i també gran àlbum, el que ha publicat en el passat 2025, Lily Allen.

Interessantíssima la proposta de Lily Allen, aquesta cançó es deia West and Girl, igual que el títol de l'últim àlbum publicat per Lily Allen. Discos, insisteixo, en format d'inventari, que no us he dit, i a més ho farem ara ja de seguida. Avui a la parada del programa hi posarem Lenine, el músic brasiler que acaba de publicar també nou disc. I un dels que sí que m'ha fet ràbia que se m'hagués escapat és l'últim àlbum de la Brandi Carlile, perquè realment, escoltat ara, si fent inventari jo també particular abans d'acabar aquest 2025 passat, doncs em va semblar que és un d'aquells àlbums que tard o d'hora haurem de passar per l'aparador. El disc es diu Returning to Myself, igual que aquesta cançó.

aquesta sensibilitat marca de la casa de Brandi Carlile des d'aquest últim àlbum que es diu Return to Myself, la cançó que li dona títol a l'àlbum. Alguns d'aquests discos segurament que acabaran passant per l'aparador. Jo sempre ho dic, no és una queixa, però és que la sobreproducció que hi ha de material fonogràfic, per dir-ho d'alguna manera, ens porta bojos i realment poder-ho escoltar tot és gairebé impossible. Sí que ho hem fet a fons amb aquest nou treball del senyor Lenine. Entre altres coses, Lenine ja li hem seguit la pista des d'un bon principi. És un tipus molt venerat per les grans generacions o per les veteranes generacions de la música popular brasilera, i això doncs es demostra amb aquesta col·laboració. De les tres col·laboracions que hi ha en aquest nou àlbum, n'hi ha una que és destacada, al costat de Maria Bethânia, amb aquesta cançó que escoltareu ara, que es diu Foto de Família.

0: de vacina.
1: Tu agafes qualsevol cançó, per dolenta que sigui, que no estic dient que aquesta cançó sigui dolenta, però hi poses la veu de Maria Bethània i t'ho arregla. Lenine, amb Maria Bethània. Lenine ja fa molt de temps que està fent coses, ha anat provant cap a un cantó, cap a l'altre, sempre amb un peu, això sí, aferrat en aquesta tradició de la música popular brasilera, i en aquest últim àlbum jo crec que més que mai és un d'aquests discos que veu de la tradició. El disc es diu Eita. Ell és Lenine, anem amb una altra de les cançons d'aquest nou àlbum que avui hem pogut posar a l'aparador del programa, això es diu Boi Xambá.
2: Encanto e feitiço, o vício da raça, a graça do troço.

S'ha de dir que els brasilers tenen un avantatge, i és que hi ha tanta tradició tan diversa, perquè no només parlem, evidentment, del samba, no només parlem de la bossa nova, sinó que podríem parlar del forró, de tants i tants ritmes i estils diversos que hi ha dins de la tradició, riquíssima tradició musical brasilera. I Lenin és un d'aquests investigadors als quals li agrada el fet de veure totes aquestes fonts i portar-les en el seu terreny, i això és el que fa en aquest últim àlbum que avui estem presentant a l'aparador del Delicatessen. Es diu Eita, l'àlbum, ell és Lenine, malgrat que els brasilers n'hi diuen Linini, però no ens farem els xulos i ho llegirem així a l'espanyola. Lenine. Motivo és l'última de les tres cançons que us he triat avui per aprofundir una miqueta més en aquest últim treball d'aquest músic brasiler tan i tan especial.

Passat l'àlbum senceret, estic parlant del retorn d'una banda britànica, de les grans bandes britàniques del Britpop, que continuen en actiu i fent coses extraordinàries. Pulp tenen nou àlbums, ja ho sabeu, la gran majoria es diu More, i aquesta és una de les seves cançons.

la música de Pulp. Aquesta cançó es diu Grown Ups, amb un Jarvis Cocker que continua estant en planíssima forma. S'ha de dir que es conserven bé, eh? En general, les bandes de Britpop, tant els Blur, Damon Albarn, els germans Gallagher, Oasis, que ja sabeu que també estaven de gira aquest any passat. En definitiva, són moltes bandes, el Suet, que no formen part una mica d'aquest moviment tant de Britpop, però que també continuen amb Brett Anderson al capdavant com una de les bandes referencials, i amb dos dates al Rasmatàs en aquest 2026, presentant el seu nou àlbum amb totes les entrades exaurides. Fem un canvi de registre amb un tipus que també va tenir una banda que es deien Sugar, que era meravellosa, i des d'allà fa molts anys està fent coses en solitari. En el 2025 va publicar nou àlbum, Here We Go Crazy. Estic parlant del gran Bob Mole.

Bob Mould, gran defensor i un gran referent del rock pesant, de guitarres, tant en solitari, que és com defensa aquest últim àlbum, i també amb les seves anteriors bandes, tant el Sugar com Cracker, són dues de les bandes, dos dels projectes al capdavant de les quals estava el bo de Bob Mould, que també té àlbum del passat 2025 i que hem volgut incloure en aquest inventari. Una de les bandes que ha sortit gairebé totes les llistes de l'any que hem deixat enrere són els Wednesday, una formació, diguem-ho així, que també atípica, de tant en tant et trobes coses que van allunyades una mica del més habitual així de les llistes de vendes. No parlarem de Bad Bunny, que està el número 1 a gairebé totes, però Wednesday és amb el seu últim àlbum, un disc que es diu Blitz, ha aparegut a bona part de les llistes, per tant en un programa com el d'avui també l'havíem de convidar.

I acabarem amb Joan Robertson, també un àlbum destacat de l'any passat, amb el que avui hi posarem el punt final a aquest Delicatessen. Com sempre us dic, gràcies per ser-hi, gràcies per fer-nos costat i sigueu molt exigents amb la bona música. Igual que ho veu ser el 2025, encara ho hem de ser una miqueta més en aquest 2026. Fins demà!

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
2: Bona nit, us informa Joan Trias. Situació molt preocupant pels incendis que cremen a Madrid i també a França. D'una banda, el Ministeri de l'Interior espanyol ha hagut d'assumir el control de l'extinció dels focs a la Comunitat de Madrid després de la petició que els ha adreçat la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso. Hi ha 10.000 persones evacuades per tres grans focs de dimensions colossals a l'oest de Madrid i un quart a la província d'Àvila, a Castella-Lleó. La capital espanyola està totalment coberta pel fum i fins i tot algunes imatges de satèl·lit d'aquest dijous al vespre mostren que la columna de fum d'aquests focs arriben fins i tot al sud de Catalunya, a més de 500 quilòmetres de distància. El govern espanyol li ha donat el comandament operatiu de l'extinció als bombers militars, però membres del cos de bombers forestals a Madrid han denunciat la deixadesa amb els serveis d'extinció madrilenys.
3: Hemos pedido activar al incendio de Almoedox porque no tenemos vehículos, no tenemos camiones, no tenemos herramientas, nos tienen aquí paralizados durante nuestra jornada de trabajo, estamos en conflicto pero no estamos realizando huelga.
2: I a França, el president Emmanuel Macron ha demanat aquesta nit l'activació del mecanisme de protecció civil de la Unió Europea que li permetrà rebre reforços aeris europeus per lluitar contra els grans incendis que afecten el país. Segons ha explicat Macron en una piulada a X, França podrà comptar amb suport d'avions a Croàcia, Portugal, Txèquia i Eslovàquia. Més de 800 bombers continuen treballant en un incendi que va començar dimecres a Arcachon, el departament de la Gironda, ha obligat a evacuar 20.000 persones. Un altre incendi a les Landes ja ha fet evacuar més de 9.000 persones, segons la prefectura provincial. Altres informacions, Quim Balaguer.
4: El Congrés ha aprovat aquest dijous la tramitació del projecte de llei per a la condonació del deute del Fons de Liquiditat Autonòmic, el FLA. El text ha de permetre a les comunitats autònomes eixugar part del seu deute amb l'Estat. En el cas de Catalunya serien 17.000 milions d'euros, gairebé un 20% del deute total amb les arques espanyoles.
2: Els increments de sou que les empreses destinen als treballadors beneficien tant a Hisenda com als propis assalariats. De cada euro de pujada de salarial, només la meitat arriba als treballadors. La responsable de fiscalitat de Pimec, l'organització que ha fet aquest estudi, detecta que les pujades de sou acaben convertint-se en una major pressió fiscal.
5: El fet de que no ens actualitzin aquestes quantitats, el que està fent és que ens estan aplicant una pujada d'impostos encoberta, que ningú la veu, que no es discuteix a nivell públic. Però a la pràctica suposa que tots, perquè tothom cobra una nòmina, tots acabem pagant entre un 1,3% i un 3,2% més d'impost sobre la renda.
4: Donald Trump estudia un atac massiu contra l'Iran, segons ha afirmat en una entrevista al mitjà digital Axios. El president dels Estats Units diu que els bombardejos serien més forts que els de l'operació Fúria Èpica al començament de la guerra. L'escalada del conflicte dispara el preu del petroli Brent per sobre dels $100 per barril.
2: Laura Antonell es converteix ja als 63 anys en l'escriptora de l'estiu, gràcies al Boca Orella per la seva obra La llibreria de les hores mortes. La novel·la sobre la reconstrucció de la pròpia identitat no para de guanyar lectors des que es va publicar ara fa 2 mesos. L'Hospital Clínic de Barcelona ha implantat més de 300 pròtesis de penis els últims 4 anys. És el centre amb més intervencions d'aquest tipus de tot l'estat.
4: Que són l'últim pas pels homes amb disfunció erèctil. Abans han hagut de provar tractaments convencionals sense obtenir bons resultats. El sistema clàssic és el de les pastilles que fan tenir ereccions. Ho explica el responsable de la secció d'andrologia de l'Hospital Clínic, Josep Torremadé.
0: La pròtesi de penis té un benefici en qualitat de vida, perquè estem oferint una solució real a pacients reals. La disfunció erèctil és una entitat molt habitual, és a dir, pot afectar el 50% de la població i que té un gran impacte, inclús psicoemocional, no? Bàsicament implantem pròtesis de penis en pacients que tenen disfunció erèctil refractària a tractament mèdic, és a dir, que els tractaments mèdics més habituals, com són les pastilles o les injeccions, han fracassat.
2: Esports, Frenkie de Jong té un trencament de lligament lateral intern del seu genoll. D'entrada queda descartat el quiròfan i s'ha optat per tractament conservador. Ara el migcampista blaugrana s'estarà sense jugar entre 3 i 4 mesos.
4: I encara en actualitat blaugrana, aquest dijous ha estat el dia de l'anunci oficial del fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi fins al 2031. I el femení blaugrana, Caroline Graham, ha firmat la seva renovació fins al 2028.
2: El Tour triomfa en solitari per a Richard Carapaz a la 18a etapa de 185 quilòmetres de muntanya. L'equatoria ha estat el millor de la nombrosa escapada del dia.
1: Fins aquí les notícies.
6: Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets, els noms i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren al lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
7: En el capítol anterior...
8: Nunca pude imaginar que iba a sacar a un monstruo que su único interés para conmigo era que lo sacara de la cárcel. Yo lo llamaba hermano y me dio el beso de Judas. Aún hoy resuenan en mi oído los disparos y el clic-clic de un tambor vacío. Un rostro joven se me aparece continuamente en la mente. Me atormenta su visión noche y día.
9: Dos assassins fora de control. Les forces de seguretat a Catalunya han declarat l'alerta màxima i han iniciat el que en l'argot policial es qualifica com a caça de l'home. La recerca de Manuel Brito i Francisco Javier Picatoste és una prioritat absoluta de Mossos d'Esquadra, Policia i Guàrdia Civil, perquè es tem que la seva carrera sagnant no hagi acabat encara i que puguin causar més víctimes.
10: Dos presos de Lleida, Manuel Brito i Javier Picatoste, s'han escapat després de ferir greument dos Mossos d'Esquadra. Porten més d'una setmana fugits. Centenars de policies els busquen per tot Lleida fins que un confident avisa que els delinqüents planegen segrestar el fill d'un narcotraficant prop de Barcelona. Els Mossos fa 8 dies que estan amagats rodejant una caseta mig abandonada a Santa Maria del Camí. És propietat del pare d'un dels fugitius i hi havia 4 motxilles plenes de menjar i objectes per ajudar-los en l'escapada. Però després de 8 dies i 8 nits, Brito i Picatoste no apareixen. El confident també facilita els números de telèfon que fan servir els fugits. Els Mossos els intervenen i en una trucada fortuïta, la policia descobreix que els fugits han superat tots els controls i s'amaguen a la serra de Collserola. Els Mossos tenen clar que si Brito i Picatoste entren a l'àrea metropolitana, els poden perdre i, a més, creix la por a que puguin tornar a disparar i fer mal a més gent.
11: Hola, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. Totes les mirades i tota la pressió política i mediàtica està sobre els Mossos d'Esquadra, un cos policial de nova creació que amb la fugida de Brito i Picatoste està en entredit. Els fugitius s'escrivien cartes en codi per preparar el pla de fugida mentre eren al centre penitenciari. En aquest codi, Brito era el lobo i Picatoste el duende. Es deien hermano l'un a l'altre. De fet, Picatoste, tot i que li quedava poc temps per acabar de complir condemna, va arriscar la seva vida per treure Brito de la presó. Però Brito va trair el seu hermano Picatoste. I de quina manera? Què s'amaga a la ment d'un home per matar a sang freda? I per què costa tant d'atrapar aquests dos fugitius? Intentarem posar llum a la foscor. Comencem.
12: If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You wanna
7: crims. Per què matem?
12: Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker.
10: El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims. Amb Carles Porta.
11: Som a 19 d'octubre del 2001, 5 dies després del tiroteig a Lleida. Les temperatures a Barcelona s'espera que oscil·lin entre els 18 i els 25 graus. S'alternen dies plujosos i dies assolellats. Ja ha passat un mes des de l'atac a les Torres Bessones. El món occidental segueix amb preocupació la guerra a l'Afganistan. Als Estats Units esclata la paranoia d'una guerra bacteriològica arran d'alguns atacs amb àntrax i a Catalunya Pasqual Maragall presenta una moció de censura contra el president Pujol. Avui, 19 d'octubre, en un lloc indeterminat de la Serra de Collserola, un cotxe s'atura i en baixen Brito i Picatoste. Van carregats amb motxilles plenes de material per passar una llarga temporada a la muntanya.
13: Tenien dos bivacs i eren plàstics posats a tipus de tenda, quatre draps per sota i, la veritat, no demaneu higiene, perquè allà estava ple de brutícia, de brutó, i jo crec que les deurien passar molt putes. Perquè és que no tenien res.
10: Toni Domènech, sotsinspector dels Mossos, responsable de la investigació.
13: Van estar amb dos bivacs diferents aquests 30 dies.
11: A més, a mesura que passen els dies, per evitar que els descobreixin, van canviant d'amagatall, tal i com consta l'acte de declaració de Brito.
14: El primer escondite fue cerca del camino de Can Catà, en una cabaña hecha con palos y bolsas de basura. El segundo fue cerca del portel de Valldaura. Y el tercero fue cerca de la ermita de San Medir.
11: Brito i Picatoste viuen com a rambos enmig del bosc. Busquen aixopluc del fred i la pluja com poden. Passen les hores del dia amagats, sense res a fer, cansats i mal dormits. En aquells moments, pensen que la policia els ha perdut el rastre i que l'amagatall a la muntanya és qüestió només d'uns dies. Però el 23 d'octubre, segons explica el sotsinspector Toni Domènech, els Mossos tenen notícia que els fugitius són a Collserola. És un gran avanç en la investigació, però al mateix temps la tensió augmenta.
15: El gran punt d'inflexió, que és quan converteix aquest cas en el cas i quan fa doncs, que l'alarma social arribi a l'àrea metropolitana i, per tant, a Catalunya, que és quan se'ls detecta per les rodalies de Sant Cugat.
11: Escoltàvem el Carles Fernández, que en aquells moments era el cap de premsa dels Mossos. A l'àrea metropolitana de Barcelona hi viuen 3.239.337 persones, és a dir, el 42,8% de la població total de Catalunya. Comparades amb les 138.000 persones que viuen a Lleida, les possibilitats que els dos fugitius topin amb algun ciutadà es multipliquen.
15: Aquestes persones han aconseguit recórrer molts quilòmetres que distancien Lleida de l'àrea metropolitana, amb els sistemes que encara no estan verificats que hagin usat, però que sembla acreditat que en bona mesura ho han fet a peu. O sigui que són uns personatges, diguem, peculiars i molt i que se surten del patró, i per tant, com que se surten del patró, són imprevisibles. Llavors, aquells dies, el que sembla impossible passa, que és que al mig de l'àrea metropolitana, al mig d'una zona que té el... gairebé cada municipi té policies locals, o sigui, on hi ha uns efectius més grans de tot Catalunya, doncs no se'ls troba.
11: Hi ha dos delinqüents perillosos que campen pel país. Els mitjans se'n fan ressò i la gent té por. Però, a més, els Mossos, en aquell moment, finals de 2001, tot i la seva llarga història, són un cos amb poca experiència en matèria d'investigació.
15: La pressió dels mitjans és molt alta, es comença a qüestionar l'eficàcia del cos. Aquí comencem a tenir ja un nou missatge. Fins aleshores s'havia qüestionat el mètode de trasllat, si l'Arnau de Vilanova tenia les mesures que tenia, si la presó... Si... Però en el moment en què arriben a l'àrea metropolitana, llavors ja comença a aparèixer el relat de potser els Mossos no estan capacitats per resoldre aquest cas.
11: Els investigadors han de gestionar centenars de trucades de ciutadans que aporten informacions confuses i contradictòries. No saben quina trucada pot ser la bona. De moment, es refien del confident que els diu que sap coses dels fugitius, començant perquè volen segrestar el fill d'un narcotraficant per aconseguir diners, i els dona una dada clau. El confident diu als Mossos que la persona que està ajudant al Brito i al Picatoste es diu Antonio Pavón, un atracador que coneix Brito d'haver comès alguns robatoris junts abans d'entrar a la presó.
13: El confident ja va dir, és el col·laborador, és el que los está suministrando. Clar, nosaltres a partir d'aquí ja sí que no tenim la certificació de dir jo he sido, però per la informació que tenim és ell el que ha subministrat el vehicle, l'arma i el bivac. Perquè és el col·laborador, és el que vol, segons el confident, segrestar a un narcotraficant. És l'esglaó que faltava. Qui ha facilitat tot això? Ell. Amb quin interès? També el sabem. Però ells estan amagats a Collserola.
11: I Collserola no és un lloc fàcil per trobar algú que no vol que el trobis.
13: Nosaltres teníem serveis específics de pentinar Collserola dissabtes i diumenges, que és quan més gent surt a peu, caminant. Teníem Mossos voluntaris que, bueno, anaven per allà, aviam si veien alguna cosa. No van veure mai res.
11: Collserola té una superfície d'unes 11.000 hectàrees. Això és molt de terreny. El confident també ha donat als Mossos el número de telèfon que Picatoste porta a sobre. Els investigadors l'utilitzen per fer triangulacions i estrènyer el cercle. Però l'àrea de recerca continua sent massa extensa, bàsicament perquè els repetidors que cobreixen la serra de Collserola estan molt allunyats l'un de l'altre. I si bé es detecta el telèfon, el nivell de precisió era molt petit i l'àrea on podia trobar-se el telèfon molt gran. Però hi va haver Mossos pendents del telèfon les 24 hores del dia durant molts dies, fins que la paciència va donar fruits. Però això ho explicarem després. Els investigadors no estaven només pendents del telèfon del Picatoste. Ara sabrem per què.
13: El primer telèfon que va donar el confident era el de Picatoste. Aquest es posava en contacte amb el Pavón. Nosaltres intervenim el del Picatoste i el del Pavón. ¿Vale? El del Picatoste es fa malbé. Se li acaba la bateria, que són aquests viatges que feia el Pavón a subministrar. I li puja un altre. Però com que tenim el del Pavón, que és el bo, aquest tard o d'hora es posa en contacte amb l'altre, rep les trucades de l'altre.
11: Aquests viatges que feia el Pavón era el que intentaven interceptar els Mossos. Però si bé Antonio Pavón era el col·laborador principal, disposava de diversos subalterns que l'ajudaven a subministrar la logística necessària als fugitius. I aquests viatges no només servien per pujar telèfons i targetes. Aquest era el procediment que seguien.
16: Antes de quedar con terceras personas, se llamaban por teléfono. Solamente tenían un teléfono que lo iban cambiando a medida que se realizaban los contactos. Esas personas con quien se hacían los contactos eran los ya mencionados Antonio Pavón, el tal Jorge, el tal Marcos y Basilio. El primer contacto fue cuando el tal Jorge y Antonio les trajeron comida y tabaco. El declarante y Picatoste también bajaron en alguna ocasión a Cerdanyola del Vallès para comprar tabaco. El segundo contacto, muy seguido del primero, también fue en la zona de Can Catà para traer nuevamente comida y tabaco. El tercer contacto fue ya en el portal de Valldaura. Solamente subieron a la montaña Jorge y Marcos, que se desplazaron con un BMW de color blanco, que es de Jorge. El cuarto contacto se hace también en el portal de Valldaura, cuando suben Antonio Pavón y Jorge. Iban en un Mercedes de color blanco de Antonio Pavón, con matrículas dobladas.
11: Però en aquell últim moment, l'únic que tenen els Mossos per arribar fins als fugitius és Pavón. Ell és el fil del qual han d'anar estirant.
13: Els nostres que havien estat cribant, els meus, els de la unitat que havien estat cribant a la dona del Brito, ara els hi toca cribar aquest individu que viu per Nou Barris. Allà agafem, traiem pràcticament la pols a tot el que és al voltant d'aquest senyor que es diu Pavón. Ens anem a buscar un col·legi que hi ha al davant de casa seva, demanem permís, ocupem una aula, instal·lem càmeres, fotografies, vídeo, de tot. La intervenció telefònica continua estant a base Ávila, Bolívia. Però allà el tenien que vigilar. Tenien que poder balisar el seu vehicle. No es movia amb vehicle d'ell, sinó que es movia amb el vehicle d'un amic seu, un tal Oroz.
11: Repassem, aclarim i recapitulem. Hola, Lídia. Ajuda'ns, sisplau.
17: Hola, Carles. El diumenge 14 d'octubre del 2001, dos Mossos d'Esquadra traslladen Manuel Brito des del centre penitenciari Ponent fins a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. S'ha fet mal al colze, li han de fer radiografies i a la presó no hi ha els aparells necessaris. A l'hospital li enguixen el braç i quan surt per tornar cap a la presó apareix el seu company Javier Picatoste, que en aquells moments està fugat perquè havia d'haver tornat d'un permís i no s'ha presentat. Picatoste dispara contra els dos Mossos i els deixa greument ferits. Un d'ells queda paraplègic. Brito i Picatoste fugen en un cotxe vermell que abandonen el barri dels Magraners als afores de Lleida. Tots els Mossos disponibles es posen a buscar els dos fugitius, però ells dormen de dia i caminen de nit i es fan fonedissos. Els Mossos vigilen durant 8 dies una caseta mig abandonada que el pare de Brito té a Santa Maria del Camí, a mig camí entre Lleida i Barcelona. A la caseta hi ha 4 motxilles amb menjar i material d'acampada, però els fugitius no apareixen. La perillositat dels fugats i que ja hagin passat 8 dies sense tenir cap resultat posen els Mossos a l'ull de la crítica política i mediàtica. El 23 d'octubre, 9 dies després de la fugida, un confident dona informació important als Mossos. Els diu que un tal Antonio Pavón està ajudant els fugitius i els dona els números de telèfon del mateix Pavón i el que porta en Picatoste. Els Mossos fan un seguiment dels telèfons des de la seu que hi ha a la cantonada dels carrers Ávila i Bolívia de Barcelona i envien un equip de vigilància al davant de la casa de Pavón. Els policies s'amaguen en una aula d'una escola que hi ha davant de casa de Pavón. Han detectat que Brito i Picatoste s'amaguen a Collserola, però no saben en quin lloc concret. Els que s'amaguen a l'escola han de poder fer un seguiment al Pavón confiant que faci algun viatge a Collserola per portar subministres als fugitius.
11: Però Pavón fa servir diferents cotxes i, a més, envia altres persones a fer viatges a Collserola. Mentrestant, diverses informacions fan mobilitzar els Mossos. Així ho va publicar la periodista Maika Navarro.
18: El 26 de octubre, decenas de agentes de los Mossos de Escuadra tomaron literalmente las dependencias de una conocida empresa de seguridad en Lleida, así como los accesos de varias superficies comerciales de la misma localidad. ¿Por qué? Los agentes trabajan con indicios e informaciones que apuntaban que los dos fugitivos querían asaltar en Lleida un furgón blindado de traslado de capitales.
11: Brito y Picatoste no aparecen el 26 de octubre, pero unos días más tarde, el 30 de octubre, la policía deté David Brito, germà de Manuel, como posible cómplice en la fugida. Saben que David va estar amb Picatoste els dies previs al tiroteig i tenen sospites que ha estat ell qui ha comprat part del material de supervivència que s'ha trobat a les motxilles de Santa Maria del Camí. De fet, quan el detenen, li troben a sobre tiquets de la compra d'aquests materials. Tot i així, no en treuen gran cosa del detingut.
8: Bueno, és un xiquet. Bé, és un treballador normal i corrent que l'únic que ha rebut ha sigut un encàrrec per portar uns paquets a casa de son pare.
11: Detenir David Brito no ha servit de res, era un simple missatger. Van haver de passar uns dies perquè la vigilància de Pavón donés nous resultats. El que sentireu a continuació és un fragment d'un article sobre el cas escrit per Joaquim Estrada i publicat a la revista interna dels Mossos d'Esquadra.
19: El dia 1 de novembre s'havia interceptat una conversa de Pavón amb els dos escapolits, en la qual parlava d'una persona, un narcotraficant, al qual havien de segrestar el fill. La frase textual era «Yo os lo marco y luego os lo dejo en su portal». Conjuntament amb la Guàrdia Civil es va analitzar la conversa i per la descripció que dona del lloc i per les comprovacions que es van fer es va determinar que podia ser Sant Pere de Ribes.
11: La pista del narcotraficant es confirma. Recordeu que el primer indici el troben els investigadors a les cartes en codi que s'enviaven l'un a l'altre quan eren a la presó. Més tard, el confident també corrobora la història, tot i que no té ni idea del quan, ni el com, ni el qui. Finalment, gràcies a les escoltes telefòniques, els investigadors creuen que tot comença a quadrar. Tot i que la conversa és en codi, els Mossos dedueixen que la idea és que Pavón els mostri l'objectiu i que després Brito i Picatoste portin a terme la resta del pla, segrestar el fill del traficant després d'un partit de futbol que tindrà lloc el 3 de novembre. Queden 2 dies perquè això passi, així que no hi ha temps per perdre.
13: Clar, nosaltres ens anem cap allà, agafem la Guàrdia Civil d'allà. Jo anava amb la Guàrdia Civil d'aquí, de la comandància. Anàvem allà i ens posàvem en contacte amb la Guàrdia Civil d'allà. Quan veien arribar al Grupo Segundo, allà tothom es quadrava. Aviam, narcotraficants que tingueu per aquí. Bueno, un. Este. ¿Tiene hijos? Sí. ¿Cuándo juega? El domingo.
11: El Grupo Segundo a què fa referència el sotsinspector Toni Domènech és la unitat de la Guàrdia Civil especialitzada en delinqüència organitzada i col·labora amb els Mossos. La cooperació entre els dos cossos dona fruits ràpidament i en menys de 48 hores organitzen un dispositiu per vigilar el partit de futbol del fill del traficant i caçar Brito i Picatoste quan es presentin. Però just la nit abans hi ha un incident que ningú s'espera.
13: Nosaltres teníem tot el dispositiu preparat en Guàrdia Civil per anar a protegir el narcotraficant de Sant Pere de Ribes, vale? I el seu fill que jugava a futbol. Teníem aquell dispositiu, tothom se'n va anar a dormir perquè a les 4 del matí marxaven cap a baix. Què va passar? Que va entrar una trucada. Ven-me a buscar.
11: És a dir, els Mossos intercepten una trucada en què Picatoste demanava a Pavón que els vagi a buscar a Collserola. Tan de pressa com poden, Domènech i els seus es posen en moviment.
13: Allà qui quedava? 3 gats. I aquests 3 gats van pujar cap a dalt, cap a Collserola, vale? Al final de tot de Collserola hi ha una curva i, bueno, nosaltres vam parar allà. Total, que dona la casualitat de que l'Antonio Pavón i l'Oroz aparquen al costat meu.
7: You want it darker. Crims. El relat dels moments foscos de la nostra societat. Amb Carles Porta.
11: Els policies no saben la ubicació exacta de la trobada. De fet, els fugitius continuen parlant per telèfon amb Pavón i amb Oroz per tal de trobar-se. A més, ho continuen fent en codi. Per això, els agents busquen un punt per on creuen que passarà el cotxe i esperen. Però resulta que el lloc que han escollit per vigilar és exactament el que han triat els delinqüents per trobar-se. De cop i volta, Pavón i Oroz detenen el cotxe a pocs metres del cotxe del sotsinspector Domènech, a tocar dels matolls que hi ha al marge de la carretera. Domènech i els pocs agents que ha aconseguit reunir a aquestes hores de la nit es troben cara a cara amb els delinqüents.
13: Clar, jo tenia l'escopetot, i a davant tenia un altre cotxe amb 2 persones més. Clar, nosaltres estem a la llum, val? Nosaltres estem a la vista. Si se'n donen compte de que són policies, ens fregiran a tiros, automàticament, perquè ells estaven al costat, però a la foscor. O sigui, ens estaven dominant, ens estaven veient. Bueno, doncs no faig una altra cosa que baixar del cotxe, me'n vaig cap a l'altre cotxe, m'abraço amb un, hombre, ja esteu aquí, vinga, pa, fotem el camp d'aquí. I marxem 100 metres més avall.
11: Saben que Brito i Picatoste no tenen problema per disparar contra la policia i el més probable és que Pavón i Oroz també vagin armats. Marxen per evitar el tiroteig i tornen a parar una mica més avall per continuar vigilant. Però altre cop, tot es precipita.
13: Automàticament, a parar a 100 metres més avall, passa el cotxe, 220, pip, una bala. Veiem 2 persones. Jo no sé. Bueno, pràcticament sí que ho sé. Ho sé per a posteriori. Van anar a dutxar-se a casa de Pavón. Però jo no podia entrar en allà perquè no tenia la certesa. Perquè quan van baixar, jo vaig veure 2 caps. Suposo que anirien ajupits. Llavors, bueno, van deixar-ho passar perquè l'endemà teníem el dispositiu per caçar-los.
11: En aquell moment de la nit, els Mossos no saben qui va dins del cotxe i no es poden arriscar a seguir un vehicle a 220 km per hora. A aquella velocitat, tenen por de ser descoberts i perdre el Pavón, l'única via que tenen per accedir als fugitius. Així que decideixen esperar l'endemà, el dia del partit de futbol. Després de l'incident, dormen un parell d'hores i es presenten a Sant Pere de Ribes. La idea és no cridar l'atenció perquè Brito i Picatoste no desconfiïn i s'apropin al parany. Però com es fa realment perquè desenes de policies passin desapercebuts en un dispositiu de vigilància com aquest?
13: És el més senzill del món. En aquest lloc. Per què? Perquè un camp de futbol que van 12 equips a jugar, N'hi ha 600 de cotxes. I després moure't per aquelles poblacions costaneres, a part de que està ple de guiris, el que pita, el que no pita, el que aquí, el que allà, estava, però de veritat, atiborrat de vehicles. Era un diumenge que feia bo, feia calor i tothom estava fora.
11: En aquest cas, però, hi ha una dificultat afegida. L'esquer de què disposen els Mossos i la Guàrdia Civil per fer caure els fugitius és també un delinqüent. És probable que no vulgui col·laborar amb la policia. Així que els agents no només han de camuflar-se perquè no els vegin els agressors, sinó perquè tampoc no els detectin els que han de ser les víctimes.
13: Ell ni se'n va enterar que tenia 12 cotxes al darrere. Ni ell ni el seu fill. Però allà, aquell diumenge, era de bojos. Hi havia 12 cotxes allà, agafant-ho tot. Al domicili jo tenia 3 cotxes. Amb la Guàrdia Civil en teníem 3 o 4 més. Els que es van afegir de la Guàrdia Civil que estaven de festa, tots volien participar amb el seu cotxe particular. Hi havia 12 cotxes, ja t'ho dic jo.
11: Un diumenge assolellat de principis de novembre. Els veïns de Sant Pere de Ribes pocs imaginen que formen part, sense saber-ho, d'una mena de teatret que en qualsevol moment es pot convertir en tragèdia. Mossos i Guàrdia Civils estan preparats pel que calgui. La mateixa multitud que fa que els policies passin desapercebuts augmenta el perill potencial de la situació. Si hi ha un tiroteig enmig de tota aquesta gentada, pot ser una catàstrofe. Però passen les hores i Brito i Picatoste no es presenten.
13: Un cop es fa tot el desplegament, el nen juga, el pare recull el nen, o sigui, se l'emporta cap a casa i està a casa, però allà no va aparèixer ningú. Ningú. Suposo que es van rajar, es van tirar enrere, els va agafar por, no ho sé. No sé què és el que va passar, perquè després ja no va tenir importància.
11: És la segona vegada que Brito i Picatoste no apareixen. A les declaracions d'un i de l'altre no hi ha rastre de Sant Pere de Ribes, però sí que citen altres plans de robatoris contra narcotraficants.
16: Que mientras estuvo en esa casa le propusieron hasta 3 robos que tenía planeados. Que de estos golpes, uno de los que estaba planeado era a una persona que vivía por Hospitalet. Que otro de los golpes era otro narcotraficante de Martorell, que además era confidente de la Guardia Civil. Que otro tercer golpe era algún narcotraficante desahuciado de la familia Oubiña en Galicia. Que una vez hubiesen hecho el golpe de Galicia, el objetivo final de él y de Manuel era marcharse a Sudamérica.
11: Un apunt. La família Oubiña, a la qual es refereixen a la declaració, és un dels clans del narcotràfic més poderosos que hi ha a Espanya en aquell moment. D'altra banda, sobre el traficant de l'Hospitalet, en Brito diu alguna cosa més a la seva declaració. De fet, no és a l'Hospitalet, però està molt a prop.
16: Que mientras estuvieron en Collserola, Antonio Pavón volvió a proponerles el robo de Belviche. Que incluso un sábado por la noche les llevaron a Belviche para ver la casa de ese señor y al señor que iban a robar. Que estuvieron viendo la casa, pero a él no le llegaron a ver y regresaron a Collserola.
11: Tot aquest desplegament a Sant Pere de Ribes es va fer el dia 4 de novembre. Havien passat exactament 21 dies des del tiroteig a l'Arnau de Vilanova de Lleida. Després d'uns quants girs de guió i avanços importants a la investigació, la sensació que tenen els investigadors, molt a pesar seu, és que la resolució del cas encara està lluny. Els agents són conscients que han tingut els fugitius a tocar en més d'una ocasió i no saben quan es presentarà la propera oportunitat. La por, des del primer dia, és que es vessi més sang, i això és precisament el que acabarà passant. Però no ens avancem als esdeveniments. Abans de continuar, repassem la cronologia dels últims fets, dels moviments dels fugitius mentre són a Collserola.
17: El dia 19 d'octubre, Antonio Pavón, el principal col·laborador de Brito i Picatoste, els deixen un punt indeterminat de la serra de Collserola perquè s'amaguin allà. Abans els ha subministrat alguns estris de supervivència. De totes maneres, els dos fugitius viuen a la muntanya en condicions molt dures i van canviant d'amagatall per dificultar la feina de la policia. Els investigadors de la Unitat de Delictes contra les Persones treuen tot el profit que poden a les informacions que els dona un confident que s'ha presentat voluntari per treballar amb ells. Els dies passen sense resultats. A més, se sap que hi ha hagut operacions fallides per intentar detenir els fugitius. Augmenta la pressió mediàtica i política i s'incrementa el dubte cap a la capacitat dels Mossos de solucionar el cas. Gràcies a la intervenció del telèfon de Picatoste i al seguiment i vigilància vigilància de Pavón, comencen a sorgir pistes que semblen sòlides. El dia 1 de novembre salten totes les alarmes quan escolten una conversa en què Pavón parla amb els pròfugs sobre el segrest del fill d'un traficant. En dos dies, els Mossos i la Guàrdia Civil han de muntar un dispositiu per protegir el nen i caçar Brito i Picatoste. Després del desplegament a Sant Pere de Ribes, els fugitius no s'hi presenten. Ja fa 16 dies que Brito i Picatoste són a Collserola, viuen pràcticament al ras, s'alimenten del que Pavón i els seus companys els porten de tant en tant, suporten com poden el fred i la pluja, esperant el moment idoni per donar el seu gran cop i fugir del país amb un munt de diners.
11: Brito compleix una condemna llarga per homicidi. No estranya ningú que hagi volgut fugir de la presó, però Francisco Javier Picatoste estava a punt d'acabar la seva condemna per robatori. Li quedaven pocs mesos de presó. Ningú s'explica que hagi participat en la fugida i, a més, disparant i ferint greument dos Mossos d'Esquadra. Els investigadors no paren d'analitzar les cartes que s'enviaven entre ells i estudien el seu passat i els seus entorns. Picatoste té la sida i això fa ballar el cap a molta gent. Fa pensar que potser ha decidit fer una última bogeria. Però qui l'ha tractat de prop li costa d'entendre perquè no té un historial violent. Es comença a publicar de tot.
20: La operación policial para localizar a los dos fugados sigue sin dar resultados pese a las intensas pesquisas. Al parecer, aunque no se descarta ninguna hipótesis, los investigadores señalan que el motivo de la colaboración entre los dos reclusos para la fuga podría ser incluso una relación afectiva entre ambos.
11: El sotsinspector Domènec té la seva pròpia teoria de per què Picatoste va fer el que va fer.
21: Va deixar influenciar, jo no sé si per la malícia, o realment no sé si pensar que el Manel Brito pues era capaç de crear adeptes. Però bueno, la veritat és que la intenció del Manel Brito, a part de ser un aixalabrat, era que el traguessin de la presó. I es va acostar al Picatoste perquè el tragués de la presó. Li van a menjar el tarro, tu i jo, serem Rambos, ens entrenarem, farem... I l'altre, que era orfe d'estima, ni familiar ni amical, pues es va deixar convèncer.
11: Picatoste provenia d'una família humil d'Astúries i sentia que els havia fallat una vegada rere l'altra. Aparentment, Brito el valorava i el tractava amb estima. Una de les poques cartes que es conserven de Brito cap a Picatoste reforça la idea que el primer exercia una mena de lideratge espiritual sobre el segon.
22: Sabes lo suficiente para adquirir un buen nivel. Y recuerda, cuando el alumno está preparado aparece el maestro. Ni yo ni nadie puede enseñarte lo que tú ya sabes. Hasta el momento yo he sido tu guía. Ahora eres tú mismo quien tiene que evolucionar. No por buscar nuevas técnicas vas a mejor. Repite, repite hasta la saciedad y recuerda. Lo más sencillo es lo más efectivo. Practica todas las patadas, los punches, las catas y el movimiento sinuidal. Adáptalo a tu cuerpo, al karate y al taekwondo. Pasa de la rigidez, pasa de pensar. No bloquees tu mente ni tu cuerpo. Ánimo y espero que me superes en mucho. Este será el mejor regalo que espero de ti.
11: Una altra dada interessant sobre la personalitat de Picatoste ens la dona la Maica Navarro, tot i que més que ajudar a entendre el que va fer, potser fa l'explicació encara més complexa.
23: El Picatoste era un home que escrivia d'una manera molt precisa, amb una cal·ligrafia. Era un gran lector i li agradava molt escriure, un gran lector, un gran pintor, un tio que amb la seva cel·la estava plena de llibres. Es deia que hi havia més llibres a la seva cel·la que a la pobra biblioteca de Ponent.
11: No només això, sinó que, segons consta les diligències de la policia, Picatoste estava estudiant ciències químiques després d'haver aprovat l'accés a la universitat. No obstant, ara Picatoste es troba lluny dels seus llibres i les seues pintures. Però tornem a Collserola. Som a 13 de novembre i la policia no ha tornat a tenir notícies dels dos fugitius després de l'incident amb el cotxe de Pavón del dia 3. Ja ha passat un mes des de la fugida.
15: El tema havia anat creixent d'una manera que, bé, si es resoldria i com es resoldria, també a dins del cos i a dins de la Generalitat, perquè era un problema ja que havia transcendit el departament, on el president hi estava a sobre... o sigui, on hi havia un interès molt alt, hi havia una pressió molt alta, clar, això també hi havia dubtes. També hi havia dubtes. I sobretot en el com. En el com es resoldria. Si hi hauria més víctimes.
11: Aquelles preocupacions que havien arribat fins al president de la Generalitat, que en aquell moment era Jordi Pujol, no anaven gens desencaminades. No va trigar a passar el que tothom tenia por que passés.
23: Ells estan molt cansats en aquells moments, estan portant molts dies amagats. Com se n'adonen que la recerca és brutal i que hi ha una tensió mediàtica increïble, s'espanten, els col·laboradors els traeixen i, de fet, tenen molta por que ser traïts, perquè a més tenen por de que puguin cobrir, que algun confident de la policia cobri per donar la seva localització, i volen marxar.
11: Brito i Picatoste se senten més acorralats que mai. El mateix Picatoste dona la seva versió d'aquell 13 de novembre.
0: El frío era intenso. La primera tormenta había pasado. Se avecinaba la segunda para el miércoles, según las noticias. Nuestros colaboradores habían subido a cambiarnos otra vez el móvil. Era el cuarto. Estaban muy nerviosos. Por lo visto, los mozos estaban encima de ellos.
11: Pavón i els seus ja saben que la policia els va al darrere i per això fa dies que són molt més discrets. Continuem escoltant el relat de Javier Picatoste.
0: Subieron comida, whisky, hachís, en abundancia. Se decidió que hasta la fecha de hacer los trabajos, a finales de mes, deberíamos de cortar el contacto. Brito y yo hablamos de dónde pasar ese tiempo y decidimos irnos a unos refugios de montaña en Berga. Se necesitaba un vehículo. Yo había hecho ya varias incursiones en la ciudad a realizar compras, pero pasar unas horas buscando el vehículo adecuado era más complicado, y más teniendo que ir los dos. Ahora le tocaba trabajar a él también. Recogimos gran parte de las cosas en dos bolsas grandes, dos mochilas, sacos y tienda, y lo escondimos cerca de la carretera y empezamos a caminar dirección Cerdañola, paralelos a la carretera por la montaña.
11: A més, un detall que no explica Picatoste i que consta les declaracions que va fer a la policia és que cap dels dos sap fer el pont a un cotxe per engegar-lo. És a dir, necessiten un cotxe amb les claus posades o

0: espero fumando.
1: Totes aquestes descripcions que estem sentint les traiem d'una carta que va escriure Javier Picatoste quan va acabar tot. Una carta titulada El porqué, on dona tots els detalls. Picatoste se'n dona compte que després del que ha passat han de canviar de plans i atravessar la muntanya un altre cop, en direcció al Tibidabo. Abans d'arribar al parc d'atraccions hi ha l'ermita de Sant Medí, un dels amagatalls que ja havien utilitzat. Picatoste espera el seu company, que estava lligant la noia en un arbre, però passa el temps i Brito no torna.
2: No viene y empiezo a preocuparme. Dejo las cosas y vuelvo. Lo llamo 2-3 veces hasta que contesta. Me acerco a un árbol y los veo detrás. El de pie, ella sentada. ¿Qué haces? Le digo. Nada, me dice. La miro a ella y le pregunto. ¿Estás bien? Sí, me dice. Vuelvo a repetírselo. ¿Seguro que estás bien? Sí, sí. Vale, danos una hora, le digo.
1: Picatoste sospite que alguna cosa ha passat mentre ell no hi era.
2: Nos vamos. Le pregunto a Brito por qué tardaba tanto, qué hacía. Me dice que solo tocarla, olerla un poco, que hacía mucho tiempo. ¿Cómo puedes pensar en eso después de lo que ha pasado? No sé, perdona, no volverá a pasar, me dice. La próxima vez que se te ocurra algo así, te mataré, hermano, le digo.
1: A partir d'aquest moment es comença a obrir una esquerda en la relació entre els dos fugitius.
2: Desde ese momento dejamos de hablarnos como hermanos. Ya todo había cambiado. Todo había quedado reducido a cenizas. Éramos muertos en vida.
1: L'amistat, el que havia estat el principal motor de la fugida, s'ha trencat de cop per Picatoste. Però ha de continuar endavant si no vol que els enxampin.
2: Seguimos por el camino y nos ocultamos en unas zarzas a esperar que pasaran los controles de policía. Hacia las 2 de la mañana empezamos a andar hacia San Medi.
1: Poc després que hagin començat a caminar, la noia s'ha alliberat.
3: Un guarda del Castillo de San Marsal avisó a la comisaría de Sardañola de que una joven pedía auxilio porque había matado a su novio. La chica apareció medio desnuda y con una mordaza en la boca. Explicó que los agresores la habían atado a un árbol del que ella había conseguido soltarse. Gritaba que habían matado a su novio y lo habían tirado por un terraplén. La joven denunció que los mismos individuos que habían matado al joven abusaron sexualmente de ella.
1: Brito confia que Picatoste no descobreixi mai el que ha passat amb la noia. Després de caminar tota la nit, aconsegueixen arribar a Sant Medí. Són 8 quilòmetres i mig des del castell de Sant Marsal, però la foscor, el cansament i la precaució per no topar-se amb la policia els han fet anar molt lents. Prop de l'ermita, planten el que els queda de la tenda de campanya. No tenen ni idea de què passarà a partir d'ara. Estan atrapats. Pavón i la resta de col·laboradors ja els han dit que no tornaran a la muntanya. A més, saben que després de l'assassinat, la vigilància de la policia serà més intensa i farà molt difícil moure's per Collserola. Mentre els dos fugitius se senten més acorralats que mai, la història està a punt de donar un nou gir al camí vell de Sant Iscle, on van assassinar el noi. Escoltem la periodista Maica Navarro explicant què va passar. Parla de l'equip de guàrdia d'homicidis sense concretar de quin cos. Es refereix al Cos Nacional de Policia, que és qui va rebre el primer avís de la violació i la mort del noi.
4: Uns senyors que estan fent un passeig per Collserola trobant el cadàver d'aquest jove i s'activa la guàrdia d'homicidis d'aquell dia. Era una guàrdia que estava, un grup, perquè era cap de setmana, ella, quan era un cap de setmana, que troben i és un equip de guàrdia d'homicidis, es desplacen a la muntanya. El noi està amb el cap a terra i quan li donen la volta, l'agent que està de guàrdia identifica el mort com el seu cosí germà.
1: Ara li demanarem una reflexió al nostre antropòleg, l'Adrià Pujol. El cinema, en general, les fugues de la presó ens generen simpatia, no creus? Suposo que sempre és perquè es busca un punt de partida en què els fugitius són gent empresonada injustament i la fugida és com un acte de justícia. Però en el cas de Brito i Picatoste, són dolents fent de dolents.
0: Sí, hola. Estic molt d'acord que tots tenim aquesta imatge, tots i totes, aquesta imatge de la presó i de la fuga d'Alcatraz paradigmàtica, com un acte de compensació o de justícia poètica de persones, en general homes, que han estat empresonats injustament i que tota aquesta quantitat d'injustícia que se'ls ha carregat a sobre els dona la força per, amb una cullereta, obrir un túnel en un mur i escapar-se. Això és així. Ara bé, les fugues reals de les presons no són ni tan poètiques, ni tan boniques, ni tenen res a veure amb tot això de les pel·lícules. És més, quan hi ha hagut, i ara penso més aviat en penals d'aquests també cliché, imatges cliché de penals colombians, aquests motins, aquestes fugues, sempre que n'hi ha alguna, o gairebé sempre que n'hi ha alguna, escolteu, moren funcionaris, foc, llum, foc, destrucció, per fugar-se de la presó. En el cas del Brito i el Picatoste, també s'ha de dir que ells no es fuguen de la presó. Ells aprofiten un moment que han portat el Brito a curar-se unes ferides que s'ha autolesionat. Llavors apareix el Picatoste i l'ajuda entre els dos, foten quatre tiros i se'n van. No és ben bé una fuga d'una presó. Sí que és veritat que són dolents fent de dolents, i en aquest sentit és veritat que un cop tu estàs condemnat a 30 anys, em sembla que és el cas, i estàs a la presó, és a dins de la presó. Això està demostrat que et tornes encara més dolent. I això és una fuga endavant. Això ja no és una fuga de la presó, sinó una manera de viure, que és endavant, endavant, endavant, a tota costa, atropellant Mossos, matant gent, sortint de la presó, el que sigui, però jo no diria que són dolents fent de dolents, sinó que ja no poden fer res més, no poden deixar de ser el que són. I la presó converteix la gent una mica dolenta, diguem-ho així, en dolenta del tot.
1: Una actitud així no pare sola? Necessita ser parada?
0: Una actitud... et refereixes a la dolenteria?
1: A l'escalada de violència que viuen Brito i Picatoste.
0: És que... És el que et deia, té aquesta cosa de no mirar enrere, de fugir d'endavant, però fugir endavant tan simbòlica com real. Un cop t'està perseguint tothom, un cop has aconseguit fugar-te, i pel camí, a més, perquè és una situació de molta tensió, t'has carregat algú, per exemple, com t'has d'aturar? Sí, jo diria que és el contrari, que és que no mires enrere, vas tirant, tirant, tirant, fins que o et para la policia o t'estampes tu sol. Però no hi ha marxa enrere, en aquests casos. I són les grans fugues que després el cinema ha poetitzat i romanticitzat, però és que són així, no hi ha marxa enrere.

la ràbia i la indignació del cos nacional de policia es disparen. Si la competència dels Mossos estava en dubte, ara ja es parla directament d'incompetència. I la fugida de Brito i Picatoste ha creuat totes les línies vermelles. I encara no s'ha acabat. Però ho explicarem al proper capítol. Tornem tan aviat com puguem.

0: Crims. Muntatge musical, Sergi Cotillas. Documentació, guió i entrevistes, Lídia Orriols. Adaptació i direcció artística, Dolors Martínez. Narració, guió i direcció, Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio.
1: The war was lost, the treaty signed, I was not cut across the line. I was not cut, though many tried. I live among you, well disguised.
0: Vols escoltar més podcast com aquest? Trobaràs tot el catàleg de Catalunya Ràdio a l'app de 3Cat i a catradio.cat.
1: You'll never find the stories told with facts and lies. I had a name, but never mind. Never mind. Never mind. The war was lost. The treaty signed.

0: hate, I try to fail. You turn me in, at least you tried. You side with them whom you despise. This was your heart, this swarm of flies. This was once your mouth, this bowl of lies. You serve them well, I'm not surprised. You're of their kin, you're of their kind. Never mind, never mind. I had to leave my life behind. The story's told with facts and lies. You own the world, so never mind, never mind.
1: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
1: Som 3CAT.
2: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
3: Bon dia, us informa Joan Trias. El Congrés de Diputats ha aprovat el primer tràmit de la llei que contempla la condonació de 17.000 milions de deute que Catalunya té amb l'Estat. Aquesta quantitat suposa el 20% de la hipoteca total que Catalunya té amb les arques espanyoles. Es tracta de la llei per condonar el deute de les comunitats autònomes amb l'Estat a través del Fons de Liquiditat Autonòmic, el FLA. Junts i Esquerra han facilitat el tràmit al Congrés, però han aprofitat el debat per aprofundir en la seva rivalitat. Josep Maria Crosset feia de portaveu de Junts i Teresa Jordà d'Esquerra.
4: Per què Esquerra Republicana de Catalunya i el PSC no proposen cancel·lar la totalitat del deute del FLA?
5: I aquesta repressió no ha caigut del cel. És una conquesta política d'Esquerra.
3: Mentrestant, el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, s'ha afanyat a remarcar que no hi ha comunitats més beneficiades que altres en aquest perdó financer. Altres informacions, Quim Balaguer.
6: El Ministeri de l'Interior assumeix el control de l'extinció dels incendis a la Comunitat de Madrid després de la petició que els ha adreçat la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso. Hi ha 10.000 persones evacuades per 3 incendis de grans dimensions a l'oest de Madrid i un quart a la província d'Àvila, Castella i Lleó. El govern d'Ayuso es declara desbordat per afrontar-ho.
3: Adif continua investigant les causes de l'esfondrament provocat per les obres per soterrar el tren a Montcada i Reixac, però assegura que no veu risc en els habitatges del barri de Vallbona de Barcelona, que estan propers a l'Esboranc. Les línies de rodalies afectades per l'incident continuen tallades, com a mínim fins la setmana vinent.
6: Presó provisional i sense fiança pel detingut acusat de la mort violenta d'una dona a Soses, al Segrià. El detingut de 18 anys i que està investigat per un delicte d'homicidi vivia al mateix poble que la víctima. Tot a punt de broca, no tenien cap mena de relació.
3: Aquest divendres arrenquen diferents festivals musicals. El Pirineu amb l'oferta del Dansàneu a les Valls d'Àneu i la trobada d'acordionistes d'Arsègal. A l'Empordà, la Bisbal acollirà avui els primers concerts de l'Empordà Music Festival, mentre que Barcelona vibrarà amb el Festival Xer de Música Urbana al Parc del Fòrum. Han localitzat el primer niu de la temporada a Catalunya de tortuga careta o babaua. És a l'Estartit, al Baix Empordà. Conté 71 ous i l'han localitzat aquest matí. S'ha protegit per garantir la seguretat dels ous fins a l'eclosió.
6: El niu estava situat a escassos 10 metres de l'aigua i els ous d'aquesta tortuga marina s'han traslladat a una zona més arrecerada. S'han activat els protocols de protecció coordinats per la Generalitat, el Centre Beta de la Universitat de Vic i la Fundació CRAM. Efectius del cos d'agents rurals estan fent tasques de custòdia i vigilància del niu, protegint-lo amb balises perquè no hi entrin persones o depredadors. Aquest primer niu de la temporada arriba després d'un any rècord, el 2025, l'any passat, quan es van arribar a localitzar 11 nius a la costa catalana amb més d'un miler d'ous, dels quals al final van néixer gairebé 560 tortugues.
3: Esports. Frenkie de Jong té un trencament de lligament lateral intern del seu genoll dret. D'entrada queda descartat el quiròfan i s'ha optat per un tractament conservador. Ara el migcampista del Barça s'estarà sense jugar entre 3 i 4 mesos.
6: I sense deixar el Barça, ahir finalment es va fer oficial l'anunci del fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi fins al 2031. I el femení blaugrana, Caroline Graham, va firmar la seva renovació, en aquest cas, fins al 2028.
3: A l'Espanyol, mentrestant, l'extrem blanc i blau, Antonio Roca, és a un pas de tancar la seva sessió al Mallorca.
6: Avui, el Tour de França, etapa reina en final a l'Alpe d'Huez. Ahir va vèncer Richard Carapaz després d'una escapada nombrosa, la general sense canvis.
3: En bàsquet, el Barça ha anunciat la incorporació d'Oleg Balcerowski, un pivot polonès que arriba de l'Unicaja de Màlaga fins al 2028.
6: I el Manresa, per la seva banda, incorpora el base barceloní de 21 anys, Rafa Villar. Prové del Baskonia, però s'havia format al Barça.
2: Fins aquí les notícies. El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
7: A l'estiu canviem horaris i rutines. El que no canviem són les ganes d'acompanyar-vos i explicar-vos què passa. Perquè al matí de Catalunya Ràdio continuem pendents del que passa al món i també a casa nostra.
2: De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
7: Aquest estiu, passi el que passi, som aquí per explicar-vos-ho. I també tindrem temps per l'entreteniment. Us acompanyem allà on sigueu.
1: A les 4 de la tarda, a Catalunya Ràdio comença...
8: No, Roger. Aquest estiu és la tarda.
9: Sí, que ja ho sé, Marta, però és que jo he convidat uns quants amics.
8: Hola.
10: Oli.
9: A la tarda també ens agrada molt parlar del cor. Oi, Marta?
8: Sí, i per això sóc aquí. Però crec que hi falta algú, no?
1: De 4 a 7 de la tarda de Catalunya Ràdio és la tarda de Catalunya Ràdio, amb Roger Carandell i Marta Delcor.
9: Ei, però que no surti d'aquí, eh?
8: La Juliana sí que està desapareguda, eh? Si ens necessita, ja dirà.
2: Informar. Cada notícia és una finestra per connectar amb el que passa. Però avui no n'hi ha prou amb saber-ho. Cal explicar-ho. Explicar. Només explicant-nos bé, adaptant-nos als nous temps, podem ajudar-te a entendre millor el món. Entendre.
11: Entendre és obrir els ulls.
12: Obrir la ment.
11: Obrir la ment.
13: Obrir la ment.
2: Neix un nou univers informatiu. 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
1: Cada vespre t'expliquem el que és notícia aquest estiu.
2: De dilluns a divendres a les 8, Catalunya Vespre.
1: A Catalunya Ràdio i 3CAT Info. Catalunya Vespre.
2: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
1: Ningú et donarà més.
2: Ningú t'ho explicarà millor.
1: Catalunya Ràdio.
2: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
2: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
2: Som 3CAT.
14: Aviam què passarà avui. Mireu.
15: Tens algun faraó, alguna faraona preferit?
14: I tant.
16: Faraona no t'ho permeto que ho diguis, eh?
15: No es pot dir?
16: No, és dona faraó. Ah. Sí, no hi ha gènere.
15: Hòstia, no en sento res.
14: És que no sabem res.
16: És que no sabem res.
14: No sé, parla, va, que arriba el fet.
15: Déu vos guard.
17: I visca el Guanya!

0: La Renaixença.
1: L'audiòfon, tu. El precedent de l'audiòfon és el que es coneixia com la trompeta d'oïda, o utòfon.
2: Utòfon.
1: Utòfon, sí.
2: No, utòfon.
1: Utòfon.
2: Ho he sentit mai.
1: Ni ho tornaràs a sentir, potser. Des del segle XVI fins al segle XIX, durant 300 anys, l'única solució als problemes d'oïda era fotre's una trompeta a l'orella, un con que ajudava a captar millor les ones sonores i introduir-les al canal auditiu.
3: Una imatge maca, també, de veure anar així amb una trompeta que l'orella pot
1: noi,
3: res.
1: Era l'única cosa que funcionava, llavors. El 1879, un tal Richard Rhodes, un nord-americà, inventa el primer audiòfon.
3: Collons d'americans.
1: Aviam, com a audiòfon era just tot, ja us ho avanço, eh? L'invent es basa en el fet que el paio descobreix que el so també pot arribar a l'orella a través dels ossos del crani i de les dents. Mm? Ell tenia problemes d'oïda i es va adonar que, si es ficava el rellotge de butxaca dins la boca, podia sentir perfectament el tic-tac. Una altra cosa és saber per què es va quedar el rellotge de butxaca dins la boca la primera vegada.
3: No hi sento bé, em foto el rellotge a la boca. Vull dir, com arribes aquí?
2: Aquest li va xuclar el dit a la seva dona, li va xuclar ben fort, i va xuclar tant que se li van passar el rellotge de pulsera.
4: Però què dius? Però no l'hauria d'haver
2: xuclat molt fort. Ha de ser una cosa sexual, això.
4: No, és que tu, és que de veritat, penses unes coses més rares.
1: Hi ha gent que els agrada xuclar-se el dit, eh?
3: Sí, però que va amb el rellotge a la boca.
2: I el que faci falta.
1: Has de xuclar fort. Richard Rhodes va batejar el seu invent amb el nom de audiòfon pel sord.
3: El nom no enganya.
1: No. Màrqueting directe. No us imagineu una cosa petita que es col·locava a l'orella com els audiòfons actuals, eh? L'invent d'aquest senyor era una placa de la mida d'un din a 4, més o menys, com un ventall que tenia un mànec per aguantar-lo, i la persona que escoltava havia de mossegar aquesta placa amb les dents. I d'aquesta manera podies arribar a sentir alguna cosa. Ara, pràctic, allò que es diu anar mossegant una placa de 30 centímetres amb la boca per sentir... A veure, explica'm això. I et fots una placa aquí i vas escoltant.
3: I una conversa a l'hora de dinar?
1: Raro. Clar, no pots menjar i
3: mossegant allò...
1: Se'n barreja amb els macarrons. Per sort, l'audiòfon va evolucionar, no prou ràpid pel seu inventor, però en Richard Rhodes, perquè va morir atropellat per un tren que no va sentir com s'aproximava.
4: El karma.
3: Sí. No estava mossegant res.
1: A principis del segle XX es va anar millorant la tècnica, tot i que ha millorat molt els últims anys, perquè jo recordo, no fa gaire, que hi havia uns audiòfons que eren enormes.
3: Jesús.
1: Ja feien un anunci al Teletienda, quan jo era jovenet, que feien un anunci...
2: Tard a la nit.
1: Sabeu que feien aquells anuncis.
3: Triturar ceba, m'agradava.
1: Sí, bona màquina. I la V-Shaper, per fer abdominals.
3: M'havia comprat dues, jo.
1: La V-Shaper.
3: Amb un cap de setmana.
2: Sembla que et regalava
4: un... Sí,
1: una V-Shaper. No recordes? Estàs cansado de ejercitar tus abdominales? És algo així, era. Bueno, doncs, a l'audiòfon aquest es veia un senyor que passejava pel parc i deia, volveràs a escuchar los pájaros como antes. I llavors se sentien uns ocells a un volum que semblava que estiguessin dos dinosaures barallant-se al mig de Jurassic Park, que era una bestieta.
4: Fas molt bé, això de fer la publicitat aquesta.
1: De Teletienda. Sí, és que demà vaig empassar molts, de petit.
2: No dormies?
1: No sé per què.
4: Si mai no tens feina aquí a Catalunya, te'n podries anar a Mèxic o així, que fan aquells, no? Fas bé.
1: La veixei, però el recordo molt, jo. Lo podrás guardar debajo de la cama.
3: Mira que bé. Jo ho mirava quan arribava de juerga.
1: Veus?
3: I per això ens ho comprava tot. Els audiòfons, però la putada és que ho sents tot, tant el que vols sentir com el que no.
4: Exacte.
1: És veritat. A Osona hi havia un àrbit de futbol, quan jo jugava a futbol quan era petit, parlo de 25 anys, que duia audiòfons, i abans de començar el partit sempre se'ls parava per no sentir la gent que el cridaven de la grada.
4: Això, senyors grans, ho fan al teatre, això? També.
1: Mira, està bé.
3: Però l'àrbit
4: per fer la migdiada.
3: Molta pressió de sobre l'àrbit.
1: També és veritat que llavors a l'hora de demanar canvi teníem unes feinades de Déu, eh? Àrbit! Uns gestos i uns
3: amarells.
1: Tocau l'àrbit! Carles Xuriguera, Luc Arnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
1: Avui ens visita una sàvia per conèixer. Ella és doctora en arqueologia i egiptòloga. De fet, Peyu, sempre que parlem de l'antic Egipte en aquest programa, ella es posa una mica nerviosa.
0: Bueno.
1: Ha sigut guia d'expedicions a la vall del Nil i també ha fet divulgació a diversos mitjans de comunicació. Escolteu-la perquè és un pou de saviesa.
0: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Irene Corón.

0: Irene Cordón, que m'he deixat la D quan t'he presentat. Dic Coron, Cordón. Què has menjat avui per esmorzar?
1: Avui per esmorzar una torrada de pa amb tomàquet, formatge, un grapat de nous i un grapat d'olives.
0: Déu-n'hi-do. Què esmorzaven els egipcis?
1: Més o menys el mateix.
0: Sí?
1: Sí, seria un tros de pa, però potser el cereal que més consumien era l'ordi i l'espelta, però agafaven també cebes crues, t'imagines? Doncs allà un calçot, clac, una miqueta d'enciam, també fruita seca, fruita de temporada, boníssim.
0: Carai, tu. Això els que podien, perquè devien veure que no podien esmorzar, també.
1: Clar, és el de sempre, no? Nosaltres sempre ens imaginem els tres àpats típics, no? L'esmorzar, el dinar i el sopar, sí. I a l'hora de veritat, doncs, sabem que igual menjaven un cop al dia i dona gràcies.
0: Deien el que podien, pobra
1: gent. El que
0: podien. Tu ets egiptòloga.
1: Sí, correcte.
0: Egiptòloga. D'on et ve aquesta passió per Egipte? Quan ho descobreixes?
1: Em ve de família. És a dir, a casa ens agradava molt viatjar, al meu pare li encantava la història antiga, i allò que et van explicant històries, i comences a veure, per exemple, el Partenon, te'n vas a Grècia i dius, qui carai va fer això? Llavors és la necessitat de voler comprendre i recordar tots aquells i aquelles que ja no hi són.
0: Els egipcis van fer moltes coses, perquè en aquest programa apareixen sovint.
2: Sempre.
0: Perquè tots els objectes. Sempre...
2: Coses que, diguem, que hem inventat els egipcis ja ho feien.
0: Sí.
3: Em foten una ràbia a mi.
2: El pa,
3: els egipcis que... saben tot abans que nosaltres.
2: Maquillatge.
3: Tot.
0: Quins són els falsos mites que corren avui
2: tot,
0: sobre l'antic Egipte?
2: Tot mentida, no?
1: Que n'hi ha tants, sí, que no sabré ni per on començar.
0: Les piràmides, tenim la idea que les van construir els esclaus.
1: Clar, això... cada vegada que parleu d'esclavitud, a mi m'agafen tots els mals.
0: No n'hi havia, eh?
1: No n'hi havia. No hi havia esclavitud a l'antic Egipte, per tant, és un dels grans mites que hem de trencar ja d'una vegada. Les piràmides foren construïdes pel poble, pels homes i les dones, camperols i camperoles, el 90% de la població eren camperols, analfabets, i que, degut a les crescudes del Nil, que es produïen un cop l'any i durava 3 o 4 mesos, no es podia conrear la terra, llavors el poble treballava pel faraó, que era el seu déu, per poder menjar. Llavors és ara quan ells construiran i treballaran per construir aquestes grans...
0: Però llavors tenien un sou a canvi de construir les piràmides.
1: Sempre, tu no treballes gratuïtament, ni tampoc el faraó et reparteix el gra de manera gratuïta, tu te l'has de guanyar. Homes i dones i criatures. Hi ha feina per tothom. Per tant, si tu vas ajudar aquest faraó, a canvi rebràs uns sacs de gra.
0: Mira.
4: I per què s'ha distorsionat tant?
1: Doncs no ho sé. Jo a vegades dic que és perquè no truquen a la Cordón, perquè puguin... perquè els pugui assessorar una miqueta amb el tema, però clar, comença a sortir una pel·lícula a la gran pantalla i a partir del que digui la pel·lícula
4: ja
1: és la veritat absoluta, no? Llavors, aquí
0: perquè s'han fet
1: agitoles...
0: pel·lícules, no? O és una imatge que tinc jo al cap de veure com esclaus creant una piràmide...
1: Jo crec que la nostra, com que és una societat judeocristiana i l'Antic Testament i el Nou Testament doncs, ha tingut molt de pes en la societat, crec que l'Antic Testament, sobretot aquell... hi ha un passatge molt famós que és l'Èxode, separant les aigües, llavors allà surt tota aquella esclavitud, llavors ja està, això ho porten a la gran pantalla i automàticament ja ens imaginem tot el que ens diu.
0: I no, eh?
1: Per mi l'Antic Testament és un text religiós i ja està.
0: Com movien les pedres aquelles? Són molt grosses aquelles.
2: Molt grosses.
1: Com movien les pedres? Clar, nosaltres no tenim cap papir que ens digui exactament com es van construir les piràmides, els temples i com ho movien. Però deduïm que tenen rampes, tenen també uns trineus de fusta per poder arrossegar aquestes pedres, la palanca, la palanca és un invent meravellós, i d'entrada en tant la corriola.
0: Com és que les piràmides han aguantat dretes tant segles?
1: Perquè estan ben fetes, sí. Perquè estan ben construïdes,
2: ara.
1: Llavors ja està. Sí,
0: no és pladura allò, eh?
2: No.
1: Malgrat tot, si a dia d'avui els és al cap un d'aquests faraons, per exemple, Keops, que és el que va el de la gran piràmide de Giza, ell veuria només l'esquelet. Diria, mare de Déu, diria uns altres déus, què ha passat amb aquesta construcció?
0: Perquè hi havia alguna cosa més.
1: Ha caigut tot el revestiment. És a dir, les piràmides a dia d'avui, quan les veiem, són unes construccions immenses, meravelloses, fantàstiques, però falta tot un recobriment, falta... sabem que a dalt de tot, a la punta de les piràmides, està coberta amb electró, que és una aleació entre l'or i la plata. Per tant, imagineu-vos quan sortia el sol.
2: Clar, devia brillar, allò.
1: Allò brillava moltíssim, devia ser un espectacle veure com naixia el sol cada dia.
0: Encara hi ha cambres i passadissos inexplorats dins de les piràmides? Queden coses per descobrir?
1: Queden moltes coses per descobrir, però segur que no hi ha aquestes cambres amagades,
0: no.
1: Que també a vegades se sol dir.
0: Sí, no existeix això.
1: Que sabem, a dia d'avui no. Sabem que és una construcció massissa i en el seu interior hi ha aquella cambra funerària on al seu dia va haver-hi un sarcòfag i on van enterrar.
0: O sigui, tu entres una piràmide...
1: No t'hi perdràs.
0: Un passadís llarg.
1: Exacte, tu continua, tu ves seguint.
2: Tot allò de l'Indiana Jones, tot allò res?
1: Malauradament no. Malauradament.
0: No hi ha res, només un passadís i una habitació. ni lavabo...
1: Què vol dir
0: ni...
1: res? És moltíssim.
0: Bueno, vull dir que... Coi, però... Vull dir que em sembla... És un llant de piràmide, però un passillo i una habitació...
1: Arribes a una cambra que, a més, és una epígrafa, que vol dir que no hi ha ni escriptura, ni relleus, no ni pintures... Però a mi m'agafa un patatús, que va, que sento algú quan entrem a aquestes cambres funeràries i algú diu, oh, és que no hi ha res. I penso, però us n'adoneu que potser en aquest moment hi ha algun al món que està parlant de Keops, aquesta piràmide, i nosaltres hi som en aquest interior? Per tant, sí. Intento sempre que la gent sigui conscient de tot l'esforç que hi havia al darrere i que és una meravella. I
2: ja
1: que de les set meravelles del món clàssic, l'única que es manté dempeus és aquesta.
2: És aquesta. L'altre és tot... Bueno,
0: que hi vas, puntat, hi vas. Tot sovint, hi vas.
1: Intento anar unes 5 vegades l'any.
2: Ostres, això és cosa... Vull dir, ja.
4: I quan dius que vas amb gent, què vols dir?
1: Doncs que també faig de guia. Però només per aquells i aquelles que vulguin realment saber els secrets autèntics i conèixer la història verdadera d'aquest poble.
2: Ja vindrem.
0: Hem d'anar-hi un dia.
5: Quina apassionada, ets una apassionada.
1: Sí.
2: Se te veu,
5: Sí.
1: És que és el millor del món. Tenir passió pel que sigui, tenir, si és per una llangonissa, si és per l'antic Egipte, o pel peix, el que sigui.
0: Les dones deies que també construïen piràmides?
1: Clar, és que això de nou Hollywood ens apareixen només els homes i, a veure, la societat egípcia, la meitat de la població eren dones i l'altra eren homes. I jo us diré una cosa, nosaltres sabem, a través dels esquelets que hem pogut analitzar, d'aquells homes i dones que construïen les piràmides, doncs això, que era una gent entre 17 i 25 anys, homes i dones, ja us he dit que ja feina per tothom.
2: Sí.
1: Fa molta gràcia perquè a vegades diuen arrossegar una pedra, la dona no té força. Et faig un pols? Mirem a veure qui és més fort, aquí.
2: A mi no cal.
0: A mi tampoc. No.
1: Per tant, és gent jove i les criatures petites poden portar aigua, per exemple, portar-los els seus pares, les seves mares. Hi ha feina per tothom.
0: Tens algun faraó, alguna faraona preferit?
2: I tant.
1: Faraona, no t'ho permeto que ho diguis,
0: No es pot dir?
1: No, és dona faraó. No hi ha gènere.
0: Hòstia, no en sento res.
4: És que no sabem res.
0: No sabem res.
4: Absolutament.
1: Que m'heu de trucar.
0: Però és que a l'escola que jo recordi en la meva educació bàsica fins a batxillerat, poqueta cosa, d'Egipte.
1: O res. Malauradament, o res. I això
0: res.
1: Que és una cultura, una civilització mediterrània, que estudiem molt a fons sempre els pobles grecs, els romans, i dius, però
2: i Egipte?
1: Mesopotàmia també, però dius, i Egipte, com és possible, no?
0: Sí que és veritat.
1: Perquè a més ens ha deixat un llegat, molts llegats molt importants. Potser de faraó preferit? Clar, no en tinc de cap de preferit, perquè jo els hi tinc una miqueta de mania, als faraons.
0: Per què?
1: Perquè crec que tenien un ego desbocat. Mm. És a dir, ens emmirallem amb aquests grans líders polítics, però què diran d'aquí 2 o 3 mil anys, per exemple, del Trump? Què en diran?
0: Hòstia,
1: doncs
0: no
1: és
0: fa
1: això.
0: Faltes per a gaire.
1: No, això és ben cert. Però al final, clar, jo sempre dic que m'estimo molt més el poble. A mi m'agrada molt els estudis de vida quotidiana, de la història política també, i sempre hi ha algun faraó o alguna dona que va arribar a ser faraó, o alguna reina, especialment les reines, a mi m'agraden molt, que els hi tinc alguna estima especial, però com que no les vam conèixer, però sí que potser el Keops, jo crec que hauria sigut interessant haver-lo conegut, o un que es diu Hasehemui, però ja són noms tan enrevessats que m'estimo més, no?
0: Saps llegir jeroglífics, no?
1: Sí, esclar, sí, esclar.
2: Que paio, tio.
0: Què? Estic preguntant, hòstia.
2: Moltes de cordons, clar que ho sap.
0: Bueno, però jo què sé, tio, llegir jeroglífics ha de ser complicadíssim.
2: Bueno, amb paciència.
1: Clar, és tot posar-s'hi. És molt entretingut i de debò que jo encoratjo a la gent que us agradi la filologia, la llengua egípcia, vull dir una llengua morta, és meravellosa i utilitzant un dels sistemes escriturals que utilitzen és el jeroglífic i és fantàstic perquè a més aprens a escriure. Jo, per exemple, tinc un fill, quan era petitó em deia, mare, mama, per què no dibuixes un mussol? I jo el dibuixo perfecte. Clar, té una pinta jeroglífic tremendo, però em
0: què vol dir
1: ensenyar...
0: un mussol?
1: Mussol és la lletra M.
0: Ah, sí?
1: Sí.
2: Podem fer la Renaixença amb jeroglífic?
1: Quan vulguis. Hòstia,
0: escrivim això.
2: S'ha
0: de dibuixar.
2: Com és que no ho tenim, això?
0: Ho estic fent ara,
1: la R...
2: Ja és que anem molt retreçats, aquest programa.
0: La R... Moment, Xiriguera.
1: Serà fàcil, perquè la R és una boca.
0: Una boca. Una boca què? Com rient?
1: Sí, uns llavis.
0: Uns llavis.
2: Com els Rolling Stones.
6: Jo ja sap dibuixar.
1: Sense la llengua.
2: Sense la llengua dels Rolling Stones.
0: Ara no em va el boli dels nervis.
5: Ja t'ho dibuixo.
0: Et donem un altre boli. Ara, ja està. Aviam, espera't. Uns llavis.
1: Uns llavis.
0: La R. Què més?
1: La E no hi és, perquè amb escriptura, les vocals, el C, no, és igual que qualsevol llengua semítica, no escrius les vocals, existien, però no hi són.
6: Canvia el nom del
1: programa. Clar, posem la N, que és aigüeta, aigua.
0: Aigua. Ta, ta, ta, ta. Que faig unes gotetes.
1: No, no, no, no. Fem unes onades.
0: Unes onades.
2: Unes onades.
1: Unes onadetes, sí. La A podríem fer com una neutra.
0: Sí.
1: La, llavors posaríem un ocell, dibuixem un ocellet.
0: Com la gavina del PP.
1: No, aquesta no, no aquesta, aquesta mai. No. Aquesta, no, un ocell.
6: Per dalt, dibuixem l'àguila, sí. De l'escut.
1: La I, que no és una I, vindria a ser com una Y, que és una consonant, però la podem agafar. Una ploma.
0: Una ploma.
1: Una ploma o un jonc, sabeu?
0: No em fotis que ja he dibuixat la ploma, ara.
1: Doncs una ploma, una agafem ploma. Una ploma.
5: Però ara, jo també et diré que a l'hora de fer una redacció hi devien estar molt rato,
1: sí.
5: Eh?
1: Sí.
5: Ara que em va parir, eh?
0: Ara ve la C trencada, cuidado, eh?
1: No, va per sons, llavors hauríem sí. De fer el x. X sí. És com una piscina, un llac. T'agrada?
0: No se'm confondrà amb l'aigua d'abans?
1: No, no, i després has de tornar a posar l'aigua perquè la hem dit que no la posem.
0: Vale.
1: La C trencada és el so S. Posa-hi un tros de tela.
0: Un tros de tela.
1: I de nou l'A, que és aquell ocell.
7: Ja vale. Estàs calculant bé els
0: marges. Ja ho tinc, ja ho tinc, sí. Estic una mica més i una mica, però ja l'hi he ficat, eh?
2: Això sempre passa, quan comences a escriure sempre passa.
0: Sí. Oita, m'ha quedat així, veus?
6: Claríssim.
0: Oita.
4: Després de la tela.
0: Renaixença, l'ocell.
1: És perfecte.
0: L'ocell.
1: És perfecte.
0: Hòstia, ha de ser divertit, això.
1: Ho és.
0: Ha de ser divertidíssim.
1: Molt bé, molt bé.
0: Escolta, per què tenen caps d'animal els déus egipcis? Són els primers Terians de la història. Se sentien identificats amb...
1: És molt curiós, perquè quan estudies la religió, l'antic Egipte, aquest panteó, que està format per més de 1.500 divinitats, és ben cert que l'aspecte és el que més ens crida l'atenció. Mm. I molts d'ells, i moltes d'elles, tenen aquest cap d'animal perquè fa referència a la força d'aquest animal. Si tu, per exemple, agafes el déu Horus, que és un falcó, és un animal molt majestuós. Mm. Per tant, fa referència i evoca la força del faraó, del rei... Per tant, no és que estiguin adorant els animals ni si vulguin representar, sinó que aboquen aquestes forces. Són grans observadors de la mare natura.
0: I lo de les mòmies... És que déu-n'hi-do, és que no tocaves, de fet, a Egipte.
2: No, no, no.
0: Ai, Egipte, perdó. No. Has tocat mai una mòmia, no?
1: Sí.
0: Sí?
1: Clar, amb alguna excavació toques alguna i sempre hi ha... Pel desert, si aneu a poc caminant, podeu trobar restes de lli, trobareu potser algun sí. Tros de braç... Sí, és quelcom molt sec. Que, de fet, durant el segle XIX ho cremaven, aquestes mòmies, perquè deien que era un bon combustible
2: sí.
1: Pels trens, però
0: llavors
1: hi ha hagut
0: no,
1: sort, ja
0: no. No hi pot haver una maledicció d'aquelles faraòniques si toques alguna cosa que no has de tocar? Tampoc,
1: no la toquis per si de cas, però jo crec que no el passaria pas res.
0: Per què hi ha tantes teories de la conspiració que fan referència als egipcis, també?
1: Doncs perquè...
0: És que és una civilització que trobo que està de pega. En aquesta era nostra no s'estudia, llavors hi ha tot de teories conspiranoiques, no?, de que si les piràmides les van fer els extraterrestres, que no sé qui les va fer...
1: El meu punt de vista, la meva opinió, és una cultura tan fascinant que ens costa encara a dia d'avui entendre'ls. I fins i tot ens preguntem, no?, com es van construir les piràmides? Intentem projectar els nostres paràmetres cap al passat, i això no funciona. Llavors ràpidament dius, clar, si a dia d'avui això no sabríem ni com ho faríem, això què vol dir? Que l'antiguitat, que ens pensem que era gent més ruc i més tonta, i no és cert, no. Doncs segur que no ho podien fer. Per tant, qui ho ha hagut de fer això? Gent vinguda de fora. Digue-li d'altres planetes, vol que sigui. Jo és aquesta l'explicació que li dono.
0: Com vius el fenomen turístic?
1: Malament. Porto molt malament. Sí, perquè n'hi ha molt, evidentment, i jo sóc la primera que vaig cap allà i que...
0: Que tu hi vas 5 cops l'any, eh?
1: Sí.
0: Ho has dit,
1: I vaig viure tot un any. Imagina't al Caire per fer el doctorat, sí. Però clar, jo a vegades distingeixo, i sé que és un tòpic, eh? Però allò de ser un viatger i ser un turista, i és ben cert, clar. Aquelles persones que van només per fer una fotografia a davant de la piràmide, sense voler saber ni què carai és, si no saps si és una tomba, un clar. Temple, quants anys ens hi separa, les persones, els homes, les dones que hi van ser allà ara fa 4.600 anys, a mi això em dol, em fa molt de mal. Però quan veig algú que té realment moltes ganes, jo sóc de les que us ensenyo algun lloc perquè pugueu veure aquestes piràmides sense que hi hagi tanta gent.
0: No haurem d'organitzar un viatge.
6: Tenim moltes coses a fer, eh?
0: Faraons, sí, Faraons de Silicon Valley és el títol del teu llibre. Una càpsula sobre l'antic Egipte, el poder i la tecnocasta. Trobo que és petitó per 3.000 anys d'història, no?
1: No, tranquil, perquè és dens. És a dir, no et fies mai del gruix.
0: D'acord.
1: No. Per tant, molt crítica, però sí, he volgut comparar una miqueta el poder actual amb el poder dels antics faraons, que jo crec que
2: jo llegiré,
1: no ha canviat gaire cosa.
2: Llegiré la teva tesis, jo.
0: Sí, fota-t'hi, Xuriguera.
1: Fantàstic.
6: No.
8: pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
0: Ara et farem el nostre jeroglífic, Irene. Prova de, petita prova de català. Una definició, una paraula, perdó, i tres definicions. Si l'encertes, t'emportes una llangonissa ral de vinyó, gentilesa de...
9: Pere!
0: La paraula d'avui és trobiguera. Trobiguera. A, trobiguera. Cau de múltiples galeries que construeixen els conills sota terra.
2: Tinc una família de conills vivint al costat de l'hort que se mocarden tot. Agafaré una manguera del tub d'escapament de la moto cap al forat de la trobiguera i els ofegaré tots.
0: B, trobiguera. Sinònim de lligacama, cinta o cordó elàstic que se subjecta a la cama o a la cuixa i aguanta els mitjons o mitges per evitar que caiguin cames avall.
5: La meva dona parla un català tan ben parlat. Em va dir, avui vull que m'arrenquis la trobiguera amb les dents. No la vaig entendre i em vaig quedar al bar a mirar el Barça.
0: O C, trobiguera. Es diu del tipus de raça de gos que s'utilitza per trobar tòfones sota terra.
4: En Pepito estava a l'atur i ara, mira. Va comprar una gossa trobiguera i s'ha fotut d'or venent tòfones als restaurants de luxe.
0: A, B o C.
1: A veure, la B la descarto. No m'acaba d'agradar gens.
0: No?
1: No, però ja t'ho dient aquest no, ja m'estàs... Per tant, direm la B.
0: Correcte! És una lligacama, tu, una trobiguera, eh?
5: Trobiguera.
0: Una trobiguera. Què feies tu al bar?
5: Sí, és que és grossa.
0: Mercè, avui parlàvem de l'audiòfon.
4: Parlem de l'audiòfon,
0: va. Parlem de l'audiòfon.
4: Els fundadors de GAES,
0: sí.
4: Sabíeu això, que eren catalans?
0: Ah, no, són no. D'aquí. No,
4: doncs sí, nascuts a Barcelona. Van fundar l'empresa el 1949, eren dos socis, eren en Juan Gasó i José María Espoy. GAES, no?, que surt de la unió dels dos cognoms.
0: Sí. Gasso
4: i Espoy.
5: Està ben pensat, això, eh?
0: Molt ben pensat.
5: Va
4: un brainstorming que vam fer allà.
5: Va estar dies, eh?
4: Sí. Per cert, els que viviu a Barcelona heu de saber que viviu amb un volum de decibels superior al que recomana l'OMS.
0: Mira.
4: L'Organització Mundial de la Salut, per la Salut, diu que els sons als quals ens exposem habitualment no haurien de superar els 50 decibels i es veu que Barcelona ja està per sobre.
0: Vaja.
7: Sí. Funciona segons el que crida l'alcalde. Badalona seria pitjor, no? Perquè
4: sí.
7: L'Albiol crida més que el Collboni.
0: No sé si va per aquí.
4: No, crec que no.
0: Ah, no.
4: Però bueno.
0: No ho sé.
4: No, doncs depèn molt de cada rànquing, però n'hi ha algun que situa a Barcelona com la segona ciutat més sorollosa del món, només darrere de Nova York.
0: Molt relatiu, eh?
2: Sí, de veritat.
0: Molt relatiu.
4: Sí, es veu que sí.
0: Perquè Muntanyola, jo soc de Muntanyola, i és tranquil·líssim fins que el diumenge els hi agafa tots per agafar la motosserra i desbrossar, que hi ha un sol de Déu. Sí,
4: sí. Però és un fet puntual, sí. No? Diguéssim que...
0: No sé si sorollosos els egipcis?
1: Doncs segurament. En algun moment ho deurien ser. Ves-t'ho saber.
0: Som mediterranis. Però,
1: clar, i som gent de festa, sí. I d'estar...
0: Quina és hi havia alguna festa sonada?
1: Moltes. Sí. Hi havia una meravellosa, que era una festa que era consagrada a la deessa Hathor i que es regalaven quantitats ingents de cervesa, perquè tothom s'havia d'embriagar, perquè la deessa Hathor és una deessa de l'amor i ells deien que l'enamorament i l'embriaguesa està borratxo. S'assembla
4: sí.
1: Molt.
4: Com que t'agrada tot.
1: Clar, llavors, mira, anem a intentar-ho i llavors què feien? Doncs vinga a beure cervesa i llavors així...
2: Les enramades d'Arbúcies.
5: Sí, ve de Grècia.
2: Sí.
5: Tot i que, estem parlant d'Egipte.
0: Imagina't a quin nivell estem.
1: No anem bé.
2: No, t'escoltem molt, t'escoltem.
1: Sí. Ja.
0: Home, jo em quedaria mitja hora aquí xerrant amb
2: Irene. Més.
0: Que és interessantíssim. Només ens queda... Anem a fer la Renaixença un dia al Caire. Allà.
1: Això m'encantaria, jo us hi porto.
0: Bé.
1: Sí, jo crec que hi hem d'anar.
0: Hem de parlar amb el...
2: Home, fer sortides.
0: Parlem amb el Jordi Borda, de Catalunya Ràdio, el director.
5: Sí.
0: I ja està. Vinc a entrar fins que li passem el pressupost.
5: Bueno,
1: que vingui, que també vingui.
0: Que vingui, també.
1: Sí, llavors segur.
0: I des d'on el faríem, però? Des de dins una piràmide no es pot, això.
1: No, però posarem vistes a les piràmides.
0: Vistes amb les piràmides a darrere.
5: Home, que maco.
0: Home.
5: Estarem frescos.
4: M'encantaria anar a Egipte.
0: Uf. Irene, doncs, ara quan parlem d'Egipte ja ens hi mirarem una mica més.
2: Home, i tant.
0: I almenys et tindrem
2: present. I truqueu-la.
0: El trucarem.
1: Sí.
0: Si tenim algun dubte, direm, Irene, la corriola què? Hi era o no hi era?
5: Ara.
0: Aquella època. Això ho feien els esclaus o no ho feien els esclaus?
5: Ara.
0: Irene Cordón, gràcies per venir a seure una estona a l'Escó de la Renaixença.
1: Gràcies a vosaltres.
8: Tens un ofici tan curiós o una vida tan interessant com per ser entrevistat a la Renaixença? Entra al corral.cat i omple el formulari. Tranquil, que et paguem la gasolina fins a bord.
0: Àlex Vila.
7: Bon dia.
0: Mira, ho has de fer molt bé perquè he llançat el guió ja. L'he llançat a darrere, vull dir que...
7: Ben fet.
4: Estàs assegut com una persona normal, Àlex.
0: Sí, molt bé avui.
7: Què són les persones normals?
0: Exacte.
7: També és normal, que no. També és... No som tots humans.
2: No ens punxa ni sangrem quan surt mocs per les orelles.
0: Molt bé. Shakespeare.
4: Sí. Shylock.
0: Àlex Vila, audiòfon. Què has
7: audiòfon.
0: Fet? On t'has anat?
7: He anat a fer-me una audiometria.
0: Què dius?
7: Sí.
0: La revisió aquella de les orelles?
7: Sí. Audiometria i joventut són dos conceptes que potser no estem acostumats a veure junts, però heu de saber que us heu de fer audiometria.
0: Sí, home. Almenys quan et treus el carnet de conduir amb, sí, amb 18 anys, ai, ja te la fas. Sí, sí.
7: Exacte, exacte, exacte. Potser, Peyu, si tu t'haguessis fet una audiometria, t'haguessis adonat que em falten unes quantes sessions amb el logopeda i no m'haguessis contractat.
0: No, jo ja em vaig contractar sent conscient d'això.
7: Sí, sí, sí. Aleshores, he anat a parlar amb la Urgell, de la Seu d'Urgell.
0: Molt
7: potser
0: bé.
7: Això és confós, però...
0: No, s'entén perfectament.
7: Perfecte. I he anat a l'Òptica i Centre Auditiu Oral.
0: És curiós perquè el de les orelles sempre ho fan a les òptiques, no? Sí. Que no hi ha un lloc específic.
5: Bueno, sí, vas amb el metge.
0: Sí, però vull dir... que els audífons,
5: sí, sí, és
0: no sé per quin motiu, els venen a les òptiques.
5: Perquè les ulleres van arrepenjades a les orelles.
0: Deu ser això.
5: I és el mateix metge.
7: Sí, sí, sí, que és veritat, sí, això. Sí, sí. Aleshores, sí, què va passar? Jo vaig dir, bueno, vaig un divendres, ja que vaig fins a la Seu d'Urgell... Tal.
0: Passes el cap de setmana
7: passo,
0: allà.
7: Potser si em ve de gust. Mm. Què va passar? Que, bueno, el cotxe... Jo vaig amb el cotxe dels meus pares i el cotxe dels meus pares va dir prou.
4: Un altre cop?
7: I em vaig quedar tirat al mig de la carretera.
4: Ai, com...
0: Anant cap a la Seu d'Urgell.
7: Cap a la Seu d'Urgell.
0: On vas quedar tirat, exactament?
7: A Bagà.
0: I arribaves, eh?
7: Bagà.
4: I quasi.
7: Aleshores, tinc un àudio d'uns operaris que em vaig trobar a la carretera.
0: Endavant.
9: Qui és el vols de manteniment d'aquí del tram aquest de la carretera i esperava que feia falta algo, però bueno,
7: pues sí, sí,
9: ho veiem que estàs estupendo.
7: Sí, sí.
9: Potser ja se n'aclararà.
7: Sí. És que, sí, em van reconèixer, em van dir, hòstia, per la veu, tu ets el de la Renaixença, t'escoltem, i jo, sí, sí, sóc jo.
0: Sóc jo, i estic fent un reportatge d'una audiometria.
7: Sí, i mira, sí, sí, avui no serà.
0: Com vas arribar? O no vas arribar?
7: Un altre dia, clar.
0: Que, ah, sí?
7: Home, clar, el cotxe no anava. No, o sigui, no, saps? Com el Gabriel Rufián quan intenta parlar català, que és com...
0: No acabava.
7: Bueno, vas va posar a parlar castellà, no? Com sí. Aleshores, jo crec, Peyu, que arribats a aquest punt...
0: Però tenim un reportatge...
7: On se m'ha espatllat el cotxe,
0: sí,
7: vale? Jo crec... Jo ja sé que tu no ets Pablo Motos, però m'hauries de regalar un cotxe.
0: No. Home, podem...
7: Aquí,
0: podem,
7: els de Vera, aquests de Vera.
0: Els de Vera, sí.
7: Que home, patrocinar una llonganisseta.
0: Estem a la llangonissa. De la llangonissa al cotxe hi ha un grosset.
7: Hem de pensar en gran.
5: El nano s'ho ha guanyat, també.
0: Sí.
5: Eh?
0: Sí, sí,
7: sí,
0: sí. Sobretot amb aquest magnífic
5: reportatge
0: de l'audiometria, que espero que arribi en algun moment.
7: Tinc, eh?
0: Sí.
7: Vale? Aleshores... Seguim parlant de cotxes i audiòfons. És igual d'important revisar el cotxe que revisar l'oïda?
5: Bona.
7: Escoltem-ho. Tu creus que és més important portar el cotxe a revisió o revisar-se l'oïda?
10: Revisar-se l'oïda sí que és important, l'audició, i a vegades tendim a allargar-ho perquè hi ha un punt d'estigma, hi ha un punt també econòmic, però hi ha un punt d'estigma de dir, ostres, porto audiòfons, soc sord, no tothom que porta audiòfons és sord, té una pèrdua, però pot fer vida totalment normal.
2: És com dir que tothom que porta ulleres és cec.
7: Exacte. No tingueu vergonya a mostrar les vostres mancances.
0: Això ja és, ja és el segon dia que vas anar a la Seu d'Urgell, això, eh? Ja
7: això
0: vas
7: sí,
0: arribar.
7: Un dilluns a la tarda que ja, bueno, se'n va... Bueno,
0: ja hi vas anar amb una altra il·lusió.
7: Tu pensa que, clar, un reportatge de gravació fa 15 minuts.
0: Sí.
7: 4 hores de viatge, si sumes l'anada i la tornada, saps?
0: Clar, clar.
7: Però què soc? Que em pagaran aquí per conduir el cotxe? Em pagaran aquesta secció?
0: Sí, noi.
7: Però, ei, jo content, eh? Vull dir, també ho he triat jo, eh?
0: Sí,
7: vull dir,
0: sí.
7: No, ningú m'ha obligat això, vull dir.
0: Exacte.
7: Que això, clar. Però també aquesta gent es mereix que algú vagi...
0: Que sí, que sí, que sí.
7: És Catalunya, això,
0: sí,
7: també.
0: Que sí, tant.
2: Sí, sí, sí.
0: Eh? De fet, és Catalunya. No, també. Ho és. El també sol.
7: Molt ben corregit, això. Ostres, fi de la uïda. Aleshores, seguim amb més coses del reportatge, coses més interessants. Quant costa un audiòfon?
0: Endavant.
7: Uns quants diners.
0: 2.000.
7: Escoltem-ho.
11: Quan pot costar un audiòfon?
10: Un ventall d'uns 900 a uns 4.000.
2: Home,
10: entra... un molt gran.
7: Sí, sí, sí.
2: Home, però la forquilla és molt gran.
7: És molt gran, sí. Et pots comprar un patinet elèctric o una bicicleta bona d'aquestes que es compra la gent ara per anar a esmorzar. Un audiòfon barat són 3 menús a l'àbac o 90 menús al barbaco. I un audiòfon car serien 3 alvocats, un mango i omplir el dipòsit del cotxe, no?
0: Sí, últimament, sí.
7: Com estan les coses, sí. Amb això de la inflació, que això és una cosa que a mi em fa una mica de gràcia.
0: Lo de la guerra em fa més gràcia, a mi encara.
7: Sí, també, no? I bueno, la inflació, bueno, aviam, jo escric aquí una broma. Jo l'escric malament, la broma no funciona. Responsabilitat meva.
0: Sí.
7: A mi que em diguis tu la inflació, que m'importa la inflació, pots fer tu la teva feina perquè les coses no s'inflin. Aleshores, tinc uns consells, si els voleu escoltar.
0: Sí, home, sí,
7: ja que vaig anar fins a la Seu d'Urgell.
0: Sí, home.
2: Dues vegades.
7: Tu...
2: Una i mitja.
7: Bueno, una i tornar, sí, una... S'ha entès. Endavant els consells.
10: Evitar exposició de soroll molt elevat, sobretot si és a la feina, gent que treballa amb màquines i tot això, posar-se protectors auditius.
0: Sí.
10: És molt important perquè quan som joves no ens n'adonem, però a la llarga acaben sortint aquests problemes.
7: Sí, aleshores, bueno, jo treballant en aquest programa, no?, que està ple de màquines com l'Arnau, la Laia, la Mercè, tu, Peyu, Fel, el Xuri, tot l'equip tècnic, no?, i de guió, pues, a partir d'ara vindrem la...
0: amb els taps.
4: Amb taps, amb els orelles.
0: Molt bé, molt bé.
7: Vinga.
0: Sobretot no porteu els nens petits als concerts, que això a vegades
7: sí,
0: no.
7: Sí.
0: Veus una pobra criatura allà davant de l'altaveu que dius, mare de Déu, senyor. I els gossos, i ara t'explico també.
12: I a teatre tampoc.
0: No. Els nens no els porteu gaire enlloc. Ai, Àlex Vila, moltes gràcies. Que vagi bé. A vosaltres.

0: Què està sonant, Arnau?
1: Avui sona There is a Light That Never Goes Out, publicada l'any 1986 per la banda anglesa de rock alternatiu The Smiths.
2: Noi.
1: A una actuació televisiva als anys 80, el cantant del grup Morrissey va aparèixer amb un audiòfon posat i aquella imatge tan insòlita va generar molt ressò. El que aparentment semblava una cosa poc atractiva estèticament, ell ho va convertir en un gest tendre i fins i tot revolucionari. Resulta que ho va fer per animar una fan de la banda a qui li feia vergonya portar-lo i el necessitava.
3: Molt bé, tu.
1: Oita, tu.
3: Doncs escoltem una mica els The Smiths i tornem de seguida amb una història per passejar el gos.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per la caiguda del mur de Berlín.

0: en Kant, que
1: en
0: és...
1: Kant?
0: Sí, Kant.
1: Es diu Kant,
0: sí,
1: el gos.
0: En,
1: com el filòsof.
0: En honor del filòsof.
2: Ah, mira.
0: Kant, sí,
2: ah, mira.
0: Sí. És un gos crestat rhodesià, que és una raça originària de Sud-àfrica.
1: No sé pas quin és, no sé pas quin és.
0: Ara, ara veuràs la foto.
1: M'haig perdut amb això.
0: Això sí que és un llamp de gust.
1: Gos gros.
0: Sí, un gos gros. A veure, veiem-lo.
1: A veure.
0: Mira, mira'l.
1: Ah, bueno.
0: No, no, és que no t'ho sembla. No t'ho sembla, però pesa 80 quilos.
1: Quan envieu fotos de gossos grossos, heu de fer com quan cau calamarsa i al costat hi posa una pilota de golf. Heu de posar una pilota de golf al costat del gos.
0: Si no, no percep, clar.
3: Que sigui a escala, o sigui, una pilota de golf per la calamarsa. Ok, però per un gos de 80 quilos...
0: No queda bé.
4: Una de bàsquet, una de bàsquet.
3: Una de bàsquet.
1: Posar-hi un...
0: O un nen.
4: O un metro.
1: O però un metro.
0: Un boi. Nen no.
1: Hi ha nens grans i nens petits.
0: És veritat, tens tota la raó.
4: Un metro al costat.
1: Exacte, posar-hi un metro.
0: Vale, posem-hi un metro.
4: I una balança allà al costat.
0: En Kant és de Bellaterra.
1: Mira.
0: I és del Jordi Tardós.

0: propietaris, també.
1: Sí, sí.
2: Per la passejada d'avui mirarem el cel de l'antiga Grècia. Altra vegada ens endinsem fins a l'època d'esplendor de la ciutat-estat d'Atenes, bressol de la civilització occidental, de les lleis i la democràcia. Llàstima que en aquella època encara havien d'ajustar certes coses.
0: Avui passegem el gos per Atenes, any 621, abans de la nostra era. Mentre passegem pels carrers empedrats d'Atenes, hem de ser molt conscients que aquella polis serà on està a punt de néixer la democràcia, la filosofia i l'art occidental. El nostre gost, en Kant, tot i tenir un nom d'un filòsof del 1700, sabrà apreciar la passejada. De tota manera, l'any 600 abans de Crist, Atenes encara té alguns aspectes per millorar. Per exemple, la justícia.
3: Pues com ara, no? Això és com, vull dir, això ho hem heretat de sí. L'antiga Grècia.
0: Encara és un aspecte a millorar, la justícia.
4: Sempre ho serà.
0: Sí, sí. A Grècia, també. No sé si també...
4: El què?
0: Els jutges de Grècia només t'entenen en castellà.
3: No sé. Segurament.
4: No, mai se sap.
0: En aquella època, la justícia funciona per tradició oral, per costum. Davant d'un delicte o una ofensa, un grup de nobles decideix quin serà el càstig per al delinqüent. Cada cas és diferent i no sempre s'aplica la mateixa pena.
5: Exigeixo justícia!
0: Què és aquesta boja?
6: Feia dies que no sortia.
5: Mira, el bou del veí ha entrat al meu hort i s'ho ha menjat
0: el
5: tot,
0: qui?
5: Eh? El bou.
0: El bou.
5: El bou del veí. Sí. El bou. I ara dit així sí que sona molt raro, no?
0: No, no, està
5: el
0: molt bé.
5: El bou del veí s'ha menjat tot el que tenia a l'hort. Saps què t'ho vull dir?
4: Bueno, hosti, sí. Però quina culpa sí. Tinc jo, saps?
5: No, tu no, el bou.
4: Bueno, el bou se m'ha escapat.
5: Hosti, ja... el deixa suelto, el bou.
4: No, és un bou, saps?
5: Aquest bou ha d'anar amb morrió, eh?
0: La majoria no, dels morrió. Delictes que passen a Atenes, un bou amb morrió.
4: A més, ja t'he demanat disculpes, perdona'm, ja
0: deia
4: està.
0: Deia que la majoria de delictes que passen...
4: Sí, bueno, però deixa'm...
0: Voleu parar de discutir?
7: Ai. Jo el que estic pensant...
0: Què?
7: És que hi ha gent, arribada a Catalunya fa poc, que diu, escoltaré Catalunya Ràdio per aprendre català. I ara sent aquesta conversa sí. I diu... És impossible aprendre català.
5: És molt difícil,
0: el català. És molt difícil.
7: És molt difícil, però...
5: Oh, però que nosaltres parlem en grec, eh? Estem parlant en grec, ara. Per això no s'entén.
0: Deia que la majoria...
4: Antica.
0: Em voleu deixar explicar?
7: Tens tota la raó.
0: La majoria de delictes que passen a Atenes són d'aquesta mena. Coses sense gaire importància, però que afecten el dia a dia de la gent.
2: Tranquils. El Consell d'Aristòcrates ha valorat el vostre cas. Li hauràs de donar 3 àmfores d'oli d'oliva perquè el teu bou li ha aixafat l'hort.
5: Sí, senyor! Això sí que és justícia. Bravo! Bravo pel senyor Consell dels Jutges. No sé com era això.
2: Jutge, sóc jutge.
5: El jutge!
4: Però, a veure, ha dit 3 àmfores d'oli?
0: Sí.
4: 3 àmfores d'oli?
5: 3.
4: Home, però és molt! Aquesta dona hi tenia 4 merdes allà plantades, eh?
5: No. Què vols dir?
4: A veure, que... hi tenies plantat a l'hort.
2: També hem de tenir en compte una mica el dany moral.
5: Clar.
2: Del fet que el bou li hagi esclafat l'hort.
5: Ara ho has dit, això! Ara ho has dit!
2: No, però el dany moral, el dany de dona està fet a
5: poc. Si tu sàpiguessis com estic, estic destrossada, eh? Jo penso que a les llits, ara ja no dormo jo, a les llits que penso allà amb el meu hort, és que se'm trenca el cor.
0: Ja ho podeu veure.
4: No ho podeu veure. Per què és aquest drama?
0: Eh? Home, és que el teu bou li ha aixafat l'hort.
4: Oh, però... Però que hi havia plantat en aquest hort, però tant de drama, tanta cosa, hòstia.
0: La justícia atenenca que és molt subjectiva. Ara bé, en delictes violents, llavors s'aplica l'ull per ull, dent per dent.
4: Oh. Bueno, doncs exigeixo justícia.
0: Què vols dir?
5: Què vols dir?
4: No, que jo també exigeixo justícia.
0: Per què? Què ha passat?
4: Perquè...
5: Què ha passat?
4: Perquè jo què sé, saps? Perquè a la veïna ha matat el meu bou.
0: Ah, sí, l'ha matat.
5: No l'he matat.
4: L'ha matat, li ha fotut una hòstia, l'ha matat.
0: Ah, li has matat el bou, tu?
5: Bueno, escolta, massa, que he tardat, eh? Que ja tornava a ser dintre el meu hort menjant-se les meves mongetes, eh?
4: A veure...
5: Sí, sí.
4: A veure, sí. Una grega de 600 abans de Crist no hi havia mongetes a l'hort.
0: No hi havia.
4: No hi havia.
5: Si ho has dit tu, que tenia mongetes.
4: No, no ho he dit jo, no ho he dit jo. A mi no em diguis que ho he dit, perquè jo no ho he dit. No hi havia mongetes. Aquesta dona ens està estafant a tots.
0: Sí,
4: a veure. Jo exigeixo justícia. M'han matat el bou i dents per dents, cua per cua. No sé
0: ara,
4: com ho heu dit.
2: Doncs si és un delicte violent,
4: ara.
2: En aquest cas hem d'aplicar la llei de l'ull per ull.
4: Ara.
0: Ah, sí?
2: Sí.
0: A l'antiga Grècia, si una baralla algú t'ha fet saltar les dents, llavors tu li pots fer saltar les seves. Si algú t'ha tallat una mà, tu li pots tallar la seva.
4: Vinga.
0: I si algú t'ha matat un animal, tu li pots matar el seu animal.
5: Hòstia.
4: Tens bou?
2: Com que t'ha matat el bou, tens dret a matar-li el seu bou.
4: Però tu tens bou o no tens bou?
5: Bueno, sí, en tinc un parell allà darrere, però...
4: Doncs mira, un me'l carrego ja.
5: Hòstia.
0: Passejant per Atenes amb en Kant, podem trobar molts exemples de justícia aplicada d'aquella manera, sobretot en

0: conflictes veïnals per qüestions de terreny, de bestiar o d'ofenses personals. Però a la polis d'Atenes s'està a punt d'aplicar un canvi radical. El Consell de Nobles ha escollit un nou legislador, un tal Dracó d'Atenes.
1: Hola, gente, sóc Dracó d'Atenes i vinc per aplicar uns canvis radicals.
0: Molt bé, Dracó. En Dracó d'Atenes va molt fort, eh? Diu que només farà dues mesures, però que seran contundents. La primera és que a partir d'ara les lleis seran escrites.
1: Sí, senyor, sí, senyor. Res de fer-ho de memòria. A partir d'ara, paper i boli.
0: Bueno, si no hi havia mongetes, fill meu, paper i boli menys, eh?
1: No. Doncs fem a partir d'ara amb escarpa i martell.
0: Molt bé, escrit, eh?
1: Algun lloc ha de quedar escrit.
2: Molt bé.
0: El segon canvi afectarà les sentències. En Dracó diu que, atenció, eh? Qualsevol delicte ha de ser condemnat amb la mort.
1: Qualsevol.
0: Qualsevol.
1: Pena de mort per a tots els delinqüents.
0: En Dracó creu que amb aquesta decisió els delictes lleus s'acabaran, i ho diu seriosament. A partir d'ara, qualsevol delicte, per ximple que sigui, serà castigat amb la mort.
2: És bon braç, això.
1: Bueno, collons, de braç.
0: Els habitants, a part que és un moment amb doble fila...
1: Va, pena de mort.
0: Pena de mort.
2: T'enfiles a sobre un cotxe...
1: Mort.
0: Mort. Els habitants d'Atenes hauran d'anar amb molt de compte. Una simple discussió pot acabar convertint-se en la pena capital.
3: Senyor, no vol dir que n'estem fent un gran massa de tot plegat.
1: Ja veuràs com així s'acaben les discussions entre veïns.
0: Els habitants d'Atenes poden ser condemnats per qualsevol fotesa.
4: Exigeixo... Sí, sí, cagondena. Exigeixo justícia. La cabra del meu veí, s'ha acostat a la meva parcel·la, i se m'ha fotut l'aigua del pou.
1: Cap problema.
4: Que l'ha beguda tota.
2: Què? Senyora... Oi, se m'ha escapat ara la cabra.
0: També repassa els ballats una mica, també.
2: Ho tinc tot molt suau, t'ho tinc.
1: No pateixis, cap problema. Pena de mort per l'amo de la cabra.
2: Molt clar.
4: Home, a veure... Ara, potser ens hem passat una mica, eh? No, no. Mira, saps què t'ha dit? Que retiro la denúncia.
1: Ah, que era una denúncia falsa?
4: No.
1: Doncs pena de mort per tu. Me cago en Déu. Per mi, t'ha acabat la comèdia.
4: Hòstia.
0: Va molt fort, aquest home.
3: Va. Ah, haver-ho pensat dues vegades. Que li tallin el cap.
4: Ara m'agrada. Però, en sèrio?
3: És la llei,
4: que em tallareu
3: llei,
4: el cap?
0: Sí. Només hi ha una excepció. Un homicidi accidental. Si algú ha comès un homicidi accidental, no rebrà la pena de mort, sinó que serà desterrat d'Atenes. És el món al revés, eh? Robar una simple gallina es castiga amb la pena de mort, però un homicidi involuntari es castiga, doncs, només amb l'exili.
1: És involuntari.
2: Carai, tio, és més car, vull dir, és molt més barat, ja em deixeu pensar. Lo barat és anar passejant, jo què sé, per la muntanya de Montserrat i fotre algú dalt a baix d'un barranc.
0: Sí,
2: i això,
0: sí, sí.
2: I ja està.
0: Però això ha de ser accidental, eh?
2: Accidental. Llavors t'exilien.
1: T'estàs emmerdant.
0: Sí. Per exemple, si sense voler atropelles algun vol carro...
2: Per exemple.
0: Que no tenim cap referent per associar-ho ara mateix...
2: Ah, jo no he pensat en res, eh?
0: Doncs llavors t'exilien,
2: sí,
0: en comptes de matar-te. Durant els dies següents, els atenencs viuen ben acollonits, passejant, embancant. No trobem ningú pel carrer. Ningú vol saltar-se la llei. Des d'un punt de vista filosòfic, però la situació és interessant. A través de la por de ser executat, en Dracó ha creat una societat sense cap delicte.
1: Què? Què us ha semblat la jugada, eh? Quin marit, eh?
0: Bé,
1: aquí no hi ha ningú que se salti la llei, eh? No, ni un paper terra.
0: Penseu que fins i tot un adulteri es condemna amb la mort. Ai. Si la dona li fa el salt a l'home, ell té dret a matar-la.
2: Sí, senyor.
4: Ah, sí?
0: Sí, sí.
4: Escolta, una pregunta. I al revés com va? També passa això? Vull dir que també una dona pot matar el seu home?
0: En Dracó opina que al revés no cal. No cal fer-ho. No. Si l'adúlter és l'home, la dona no el pot matar. Són coses de la burocràcia atenenca.
1: No ho hem vist necessari.
0: No.
4: Clar.
1: No ho hem trobat necessari.
4: Aquelles cosetes, ja,
5: Dracó,
4: tontes.
1: És diferent.
5: Estàs patinant, eh? Fins a... Anaves bé, però t'hauries de revisar.
1: Us veure com et mato?
0: El passeig amb bancant s'ha tornat estranyot. Atenes ha passat de ser una ciutat plena de vida a una ciutat que viu amb la por al cos.
1: Quin canvi que ha fotut la ciutat, eh?
0: Sí.
1: Ara pots passejar tranquil.
0: A veure, abans també podies passejar-hi, eh? Vull dir que Atenes no tenia cap problema de criminalitat.
1: Ah, sí, però és que ara ni una poma roben, eh?
0: No, no, ja.
1: Ni mitja llimona s'ha robat.
0: No. Com que en Dracó diu que ha eliminat els delinqüents, ara falta eliminar els objectes culpables de cometre un delicte.
2: Aviam, perdona, no és que no ho entenc bé?
0: Sí, ara ho explico.
1: Aquesta idea
2: els objectes...
1: us encantarà.
0: Sí?
1: Ja veureu. Digues, perquè és meravellosa.
0: Segons en Dracó, ara només falta castigar els objectes que provoquen una mort.
1: Clar.
0: Per exemple, si un home li cau una viga al cap
1: ara,
0: i es mor...
1: Què hem de fer?
0: Aquesta viga se l'ha de castigar. Si un objecte inanimat provoca la mort d'algú...
1: Què hem de fer?
0: Aquest objecte ha de ser desterrat d'Atena. L'objecte,
4: L'objecte.
1: Si desterrem l'objecte, ja ningú més s'hi podrà matar ni fotre's mal.
4: Clar, clar, doncs clar. Mira, saps què està pensant? Que hauríem de desterrar el ganivet que tenim a casa.
6: Ai, coi,
4: sí.
6: Què ha passat?
4: Sí, bueno, res.
6: Ah.
4: El ganivet que ha matat el meu marit.
0: Què dius ara?
4: Oh. Sí, sí, sí. Bueno, jo estava cuinant, saps? Estava allà a la cuina, allà fent així un sofregit de ceba, no? Allà. I l'esquena, per accidente, s'ha agafat i s'ha clavat 10 vegades així, a l'esquena del marit. Així,
0: el ganivet, eh?
4: Sí, per accident.
0: Llavors s'ha de desterrar el ganivet.
4: El ganivet, el ganivet.
0: Vostè no ha fet res.
1: Jo crec, que del meu que ho has explicat, jo crec que aquest ganivet s'ha de desterrar.
4: S'ha de desterrar.
1: Desterrar. Vostè lliure o ganivet desterrat?
4: Sí.
0: Per sort, el despropòsit d'en Dracó durarà poquet. Les seves penes són tan extremes que la gent l'acabarà fent fora d'Atenes.
1: Però què esteu fotent?
0: Home, noi!
1: Però què esteu fotent?
2: Va, que sí, és que ja n'hi ha prou, eh?
1: Injust, això.
2: Home, l'altre dia vau matar el meu germà només perquè m'ha robat dues figues, eh? Figues!
0: Hòstia, els amotinats prenen els carrers i fan fora el seu legislador. En Dracó d'Atenes acaba sent desterrat d'Atenes. El nostre amic acabarà els seus dies vivint tranquil·lament a una illa de Grècia, lluny de la ciutat que el va veure créixer. Del seu codi penal en derivarà l'adjectiu draconià. Avui dia, quan diem que una cosa és draconiana, significa que és extremadament cruel o severa.
2: Fixa't.
1: Vaig deixar petjada.
0: Vas deixar petjada, nano, eh? I tant. Anem a veure si sobreviu el nostre gos. El gos en Can.
4: Jo he agafat una de les persones més intel·ligents del públic.
0: Per
4: i espero que en salvi aquest gos, que a mi m'agrada molt.
0: En què et bases?
4: Com et dius tu? Amb l'aspecte.
0: Intueixes, eh?
7: Glòria.
0: Glòria.
4: I d'on ets, Glòria?
7: Soc de Sant Boi, però visc a les Planes d'Hostoles.
2: Visca.
4: Oh. Té món.
0: Les Planes d'Hostoles. El nom d'Atenes ve donat de la deessa grega Atena. Segons la mitologia grega, com va néixer Atena? A. Del melic del déu Apolo. B. Del cul d'un cavall alat.
2: Ja pot ser.
0: Quan arrenques, sí. Pot sortir una criatura per darrere. Quan arrenques el vol.
2: Sí.
0: O C. De dins del cap del déu Zeus.
7: Crec que és la C.
0: Creus
7: que
0: és
7: sigui la C, perquè no vull veure morir un gos.
0: Doncs és correcte! Encara és viu!
2: Molt bé! Aquest públic culte!
0: En Can, el gos filòsof que sempre mira el cel, ha superat la passejada sense problemes. Hi havia el perill, si en Can fés una simple pixarada a la vorera, que en Dracó el condemnés a mort i ens matés el gos. Però amb el seu exili tot va tornar a la normalitat. Els lladregots poden robar pomes sense cap problema i els matrimonis poden fer-se el salt sense haver de pagar la pena capital.
1: Millor.
0: I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el Senyor sigui amb vosaltres.
1: I en el vostre esperit.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
1: Trescat Info.

0: Són les 6.
1: Zapatero trenca el silenci i defensa la seva innocència 2 mesos després que l'imputessin pel rescat de Plus Ultra i per les joies del seu despatx. En una entrevista a Televisió Espanyola, l'expresident ha negat haver mediat en el rescat de l'aerolínia i ha reivindicat la legalitat de les seves feines com a consultor. Sobre les joies, ha assegurat que van ser un regal de cortesia, però no ha aclarit qui li va fer. El Congrés ha aprovat aquest dijous la tramitació del projecte de llei per la condonació del deute del Fons de Liquiditat Autonòmic, el FLA. El text ha de permetre a les comunitats autònomes eixugar part del seu deute amb l'Estat. En el cas de Catalunya serien 17.000 milions, gairebé un 20% del deute total amb les arques espanyoles. Adif continua investigant les causes de l'esfondrament provocat per les obres per soterrar el tren a Montcadi i Reixac, però assegura que no veu risc en els habitatges del barri de Vallbona de Barcelona, que són propers a l'Esboranc. Les línies de rodalies afectades per l'incident continuaran tallades com a mínim fins la setmana vinent. Donald Trump estudia un atac massiu contra l'Iran, segons ha afirmat en una entrevista al mitjà digital Axios. El president dels Estats Units diu que els bombardejos serien més forts que els de l'operació que hi va haver a l'inici de la guerra cap al febrer. L'escalada del conflicte dispara el preu del petroli Brent per sobre dels $100 per barril. El Banc Central Europeu manté els tipus d'interès al 2,25%, tot i la preocupació expressada per Christine Lagarde per l'espiral bèl·lica a l'Orient Mitjà. Lagarde suggereix una possible pujada del preu del diner al setembre, en funció de com evolucioni el conflicte i el seu impacte en els preus de l'energia. La calor nocturna durant la nit a Barcelona provoca més morts que les altes temperatures durant el dia. Així ho asseguren 2 estudis de la Universitat Politècnica que han analitzat dades dels últims 50 anys. Durant aquest temps, la temperatura mínima ha pujat 3,87 graus, gairebé el doble del que ha pujat la temperatura de dia. Penélope Cruz i Javier Bardem lluitaran pel Lleó d'Or a la Mostra de Venècia amb Bunker, el nou thriller psicològic del francès Florian Zeller. La 83a edició del certamen, que se celebrarà del 2 al 12 de setembre, estarà marcada per la manca de paritat, amb només una directora entre les 20 pel·lícules en competició.
0: Esports.
2: Frenkie de Jong té un trencament del lligament lateral intern del seu genoll dret. D'entrada queda descartat el quiròfan i s'ha optat per un tractament conservador. Ara el migcampista del Barça s'estarà sense jugar aproximadament entre 3 mesos i mig i 4. Sense deixar el Barça, aquest dijous sí que ha estat el dia de l'anunci oficial del fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi fins al 2031. I el femení blaugrana Caroline Graham ha firmat la seva renovació fins al 2028. Triomf en solitari per a Richard Carapaz a la 18a etapa del Tour de França de 185 quilòmetres de muntanya. L'equatorià ha estat el millor de la nombrosa escapada del dia. La general, sense canvis entre els favorits, segueix comandada per l'esloveta Tadej Pogačar.
1: I la meteo, matinada tropical i puntualment tòrrida. Aquest divendres comença a baixar una mica la temperatura. Puntualment tornarem a tocar els 40 graus. Matí de sol amb alguns núvols baixos al litoral sud. Tarda de nuvolades al Pirineu, també als massís dels ports i al prelitoral, on no es descarta alguna gotellada i vent del sud reforçant-se a la tarda.
0: 3Cat Info.
1: Salutacions de qui us parla a aquesta hora durant aquesta nit. El meu nom és Joan Trias. Comencem. L'expresident espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, trenca el silenci i defensa públicament la seva innocència. 2 mesos després de ser imputat pel rescat de Plus Ultra i les joies del seu despatx. En una entrevista a Televisió Espanyola, l'exlíder socialista ha negat rotundament haver mediat pel préstec de l'aerolínia i haver participat en la creació d'una societat offshore per desviar diners. En canvi, on Zapatero ha estat menys clar, és amb les joies. Ha assegurat que va ser un regal de cortesia, però no ha aclarit qui li va donar. Repassem amb Txell Bellespí les afirmacions més destacades d'aquesta entrevista.
0: L'expresident espanyol nega qualsevol mediació en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
3: No hablé con nadie, ni de la SEP, ni del gobierno, con ninguna autoridad pública, no es que no influyera, es que no hablé con nadie del rescate de Plus Ultra.
0: I subratlla que no sabia res de la concessió de les ajudes.
3: Yo no supe en ningún momento cuando se procedimiento anterior que eran días que se iba a rescatar o no se iba a rescatar. Es así de claro.
0: Zapatero refusa les confessions del seu amic Julio Martínez, que l'acusa de liderar les operacions pel rescat de Plus Ultra i el vincula amb el cobrament del 1% de l'operació, tot i això no en fa sang.
3: No va con mi estilo ni con mi código de conducta renegar de que he tenido una amistad dilatada en el tiempo con él, y las relaciones humanas tienen su ámbito y lo que es el proceso judicial es suyo.
0: I afirma que l'empresa del seu amic Julio Martínez només hi feia de consultor, cobrant per una feina legal que declarava Hisenda.
3: Y me parece que es normal, vamos a llegar a la locura de que llamar a alguien, reunirse con alguien, es ejercer una influencia, es decir, no.
0: Zapatero afirma que no va participar o impulsar la creació de cap societat offshore per desviar diners i nega que utilitzés les seves filles com a testaferro.
3: Nunca he pensado en un offshore, nunca he mirado lo que es un offshore y por tanto, efectivamente, no puedo hacer un offshore. E intentar que mis hijas fueran testaferro de algo, hombre, por favor.
0: Sobre les joies del seu despatx assegura que no hi ha delicte.
3: Entra con una joyería, ¿no? O sea, es así de claro. No hay ningún afán patrimonial, no tiene nada que ver con ninguna tarea política ni nada. Un regalo de cortesía personal.
0: Zapatero admet que la situació és dura per a ell i per les seves filles i que pateix pel partit.
3: Estoy preocupado. Esto ha sido una situación para mí tan imprevista. Ha sido muy, muy duro. Sufro mucho pensando que el Partido Socialista pueda sufrir por la situación en la que me encuentro. Sufro mucho.
0: I lamenta ser víctima de filtracions i d'un judici paral·lel.
3: Yo siento que esto ha permitido un juicio paralelo, evidentemente, y esto ha facilitado pues todo tipo de especulaciones.
1: Després d'escoltar aquesta entrevista, a l'ex vicepresident espanyol, la Moncloa li manté el suport. El Partit Popular, en canvi, acusa Zapatero de no aclarir res i de prendre el pèl als espanyols. Per sumar soci de govern, les explicacions de Zapatero són del tot insuficients. Madrid, Àngels Lafuente.
4: L'entrevista de Zapatero no ha canviat la posició del govern espanyol, que continua fent costat a l'expresident i demana que es respecti la presumpció d'innocència i el seu dret a defensar-se judicialment. Un suport que comencen a qüestionar els socis de l'executiu. Alberto Ibáñez, portaveu de Sumar al Congrés, considera que moltes preguntes han quedat sense resposta.
5: Creo que hay muchas incógnitas que todavía no sabemos, ¿no? Yo creo que las joyas tienen uso y destino y tendrá que aclarar cuáles son. Es cierto que todavía ninguna acusación ha podido decir qué persona fue la que recibió la influencia y, por tanto, todavía hay muchas cosas por poder saber.
4: I Feijóo té clar, la situació de Zapatero és insostenible i més després d'una entrevista pactada, diu, sense aclarir ni contestar res. Pel líder del PP, tot respon a una estratègia de Sánchez per continuar governant.
6: Sánchez está en manos del señor Zapatero y el señor Zapatero está en manos de Julio Martínez. Lo que ha hecho ayer, lo que ha hecho hoy el señor Zapatero es seguir las instrucciones del señor Sánchez. Sánchez necesita más tiempo para seguir y ha utilizado a Zapatero para distraer a la opinión pública sobre que él no ha hecho nada.
4: I mentre que des del PSOE, Montse Mínguez referma el suport a Zapatero i demana respectar els temps judicials, el republicà Gabriel Rufián esperava més concreció per part de l'expresident.
7: Creemos en la justicia y confiamos en el presidente Zapatero y él dará las explicaciones oportunas cuando tenga que hacerlo. Hoy lo ha hecho.
8: Tiene pocas explicaciones o cero explicaciones para según qué cosas.
4: Els socialistes estan convençuts que Zapatero completarà i detallarà les explicacions quan declari davant el jutge.
1: I el Congrés ha aprovat aquest dijous la tramitació del projecte de llei per condonar parcialment el deute de les comunitats autònomes amb l'Estat contret a través del Fons de Liquiditat Autonòmic, el conegut com a FLA. Per a Catalunya representaria la condonació de 17.000 milions d'euros, gairebé un 20% del deute total amb les arques espanyoles. Junts i Esquerra han votat en contra de les esmenes a la totalitat de Vox i el PP li han facilitat que la proposició de llei pugui fer el seu recorregut parlamentari. Els juntaires, però, han retret a republicans i a PSC que no reclamin el 100% de la condonació. Des d'Esquerra s'han defensat afirmant que és una conquesta política seva. Sentim el portaveu adjunt de Junts a la cambra, Josep Maria Cruzet, i la diputada dels republicans, Teresa Jordà.
9: Per què Esquerra Republicana de Catalunya i el PSC no proposen cancel·lar la totalitat del deute del FLA tal com va aprovar el Parlament de Catalunya i proposem des de Junts per Catalunya?
10: I aquesta repressió no ha caigut del cel. És una conquesta política d'esquerra.
1: Des del Partit Popular consideren que el projecte de llei només ha servit per obtenir el suport dels independentistes a la investidura de Sánchez i ho han titllat de corrupció política. Mentrestant, el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha argumentat que no es beneficien unes comunitats per sobre de les altres, sinó que es pretén generar un model just.
10: Y no todas las comunidades autónomas presentan el mismo nivel de deuda. No todas han soportado las mismas situaciones de infrafinanciación. Atender a estas diferencias no vulnera la igualdad. Es precisamente actuar con justicia.
1: Al marge d'aquest tema, aquest dijous també s'ha fet l'última votació pel que fa als objectius de dèficit, primer requisit per a la tramitació dels nous pressupostos. Com fa 10 dies, la cambra els ha tornat a tombar amb els vots en contra de Junts, el PP i Vox. Tot i aquest revés, el govern espanyol es manté decidit a tramitar els comptes.
11: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
1: Adif no veu risc en els habitatges del barri de Vallbona de Barcelona propers a l'Esboranc, provocat per les obres per soterrar el tren a Montcadi i Reixac. Encara no se sap què va causar aquest esfondrament, però es descarta que tingui relació amb el rec Comtal que passa a prop de les vies. Des de Barcelona, a Cèlia Forment.
12: Adif s'ha reunit amb l'Ajuntament de Barcelona i una vintena de veïns de Vallbona, els que viuen més a prop de l'Esboranc. La companyia ferroviària els ha confirmat que els seus habitatges no han patit afectacions. Ho ha explicat el subdirector de construcció d'Adif, Arturo Pastor.
13: No hay riesgo. O sea, nosotros lo primero que yo quería dejar claro es trasladar ese mensaje de que no hay riesgo. Tenemos instrumentados y monitorizadas las viviendas, la vía, las infraestructuras, no tenemos ningún problema de riesgo, no ha habido movimientos después del incidente.
12: De moment, ni Adif ni l'Ajuntament avancen cap hipòtesi sobre les causes de l'esfondrament del mur de contenció de 30 metres de profunditat. La novetat és que la grua que va caure dins l'excavació quedarà enterrada amb ciment perquè retirar-la seria més arriscat. Els veïns, però, apunten al terreny humit com a possible causa. És un punt geològicament molt complex, on coincideixen les línies de rodalies, el túnel d'alta velocitat, el rec Comtal i l'aqüífer del Baix Besòs, que es troba a només 5 metres de profunditat.
14: I és es de la humedad de la tierra. A 8 metros o algo hay agua. A mí no me digan que eso lo sabían. Eso ha pasado por la humedad del río.
12: Malgrat això, Adif insisteix que totes aquestes condicions estaven previstes en el projecte i assegura que no hi ha cap evidència que relacionin les aigües subterrànies amb l'Esboranc.
13: No vemos ninguna relación entre el rec Comtal y el incidente. De momento seguimos estudiando todas las hipótesis. Tampoco hemos descartado nada, es cierto, pero no tenemos nada que nos haga pensar que la situación del rec o la proximidad del rec esté relacionada con el incidente.
12: Des del govern, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha reclamat a Adif que treballi dia i nit per recuperar el servei de Rodalies el més aviat possible. De moment, però, la companyia manté que l'R2, l'R2 Nord i l'R11 no es restabliran fins, com a mínim, la setmana vinent i dissabte oferirà una nova actualització sobre calendari i l'evolució dels treballs.
1: I davant d'aquesta situació, Junts per Catalunya demana que s'assumeixin responsabilitats polítiques. El portaveu parlamentari de la formació, Salvador Vergés, ha atribuït l'accident a la desinversió de l'Estat i ha reclamat tenir tota la informació.
15: El que reclamem és transparència, que se sàpiga realment doncs, el que ha passat i que es depurin les responsabilitats polítiques, perquè al final governar no és comparèixer quan ja ha passat la desgràcia, sinó que és anticipar-se i evitar que aquesta passi.
1: El Congrés, Esquerra Republicana, ha demanat la compareixença del ministre de Transports, Òscar Puente, perquè doni explicacions sobre aquest esboranc i la seva afectació a la xarxa de Rodalies.
11: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Obrim ara pàgina internacional amb Donald Trump, que estudia un atac massiu contra l'Iran, segons ha explicat en una entrevista al mitjà digital Axios. El president dels Estats Units diu que els bombardejos serien més forts que els de l'operació Fúria Èpica a l'inici de la guerra. Les hostilitats no s'han aturat aquest dijous. L'Iran ha denunciat un bombardeig nord-americà a l'illa de Qassem i Kuwait ha informat d'un atac de drons iranians prop de la frontera frontera amb l'Iraq. El Regne Unit ha ordenat la retirada del personal diplomàtic que encara hi havia a Teheran. El dia que la República Islàmica ha dit que Londres és còmplice de crims de guerra per haver autoritzat per primer cop l'ús de les seves armes militars per als avions de guerra nord-americans. En aquest context d'escalada del conflicte, el preu del petroli Brent s'ha disparat prop d'un 7%, més enllà ja dels $100 per barrils. També el Banc Central Europeu manté congelats els tipus d'interès al 2,25%, tot i que la presidenta de l'entitat, Christine Lagarde, està preocupada per la represa dels atacs a l'Orient Mitjà. En funció de com evolucioni el conflicte a la zona i el seu impacte en els preus de l'energia, l'organisme monetari podria tornar a pujar els tipus d'interès passat l'estiu. Brussel·les, Bruno Forte, Amires.
16: Durant aquestes vacances, el Banc Central Europeu dona oxigen a les persones que tenen préstecs o hipoteques contractades. Però al setembre, l'opció de pujar els tipus d'interès estarà novament damunt la taula. Alguns dirigents de l'entitat ja ho han plantejat aquest mateix dijous i la presidenta, Christine Lagarde, ha remarcat que els tipus queden congelats de forma momentània, perquè en aquest últim mes la inflació ha baixat.
17: That's what...
18: Això és el que ens ha portat a prendre aquesta decisió de mantenir els tipus d'interès per ara.
16: Tot i la millora de la inflació, el Banc Central Europeu està preocupat per la volatilitat dels preus del petroli i del gas. A part de la guerra entre els Estats Units i l'Iran i la crisi a l'estret d'Hormuz, Lagarde veu amb inquietud el nou front que s'obre ara al Mar Roig amb els atacs dels rebels hutis del Iemen contra vaixells saudites.
18: És alarmant, clarament tindrà un impacte. Ja està tenint un impacte. Podem veure com el preu del barril Brent ha evolucionat en només una hora.
16: I avisa que si la crisi energètica es manté, els efectes de la inflació seran més durs del que es preveia. Per ara, però, Lagarde diu que aquesta pujada general dels preus no està arrossegant a l'alça també els salaris. I això tranquil·litza el Banc Central Europeu.
11: 3CAT Info.
1: Dos estudis de la Universitat Politècnica de Catalunya demostren que a Barcelona les nits tropicals i tòrrides provoquen més morts per calor que les altes temperatures que hi ha durant el dia. Des dels anys 70 fins ara, a la ciutat les temperatures mínimes, les nocturnes, han pujat 3,87 graus, gairebé un grau i mig més que les diurnes. Barcelona, Montse Poblet.
19: Els dos equips de la UPC que han estudiat la mortalitat per calor a Barcelona conclouen que les altes temperatures nocturnes causen com a mínim un 26% més de morts que la calor que es pateix durant el dia. Els efectes de l'illa de calor en què s'ha convertit la ciutat s'accentuen a la nit quan no hi ha brisa marina i, a més, una part important de la població s'està en cases sense climatització on costa dormir i recuperar-se. Josep Roca és un dels autors dels informes.
20: O sigui, el calor nocturn és un assassí silenciós. Mata sense que te n'adonis. El cos no és capaç de recuperar-se, que no hi ha escapatòria a la calor, no hi ha capacitat de refrescar-nos nocturnament.
19: Roca recomana revisar els llindars d'alerta per calor nocturna del Meteocat, que només s'activen a partir dels 27 graus. El Ministeri de Sanitat considera que per sobre de 24 ja hi ha risc per la salut.
20: 27 graus és una autèntica bogeria. Posa els llindars de forma molt, molt, molt exigent. Per tant, aquesta la paradoxa de que no es podem escapar al calor, creiem que és important i que ho haurien de tenir en compte els serveis d'alerta pública per temperatures. No?
19: Aquest any a Barcelona ja hi ha hagut 30 nits tòrrides, és a dir, amb els termòmetres per sobre dels 25 graus. És la sèrie més llarga en aquestes alçades d'any des que es tenen registres.
11: El temps.
1: Amb Gemma Puig.
21: La nit i matinada tornarà a ser càlida, aixafogosa a la façana litoral, amb nits tropicals cap a comarques interiors i fins i tot puntualment altre cop nit tòrrida en alguns trams de la costa. Un matí de divendres de sol, amb algun núvol baix entre el Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, encara amb una mica de pols sahariana, però cada cop aquest cel és més blau. Aquest divendres encara farà calor. Es mantenen alguns avisos de calor, sobretot cap al terç oest i cap al Pirineu, fins i tot amb nivell alt cap a la Vall d'Aran. Un vent de sud que reforçarà a la tarda a les comarques del litoral, també cap a Ponent o cap a les cotes altes del Pirineu, i a la tarda tindrem alguna nuvolada i algun ruixat puntual, sobretot cap a aquest sector més occidental. Les temperatures baixen una mica, de forma puntual podem tocar els 40, però ja començarà a recular una mica la temperatura també cap a comarques interiors, i aquesta, sens dubte, serà la tendència del cap de setmana. Dissabte ja notarem que baixen les temperatures i encara es farà més evident de cara a diumenge, amb una normalització dels termòmetres. Això sí, haurem d'estar pendents tant dissabte com diumenge dels ruixats i les tempestes de tarda, que podran ser localment intenses.
1: I, de fet, la calorada d'aquest dijous ha deixat temperatures de 43 graus a Vinebre, a la Ribera d'Ebre. Ha estat la màxima a Catalunya. A Ponent, on també s'han fregat els 40 graus, les màximes han arribat ben entrada la tarda. Una particularitat que té un impacte en la facturació de l'hostaleria, perquè les terrasses no s'omplen fins al vespre. Lleida, Júlia Albàcar.
2: La temperatura este dijous a Lleida ha arribat als 40 graus i, com passa sempre a Ponent, la màxima s'ha registrat a la tarda. De fet, la plana de Lleida és on les temperatures màximes arriben més tard, una particularitat meteorològica que s'explica perquè aquí no arriba la influència marítima. Aleix Serres, cap de control de qualitat de dades del Servei Meteorològic de Catalunya.
17: La temperatura pot continuar pujant durant tota la tarda mentre hi ha radiació solar. Passada mitja tarda i pràcticament al vespre, doncs, de vegades s'assoleix la temperatura màxima diverses hores després que en altres llocs Catalunya.
2: Això té conseqüències per a l'hostaleria perquè implica que la gent no surt de casa fins al capvespre.
22: És l'última hora, que és quan la gent surt. Llavors, clar, vulguis o no, doncs sí, perdem clientela i perdem, no, es fenya que no traiem, vaja.
23: Fins llavors la terrassa està buida. No hi ha més, perquè és insuportable. Està fora.
2: En canvi, quan el sol s'amaga, la poca influència de la marinada fa que la temperatura baixi ràpidament i que les nits siguin menys caloroses.
1: Aquesta onada de calor també ha afectat de ple el País Valencià, on a banda de temperatures de més de 40 graus, la forta humitat ha disparat la sensació tèrmica al voltant dels 50 graus. José Ángel Núñez, cap de meteorologia de l'AEMET a València, assegura que la sensació de xafogó ha durat hores en alguns punts. Són declaracions al Catalunya Vespre.
24: Hemos tenido sensaciones en zonas de la Ribera Alta, la costera, sensaciones de calor de próximas a 50 grados, además sostenidas por encima de 47-48 durante varias horas.
1: Segons dades de l'AEMET, la temperatura màxima registrada al País Valencià ha estat a Bicorb, on s'han fregat els 44 graus, seguit dels municipis de Villena amb 43,7 i Alcoi amb 43,2. Aquestes temperatures han anat acompanyades d'un esclafit amb ratxes de fins a 90 km per hora a la zona litoral entre Santa Pola i Guardamar del Segura. De cada euro que les empreses destinen a millorar els sous, només la meitat arriba als treballadors. Això es desprèn d'un informe presentat elaborat per Pimec, que denuncia que no actualitzar els paràmetres de l'IRPF perjudica els assalariats. La presidenta de la Comissió d'Economia i Fiscalitat de la Patronal, Sílvia Gavarró, denuncia que, a la pràctica, això suposa un augment de la pressió fiscal per als ciutadans.
25: El fet de que no ens actualitzin aquestes quantitats, el que està fent és que ens estan aplicant una pujada d'impostos encoberta, que ningú la veu, que no es discuteix a nivell públic. Però a la pràctica suposa que tots, perquè tothom cobra una nòmina, tots acabem pagant entre un 1,3 i un 3,2% més d'impost sobre la renda.
1: Pimec estudia que de cada 100 euros que apuja el sou una empresa, el treballador en rep entre 48 i 56 de nets, depenent del nivell de renda de l'empleat, mentre que entre 44 i 52 euros acaben a les arques públiques en concepte d'IRPF i cotitzacions. També l'Agència Tributària de Catalunya ha fet aflorar 333 milions d'euros de frau fiscal durant el 2025, un 13% més que l'any anterior. La major part dels diners defraudats es concentren en l'impost de successions i donacions, amb un frau de 137 milions. Els tècnics tributaris també han destapat un frau de 100 milions en l'impost del patrimoni i de 81 en el de transmissions. Aquests són els tres principals impostos que recapta la Generalitat. La consellera d'Economia, Alicia Romero, destaca que els ciutadans no estan defraudant més, sinó que l'Agència Tributària té més mitjans per combatre el frau.
26: Anem augmentant la capacitat de l'Agència Tributària de detectar aquests recursos. No és que hi hagi més frau, és que senzillament nosaltres som capaços d'aixecar més frau fiscal amb l'esforç que està fent l'Agència Tributària amb tots els seus serveis.
1: I una de cultura, Penélope Cruz i Javier Bardem seran a la secció oficial de la Mostra de Venècia amb Bunker, un thriller psicològic del francès Florian Zeller que competirà pel Lleó d'Or. La 83a edició del festival reuneix cineastes com Nanni Moretti, Werner Herzog o Martin McDonagh i reobre la controvèrsia per la falta de paritat. I és que només una de les 20 pel·lícules en competició està dirigida per una dona. Això sí, el director del certamen, Alberto Barbera, assegura que moltes de les històries que es projectaran enguany estan impregnades d'actualitat.
0: Les guerres, el canvi climàtic, les migracions, les fractures i els conflictes a l'interior de les famílies, les esperances i el temor dels adolescents, les creixents tensions socials, el llegat dels esdeveniments històrics del passat, que no ho és mai del tot. No crec que hi hagi cap altra modalitat artística i expressiva capaç d'exercir al mateix temps una funció estètica, cultural i social tan potent i apassionant com el cinema.
1: Fora de la competició destaca la presència dels germans Liam i Noel Gallagher per presentar un documental sobre la reconciliació d'Oasis.
11: Esports.
1: Amb David Ubach.
3: Ja hi ha diagnòstic per a la lesió del migcampista del Barça, Frenkie de Jong. El club blaugrana ha comunicat que el jugador neerlandès té un trencament del lligament lateral intern del seu genoll dret. D'entrada queda descartat el quiròfan i s'ha optat per un tractament conservador. Ara el migcampista del Barça s'estarà sense jugar aproximadament entre 3 mesos i mig i 4. El metge traumatòleg Carles Pedret ha opinat al Tot Costa de Catalunya Ràdio que, si bé la intervenció requereix més temps de recuperació, el tractament conservador pot comportar haver de fer marxa enrere.
4: Una cosa que ens podem trobar és que optem pel tractament conservador. Estem 6 setmanes, 7 setmanes, intentem apretar càrregues, aquest genoll no ens aguanti i ens plantem en 8 setmanes i haguem d'anar a quiròfan.
3: Sense deixar el Barça, aquest dijous sí que ha estat el dia Karim Adeyemi, amb anunci oficial del seu fitxatge fins al 2031 i presentació. L'extrem internacional alemany, de 24 anys, ha subratllat la importància de Hansi Flick en l'operació i s'ha posat al llistó alt.
5: Les expectatives són molt altes i ho podré dir moltes més vegades. Ara jugo pel club més gran del món. Vull ensenyar a l'equip, a l'entrenador, a l'afició del Barça, que estic aquí per guanyar títol.
3: Per cert, que aquest divendres el Barça jugarà un amistós contra l'Europa a porta tancada, a la ciutat esportiva Joan Gamper. Del duel n'ha parlat el capità de l'Europa, Àlex Cano, al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
6: El meu primer cop, que jugo contra el primer equip, llavors, bueno, tota la vida sent futbolista i esperant un dia com aquest, llavors sí, sí, fa molta gràcia, tot i que sigui un partit amistós de pretemporada, però i tant que sí.
11: 3CAT Info.
3: Del femení blaugrana destaquem que l'extrem noruega Caroline Graham ha firmat la seva renovació fins al 2028. Graham, que ha assegurat que es vol retirar de blaugrana, ha detallat els motius de la seva continuïtat.
7: Simplemente porque es el mejor club del mundo. Es el sitio que me ha hecho más feliz jugar a fútbol en mi carrera. Entonces era muy fácil de continuar y decir que sí.
3: Del Barça passem a l'Espanyol. L'extrem blanquiblau Antonio Roca és a un pas de tancar la seva sessió al Mallorca i al capítol d'arribades el club treballa amb la prioritat de reforçar la plantilla amb un o dos centrals més. Per cert, que els de Manolo González jugaran dissabte contra el Sabadell a la ciutat esportiva de Nijarque, el seu tercer amistós. El lateral de l'Espanyol Omar considera que van pel bon camí.
8: Que empezar a meternos ya el ganar en la cabeza. Estos dos últimos partidos pues creo que ha sido muy buenos.
3: Mentrestant, a la Lliga Femenina, el Badalona ha confirmat el seu sisè reforç de cara al nou curs. Es tracta de la migcampista de 36 anys, Lauri Requena, que arriba procedent del Granada i firma per una temporada. Obrim ara pàgina poliesportiva parlant de bàsquet.
11: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: El Barça ha anunciat la setena incorporació de cara a la propera temporada pel que fa a jugadors. És la Dolek Balcerowski, un pivot polonès que arriba de l'Unicaja de Màlaga fins al 2028.
27: Estoy súper agradecido de poder formar parte en este proyecto y espero que podáis disfrutar.
3: El Manresa, per la seva banda, incorpora el base barceloní de 21 anys, Rafa Villar, provinent del Baskonia i format al Barça. Del bàsquet al ciclisme.
11: 3CAT Info.
3: Per parlar del triomf en solitari de Richard Carapaz a la 18a etapa del Tour de França. De 185 quilòmetres de muntanya des de Boiron fins al port de primera categoria d'Orsiers-Merlet. L'equatoria de l'equip Education First ha estat el millor de la nombrosa escapada del dia. La general, sense canvis entre els favorits, segueix comandada per l'esloveta d'Ipogacar. Això sí, Pogacar s'ha quedat sense el seu gregari a l'Emirates, Brandon McNulty, que ha hagut d'abandonar amb gastroenteritis. Aquest divendres, 19a etapa amb més muntanya. Seran 128 quilòmetres amb sortida i arribada a Gap, i arriba amb sortida a Gap i arribada al cim de l'Alpe d'Huez de categoria especial. Al recorregut també hi haurà un port de primera i dos més de segona. I en tenis, Pablo Adosa ha accedit als quarts de final del torneig d'Hamburg, que jugarà contra l'egípcia Mayar Sherif.

0: Ha arribat l'hora de repassar les principals informacions. Zapatero trenca el silenci i defensa la seva innocència 2 mesos després de ser imputat pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra i per les joies del seu despatx. En una entrevista a Televisió Espanyola, l'expresident socialista ha negat haver mediat en el rescat d'aquesta companyia i ha reivindicat la legalitat de les seves feines com a consultor. Sobre les joies, ha assegurat que van ser un regal de cortesia, però no ha aclarit qui li va fer. Adif continua investigant les causes de l'esfondrament provocat per les obres per soterrar el tren a Montcadi Reixac, però assegura que no veu risc en els habitatges del barri de Vallbona de Barcelona propers a l'Esboranc. Les línies de rodalies afectades per l'incident continuaran tallades com a mínim fins la setmana vinent. I a partir d'ara us explicarem la situació de presó provisional i sense fiança per al detingut acusat de la mort violenta d'una dona a Soses, al Segrià. El detingut de 18 anys i que està investigat per un delicte d'homicidi vivia al mateix poble que la víctima. Tot apunta, però, que no tenien relació. La mare del nadó que va ingressar al Vall d'Hebron per maltractaments contradiu els metges i diu que va comentar als professionals de l'hospital que la criatura tenia lesions anals. Davant del jutge, la dona ha admès que el pare era maldestre en l'infant i que el tractava amb poc afecte. Tot i això, ha assegurat que no va veure mai cap agressió. Laura Antonell es converteix als 53 anys en l'escriptora de l'estiu gràcies al boca a orella de la llibreria de les Hores Mortes. La novel·la sobre la reconstrucció de la pròpia identitat no para de guanyar lectors des que es va publicar fa 2 mesos.
1: Esports.
2: Frenkie de Jong té un trencament del lligament lateral intern al seu genoll dret. D'entrada queda descartat el quiròfan i s'ha optat per un tractament conservador. Ara, el migcampista del Barça s'estarà sense jugar aproximadament entre 3 mesos i mig i 4. I sense deixar el Barça, aquest dijous sí que ha estat el dia de l'anunci oficial del fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi fins al 2031.
0: I la meteo. Tindrem una matinada tropical i puntualment tòrrida. Aquest divendres comença a baixar una mica la temperatura. Igualment, també tornarem a tocar els 40 graus. Matí de sol amb alguns núvols baixos al litoral sud. Tarda de nuvolades al Pirineu, també al massís dels Ports i al prelitoral, on no es descarta alguna gotellada i vent del sud que es reforçarà a la tarda. Comencem. L'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero trenca el silenci i nega haver intervingut en el rescat de la companyia aèria Plus Ultra. Són declaracions que ha fet a Televisió Espanyola.
3: No hablé con nadie, ni de la SEPI, ni del gobierno, con ninguna autoridad pública. No es que no influyera, es que no hablé con nadie del rescate de Plus Ultra. Yo no supe en ningún momento, cuando sé el procedimiento anterior, que eran días, que se iba a rescatar o no se iba a rescatar. Es así de claro.
0: Zapatero refusa les confessions del seu amic Julio Martínez, que l'acusa de liderar les operacions del rescat de Plus Ultra i el vincula amb el cobrament de l'1% de l'operació. Afirma que només feia de consultor i que cobrava per una feina legal que declarava a Hisenda.
3: Y me parece que es normal, vamos a llegar a la locura de que llamar a alguien, reunirse con alguien, es ejercer una influencia, es decir, no.
0: Ha estat menys clar sobre les joies que van trobar al seu despatx i que els pèrits valoren en més d'un milió d'euros. Ha dit que van ser un regal de cortesia, però no ha aclarit qui li va fer.
3: Entrar en una joieria, ¿no? O sea, es así de claro. No hay ningún afán patrimonial, no tiene nada que ver con ninguna tarea política ni nada. Un regalo de cortesía personal.
0: Zapatero admet que la situació és dura per ell i les seves filles i que pateix pel PSOE.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: Adif no veu risc en els habitatges del barri de Vallbona de Barcelona propers a l'Esboranc provocat per les obres per soterrar el tren a Montcadi Reixac. Encara no se sap què va causar l'esfondrament, però es descarta que tingui relació amb el recomptal que passa prop de la via. Cèlia Forment.
4: Adif s'ha reunit amb l'Ajuntament de Barcelona i una vintena de veïns de Vallbona, els que viuen més a prop de l'Esboranc. La companyia ferroviària els ha confirmat que els seus habitatges no han patit afectacions. Ho ha explicat el subdirector de construcció d'Adif, Arturo Pastor.
5: No hay riesgo. O sea, nosotros lo primero que yo quería dejar claro es trasladar ese mensaje de que no hay riesgo. Tenemos instrumentados y monitorizadas las viviendas, la vía, las infraestructuras. No tenemos ningún problema de riesgo. No ha habido movimientos después del incidente.
4: De moment, ni Adif ni l'Ajuntament avancen cap hipòtesi sobre les causes de l'esfondrament del mur de contenció de 30 metres de profunditat. La novetat és que la grua que va caure dins l'excavació quedarà enterrada amb ciment perquè retirar-la seria més arriscat. Els veïns, però, apunten al terreny humit com a possible causa. És un punt geològicament molt complex, on coincideixen les línies de rodalies, el túnel d'alta velocitat, el rec Comtal i l'aqüífer del Baix Besòs, que es troba a només 5 metres de profunditat.
6: I és es de la humedad de la tierra. A 8 metros o algo hay agua. A mí no me digan que eso lo sabían. Eso ha pasado por la humedad del río.
4: Malgrat això, Adif insisteix que totes aquestes condicions estaven previstes en el projecte i assegura que no hi ha cap evidència que relacionin les aigües subterrànies amb l'Esboranc.
5: No vemos ninguna relación entre el rec Comtal y el incidente. De momento seguimos estudiando todas las hipótesis. Tampoco hemos descartado nada, es cierto, pero no tenemos nada que nos haga pensar que la situación del rec o la proximidad del rec esté relacionada con el incidente.
4: Des del govern, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha reclamat a Adif que treballi dia i nit per recuperar el servei de Rodalies el més aviat possible. De moment, però, la companyia manté que l'R2, l'R2 Nord i l'R11 no es restabliran fins, com a mínim, la setmana vinent, i dissabte oferirà una nova actualització sobre calendari i l'evolució dels treballs.
0: I mentre Adif continua investigant les causes de l'ensorrament, alguns experts apunten que podria ser un problema de càlcul o una mala execució que hauria fet cedir un mur de les obres. Ho ha explicat Joan Martínez Bofill, que és vicepresident del Col·legi de Geòlegs de Catalunya, al Matí de Catalunya Ràdio.
7: Bàsicament aquí el que sembla que ha passat que una paret del pou aquest d'atac no ha estat capaç de sostenir l'empenta de terres. Això pot ser degut o bé a una mala execució o bé pot ser degut a un problema de càlcul. Evidentment es fan estudis previs de molt de detall, amb sondatges. Es fa un projecte, però clar, aquest projecte sobre el paper, que està molt ben definit, l'has d'executar. Això, clar, és una situació que és molt complexa.
0: Bofill sosté que aquest cas és diferent al del Putxet, on també es va crear un esboranc arran de les obres de la línia 9 del metro, però sense que s'ensorrés cap mur. I l'entorn de la plaça de Sants a Barcelona recuperarà la normalitat aquest divendres al matí, després que s'hagi pogut retirar la màquina perforadora que va provocar una fuita de gas dimecres a la nit. L'accident va deixar 8 persones ferides i una columna de foc que va cremar durant més de 12 hores. Els tècnics encara investiguen què va fallar, perquè el trencament de la canonada es va produir al migdia i no va ser fins a la nit, mentre es feien les tasques de reparació, que hi va haver l'explosió. El tinent d'alcalde, Albert Batlle, sosté que el consistori exigirà explicacions.
8: Evidentment, quan hi ha un incident d'aquest tipus, estem tots obligats a revisar tots els procediments, i això és el que estem fent. Ja veu que aquestes tres accions, a Sant Gervasi, a Vallbona i avui aquí, són d'obres que estan fent altres administracions. Nosaltres, com a Ajuntament, el que hem de fer és l'acompanyament a les persones afectades, però a vegades també exigir totes les explicacions i totes les responsabilitats a les administracions i empreses responsables d'aquestes accions.
0: Tot i que no va caler evacuar cap veí, alguns comerços propers a la zona no han obert aquest dijous pel dispositiu dels bombers i per les tasques de retirada de la màquina, que s'han hagut de fer amb una grua de grans dimensions. L'evolució dels 8 ferits és favorable.
1: 3CAT Info.
0: La mare del nadó maltractat entra en contradicció amb els metges i assegura que va comentar que l'infant tenia lesions anals. Ho ha explicat davant la jutge en declarar per segona vegada. Reconeix que l'home tractava l'infant amb poca traça i manca d'afecte, però ha assegurat que mai va veure cap agressió. Barcelona, Cristian Roldán.
9: La dona havia fet cerques a internet sobre fissures anals i ha defensat que va comunicar als metges que havia identificat aquestes lesions en el seu fill, una versió totalment contrària a la que van donar els facultatius facultatius la setmana passada davant el jutge. Durant la declaració de prop de 3 hores també ha negat cap tipus d'implicació amb els maltractaments, però ha puntualitzat que ella passava poca estona amb el nadó perquè s'estava recuperant de les complicacions del part. Per tot plegat, ha demanat poder veure el bebè que ara viu amb una família d'acollida, una qüestió sobre la qual el jutge encara no s'ha pronunciat, però que la Fiscalia ha criticat enèrgicament. El pròxim dijous, 1 d'octubre, seguiran les declaracions. Serà el torn de més metges, entre ells la cosina de la mare de la criatura.
0: I han decretat presó sense fiança per l'home detingut per la mort violenta d'una veïna de Soses, al Segrià. Això va passar el cap de setmana passat. Se l'investiga per un delicte d'homicidi. Lleida, Noelia Caselles.
10: Els Mossos el van detenir dilluns a la tarda a Soses i aquest dijous ha declarat a Lleida davant la magistrada que n'ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per un delicte d'homicidi. Es tracta d'un noi de 18 anys que ara vivia al mateix poble que la víctima, a Soses, i tot apunta que no tenien relació. Els fets van passar dissabte a la nit quan la dona, que tenia 75 anys, va sortir a passejar la gossa i ja no va tornar. L'animal va aparèixer sol al poble i això va donar el senyal d'alarma. Una estona després van trobar el cos en un camp de panís força a prop del camí per on passejava i tenia senyals clars de violència. La policia continua investigant què va passar i quin pot ser el mòbil del crim.
1: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3Cat Info a Instagram, Facebook i X.
0: Continuem. L'acord nuclear entre els Estats Units i l'Aràbia Saudita està condicionat al fet que la monarquia del Golf Pèrsic normalitzi les relacions i reconegui l'estat d'Israel. És a dir, que signin els acords d'Abraham. Aquestes són les condicions que imposa la Casa Blanca. Ho confirmava la portaveu del seu govern, Caroline Levitt.
11: Sí, aquest acord amb l'Aràbia Saudita, l'acord energètic, depèn d'aquesta condició pel que fa al president. Així que continuarem parlant amb els nostres homòlegs saudites per finalitzar la negociació i que s'uneixin als acords d'Abraham molt aviat.
0: El govern de Benjamin Netanyahu ho veu com una oportunitat històrica per la pau a l'Orient Mitjà, Jerusalem. Jordi Brascó.
12: No ha estat fins que Donald Trump ha inclòs Israel en l'equació de l'acord entre els Estats Units i l'Aràbia Saudita que Benjamin Netanyahu s'hi ha referit. Això sí, a través d'un comunicat escrit molt breu de part de la seva oficina en què s'ha limitat a dir que la inclusió de l'Aràbia Saudita als acords d'Abraham suposaria un pas endavant històric per la pau a la regió. Netanyahu també s'ha penjat una medalla assegurant que aquest escenari només és possible ara gràcies al fet d'haver debilitat l'Iran i els seus aliats. Però el cert és que la normalització entre Israel i l'Aràbia Saudita ja havia sonat amb força l'any 2023 i, de fet, hi ha qui argumenta que els atacs del 7 d'octubre de Hamas tenien com a objectiu, entre d'altres, evitar precisament aquest acord. Des del principi de la guerra a Gaza, l'Aràbia Saudita ha deixat clar en repetides ocasions que no reconeixerà Israel mentre no hi hagi un progrés irreversible cap a l'establiment d'un estat palestí. Una línia vermella per a Netanyahu i per a l'enorme majoria dels candidats que es presentaran per intentar rellevar-lo en les eleccions de l'octubre.
0: I a la Gran Bretanya, 120 milionaris, entre els quals l'exfutbolista Gary Lineker o el músic Brian Eno, demanen al nou primer ministre Andy Burnham pagar més impostos per revertir la desigualtat. Londres, Quim Olivares.
13: El grup patriota

0: reduir l'impost de patrimoni per les grans fortunes, però el seu antecessor, Keir Starmer, no ho va fer per por que molts milionaris traslladin la residència fiscal fora del Regne Unit. Des que Burnham ha arribat al poder, ha promès diverses mesures per alleugerir la crisi del cost de la vida, com ara abolir l'IVA de la factura de l'electricitat o congelar el preu del bitllet de bus. Molts tenen dubtes de com finançarà aquestes mesures sense trencar la disciplina fiscal.
1: Tornem a Catalunya. Malgrat que el pic de l'onada de calor ja ha passat, el risc d'incendi continuarà sent molt alt els pròxims dies. Els agents rurals mantindran tancats aquest divendres els 7 parcs naturals que ja els han tingut sense accessos durant el dijous i situen el nivell extrem per risc de foc a 160 municipis de Catalunya. La falta de pluja, les humitats baixes, fan que el mapa de risc dels agents rurals estigui pintant pràcticament tot de color vermell. Es mantenen tancats els parcs naturals de la Baronia de Rialb, la Ribera Salada, el Montmell Marmellà, el Montsec d'Ares, el Montsec de Rúbies, el Montsant i també Montserrat. Els agents rurals demanen extremar les precaucions, evitar qualsevol activitat que pugui generar un incendi i també respectar les restriccions. Sentim declaracions a Catalunya Ràdio de Jordi Passalaigua, cap de la Unitat de Planificació i Coordinació Operativa dels agents rurals.
2: Continuem estant en una situació delicada, perquè portem molts dies amb aquestes condicions extremes i, per tant, encara doncs, que hi hagi un canvi en les temperatures o en l'humitat, tot i així, doncs, la situació continua sent complicada i, per tant, demanem la màxima precaució, sigui on sigui, a tot el territori de Catalunya i, sobretot, a les activitats al medi natural.
1: I també 10.000 persones han estat desallotjades a la Comunitat de Madrid per 3 incendis forestals que continuen actius i descontrolats. Són veïns dels municipis de Villa del Prado, Sant Martín de Valdeiglesias, Pelayos de la Presa i Aldea del Fresno. El govern d'Isabel Díaz Ayuso sosté que la situació és crítica i per això s'han declarat en la situació operativa a nivell 3, que suposa demanar la coordinació del Ministeri de l'Interior per fer front als focs.
3: El temps.
1: Amb Gemma Puig.
4: La nit i matinada tornarà a ser càlida, xafogosa a la façana litoral, amb nits tropicals cap a comarques interiors i fins i tot puntualment altre cop nit tòrrida en alguns trams de la costa. Un matí de divendres de sol, amb algun núvol baix entre el Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, encara amb una mica de pols sahariana, però cada cop aquest cel és més blau. Aquest divendres encara farà calor. Es mantenen alguns avisos de calor, sobretot cap al terç oest i cap al Pirineu, fins i tot amb nivell alt cap a la Vall d'Aran. Un vent de sud que reforçarà a la tarda a les comarques del litoral, també cap a Ponent o cap a les cotes altes del Pirineu, i a la tarda tindrem alguna nuvolada i algun ruixat puntual, sobretot cap a aquest sector més occidental. Les temperatures baixen una mica. De forma puntual podem tocar els 40, però ja començarà a recular una mica la temperatura també cap a comarques interiors, i aquesta, sens dubte, serà la tendència del cap de setmana. Dissabte ja notarem que baixen les temperatures i encara es farà més evident de cara a diumenge, amb una normalització dels termòmetres. Això sí, haurem d'estar pendents tant dissabte com diumenge dels ruixats i les tempestes de tarda que podran ser localment intenses.
3: 3CAT Info.
1: Continuem. Brussel·les ha multat Google amb gairebé 900 milions per abús de posició dominant. D'una banda, acusen la multinacional nord-americana d'afavorir els seus propis serveis en les cerques i d'amagar la competència. Per exemple, això passa quan algú vol comprar un producte i la primera plataforma que veu és Google Shopping. Sentim Thomas Regnier, portaveu de la Comissió Europea.
5: A la Unió Europea, les empreses tenen dret a competir en igualtat de condicions i els consumidors tenen dret a triar ofertes alternatives més barates.
1: Europa també ha sancionat Google per impedir que els creadors d'apps puguin vendre el seu producte lliurement en obligar-los a fer servir la seva botiga d'aplicacions. El gegant tecnològic ha de pagar ara la multa en 2 mesos. Aquests 900 milions d'euros, però, són només el 0,2% de facturació de Google. També una altra empresa, la companyia Ford i la seva seu Almussafes, a la Ribera Baixa. Les dues companyies, Ford i la xinesa Geely, han signat un acord per crear l'any que ve una empresa conjunta per fabricar nous vehicles a la planta valenciana. Això garanteix la continuïtat d'aquesta seu automobilística on treballen més de 4.000 persones. Ens ho explica des d'Almussafes la Pepa Ferrer.
6: La xinesa

0: Geely i Ford crearan una empresa conjunta que serà realitat el 2027 i començarà a fabricar el 2028, amb l'objectiu de maximitzar la productivitat de la planta d'Almussafes. Els presidents Sánchez i Llorca, tots dos presents a l'acte, han lloat una aliança que posa fi a la incertesa dels treballadors, segons han dit. I és que la nova empresa absorbirà tots els treballadors de Ford amb les condicions actuals. Víctor Yang és el president executiu de Geely.
1: No portarem mà d'obra xinesa, només confiarem en l'expertesa dels treballadors d'aquí, de València.
0: Per als sindicats es tracta d'una victòria col·lectiva. Carlos Faubel, UGT.
2: Pero que a nadie se le olvide, y quiero ser muy claro, las baterías y la tecnología podrán venir de fuera, de muy lejos. Las condiciones laborales llevan la firma, la historia y los derechos del convenio de Ford Almussafes.
0: A Almussafes es fabricaran 5 vehicles, 3 de Ford i 2 de Geely.
3: I dues platges de Tarragona incorporen un sistema únic a Catalunya per fomentar el bany autònom de les persones cegues. A partir d'una polsera que emet sons i d'unes balises instal·lades a la sorra, es poden orientar i banyar-se. El sistema es pot adquirir a les instal·lacions de la Creu Roja. Tarragona, Jordi Barranca.
4: La platja de la Rabassada, Tarragona, i la de Cunit són les dues úniques de tot el país que l'incorporen. Els usuaris poden entrar a l'aigua gràcies al so que emet una pulsera amb tres botons. Se'ls proporciona quan demanen el servei a les instal·lacions de socorrisme. El sistema es complementa amb les balises lligades a la sorra que els guien cap a l'aigua. Agustí Sánchez, gerent de l'empresa Silen, la impulsora del projecte.
5: Se pot orientar en qualsevol moment dins de la platja, tant a l'hora d'entrar com a l'hora de sortir, i dintre de l'aigua amb les balises que hi ha a l'aigua. Tenim un dispositiu al carrer, que és el que s'activa amb el bastó que normalment porta els invidents. A l'arribar ja li dona la benvinguda. Avisa també el socorrista que li dona una pulsera.
4: L'objectiu és fomentar l'autonomia de les persones cegues i, per tant, facilitar que es puguin banyar soles. Mentre es banyen, un equip de socorrisme el supervisa des de la sorra. Rocío Calferrada és tècnica de l'ONCE.
6: Entrar a lo mejor no es tan difícil, pero salir sí que es complicado, ¿no? A la hora de salir solos, de ubicar incluso pues donde he dejado mis cosas, ¿no? Entonces, este sistema les viene muy bien, tanto si vienen solos como acompañados, para ser lo más autónomos posible, que al final és l'objectiu de l'accessibilitat.
4: És un servei gratuït i disponible fins al 15 de setembre, cada dia de 10 del matí a les 8 del vespre.
3: I han localitzat el primer niu de la temporada a Catalunya de tortuga, careta o babaua. És a l'Estartit i conté 71 ous. Girona, Laia Claret.
7: S'ha localitzat a uns 10 metres de l'aigua i l'han traslladat a una zona més arrecerada que han protegit amb balises perquè no hi entrin persones o depredadors. Científics i voluntaris vigilen la zona. És una espècie de tortuga marina que ha canviat el seu comportament pel canvi climàtic. Fa 20 anys només venien exemplars joves, però ara venen femelles en època de reproducció. Sílvia Giral és oceanògrafa de la Fundació per la Conservació i Recuperació d'Animals Marins.
8: El que ha passat és que les seves zones de nidificació més estable està augmentant la temperatura, cada cop és menys viable, però també s'ha sumat que a les nostres platges, cada cop més, la temperatura de les nostres platges és més viable per aquesta nidificació durant més temps.
7: L'any passat va ser una temporada rècord. Es van localitzar 11 nius a la costa catalana amb més d'1 miler d'ous, dels quals en van néixer gairebé 560 tortugues.

0: La prestigiosa companyia britànica de dansa Hofesch Schecter ha estrenat dins el festival grec la seva darrera creació, Theatre of Dreams, en què explora la ment i el món del subconscient. Es podrà tornar a veure aquest divendres al Mercat de les Flors. Qui ja hi ha anat és la Marta Vives.
1: Cortines que s'obren i es tanquen com frames d'una pel·lícula, trossos de somnis o pensaments que van i venen, i darrere de cada una s'hi amaguen cossos que es mostren, que esperen, que fugen, que es desitgen, que ballen. Theater of Dreams és la força del moviment sinestètic en molts espais creats a partir de la il·luminació de les cortines, ple de cossos que s'organitzen, que s'escolten, que es coordinen i que converteixen el caos en ordre, l'energia en força, la violència en dansa. 12 ballarins que desafien qualsevol gest impossible, acompanyats de 3 músics en directe en un muntatge que ha fascinat la platea del Mercat de les Flors. Hofesch Schecter ens ha fet delirar fins al final, amb un somni absolutament fascinant que ens ha constatat un cop més perquè són una de les companyies més importants d'aquest moment de la dansa contemporània de tot el món.
0: I el boca a orella ha fet que la novel·la La llibreria de les hores mortes s'hagi enfilat a la llista dels més venuts 2 mesos després que es publiqués. L'autora és la fins ara desconeguda Laura Antonell, que als seus 63 anys s'està convertint en l'escriptora revelació de l'estiu. És la història d'una noia de bona família de Barcelona que és desheretada i va viure al Raval. Allà reconstrueix la seva identitat i decideix obrir una llibreria. Una història tendra que ha escrit Laura Antonell, que va debutar amb el llibre autoeditat Un polsim de sal. Dedicada tota la vida a una botiga d'esports, al seu Taradell natal, l'èxit que li arriba als 63 anys l'ha sorprès, però l'ha refermat com a escriptora.
2: És fantàstic i no ho esperava de cap manera que això anés a més, però sí que és veritat que el boca a orella està fent miracles. Tiraré endavant, tant és tenir-ne 63 com 64. Si les coses han de sortir bé, surten bé i punt. 2020 es va morir el meu marit. Les hores que no he passat amb ell les he empleades a escriure. Sempre els llibres estan dedicats a ell.
0: Decidida a seguir el camí que acaba d'emprendre, ja ha escrit una novel·la negra, vol reescriure el seu primer llibre i també treballa en una nova novel·la. Esports. Amb el David Ubach.
3: Ja hi ha diagnòstic per a la lesió del migcampista del Barça, Frenkie de Jong. El club blaugrana ha comunicat que el jugador neerlandès té un trencament del lligament lateral intern del seu genoll dret. D'entrada queda descartat el quiròfan i s'ha optat per un tractament conservador. Ara el migcampista del Barça s'estarà sense jugar aproximadament entre 3 mesos i mig i 4. El metge traumatòleg Carles Pedret ha opinat al Tot Costa de Catalunya Ràdio que si bé la intervenció requereix més temps de recuperació, el tractament conservador pot comportar haver de fer marxa enrere.
4: Una cosa que ens podem trobar és que optem pel tractament conservador, estem 6 setmanes, 7 setmanes, intentem apretar càrregues, aquest genoll no ens aguanti i ens plantem en 8 setmanes i haguem d'anar a quiròfan.
3: De Jong es va lesionar jugant al Mundial amb els Països Baixos i fins i tot va disputar infiltrat els 2 darrers partits. Sense deixar el Barça, aquest dijous sí que ha estat el dia Karim Adeyemi, amb anunci oficial del seu fitxatge fins al 2031 i presentació. L'extrem internacional alemany, de 24 anys, ha subratllat la importància de Hansi Flick en l'operació i s'ha posat el llistó alt.
5: Les expectatives són molt altes i ho podré dir moltes més vegades. Ara jugo pel club més gran del món. Vull ensenyar a l'equip, a l'entrenador, a l'afició del Barça que estic aquí per guanyar títol.
3: Per Adeyemi, el Barça pagarà al Borussia Dortmund 22 milions d'euros i 7 més en variables. 3CAT Info. Del femení blaugrana, destaquem que l'extrem noruega Caroline Graham ha firmat la seva renovació fins al 2028. Graham, que ha assegurat que es vol retirar de blaugrana, ha detallat els motius de la seva continuïtat.
6: Simplemente porque es el mejor club del mundo. Es el sitio que me ha hecho más feliz jugar a fútbol en mi carrera. Entonces era muy fácil de continuar y decir que sí.
3: Graham, de 31 anys, va arribar a l'equip blaugrana el 2019, procedent del Wolfsburg, i ha guanyat 23 títols en total. I encara relacionat amb el Barça, Marc Siria, precandidat a les últimes eleccions a la presidència, ha descartat impugnar els comicis, encara que la resolució del Tribunal Català de l'Esport parcialment li ha donat la raó. Això sí, Siria ha demanat al club que el reconegui formalment com a candidat i n'ha explicat els motius.
7: Volem reparar i volem crear doctrina perquè això no torni a passar. Fem primer aquest pas, anem de vacances i en seguim parlant.
3: Si Dieck es va quedar a 90 signatures de passar el tall, demana que revisin les més de 300 firmes que se li van invalidar. Del Barça passem a l'Espanyol. L'extrem blanquiblau Antonio Roca és a un pas de tancar la seva cessió al Mallorca. I al capítol d'arribades, el club treballa amb la prioritat de reforçar la plantilla amb un o dos centrals més. Mentrestant, a la Lliga Femenina, el Badalona ha confirmat el seu sisè fitxatge de cara al nou curs. Es tracta de la migcampista de 36 anys, Lauri Requena, que arriba procedent del Granada i firma per una temporada.
8: Estoy súper, súper ilusionada. Soy una privilegiada de venir al Badalona justo en este momento, que será de los proyectos más ilusionantes del fútbol femenino. Y ser partícipe de ello, pues es un privilegio.
3: Obrim bloc poliesportiu en bàsquet.
9: L'actualitat esportiva a fons.
3: El Barça ha anunciat la setena incorporació de cara a la propera temporada pel que fa a jugadors. És la d'Oleg Balcerowski, un pivot polonès que arriba de l'Unicaja de Màlaga fins al 2028. El Manresa, per la seva banda, incorpora el base barceloní de 21 anys, Rafa Villar, provinent del Baskonia i format al Barça. Del bàsquet passem ara al ciclisme. Triomf en solitari per a Richard Carapaz a la 18a etapa del Tour de França, de 185 quilòmetres de muntanya des de Boron fins al port de primera categoria d'Orsiers-Merlet. L'equatoria de l'equip Education First ha estat el millor de la nombrosa escapada del dia. La general, sense canvis entre els favorits, segueix comandada per l'eslovet Tadej Pogacar. Aquest divendres, 19a etapa amb més muntanya. Seran 128 quilòmetres amb sortida a Gap i arribada al cim de la d'Oest de categoria especial. Al recorregut també hi haurà un port de primera i dos més de segona. El director esportiu del conjunt Pinarello, Àlex Sanz, ha valorat els micròfons del Tot Costa com veu el final de Tour amb el doble final a l'Alt d'Huez.
10: Lo que és el guanyador final no canviarà res, però sí que pot canviar el podi, sobretot, i dels cinc primers de la general. Donarà joc, no?, per fer un canvi, i el dissabte és una etapa molt dura. Qualsevol cosa pot passar el dissabte.
9: 3CAT Info.
11: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
12: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: esteu? Molt bon divendres. Benvinguts i benvingudes al matí de Catalunya Ràdio. Un dia que ens llevem amb 16 graus a Artés, 19 a Cabanes i 25 a Gandesa. Jofre Genoer, com estàs? Molt bon dia.
1: Bon dia, bona hora.
0: Ahir vam arribar als 43 graus a Vinebre i ahir, com ja avançaves tu, el termòmetre ja no s'hauria d'enfilar tant, eh?
1: Sí, ahir va tocar sostre. A partir d'avui comença a recular, una reculada d'augment que costarà de notar. En tot cas, serà diumenge, potser el dia que ho notarem més i de manera general. Avui recularà en el sentit que les temperatures més altes, com l'arribaran als 40 graus, a Ponent. Per tant, tot plegat es trobeix encara en una jornada molt calorosa i de prova d'això és que les temperatures aquesta matina són més altes i tornen als valors tòrrids en molts sectors de la costa i també gairebé tòrrids, fins i tot a l'interior, en punts de Ponent i de les Terres de l'Ebre, però a més aquesta tarda, amb aquesta tendència que el termòmetre ja no s'enfili tant com ahir, i aquest context de molta calor, sí que hi haurà més núvols i és que s'inicia doncs aquesta tendència a canvis una tarda amb l'arribada de nuvolades per Ponent, que poden donar alguns ruixats cap als ports, però sobretot a l'Alt Pirineu i també, de manera puntual, no descartem alguna nuvolada que des de Ponent avanci per tota la depressió central Prepirineu i no descartaríem que alguna d'ella, encara que doni poca aigua, pugui doncs tenir algunes ventades com les que vam tenir dilluns, algun petit esclafit de manera local. Tot això obre les portes a més canvis al cap de setmana. Comença a retirar-se aquesta bombolla d'aire càlid africana de tantes setmanes que ens ha dut tots aquests episodis de tanta i tanta calor i almenys transitòriament fins la setmana que ve parlarem d'una situació diferent i concretament al llarg del cap de setmana amb ruixats i alguns xàfecs o tempestes que localment podrien ser intenses, sobretot les tardes tant de dissabte com de diumenge.
0: Gràcies, Jofre. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Per tant, tenim aquestes temperatures que comencen a baixar lentament, però que encara seran altes. Tenim ventades, i això només vol dir una cosa, que és que tenim encara risc d'incendis. De fet, tenim la majoria dels municipis del país en risc o molt alt o extrem per focs forestals. El que passa és que, toquem fusta, la situació està raonablement tranquil·la, tot el contrari que Madrid.
2: En la Comunidad de Madrid estamos viviendo una situación crítica de incendios forestales múltiples. Al incendio de Almorós, que se reactivó también al mediodía, se sumó un nuevo incendio en Villa del Prado y también, fruto de un coche ardiendo en la carretera 501 en San Martín de Valdeiglesias, un tercer incendio con un potencial
0: de avance. El govern espanyol, a petició de la Comunitat de Madrid, aquesta mateixa matinada, ha declarat l'emergència nacional per aquests tres focs que detallava el conseller d'Interior de Madrid, tres focs que cremen a la comunitat, tres focs que cremen fora de control i n'hi hem d'afegir un quart incendi a la província d'Àvila. En conjunt, han obligat a desallotjar més de 10.000 persones, en concret 11.500 persones que estan desallotjades. Això de l'emergència nacional segurament us sonarà perquè s'ha declarat només una vegada, per l'apagada. L'apagada aquella que vam tenir l'any passat i implica bàsicament que el Ministeri, a través dels bombers de l'exèrcit, és qui coordina totes les feines d'extinció i pot mobilitzar recursos de qualsevol administració. Aquesta és la situació ara mateix dels incendis, el risc alt o molt alt a Catalunya, una situació molt complicada a Madrid, una situació molt complicada a França, allà són 30.000 les persones desallotjades, però mentrestant, a Catalunya també un dels motius de debat polític i tècnic continuen sent les obres públiques després dels incidents dels últims dies. Adif assegura als veïns del barri de Vallbona, a Barcelona, que l'esvoranc a les obres de soterrament de les línies de Rodalies no afecta ni afectarà els seus habitatges. Avui tornarem en directe per veure l'última hora i per veure, sobretot, una afectació que sí que està clara i sí que és visible a Rodalies.
3: Para ir a Bellvitge, a Gurnal, y me la he encontrado que está cerrada y que por el momento vayamos a coger la R4.
4: Ahora un tren sin parada y ahora verá usted que el tren para. Aquí tiene sin parada. Luego anuncian que viene uno para Terrassa. A Terrassa está aquí y cuando ya se ha ido anuncian que viene.
0: Aquesta és una de les conseqüències de retruc d'aquest accident, d'aquest esvoranc a Vallbona. Recordem un enorme forat que es va empassar una grua sencera i com que això passa al costat de les vies, doncs tenim la R2 tallada, la R2 nord tallada, la R11 tallada. Ahir, com sempre, en aquests casos, molts usuaris es queixaven de falta d'informació. Tornarem en directe avui per veure si avui els mecanismes funcionen millor, per veure també què diuen els veïns. Avui hi ha ple municipal a Barcelona, l'últim abans de les vacances, i tot aquest esvoranc, no només aquest, sinó el del Putxet o l'explosió de cas al barri de Sants de Barcelona, molt probablement hi apareixeran, però si parlem de plana política, el que han acabat ja la feina pràcticament són el Parlament i el Congrés abans de les vacances.
5: Votos emitidos 348, votos a favor 170, votos en contra 178, ninguna abstención, no se aprueban las enmiendas.
0: A Madrid, amb la votació aquesta que sentíem, que és la que ha permès amb el vot de Junts tramitar la llei que pretén perdonar part del deute de les comunitats a l'Estat, però en canvi això avançava el camí que s'haurà d'abordar en les pròximes setmanes. De tota manera, els passadissos del Congrés, al marge del que es votava dins de l'hemicicle, ahir els passadissos només es parlava d'una cosa.
6: No hablé con nadie, ni de la SEPI, ni del gobierno, con ninguna autoridad pública, no es que no influyera, es que no hablé con nadie del rescate de Plus Ultra. Yo no supe en ningún momento, cuando se el procedimiento anterior, que eran días, que se iba a rescatar o no se iba a rescatar. Es así de claro.
0: Es parlava ahir molt de l'entrevista i de les explicacions de l'expresident Zapatero, on va negar haver participat en el rescat de Plus Ultra en contra del que afirmen els dirigents de la companyia i del seu amic i empresari, Julio Martínez. Tot i això, Zapatero no va voler aclarir d'on van venir les famoses joies. En fi, avui ho guardarem a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio. Analitzarem l'entrevista, parlarem amb el periodista que la va fer, amb el Javier Ruiz, i també parlarem de les possibles conseqüències. De moment no ha canviat gran cosa. Sembla. El PSOE continua tancant files amb l'expresident Zapatero, Sumar reclama més explicacions i el PP ho considera directament una presa de pèl. Així comença aquest divendres. Benvinguts a un nou matí. Molt bon dia a tothom.
7: El Matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: Tot això ho abordarem a partir d'ara mateix aquí al Matí de Catalunya Ràdio i d'aquí una horeta i mitja a l'Àgora, avui amb l'Arturo Puente, la Marta Monfort, el Marc Bataller i la Sònia Andolf, però de moment... Pol Foradada, Sílvia Solana, Sílvia Comet, com esteu? Molt bon dia.
8: Bon dia.
0: Emergència nacional.
9: El Ministeri de l'Interior ha assumit el control per l'extinció dels grans incendis forestals que afecten les localitats madrilenyes de Villa del Prado i Sant Martín de Valdeiglesias i també Burgoondo, Ávila, Castella i Lleó. Hi ha 11.500 persones evacuades. Carlos Novillo, conseller d'Interior de la Comunitat de Madrid.
2: Estamos con incendios fuera de capacidad de extinción y tenemos una situación que afecta a la seguridad de miles de madrileños que están ahora mismo evacuados.
10: El nivell 3 d'emergència només s'havia activat una vegada durant l'apagada general de l'any passat. La presidenta de la comunitat, Isabel Díaz Ayuso, ha fet la petició cap a les 10 del vespre amb un tuit. I dues hores més tard, el ministre Fernando Grande Marlaska justificava la decisió per la concurrència dels focs, unes condicions meteorològiques especialment adverses per les altes temperatures i el vent, i la necessitat de mobilitzar un important volum de recursos des de diverses administracions.
11: Algunes imatges del satèl·lit mostren que la columna de fum d'aquests focs arriba fins i tot al sud de Catalunya, a més de 500 quilòmetres de distància. La ciutat de Madrid està coberta de fum, la pudor ha cremat és molt evident. La vicepresidenta tercera i ministra de la Transició Ecològica, Sara Aggesen, presidirà aquest matí la reunió de seguiment al centre de coordinació.
0: Ajuda a Europa.
9: 30.000 persones han estat evacuades a França, on també s'està vivint una situació molt complicada pels incendis forestals d'una intensitat inèdita. Aquesta nit el president Macron ha demanat l'activació del mecanisme de protecció civil de la Unió Europea que li permetrà rebre ràpidament reforços aeris d'altres països.
10: El foc més important és el Departament Atlàntic de la Gironda, que ha obligat a evacuar 20.000 persones de la zona del Cap Ferrer, plena de turistes en aquesta època de l'any. Philippe de Gonville n'és l'alcalde.
12: Els bombers han desplegat mitjans terrestres i aeris importants i lluiten amb coratge contra un incendi que s'escapa de les normes. A les persones confinades els demano que s'estiguin confinats i els evacuats que no intentin tornar a casa seva.
0: Manté el suport.
11: L'entrevista a José Luis Rodríguez Zapatero no ha canviat la posició del govern espanyol o del PSOE respecte a l'expresident espanyol.
6: Quiero expresar mi gratitud a todas las personas que están confiando en mí y lo hacen, que no lo hagan por fe ni por cariño, que lo valoro muchísimo y en mi corazón estará siempre este momento y el apoyo que me ha dado el partido, el secretario general del partido, el presidente de gobierno, tanta gente, ¿no? No, que lo hagan por los hechos, creo que es mi deber.
9: En canvi, pel soci de govern Sumar, les explicacions són insuficients. El Partit Popular directament acusa Zapatero de no aclarir res i de prendre el pèl als espanyols.
0: Madrid, Àngels Lafuente.
13: La Moncloa continua fent costat a Zapatero i demana que respecti la presumpció d'innocència i el seu dret a defensar-se judicialment. Menys convençuts estan els socis de govern, Albert Alberto Ibáñez, portaveu de Sumar al Congrés, diu que Zapatero ha deixat sense resposta moltes preguntes.
8: Creo que hay muchas incógnitas que todavía no sabemos, ¿no? Yo creo que las joyas tienen uso y destino y tendrá que aclarar cuáles son. Es cierto que todavía ninguna acusación ha podido decir qué persona fue la que recibió la influencia y, por tanto, todavía hay muchas cosas por poder saber.
13: Y desde el PP, Feijóo ho tecla.
14: Lo que ha hecho el señor Zapatero es seguir las instrucciones del señor Sánchez. Sánchez necesita más tiempo para seguir y ha utilizado a Zapatero para distraer a la opinión pública.
13: El PSOE referma el suport a Zapatero i demana respectar els temps judicials. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Tirarà pel dret.
10: El Congrés ha marxat de vacances amb diverses votacions rellevants que han suposat una cara i una creu per al govern espanyol. D'una banda, i per segon cop en 10 dies, el PP, Vox i Junts han tombat els objectius de dèficit, requisit per després tramitar els pressupostos. La Moncloa, però, manté que després de l'estiu presentarà igualment els comptes per al 2027.
11: El ple sí que ha donat el vistiplau a tramitar la llei que condona parcialment el deute de les comunitats autònomes amb l'Estat, contret a través del Fons de Liquiditat Autonòmica, el famós FLA. Per a Catalunya suposaria 17.000 milions d'euros. És gairebé un 20% del total del deute de la Generalitat.
0: Joan Vilaplana.
15: Junts han facilitat que el text faci el seu recorregut parlamentari votant amb el bloc de la investidura de Pedro Sánchez contra dues esmenes a la totalitat de PP i Vox. Els juntaires, però, han retret a Esquerra i al PSC que no reclamin el 100% de la condonació. Els republicans argumenten que és una conquesta política seva. Sentim Josep Maria Cruzet de Junts i Teresa Jordà d'Esquerra.
16: Per què Esquerra Republicana Catalunya i el PSC no proposen cancel·lar la totalitat del deute del FLA?
17: I aquesta repressió no ha caigut del cel. És una conquesta política d'Esquerra.
15: Pel govern espanyol, les comunitats governades pel PP seran les més beneficiades, però pels populars, la condonació només ha servit per investir Sánchez amb vots independentistes i ho han titllat de corrupció política. Joan Vilaplana, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Sud-est asiàtic.
9: El president Salvador Illa comença demà un viatge de 6 dies al Vietnam i Singapur per tancar el curs polític. És la primera vegada que un president de la Generalitat fa una visita oficial a aquesta zona. L'objectiu és buscar acords comercials en dos països estratègics a nivell internacional.
0: Albert Bert.
18: Amb els pressupostos al sac, la legislatura encarrilada i un canvi puntual al govern, el president reprèn la seva ruta pel continent asiàtic un any després de visitar la Xina, el Japó i Corea. Demà aterrarà Hanoi per reunir-se amb el viceprimer ministre del Vietnam i també visitarà diverses empreses catalanes que fabriquen en un país en fase de creixement des de fa anys. Del Vietnam, Salvador Illa saltarà a Singapur, el principal exportador del sud-est asiàtic, per entrevistar-se amb el primer ministre, el càrrec amb més pes polític i amb qui la Generalitat vol reforçar les relacions, però no només això. El president també es reunirà amb alguns inversors per mirar de seduir-los perquè portin empreses a casa nostra. Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Que s'apliqui.
10: La Generalitat demanarà avui per escrit al Tribunal de Comptes que apliqui l'amnistia a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i la trentena d'exalts càrrecs encausats i als quals la justícia europea va dir ara fa una setmana que s'havia d'aplicar l'amnistia. El govern també pretén que els 5,4 milions d'euros que es van presentar d'aval tornin a l'Institut Català de Finances.
11: Ho explica avui La Vanguardia, que també diu que el govern treballa en un altre text per demostrar que les despeses del referèndum de l'1 d'octubre no venien de fons europeus. En paral·lel, Junqueras, juntament amb els exconsellers Raül Romeva i Dolors Bassa, també han presentat un escrit al Tribunal de Comptes en què denuncien que haver reactivat ara la causa vulnera de manera flagrant, diuen, no només les sentències europees, sinó també la Constitució espanyola.
0: Un minut i arribarem a un quart de vuit. Escolteu el matí de Catalunya Ràdio. No hi ha risc.
9: Adif assegura als veïns del barri de Vallbona, Barcelona, que l'esvoranc provocat per les obres per soterrar la línia de tren de Montcada no afecta els seus habitatges.
10: Avui hi ha ple a l'Ajuntament de Barcelona, on segur que aquest esvoranc i el que hi va haver al Putxet centraran bona part de l'ordre del dia. Junts ja ha demanat responsabilitats i dimissions.
0: Més detalls, Xavier Forment.
19: De moment, ni els tècnics de Adif ni l'Ajuntament han volgut avançar cap hipòtesi sobre les causes de l'esfondrament del mur de contenció de 30 metres de profunditat després de la inspecció d'aquest dijous. Això sí, asseguren que no hi ha cap indici que relacioni l'esvoranc amb el terreny humit de l'aqüífer del Besòs ni amb les aigües subterrànies. En una reunió amb els veïns, Arturo Pastor, subdirector de construcció d'Adif, els ha dit que no han de patir.
20: No hay riesgo. O sea, nosotros lo primero que yo quería dejar claro es trasladar ese mensaje de que no hay riesgo, tenemos instrumentados y monitorizadas las viviendas, la vía, las infraestructuras próximas. No tenemos ningún problema de riesgo, no ha habido movimientos después del incidente.
19: Mentrestant, encara no hi ha data per al restabliment del servei de l'R12 i l'R11 de Rodalies. Cèlia Forment, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Error humà.
11: Sobre les possibles causes d'aquest nou esvoranc, Joan Martínez Bofill, que és vicepresident del Col·legi de Geòlegs de Catalunya, ens apuntava al matí de Catalunya Ràdio que es podria tractar d'un error de càlcul.
21: Bàsicament aquí el que sembla que ha passat, que una paret del pou aquest d'atac no ha estat capaç de sostenir l'empenta de terres. Això pot ser degut o bé a una mala execució o bé pot ser degut a un problema de càlcul.
0: Normalitat.
9: L'entorn de la plaça de Sants de Barcelona ha recuperat avui la normalitat total després de l'ensurt de l'explosió de gas dimecres a la nit, que va fer 8 ferits que tenen una evolució favorable. L'accident va deixar una columna de foc de molta alçada que va cremar més de 2 hores seguides. Els tècnics encara investiguen què va fallar.
10: No es va haver de desallotjar cap veí. Diversos carrers sí que van estar tot el matí tallats i alguns comerços no van poder obrir en tot el dia. Avui sí que ho podran fer.
0: I és notícia de la nit, nova onada d'aranzels.
11: Donald Trump anuncia noves tarifes d'entre un 10 i un 25% a les importacions d'un total de 80 països. I consten els 27 de la Unió Europea, per tant, també a Espanya. A aquests països se'ls aplica un aranzel d'un conjunt del 10%. Han entrat en vigor a les 6 del matí, quan era mitjanit a la costa est dels Estats Units.
9: Les noves taxes, que no s'aplicaran a tots els productes, se'n deslliuren, per exemple, el petroli i el gas, pretenen substituir l'aranzel global temporal del 10% que expirava avui, aquest divendres. Tot plegat representa una nova fase en la guerra comercial que el president dels Estats Units va començar després de tornar a la Casa Blanca ara fa un any i mig.
0: Congelats.
10: Els tipus d'interès al 2,25%. El Banc Central Europeu els deixarà així com a mínim el que queda d'estiu, cosa que dona oxigen a les persones que paguen préstecs i hipoteques i que no veuran augmentar les seves quotes. Tot i això, la presidenta de l'entitat, Christine Lagarde, està inquieta per la revifada de les hostilitats a l'Orient Mitjà i no descarta noves pujades.
0: Brussel·les, Bruno Forteamires.
22: Ahir Lagarde va remarcar que de moment, els tipus d'interès es queden sense canvis perquè la inflació va millorar el juny passat. Però el Banc Central Europeu està amb l'ai al cor per la volatilitat dels preus del petroli i del gas. A part de la guerra entre els Estats Units i l'Iran i la crisi a l'estret d'Hormuz, Lagarde veu amb preocupació el nou front que s'obre ara al Mar Roig amb els atacs dels rebels hutis del Iemen.
23: Which is alarming.
24: És alarmant, clarament tindrà un impacte. Ja està tenint un impacte. Podem veure com el preu del barril Brent ha evolucionat en només una hora.
22: I avisa que si la crisi energètica es manté, els efectes de la inflació seran més durs del que es preveia. Des de Brussel·les, Bruno Forteamires, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Només la meitat.
11: De cada euro que les empreses destinen a millorar els salaris, només 50 cèntims arriben als treballadors, segons un estudi de Pimec.
0: Rafael de Ribot.
25: La presidenta de la Comissió d'Economia i Fiscalitat de Pimec, Sílvia Gavarró, ha denunciat al Catalunya Vespre que no actualitza els trams de l'IRPF perjudica els assalariats.
26: Això provoca que hi hagi un impost encobert, que no el veiem, perquè la gent al final ja estan apujant el sou a partir de l'IPC, però l'efecte final que té és que té molta menys renda disponible.
25: L'estudi calcula que l'augment brut del salari del 22% entre el 2020 i el 2025 ha significat una pèrdua d'entre el 3 i el 4% del poder adquisitiu. Rafael de Ribot, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I volen pagar més?
10: 120 milionaris britànics, entre els quals l'exfutbolista Gary Lineker o el músic Brian Eno, demanen al nou primer ministre Andy Burnham pagar més impostos per revertir la desigualtat.
0: Londres, Quim Olivares.
27: El grup Patriotes Milionaris creuen que els que es lleven cada dia per guanyar un sou no se'ls ha de fer pagar més impostos, però sí els que obtenen els ingressos de la seva riquesa. Gary Lineker, exfutbolista i presentador d'un podcast d'èxit, va preguntar a Burnham sobre la qüestió uns dies abans que es convertís en primer ministre. Sentim Burnham.
28: No ho descarto ara mateix. Crec que ens cal un sentit de la justícia més gran, però aquestes decisions no són per ara, són per un altre dia.
27: Burnham porta el poder des de dilluns i ja ha promès mesures per millorar la vida de les classes populars davant l'elevat cost de la vida. Molts, però, tenen dubtes de com les finançarà sense trencar la disciplina fiscal. Quim Olivares, des de Londres, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Contradiu.
11: La mare del nadó de 6 setmanes maltractat i que va estar ingressat a l'UCI de l'Hospital Vall d'Hebron contradiu els metges i assegura que va comentar que la criatura tenia lesions anals. Fins i tot hauria buscat informació abans de portar el seu fill al metge. Ho va assegurar ahir davant del jutge després de declarar per segona vegada.
0: Presó sense fiança.
10: Per a l'home detingut per la mort violenta d'una veïna de Soses, el Seguería el cap de setmana passat. Se l'investiga per un delicte d'homicidi. El presumpte agressor i la víctima no tenien relació.
0: Lleida, Noelia Caselles.
1: Els Mossos el van detenir dilluns a la tarda a Soses i aquest dijous ha declarat a Lleida davant la magistrada que n'ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per un delicte d'homicidi. Es tracta d'un noi de 18 anys que vivia al mateix poble que la víctima, a Soses. Els fets van passar dissabte a la nit quan la dona, que tenia 75 anys, va sortir a passejar la gossa i ja no va tornar. L'animal va aparèixer sol al poble i això va donar el senyal d'alarma. Una estona després van trobar el cos en un camp de panís, força a prop del camí on passejava, amb clars senyals de violència. La policia continua investigant què va passar i quin pot ser el mòbil del crim. Des de Lleida, Noelia Caselles, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Ofegada.
11: Una dona de 74 anys va morir ahir a les platges de Calafell, al Baix Penedès. Ja són 13 les persones que han mort a la costa catalana des de que va començar la campanya de bany a mitjans de juny.
0: 7 i 21 minuts. D'altra banda, avui en la crònica cultural comença l'Atlàntida Mallorca Film Fest. Avui parlem amb el seu codirector, el Jaume Ripoll, de Filmin, a partir de les 10 del matí. Però també hem de parlar de cinema i de 3D+.
2: ¿Por qué crees que la gente que tiene hijos está amargada?
10: Aquesta comèdia espanyola és una de les poques pel·lícules que gosen estrenar-se tot just una setmana després que l'Odissea de Christopher Nolan.
0: Repassa les estrenes, Marc Garriga.
11: Una parella al·lèrgica als nens que de la nit al dia passa a tenir tres fills per art de màgia protagonitza 3D+. Tot i que en algun moment sembla un film amateur, s'acaba redimint amb un final amable i ben treballat a anys llum, això sí, de les comèdies de Santiago Segura. El repartiment l'encapçalen Salva Reina i Kira Miró. També s'estrenen El sueño americano, una història simpàtica, emotiva i reconfortant, aquest cop real dels mateixos productors de la famosa Intocable, la pel·lícula d'horror corporal Insaciable, que té una arrencada original però que després es perd en divagacions constants massa repetitives, la cinta d'animació noruega Rufus, la serp que no sabia nedar, senzilla, emocionant i divertida, el thriller d'acció Motor City i el drama El Anfitrión, protagonitzat per Willem Dafoe. Marc Garriga per al matí de Catalunya Ràdio.
0: I en esport, Robert Prat, molt bon dia.
3: Bon dia.
0: Nou fitxatge del Barça, de Yemi, que reconeix que arriba al club per Flick i agraeix que el fitxi, tot i que ell mateix admet que no ha fet una bona temporada.
3: Sí, no ha fet una bona temporada, castigat també per les lesions. Flick conflia plenament amb ell, amb un valós extrem que pot jugar per les dues bandes. El porta al Barça després d'aquest any irregular i espera que pugui oferir la seva millor versió al club blaugrana.
4: Les expectatives són molt altes i ho podré dir moltes més vegades. Ara jugo pel club més gran del món. Vull ensenyar a l'equip, a l'entrenador, a l'afició del Barça, que estic aquí per guanyar títol.
3: El Barça que pagarà 29 milions al Dortmund, 7 són en variables. A l'equip femení, Caroline Graham firma fins al 2028, assegura que es vol retirar de Blaugrana.
5: Simplemente porque es el mejor club del mundo. Es el sitio que me ha hecho más feliz jugar a fútbol en mi carrera. Entonces era muy fácil de continuar y decir que sí.
0: I De Jong decideix no operar-se i opta per un tractament conservador.
3: Té trencat el lligament lateral intern del genoll dret, que el deixarà sense jugar uns 4 mesos, amb el perill de recaure perquè no es vol operar. El traumatòleg Carles Pedret ho va explicar al Tot Costa.
6: Una cosa que ens podem trobar és que optem pel tractament conservador, estem 6 setmanes, 7 setmanes, intentem apretar càrregues, aquest genoll no ens aguanti i ens plantem en 8 setmanes i haguem d'anar a quiròfan.
3: Els metges de la selecció dels Països Baixos van actuar amb negligència i De Jong va jugar infiltrat els dos últims partits.
7: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
12: Quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
7: Quan vulgui.
12: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
7: Tot el temps que vulgui.
12: I totes les bombolles que vulgui?
7: Totes les bombolles que vulgui.
12: I tot el relax que vulgui?
7: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
23: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 70 milions. Milionari forever.
29: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
30: A Bezoya som molt dels qui, quan per fi arriba l'estiu... Para. Qui diu quan arriba l'estiu? A Bezoya som molt de viure molt fort sempre. No quan ho marca el calendari. Som molt de començar-lo amb el primer raig de sol. Molt de començar-lo abans i molt de viure'l molt fort. Bezoya, aigua de mineralització molt dèbil per viure molt fort.
31: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça. Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí, Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
32: Bon dia.
31: En el sorteig de midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
11: 29 de novembre de 1976.
31: I el número de la sort, el...
11: 1.
31: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat. Catalunya Ràdio.
0: I avui ens fixem en una nova evidència científica sobre el canvi climàtic. Marc Horada, bon dia.
8: Bon dia, sí, o emergència climàtica. Agafem com a punt de partida un article del Guardian. El diari britànic subratlla que el problema no és només la falta de pluja. El concepte central de l'article és que els científics anomenen demanda evaporativa de l'atmosfera. I què és aquesta demanda evaporativa de l'atmosfera? Doncs l'article posa l'exemple d'aquest mateix any, el 2026. Diverses zones d'Europa Occidental han tingut precipitacions relativament normals durant l'hivern, però les successives onades de calor de primavera i inici d'estiu han assecat el sòl molt abans del que era habitual. Els camps, boscos i conreus han perdut l'aigua acumulada amb una rapidesa extraordinària. Aquesta sequera sobtada, o flash drop en anglès, a diferència de les tradicionals, fan feina en molt poques setmanes quan hi ha combinació de temperatures elevades, baixa humitat de l'ambient, vent i també forta radiació solar.
0: Posem-hi xifres, no, Marc, una mica?
8: Sí, i un cop més fan fredat fred. I els estudis indiquen que les condicions actuals són aproximadament 80 vegades més probables a l'Europa Occidental i 40 vegades més probables a l'Europa Oriental del que ho serien en un món sense escalfament global. És a dir, que tot plegat ha vingut per quedar-se. Ja no entrem en la derivada econòmica i alimentària amb els cereals, el blat i altres cultius que es queden sense aigua.
0: A partir d'aquí, conclusions?
8: Sí, tres factors que diuen alguns ara. La Terra s'escalfa més de pressa que mai, aquesta és una. L'altra, els dies d'onades de calor marina s'han triplicat, atenció, triplicat des del 1991. I el tercer, els episodis com els d'aquests dies són avui 200 cops més probables que fa només unes dècades. Com diu aquella, aquestes són les dades seves, són les conclusions.
0: I el més destacat a la tele, amb la Mariola Cubells, avui en parlarem a l'Agora, l'entrevista de Televisió Espanyola a Zapatero.
9: Més interessant de la tele d'ahir va ser l'entrevista a Zapatero que li va fer a Televisió Espanyola Javier Ruiz, a Mañaneros, que va ser com cal, res a dir, les preguntes que tocaven, les insistències que tocaven, el que s'espera d'un periodista a la tele pública, sobretot. Per posar un pero, només vaig trobar a faltar una pregunta, pot ser complicada, pot ser polèmica. A mi m'agradaria saber si Zapatero considera que calia ficar-se en este entramat si no tenia prou amb el que ja gaudia com a expresident.
0: I a la recomanació del dia, la Sílvia Gomet ens proposa la sèrie d'animació Cortar por la línia de puntos.
13: La sèrie se centra en el Zero, un escriptor i dibuixant de còmics que durant un viatge amb els seus amics rememora diversos episodis de la seva vida en què un armadillo que representa la seva consciència va posant cullerada a cada moment per obligar-lo a afrontar les seves pors. És molt enginyosa i sarcàstica. L'estil del dibuix és aparentment senzill, però el muntatge és frenètic. Si treus els ulls de la pantalla et pots perdre fàcilment. L'ànima de la sèrie és el seu creador, Zero Calcare, el nom artístic de Miquel Herrec, que adapta per a la pantalla l'estil que l'ha convertit en un dels autors de còmic més destacats d'Itàlia. Té 6 capítols i la trobareu a Netflix.
0: I arribarem a 2:15, com sempre, amb un dels protagonistes del curs, amb el Joan i companyia.
14: La cançó del dia. Uah!
15: Segons aquesta llista, Joan Manuel Serrat és l'intèrpret més sol·licitat, seguit d'Antonio Machín i dels Beatles.
16: A vostè què li agrada, Hermínia?
17: Bueno, mira, a mi m'agradaria aquesta, Cesc. Me la pots posar, la que t'he enviat abans?
16: A veure...
17: Vinga.
16: Què és això? Antonio Machín?
17: Dos gardenias para ti. Con ellas quiero decir... Oh, m'encanta.
16: És maca, és maca.
17: La podem escoltar tot.
16: No, podem escoltar tot.
17: Bueno, és la que vam posar al funeral de la mama. Aquesta mateixa. Era negre el Machín, però bueno, no passa res,
16: Per què hauria de passar res? Ha fet aquest apunt?
17: No, bueno, perquè era negre. Sobretot, a mi que m'enterren normal, si m'haig de morir avui, perquè allò de cremar, no.
16: No?
17: No, ho veig clar.
1: Així és desperta allà mentre està enterrada.
17: Bueno, pues,
1: si està cremada sí. No hi ha oxidat.
16: Sí, no. Ara estàs desbloquejant sí. Terrors de...
1: Jo no, veig, ho sé, no.
16: Sí, sí, sí.
1: Millor cremat,
16: sí,
1: que així no hi ha marxa enrere.
17: Això ja no passa. No. Imagina però, que bueno, després de la mort hi ha vida.
16: Sí que passa, eh?
17: Això sí que...
16: Això de tant en tant surt al diari una notícia...
1: Un cas d'algú que s'ha aixecat de la tomba.
16: Exacte.
1: Estaven a punt de fotre allà el forat, eh?
17: No, m'hi preocupa més.
16: Aquesta nit ja no dormiré bé. I és més sostenible. Cremar
17: és més
16: sostenible. I si hi ha
17: mort després de la vida,
16: què? Perquè no ocupes lloc i...
17: Bueno, ja, ara resulta que no haig d'ocupar lloc a sobre, no?
1: Així arribarem a 2:15.

0: Avui ens llevem amb la mirada pendent als incendis. Tenim el risc de focs forestal alt a Catalunya perquè ens ve arriba un cap de setmana on és veritat que les temperatures baixaran una mica, però tindrem vent. Ja sabem que això és una mala combinació. Per tant, toquem fusta. Protecció Civil demana respectar les restriccions i sobretot ser molt, molt prudent si sortiu al bosc. Però la situació és notablement pitjor, o molt, molt pitjor, a la Comunitat de Madrid. El govern d'Isabel Díaz Ayuso s'ha vist absolutament desbordat i ha demanat ajuda al govern espanyol, que assumirà la gestió dels focs forestals. La comunitat ha declarat el que es coneix com a emergència nacional per tres focs que queden fora de control i un quart a la província d'Àvila.
1: Estamos con incendios fuera de capacidad de extinción y tenemos una situación que afecta a la seguridad de miles de madrileños que están ahora mismo evacuados.
0: És el que deia el conseller d'Interior de la Comunitat de Madrid, Carlos Novillo. França també té un panorama molt complicat, fins al punt que ha demanat ajuda a la Unió Europea perquè li enviï més mitjans aeris per lluitar contra els incendis que cremen sense control els departaments atlàntics de la Gironda i les Landes, que han obligat a evacuar prop de 30.000 persones. Insistim que a Catalunya tenim la majoria de municipis del país en risc o molt alt o extrem. I després dels últims incidents per obres ferroviàries, Adif assegura als veïns del barri de Vallbona, de Barcelona, que l'esvoranc en principi no afecta els seus habitatges. Sí que hi ha afectació, i majúscula, a les línies R2, R2 Nord i R11, que continuen tallades. Ara repassarem la mobilitat. Però el vicepresident del Col·legi de Geòlegs de Catalunya, Joan Martínez Bonbofill, ens apuntava aquí al matí de Catalunya Ràdio que això, evidentment, s'ha d'aclarir què va passar exactament. I ell apuntava com a hipòtesi un error humà.
2: Bàsicament aquí el que sembla que ha passat, que una paret del pou aquest d'atac no ha estat capaç de sostenir l'empenta de terres. Això pot ser degut o bé a una mala execució o bé pot ser degut a un problema de càlcul.
0: De seguida tornarem al barri de Vallbona per conèixer l'última hora també de com estan funcionant el servei de Rodalies. La bona notícia del matí és que la plaça de Sants, també de Barcelona, avui es reprèn més o menys la normalitat després de l'explosió de gas que ha deixat 8 persones ferides que, pel que ens han dit, també evolucionen de manera favorable. A nivell polític, el nom propi de les últimes hores és Zapatero.
3: Yo siento que esto ha permitido un juicio paralelo, evidentemente, y esto ha facilitado pues todo tipo de especulaciones.
0: Nega taxativament haver participat en el rescat de Plus Ultra, en contra del que afirmen els dirigents de la companyia i el seu amic, en teoria, i empresari, Julio Martínez. Sobre les famoses joies que li van trobar en una caixa forta, diu que van ser un regal de cortesia. Avui, a l'Àgora, analitzarem l'entrevista i ho farem conversant amb el periodista que la va fer, Javier Ruiz, i en els esports, Adeyemi reconeix que ve el Barça per Flick i li agraeix la confiança de portar-li el club, tot i que ha fet una temporada irregular. De Jong seguirà un tractament conservador pel trencament del lligament del genoll i no superarà tot i el risc de recaure. I pel que fa al temps, Jofre Genové, bon dia.
4: Aquest divendres encara la calor serà protagonista de tot.
0: Doncs no tenim en condicions aquesta crònica del Jofre Genové. Mirarem de recuperar-la de seguida, però ara parlàvem dels trens, que és un dels punts prioritaris del dia. És per això que avui actualitzem la situació de la mobilitat, especialment, sempre ho és d'important, però avui especialment, bàsicament perquè és més complicada. En fi, Maria Fernández Noguera, explica'ns, bon dia.
5: Bon dia. Ara mateix hi ha dues incidències que generen retards importants en dos trens regionals. D'una banda, a l'R13, el tren que ha sortit a 6:45 de la plana Picamoixons i que va cap a Barcelona, circula amb una demora de mitja hora a causa d'un problema en l'operativa. I d'altra banda, una altra incidència, en aquest cas a la infraestructura, causa també mitja hora de retard en el primer tren de l'RL4 que ha sortit des de Manresa cap a Lleida Pirineus. I un dia més, com deies, el transport públic està molt marcat per aquest tall que hi ha a les línies R2, R2 Nord i R11. Recordem que els trens no circulen entre Montcada i Reixac i Barcelona, Sant Andreu, per fer aquest tram. Els usuaris poden baixar a Montcada i Reixac, anar caminant 4 minuts fins a Montcada Manresa i des d'allà seguir en tren cap a Barcelona o viceversa. A l'R11 hi ha servei de tren entre Portbou i Granollers i Renfe ha posat autobusos entre Granollers i Barcelona.
0: Déu-n'hi-do. Gràcies, Maria. I anirem en directe avui per veure com funciona aquest rosari de canvis que ara ens explicava la Maria. Però vaja, ho actualitzem també la situació les carreteres, aviam com les tenim a aquesta hora. Clàudia Serra, què ens expliques? Bon dia.
6: Hola, bon dia. Doncs a aquesta hora, lentitud a la P7 a Sant Cugat, en sentit Girona, per un vehicle variat que talla un carril. A la C58 de sortida de Barcelona, des del nus de la Trinitat, direcció Sabadell, també lentitud, en aquest cas per un altre vehicle aturat, que també talla un carril. I un clàssic a aquesta hora, les rondes, ronda de dalt de Roquetes a Vall d'Hebron i ronda litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, tot en sentit Llobregat.
0: Gràcies, Clàudia. Fins ara.
6: Fins ara.
0: Dos quarts i cinc minuts de vuit avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio. D'aquí una horeta, Marta Monfort, Arturo Puente, Marc Batalla i Sònia Andolf. Però de moment val la pena que fem un cop d'ull a veure què trobem als diaris. I com sempre, comencem per les portades i les opinions més destacades que trobem als diaris d'avui. Pol Foradada, Marc Jurado, molt bon dia.
7: Bon dia.
0: Avui amb Zapatero i l'incident del Pou de Montcada.
8: L'expresident espanyol és el protagonista del principal tema de portada arreu, La Vanguardia. Zapatero exculpa el govern espanyol de les acusacions de plusultra.
9: O el periòdico No sóc un corrupte, mentre que l'Ara titula que qualifica les joies de regal de cortesia i que nega haver mediat en res.
8: I a Madrid, doncs, El País titula que Zapatero defensa la seva innocència sense revelar l'origen de les joies.
9: I El Mundo, que assegura que l'expresident espanyol va exhibir la seva debilitat i que Anticorrupció demana que s'indagui en l'antiguitat de les joies.
8: Article d'opinió de Sebastià Alzamora a l'Ara, que titula Feu Lula a Zapatero i a Sánchez.
9: L'escriptor es fixa en el precedent del Brasil, quan es va encausar i empresonar un expresident per corrupció.
8: I creu que el PP s'hi emmiralla perquè vol engarjolar no només Zapatero, sinó també Sánchez, encara que sigui per un jutge imparcial.
9: I des de La Vanguardia, el director Jordi Juan analitza que l'expresident no va dissipar els dubtes.
8: I que l'estratègia és clarament ofensiva, sense deixar-se intimidar.
9: També en portada, com dèiem, l'esvoranc de Montcada, és la gran fotografia de portada a l'Ara i La Vanguardia.
8: També treu al cap El Periódico, que titula que el forat es va fer gran amb l'aigua del rec Comtal.
9: Obres accidentades, diu El Punt Avui, que hi afegeix l'esvoranc de Sant Gervasi i el foc a plaça de Sants.
8: I un tema més per acabar, una altra derivada de la calorada, aquesta, la salut.
9: La calor extrema nocturna causa més morts que la diurna a Barcelona.
0: Vinga, més coses dels diaris. Què hi ha llegit avui la periodista i escriptora Llucia Ramis?
10: Les trucades al 016 augmentaren gairebé un 121% en les hores posteriors a la victòria d'Espanya en el Mundial, publica El País. Segons dades oficials, tots els canals de contacte per violència masclista experimentaren un increment després del partit, sobretot entre les 11 de la nit de diumenge i les 7 del matí de dilluns. Això reflectiria una relació entre violència masclista i les celebracions pel futbol que ja s'investiga des de fa uns anys als Estats Units i al Regne Unit i calcula que en partits importants com el del Mundial, les trucades a les línies d'emergència es disparen fins a un 30%. Per això, enguany, l'ONU i UNICEF han fet una campanya que diu la violència contra les dones no forma part del joc.
0: Sobre això que explicava la Llucia, parlarem al Matí de Catalunya Ràdio, parlarem a l'Àgora i també parlarem amb la directora general per l'erradicació de violències masclistes de la Generalitat, l'Olga Jiménez. Serà d'aquí una horeta dins de l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio.

0: Rádio te acompanha aonde vais.
1: Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel.
2: Formar una família o no? Decidir ara o esperar? Tornar a estudiar o emprendre? Marxar o fer vida aquí? Tot comença a casa.
3: Informa't dels préstecs, plans i ajuts per construir un futur des de l'habitatge. Entra a gent.cat/habitatge. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: Catalunya Ràdio.
5: Som 3CAT.
4: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
6: 8:15, escolteu el matí de Catalunya Ràdio. Cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb Sílvia Solanes i Sílvia Comet. Què s'ha vist obligar a baixar la persiana?
7: Doncs un emblemàtic restaurant de Sant Vicenç de Montalt al Maresme, en concret La Caleta. Llegim al capgròs que després de 71 anys la llei de costes els obliga a deixar el local abans del 31 de juliol. Tot i que tenen contracte vigent amb Adif fins al 2030, no hi ha marxa enrere i l'últim servei el faran aquest diumenge. Critiquen que és una incongruència perquè no el tiraran a terra, sinó que al setembre sortirà a concurs l'espai per a un restaurant, tot i que amb menys espai.
6: Les contradiccions del formatge.
8: Mentre el consum de formatge no para de créixer, les vendes de formatge d'ovella i de cabra van a la baixa. Així ho recull el baròmetre del sector làctic de la Federació d'Indústries Làctiques. Els motius, doncs, apunten al preu superior al de vaca i també a un canvi d'hàbits. El tema és que cada cop es mengen més formatges importats, sobretot d'Alemanya, els Països Baixos i França. Ho recull la Voz de Galícia.
6: Xenoa immersa en la disputa per una gosseta.
7: Si una veïna de les Canàries reclama la cantant que la gossa amb què va aparèixer a l'estrena de la segona temporada d'un programa d'animals de televisió espanyola és seva.
9: ¿Y si la perrita que conocéis como Chloe, que aparece junto a Chenoa en redes sociales y en televisión, no fuera realmente Chloe? ¿Y si fuera Lola, una perra que me robaron a mí y que llevo buscando durante años?
10: Tiene la heterocromía en el mismo sitio y la mancha en la frente y la mancha en el hocico blanca, que eso todavía no.
7: Diu que la va perdre fa 2 anys, però que al veure-la per la tele l'ha reconeguda. Ara li reclamó una prova d'ADN. Ho explica el Digital Última Hora.
6: I qui canvia de nom?
8: El barri de Verdun de Barcelona. Els veïns en una consulta han preferit que es digui Verdum, acabat amb M, fent referència a l'ocell, el verderol. Llegim al web de BTV que aquesta opció ha tingut més de 420 vots davant dels poc més de 100 que han triat mantenir Verdun, a Mena, en record de la batalla de la Guerra Mundial en aquesta ciutat francesa. La decisió final es prendrà al ple.
6: I la notícia que interessarà als fans de Harry Potter.
7: Doncs que coincidint amb el 25è aniversari de la primera de les pel·lícules, tornaran al cinema. Serà entre el 27 d'agost i el 3 de setembre, tot i que les dates poden variar en funció de la sala. Cinesa, per exemple, ja ho té anunciat, tot i que encara no hi ha posat dia. A més, la Pedra Filosofal inclourà 12 minuts inèdits. Això serà just abans que la sèrie de Harry Potter s'estreni, que serà pels vols de Nadal.
6: I a aquesta hora us expliquem també els destacats en internacional i economia amb la Maria Fernández Noguera i el Pol Foradada.
11: El South China Morning Post parla de la nova xarxa de computació espacial de la Xina que processarà les dades d'un miler de satèl·lits en òrbita a través de la intel·ligència artificial abans d'enviar aquesta informació a la Terra. El diari destaca que el fet que els satèl·lits analitzin les dades directament des de l'espai permet generar prediccions meteorològiques i avisos de desastres en temps real, alhora que redueix la quantitat de dades que es transmeten cap a la Terra. The New York Times fa una anàlisi sobre l'impacte econòmic del Mundial als Estats Units i la conclusió és que el gran guanyador en aquest cas ha estat el turisme de luxe, mentre que la resta de la indústria turística nord-americana no ha ingressat tant com s'esperava perquè hi ha hagut menys visitants dels previstos. A Al Jazeera hi trobem un extens reportatge sobre les dures condicions en què treballen els sanitaris a la República Democràtica del Congo per lluitar contra l'epidèmia d'Ebola, que ja ha causat, recordem, més d'un miler de morts. Els treballadors de la salut es queixen que cobren molt poc per fer una feina en què s'exposen a ser contagiats.
12: Pel que fa a la premsa econòmica, avui diversos diaris expliquen que Mapfre ha comprat l'asseguradora Safety Insurance dels Estats Units per més de 1.300 milions d'euros. Es tracta de la segona adquisició més gran de la història del grup, que, per cert, aquest primer semestre ha guanyat més de 600 milions d'euros. És un 9% més que l'any passat. A Expansión llegim que el Santander trenca amb el fons d'inversió Cerberus, de manera que posa fi a les aliances que van sorgir amb la crisi immobiliària i financera de fa més d'una dècada. De fet, el banc fa poc que també va posar fi a la seva aliança amb un altre fons d'inversió, amb Blackstone. I per la seva part, l'ON Economia destaca que Catalunya va captar l'any passat 1.100 milions d'euros en inversió estrangera. Això és un 5% més que l'any passat i un nou rècord històric. En total, es van iniciar 101 projectes d'inversió.
6: I a la premsa esportiva, Robert Prat.
13: Ha costat presentar-lo després d'una setmana a Barcelona. Karim Adeyemi ja vesteix de blaugrana. Benvingut.

Bloomberg, el periódico destaca que el fitxatge és una petició expressa de Flick, el tècnic li ha dit que el Barça és un club diferent a la resta i que el sorprendrà. En canvi, el diari Marca remarca unes declaracions d'Adeyemi en què assegura

0: L'esport incideix en que ara ja més una mica esbojarrat, capaç de comprar per internet una capsa amb armes, una mystery box, i ser multat durament o participar en combats d'arts marcials. Xavier Ortuño denuncia l'esport al cas de Young. No pot ser que el cos d'un futbolista, que és el seu capital i actiu, se'l reparteixin un club i una selecció que mai es posen d'acord. El periòdico adverteix del risc de recaure de la seva lesió el genoll si no passa pel quiròfan. I el Mundo Deportivo explica que Adeyemi està decidit a mostrar tot el seu potencial al Barça per agrair la confiança que han dipositat en ell. And thank you.
1: I a la premsa del cor, Maria.
2: Vanitatis desmenteix que hi hagi cap crisi de parella entre Gerard Piqué i Clara Chia. Les alarmes van saltar perquè Piqué va anar a la final del Mundial amb els seus fills i sense la seva nòvia, que sí que havia viatjat fins als Estats Units, i de fet, ells dos havien anat junts a gairebé tots els partits. Doncs bé, això, segons explica el diari, és perquè Piqué i Shakira tenen un acord tàcit en què l'exfutbolista no barreja la seva vida més íntima en algunes situacions familiars. Recordem que Shakira també era a l'estadi i, de fet, va actuar a la mitja part. D'altra banda, diversos mitjans del cor es fan ressò de les fotografies que ha penjat Meghan Markle a les xarxes socials, on mostra les vacances que ha passat amb el príncep Harry i els seus dos fills a Portugal. De fet, abans d'anar cap allà, cap a Portugal, la família, que recordem que viu als Estats Units, va fer parada al Regne Unit i allà es van veure amb Carles III, una visita gens habitual, perquè feia 4 anys que Carles III, el rei d'Anglaterra, no es trobava amb els seus nets i la seva jove.
1: Sílvia Comet, què fanja avui?
3: Doncs una cantant i actriu amb molta energia. La incombustible Jennifer López, coneguda també com J-Lo, una de les artistes més influents de la indústria discogràfica, bufa 57 espelmes. També és l'aniversari de l'actriu Elizabeth Moss, coneguda pels seus papers a les sèries Mad Men o El conte de la serventa. Avui fa 44 anys. I també ho celebra Gus Van Sant, un dels directors nord-americans més rellevants del cinema independent. En fa 74.
1: I el santoral, Sílvia.
3: Avui és Santa Cristina, Santa Beatriu, Sant Vicenç Màrtir i Sant Boris, que va ser un príncep i màrtir rus. A Rússia és un nom bastant habitual, però i a casa nostra? Doncs també n'hi ha uns quants, 379 segons l'Institut d'Estadística de Catalunya.
1: I la recomanació literària que ens arriba com cada matí des d'una llibreria.
4: Hola, bon dia, soc l'Eric de l'Arco, de la llibreria Documenta de Barcelona, i jo per aquest estiu us recomano Seràs la vall d'Irene Rubio, publicat per l'editorial L'Altre. I us el recomano primer perquè és el Premi Documenta d'aquest any i això ja es mereix un titular i dedicar-li la voluntat o les ganes de llegir-lo. Però a més, és que és un llibraco, una història de dones, d'una vall perduda, cosa ancestral, d'una natura en decadència, d'uns homes tristos, d'unes dones perdudes, i tot això amb una història que va avançant a poc a poc des de la visió de diversos personatges. Us el recomano moltíssim i crec que en gaudireu molt i us donarà un estiu almenys emocionant i també us farà pensar una mica.
1: Ara mateix passen 3 minuts de 3 quarts de 8. Aquests són els sons del matí.
5: Els sons del matí.
6: No hablé con nadie, ni de la SEPI, ni del gobierno, con ninguna autoridad pública, no es que no influyera, es que no hablé con nadie.
7: Yo creo que las joyas tienen uso y destino y tendrá que aclarar cuáles son.
8: Sánchez necesita más tiempo para seguir y ha utilizado a Zapatero para distraer a la opinión pública.
9: Avui permetem la tramitació, però en el tràmit parlamentari farem les esmenes per tal de corregir aquest greuge.
10: Reduir el deute significa pagar menys interessos i tenir més capacitat financera.
11: En una reunió amb els veïns, Arturo Pastor, subdirector de construcció de DIF, els ha dit que no han de patir.
12: No hi ha risc.
13: Una paret del pou aquest datat ha estat capaç de sostenir l'empenta de terres.
14: Estamos con incendios fuera de capacidad de extinción y tenemos una situación que afecta a la seguridad de miles de madrileños que están ahora mismo evacuados.
1: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb el Marc Jurado. Freàtic.
15: Relatiu o permanent a les aigües subterrànies, solem dir que puja el nivell freàtic o que la sequera ha fet baixar el mantell freàtic d'una zona. Avui, però, us expliquem que l'esfondrament de Vallbona l'hauria causat l'aigua freàtica del rec Comtal. Tot apunta que la grua engolida treballava en un terreny molt inestable.
1: Nocturn.
15: Relatiu o pertanyent a la nit, que té lloc de nit, treball nocturn, pernoctem quan passem la nit en alguna banda i fa anys fins i tot hi havia batxillerat nocturn.

0: per compaginar-lo amb la feina. Avui, que és divendres, hi haurà molta vida nocturna. Ens ha sorprès saber que la calor nocturna causa més morts que la diurna a la ciutat de Barcelona.
1: Filàntrop.
0: Persona que destina part de la seva fortuna o ingressos a obres de benestar social i suport a la comunitat. En podríem dir també altruista, desinteressada, solidària, si ho preferiu. Tots aquests adjectius els podeu dir als 120 milionaris, de fet, multimilionaris britànics, que demanen pagar més impostos per revertir la desigualtat del país, entre els quals l'exfutbolista Gary Lineker.
1: I ara mateix posem-hi tres xifres amb la Silvia Solana. 890 milions.
2: És la multa que Brussel·les ha imposat a Google per infringir les regles digitals comunitàries. La sanció més important és per donar visibilitat als seus propis serveis, com Google Shopping o Vols, davant d'altres competitors. Diu que d'aquesta manera treu consumidors i posa traves a serveis externs. Aquesta decisió ha fet enfadar la Casa Blanca amb Donald Trump, que ultima nous aranzels després que els tribunals li tombessin les seves barreres comercials.
1: 23.
2: Són els carrers que es decoraran per les Festes de Gràcia de Barcelona. Aquest any, com a novetat, 5 dels carrers compartiran temàtica. Les festes seran del 15 al 21 d'agost, coincideix amb les protestes d'alguns veïns per cancel·lar les activitats de nit pel soroll. 6 carrers han rebut cartes que ho demanen. La Fundació de la Festa Major de Gràcia ha publicat un manifest per defensar la festa com un patrimoni viu a protegir. El govern municipal els ha donat un cop de mà i ha posat en valor l'element identitari que suposa aquesta festa.
1: 117.
2: Són els barris que s'han apuntat al segon pla de barris del govern per fer millores amb un màxim de 25 milions d'euros. Una de cada 3 propostes és de l'àrea de Barcelona i gairebé la meitat de les poblacions ja havien presentat projectes en la primera línia d'ajudes. La llista ja és pública i es pot consultar. Per exemple, hi ha Olot per actuar al nucli antic o Mataró per fer inversions al barri de Cerdanyola.
1: I ens falten les imatges amb el Pol Foradada. A la primera, la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso, amb pantaló curt, camisa blanca, bambes, també de color blanc, camina al costat d'un bomber per un carrer on està tot calcinat. Ayuso es mira un cotxe del qual només en queda literalment la ferralla.
3: Ahir, la presidenta madrilenya visitant els danys a l'incendi a Villa del Prado. El centre de la península està en situació crítica per 4 focs que cremen simultàniament sense control, 3 a Madrid, 1 a Àvila, i que han obligat a demanar per primer cop l'emergència nacional, per tal que el Ministeri i l'Exèrcit es facin carrer de la situació.
1: A la segona, una persona d'esquenes que mira la televisió, a la pantalla, un primer pla de l'expresident Zapatero en l'entrevista i a Televisió Espanyola amb el titular, trenca el seu silenci.
3: Quanta gent també als despatxos del Congrés ahir al migdia davant de, durant el ple a la cambra baixa devia estar pendent de la televisió d'aquesta entrevista que feia 2 mesos que s'esperava. Una entrevista en què l'expresident espanyol va negar qualsevol irregularitat, no va donar tots els detalls que se li van demanar, sobretot pel que fa a les joies, i que tampoc ha servit per canviar gaire les posicions polítiques d'uns i altres.
1: Tercera imatge, ens l'envien des de Brussel·les, hi veu la presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde, darrere seu, amb uns plafons, un munt de bitllets d'euro enganxats. Bruno Fortea, què és el que està fent Lagarde?
4: Doncs està presentant el disseny dels nous bitllets d'euro. Ara hi veiem edificis monumentals, però a partir de l'any que ve això canviarà. Ahir Lagarde va ensenyar-nos tots els dissenys finalistes i ara els ciutadans europeus podrem triar el nostre preferit. La votació estarà oberta fins al 21 de setembre a la web del Banc Central Europeu. Entre els nous dibuixos proposats hi ha, per exemple, una sèrie de bitllets amb imatges d'ocells o amb el rostre de personatges històrics com Beethoven, Marie Curie o Leonardo da Vinci.
5: Real o fals? Amb Marc Amorós.
1: Atenció a aquesta notícia que circula. Fan fora del seu pis llogat un home perquè tenia massa llibres a casa. Marc Amorós, bon dia.
6: Bon dia. La notícia afirma que l'home vivia de lloguer en un pis de 56 metres quadrats. Pagava cada mes i mai no havia donat problemes de convivència amb els veïns. Ara, el llogater l'ha fet fora perquè té massa llibres a casa seva. I això, segons diu la notícia, suposava un perill d'incendi per acumulació de llibres combustibles. Segons la notícia, això és el que deia la carta que l'home va rebre dels propietaris del pis. O et desfàs dels llibres o t'haurem de fer fora, deia la carta. L'home va respondre que no pensava llançar o treure els seus llibres del pis perquè són el seu temple de coneixement i el seu manual de vida.
1: I això és real o és fals?
7: Catalunya Ràdio. La Universitat CEU a Batoliva us ofereix la notícia educativa.
8: Convertir l'aula en un espai de treball real permet als estudiants afrontar reptes comunicatius amb impacte social. Amb aquest objectiu, la Universitat CEU Abat Oliva impulsa el projecte Actua, una iniciativa que articula diverses assignatures de l'àrea de comunicació al voltant de reptes plantejats per entitats del tercer sector. A través de metodologies actives, l'alumnat assumirà rols vinculats a l'estratègia, la creativitat, la producció transmèdia i l'anàlisi d'impacte. El primer repte es desenvoluparà amb Càritas Barcelona.
7: Experiències en mitjans de comunicació reals, edició d'un diari digital, esdeveniments de referència en comunicació digital. El grau en periodisme de la Universitat CEU a Batoliva creiem en la metodologia Learning by Doing. Aprendre fent. Canvia el teu present. Crea el teu futur.
6: Vinga, va, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que fan fora del seu pis llogat un home per tenir massa llibres a casa és una notícia real. L'home en qüestió es diu Mendel Uminer. Ja ha marxat del seu pis, de Manhattan, on vivia, ell i els seus llibres també. En total, diu la notícia, l'home acumulava 10.000 llibres en un pis de 56 metres quadrats. Omplien tant el pis que l'home dormia en un matalàs de terra envoltat de novel·les, assajos i textos religiosos. L'home afirma que té tants llibres perquè sent que encara li queden moltes coses per aprendre.
1: Gràcies, Marc.
6: Adéu, bon dia.
1: 5 minuts i les 8. El govern espanyol assumeix el control per extingir els incendis forestals que afecten la Comunitat de Madrid.
2: Els va demanar la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso, que té els equips desbordats i a 11.500 persones evacuades. Carlos Novillo, conseller d'Interior de la Comunitat de Madrid.
9: Estamos con incendios fuera de capacidad de extinción y tenemos una situación que afecta a la seguridad de miles de madrileños que están ahora mismo evacuados.
1: Les explicacions de Zapatero, Televisió Espanyola, no convencen.
0: El PSOE no canvia la posició, però pel soci de govern Sumar són insuficients. Incredulitat a les files de l'oposició. L'expresident espanyol defensa la seva innocència i diu que les joies que li van trobar són un regal de cortesia.
10: Intención de defraudar en absoluto y lo vamos a sustanciar. Lo último que nosotros, y que yo pensaba en eso, era el valor patrimonial. Prueba de ello es que lo teníamos ahí, en fin, como un regalo, eso de cortesía personal, sin ninguna intención, sin usos y destino.
1: I Adif assegura als veïns del barri de Vallbona que no hi ha risc per l'esvoranc.
2: Diu que no afecta els seus habitatges. Els experts apunten que podria haver estat un error humà. Mentrestant, la plaça de Sants recupera la normalitat després de l'explosió de gas que va deixar 8 ferits i una columna de foc que va cremar més de 12 hores.
1: I ho acabem de saber, el Banc Sabadell tanca el primer semestre amb guanys de 970 milions d'euros. És un 0,5% menys que el mateix període de l'any passat.
0: Si aquestes xifres tenen en compte el que va aportar la seva britànica TCB al Banc Santander abans que l'1 de maig venguessin al Santander.
1: I Donald Trump anuncia nous aranzels.
2: D'entre el 10 i el 12,5% a una vuitantena de països, inclosos tota la Unió Europea. Trump argumenta que aquests països no tenen lleis per impedir l'entrada de béns produïts per mà d'obra forçada.
11: Bon dia, avui la calor encara protagonista, tot i que una miqueta menys que ahir. Perdem 2-3 graus a cotes de 43 d'ahir a Vinebre, avui uns 40, a molt estirar, però bé, molta calor, entre 38 a 40, molts sectors de l'interior, sobretot a Ponent i Terres de l'Ebre, que és on s'enfilarà més. Una jornada de sol, ressol, pols sahariana, que s'intensifica una mica més de manera transitòria, alguns núvols baixos a la costa sud i tarda ja amb més nuvolades. De fet, esperem les primeres tempestes a l'Alt Pirineu i de manera més aïllada a la depressió central de Lleida o Prepireu, que a més podrien anar acompanyades d'algunes ventades. Cap de setmana, de descens de les temperatures i alguns ruixats.
1: I la mobilitat, Maria Fernández, què ens expliques?
12: Doncs a l'R13, el tren que ha sortit a 6:45 de la plana Picamoixons i que va cap a Barcelona va mitja hora tard a causa d'un problema en l'operativa i, d'altra banda, una altra incidència, en aquest cas a la infraestructura, a causa també 3/4 d'hora de demora ja en el tren de l'RL4 que ha sortit de Manresa cap a Lleida a Pirineus. I un dia més, molts problemes pel tall de rodalies a l'R2, R2 Nord i R11. Els trens no circulen entre Montcada i Reixac i Barcelona Sant Andreu. Els usuaris de l'R2 i R2 Nord tenen com a alternativa fer aquest tram en tren per l'R4 i a l'R11 hi ha servei d'autobusos entre Granollers i Barcelona.
1: I el trànsit, Clàudia Serra?
13: Doncs a aquesta hora segueixen les retencions a la P7 a Sant Cugat en sentit Girona per un vehicle avariat que talla un carril i a la C58 de sortida de Barcelona des del nus de la Trinitat direcció Sabadell per un altre vehicle aturat que també talla un carril. Aquesta incidència també afecta de retruc la Ronda Litoral i a retencions a Santa Coloma, sentit Trinitat.
1: I com sempre, per arribar a les 8, un oient del programa que dedica una cançó al 636-3606-09, nota de veu com la de la Meritxell.
14: Hola, sóc la Meritxell. Aquest missatge va dedicat a l'Alba, que espero que s'ho passi teta i vull que dediqueu a la cançó de Superestrella. Moltíssimes gràcies.

0: Molt bon dia a tothom. Avui la calor que comença a afluixar una mica. Comença a afluixar una mica, però ens espera un cap de setmana amb vent i això vol dir risc d'incendis. Continuem tenint bona part del país amb risc molt alt o extrem d'incendis. El panorama és notablement millor, com fa dies que diem, que no pas fa, per exemple, 15 dies, però el risc és alt. Protecció Civil recomana respectar les restriccions i fer molta, molta bondat si heu de passar per la muntanya. Molta bondat vol dir no només ser imprudent, que també, sinó vigilar especialment amb determinades actituds que poden provocar un incendi. Això mentre el panorama és francament complicat cap al nord i cap al sud. A França, per exemple, més de 30.000 persones desallotjades pels incendis. A Madrid són més d'11.000, amb 3 focs i un quart a Àvila, que continuen fora de control fins al punt que aquesta mateixa matinada, ara ho explicarem, s'ha declarat el que es coneix com l'emergència nacional, que només s'havia declarat una vegada fins ara, per la pagada, amb la qual cosa el Ministeri de l'Interior, seguint la petició que li ha fet la Comunitat de Madrid, assumeix d'alguna manera la coordinació en aquestes feines d'extinció de l'incendi. Ho explicarem de seguida, tot això, evidentment, amb l'atenció molt posada amb els incidents que hem tingut en els últims dies amb obres públiques a Catalunya, l'esvoranc del Putxet, l'esvoranc de Vallbona i també, evidentment, l'explosió que hi vam tenir al barri de Sants de Barcelona. De fet, aquesta explosió de gas és la millor de les notícies. Primer, perquè els 8 ferits evolucionen de manera favorable i, segon, perquè la situació es comença a normalitzar avui en aquell carrer. Una altra qüestió, i aquesta també hi anirem de seguida, és l'esvoranc a tocar de Montcada, que es continua tapant amb formigó i que, com una de les conseqüències més visibles, a banda del neguit que tenen els veïns, hi ha també les conseqüències a la xarxa de Rodalies. Tenim 3 línies tallades, les 3 línies que passen per allà estan tallades i això obliga els passatgers doncs, a fer una mica d'excursió, ara ho explicarem, perquè han de canviar de línia, han d'anar amb autobús, en fi, han de fer diversos serveis que ho explicarem de seguida. De moment, però, a les 8:02, començàvem parlant de la calor, seguim parlant de calor. Jofre Genuer, com estàs? Molt bon dia.
1: Bon dia i bona hora.
0: Com pinta el divendres?
1: Doncs mira, ara que deies això de la calor, avui encara hi ha avisos de calor. Potser el risc és moderat, però a les comarques de Lleida encara es podria arribar puntualment als 40 graus, no als 43 d'ahir. Per tant, en el fons, baixa una mica el termòmetre amb graus, 2-3 graus, i que es pot notar en molts indrets de l'interior, però bé, estem parlant de temperatures que encara queden ubicades en valors extrems, amb aquest llindar d'una de calor, de calor intensa, més aviat, entre els 38 a 40. Xafor a la costa, que és notable ara mateix al sud del país, amb alguns núvols baixos, sol, amb aquesta pols sahariana que avui repunta també una mica, per tant, serà una mica enterbolit, i a la tarda ja comencen alguns primers canvis, sobretot al terç oest del país, perquè arribaran nuvolades. De fet, a l'Alt Pirineu s'esperen ja les primeres tempestes que faran baixar el termòmetre en aquest indret. I, a més, a la resta no es descarta de l'interior del Pla de Lleida, de Pressió Central, alguna nuvolada que vagi acompanyada de ventades que localment puguin ser una mica intenses. Però, en tot cas, el canvi de temps serà molt més notable al llarg del cap de setmana. Demà a la tarda, molts més ruixats al nord i al nord-est del país, amb més nuvolades, temperatures que ja no s'enfilaran tant, i diumenge és el dia clau, perquè és on es notarà arreu el descens de les temperatures amb una calor no tan intensa i sobretot amb un temps insegur.
0: Gràcies, Jofre. Fins ara.
1: Fins ara.
0: I el tema del dia, el dèiem ara mateix, continuen sent les obres públiques, com a mínim a Barcelona, anava a dir Catalunya, però sobretot a Barcelona, perquè els incidents els hem tingut a Barcelona. Hem tingut, d'una banda, 2 esvorancs i una explosió de gas amb prou feines en 2 setmanes, i això ha generat moltes coses. Però per endreçar-ho una mica, tenim els fets en si, tenim aquests 2 esvorancs i l'explosió, tenim les conseqüències, que encara duren, veïns desallotjats o esbarats, talls de Rodalies, tenim les causes, que en tots aquests incidents encara s'estan investigant, i tenim els efectes polítics. Avui hi ha ple municipal a Barcelona, per exemple, i l'oposició ja ha avançat que demanarà explicacions a l'Ajuntament, que, per la seva banda, també ha avançat que en demanarà a les administracions implicades en les obres on s'han produït aquests incidents, que són bàsicament la Generalitat, en el cas del Putxet, Adif, en cas de l'explosió a tocada de Montcada. En fi, tots aquests incidents són els que tenim ara mateix, tots aquests punts són els que tenim ara mateix sobre la taula, però val la pena que anem a pams i comencem per una de les conseqüències, diguem-ne, més visibles de l'esvoranc al barri de Vallbona, que és aquell que es va empassar literalment una grua i, per sort, no va prendre mal ningú. Per sort, no va deixar ferits. De fet, alguns diuen que va anar de 10 minuts, perquè els treballadors van saltar de la grua quan van veure que hi havia aquesta esllavissada de terres. Estem parlant d'un esvoranc gran, molt gran. És un forat que trigarà a tapar-se i, com que és al costat de les vies del tren, ho dèiem ara mateix, ha fet tallar la línia R2, la R2 Nord i la R11, i això durarà ben bé fins la setmana que ve. A l'estació de Montcada Manresa hi ha el Toni Fortesa. Toni, Toni, com estàs? Molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Aquesta estació on ets tu ara, Toni, és on es desvien el gruix dels trens que queden aturats al lloc de l'Esvoranc. Com estan en el dia? Com va el matí?
2: Doncs mira, des de primera hora el moviment de passatgers entre les estacions de Montcada i Reixac i de Montcada i Reixac Manresa és absolutament constant. Els viatgers que venen del Vallès, per exemple, amb l'R2, baixen a Montcada i Reixac, caminen uns 5 minuts fins a Montcada i Reixac Manresa i allà agafen l'R4 per continuar cap a Barcelona. En sentit contrari, al mateix el recorregut. Això sí, està senyalitzat amb cartells i hi ha informadors que orienten els viatgers tant a l'entrar com al sortir. Alguns estan tranquils, com el Hamilton.
3: No han explicado bien, simplemente pues las personas que son nuevas pues se descoordinan un poco, pero estamos guiándonos bien y vea que estamos aquí presentes y vea que están guiando las personas.
2: I d'altres, com el Guillermo, en canvi tenen més problemes per ubicar-se i denuncien una falta d'informació.
4: Estamos como aves en un corral, uno por aquí, otro por allá, correteando. Yo me demoro 4 horas y media de Granollers a Hospitalet. Llego sumamente cansado, estresado, porque el servicio es malo, muy, muy ineficaz.
2: En general, però, veiem la gent resignada, no queixant-se, però sí resignada, ens deien els informadors, que no tenen problemes, però sí molta resignació entre part dels usuaris. Aquest transbordament a peu s'ha convertit, doncs, en una rutina per centenars de persones.
0: Aquest és el panorama ara mateix a Rodalies, amb aquestes visions dels passatgers, que, com deia el Toni, han de fer un trosset caminant, han de canviar-se... En fi, Toni, tu també ets prop del lloc en si de l'Esvoranc. Ens havien dit que hi continuarien posant formigó i que la cosa trigaria, no encara?
2: Sí, sí, ha de continuar. Tot ahir a la primera nit ja es va abocar un continu de camions de morter a dintre el forat. Durant el dia d'ahir també ha de continuar aquesta continuïtat per omplir l'Esvoranc, perquè d'aquesta manera s'estabilitza el terreny i a partir d'aquí es pot seguir treballant amb altres projectes al voltant de l'Esvoranc. L'altre ahir ens deia el secretari d'Estat que com a mínim fins la setmana que ve els trens estarien afectats, perquè tot i que han vist que les vies no estan afectades, sí que no poden córrer cap perill. Per tant, com a mínim fins dissabte hi haurà tot aquest moviment entre les estacions de Montcada.
0: Des de l'estació de Montcada Manresa, Toni Fortesa, parlem qualsevol novetat, micros oberts. Mil gràcies.
2: Gràcies a vosaltres, fins ara.
0: Abraçada al Toni Fortesa, des de l'estació de Montcada Manresa, insistim, això està molt a prop del lloc de l'Esvoranc, però sobretot és l'estació on molts dels passatgers doncs, han de passar per aquesta experiència, diguem-ne, que ara ens explicava el Toni arran d'aquest tall de Rodalies. Recordem que estem parlant d'un Esvoranc que és tranquil·lament 10 vegades més gran que el del Puiget, per exemple, per posar-hi dimensió. Recordem que estem parlant d'un forat que es va passar una grua. Una grua que, per cert, no recuperarà. Això també explica la magnitud del fet. S'ha decidit sepultar-la amb formigó. La grua, que no és barata, perquè retirar-la, treure aquesta grua d'aquest forat, hauria implicat tranquil·lament 2 setmanes. Insistim, això també explica la magnitud no només de l'Esvoranc, sinó dels fets que han passat. Perquè un altre dels punts, com deia, només començar, és què ha passat aquí exactament? O per què ha passat això? Per què hi ha hagut aquesta esllavissada de terres? Per què s'ha obert aquest forat? L'incident, s'ha comentat molt, va passar en una zona on hi ha aigües freàtiques de l'aqüífer del Baix Besòs i també hi ha raonablement a prop el Ric Comtal, que és l'històric canal de regadiu de Barcelona. Adif diu que s'ho han de mirar, que és molt aviat, però que de moment res no indica que aquest rec, el rec Comtal, en sigui la causa, Cèlia Forment.
5: De moment, ni els tècnics de DIF ni l'Ajuntament han volgut avançar cap hipòtesi sobre les causes de l'esfondrament del mur de contenció de 30 metres de profunditat després de la inspecció d'aquest dijous. Això sí, asseguren que no hi ha cap indici que relacioni l'Esvoranc amb el terreny humit de l'aqüífer del Besòs ni amb les aigües subterrànies. En una reunió amb els veïns, Arturo Pastor, subdirector de construcció de DIF, els ha dit que no han de patir.
6: No hay riesgo. Nosotros lo primero que yo quería dejar claro es trasladar ese mensaje de que no hay riesgo, tenemos instrumentados y monitorizadas las viviendas, la vía, las infraestructuras, no tenemos ningún problema de riesgo, no ha habido movimientos después del incidente.
5: Cèlia Forment, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Cèlia. És important dir que la investigació de les causes segurament durarà dies. Ahir alguns dels experts amb els quals parlàvem aquí al matí de Catalunya Ràdio ens deien que això trigarem a saber-ho, que sí que es pot saber més o menys com és el terreny geològic. Per exemple, ens deien que en el cas de l'Esvoranc del Puiget sí que en aquella zona hi ha un canvi de terreny geològic que possiblement no es va calcular bé les obres, però això haurem d'aclarir-ho d'aquí uns dies. I com deia la Cèlia. Adif insisteix que encara és molt d'hora, però que ara mateix res no apunta al rec comtal com una possible causa. Dit això, el vicepresident del Col·legi de Geòlegs de Catalunya, Joan Martínez Bofill, ahir, en declaracions en aquest programa, sí que apuntava la possibilitat d'algun tipus d'error humà.
7: Bàsicament aquí el que sembla que ha passat, que una paret del pou aquest d'atac no ha estat capaç de sostenir l'empenta de terres. Això pot ser degut o bé a una mala execució, o bé pot ser doncs, degut a un problema de càlcul.
0: És el que ens deia el vicepresident del Col·legi de Geòlegs de Catalunya. També, com ara mateix ens deia la Cèlia, Adif insisteix que no hi ha risc, els ha dit als veïns que no han de patir, però clar, una cosa és el que et diguin i l'altra cosa és el que sents.
8: És el miedo, bueno, el miedo que tenemos durante ya casi 3 años que lleva esto, que está todo muy, muy controlado mucho, pero el miedo de que pase una cosa así que no te lo esperas como ayer, está.
0: Així ho deia el 3CAT, una veïna que hi ha davant mateix de les obres, que fa temps que conviu amb aquests treballs, uns treballs que, d'altra banda, eren molt demanats pels veïns perquè són el soterrament de les vies de Montcada, perquè són vies que passen literalment pel mig del municipi i es demanava molt el soterrament per evitar accidents. I aquestes obres doncs, fa temps que duren i aquests veïns doncs, ara tenen aquest neguit afegit que ara comentàvem arran d'aquest esborrany. Per tant, tenim els fets, tenim les causes, que no sabem del cert, però tenim, i això sí que ho sabem del cert, efectes polítics. Pol Foradada, com estàs? Molt bon dia.
9: Bon dia.
0: Perquè hem vist i hem sentit retrets i avui en veurem i encara en sentirem més.
9: Sí, perquè hi ha ple municipal a Barcelona, és l'últim abans de les vacances. Junts ja ha exigit a PSC i PSOE responsabilitats i dimissions pels esborancs, al Putxet i a Vallbona, i també per l'explosió a Sants. El president del partit a Barcelona, Jordi Martí, parla de greu crisi d'obra pública a la capital. Al ple d'avui, el PP també demanarà explicacions a Collboni per l'actuació de l'Ajuntament, i això cal sumar-hi que al Parlament, el portaveu de Junts, Salvador Vergés, ha atribuït l'esborranc de Vallbona a la desinversió de l'Estat i també ha reclamat que es depurin responsabilitats polítiques. Per la seva banda, el Congrés Esquerra ha demanat la compareixença del ministre de Transports perquè doni explicacions.
0: Tot això en el terreny polític, però tenim una bona notícia aquest matí, eh? És que l'entorn de la plaça de Sants, també a Barcelona, avui hauria d'acabar de recuperar el ritme de sempre després de l'explosió de gas que explicàvem ahir a aquesta hora. Hi ha una segona bona notícia, que és que els 8 ferits, pel que ens expliquen, evolucionen de manera favorable.
9: L'accident va deixar una columna de foc de molta alçada que va cremar més de 12 hores. Els tècnics encara investiguen què va fallar. No es va haver de desallotjar cap veí, diversos carrers sí que van estar tallats tot el matí i alguns comerços, de fet, no van poder obrir en tot el dia. Avui sí que ho haurien de poder fer.
0: Aquestes són les bones notícies del matí, però malauradament en tenim de males notícies que tornen a ser pels incendis. A Catalunya continuem tenint la majoria de municipis del país en risc molt alt o extrem. Si ens ho volem mirar per algun costat, diguem que la situació podria ser, tenint en compte el panorama, molt pitjor.
10: En la Comunidad de Madrid estamos viviendo una situación crítica de incendios forestales múltiples. Al incendio de Almorós, que se reactivó también al mediodía, se sumó un nuevo incendio en Villa del Prado.
0: Aquesta matinada el govern espanyol ha declarat l'emergència nacional a Madrid a petició del govern d'Isabel Díaz Ayuso per 3 focs que cremen fora de control, més un quart a la província d'Àvila. Anem en directe a Madrid. Tani Tàpia, com estàs? Molt bon dia.
11: Què tal? Bon dia.
0: Aquest nivell d'alerta fins ara només s'havia declarat per l'apagada de l'any passat i és important, Tània, dir que hi ha més de 11.000 persones desallotjades.
11: Sí, perquè tots els incendis estan actius a la vegada, com dius, fora de control a Madrid n'hi ha, via del Prado a Sant Martín de Valdeiglesias i també a Burgondo, a Àvila, però que està a tocar de Madrid. Els equips d'emergències informen aquest matí que les feines nocturnes han sigut efectives, però que els incendis, com dèiem, no poden encara ni perimetrar-se ni controlar-se. I no ajuda el vent, en fa molt, i les temperatures que han estat molt altes, tot i que a partir d'avui han de baixar. Com deies, més d'11.000 persones desallotjades. Es plantegen fins i tot més desallotjaments preventius. I la declaració d'emergència que comentàvem és el que està permetent que el comandament el prengui l'Estat a través de la UME, els militars, i es puguin centralitzar i mobilitzar tots els efectius necessaris. A mig matí està previst, de fet, que el ministre de l'Interior comparegui per actualitzar la situació.
0: Gràcies, Tani. Algunes imatges de satèl·lit, de fet, mostren que la columna de fum d'alguns d'aquests focs de Madrid arriba fins al sud de Catalunya. Centenars de quilòmetres en aquest sentit. Però tant, això també revela la magnitud d'aquests incendis i la complicació que té aquesta situació, que encara és pitjor a França. Allà són 30.000 les persones desallotjades, 30.000 les persones evacuades, i de fet aquesta mateixa nit també Emmanuel Macron ha demanat obertament ajuda a la Unió Europea.
9: Sí, en concret l'activació del mecanisme de protecció civil de la Unió que li permetrà rebre ràpidament reforços aeris d'altres països. El foc més important és el departament de la Gironda, que ha obligat a evacuar 20.000 persones persones.
12: Els bombers han desplegat mitjans terrestres i aeris importants i lluiten amb coratge contra un incendi que s'escapa de les normes. A les persones confinades els demano que s'estiguin confinats i els evacuats que no intentin tornar a casa seva.
9: Així ho deia l'alcalde de la zona del Cap Ferrer, que en aquesta època de l'any és plena de turistes.
0: Insistim que a Catalunya el pic de l'onada de calor ja ha passat, però el risc d'incendi continua sent molt alt en tots els pròxims dies. Els agents rurals, de fet, avui mantenen tancats 7 parcs naturals i situen en nivell extrem per risc de foc 160 municipis catalans. S'insisteix, per tant, i ho remarquem, a demanar que s'extremin les precaucions i a respectin totes aquestes restriccions.

0: un quart de vuit, escolteu El Matí de Catalunya Ràdio. Un altre dels temes del dia, ja fa dies que no ho comentàvem, que estaven raonablement tranquils, però és la guerra comercial entre els Estats Units i el món, i la resta del món. Fa dies que no parlàvem d'aranzels, però aquesta matinada Donald Trump n'ha anunciat de nous, d'entre un mínim d'un 10% i un màxim d'un 12,5%, entre un 10 i un 12,5% d'aranzels a les importacions d'un total de 80 països.
1: I consten els 27 països de la Unió Europea, als quals s'aplica un aranzel conjunt del 10%. Han entrat en vigor a les 6 del matí, quan era mitjanit. A Washington, les noves taxes no s'aplicaran a tots els productes, per exemple, no afecten a petroli o a gas, i substituiran l'aranzel universal que va aprovar Trump després que el Suprem li tombés el primer mecanisme legal que va triar per activar-lo i que expirava avui.
0: Aquestes són les notícies que hem conegut en aquestes últimes hores al voltant d'aquests aranzels, un panorama que afegeix incertesa econòmica. Molt probablement per això, abans fins i tot d'aquesta decisió, el Banc Central Europeu optava per deixar els tipus d'interès com estan, el 2,25%, per mirar de donar una miqueta d'oxigen a les persones que estan pagant una hipoteca o que tenen un crèdit per tornar. Brussel·les, Bruno Fortea-Mires.
2: Ahir la va remarcar que, de moment, va dir, de moment, els tipus d'interès es queden sense canvis perquè la inflació va millorar el juny passat. Però el Banc Central Europeu està amb l'ai al cor per la volatilitat dels preus del petroli i del gas. A part de la guerra entre els Estats Units i l'Iran i la crisi a l'estret d'Hormuz, Lagarde veu amb preocupació el nou front que s'obre ara al Mar Roig amb els atacs dels rebels hutis del Iemen.
3: Which is alarming.
4: És alarmant, clarament tindrà un impacte. Ja està tenint un impacte. Podem veure com el preu del barril Brent ha evolucionat en només una hora.
2: I avisa que si la crisi energètica es manté, els efectes de la inflació seran més durs del que es preveia. Des de Brussel·les, Bruno Fortea-Mires, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Bruno. De fet, el petroli ha tornat a arribar als $100. Feia dies que no hi arribava, però ha tornat a fregar els $100, ja no només per aquesta situació dels aranzels, sinó, com molt bé deia el Bruno, per la situació tremendament delicada a l'Orient Mitjà. Malgrat això, la Cambra de Comerç de Barcelona ahir millorava les previsions de creixement per aquest any, tot i aquesta incertesa. Una incertesa que continua. Aquesta nit han continuat els bombardejos entre l'Iran i els Estats Units, i tot això en un context que també ho pot acabar de complicar, que és aquest acord nuclear entre els Estats Units i l'Aràbia Saudita, aquest acord que permetria a l'Aràbia Saudita tenir energia nuclear. A les últimes hores n'ha parlat Israel. Hi havia molta expectativa per veure què deia Israel. Israel s'ha estimat més agafar-ho per la banda positiva, ha recordat que una de les condicions d'aquest acord és que Aràbia Saudita reconegui l'estat d'Israel i diu que això és un pas molt important. Jerusalem, Jordi Brascó.
5: Netanyahu diu que la inclusió de l'Aràbia Saudita als acords d'Abraham suposaria un pas endavant històric per a la pau a la regió i es penja una medalla assegurant que aquest escenari només és possible ara gràcies al fet d'haver debilitat l'Iran i els seus aliats. Però el cert és que la normalització entre Israel i l'Aràbia Saudita ja havia sonat amb força l'any 2023 i hi ha qui argumenta que els atacs del 7 d'octubre de Hamas tenien com a objectiu, entre d'altres, evitar precisament aquest acord. Ara les posicions entre tots dos països estan molt allunyades. L'Aràbia Saudita insisteix que no reconeixerà Israel mentre no hi hagi un progrés irreversible cap a l'establiment d'un estat palestí. Tota una línia vermella per a Israel. Des de Jerusalem, Jordi Brescó, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Jordi. 4 minuts ara mateix passen d'un quart de nou. De seguida repassem els bàsics del matí.
6: El Matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
7: Aquest estiu gaudeix del patrimoni cultural arreu de Catalunya, tant si estàs de vacances com de cap de setmana o t'has quedat a casa. Tens més de 100 propostes. Festivals, visites guiades, lleure en família, gastronomia, rutes espectaculars... Entra a patrimoni.gencat.cat/estiu i tria. A l'estiu, passeja, escolta i tasta el patrimoni cultural de Catalunya.
8: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
6: Catalunya Ràdio.
9: Som 3CAT.
6: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. El Matí de Catalunya Ràdio.
0: 8 i 20 minuts. Repassem els bàsics del matí amb la Sílvia Solanes, el Marc Jurado i la Sílvia Comet. Bon dia.
10: Bon dia.
0: Una novetat d'aquest divendres. La Generalitat demanarà avui mateix per escrit al Tribunal de Comptes que apliqui l'amnistia a Carles Puigdemont i Oriol Junqueras.
11: I també la trentena d'exalts càrrecs encausats als quals la justícia europea va dir que s'havia d'aplicar l'amnistia. El govern també pretén que els 5,4 milions d'euros que es van presentar d'aval tornin a l'Institut Català de Finances. Així ho explica avui La Vanguardia, que també diu que el govern treballa en un altre text per demostrar que les despeses del referèndum no venien de fons europeus. europeus.
0: En paral·lel, ara que parlàvem d'Oriol Junqueras, el líder d'Esquerra, juntament amb els exconsellers Raül Romeva i Dolors Bassa, també han presentat un escrit al mateix tribunal.
11: En què denuncien que haver reactivat ara la causa vulnera de manera flagrant no només les sentències europees, sinó també la Constitució espanyola.
0: I una altra novetat del matí, el president Salvador Illa comença demà mateix un viatge de 6 dies al Vietnam i Singapur. És la primera vegada que un president de la Generalitat fa una visita oficial a aquesta zona. Albert Prat.
3: Amb els pressupostos al sac, la legislatura encarrilada i un canvi puntual al govern, el president reprèn la seva ruta pel continent asiàtic un any després de visitar la Xina, el Japó i Corea. Demà aterrarà a Hanoi per reunir-se amb el viceprimer ministre del Vietnam i també visitarà diverses empreses catalanes que fabriquen en un país en fase de creixement des de fa anys. Del Vietnam, Salvador Illa saltarà a Singapur, el principal exportador del sud-est asiàtic, per entrevistar-se amb el primer ministre, el càrrec amb més pes polític i amb qui la Generalitat vol reforçar les relacions, però no només això. El president també es reunirà amb alguns inversors per mirar de seduir-los perquè portin empreses a casa nostra. Albert Prat, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Albert. I després tenim el tema polític de les últimes hores.
10: No hablé con nadie, ni de la SEP, ni del gobierno, con ninguna autoridad pública, no es que no influyera, es que no hablé con nadie del rescate de Plus Ultra. Yo no supe en ningún momento, cuando se el procedimiento anterior, quedaban días, que se iba a rescatar o no se iba a rescatar. Es así de claro.
0: Les explicacions de l'expresident Zapatero en aquesta famosa entrevista a Televisió Espanyola, per cert, d'aquí mitja horeta parlarem amb el periodista que el va entrevistar, el Javier Ruiz. Zapatero nega haver participat en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra, en contra del que firmen els dirigents de la companyia i l'empresari Julio Martínez, en teoria amic de Zapatero. Avui és dia de valoracions d'aquesta entrevista, hi ha moltes anàlisis. El País, per exemple, titula el seu editorial de manera molt simptomàtica: explicacions incomplertes, és el que diu el diari El País. El PSOE, però, continua tancant files amb l'expresident, Sumar reclama encara més explicacions i el PP parla de presa de pèl. Madrid, Àngels Lafuente.
12: La Moncloa continua fent costat a Zapatero i demana que respecti la presumpció d'innocència i el seu dret a defensar-se judicialment. Menys convençuts estan els socis de govern. Alberto Ibáñez, portaveu de Sumar al Congrés, diu que Zapatero ha deixat sense resposta moltes preguntes.
13: Creo que hay muchas incógnitas que todavía no sabemos, ¿no? Yo creo que las joyas tienen uso y destino y tendrá que aclarar cuáles son. Es cierto que todavía ninguna acusación ha podido decir qué persona fue la que recibió la influencia y, por tanto, todavía hay muchas cosas por poder saber.
12: Y desde el PP, Feijóo tecla.
14: Lo que ha hecho hoy el señor Zapatero es seguir las instrucciones del señor Sánchez. Sánchez necesita más tiempo para seguir y o ha utilizado a Zapatero para distraer a la opinión pública.
12: El PSOE referma el suport a Zapatero i demana respectar els temps judicials. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I el Congrés, encara a Madrid, el ple va marxar de vacances amb cara i creu pel govern de Pedro Sánchez. La creu són els objectius de dèficit que es van tornar a tombar. La cara, la condonació de deute del Fons de Liquiditat Autonòmica, que aquest sí segueix endavant. Tornem a Madrid, Tània.
15: Sí, la mala notícia, la creu, com deies, és una mica mitges, perquè li tomben per segon cop aquesta senda d'estabilitat, és a dir, la pauta sobre la que es fan els comptes, però el govern tirarà endavant igualment, ho farà amb els números que va enviar a Brussel·les, són més restrictius i, segons el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, restaran gairebé 6.000 milions d'euros a les comunitats. L'altra bona notícia, la cara, o és almenys de moment, és la proposta pactada amb Esquerra per eixugar el deute als territoris. Aquesta tira endavant, Junts va tombar les esmenes de PP i Vox que volien frenar ara la mesura. Per tant, es seguirà tramitant. Per Catalunya suposa perdonar 17.000 milions de deute, però veurem com acaba, perquè Junts ja ha advertit que vol que sigui més.
0: Gràcies, Tània. Fins ara.
15: Fins ara.
0: 6 minuts i arribarem a 8:45. Escolteu el Matí de Catalunya Ràdio. S'acaba aquesta tercera onada de calor. De moment continuarem tenint temperatures altes avui i demà, diumenge, quan es començarà a notar de manera notable aquesta baixada. Però coincidint amb aquesta situació, apareixen dos estudis de la Universitat Politècnica que demostren que a Barcelona, la calor provoca més morts de nit que de dia, Montse Poblet.
16: Calculen que les altes temperatures nocturnes causen com a mínim un 26% més de morts que la calor que es pateix durant el dia. Els efectes de l'illa de calor en què s'ha convertit la ciutat s'accentuen a la nit quan no hi ha brisa marina i, a més, una part important de la població s'està en casa sense climatització, on costa dormir i recuperar-se. Josep Roca és un dels autors dels informes.
17: El calor nocturn és un assassí silenciós. El cos no és capaç de recuperar-se, no hi ha escapatòria a la calor, no hi ha capacitat de refrescar-nos nocturnament. És l'assassí silenciós. silenciós, no?
16: Montse Poblet, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Montse, també. Per cert, relacionat amb les temperatures, atenció a això, perquè Espanya ha tornat a ordenar que paressin fàbriques per reduir el consum de llum.
18: Red Eléctrica va ordenar dimecres a la nit parar grans factories en plena onada de calor. La caiguda de la producció eòlica podria haver provocat un desajust entre l'oferta i la demanda de llum. És la tercera vegada aquest any, la segona, per cert, del mes de juliol, que això passa.
0: Insistim, la segona vegada que ha passat el mes de juliol, que s'ha hagut de parar fàbriques perquè, si no, es necessitaria més llum de la que s'està generant, i això ja sabem on ens va portar. Ara fa ben bé un parell d'anys. En fi, ja que parlem de fàbriques, la multinacional nord-americana Ford i la xinesa Geely s'alien per fabricar nous vehicles a la planta valenciana d'Almussafes, Pepa Ferrer.
19: Una aliança estratègica que garantirà l'estabilitat de la planta d'Almussafes. Així han definit Ford i Geely l'acord al que han arribat per crear una empresa conjunta que fabricarà 5 models de cotxe de les instal·lacions valencianes. Víctor Yang, que és president executiu de Geely.
20: No portarem mà d'obra xinesa, només confiarem en l'expertesa dels treballadors d'aquí, de València.
19: I els treballadors no volen perdre drets. Carlos Faubel, UGT.
21: Les bateries i la tecnologia podran venir de fuera, de muy lejos. Las condiciones laborales llevan la firma, la historia del convenio de Ford Almussafes.
19: Des de València, Pepa Ferrer per al matí de Catalunya Ràdio.
0: I ja que parlem d'economia, alerta'm això, Un estudi de la Pimec diu que de cada euro que les empreses destinen a millorar els sous, només la meitat arriba als treballadors, només 50 cèntims. Rafael de Ribot.
22: La presidenta de la Comissió d'Economia i Fiscalitat de Pimec, Sílvia Gavarró, ha denunciat al Catalunya Vespre que no actualitza els trams de l'IRPF perjudica els assalariats.
23: Això provoca que hi hagi un impost encobert, que no el veiem, perquè la gent al final li estan apujant el sou a partir de l'IPC, però l'efecte final que té és que té molta menys renda disponible.
22: L'estudi calcula que l'augment brut del salari del 22% entre el 2020 i el 2025 ha significat una pèrdua d'entre el 3 i el 4% del poder adquisitiu. Rafael de Ribot, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: En 3 minuts arribarem a 9:15, parlant de milions. Perquè, per exemple, Brussel·les ha multat Google amb 900 milions d'euros.
18: Per abús de posició dominant, les autoritats europees acusen la multinacional nord-americana d'afavorir els seus propis serveis en les cerques i d'amagar la competència.
0: I parlem dels milions que tenen, per exemple, Gary Lineker o el músic Brian Eno. 120 multimilionaris britànics han demanat al nou primer ministre pagar més impostos perquè diuen que és la manera de revertir la desigualtat. Londres, Quim Olivares.
24: El grup Patriotes Milionaris creuen que els que es lleven cada dia per guanyar un sou no se'ls ha de fer pagar més impostos, però sí els que obtenen els ingressos de la seva riquesa. Gary Lineker, exfutbolista i presentador d'un podcast d'èxit, va preguntar a Burnham sobre la qüestió uns dies abans que es convertís en primer ministre. Sentim Burnham.
25: No ho descarto ara mateix. Crec que ens cal un sentit de la justícia més gran, però aquestes decisions no són per ara, són per un altre dia.
24: Burnham porta el poder des de dilluns i ja ha promès mesures per millorar la vida de les classes populars davant l'elevat cost de la vida. Molts, però, tenen dubtes de com les finançarà sense trencar la disciplina fiscal. Quim Olivares, des de Londres, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: 2 minuts i arribarem a 2:15. Alerta amb això, també. Les trucades als serveis d'atenció a víctimes de violència masclista es van disparar després que acabés la final del Mundial.
11: Un 120%, segons les dades del govern espanyol. Asseguren que tots els canals de contacte a les institucions per violència masclista van experimentar un augment a les seves consultes dilluns després del partit.
0: En parlarem avui, al matí de Catalunya Ràdio, amb la directora general per l'erradicació de violències masclistes, Olga Jiménez, d'aquí a uns minuts. I la mare del nadó de 6 setmanes, maltractat, contradiu els metges i assegura que sí va comentar que la criatura tenia lesions anals.
11: Fins i tot hauria buscat informació abans de portar el seu fill al metge. Ho va assegurar ahir davant del jutge després de declarar per segona vegada.
0: Més detalls, Cristian Roldán.
26: El tribunal va considerar que les cerques que la dona de 43 anys havia fet amb el seu telèfon mòbil sobre les possibles causes de l'estat de salut del seu fill demostraven la seva preocupació per l'estat de la criatura. A més, també havia buscat informació a la xarxa relacionada amb la sospita que el pare no tractava bé el nen. La justícia també va tenir en compte que els Mossos d'Esquadra no van trobar cap evidència sobre un possible caràcter agressiu o brusc per part de la mare. A més, l'informe policial recull que les reaccions de la dona van ser coherents i molt expressives. La setmana passada també van declarar davant el jutge els metges que van atendre el nadó i van explicar que presentava múltiples lesions. A més de la fractura al fèmur, també li van detectar lesions a l'anus indicis d'una possible agressió sexual. Cristian Rodon Tomàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I dues coses més. D'entrada, presó sense fiança per l'home detingut per la mort d'una veïna de Soses al Segrià el cap de setmana passat, i una dona de 74 anys ha mort ofegada a les platges de Calafell, al Baix Penedès.
1: Ja són 13 les persones que han mort a la costa catalana des que va començar la campanya de bany a mitjans de juny.
0: Heu sentit els senyals horaris de 8:45. Moment d'actualitzar la situació de la mobilitat d'aquest matí. Maria Fernández Noguera, què tal? Molt bon dia.
2: Bon dia. Un dia més. Molts problemes a Rodalies pel tall entre Montcada i Reixac i Barcelona, que afecta les línies R2, R2 Nord i R11. Els usuaris de l'R2 i l'R2 Nord tenen com a alternativa fer aquest tram per l'R4 de Montcada Manresa a Barcelona, i a l'R11 entre Granollers i Barcelona hi ha un servei d'autobusos. Recordem que des de dilluns a la nit també hi ha un altre tall a la xarxa ferroviària, el de les línies R13 i R14, que uneixen Lleida i Barcelona. Els trens no circulen entre les estacions de Lleida i la plana Picamoixons i hi ha servei per carretera. Per cert, que el primer tren que sortim avui de la plana Picamoixons cap a Barcelona va amb un retard d'uns 3/4 d'hora a causa d'un problema en l'operativa.
0: Gràcies, Maria. I les carreteres, equip viari, Clàudia Serra, molt bon dia.
4: Bon dia.
0: Punts vermells a aquesta hora?
4: Mira, punts vermells no en tenim. Sí que tenim punts taronges, hi ha lentitud, tot i que no són retencions destacades, a la C58 de sortida de Barcelona pel nus de la Trinitat direcció Sabadell. Aquí hi havia un vehicle avariat que tot just ara s'ha pogut retirar de retruc, però encara hi ha lentitud també a la B20, a Santa Coloma, a la Ronda Litoral, també a Santa Coloma, tot en sentit Trinitat, però en general molta fluïdesa a les carreteres.
0: Gràcies, Clàudia. Fins ara.
4: Fins ara.
5: CaixaBank, elegit per Euromoney, millor banc a Espanya. I també a Espanya, millor banc per particulars i millor banc en responsabilitat corporativa.
7: Uns reconeixements que ens animen a continuar treballant amb compromís i proximitat. Gràcies als clients per la confiança.
5: CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
6: Catalunya Ràdio.
5: Som 3CAT.
6: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: Ara mateix passen d'un parell de minuts, de 8:45.
6: Bon preu Esclat Energia. L'energia de Catalunya us ofereix el temps.
0: Amb el Jofre Junoé. Jofre, bon dia.
8: Hola, què tal? Bon dia.
0: Com pinta avui?
8: Doncs mira, comencem el dia amb un ambient una mica més aixafogós, més calorós, amb aquesta matinada tòrrida que s'ha estès més a tota la façana litoral, des del Maresme fins al Montsià, amb valors que no han baixat dels 25 o 26 graus, fins i tot 27 a Tortosa o Barcelona, i amb humitats altes. De fet, els valors tropicals també s'han estès una mica més, és a dir, aquestes temperatures que no baixen dels 20 graus a l'interior del territori, però en el Pirineu sí que la temperatura ja ha començat a perdre alguns grauets, amb mínimes de 10 a Das, 12 a Martinet, símptomes d'aquests canvis que aniran arribant al llarg de les properes hores. Avui, però, encara la calor serà intensa, potser menys que ahir, perquè baixin 2 o 3 graus les temperatures, però bé, estem parlant de 43 ahir a Vinebre, doncs avui alguns valors de 40, de 38 a 40, molts sectors de Ponent, del Pla de Lleida, de les Terres de l'Ebre. De fet, hi ha avisos a les comarques lleidatanes, amb vent de sud, a la Vall d'Aran, podrien arribar-se a superar els 35 graus, però de manera transitòria, perquè la tarda aquí, precisament, comencen ja els canvis amb algunes primeres tempestes, i de fet, serà una tarda més ennuvolada al terç oest del país, on no es descarta algun fenomen sever d'alguna nuvolada que doni ventades, però seríem encara fenòmens molt locals. Tot això anirà més al llarg del cap de setmana, demà a la tarda amb més ruixats al nord i al nord-est, i diumenge compta perquè pot haver-hi alguna tempesta que localment sigui forta, amb temperatures que clarament van a la baixa. Per cert, que la pols sahariana avui repunta una mica amb un ambient més enterbolit, però desapareix al cap de setmana.
5: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia. Bon Preu i
6: Esclat. El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
0: 4 minuts passen de 2/4. De seguida repassem els esports, però abans un parell de coses de l'agenda.

0: exemple, l'Empordà Music Festival, on actuaran Joan Dausà, Nena de Conte, Els Pets, Ginestau, aquests que sentim, La Pegatina, que comença avui, Laia Claret.
1: Seran 15 concerts i 3 DJs amb actuacions avui i demà aquesta tarda obre Sergi Carbonell. I després hi ha grups músics i cantants, com ara La Gossa Sorda, Joan Dausà, La Pegatina, de Tallets o Nena de Conte. I demà Nil Moliner, La Fumiga, Figaflaues, Els Pets, Buós, Ginestau, DJ Trapella. 5 anys d'un festival que organitza l'Associació Juvenil i Cultural Els Voltors de la Bisbal d'Empordà. Jordi Lladó és el president.
2: És molt complicat, vam començar més de zero amb el projecte del festival. Aleshores, arribant a aquesta 5a edició, doncs per nosaltres és un èxit. A partir d'aquí és moltes hores de dedicació i molt de treball per part de tots els membres de l'entitat.
1: Esperen arribar els 18.000 assistents. Des de Girona, Laia Claret, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I avui també comença el Festival de Música Urbana Xer.

0: en aquest cas al Parc del Fòrum de Barcelona, amb Lola Índigo com a una de les caps de cartell d'avui, Marruiz.
1: Aquest any han ampliat l'aforament fins a 30.000 persones i disposen d'un escenari més. El popular raper porto-riqueny Mac Towers encapçala el cartell d'avui. Al costat hi actuarà un altre artista que mou masses, Juan Magán. Abans ho hauran fet estrelles de la música urbana, com Lola Índigo i De La Osa. Demà el sabadellencs 30 UFAM són un dels atractius de la jornada. Qui encapçala el cartell és l'andalús De La Fuente, que mescla electrònica, trap i música tradicional andalusa. Una altra de les estrelles del dia serà el porto-riqueny Omar Kurtz, que a més de trap i reggaeton, afegeix a la seva música R&B i música electrònica de ball. Marc Ruiz, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I avui també comença l'Atlàntida Mallorca Film Fest, que arriba a la 16a edició i es farà a Palma fins al 2 d'agost, diumenge de la setmana vinent.
2: Ho farà amb una extensió en la línia a través de Filmin i serà la més ambiciosa de la seva història. El festival projectarà 165 pel·lícules amb més de 100 estrenes exclusives i la participació de més de 300 convidats del món del cinema i la cultura. Entre els convidats més destacats hi haurà Javier Bardem, Gael García Bernal, Trine Dirkholm, David Lowery, Rodrigo Sorogoyen i el compositor Alexandre Desplat, entre molts altres.
0: En parlarem avui al matí amb el cofundador i director editorial de Filmen i director de l'Atlàntida Mallorca Film Fest, el Jaume Ripoll, a partir d'un quart d'onze. I una altra, encara algun certamen que avui comença, el d'Ensanau, a les Valls d'Àneu. I el tret de sortida el dona Son Home, de la prestigiosa companyia La Baronal. El festival durarà fins al 2 d'agost. Esterri d'Àneu, Pau Rovira, bon dia.
3: Bon dia. La directora del festival, Ruth Martínez, destaca el compromís del d'Ensanau amb el territori i la voluntat d'apropar la cultura als espais patrimonials del Pirineu.
4: Fem, sobretot, el festival per la gent d'aquí. Per això és important aquesta xarxa que hem trenat, que et vingui una producció del TNC, que et vingui una producció de La Baronal. És a dir, realment aquesta idea de que la cultura va al territori.
3: Els pròxims dies també passaran pel festival Lorena Nogal amb la protagonista, Sílvia Bel amb Medea, Magalí Sare, Carlos Cuevas amb Turó, La vida als boscos i el grup Obeses. Demà dissabte, un dels plats forts, el martiri de Sant Sebastià, que combina dansa, música i teatre. Des d'Esterri d'Àneu, Pau Rovira, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Pau. Anem als esports, va.

0: Eduard Prat, com estàs? Bon dia.
1: Bon dia.
0: El nou fitxatge del Barça, Karim Adeyemi, assegura que vol complir totes les expectatives que ha generat la seva arribada al Barça.
1: Reconeix que ha fet una temporada irregular. És per això que el paper de Flick, que coneix el seu potencial, ha estat decisiu perquè acabi jugant com a blaugrana.
2: Ell és el motiu pel qual jo estic aquí. Hem tingut molt bones converses i ha cregut en mi des del primer moment. M'ha comentat el que necessita de mi per l'equip. Estic preparat per fer tot el que sigui per aquest equip i aconseguir tots els objectius.
1: Adeyemi, que firma per 5 temporades, el Barça pagarà 29 milions d'euros, 7 són en variables, els pot acabar pagant. L'equip femení Caroline Graham firma fins al 2028 i assegura que es vol retirar de la blaugrana.
3: Simplemente porque es el mejor club del mundo. Es el sitio que me ha hecho más feliz jugar a fútbol en mi carrera. Entonces era muy fácil de continuar y decir que sí.

0: I Frankie de Jong decideix no operar-se i opta per un tractament conservador, Robert.
1: Té trencat el lligament lateral intern del genoll dret, el deixarà sense jugar uns 4 mesos, això sí, amb el perill de recaure perquè no es vol operar. El traumatòleg Carles Pedret ho va explicar al Tot Costa.
2: Una cosa que ens podem trobar és que optem pel tractament conservador, estem 6 setmanes, 7 setmanes, intentem apretar càrregues, aquest genoll no ens aguanti i ens plantem en 8 setmanes i haguem d'anar a quiròfan.
1: Els metges de la selecció dels Països Baixos van actuar amb negligència i De Jong va jugar infiltrat els dos últims partits.

0: el renovat Barça de bàsquet anuncia el setè fitxatge.
1: Set fitxatges ha fet el Barça, aquest renovat Barça de bàsquet. Oleg Balcerovski, pivot polonès, que arriba de l'Unicaja fins al 2028, és l'últim.
2: Estoy súper agradecido de poder formar parte en este proyecto y espero que podáis disfrutar.
1: El Manresa fitxa Rafa Villar, al base de 21 anys del Baskonia, i avui, que fa tanta calor, doncs a la migdiada, a l'hora de la migdiada, podeu veure com es puja el mític Alp d'Udé al Tour de França. No hi ha canvis a la general, que lidera Pogacar.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent. Sangria, sangria.

0: Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
1: I tant. I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
0: A més, té un 98% de carn.
1: És natural que es noti, oi?
0: Doncs sí, natural.
2: Argal Bon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
3: Les campiones van començar al pati i ara em toca a mi. Compra Bacus i em porta't la primera pilota oficial del Barça femení. Només a Bacus.
4: Trist perquè s'ha acabat el Mundial? Alegra't perquè aquest estiu arriben els grans descomptes Aqualis. T'esperen més de 3.000 vehicles d'ocasió de més de 40 marques, tots amb la garantia d'un concessionari oficial. Entra a Aqualis Ponés i troba el teu pròxim cotxe. Aqualis Ponés, Aqualis
5: Ponés. Uf, quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
6: Quan vulgui.
5: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
6: Tot el temps que vulgui.
5: I totes les bombolles que vulgui?
6: Totes les bombolles que vulgui.
5: I tot el relax que vulgui?
6: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
7: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 70 milions. Milionari forever.
8: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
9: Arriba l'últim capítol de la temporada 27 de MediaMarkt. Les millors ofertes d'aniversari. Com un Combi No Pro Samsung de 2 metres d'alçada i classificació energètica A per 949 euros. Ja disponible a les millors botigues MediaMarkt.
10: El Sastre de Barcelona, una novel·la de Pere Angles. Entre Cuba i Barcelona al segle XIX, una gran història de lluita, ambició i supervivència. El Sastre de Barcelona, Premi Néstor Luján de novel·la històrica.
11: Si vols ser la compra bé, has d'anar al carrer.
12: Obre el meló amb els nostres preus imbatibles, com en el meló sencer de pell de granota origen a Espanya, un preu imbatible de 75 cèntims al quilo, fins al 27 d'agost.
11: Si vols ser la compra bé, has d'anar al carrer.
13: Oh, capità, el meu capità.
14: Pel·lícules que van guanyar estatuetes.
13: Ja no sé què em passa.
14: Però que, sobretot, van guanyar el pas del temps.
15: L'únic home que pot viure aquí és l'emperador.
14: Aquest estiu, històries de sempre i per sempre.
15: Això sona brillant.
14: Nit d'Òscars. Els dissabtes a la nit, a TV3 i a la plataforma 3Cat.
16: L'esport no fa vacances a l'estiu.
17: Tampoc a Catalunya Ràdio.
16: Continuem pendents del Tour femení i dels primers partits amistosos del Barça i de l'Espanyol.
17: També del Girona i del Sabadell.
16: Estem atents al Gamper i als primers partits de la Lliga amb la TDT i el Tot Gira.
17: A més del mercat de fitxatges.
16: Cada dia a 7, tot costa. Les tardes de dilluns a divendres continuen sent per al programa d'esport referent de Catalunya Ràdio.
17: I les nits del cap de setmana, d'11 a 12, al Club de la Mitjanit.
16: Aquest estiu, l'esport no s'atura a Catalunya Ràdio. We'll be right back.

0: i Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
1: Avui al matí de Catalunya Ràdio amb el periodista del diari.es Arturo Puente, amb la politòloga Sonia Andolz, amb el periodista Marc Bataller i amb la periodista d'Infolibre Marta Monforté.
2: I de què ha parlat fins ara?
1: Pol. Des d'aquí fem una crida pública. Si algú veu Arturo Puente, estem a la Diagonal de Barcelona.
2: Pobre, pobre.
1: Ens costa que està a punt de...

0: Uy, están perdiendo Javier. No sé si
1: pero no tiene que ser maleducada.
0: Sí.
1: No ha de ser maleducada. Y yo les digo a todos los que nos están intentando empujar, por favor, no empujen. Déjennos trabajar.
0: Javier Ruiz, mil gracias. Una abraçada ben forta.
1: Una abraçada.
0: Cuida't molt. El Javier Ruiz, el periodista del copresentador de Mañaneros, que és qui va fer aquesta entrevista ahir al president Zapatero, i ara el Javier parlava de la reacció dels partits polítics. A Madrid, Tania Tàpia, com estàs? Molt bon dia.
2: Què tal? Bon dia.
0: Era altra de les coses, a veure què deien els partits després, sobretot què en deia el PSOE, què en deia el govern espanyol, però de moment, Tània, no ha canviat res, mantenen plena confiança.
2: Sí, perquè Zapatero no s'ha mogut, ell diu que és innocent i que ho podrà demostrar, i per tant això avala la tesi del Partit Socialista fins ara, que hi confien. De fet, han lligat directament al seu futur a Zapatero, que no ha explicat en moltes coses, però el PSOE necessitava com l'aire que respira que Zapatero parlés, perquè aquí, diguéssim, hi ha dos plans, i el pla judicial, importantíssim, però que va al seu ritme, però també hi ha el pla social, polític o fins i tot emocional per al Partit Socialista i també per al govern espanyol, almenys per la part socialista. I estem, doncs, on estàvem fa un temps amb algunes explicacions incompletes. També ho reconeixen en privat alguns membres del Partit Socialista, sobretot pel que fa a les joies. No ho va concretar, diu que ho haurà de fer davant del jutge, i diguéssim, aquest és com la part que ha quedat, doncs, menys satisfeta, ha quedat el partit per aquesta part de les joies. I a l'altra banda, doncs, tampoc es mou el Partit Popular, diu Feijóo que el que fa Zapatero és seguir instruccions de Sánchez per desviar l'opinió pública, per despistar, diguéssim, i els socis diuen també, doncs, una mica on estaven, que molt bé que expliqui, però que no ha entrat en detalls i que, per tant, ha servit de ben poc l'entrevista.
0: Gràcies, Tània. Fins ara.
2: Fins ara.
0: Aviam, són les lectures avui d'aquesta entrevista amb l'expresident Rodríguez Zapatero. S'esperaven molt les seves explicacions, i és cert que algunes les va donar, però és veritat que sense proves, i és veritat que també en algun punt va haver-hi aquestes respostes del qual no el treies, una de les quals aquesta de dir, miri, no em posaré a les estratègies de defensa de Julio Martínez i companyia. Marta, com ho has vist? Com el vas veure?
3: Sí, jo crec que Javier ha fet també un bon relat, no?, del que vam veure Zapatero. Jo el vaig veure molt tocat anímicament, i això ja es veia des de fora de la televisió, és a dir, veies que estava patint i que inclús estava incòmode amb l'entrevista, que jo crec que era obligatòria inclús des del Congrés, que jo hi era al Congrés quan s'estava fent. Hi havia gent que deia que era un poc obligatori perquè el Partit Socialista li ho havia demanat. No sabem ben bé si ha estat el propi Pedro Sánchez o algú del que hi té molta confiança al Partit Socialista, però que sí que havia una petició a Zapatero de que havia de donar explicacions, perquè ell es va comprometre a fer-lo quan es va saber, no?, tota la seva imputació del cas Plus Ultra. I després crec que ell és molt ferm en la defensa de que no tenia res a veure amb Plus Ultra, però no ho és tant respecte al paper, per exemple, que han tingut les seues filles amb aquesta anàlisi prospectiu, i per què van fer aquestes factures tan grans. En realitat, això no ho va explicar ben bé, i també especialment que ho di ara la Tània del que fa les joies, no? No pots dir que són, jo crec, un regal o que està fora, perquè a més n'hi ha una causa oberta sobre aquest origen de les joies, i ahir no va saber ben bé com explicar per què i com i quan li les van donar, perquè especialment ell les tenia guardades, i és a dir, ell sap perfectament que tenia un valor econòmic gran, no? Encara que ell diu que va fer una tassació alternativa perquè no està conforme, no està d'acord amb la que li van fer 1,3 milions d'euros. Aleshores, jo crec que ell es sentia obligat a donar explicacions, però no sé si el seu advocat o la seva defensa ara mateix pensen que ha estat la decisió correcta, no?
0: Marc.
4: Sí, poques novetats des d'un punt de vista polític i des d'un punt de vista periodístic. Ell, en el seu moment, quan ja van saltar aquest cas, ja va fer aquell vídeo en el qual deia que no tenia res a veure. Va declarar exactament el mateix davant del jutjat. És cert que queda, evidentment, aquesta incògnita de les joies, que literalment va dir un regal de cortesia.
0: Sí.
4: A mi també m'agradaria que me regalessin com a cortesia, no sé si aquesta casa em vol regalar alguna cosa de cortesia, i que encara que valgui menys de 1,3 milions,
0: no,
4: em conformo.
0: Però és el que deia la Marta, és a dir, fins i tot se li va preguntar, però són de l'Aràbia Saudita, com s'ha dit,
4: venen?
0: I ell va dir, no penso dir cap país, no penso dir res.
4: És cert, segurament, com deia la Marta, que aquí darrere també hi ha la mà de l'advocat, que molt de cops passa i dius, vigila què dius. És a dir, has de fer aquesta entrevista des d'un punt de vista polític, evidentment, fins i tot per calmar la situació dins del PSOE, que ja veus que diuen com és que hi ha aquesta defensa tan aferrissada i tancada cap a la seva persona, però l'advocat li devia dir vigila el que dius, que després d'això, quan anem al jutjat, no ens perjudiqui. I després hi ha el tema de les filles, que com deia en Javier, es va posar molt nerviós amb la pregunta quan li van dir si les seves filles exercien de testaferro. Fins i tot va dir al periodista, què fas preguntant-me això?
0: Sí.
4: I el periodista li diu, però és que és el que diu la UCO. Diu, ja, però jo no m'ho esperava que m'ho diguessis.
0: Sí.
4: Oh, la feina, el que dèiem abans, no? Sí, aquesta sí, complicada sí, feina sí. De periodistes quan fas preguntes polítiques, i allà sí que es va notar molt tocat des d'aquest punt de vista personal. Per la resta, repeteixo, poca cosa, amb en Julio Martínez segueix la famosa via Aldama, és a dir, intentar col·laborar amb la justícia tal com va fer Aldama i a veure si li surt bé amb el cas Koldo i Ábalos, i veurem què passa, perquè, repeteixo, des del meu, des del poca cosa, poques novetats, i com deia en Pol, estem comentant, però clar, en el fons estem comentant el que estem dient les últimes setmanes.
0: Sí, sí.
4: No sortim d'aquí, és un bucle.
0: Sònia.
5: Una cosa que jo crec que és com a mínim a mi em crida l'atenció de mirar, és que trobo que s'està sortint prou bé de mantenir aquest posat d'expresident, que qui vulgui creure en ell encara té raons per creure en ell, perquè s'agafa aquest concepte de la seva ètica, que ha faltat quan ha acceptat joies, ha faltat, vull dir, les poques coses que sí que sabem segur que és que tenia una sèrie de joies que en principi no són patrimoni familiar i per tant és dubtós, i s'ofèn quan li demanen per les seves filles, i s'ofèn, i aleshores continua semblant una persona com èticament molt estricta i molt forta, amb
4: però tocada.
5: Amb el posat i tocada. Sí, però el que vull dir és que com a mínim reforça que la gent que vol creure en ell encara té on agafar-se, no? Fins que no hi hagin proves reals i demostrades i jurídicament aprovades, jo crec que dona esperances a qui encara vulgui continuar creient en ell. El que passa és que és cert que va explicar poca cosa nova, i per tant qui vulgui criticar-ho té molta xitxa per atacar, no? Perquè per molt que és totalment legítim, sobretot ningú està obligat a declarar en contra seu. Per tant, és totalment legítim fer el que el teu equip d'advocats et digui. Però, és clar, en el cas d'un càrrec públic de tanta rellevància que està acusat d'unes coses que tenen a veure directament amb aquest perfil públic, es fa curt les explicacions de moment.
6: Sí, molta fresa i poca endreça, sí, que em van dir ahir a mi, i la vaig aprendre i avui la solto.
5: Jo no la coneixia.
4: Molta fresa i poca endreça. Està bé,
6: està bé.
4: Frase catalana.
6: Està bé.
5: Jo no la coneixia, veus?
6: Jo crec que hi ha dues coses que tots els penalistes del món recomanen als seus clients. La primera és no fer declaracions abans i durant el judici públiques, i la segona és, si tens torn de final de paraula, que sempre el tens, no diguis res. Vull dir, tot el que hagis de dir dins del procediment i dins del que hem parlat tu i jo, i ja està. Per tant, jo crec que ahir Zapatero anava a no dir res. És a dir, havia de sortir, havia de aparèixer, havia de donar la cara,
5: però
6: exacte, però no havia de...
5: Sí.
6: Jo crec que el consell de l'advocat segurament... El consell de l'advocat segurament seria no vagis.
5: Sí.
6: Si pots, no vagis.
0: Què?
6: Si tu has d'anar, perquè consideres que políticament has d'anar, com considerar una part molt important del seu partit, que havia d'anar...
5: Perquè li deu el PSOE, segurament.
6: El PSOE, exacte. Clar, no, ho havia dit ell. Al maig, ell va dir, donaré explicacions...
5: Quan pugui.
6: Encara estem...
0: Sí.
6: Dit això, jo crec que hi ha dues coses que són bastant evidents. La primera és, tu pots negar i negar i negar que no vas fer cap irregularitat, que no vas fer cap pressió perquè aprovessin el contracte, l'ajuda a Plus Ultra. Però el que no va justificar en cap cas, ja ho veurem en el procediment judicial,
0: okay, quedarà clar,
6: quedarà clar
0: quan,
6: en el procediment
0: clar,
6: judicial, ja. Són els diners cobrats per ell i per les seves filles. I aquesta és la qüestió. És a dir, jo crec que sobre això encara manca una grandíssima explicar per què va cobrar tantíssims diners per aquesta qüestió. Més enllà de si va ser sí o no una influència, que és una de les penes que li demanen. Segona qüestió, sobre el tema de les joies. El tema de les joies, clarament, no té una explicació bona. Clarament. Li va dir al jutge que li enviaria... No sé quines...
7: L'informatiu de Ràdio Seu. Titulars.
8: Molt bon dia, són les 9 del matí d'aquest divendres, dia 24 de juliol. Encetem el primer informatiu del dia, tot fent el repàs dels titulars. El Consell Municipal de les Persones Grans de la Seu d'Urgell es dona a conèixer amb logo propi i convoca un concurs de cartells. L'Ajuntament urgellenc posa en valor un òrgan que fa anys que existeix i que vol que sigui una eina de contacte entre les entitats, associacions i persones implicades amb les persones grans i el consistori. La Biblioteca Sant Agustí acull un espectacle de dansa inspirat en les obres de Gabriel Ferrater. La proposta en el marc del cicle Ball amb un llibre es podrà veure dilluns vinent, dia 27 de juliol. L'obra de la companyia La Fonte Companyia uneix poesia, moviment i divulgació. Visita guiada a la Catedral de Santa Maria d'Urgell vinculada a la candidatura transnacional a Patrimoni Mundial de la UNESCO. L'activitat, en el marc de la campanya andorrana Estiueix al Patrimoni, tindrà lloc dimarts vinent, dia 28. Per assistir-hi cal inscriure's prèviament. Crida a participar en el rodatge del nou videoclip del cantant andorrà Macuca. La gravació tindrà lloc el divendres 31 de juliol a l'hotel La Glorieta, en una jornada oberta a les persones que vulguin formar part del projecte audiovisual. Els interessats han d'inscriure's prèviament. El retrobament de Josa amb el seu passat càtar arriba a la 29a edició. La jornada tindrà lloc el diumenge 2 d'agost i comptarà amb un mercat d'artesans, animacions a l'aire lliure, tallers, contacontes, presentacions de llibres, exercicis de tir amb arc, teatre, poesia i visites guiades. També hi ha previst un dinar popular i una sessió de música i danses tradicionals. Partida estatal de 400.000 euros per als museus de les Homilies d'Organyà i de les Trementinaires de Tuixén. Els dos projectes de l'Alt Urgell formen part d'un acord de Junts per Catalunya amb el Ministeri de Cultura per donar suport a iniciatives culturals de les comarques de Lleida. Esquerra Republicana demana transparència al govern en les retallades d'estiu als CAP i consultoris locals de la regió sanitària de Lleida-Pirineu. Els republicans volen saber quins centres han reduït horaris, quins serveis han tancat aquest període i quin recurs assistencial alternatiu s'ha habilitat. Íntegra Pirineus iniciarà pròximament una actuació forestal per a la prevenció d'incendis a Coll de Nargó. L'actuació se situarà als paratges del barranc de l'Obaga Negra i els Prats, en terrenys de titularitat pública inclosos dins la xarxa Natura 2000. La DGT posa en marxa a la Pobla de Segur una aula informatitzada per a fer exàmens teòrics de conduir. El subdelegat del govern a Lleida, José Crespín, i la cap provincial, Maria José Soler, visiten l'espai i valoren el fet que permetrà un servei més accessible i àgil. Els equips arqueològics combaten la calor a la Conca de Tremp avançant els horaris de treball a la matinada. Els barrets, les gorres, la crema solar i l'aigua s'han convertit en fonamentals per poder excavar. I demà en l'apartat de Pirineu Llavorsí, primera parada del mercat gourmand d'aquest estiu. Durant el primer cap de setmana d'agost, l'esdeveniment ocuparà la cèntrica plaça de Biuse amb una dotzena de parades de productes de proximitat.

0: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
1: L'Ajuntament de la Seu d'Urgell ha presentat aquest dijous el Consell Municipal de les Persones Grans amb la voluntat de donar-li més visibilitat i projecció pública. L'òrgan, que fa anys que funciona, estrena ara un logo propi que l'identifica en totes les accions que dugui a terme. L'alcalde de la Seu, Joan Barrera, ha valorat la feina que realitza i s'ha mostrat convençut que és una eina importantíssima que ha de vincular el contacte de les associacions, entitats i persones vinculades a les persones grans de la Seu i Castellciutat amb l'Ajuntament per portar a terme les polítiques que siguin necessàries. Sobre el nou logo, l'alcalde urgellenc ha remarcat que serveix per dir que el Consell té vida pròpia. Ens parla d'aquest Consell l'alcalde de la Seu, Joan Barrera.
2: Ja fa molts anys que es va crear, molts anys es va crear el Consell Municipal de Persones Grans, el Consell Municipal d'Adolescència, el Consell Municipal d'Infants. Per què es fa? Per escoltar a tothom. No per fer franges d'edat, sinó per escoltar tothom, evidentment, doncs, segons disponibilitats, etc. A partir d'aquí, el Consell Municipal de Persones Grans ha de guanyar el relleu que li pertoca. Per què? Perquè al final no només està per decidir les festes de les persones grans, que està molt bé, que és una setmana que es posa de relleu i que al final és una festa per celebrar la vida, etc., que això ens agrada a tothom, sinó que ha de ser una eina central per poder vehicular totes aquelles polítiques que arribin a les persones d'aquesta franja d'edat de més de 60 anys, que no són independents de la resta, que són, com qualsevol altre, només faltaria, però que, evidentment, doncs, necessita especificitats concretes, no?
1: La funció del Consell Municipal de les Persones Grans abasta els àmbits educatius, culturals, sanitaris i socials. Al final, tot el que englobi aquesta franja d'edat sense caure en l'edatisme és rellevant, ha conclòs.
2: Des del punt de vista de l'equip de govern, n'hi ha moltes, eh? N'hi ha, evidentment, la part de residència, que aquesta doncs està ben encaminada, però que Consell Municipal, a part de la plataforma per residència, doncs és un bon instrument per també doncs poder parlar-ne, que és tot el tema de activitats esportives, activitats doncs culturals, educatives. Ja s'han vehiculat diferents iniciatives, com per exemple el tema de la UNED, aquests cursos que es van fer, que amb la síndica, l'Amadeu i algunes persones més implicades, doncs es van fer uns cursos molt interessants. Tota la part doncs de parlar, per exemple, de les ciberestafes, doncs, que a vegades afecta més aquesta franja d'edat, parlar de la bretxa també tecnològica. Hi ha molts temes, moltíssims temes, la solitud no volguda, evidentment, com a gaula. No estic descobrint que al final estan sobre res que no se sàpiga, però sí que és important que aquest Consell Municipal sigui aquesta eina, aquest instrument per poder parlar-ne de tot això.
1: Per la seva part, Amadeu Gallart, en representació del Consell Municipal de les Persones Grans, ha reivindicat la necessitat de donar una empenta a l'òrgan per col·locar-lo en una posició positiva i interactiva amb tots els segments socials i humans de la Seu. Gallart ha subratllat la tasca feta els darrers dos anys al voltant de la Setmana de les Persones Grans, però ha assenyalat que es poden fer més coses i que cal impulsar accions per analitzar les problemàtiques que té en aquest moment el segment de les persones grans de més de 60 anys, concretament.
3: El Consell Municipal de la Gent Gran ja fa anys que existeix, però calia donar-li ara una empenta per situar-la des d'una posició molt positiva i molt interactiva amb tots els segments socials i humans de la Seu d'Urgell. Nosaltres hem treballat bastant pel tema de la Setmana de les Persones Grans aquests darrers anys, però penso que es poden fer més coses i que cal dinamitzar i impulsar les problemàtiques que tenen en aquest moment el segment de les persones que tenen més de 60 anys.
1: Gallart ha volgut trencar amb la percepció de la gent gran com un col·lectiu a part. Nosaltres no veiem de cap manera aquest segment com un grup diferenciat dins de la població. No ho som, de la mateixa manera que no ho són els nois, els adolescents, els nens petits o els adults, ha asseverat. També ha reconegut que una part d'aquest col·lectiu pot tenir situacions de vulnerabilitat física derivades del pas del temps, però això és una part, una minoria, i ha recordat la gran quantitat d'energia que les persones de més de 60 anys aporten a la societat. En aquest sentit, Amadeu Gallart ha conclòs que el Consell pot fer molt per dinamitzar les relacions intergrupals i intergeneracionals de totes les persones que tenen aquesta edat.
3: Una cosa sí que voldria dir és que nosaltres no veiem de cap manera aquest segment com un grup diferenciat dins de la població. No ho som, de la mateixa manera que no ho són els nois, els adolescents, els nens petits, els adults. Nosaltres tampoc som un grup diferencial. Que passa, que pot ser, a vegades que per raons del pa de nosaltres, tinguem que tingui problemes de vulnerabilitat física. Però això és una part, una minoria de tot aquest segment. Penseu que les persones grans, homes i dones, són certs de més de 60 anys, de 60 anys en amunt. És a dir, que imagineu-vos quina quantitat d'energia aporten a la societat tot aquest grup.
1: Com a primera acció, el Consell, amb l'Ajuntament i en col·laboració amb l'Esplai de les Persones Grans, ha convocat un concurs per escollir el cartell commemoratiu de la Setmana de les Persones Grans, que se celebra al voltant de l'1 d'octubre. L'obra guanyadora serà també la portada del programa de la celebració que reparteix a totes les cases del municipi. En representació de l'Esplai de les Persones Grans, Imma Palau ha fet una crida a la participació. Des de l'Esplai animen tota la gent de més de 60 anys que hi presentin les seves creacions. A concretat, Palau ha explicat que un jurat decidirà el cartell que pugui representar millor aquesta franja d'edat. El concurs és obert a totes les persones de 60 anys o més de la Seu d'Urgell i de la comarca, de manera individual o col·lectiva, amb una única obra per participant. Les propostes han de reflectir els valors de l'envelliment actiu, la participació social, la convivència, la solidaritat intergeneracional, el respecte, la vitalitat i la dignitat. El pati de la Biblioteca Sant Agustí acollirà dilluns vinent, dia 27, una nova proposta del cicle Balla amb un llibre, que combina literatura i dansa contemporània. En aquesta ocasió, la Font de Companyia presentarà l'espectacle Que et fessis vella tu, sí que em faria escopir sang, una coreografia inspirada en l'univers literari de Gabriel Ferrater. La proposta fa una aproximació al món de Ferrater a través del llenguatge del moviment. Sense representar literalment la seva obra, la peça trasllada a l'escenari la sensibilitat, les contradiccions i els grans temes presents en la seva poesia, com l'atracció, el desig, la pèrdua, el pas del temps i la relació amb les dones. El resultat és un mosaic d'emocions i forces oposades que reflecteix la complexitat d'un dels autors més destacats de la literatura catalana contemporània. Abans de la representació, el ballarí i divulgador Toni Jodar, dins el projecte Explica Dansa, oferirà una conferència ballada que introduirà els assistents en el llenguatge de la dansa contemporània i en el procés de transformació d'una obra literària en una peça coreogràfica. L'espectacle és gratuït i forma part de l'agenda d'activitats de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell. La catedral de Santa Maria d'Urgell acollirà dimarts vinent, dia 28, a les 12 del migdia, una visita guiada que permetrà descobrir el valor històric i patrimonial del conjunt catedralíssim i el seu paper dins la candidatura transnacional. Els testimonis materials de la construcció de l'Estat dels Pirineus, el Coprincipat d'Andorra, presentada conjuntament per Andorra, Espanya i França, per a la seva inclusió a la llista del Patrimoni Mundial de la UNESCO. L'activitat, gratuïta i oberta a tothom, s'emmarca en la campanya Estiueja al Patrimoni, promoguda pel Departament de Patrimoni Cultural del Ministeri de Cultura, Joventut i Esports del Govern d'Andorra, que del 19 de juny al 27 d'agost ofereix un programa d'iniciatives per donar a conèixer els monuments vinculats a aquesta candidatura. El cantant andorrà Macuc ha obert una convocatòria per incorporar participants al rodatge del seu nou clip. L'activitat es durà a terme divendres 31 de juliol a partir de les 5 de la tarda a l'hotel La Glorieta, en el marc d'una pool party organitzada específicament per a la gravació. La proposta s'adreça a persones interessades a participar-hi com a figurants. Les inscripcions es poden formalitzar a través dels canals habilitats per l'organització, que també ofereix informació addicional mitjançant el web oficial. Per a més informació, es pot contactar amb el correu info@macucamusic.com. Escoltem a continuació la proposta de vídeo, la seu.
4: Tenia previst, just fa poques setmanes he tret el meu nou single, Happy, i tenia previst fer el videoclip d'aquesta cançó a la seu, bueno, justament a l'hotel La Glorieta, que hi ha una piscina i tal, i promet ser un vídeo superfestiu on la gent s'ho passarà de conya. I ja està, tinc diverses coses previstes ja, amb una canoa allà al mig de la piscina, gent disfressada de Sant Fermín, de mariachis i coses, i on la gent de la seu podrà venir a passar-s'ho bé i a gaudir.
1: Macuca fa una crida a la participació.
4: Que vingui el màxim de gent possible, això sí, hi ha un límit de gent que serà de 100 persones, i justament pues, per evitar de que et digui que no, que ja està l'aforament al màxim, doncs et pots inscriure al meu Instagram, em pots enviar un missatge o a la bio del meu Instagram, tinc un formulari fet i és bastant fàcil, no té cap misteri.
5: Quin és el teu perfil Instagram?
4: És @macucamusic.
1: Igualment, Macuca parla el motiu pel qual llegeix la seu.
4: Bàsicament que aquí a la seu encara no he fet coses, llavors és algo que m'atrau bastant, i sobretot que la cançó parla d'un gran problema que hi ha a Andorra, que és l'habitatge, i que això al final està repercutint també a la seu, perquè molta gent d'Andorra s'està venint a viure a la seu, i molta més gent que vindrà. Llavors, bueno, és algo que així també la gent d'Andorra que s'hagi vingut a viure a la seu, doncs també podrà participar.
1: Macuca interpreta cançons pròpies que combinen influències musicals dels anys 60, 70 i 80 amb una producció contemporània. El projecte compta amb el suport i la col·laboració del Ministeri de Cultura del Govern d'Andorra. Josa de Cadí acollirà diumenge, dia 2 d'agost, la 29a edició de Josa País de Càtars, l'origen de les jornades dels refugis càtars al Pirineu Català, que l'any 1996 va impulsar qui fou alcalde de Josa, Laurentí Parramon. Com és habitual, la plaça i els carrers del poble acolliran un mercat d'artesans, i al llarg de tot el dia hi haurà animacions a l'aire lliure amb el grup Quatre Gats, exercicis de tir amb arc, tallers infantils, contacontes i presentacions de llibres. Un grup de veïns representaran l'obra El senyor Ramon de Josa i els càtars, i hi haurà el concurs de declamació poètica del trobador Guillem de Berguedà. D'altra banda, l'historiador Carles Gascon oferirà visites guiades per diversos indrets. L'organització proposa també un dinar popular, per al qual cal fer la reserva trucant al Consell Comarcal al telèfon 93353112, o enviant un correu electrònic a l'adreça cultura@ccau.cat. La jornada finalitzarà amb una sessió de música i danses tradicionals a càrrec de la Sonsoni. Junts per Catalunya ha pogut incloure l'acord aprovat aquest dimarts pel Consell de Ministres diverses ajudes econòmiques del Ministeri de Cultura que van destinades a promoure projectes culturals arreu de les comarques de Lleida. Les inversions estan en el context de les converses sobre la llei del cinema i estan pensades per impulsar el creixement i la protecció dels recursos culturals i les infraestructures que defineixen la zona. En aquesta línia s'ha aconseguit una partida de 400.000 euros que es destinarà al desenvolupament del projecte del Museu de les Homilies d'Or Canyà i per ajudar a la museïtzació del Museu de les Trementinaires de Tuixent. A més, s'ha aconseguit 400.000 euros per la restauració i recuperació de Cal Bisbe de la Fuliola. L'acord inclou també inversions per millorar la producció i activar la cultura del territori. En aquest aspecte s'atorgarà ajuts al Consell Cultural de les Valls d'Àneu per la celebració de l'any Morelló, al projecte Almacelles Viva, impulsat per l'Ajuntament d'Almacelles, i també a la Fundació Horitzons. En el domini patrimonial es preveu la destinació d'una quantitat de 500.000 euros per a la restauració de la Seu Vella de Lleida. Dins d'aquest import total, s'ha planificat que 200.000 euros seran usats l'any 2027 per fer treballs a les muralles del conjunt monumental. Els diputats republicans Juli Fernández, Pepe Vidal, Marta Vilalta i Montse Vergés han registrat al Parlament de Catalunya una bateria de preguntes per demanar informació detallada sobre tots aquells centres d'atenció primària, els CAP i altres dispositius sanitaris de la regió sanitària Lleida-Pirineu durant els mesos d'estiu. En concret, Esquerra reclama que el govern que especifiqui centre per centre quins horaris habituals s'han reduït, els serveis que s'han vist afectats, quins motius han justificat aquestes modificacions i els dispositius sanitaris que s'han habilitat per a la ciutadania. Al mateix temps, els diputats volen conèixer els consultoris locals que estan totalment o parcialment tancats, durant quant temps, quina població s'ha vist afectada i quines alternatives assistencials s'han ofert. El diputat Pepe Vidal ha manifestat que el servei d'atenció primària és essencial i imprescindible per a garantir la igualtat d'oportunitats i la cohesió territorial, especialment en un territori tan extens i amb tanta dispersió geogràfica com és l'Alt Pirineu. Integra Pirineus durà a terme una actuació de gestió forestal sostenible a la zona de la Coma de Mur, al municipi de Coll de Nargó, amb l'objectiu de reduir el risc d'incendis forestals i millorar la capacitat de resiliència del bosc. L'actuació se situarà als paratges del barranc de l'Obaga Negra i els Prats, en terrenys de titularitat pública d'Ajuntament de Coll de Nargó, inclosos dins la xarxa Natura 2000. Aquest espai presenta un paisatge forestal dominat per pinedes de pi roig amb una elevada densitat d'arbrat entre 800 i 1.200 peus per hectàrea i un abundant sotabosc format principalment per ginebre i boix. Aquesta configuració, tot i el seu bon estat de conservació, comporta una elevada vulnerabilitat davant de possibles incendis forestals motivada per l'acumulació de combustible vegetal. A més, és una zona estratègica per a la lluita contra l'avanç del foc. Per aquest motiu, l'actuació se centrarà en intervenir sobre una superfície de 6,20 hectàrees per tal de reduir la continuïtat vertical i horitzontal del combustible, generant espais més oberts i resilients. Els treballs tindran diverses fases. En primer lloc, es durà a terme el desbrossament del matoll amb motodesbrossadores manuals. Posteriorment, els operaris intervindran amb motoserres per realitzar aclarides selectives dels pins amb l'objectiu de baixar la seva densitat i afavorir el desenvolupament de l'arbrat restant. La fusta obtinguda serà esbrancada, escapçada i desemboscada mitjançant tractor forestal. Paral·lelament, les restes vegetals es gestionaran mitjançant acordonat manual i la seva posterior eliminació amb trituradora de martells o amb equips manuals en les zones de més difícil accés.
6: Pirineu.
1: Una cinquantena d'alumnes han fet aquest dijous la prova teòrica per obtenir el carnet de conduir a l'aula informatitzada del centre desplaçat de la DGT a la Pobla de Segur, on fins fa pocs dies els exàmens encara es feien en format paper. Els alumnes s'han examinat en dos torns, un a 9:15 i l'altre a 10:15, a l'espai ubicat a les instal·lacions de l'Institut d'Educació Secundària i Batxillerat, que ha estat equipat amb els equips i els programes necessaris per a terme les proves. El subdelegat del govern a Lleida, José Crespín, i la cap provincial de la DGT, Maria José Soler, han visitat l'aula informatitzada que s'ha posat en marxa recentment. Tal com ha explicat el subdelegat, significa un pas endavant per fer el servei més accessible i més àgil a l'hora de conèixer el resultat de les proves a través de l'aplicació MIT-GT. A la visita també ha assistit l'alcalde de la Pobla de Segur, Marc Baró, i la presidenta de l'Associació d'Autoescoles de Lleida, Raquel Castro. El funcionament de l'aula ha estat possible mitjançant el conveni signat entre la direcció provincial de la DGT i l'Ajuntament de la Pobla i s'emmarca dins del pla de la DGT adreçat a oferir una major qualitat en el servei que presta en els centres desplaçats, impulsant la seva digitalització i equiparació amb els centres d'examen situats a les seus provincials d'aquest organisme. I I també en l'apartat de Pirineu, alguns equips d'arqueòlegs aquesta temporada ja han començat a adaptar els horaris d'excavació per fer front a les altes temperatures. L'arqueòloga Marta Sancho ha explicat a l'ACN que anticipen l'inici dels treballs a les 6 del matí per evitar les hores de més sol al jaciment del Castelló Sobirà de Sant Gervàs, a la Conca de Tremp. Els barrets, les gorres, la crema solar i l'aigua s'han convertit en fonamentals per poder excavar. L'arqueòleg Ignasi Garcés ha detallat que han instal·lat algunes carpes al jaciment de l'Hort del Cavaller d'Isona per protegir-se del sol. Els arqueòlegs alerten que aquests episodis de calor cada cop són més habituals i que s'hauran de replantejar les èpoques d'excavar. Ens ho explica Marta Sancho.
7: Que comença a fer moltíssima calor. De tota manera, per exemple, la setmana que ve comencem a Castelló Sobirà i ja parlàvem de fer un horari de 6 del dematí a 1.
1: Igualment, Ignasi Garcés anota que cal canviar les dates perquè ara fa massa calor.
8: Intentarem canviar dates, però és molt complicat perquè el calendari escolar, al treballar amb estudiants universitaris, ens limita bàsicament als mesos de juliol, agost, principis de setembre. No? Les mesures que prenen aquest any, hem instal·lat uns toldos, que ens ha cedit el centre d'estudis d'Isona. També fem pauses per hidratació, hem après de les competicions esportives recents, i hem adaptat també els horaris. Aquest any estem començant mitja hora abans i finalitzem mitja hora abans.
1: Garcés veu complicat canviar l'època d'excavació a camp perquè els calendaris lectius estan molt marcats i és difícil modificar-los. Al cor del dia, quan fa més calor i les temperatures són més altes, es dediquen a fer treballs de laboratori, ha indicat l'arqueòleg. I un darrer punt també en l'apartat de Pirineu, llavors s'hi estrenarà i serà la primera parada del Mercat Gourmand d'aquest estiu en la seva ruta per les comarques pirinenques del Pallars Sobirà, la Vall d'Aran, el Berguedà, la Cerdanya i el Ripollès. Durant el primer cap de setmana d'agost, el dissabte dia 1 i el diumenge 2 d'agost al matí, l'esdeveniment ocuparà la cèntrica plaça Viuser amb una dotzena de parades. El Mercat Gourmand ofereix i s'hi poden tastar i comprar formatges embotits, olis, vins i mels. Està pensat per a persones que valoren i tenen interès en comprar i consumir aliments i begudes de qualitat i proximitat. Altres productes que s'hi poden adquirir són cosmètica, d'aloe vera i artesanies de roba i fusta. Les calorades determinaran els horaris del mercat, que es preveu que faci una pausa llarga al migdia.
9: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com
10: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

0: a l'agenda de Ràdio Seu, a l'apartat radioseu.cat/agenda, i podeu consultar la guia de festes majors, aplecs, fires i mercats a l'Alt Urgell aquest any 2026, elaborada pel Consell Comarcal de l'Alt Urgell. També la guia d'activitats d'estiu a la Seu i l'Alt Urgell per infants i joves, més d'una seixantena propostes de lleure i esport adreçades a infants a partir de 3 anys. També la informació que té a veure amb els cursos i tallers al Casal Cívic i Comunitari de la Seu d'Urgell, els ajuts per la promoció del municipi o els horaris de l'espai de joc fins al 5 de setembre. També el programa complet de la quarta edició del cicle Tastet d'Oficis, Estamariu i Bescaran, i el cicle Visites Guiades, la Seu d'Urgell, la capital del formatge que impulsa l'espai Ermengol, Museu de la Ciutat. Destaquem, entre d'altres, avui que continua la festa major al barri de Santa Madalena de la Seu d'Urgell, avui divendres 24 a les 7, amb un campionat de botifarra a les 9, botifarrada, 10:45, concert de vaneres amb el grup Arrels de la Terra Ferma, i a les 12, nit jove, amb Dirty Blonde i Chemical. El dissabte i diumenge continuen les propostes en aquesta festa gran al barri de Santa Madalena, també festa major a Travesseres. Aquest divendres a les 8, entrepans a la plaça, a les 9, concurs de Sangria Pong, i a les 12, concert de versions amb El Senyora, tot seguit disco mòbil amb P de Sant Jaume. I també és festa major a Coll de Nargó, en aquest cas avui divendres a les 6, conferència a càrrec d'Estel Soler, per donar a conèixer el 150è aniversari del naixement de Ricard Vinyes. A les 7, partit de solteres i solters i casats i casades. A 1:15, grup de versions amb Soulstorm i Ground Kids a la plaça de l'Ajuntament. Activitats també en aquesta festa major dissabte i diumenge. I avui destaquem, entre d'altres, doncs, l'inici, el tret de sortida de la 51a trobada amb els acordionistes del Pirineu. Serà a les 12, l'acte inaugural, com cada any, al jardí de l'Hotel Andria, amb el concert de Roman Ivanov a l'acordió cromàtic, arribat des de Sibèria, Roberto Lucanero, també en aquest cas amb l'acordió diatònic i la veu, arribat d'Itàlia, i Nina Planavila i Manel López amb acordions cromàtics, ells, en aquest cas, doncs també d'aquí de casa nostra, de Catalunya. Aquesta nit a les 10 es fa concert a la sala de festes Guiu. Tota la informació a la nostra agenda i els perfils també de comunicació de la trobada. Recordar que hi vam entrevistar Artur Blasco i Cati Plana a l'apartat de l'entrevista del dia del cartell i manta. Una entrevista que podeu recuperar a la carta. I un apunt pel que fa al cap de setmana, dissabte 25 a les 6, a Cal Rosill de Peramola s'hi presenta el llibre Esquelles, de Jordi Nierga. I entre d'altres, també el cap de setmana, a Ballar de Sardanes amb la Copla Vents de Riella, a la plaça Santa Madalena de Seu d'Urgell, una proposta que impulsen els Amics de la Sardana. Serà a 8:15 del vespre.
1: El temps a la Seu i l'Alt Urgell.

I pel que fa a la situació general del temps, en aquest cas destaca el predomini del cel serè o poc ennuvolat fins al migdia, amb algun núvol alt a partir de migdia. El cel quedarà entre poc i mig ennuvolat per nuvolositat que creuarà el territori de sud-oest a nord-est, alhora que creixeran algunes nuvolades, sobretot al Pirineu i Prepirineu Occidental, on el cel quedarà localment entre mig i molt ennuvolat. Independentment, hi haurà intervals de núvols baixos al litoral i prelitoral sud, i a partir del vespre es podran estendre cap a altres indrets del sector. També, en aquest cas, pel que fa al temps, a partir de migdia és probable algun ruixat feble al nord-oest del país, sobretot al Pirineu Occidental. La precipitació serà d'intensitat feble, localment moderada, i acumularà quantitats entre minces i poc abundants. La temperatura màxima baixarà lleugerament en general, tot i això, el descens serà moderat a Terres de l'Ebre i de la resta del prelitoral sud. Tot i això, encara es podran fregar els 40 graus a punts de Ponent i a la Conca de Tremp. Repassem les temperatures a través del mapa d'estacions automàtiques. La temperatura a l'estació de Bellestar és de 20,6 graus, 21,6 a Organyà, 25,5 ja aquesta hora a Oliana, 24 a Tremp, 23,7 a la Pobla Segur, 15,8 al Pont de Suert, 19,8 a Sort, 21,4 a Vieja, 19,1 a Sasseuba, a 2.200 metres, 14,8 al Lac Redon, a 2.200, 15,4 a Boia, 15,4 metres, 18,5 a amb el Niu, a 2.200, 15,3 a Das, a l'aeròdrom de Das, i 18,3 a Prat d'Aguiló, a la cara nord del Cadí, a 2.145 metres. Passa tot just un minut de 2:15 del matí, les 9:31 minuts. Fins aquí el primer informatiu del dia. Tota la informació a la web arleso.cat, també els perfils de X, Facebook i Instagram.

0: Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Surt a veure món amb els viatges i circuits de Caditours. Per la festa major, el 29 d'agost, marxem 4 dies a gaudir de la Rioja i la seva rodalia. I per la diada, l'11 de setembre, gaudirem 3 dies del Maresme desconegut i de les seves platges. El 15 de setembre marxem 7 dies a fer un viatge de llegenda per París i els castells del Loira. El 28 de setembre anem 8 dies a conèixer les impactants panoràmiques, cultura i història de Bulgària. I per acabar l'any, el 9 d'octubre tornem 7 dies a Galícia i el novembre un dels viatges estrella d'enguany. 13 dies a un dels països més singulars del món, el Japó. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Aprofita el temps, apunta't als viatges de Caditours.
1: Mira, ja ve el camió d'Ameia per arreglar la canonada del carrer. Aquesta gent no paren mai.
2: És que Transports i Excavacions Meia sempre són allà on cal. Per cert, saps que no només fan obra pública?
1: Ah, sí?
2: Si has de fer alguna reparació grossa a casa teva, Meia està a la teva disposició per a treballs d'exterior, tasques amb maquinària, paviments, paviment imprès, murs d'escullera...
1: Doncs mira, fa un temps que he d'arreglar un mur i m'aniria bé. A on els puc trobar?
2: Són al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell, a prop de la carretera N260. O els pots trucar al 973 35 15 33. Transports i Excavacions Meia. Sempre al teu servei.
0: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar. I recorda, si ets client de PEUSA o has fet la teva instal·lació amb Instal Vilana, beneficia't de 150 euros de descompte fins al 30 de juliol.
3: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
4: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
0: Oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens de gotes a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb cobertes i pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, cobertes i pissarres.

0: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
1: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
2: Molt bon dia, a les 11 i 5 minuts us parla Aleix Godinyó. El Consell Municipal de les Persones Grans de la Seu d'Urgell es dona a conèixer amb logo propi i convoca un concurs de cartells. L'Ajuntament urgellenc posa en valor un òrgan que fa anys que existeix i que vol que sigui una eina de contacte entre les entitats, associacions i persones implicades amb les persones grans i el consistori. La Biblioteca Sant Agustí acull un espectacle de dansa inspirat en les obres de Gabriel Ferrater. La proposta en el marc del cicle Ball amb un llibre es podrà veure dilluns vinent 27 de juliol. L'obra de la companyia La Fontesia uneix poesia, moviment i divulgació. Visita guiada a la Catedral de Santa Maria d'Urgell vinculada a la candidatura transnacional a Patrimoni Mundial de la UNESCO. L'activitat, en el marc de la campanya andorrana Estiueix al Patrimoni, tindrà lloc dimarts vinent, 28 de juliol. Per assistir-hi cal inscriure's prèviament. Crida a participar en el rodatge del nou videoclip del cantant andorrà Macuca. La gravació tindrà lloc el divendres 31 de juliol a l'Hotel La Glorieta en una jornada oberta a les persones que vulguin formar part del projecte audiovisual. Els interessats han d'inscriure's prèviament. I nova edició del Mercat Català de Jove que es retrobarà amb el seu passat Qatar en la seva 29a edició. La jornada tindrà lloc el diumenge 2 d'agost i comptarà amb un mercat d'artesans, animacions a l'aire lliure, tallers, contacontes, presentacions de llibres, exercicis de tir amb arc, teatre, poesia i visites guiades. També hi ha previst un dinar popular i una sessió de música i danses tradicionals. Partida estatal de 450.000 euros per als museus de les Homilies d'Organyà i de les Trementinaires de Tuixén. Els dos projectes de l'Alt Urgell formen part d'un acord de Junts per Catalunya amb el Ministeri de Cultura per tal de donar suport a iniciatives culturals de les comarques de Lleida. I Esquerra Republicana demana transparència al govern en les retallades d'estiu als CAP i consultoris locals de la Regió Sanitària de Lleida-Pirineu. Els republicans volen saber quins centres han reduït horaris, quins serveis han tancat aquest període i quins recurs assistencial alternatiu s'ha habilitat. L'empresa Integra Pirineus iniciarà pròximament una actuació forestal per a la prevenció d'incendis a Coll de Nargó. L'actuació se situarà als paratges del barranc de l'Obaga Negra i els Prats en terrenys en titularitat pública i inclosos dins la xarxa Natura 2000. I la DGT posa en marxa a la Pobla de Segur una aula informatitzada per a fer els exàmens teòrics de conduir. El subdelegat del govern a Lleida, José Crespín, i la cap provincial, Maria José Soler, visiten l'espai i valoren el fet que permetrà un servei més accessible i àgil. Els equips arqueològics combaten la calor a la Conca de Tremp avançant els horaris de treball a la matinada. Els barrets, les gorres, la crema solar i l'aigua s'han convertit en fonaments per poder excavar. I també en comarques veïnes, Llavorsí, primera parada del mercat gourmand d'aquest estiu. Durant el primer cap de setmana d'agost, l'esdeveniment ocuparà la cèntrica plaça Vius amb una dotzena de parades de productes de proximitat. I Catalunya afronta avui el dia amb risc d'incendi forestal més elevat de tot l'estiu. Es manté l'avís per la calor intensa a la meitat oest, principalment aquesta tarda a les comarques de la Ribera d'Ebre i el Segrià. Les zones amb major perill d'incendi forestal es concentren en les comarques centrals, Ponent i l'interior de les Terres de l'Ebre. Els agents rurals mantindran, doncs, tancaments de 7 espais naturals.

Les jornades de teologia aprofundiran en el pensament de Simon Weil i Edith Stein. El seminari diocesà de la Seu d'Urgell acollirà el 27 i 28 d'agost una nova edició de la trobada amb ponències dels doctors Josep Oton i Francesc Torralba. També en activitats d'agenda cultural, el 15è Festival de Cinema Rural Mostrem tindrà lloc del 7 al 9 d'agost. El certamen cinematogràfic ha rebut prop de 200 propostes audiovisuals, de les quals 16 curtmetratges competiran a la secció infantil. Enguany s'hi farà un reconeixement al cineasta Josep Rosell.

Les EMDs demanen al Parlament deixar de ser les grans desconegudes per l'administració catalana. L'agrupació d'entitats municipals descentralitzades, que representa més de 30.000 habitants, serà rebuda pel president del Parlament, Josep Rull. A l'Alt Urgell hi ha 11 governs locals d'aquest tipus.

0: El temps a la Seu i l'Alt Urgell.
1: I ara anem amb la previsió meteorològica d'avui a la nostra ciutat i també al Pirineu, amb Néstor Gómez. Bon dia, Néstor.
2: Bon dia. Continuem parlant de calor. Calor intens encara la que tenim avui amb aquestes màximes, que avui tornarem a tocar la xifra dels 37-38 graus a bona part de la comarca, amb sol al matí, i no descartem algun ruixat de tarda. Preferentment es donaria cap a l'àrea del Pallars, que el Pallars subirà, però no descartem que també arribi aquí a la comarca de l'Alt Urgell. En tot cas, aquestes precipitacions, allà on descarreguin, farà baixar lògicament la temperatura i podrien ser localment una miqueta moderades. En tot cas, el que sí que hem d'aprofitar és la baixada de temperatures que tindrem demà i demà passat, o coincidint amb el cap de setmana, amb unes màximes que fins i tot diumenge podrien quedar clarament per sota dels 34 o 33 graus, de tal manera que recuperaríem fins i tot la normalitat. I aprofitem aquesta davallada tèrmica perquè tot indica que la calor pràcticament extrema no ens vol abandonar, perquè tot indica que la setmana que ve tornarem a parlar de calor intensa arreu del país. Una situació, doncs, que fa que aquest estiu sigui força dur, amb una calor que no acaba de retirar-se del tot i que continua a ser persistentment alta setmana rere setmana. I com dèiem, aprofitem aquesta baixada de temperatures que no notarem avui, però que sí que notarem clarament a partir de demà i demà passat.
1: Moltes gràcies, Néstor, per aquesta previsió meteorològica que fa dia a dia Ràdio Seu. I amb això, doncs, acabem el butlletí informatiu de les 11 del migdia. Tornem properament amb el Carretera i Manta i després amb l'informatiu de la 1 del migdia a càrrec de Marta Pujantell. Moltes gràcies un dia més per escoltar Ràdio Seu.

0: Ai, no t'havia vist.
1: Què et passa? Fas mala cara.
2: Porto un dia... Estic molt estressat. No puc dutxar-me. Se m'ha espatllat la columna de dutxa i no hi ha manera de trobar-ne una a bon preu.
1: Has anat a la botiga d'Ultimate Design?
2: Mira, Sara, estic de lloguer. Passo de gastar-me tants calés en un pis que no és ni meu.
1: No, home, no. Jo em vaig comprar un moble de bany per tan sols 186 euros.
2: Què dius?
1: Mira, just avui hi he anat i m'han donat un catàleg. Mira!
2: Columna de dutxa per tan sols 118,79 euros? Això sí que és una ganga. Ultimate Design. Distribuïdors oficials de gamma, projectes de disseny, interiorisme, reformes, instal·lacions i tota la decoració en interior o exterior al millor preu. I, sobretot, a la millor qualitat. A més, a Ultimate Design trobaràs tota mena de mobiliari, articles i complements per a la llar. Ultimate Design, al carrer Montorull, número 2 de la Seu d'Urgell. Contacta-hi trucant al 696-901-469. 696-901-469. Ho deixaràs escapar?
3: Ara, per comprar electrònica o electrodomèstics al millor preu, ja no et cal sortir de la Seu. I és que Simac Electrònica estrena el seu OLED. No te'l perdis, veuràs que val la pena. Pensa que hi tens una àmplia oferta de televisors, equips de so, ventiladors, estufes, aspiradors, assecadors, torradores, microones i molts altres electrodomèstics de les millors marques a preus insuperables. I com sempre, Simac t'ofereix el millor servei postvenda perquè són experts en reparació. Encara no ho has vist? Doncs jo de tu no m'ho perdria. Descobreix el nou espai outlet de Simac Electrònica a la plaça Camp del Codina de la Seu d'Urgell. Telèfon 973 35 23 18. I recorda, en electrodomèstics ja no et cal sortir de la Seu per trobar el millor preu. Vine a Simac.
4: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.
5: Cada vidre explica una història. Quina és la teva? Dona un toc de qualitat i confort a casa teva amb Vidres Fermín, líder del sector a la Seu d'Urgell i distribuïdor autoritzat de Belux. Som experts en finestres d'alumini i PVC, mampares de bany, tendals i automatismes. Informa't també de la nostra oferta de persianes, mosquiteres i cortines per protegir casa teva a l'estiu. Vidres Fermín. Més de 25 anys millorant casa vostra. Som al carrer Sant Armengol 60-62, la Seu d'Urgell. Telèfon 973-360-745. I també al web vidresfermin.com.
6: A les millors activitats i festes del Pirineu no hi falta Festa 10 AD.
7: Festa 10 Andorra. Som una empresa del Pirineu que cuida cada detall de l'esdeveniment perquè sigui exactament com te l'havies imaginat.
6: Amb més de 35 anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones.
7: A Festa 10 Andorra estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més.
6: I recorda que a Festa 10 AD també pots llogar tota mena de mobiliari per als sopars d'empresa.
7: Tens l'espai però et falta el mobiliari? A Festa 10 Andorra et proporcionem taules i cadires.
6: Contacta amb nosaltres a través del web festa10ad.com o al telèfon 604 49 68 91 i fes que el teu esdeveniment brilli.

0: Descobreix els teus podcasts de proximitat amb Ràdio Seu.
1: A l'apartat de Ràdio a la Carta de la nostra pàgina web, radioseu.cat, hi trobaràs una àmplia varietat de programes d'entrevistes, entreteniment, música, esports, cultura, salut, medi ambient, tecnologia o mascotes, entre d'altres, fets per gairebé una quarantena de col·laboradors de casa nostra.
0: I també pots estar sempre al dia. Els nostres podcasts informatius recullen minut a minut les notícies més rellevants de la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu.
1: A punt per iniciar el teu viatge sonor? És fàcil. Visita la nostra pàgina web www.radioseu.cat i entra a l'apartat de Ràdio a la Carta. Explora allà tota la graella de programes disponibles, selecciona el que més t'agradi i escolta'l. Així de fàcil.
0: Segur que tenim el podcast perfecte per a tu. També a Spotify i iVoox. Busca'ns.

0: Ara que fa bon temps, aprofita el temps, surt a veure món amb els viatges i circuits de Caditours. Per la Festa Major, el 29 d'agost, marxem 4 dies a gaudir de la Rioja i la seva rodalia. I per la Diada, l'11 de setembre, gaudirem 3 dies del Maresme desconegut i de les seves platges. El 15 de setembre marxem 7 dies a fer un viatge de llegenda per París i els castells del Loira. El 28 de setembre anem 8 dies a conèixer les impactants panoràmiques, cultura i història de Bulgària. I per acabar l'any, el 9 d'octubre tornem 7 dies a Galícia i el novembre un dels viatges estrella d'enguany. 13 dies a un dels països més singulars del món, el Japó. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Aprofita el temps, apunta't als viatges de Caditours.
1: Activitats i festes del Pirineu, no hi falta Festa 10 AD.
2: Festa 10 Andorra, som una empresa del Pirineu que cuida cada detall de l'esdeveniment perquè sigui exactament com te l'havies imaginat.
1: Amb més de 35 anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones.
2: A Festa 10 Andorra estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més.
1: I recorda que a Festa 10 AD també pots llogar tota mena de mobiliari per als sopars d'empresa.
2: Tens l'espai però et falta el mobiliari? A Festa 10 Andorra et proporcionem taules i cadires.
1: Contacta amb nosaltres a través del web festa10ad.com o al telèfon 604 49 68 91 i fes que el teu esdeveniment brilli.
3: A Casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
4: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
3: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs, el millor per al teu descans i per a la teva salut.
0: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar. I recorda, si ets client de PEUSA o has fet la teva instal·lació amb Instal Vilana, beneficia't de 150 euros de descompte fins al 30 de juliol.
5: Mira, ja ve el camió d'Ameia per arreglar la canonada del carrer. Aquesta gent no paren mai.
6: És que Transports i Excavacions Meia sempre són allà on cal. Per cert, saps que no només fan obra pública?
5: Ah, sí?
6: Si has de fer alguna reparació grossa a casa teva, Meia està a la teva disposició per a treballs d'exterior, tasques amb maquinària, paviments, paviment imprès, murs d'escullera...
5: Doncs mira, fa un temps que he d'arreglar un mur i m'aniria bé. A on els puc trobar?
6: Són al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell, a prop de la carretera N260. O els pots trucar al 973 35 15 33. Transports i Excavacions Meia. Sempre al teu servei.

0: Bon dia, digui'm, sergent Rocabruna.
1: Comissari Vallejo, hem detectat un telèfon sospitós a la seu cada migdia, de dilluns a divendres, i truca un munt de gent que fan respostes molt random i després, a sobre, els hi donen premis.
0: Això és molt sospitós. Fa olor de sucarrim. I quina és la paraula secreta que fan servir?
1: Una cosa així com carretera i manta.
0: Carretera i manta? Això em sona. Sergent, de seguida, doni'm el telèfon, que jo també hi vull trucar.
2: És inevitable. A l'estiu, tothom vol trucar i guanyar amb carretera i manta. Un any més, tenim un munt de premis. I què vols? Que ens els quedem nosaltres? No! Truca al 973-36-06-17 i emporta-te'ls abans que ningú. I si ets dels que mai en tens prou, al final de l'estiu sortegem un viatge a Mallorca. Com més truquis, més números perquè et toqui. A més, amb totes les trucades farem una aportació a un projecte solidari local. A l'estiu, posa't al dia del que passa a casa nostra i guanya premis. Carretera i Manta, la banda sonora de l'estiu. De dilluns a divendres, de 2:15 a 1:00 PM. Pel 107.2 FM i radioseu.cat.

0: Molt bon dia, benvinguts al Carretera i Manta, que és divendres, dia 24 de juliol. Comencem aquest programa quan acomiadem la cinquena setmana del programa concurs, que enguany arriba a la 31a edició. Per tant, doncs, d'entrada, salutacions a tots i a totes que ens esteu escoltant al 107.2 de l'FM i a radioshow.cat, i com pertoca també saludar, en aquest cas, al control de so, de nou, a l'Aleix Godinho. Benvingut, Aleix.
1: Molt bon dia, content d'estar un dia més aquí.
0: Com encares aquest divendres, després de 3 dies de descans?
1: Doncs la veritat que molt bé, m'ha anat superbé, i ara ja final de setmana, cap de setmana, i ja torna la setmana que ve amb més energia.
0: Molt bé, ens alegrem. Estàs preparat per la trobada d'acordionistes?
1: Sí, tant i tant. Ja la gaudirem aquest cap de setmana, avui a la Seu, i si mireu l'agenda de Ràdio Seu podeu veure tot el que hi ha.
0: De fet, el festival, el certament musical, comença tot just d'aquí, 18 minuts, a les 12 puntuals, als jardins de l'Hotel Andria de la Seu d'Urgell, i serem, us explicarem. El que volem també avui és convidar-vos a tots els concerts que es van programant al llarg d'aquest cap de setmana, divendres i diumenge, amb concerts a Arsèguel, a la Seu i també a Castellbó. Vam parlar ahir amb Artur Blasco i Cati Plana, fundador i directora musical d'aquest nou certamen, la 51a edició. Déu-n'hi-do, gràcies també per fer-nos confiança, per venir als estudis de Ràdio Seu a explicar-nos aquest programa complet en què hi participen més d'una quinzena de músics i formacions arribats de diferents països, 15 països, 15 nacionalitats que participen enguany en aquesta nova edició. Bé, i pel que fa al programa, avui divendres, com sempre, doncs explicar-vos quin és el guió. D'entrada, la incògnita. Avui estem buscant un músic. Si ho sabeu, ens pot trucar, com sempre, al 933-36-067. En tots els casos, al telèfon de Ràdio Seu, al telèfon del Carretera i Manta. A continuació, més enllà de l'informatiu, conversarem amb David Andreu. És director de la cursa L'Avança Bike Race, que se celebra també aquest cap de setmana. Per tant, saltem a l'altre costat de la vall, a la vall de l'Avança i Fórnols, per conèixer aquesta nova edició, la cinquena de l'Avança Bike Race. I més enllà, com pertoca, per acomiadar el programa aquest divendres 24, les preguntes breus. Que sapigueu que totes les respostes, les trucades que ens aneu fent, anem sumant en el gruix d'aquest sorteig del que serà un viatge de Cadi Tours, gentilesa d'un dels nostres patrocinadors, juntament amb la Casa del Matalàs. Menja la L'Urgell, Parc Olímpic del Segre, Peu, Sassimaca Electrònica i Estiu 3000 Abnau. Són els patrocinadors d'aquest any 2026, en aquesta ja 31a edició del Carretera i Manta. Us parle Pep Graell, que sapigueu que aquesta setmana, doncs, l'Ignasi Cervera, el director conductor d'aquest programa, està de festa, tornarà dilluns. Per tant, doncs, aprofitem per saludar-lo i també desitjant que pugui tornar, doncs, carregat també d'energia, recarregant, doncs, les bateries com pertoca en aquest estiu 2026. Us acompanyem al 107.2 de la FM i a radioseu.cat. Són 11:45. Com us hem avançat, doncs, el programa ja permet les vostres trucades al 933-36-06-17, així que, si us sembla, que farem és obrir línies, i avui, per resoldre en aquesta incògnita, estem buscant un músic. I bé, doncs, aquest músic l'heu de resoldre, l'heu de trobar a través de les pistes que us anirem donant al 107.2 de l'FM i a radioseu.cat. Línies obertes, 933-36-06-17, al telèfon de Ràdio Seu, l'Aleix Godinho, pendent de les vostres trucades i amatents, a banda d'això, també de la publicitat, així que a l'espera de trucades el que fem és donar pas per recordar qui són els nostres anunciants.
2: Ei, tu, encara no has viscut les experiències que t'ofereix el Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell? Al Parc Olímpic del Segre pots gaudir del ràfting com enlloc, en un dels millors canals d'aigües braves del món, amb totes les mesures de seguretat i al costat mateix de la ciutat. També hi pots fer open kayak, hidrotrineu i piragüisme. I pots trobar un rocòdrom de campionat i el centre BTT amb la xarxa de camins més extensa de Catalunya. I recorda que, si ets de la Seu, tens preu especial. També tenim ofertes per a grups i empreses. Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell. Truca al telèfon olímpic, el 973-36-0092, o entra a la nostra pàgina web parcolimpicdelsegre.cat.
3: la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
4: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
3: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
4: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
3: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
4: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat.

0: Concertar la teva cita. Repetim, 696-90-14-69. Recorda, Art i Foc, el Caliu de la Seu.
1: Tu ets més de Burger King. Jo me'n vaig de consultar amb els millors amics que tinc. Tu ets de
2: Bé, doncs, ja tornem a ser, passen 3 minuts de 3 quarts de 12 al migdia d'aquest divendres, dia 24 de juliol, amb el qual acomiadem la cinquena setmana de programa, aquesta 31a temporada del Carretera i Manta, línies obertes 973-36-06-17. Estem buscant un músic, és la incògnita que us plantegem en el primer apartat del programa, i explicar-vos, que no ho hem fet fins al moment, que el que volem avui és regalar-vos un lot de menjar a l'Urgell, així doncs que qui guanyi aquesta incògnita, qui s'emporti la incògnita, qui resolgui aquesta incògnita, aquesta pregunta que es formulem avui, doncs s'emportarà un lot dels productors de casa nostra de Menja't l'Alt Urgell, que enguany celebren la 10a edició. Per tant, també aprofitar per saludar-los a tots i a totes que conformeu aquesta associació. 973-36-06-17, passen tot just 5 minuts de 3 quarts de 12, encara temps abans d'informatiu migdia per les vostres trucades. Estem buscant un músic. 973-36-06-17. Recordar que a la nostra pàgina web, que és la vostra, arreso.cat, hi podeu consultar el seguit de premis de les primeres setmanes del programa. Aquí, doncs, el detall dels premis que ens ofereixen els nostres patrocinadors. Recordem que són Caditus, la Casa Matalàs, Menja l'Alt Urgell, Parc Olímpic del Segre, Peu, Sacimac Electrònica i Estiu 3000 UpNow. La informació pel que fa aquesta setmana la publicarem també a continuació. Explicar-vos també que aquest divendres també volem regalar una entrada doble per anar al concert que es farà aquesta nit a les 10 a la sala de Cinemes Guiu, a la sala Guiu de la Seu d'Urgell, a l'Avinguda Salòria 55. Per participar, per assistir al concert de la trobada amb els acordionistes, tenim una primera trucada aquest divendres. Bon dia, li donem pas. Hola, molt bon dia. Tenim trucada, però no l'escoltem. Mirem a veure de resoldre si hi ha alguna incidència, si no, que farem és, doncs, tornar a obrir el maquinari que ens permet contactar amb vosaltres a través del telèfon 973-36-06-17. A l'espera, doncs, obrim línies 973-36-06-17. Per tant, ara sí, tenim una trucada. Li donem pas. Molt bon dia. Tenim trucada, però no la sentim. Ens doneu uns segons, perquè el que farem és mirar a veure que no hi hagi cap problema tècnic i així també poder resoldre, doncs, aquesta incidència i poder-nos comunicar com pertoca al Carretera i Manta.

0: Bé, doncs hem reiniciat el maquinari, són les 1:52 minuts, així que si voleu provem a veure si ho hem resolt com pertoca, com esperem. 973-36-06-17 a l'espera de les primeres trucades aquest divendres, dia 24 de juliol, al Carretera i Manta, al programa concurs, al clàssic de Ràdio Seu, aquest estiu 2026. Ara sí, tenim trucada. Molt bon dia, aquí parlem. Tenim trucada, li donem pas. Veiem que tenim algun problema tècnic.
1: Ara sí.
0: Que bé escoltar-te, Dolors.
1: Vale, hola, sí.
0: Sí, t'hem conegut la veu. Gràcies per trucar-nos.
1: Bueno, escolta, aquest músic cante o toque?
0: Cante.
1: Cante. Bueno, pues el Joan Manel Serrat.
0: No és el Joan Manel Serrat, Dolors.

0: Gràcies. Molt content de la trucada, saludar-te, de poder parlar, perquè això vol dir que ara sí, tenim tot preparat per les vostres trucades. 973-36-06-17. Estem buscant un músic. I bé, doncs hem rebut la primera trucada a les 11:53, encara 6 minuts i escaig abans d'una pas a l'informatiu migdia. Per tant, temps per vosaltres. Segona trucada, molt bon dia. Amb qui parlem?
1: Amb la Juani.
0: Juani Menduña, tu diràs, Juani.
1: Bon dia.
0: Bon dia, benvinguda.
1: Gràcies, sí, igualment. Ben trobat. Escolta, podria ser l'Artur Blasco?
0: No és l'Artur Blasco.
1: Vale, gràcies.
0: Gràcies, Juani, per la trucada. No és l'Artur Blasco, tampoc no és el Joan Manuel Serrat, el músic que s'amaga darrere aquesta incògnita en el primer programa, el primer apartat, el primer tram d'aquest programa en carretera. I Manta, 973-36-06-17, el telèfon de Ràdio Seu. Avui, en què encetem aquesta nova edició, la 51a de trobada amb els economistes, i serem d'aquí una estona, us ho expliquem. Comença d'aquí 5 minuts, així que si voleu, als jardins de l'Hotel Andria, i podeu escoltar la millor música folk i tradicional de la mà de la trobada amb els acordionistes. Tinc una trucada, molt bon dia.
2: Hola, la Dolors.
0: Dolors, tu diràs.
2: A veure, català?
0: No és català.
2: Bueno, pues el Miguel Ríos.
0: No és el Miguel Ríos. Gràcies. Anirem repassant, doncs, segurament, doncs, molts artistes coneguts. No és el Joan Manuel Serrat, tampoc no és el Miguel Ríos. Per tant, truqueu-nos, 973-36-067. Avui us volem regalar un lot de Menja l'Alt Urgell de l'Associació de Productors d'aquí, de l'Alt Urgell. Ho fem al marc del programa Carretera i Manta, aquest divendres preciós, dia 24 de juliol, en què, com us explicàvem, comencem la 51a edició de la trobada amb els acordionistes. Tota la informació de l'agenda també a la nostra web, que és la vostra, a l'apartat de radioseu.cat/agenda, entre altres també aquest cap de setmana, Ballada de Sardanes, Festa Major a Collnargó, Festa Major també al barri de Santa Madalena, Festa Major també a Travesseres i altres propostes, doncs, al llarg i ample de la nostra comarca. 973-36-06-17, no tingueu vergonya, no deixeu de trucar-nos, és el telèfon del Carretera i Manta si voleu guanyar premis cada setmana i també participar en aquest sorteig i sumar també a l'aportació solidària. Doncs és tan fàcil com alçar el telèfon i trucar-nos. L'Aleix Godinho, pendent les vostres trucades, i jo també per tal de saludar-vos. Són les 11:56 minuts i estem buscant un músic. És un músic que no és català i és considerada una estrella de la música popular. Us donem alguna pista més. 973-36-06-17. Molt bon dia, aquí parlem.
2: La Dolors.
0: Tu diràs.
2: Suposo que és viu.
0: No és viu, Dolors.
2: Camilo Sesto.
0: No és el Camilo Sesto?
2: Vale, vinga.
0: Gràcies. Doncs la Dolors, que ens estira la llengua, i doncs que li avancem que aquest músic no està viu. Per tant, doncs acotem ja força les respostes que ens podeu donar en aquesta incògnita que plantegem avui divendres. És un músic que no és català, es considera una estrella de la música popular i que, per desgràcia, ja no està entre nosaltres, tot i que en podem escoltar la seva música. 973-36-06-17, Carretera i Manta 2026, gràcies a Caditus, la Casa del Matalàs, Menja l'Alt Urgell, Parc Olímpic del Segre, Peus, Simac Electrònica i Estiu 3000, UpNow. Són els patrocinadors en aquesta nova edició, la 31a d'aquest programa concurs. És un dels clàssics de Ràdio Seu. Us explicàvem també que ja a la web podeu trobar la informació dels premis que anem donant al llarg d'aquestes primeres setmanes, les quatre primeres setmanes del programa, per tant, el primer mes, un mes que va començar el passat dia 16 de juny, com pertoca, doncs, en aquest programa que s'acompanya al llarg dels propers mesos, juny, juliol, agost i encara fins setembre, en què fem aquest sorteig i l'aportació solidària. Totes les trucades són vàlides. 973-36-06-17. Estem buscant un músic considerat una estrella de la música popular. No és català i no està viu. Per tant, doncs ens pot trucar i així resoldre aquesta incògnita.

0: Bé, teniu tot just un minutet abans d'arribar a les 12 de migdia per trucar-nos i resoldre aquesta incògnita. A continuació donarem pas a l'informatiu migdia, avui conduït per Aleix Godinho. Doncs ja ho sabeu, estem buscant un músic considerat una estrella de la música popular no és català i ja no es troba entre nosaltres. Per tant, si voleu guanyar aquest lot de menjar a l'Urgell, tan fàcil com trucar al 933-36-067 i provar-ho. Tenim una nova trucada. Molt bon dia, en qui parlem?
1: Amb la Juani.
0: Juani, tu diràs?
1: És que ara no sé què et volia preguntar.
0: Ens volies fer una pregunta.
1: Bueno, és igual, Freddie Mercury no pot ser.
0: No és el Freddie Mercury.
1: Vale, gràcies.
0: Juani, no és el Freddie...
1: No és la pregunta, però en fi, d'una he fet una. Vale,
0: bé, doncs en tot cas, esteu amatents per pendent nosaltres de les vostres preguntes i respostes. Per tant, si voleu plantejar quelcom, doncs ho podeu fer trucant-nos al 933-36-067. Ho deixem aquí perquè són tot just les 11:59 minuts, a pocs segons de les 12. Per tant, donem pas a l'informatiu. Retrobem el cartell de Manta d'aquí uns minuts.
1: Molt bé, gràcies. Cal plantar

0: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
1: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
2: Molt bon dia, a les 12 i un minut. Us parla Aleix Godinho. El Consell Municipal de les Persones Grans de la Seu d'Urgell es dona a conèixer amb logo propi i convoca un concurs de cartells. L'Ajuntament urgellenc posa en valor un òrgan que fa anys que existeix i que vol que sigui una eina de contacte entre les entitats, les associacions i persones implicades amb les persones grans i el consistori. La Biblioteca Sant Agustí de la nostra ciutat acull un espectacle de dansa inspirat en les obres de Gabriel Ferrater. La proposta, en el marc del cicle Ball amb un llibre, es podrà veure el dilluns vinent, 27 de juliol. L'obra de la companyia La Fonte Sia uneix poesia, moviment i divulgació. I en quant a programació cultural, visita guiada a la Catedral de Santa Maria d'Urgell, vinculada a la candidatura transnacional a Patrimoni Mundial de la UNESCO. L'activitat en el marc de la campanya andorrana Estiueix al Patrimoni tindrà lloc dimarts vinent, 28 de juliol. Per assistir-hi caldrà inscriure's prèviament. Crida a participar en el rodatge del nou videoclip del cantant andorrà Macuca. La gravació tindrà lloc el divendres 31 de juliol a l'Hotel La Glorieta en una jornada oberta a les persones que vulguin formar part del projecte audiovisual. Els interessats han d'inscriure's prèviament. I també en agenda cultural de la nostra comarca, el retrobament de Josa amb el seu passat Qatar arriba a la 29a edició. La jornada tindrà lloc el diumenge 2 d'agost i comptarà amb un mercat d'artesans, animacions a l'aire lliure, tallers, contacontes, presentacions de llibres, exercicis de tir amb arc, teatre, poesia i visites guiades. També hi ha previst un dinar popular i una sessió de música i danses tradicionals. Partida estatal de 450.000 euros per als museus de les Homilies d'Organyà i de les Trementinaires de Tuixent. Els dos projectes de l'Alt Urgell formen part d'un acord de Junts per Catalunya amb el Ministeri de Cultura per tal de donar suport a iniciatives culturals de les comarques de Lleida. L'Alt Urgell se'n beneficiarà, doncs, amb aquests 450.000 euros destinats a Organyà i Tuixent. I Esquerra Republicana de Catalunya demana transparència al govern en les retallades d'estiu als CAP i consultoris locals de la regió sanitària de Lleida-Pirineu. Els republicans volen saber quins centres han reduït horaris, quins serveis han tancat aquest període i quins recursos assistencials alternatius s'han habilitat. L'empresa Integra Pirineus iniciarà pròximament una actuació forestal per a la prevenció d'incendis a Coll de Nargó. L'actuació se situarà als passatges del barranc de l'Obaga Negra i als prats en terrenys de titularitat pública inclosos dins la xarxa Natura 2000. La DGT posa en marxa a la Pobla de Segur una aula informatitzada per a fer els exàmens teòrics de conduir. El subdelegat del govern en Lleida, José Crespín, i el cap provincial, María José Soler, visiten l'espai i valoren el fet que permetrà un servei més accessible i àgil. Els equips arqueològics combaten la calor a la Conca de Tremp avançant els horaris de treball a la matinada. Els barrets, les gorres, la crema solar i l'aigua s'han convertit en fonaments per poder excavar. També en agenda cultural de les comarques veïnes, Llavorsí, primera parada del mercat gourmand d'aquest estiu. Durant el primer cap de setmana d'agost, l'esdeveniment ocuparà la cèntrica plaça Vius amb una dotzena de parades de productes de proximitat. I Catalunya afronta avui el dia amb el risc d'incendi forestal més elevat de tot l'estiu. Es manté l'avís per calor intensa a la meitat oest, principalment aquesta tarda a les comarques de la Ribera d'Ebre i el Segrià. Les zones amb major perill d'incendi forestal es concentren en les comarques centrals, Ponent i l'interior de les Terres de l'Ebre, mentre que els agents rurals mantenen els tancaments de 7 espais naturals.

Les jornades de teologia aprofundiran en el pensament de Simone Weil i Edith Stein. El seminari diocesà de la Seu d'Urgell acollirà el 27 i 28 d'agost una nova edició de la trobada amb ponències dels doctors Josep Oton i Francesc Torralba. I en agenda cultural, el 15è Festival de Cinema Rural Mostrem tindrà lloc del 7 al 9 d'agost. El certamen cinematogràfic ha rebut prop de 200 propostes audiovisuals, de les quals 16 curtmetratges competiran en la secció oficial. Enguany s'hi farà un reconeixement al cineasta Josep Rossell. Les EMDs demanen al Parlament deixar de ser les grans desconegudes de l'administració catalana. L'agrupació d'entitats municipals descentralitzades, que representa més de 30.000 habitants a tot Catalunya, serà rebuda pel president del Parlament, Josep Rull. A l'Alt Urgell, una de les comarques amb major representació, hi ha 11 governs locals d'aquest tipus.

aquest cap de setmana al barri de Santa Magdalena de la Seu d'Urgell celebra la seva festa del 22 al 26 de juliol. El programa inclou activitats adreçades a tots els públics com tallers, cinema, concerts, àpats populars i activitats familiars. La delinqüència a la Seu d'Urgell baixa un 10% i els robatoris amb força es redueixen gairebé un 40%. La Junta Local de Seguretat constata una disminució significativa de la criminalitat i una millora de la taxa de resolució dels fets delictius. El govern municipal situa la convivència ciutadana i seguretat viària com a prioritats d'actuació immediata. I ja coneixem els pregós de la Festa Major d'enguany. L'escola Futbol Orgelia Edford pregonera de la Festa Major de la Seu d'Urgell. El programa festiu inclourà 90 activitats, millores en l'accessibilitat com la llengua de signes als grans concerts i el reconeixement als 30 anys de l'escola de futbol local.

0: I fins aquí l'avançament informatiu de les 12 del migdia. Tornem seguidament amb el carretera i manta amb Pep Graell i a les 13 amb l'informatiu ampliat amb més informació ampliada a càrrec de Marta Pujantell. Moltes gràcies, doncs, per escoltar un dia més Ràdio Seu.
1: Mobles Farràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Farràs us ha ofert les notícies de la Seu.
2: Ei!
3: Ai, no t'havia vist.
2: Què et passa? Fas mala cara.
3: Porto un dia... Estic molt estressat. No puc dutxar-me. Se m'ha espatllat la columna de dutxa i no hi ha manera de trobar-ne una a bon preu.
2: Has anat a la botiga d'Ultimate Design?
3: Mira, Sara, estic de lloguer. Passo de gastar-me tants calés en un pis que no és ni meu.
2: No, home, no. Jo em vaig comprar un moble de bany per tan sols 186 euros.
3: Què dius?
2: Mira, just avui hi he anat i m'han donat un catàleg. Mira!
3: Columna de dutxa per tan sols 118,79 euros? Això sí que és una ganga. Ultimate Design. Distribuïdors oficials de gamma, projectes de disseny, interiorisme, reformes, instal·lacions i tota la decoració en interior o exterior al millor preu. I, sobretot, a la millor qualitat. A més, a Ultimate Design trobaràs tota mena de mobiliari, articles i complements per a la llar. Ultimate Design, al carrer Montorull, número 2, de la Seu d'Urgell. Contacta-hi trucant al 696-901-469. 696-901-469. Ho deixaràs escapar?
4: Ara, per comprar electrònica o electrodomèstics al millor preu, ja no et cal sortir de la Seu. I és que Simac Electrònica estrena el seu outlet. No te'l perdis, veuràs que val la pena. Pensa que hi tens una àmplia oferta de televisors, equips de so, ventiladors, estufes, aspiradors, assecadors, torradores, microones i molts altres electrodomèstics de les millors marques a preus insuperables. I com sempre, Simac t'ofereix el millor servei postvenda perquè són experts en reparació. Encara no ho has vist? Doncs jo de tu no m'ho perdria. Descobreix el nou espai outlet de Simac Electrònica a la plaça Camp del Codina de la Seu d'Urgell. Telèfon 973-35-23-18. I recorda, en electrodomèstics ja no et cal sortir de la Seu per trobar el millor preu. Vine a Simac.
5: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.
6: Cada vidre explica una història. Quina és la teva? Dona un toc de qualitat i confort a casa teva amb Vidres Fermín, líder del sector a la Seu d'Urgell i distribuïdor autoritzat de Belux. Som experts en finestres d'alumini i PVC, mampares de bany, tendals i automatismes. Informa't també de la nostra oferta de persianes, mosquiteres i cortines per protegir casa teva a l'estiu. Vidres Fermín, més de 25 anys millorant casa vostra. Som al carrer Sant Armengol 60-62, la Seu d'Urgell. Telèfon 973-360-745. I també al web vidresfermin.com.
7: A les millors activitats i festes del Pirineu no hi falta Festa 10 AD.
8: Festa 10 Andorra, som una empresa del Pirineu que cuida cada detall de l'esdeveniment perquè sigui exactament com te l'havies imaginat.
7: Amb més de 35 anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones.
8: A Festa 10 Andorra estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més.
7: I recorda que a Festa 10 AD també pots llogar tota mena de mobiliari per als sopars d'empresa.
8: Tens l'espai però et falta el mobiliari? A Festa 10 Andorra et proporcionem taules i cadires.
7: Contacta amb nosaltres a través del web festa10ad.com o al telèfon 604 49 68 91 i fes que el teu esdeveniment brilli.

0: pisos sempre...
1: Molt bon dia de nou. Esteu escoltant el Carter i Manta, el 107.2 de l'FM i a radiosop.cat, a promo concurs de Ràdio Seu, esperant les vostres trucades per resoldre el primer apartat d'aquest espai. Estem buscant a l'incògnita un músic considerat una estrella de la música popular. No és català, ja no està entre nosaltres, no està viu. Tenim nova trucada. Molt bon dia, amb qui parlem? S'ha perdut la trucada, per tant, deixem les línies obertes de nou per permetre que ens continueu trucant. Us volem regalar un lot de productes del menjar de l'Alt Urgell, per tant, doncs, la millor manera de motivar la vostra participació avui, en què també sumem els premis setmanals, els podeu consultar a través de la pàgina web a radioseu.cat, els premis de les primeres 4 setmanes. Avui divendres, dia 24 de juliol, en què tot just fa un quart d'hora ha començat la 51 en edició de la trobada amb els acordionistes del Pirineu als jardins de l'Hotel Andrià de la Seu d'Urgell. Concerts al llarg del divendres aquí a la Seu, aquesta nit a les 10. De fet, aprofitant la entesa per explicar-vos que qui primer truqui a Ràdio Seu, si està interessat, doncs emportarà una entrada doble per anar al concert d'aquesta nit a la sala de festes Guiu, a l'Avinguda Soler 55, per anar a veure els concerts programats en aquesta nova edició de la trobada. Tenim una trucada entrant. Molt bon dia, amb qui parlem?
2: Vale, la Dolors.
1: Dolors, tu diràs.
2: A veure, les entrades no les puc agafar perquè ja tinc d'altra feina.
1: Carai, llàstima.
2: Bueno, és que també solapen una cosa amb l'altra.
1: Doncs sap greu, perquè realment és un concert molt i molt bonic. Quina altra proposta hi ha?
2: Però la de Santa Madalena.
1: Ah, i tant que sí, i tant que sí.
2: Claro.
1: Clar que sí, la festa del barri Santa Madalena, déu-n'hi-do.
2: Les habaneres.
1: Correcte.
2: Bueno, claro, no.
1: Sí, sí,
2: no
1: sí. Bueno, déu-n'hi-do, quin programa més complet, més interessant, sí, també, el del barri Santa Madalena, oi, Dolors?
2: Tot arreu, sí, veritat.
1: Sí, certament no es pot estar tot arreu, així que sigui on sigui, sigui a la sala de festes Guiu, sigui a Santa Madalena, esperem que us ho passeu molt bé.
2: Ho passem molt bé, exactament.
1: Doncs ja sabeu on trobar-te aquesta nit.
2: Exacte. Bueno, escolta'm, és anglès?
1: Cantem anglès, cantàvem anglès.
2: Ah, bueno, cantàvem anglès, però no és d'Anglaterra.
1: No és d'Anglaterra.
2: És que ara n'hi ha molts. Ja pensarem, vinga.
1: Perfecte, gràcies per trucar-nos. Doncs això, que sapigueu que estem regalant una entrada doble pel concert d'aquesta nit a les 10 a la sala de festes Guiu. Si no aneu a la festa major del barri Santa Madalena, que sapigueu que hi ha una molt bona proposta, doncs, a la sala de festes Guiu. Tenim trucada. Molt bon dia, amb qui parlem?
3: Hola, bon dia, soc el Joan.
1: Joan Lozano, molt bon dia, com estàs?
3: Bé.
1: Perfecte, tu diràs.
3: Pot ser Elvis?
1: No és d'Elvis Presley.
3: Molt bé.
1: Gràcies. Gràcies, Joan, per la trucada. Que sapigueu que si voleu aquesta entrada només fa falta que ens ho digueu. No sé si és el cas, Joan, si encara tenim aquí. Si no, doncs truqueu-nos i doncs us farem arribar doncs aquesta invitació. De fet, haureu d'anar a la taquilla, els guanyadors, a taquilla, minuts abans de comenci doncs aquest concert, per tal de recollir aquesta invitació. Invitació doble per anar en els concerts programats a la 51a edició de la trobada, que ha començat tot just ara fa 17 minuts, en aquest cas als jardins de l'Hotel Andrià de la Seu. Tenim una trucada. Molt bon dia.
2: Bueno, la Dolors.
1: Dolors, tu diràs.
2: A veure, és americà?
1: És americà, sí.
2: No puc preguntar una altra cosa?
1: Pots preguntar?
2: És antic,
1: perdó?
2: És antic? És antic?
1: És...
2: O és de fa poc?
1: És...
2: Fa poc?
1: És del segle passat.
2: Oh, vale.
1: És força antic?
2: No, més antic encara, de principi de segle. Bueno, de mig segle.
1: De principis del segle, sí, nascut a principis del segle passat.
2: A veure, el Nat King Cole.
1: No és el Nat King Cole, Dolors.
2: Vale. Vinga.
1: Gràcies. La Dolors, que aprofita doncs per preguntar-nos alguna cosa de més d'aquest músic que s'amaga darrere la incògnita. No és el Nat King Cole, és un músic nascut als Estats Units. És considerat una estrella de la música popular. Explicar-vos que també és guanyador d'un Grammy, de fet, de més d'un Grammy, per tant, doncs, anem acotant també, acotant doncs, les possibles respostes, les persones, els músics que s'amaguen darrere aquesta incògnita. Va néixer als Estats Units, guanyador de més d'un Grammy, considerat una de les estrelles de la música popular. És la incògnita avui divendres, dia 24 de juliol, al Carter i Manta. Gràcies per trucar-nos, no deixeu de fer-ho, no tingueu vergonya, 973-36-06-17, explicar-vos que més enllà del que és aquesta part Marta, la incògnita, el que farem és doncs, emetre una entrevista que hem gravat a David Andreu, és el director de la cursa de l'Avanza Bike Race, una prova internacional dedicada a la BTT, que se celebra aquest cap de setmana a la Vall de l'Avanza i Fornos, concretament a l'estació de Tuixén, en aquest cas doncs, a l'estació esquí nòrdic de Tuixén, l'Avanza. Doncs ja ho sabeu, tan fàcil com aixecar el telèfon 93360607, estem buscant un músic que va néixer als Estats Units, que ja no és viu, que és guanyador de més d'un Grammy, considerada una estrella de la música popular, si ho sabeu. Truqueu-nos, són les 12:20, passen 5 minuts d'un quart d'una del migdia. Esteu escoltant el Carretera i Manta i tenim una nova trucada. Molt bon dia, amb qui parlem?
2: Amb la Fanny.
1: Juani Menduiña, tu diràs?
2: És un compositor britànic?
1: No és un compositor britànic, és un cantant dels Estats Units.
2: Vale, gràcies.
1: Sí? Vols aprovar?
2: Bueno, no, havia buscat el Paul McCartney perquè no havia sentit la pregunta ben bé.
1: Sí, no és el Paul McCartney, Juani.
2: Vale, gràcies.
1: Gràcies, gràcies per trucar-nos. No deixo de fer-ho, 93360607, qualsevol de les trucades que feu pot ser la guanyadora d'aquest sorteig d'un viatge gentilesa de Cadi Tours de final de temporada, de fet del darrer dia de la temporada del Carreter de Manta en aquesta nova edició, la 31ena. Tenim més trucades, molt bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: Molt bon dia. Joan Lozano, tu diràs...
3: Pot ser el Jim Morrison?
1: No és el Jim Morrison, Joan.
3: Molt bé.
1: Gràcies per trucar-nos al 973-36-0617. Les primeres trucades aquest divendres, dia 24, amb el qual acomiadem la cinquena setmana de la 31ena edició del Carter i Manta. Us parla Pep Graell, el control de so, l'Aleix Godinho. L'Aleix, que tampoc no sap la resposta en aquesta incògnita. L'estàs pensant també, Aleix? Estàs meditant? A veure si la pots resoldre també, com la resta d'oients?
0: Sempre vaig pensant, aviam si l'accepto. Mira, tenim trucada, justament.
1: Tenim trucada, per si cas no liguem a l'Aleix, perquè també així pot jugar. Vull dir que a banda de rebre les dues trucades i fer tot el control que pertoque, que és poca, no és poca broma, doncs també juga en aquest cas amb vosaltres, tot i que no pot participar. Bé, tenim trucada, bon dia, amb qui parlem?
4: Hola, bon dia.
1: Bon dia, amb qui parlem, sisplau?
4: Amb el Jordi Ubach.
1: Jordi Ubach, tu diràs, Jordi.
4: El Louis Armstrong.
1: No és el Louis Armstrong, Jordi. Bon,
4: pues ara.
1: Gràcies per trucar-nos. No deixeu de fer-ho, 93360617. Estem buscant un músic nascut als Estats Units, ja no es viu, guanyador de més d'un Grammy, considerat una de les estrelles de la música popular. Tenim trucada, molt bon dia.
3: Bon dia, sóc el Joan.
1: Joan, tu diràs?
3: Pot ser el Jimi Hendrix?
1: No és el Jimi Hendrix. Gràcies, Joan. Tampoc no és el Jimi Hendrix, aquest músic que amaguem en aquesta incògnita avui, divendres, dia 24, són les 12:22, escoltant el 107.2 de l'FM i a radioseu.cat, la vostra ràdio, l'emissora municipal Ràdio Seu. Tenim més trucades. Molt bon dia.
2: Hola, la Juani.
1: Juani, tu diràs?
2: Pot ser el Kenny Rogers?
1: No és el Kenny Rogers, Juani.
2: Gràcies.
1: Repassant aquí tota la discografia que tenim a casa, estem buscant un músic, explicàvem que és nascut als Estats Units, va néixer a principis del segle passat, és un referent de la música popular i, entre d'altres, us explicant també que va guanyar més d'un Grammy. Doncs, si ho sabeu, truqueu-nos i us emportareu un lot de productes de l'associació Menja't l'Alt Urgell, un dels nostres patrocinadors aquest any 2026, juntament amb Cadi Tours, la Casa Matalàs, Parc Olímpic del Segre, Peusa, Simac Electrònica i Estiu 3000 Apnau. Gràcies per fer-nos confiança, també a vosaltres per les vostres trucades. Tenim, en aquest cas, una trucada entrant. Molt bon dia.
3: Bon dia, sóc el Joan.
1: Joan, tu diràs?
3: Pot ser el George Brown?
1: No és el James Brown, tampoc.
3: Vale.
1: Gràcies, Joan. Ens hem atensant doncs, per resoldre aquesta incògnita. 13ª trucada avui, divendres, dia 24 de juliol, en la que celebrem ja la cinquena setmana del Carretera i Manta, el clàssic de Ràdio Seu. I tenim més trucades. Molt bon dia.
2: Bon dia, la Dolors.
1: Dolors, tu diràs?
2: El Tony Bennett.
1: No és el Tony Bennett, Dolors. Gràcies per trucar-nos. Anem ja acotant les possibilitats, les opcions per resoldre aquesta incògnita. Tampoc no és el Tony Bennett. Més trucades. Molt bon dia, amb qui parlem? Molt bon dia, ara sí.
5: Hola, bon dia.
1: Bon dia, Jordi Ubach.
5: Sí, el mateix.
4: El Frank Sinatra?
1: És el Frank Sinatra, i tant que sí, Jordi.
4: Molt bé.
1: Felicitats, Jordi, per encertar-la, per descobrir doncs, aquesta incògnita.
4: Bueno, ho he estat avui.
1: L'has escoltat, suposo, el Frank Sinatra?
4: Sí, i tant.
1: Coneixes la seva discografia?
4: Bastant, bastant, sí.
1: Perfecte, doncs ens n'alegrem. El que farem a continuació, després d'explicar-vos una mica més de Frank Sinatra, doncs és escoltar la seva música. Gràcies, Jordi, per la trucada. Gràcies a tots i a totes per fer possible doncs, aquesta carta i manta avui per resoldre aquesta primera incògnita. Doncs sí, és el Frank Sinatra, aquesta estrella de la música popular que estava amagant aquesta incògnita, que va guanyar 11 Grammys, de fet. Va fer carrer també al cinema, on hi va guanyar també un Oscar. Va néixer en una ciutat que també és coneguda com la Miles Square City. Un accident durant el part li va deixar una cicatriu permanent a la cara i al coll. El seu primer gran èxit va arribar cantant amb dues orquestres abans d'emprendre la carrera en solitari. Als anys 50, quan molts el donaven per acabat, va reviure la seva carrera gràcies a un paper en una pel·lícula ambientada pel Harbour. Eren algunes de les pistes que us volíem donar avui en el Carretera i Manta. I més enllà també explicar-vos de la seva biografia, que va néixer a Hoboken, a Nova Jersey. El 12 de desembre de l'any 1915 va morir a Los Angeles, a Califòrnia, el 14 de maig de l'any 1998. Frank Sinatra, conegut com La Veu, fou un cantant i actor estatunidenc. Al llarg de 5 dècades va gravar no pas menys de 1.300 cançons, poca broma, per a 4 companyies discogràfiques, i va guanyar l'Oscar al millor actor secundari per la seva actuació al film D'aquí a la Eternitat. És Frank Sinatra. El recordem avui al Carretera i Manta. Fins aquí aquest primer apartat dedicat a la incògnita. Són les 12 i 25 minuts. Com us explicàvem, a continuació el que farem és emetre una entrevista amb el nostre amic de la Vansa Bike Race, amb David Andreu, cap de cursa d'aquesta cursa internacional que celebra aquest cap de setmana a l'estació de Tuixén. Així doncs, us deixem amb música i a continuació amb l'entrevista, també recordant els nostres patrocinadors de nou, perquè cal recordar-los. Cadi Tours, ara sí, la Casa del Matalàs, Menja l'Urgell, Parc Olímpic del Segre, Peusa, Simac Electrònica i Estiu 3000, Abnau, els patrocinadors d'aquest any 2026. Ens retrobem en uns minuts.
5: Oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens degoters a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibrociment. Protegeix casa teva des de dalt amb cobertes i pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, cobertes i pissarres.
6: El valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
7: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
6: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
7: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
6: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
7: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
6: Tota la informació i més al nostre web menjatlalurgell.cat.
5: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a les escapades de Cadi Tours. El 12 d'agost vine amb nosaltres a viure l'eclipsi del segle i també visitarem el Museu Casteller a Valls. El 23 d'agost anirem a passar un bon dia a la muntanya i al monestir de Montserrat. El 13 de setembre gaudim d'una de les joies del nostre Pirineu, el Congost de Montrebei. I per acomiadar l'estiu, el 26 de setembre, viatge de dos dies per celebrar les noces d'or. I el 27 de setembre anem a Barcelona per veure el musical Mamma Mia. I com sempre, a totes les escapades farem un bon dinar. Per la tardor també preparem més sortides. Fes ja la teva reserva, informa-te'n a Cadi Tours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Amb Cadi Tours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.
8: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.

0: Molt bon dia. Aquest matí migdia, al carter de Manta, creuem la comarca. Concretament, anem fins a la vall de la Vansa per donar a conèixer la Vansa Bike Race Copa d'Espanya BTT XCO Rally, i ho fem tot conversant amb el director de la cursa i també president del Club Ciclista La Vansa, amb David Andreu. Benvingut, Andreu.
1: Bon dia.
0: Benvingut al carter de Manta. Tot a punt. La prova se celebra aquest 25 i 26 de juliol a l'estació d'esquí nord de Toixent La Vansa. Explica'ns l'última hora com l'esteu visquent, si teniu tot endreçat.
1: Bueno, pues amb moltes ganes i molta il·lusió de tornar a editar una altra prova anual. Ja és la cinquena vegada que la fem aquí dalt, a l'estació de Toixent La Vansa, concretament al municipi de La Vansa. Fornols, si s'arribes, vale? És on tenim situat tot el circuit aquest X-Country. És una modalitat X-Country olímpic, és un circuit tancat. Vale? És a dir, els corredors van donant voltes allà a un temps i determinat per la categoria de cada un. I és la modalitat olímpica, és a dir, són els circuits de Copa del Món, de mountain bike, o els que ens fan amb olimpiades. I, bueno, és anar muntant el circuit aquí dalt.
0: Què és el que té aquesta vall, més concretament doncs, l'entorn de l'estació de Toixent La Vansa, que permet celebrar una prova d'aquest nivell?
1: Bé, nosaltres el gran potencial aquí que tenim, i nosaltres com a esportistes, jo també, vull dir, fa molts anys que pugem aquí dalt a l'estació d'esquí nòrdic, som esquiadors de nòrdic, arran d'això doncs, som ciclistes, tenim equip de competició, tenim club, tenim fills, amics que competeixen amb el món del ciclisme en muntanya i, evidentment, doncs, tenim molta experiència dintre del món ciclista, vale? Dintre de les carreres. Va ser aquí on va obrir-se aquest petit projecte juntament amb la Vall, juntament amb els ajuntaments, vale? I la col·laboració estreta que tenim, precisament que és vital, vale? Tant amb els ajuntaments com amb Diputació, com també amb tots els que ens fem activitats d'aquí dalt a la Vansa. Vull dir que tenim molt bona relació i ens ajudem molt també amb els del Muixing, vale? Del Cau de Llops, amb els dels refugis de l'Arc, els del refugi, diguéssim, del Coll de Port, i molt estretament amb l'Ajuntament per promoure la vall i promoure aquest entorn natural que tenim aquí, que la gent desconeix i que tenim aquí perdut i la gent no ho sap descobrir. Tant naturalment com esportivament, com paisatgísticament i sobretot culturalment que tenim aquí l'entorn de l'Alt Urgell.
0: Així doncs, la cita combina esport del nivell, promoció del territori i dinamització econòmica a la vall de la Vansa i Toixent. És la Vansa Bike Race Copa Espanya BTT XCO Rally aquests dies 25 i 26 de juliol. Parlem amb el director de la cursa, amb David Andreu. Fem al carreter de Manta aquest matí migdia. Per donar a conèixer doncs, una prova singular, et preguntam per les característiques tècniques que tindrà el circuit dels recorreguts, on serà i si, per les persones que estan escoltant, hi ha algun indret concret on podem doncs, ubicar-nos per tal de veure els corredors i corredores.
1: Bé, mira, el circuit està situat a dalt a l'estació d'esquí nòrdic de Toixent La Vansa, concretament al Prat, a la zona d'on hi ha el refugi de l'Arc, a dalt de tot, al costat dels Muixings també, vale? Del Cau de Llops. Allà hi ha un circuit que realment, per la gent que hi vulgui anar, l'entorn és boníssim per anar a fer rutes en mountain bike, però aquest circuit, la gent que sàpiga que està marcat, és a dir, està marcat tota l'època estival, evidentment l'hivern no es pot fer perquè hi ha la neu, a l'hivern ja anem a esquiar i ja disfrutem de l'esquí, però diguéssim, el circuit és ciclable tota la temporada d'estiu perquè està marcat, i ho pot disfrutar qui ho vulgui. És un circuit exigent, és un circuit que pertany a l'última prova de la Copa Espanya del mountain bike XCO, vale? De 6 proves que s'han fet al llarg de la temporada, diguéssim, a l'Espanya. Aquest circuit és un circuit de 4 quilòmetres, 4.300, els quals per volta fem un desnivell positiu acumulat de 220 metres per volta. Vale? És a dir, és exigent. És un circuit que té unes parts tècniques de rock garden, de troncs, de senders complicades, que és el que és la modalitat X-Country Olímpic, però aquestes parts també tenen una línia B, que diguéssim que qui no vol fer aquesta part doncs passa per una línia B, evidentment amb una penalització de temps, però pot circular pel circuit. I bueno, per anar-lo a veure, convido a tothom que pugui pujar aquí dalt a veure'l, com si anés a l'estació d'esquí nòrdic. ¿Vale? L'únic que hi haurà un tram que no es podrà circular, diguéssim, des de l'estació d'esquí nòrdic fins al refugi de l'art estarà tancat. Només és per serveis d'emergències, serveis d'estaf i serveis del refugi. ¿Vale? A partir d'allà, abans d'arribar a la zona tallada, allà a la zona de paddock, ¿vale?, on hi haurà tots els equips de competició i les carpes, i hi haurà els pàrquings normals i corrents de l'estació. Tret de que, això sí, avisar la gent que els pàrquings grans que hi ha, doncs, evidentment que quedaran plens, diguéssim, pels mateixos esportistes. ¿Vale? Però, bueno, és com un dia d'aquests intensos d'esquí nòrdic, que també es fa aglomeració de cotxes, doncs, de gent que vagi aparcant tranquil·lament al voral de la carretera i ja està, com sempre. I sobretot a disfrutar d'un ambient. A la refugi, doncs ja tenim la satisfacció de que tenim cafeteria, tenim serveis, tenim bar, i a més podrem disfrutar. El circuit es pot veure a diversos llocs, els corredors d'allà davant del refugi, caminant 100 metres amunt, et pots moure i integrar-te dintre del circuit i pots veure passar els corredors. Ara passo per aquí, per una part d'un circuit, ara passo per un rock garden. Vull dir que és un circuit molt pròxim a l'espectador, el qual gaudeix i disfruta de l'experiència i de l'èlit d'aquest esport.
0: Estem, doncs, amb la invitació. Quants corredors, corredores participen en aquesta nova edició, la cinquena, aquí a la Vansa Bike? Són corredors nacionals, internacionals?
1: Hi ha corredors nacionals i internacionals. Evidentment, ja s'han posat contactes algun campió de fora, campions nacionals de fora, que també aprofitem per venir a entrenar. Vale? Hem de comptar que nosaltres, d'aquesta prova que hi ha de Copa d'Espanya, al cap de setmana que ve ja hi ha el campionat d'Europa, diguéssim, del món, aquí a Romania. Vale? I llavors aquí també moltes seleccions també van i filtren corredors. I també hi ha l'europeu aquí mateix. Vale? I llavors, a partir d'aquí, molta gent fa servir aquesta prova també per vindre a entrenar i experimentar-se una mica.
0: Doncs ja ho sabeu, serà aquest cap de setmana 25 i 26 de juliol a l'estació d'esquí nòrdic de Tuixent, la Vansa. Entenc que ja la implicació, ho explicaves, per part de l'administració, de l'Ajuntament, en aquest cas de moltes entitats. L'important és sumar, no? En aquest cas, entenc que també voluntaris, molts voluntaris també d'aquí a casa.
1: Va, al final, aviam, voluntaris, és com totes les coses, val més pocs voluntaris i bons, vale? I que tothom sàpiga una mica què toca, i la gran i estreta col·laboració que tenim juntament amb l'Ajuntament, vale? Que és d'agrair, vale? Amb el suport que tenim, sobretot també la Diputació, que també està a sobre, i també pues, el Pau de Llops i tots, perquè estretament entre tots ens ajudem aquí dalt l'entorn. Vull dir que al final és un lloc que és una activitat que ens va per nosaltres, ens va per ells, al final és un win-to-win entre tothom, les entitats d'aquí dalt a la vall. I al final el que interessa és això, és que la gent sàpiga que hi ha una vall, que hi ha una cultura, que hi ha un esport, hi ha un paisatge aquí al mig del Prepirineu, diguéssim, que la gent no té ubicada i que és un entorn favorable per l'esport. I a més d'això, convidar la gent a que puguin a veure un esport magnífic i que puguin gaudir d'un cap de setmana de les proves i de les competicions.
0: Doncs ja sabeu, durant dos dies Tuixent, la Vansa es convertirà en un dels principals escenaris de la bicicleta de muntanya estatal, amb la participació de corredors i corredores de diferents categories, des de cadets fins a l'elit, en un circuit dissenyat per aprofitar les característiques tècniques i paisatgístiques de l'entorn natural a l'estació d'esquí nòrdic de Tuixent, la Vansa. N'hem parlat avui amb el director de la cursa, en David Andreu. David, desitja que vagi molt bé. Emplaça tothom, doncs, de nou a ser-hi i, doncs, a animar. No sé si algun apunt que vulguis fer d'última hora també per la gent que visiti l'estació i en aquest cas per participar, doncs, en aquesta cinquena edició de la Vansa Bike Race.
1: Bueno, principalment és això, que pugin, gaudeixin del dia, gaudeixin de l'esport, gaudeixin de l'experiència i sobretot de l'entorn que ens envolta i de l'ambient fantàstic de les persones en tot aquest entorn, diguéssim, i a disfrutar del dia.
0: Doncs a disfrutar-lo, a més, doncs, en una zona d'alta muntanya, per tant, doncs, amb unes temperatures una mica més suaus, si més no, de les que es viuen a la vall. També és una altra excusa per anar, en aquest cas, doncs, a l'estació de Tuixent, la Vansa. A disfrutar-ho molt, també que vagi molt bé, doncs ens hi retrobem. Gràcies, David. Fins aviat.
1: Molt bé, Mercè. Merci, gràcies.

0: una tele o un equip de so el pots comprar a molts llocs. Però què passa quan s'espatlla? A CIMAC tenim la millor oferta en electrònica de consum i també et garantim el millor servei postventa perquè som tècnics especialistes. CIMAC forma part d'Euronics, la major cadena d'electrònica d'Europa. Per això et podem oferir les últimes novetats de les millors marques. Electrònica CIMAC, carrer Mare Janer 39, telèfon 973 35 23 18.
1: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar. I recorda, si ets client de PEUSA o has fet la teva instal·lació amb Instal Vilana, beneficia't de 150 euros de descompte fins al 30 de juliol.
2: Potser ja saps que per ser de la Seu tens preu especial per gaudir del Parc Olímpic del Segre? No t'ho pensis més. Aprofita la promoció del Parc Olímpic del Segre per a residents de la Seu. I atenció, si vius en una altra població de l'Alt Urgell o d'Andorra, consulta també les tarifes. Baixa amb totes les mesures de seguretat i els avantatges de ser d'aquí. No badis. Informa't al telèfon olímpic al 973 36 0092. També tens tota la informació al web parcolímpicdelsegre.cat. Recorda, si ets de la Seu i Comarca o d'Andorra, ho tens més fàcil que mai per gaudir del Parc Olímpic del Segre amb preus especials.
3: Cada vidre explica una història. Quina és la teva? Dona un toc de qualitat i confort a casa teva amb Vidres Fermín, líder del sector a la Seu d'Urgell i distribuïdor autoritzat de Belux. Som experts en finestres d'alumini i PVC, mampares de bany, tendals i automatismes. Informa't també de la nostra oferta de persianes, mosquiteres i cortines per protegir casa teva a l'estiu. Vidres Fermín, més de 25 anys millorant casa vostra. Som al carrer Sant Armengol 60-62, la Seu d'Urgell. Telèfon 973 360 745. I també al web vidresfermin.com.

És la veu, Frank Sinatra, és el músic, el cantant estatunidenc que avui amagàvem darrere d'aquesta incògnita, el primer apartat de programa. Després d'escoltar l'entrevista, donem pas a les preguntes breu, a la bateria de preguntes. Ens podeu seguir al 973-36-06-17. I com pertoca, doncs, el que farem és formular algunes preguntes que quedaven pendents d'aquest dia passat, d'ahir dijous. Preguntar-vos quantes cordes té una guitarra clàssica, des de quin any representa el retaule de Sant Ermengol, quin és l'os més llarg del cos humà i quin element químic té el símbol AU. Són les preguntes que es formulem en aquest segon apartat del Carretera i Manta, quan són 3:15 del migdia, a les 12:45. Quan tot just fa uns minuts ha començat la 51a edició de la trobada amb els acordionistes del Pirineu. Convidar-vos a tots els concerts que celebren al llarg i ample de la comarca, concretament a Arsèguel, a la Seu d'Urgell, al llarg del dia d'avui, i també, en aquest cas, a Castellbò. 973-36-067. Aprofitem també la vinentesa per convidar-vos, si ens voleu trucar, si voleu una invitació doble per anar al concert d'aquesta nit a la Sala Guiu, per anar a veure els artistes convidats, doncs ens pot trucar 973-36-06-17. Tenim una nova trucada pel que fa al concurs Carretera i Manta. Molt bon dia, li donem pas. Amb qui parlem, sisplau? Molt bon dia. Sembla que no escoltem ningú a l'altre costat. Tenim la línia oberta, donem pas, doncs, a noves trucades, deixem la línia lliure per tal de permetre que ens truqui al 973-36-067. Si hi ha algú que vulgui una invitació doble per anar al concert d'aquesta nit a la trobada de coordinistes, que sàpigui que ens pot trucar ara mateix. 973-36-067. Molt bon dia. Hola, molt bon dia de nou. Sembla que tornem a tenir problemes un altre cop amb l'entrada de trucades, així que tornem a ficar música, tornem a reiniciar el maquinari i així permetre les vostres trucades quan són 3:15.

0: Doncs tornem-hi, Sant, tornem-hi, diríem, per poder permetre's vos trucar al 9736-106-17. Us formem un seguit de preguntes breus per resoldre en aquest segon apartat del Cartera i Manta, entre les quals quantes cordes té una guitarra clàssica, des de quin any es representa el retaule de Sant Ermengol al claustre de la Catedral de Santa Maria, quin és l'os més llarg del cos humà i quin element químic té el símbol AU. Tenim trucada, bon dia.
1: Hola, bon dia, Juani.
0: Ara sí, Juani, gràcies per trucar-nos.
1: No podia, home, escolta.
0: Déu-n'hi-do.
1: Demaneu aquí un telèfon nou, ja.
0: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, sí, perquè, en fi, és un problema bastant recurrent. Haurem de donar un telèfon nou, certament.
1: Sí, jo crec que...

0: 1. En quin municipi de l'Alt Urgell es troba l'ermita de Sant Quiri de Tavèrnoles? De Sant Climent de Tavèrnoles. Si ho sabeu, truqueu-nos al 93-36-06-17. Tenim trucada.
1: Hola, bon dia.
0: Bon dia. Amb qui parlem, sisplau?
1: Soc el Joan.
0: Joan Lozano, tu diràs.
1: Bones, al simple, a l'AU és l'or.
0: És l'or, correcte. L'element químic que té el símbol AU és l'or. Correcte, Joan.
1: Merci.
0: Felicitats. Us preguntàvem també en quin municipi es troba a l'ermita de Sant Cerni de Tavèrnoles. Si ho sabeu, truqueu-nos al 93-36-06-17 al telèfon de Ràdio Seu. Línies obertes esperant les vostres trucades avui divendres quan són 3:45 d'1. Avui, com cada dia, contents de saludar-vos, de rebre les vostres trucades. L'Aleix amatent també per tal de permetre aquesta connexió en directe des dels estudis de Ràdio Seu. Ens podeu venir a veure al passeig del parc número 16-18. Ens podeu escoltar al 107.2 de l'FM i a radioseu.cat. Us preguntam en quin any es va començar a representar el retaule de Sant Ermengol, en quin municipi de l'Urgell es troba l'ermita de Sant Cerni de Tavèrnoles, quin és el llibre més traduït del món després de la Bíblia. Si ho sabeu, ens podeu trucar. I també preguntar-vos quin és el país més petit del món. Si ho sabeu, ens podeu també trucar al 93-36-06-17. I encara una més. Quin municipi de l'Alt Urgell és conegut per les homilies, un dels textos més antics en català? Aquesta segur que la sabeu, així que doncs, ens pot trucar a continuació. Són les 12:51 d'aquest divendres, dia 24. Tenim trucada. Molt bon dia. Amb qui parlem?
2: Hola, bon dia. Amb el Jordi.
0: Jordi Bach. Tu diràs, Jordi.
2: Sí, l'ermita de Sant Cerni està a les Valls de Valira.
0: Correcte, a les Valls de Valira, concretament en Serall. Gràcies.
2: Molt bé, fins ara.
0: Gràcies, Jordi, per trucar-nos i fer possible el cartell de manta, perquè no tindria sentit. Si anem formulant preguntes i no hi ha ningú que les respongui, que ens truqui, doncs no té més sentit aquest programa. Per tant, doncs, contents de saludar-vos. 31a edició del programa concurs de Ràdio Seu. Tenim més trucades. Molt bon dia, aquí parlem.
3: Hola, la Dolors.
0: Dolors, tu diràs.
3: A veure, el retaule va començar el 1957.
0: Correcte, 1957.
3: Vale.
0: Gràcies per trucar-nos. Doncs felicitats, és correcte. 1957, la primera representació del retaule de Sant Ermengol, un retaule que podeu veure cada estiu al claustre de la catedral. Enguany, ja de cara a la primera setmana del mes d'agost. Per tant, ja tenim aquí. Tenim més trucades. Molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlem, sisplau?
1: Amb el Joan.
0: Joan, tu diràs.
1: El país més petit del món és el Vaticà.
0: És el Vaticà, correcte. I tant que sí. Gràcies, així de fàcil. 93-36-06-17, que sapigueu que totes les trucades doncs, sumen en el gruix del sorteig que serà aquest viatge gentilesa de Caditours al final de temporada, concretament l'últim dia del programa de Carter i Manta aquest any 2026. Us preguntàvem quin és el llibre més traduït del món després de la Bíblia. Quin municipi de l'Alt Urgell és conegut per les homilies, un dels textos més antics en català. I també, entre d'altres, us volem preguntar quin és el punt més alt de la serra del Cadí, la torreta del Cadí. En quin alçada es troba? Si ho sabeu, truqueu-nos. Tenim nova trucada. Molt bon dia. Amb qui parlem?
1: Hola, bon dia.
0: Molt bon dia. Joan Lozano?
1: Joan.
0: Correcte.
1: Les homilies a Organyà.
0: A Organyà, i tant que sí. Gràcies per trucar-nos, Joan. Aquesta és fàcil. Una pregunta de cultura general. Doncs sí, lògicament, el text des homilies, aquest text, un dels més antics en català, es troba a Organyà. Si més no, es va descobrir a Organyà el facsímil que va recuperar Miret i Sans i, doncs, que és protagonista avui al Carretera i Manta. Us preguntem també quin és el punt més alt de la serrada del Cadí, la torreta del Cadí. Si ho sabeu, truqueu-nos. Tenim trucada. Molt bon dia.
4: Hola, bon dia. Teresa Graell.
0: Teresa Graell, benvinguda, Teresa. Tu diràs.
4: Gràcies. El llibre més traduït pot ser Petit Príncep?
0: És el Petit Príncep, i tant que sí.
4: D'acord, merci.
0: Gràcies, Teresa, per trucar-nos. 23a trucada d'aquest divendres, dia 24, al 107.2 de la FM i a radioseu.cat. Us acompanyem com cada estiu des de fa ja 31 anys. Preguntar-vos també quin riu travessa Budapest. Si ho sabeu, doncs ens podeu trucar al telèfon de Ràdio Seu. No ens cansarem de repetir-lo. 93-36-06-17. I també, quina és la patrona de la Seu d'Urgell? Aquesta segurament la sabeu tots. I encara una més, qui va escriure

0: El llibre 100 anys de soledat, si ho sabeu, també ens feu trucar aquest matí migdia, quan són les 12:54, aquest divendres bonic, divendres 24 de juliol. Tenim més trucades. Amb qui parlem, si us plau?
1: Amb la Dolors.
0: Dolors Guió, tu diràs.
1: El Danubi és el riu de Budapest.
0: Correcte, és el Danubi, i tant que sí.
1: Vale.
0: Gràcies. Sí. Si ja ho he estat, si ens ho voleu explicar, doncs ens pot trucar també al 93-36-06-17 i així ens feu dentetes. Per qui no hi hagi estat, també preguntar-vos quin element químic té el nombre atòmic 26. Quin element químic té el nombre atòmic 26? En quina alçada es troba la torreta del Cadí? Quina és la patrona de la Seu d'Urgell? Qui va escriure 100 anys de soledat? Tenim trucada. Molt bon dia.
2: Bon dia, la Juani.
0: Juani, tu diràs.
2: La patrona de la Seu d'Urgell és Santa Maria d'Urgell.
0: Correcte, i tant que sí.
2: Gràcies.
0: Gràcies, Juani, per trucar-nos. Aquesta també una pregunta fàcil. Gràcies per la trucada a tots i a totes. Aquest divendres 24 i encara formulem alguna pregunta més. Quin és l'afluent més important del Segre a l'Alt Urgell? Si ho sabeu, truqueu-nos. Quin és l'afluent més important del Segre a la nostra comarca? 973-36-06-17. 26a trucada avui divendres. Amb qui parlem, sisplau?
3: Hola, bon dia, bon Jordi.
0: Jordi Bach, tu diràs, Jordi.
3: La novel·la de 100 anys de soledat la va escriure Gabriel García Márquez.
0: Correcte, Jordi.
3: Molt bé.
0: Gràcies de nou per la trucada a tots i a totes al carreter de Manta, al programa concurs de Ràdio Seu. I també us preguntàvem quin és l'afluent més important del Segre a l'Alt Urgell. Sembla evident, doncs podeu trucar i respondre a aquesta pregunta que us formulem avui divendres al carretera i Manta. I també una altra pregunta d'aquestes fàcils. Quina fira de la Seu és considerada la més antiga documentada de Catalunya? Doncs, si ho sabeu, ens podeu trucar al 93-36-06-17. Us preguntant també quin element químic té el nombre atòmic 26, en quina alçada es troba la torreta del Cadí, el punt més alt de la serralada del Cadí. També quin és l'afluent més important del Segre a l'Alt Urgell i quina és la fira de la Seu considerada la més antiga documentada de Catalunya. Doncs, si ho sabeu, tan fàcil com trucar-nos. Són les 12:57 minuts ara mateix i per tant doncs a 2 minuts i escaig abans d'una pas a l'informatiu migdia de Ràdio Seu. Si no rebem més trucades, el que farem és d'una pas doncs a recordar qui són els nostres patrocinadors i aquestes preguntes les deixem doncs pendents ja de cara al pròxim dilluns, dia 27, en què doncs reemprenem el carter de Manta en el que serà ja la sisena setmana d'aquesta 31a temporada. Us preguntàvem, perquè encara teniu temps per respondre, quin és l'element químic que té el nombre atòmic 26, en quina alçada es troba la torreta del Cadí. Tenim trucada, li donem pas. Bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlem, sisplau?
3: Amb el Jordi.
0: Jordi Bach, tu diràs.
3: Pues l'element químic número 26 és el ferro.
0: És el ferro, correcte, i tant que sí. Gràcies, Jordi, per trucar-nos a tots i a totes. Us preguntem també en quina alçada està la torreta del Cadí, quin és l'afluent més important del Segre a l'Alt Urgell i també quina fira de la Seu es considera la més antiga documentada de Catalunya. Teniu tres trucades en aquest segon apartat, per tant, encara opcions per trucar-nos, com falten encara dos minuts abans d'arribar a la una del migdia. L'Aleix Godinho a l'espera de les vostres trucades i en Pep Graell, qui us parla, a l'espera de doncs, conduir, respondre les preguntes que us anem formulant i, per tant, doncs, de validar les respostes que ens aneu donant. 973-36-06-17 al telèfon de Ràdio Seu. Quina fira de la Seu és considerada la més antiga documentada de Catalunya? Tenim trucada. Molt bon dia, en què parlem?
4: Hola, bon dia. Teresa Graell.
0: Teresa Graell, tu diràs, Teresa.
4: Mira, l'alçada de la Torre del Cadí és 2.559 metres.
0: Correcte, Teresa. Gràcies per trucar-nos. Doncs sí, és un dels punts emblemàtics de la nostra comarca, d'aquestes contrades pirinenques, la Torreta del Cadí. Si no hi heu estat, doncs és una proposta molt i molt interessant i també especialment doncs, a l'estiu on trobeu bona fresca. Quin és l'afluent més important del Segre a l'Alt Urgell? El sabeu segur? Doncs truqueu-nos i així doncs responem a aquesta pregunta. I quina fira de la Seu es considera la més antiga documentada de Catalunya? Sí, és aquesta que us passa pel cap? Doncs truqueu-nos i resolem també aquesta qüestió. Tot just a uns segons d'arribar a la una al migdia. Molt bon dia, en qui parlem?
4: Bon dia, Teresa Graell.
0: Teresa Graell, tu diràs?
4: Mira.
0: Perdó?
4: El riu...
0: Sí?
4: L'afluent més important del Segre és el Valira.
0: I és el Valira, i tant que sí. Gràcies. Doncs així de fàcil, és el Valira. Doncs no hi havia trampa, simplement doncs la pregunta fàcil amb la qual acomiadem avui el programa Carretera Manta, avui, divendres 24. Aleix Godinyó, moltes gràcies pel control de so, per tota la feina que fas per tal de permetre doncs, l'emissió d'aquest programa Carretera Manta. Una salutació a tots i a totes, ens acomiadem, ens retrobem pel que fa al programa concurs de cara al pròxim dilluns, dia 27. Una abraçada per tots.

0: Casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
1: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
0: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs, el millor per al teu descans i per a la teva salut.
2: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockall, Romotop, Northfire, Beth Home, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes, i totes adaptant-nos a les teves necessitats i el teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.
3: L'informatiu migdia de Ràdio Seu.
4: Molt bon dia, és la 1:02. Comencem l'informatiu fent el repàs dels titulars.
3: Titulars.
4: El Consell Municipal de les Persones Grans de la Seu d'Urgell es dona a conèixer amb logo propi i convoca un concurs de cartells. L'Ajuntament urgellenc posa en valor un òrgan que fa anys que existeix i que vol que sigui una eina de contacte entre les entitats, associacions i persones implicades amb les persones grans i el consistori. La Biblioteca Sant Agustí acull un espectacle de dansa inspirat en les obres de Gabriel Ferreter. La proposta en el marc del cicle Balla amb un llibre es podrà veure dilluns vinent, dia 27 de juliol. L'obra de la companyia La Fonte uneix poesia, moviment i divulgació. Visita guiada a la Catedral de Santa Maria d'Urgell vinculada a la candidatura transnacional a Patrimoni Mundial de la UNESCO. L'activitat, en el marc de la campanya andorrana Estiueix al Patrimoni, tindrà lloc dimarts vinent, dia 28. Per assistir i cal inscriure's prèviament. Les jornades de teologia aprofundiran en el pensament de Simone Weil i Edith Stein. El Seminari Diocesà de la Seu d'Urgell acollirà el 27 i 28 d'agost una nova edició de la trobada amb ponències dels doctors Josep Oton i Francesc Torralba. Crida a participar en el rodatge del nou videoclip del cantant andorrà Macuca. La gravació tindrà lloc el divendres 31 de juliol a l'hotel La Glorieta en una jornada oberta a les persones que vulguin formar part del projecte audiovisual. Els interessats han d'inscriure's prèviament. El retrobament de Jos amb el seu passat càtar arriba a la 29a edició. La jornada tindrà lloc el diumenge 2 d'agost i comptarà amb un mercat d'artesans, animacions a l'aire lliure, tallers, contacontes, presentacions de llibres, exercicis de tir amb arc, teatre, poesia i visites guiades. També hi ha previst un dinar popular i una sessió de música i danses tradicionals. Partida estatal de 450.000 euros per als museus de les Homilies d'Organyà i de les Trementinaires de Tuixén. Els dos projectes de l'Alt Urgell formen part d'un acord de Junts per Catalunya amb el Ministeri de Cultura per donar suport a iniciatives culturals de les comarques de Lleida. I també l'apartat cultural, el 15è Festival de Cinema Rural Mostrem, tindrà lloc del 7 al 9 d'agost. El certamen cinematogràfic ha rebut prop de 200 propostes audiovisuals, de les quals 16 curtmetratges competiran a la secció oficial. Enguany s'hi farà un reconeixement al cineasta Josep Rosell. Creix el malestar entre el sector ramader del Pallars pel tercer atac mortal d'os en una setmana. Un pagès de Lladorre denuncia la mort d'una vaca i diu que va poder gravar el plantígrad a 100 metres de l'animal. Esquerra Republicana demana transparència al govern en les retallades d'estiu als CAP i consultoris locals de la regió sanitària de Lleida-Pirineu. Els republicans volen saber quins centres han reduït horaris, quins serveis han tancat aquest període i quin recurs assistencial alternatiu s'ha habilitat. Integra Pirineus iniciarà pròximament una actuació forestal per a la prevenció d'incendis a Coll de Nargó. L'actuació se situarà als paratges del barranc de l'Obaga Negra i els Prats, en terrenys de titularitat pública inclosos dins la xarxa Natura 2000. La DGT posa en marxa a la Pobla de Segur una aula informatitzada per a fer els exàmens teòrics de conduir. El subdelegat del govern a Lleida, José Crespín, i la cap provincial, Maria José Soler, visiten l'espai i valoren el fet que permetrà un servei més accessible i àgil. Els equips arqueològics combaten la calor a la Conca de Tremp avançant els horaris de treball a la matinada. Els barrets, les gorres, la crema solar i l'aigua s'han convertit en fonamentals per poder excavar. I també l'apartat de Pirineu, Llavorsí, primera parada del mercat gourmand d'aquest estiu. Durant el primer cap de setmana d'agost, l'esdeveniment ocuparà la cèntrica plaça de Biuse amb una dotzena de parades de productes de proximitat.
5: Mobles Farràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Farràs t'ofereix les notícies de la Seu.
3: La notícia del dia.
4: L'Ajuntament de la Seu d'Urgell ha presentat aquest dijous el Consell Municipal de les Persones Grans amb la voluntat de donar-li més visibilitat i projecció pública. L'òrgan, que fa anys que funciona, estrena ara un nou logo que l'identificarà en totes les accions que dugui a terme. L'alcalde de la Seu, Joan Barrera, ha valorat la feina que realitza i s'ha mostrat convençut que és una eina importantíssima que ha de vincular el contacte de les associacions, entitats i persones vinculades a les persones grans de la Seu i que ha assistit amb l'Ajuntament per portar a terme les polítiques que siguin necessàries. Sobre el nou logo, l'alcalde urgellenc ha remarcat que serveix per dir que el Consell té vida pròpia. La funció del Consell Municipal de les Persones Grans abasta els àmbits educatius, culturals, sanitaris i socials. Al final, tot el que englobi aquesta franja d'edat, sense caure en l'edatisme, és rellevant, segons ha conclòs. A continuació, escoltem l'alcalde de la Seu, Joan Barrera.
6: Ja fa molts anys que es va crear, el Consell Municipal de Persones Grans, el Consell Municipal d'Adolescència, el Consell Municipal d'Infants. Per què es fa? Per escoltar a tothom. No per fer franges d'edat, sinó per escoltar a tothom, evidentment, doncs, segons disponibilitats, etc. A partir d'aquí, el Consell Municipal de Persones Grans ha de guanyar el relleu que li pertoca. Per què? Perquè al final no només està per decidir les festes de les persones grans, que està molt bé, que és una setmana que es posa de relleu i que al final és una festa per celebrar la vida, etc, que això ens agrada a tothom, sinó que ha de ser una eina central per poder vehicular totes aquelles polítiques que arribin a les persones d'aquesta franja d'edat de més de 60 anys, que no són independents de la resta, que són, com qualsevol altre, només faltaria, però que, evidentment, doncs, necessita especificitats concretes, no?
4: Per la seva part, Amadeu Gallart, en representació del Consell Municipal de les Persones Grans, ha reivindicat la necessitat de donar una empenta a l'òrgan per col·locar-lo en una posició positiva i interactiva amb tots els segments socials i humans de la Seu. Gallart ha subratllat la tasca feta els darrers dos anys al voltant de la Setmana de les Persones Grans, però ha assenyalat que es poden fer més coses i que cal impulsar accions per analitzar les problemàtiques que té en aquest moment el segment de les persones de més de 60 anys. L'escoltem a continuació.
7: El Consell Municipal de la Gent Gran ja fa anys que existeix, però calia donar-li ara una empenta per situar-la des d'una posició molt positiva i molt interactiva amb tots els segments socials i humans de la Seu d'Urgell. Nosaltres hem treballat bastant pel tema de la setmana de les persones grans aquests darrers anys, però penso que es poden fer més coses i que cal dinamitzar i impulsar les problemàtiques que tenen en aquest moment el segment de les persones que tenen més de 60 anys.
4: Gallart ha volgut trencar amb la percepció de la gent gran com un col·lectiu a part. Nosaltres no veiem de cap manera aquest segment com un grup diferenciat dins de la població. No ho som. De la mateixa manera que no són els nois, els adolescents, els nens petits o els adults, ha asseverat. Com a primera acció, el Consell, amb l'Ajuntament i en col·laboració amb l'Esplai de les Persones Grans, ha convocat un concurs per escollir el cartell commemoratiu de la Setmana de les Persones Grans, que se celebra al voltant de l'1 d'octubre. L'obra guanyadora serà també la portada del programa de la celebració que reparteix a totes les cases del municipi.
8: Les notícies de la Seu.
4: El pati de la Biblioteca Sant Agustí acollirà dilluns vinent, dia 27, una nova proposta del cicle Balla'm un llibre, que combina literatura i dansa contemporània. En aquesta ocasió, la companyia La Fonte presentarà l'espectacle Que et fessis vella tu, sí que em faries copissant, una coreografia inspirada en l'univers literari de Gabriel Ferrater. La proposta fa una aproximació al món de Ferrater a través del llenguatge del moviment. Abans de la representació, el ballarí i divulgador Toni Godard, dins del projecte Explica Dansa, oferirà una conferència ballada que introduirà els assistents en el llenguatge de la dansa contemporània i en el procés de transformació d'una obra literària en una peça coreogràfica. L'espectacle és gratuït i forma part de l'agenda d'activitats de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell.
8: L'actualitat informativa a Ràdio Seu.
4: La catedral de Santa Maria d'Urgell acollirà dimarts vinent, dia 28, a les 12 del migdia, una visita guiada que permetrà descobrir el valor històric i patrimonial del conjunt catedralici i el seu paper dins la candidatura transnacional, els testimonis materials de la construcció de l'Estat dels Pirineus, el Coprincipat d'Andorra, presentada conjuntament per Andorra, Espanya i França, per a la seva inclusió a la llista de Patrimoni Mundial de la UNESCO. L'activitat gratuïta i oberta a tothom s'emmarca en la campanya Estiueja al Patrimoni, promoguda pel Departament de Patrimoni Cultural del Ministeri de Cultura, Joventut i Esports del Govern d'Andorra. Per participar-hi és imprescindible fer reserva prèvia trucant al telèfon 93 35 32 42 o enviant un correu electrònic a info@museucatedralseudurgell.org.
8: L'actualitat informativa a Ràdio Seu.
4: El Seminari Diocesà de la Seu d'Urgell acollirà el 27 i 28 d'agost una nova edició de les Jornades de Teologia organitzades pel Bisbat d'Urgell, que enguany estaran dedicades a les figures de Simone Weil i Edith Stein. Les ponències aniran a càrrec dels doctors Josep Oton i Francesc Torralba. El programa proposa aprofundir en la vida i el pensament d'aquestes dues autores del segle XX a partir de les seves obres i del seu llegat intel·lectual i espiritual. L'activitat s'adreça a mestres i professors, preveres, diaques, religiosos i religioses, catequistes i laics interessats. La matrícula té un cost de 20 euros i l'organització ofereix la possibilitat d'allotjament en règim de residència per a les persones participants que ho sol·licitin.
8: Pirineu.
4: El cantant andorrà Makuka ha obert una convocatòria per incorporar participants al rodatge del seu nou videoclip. L'activitat es durà a terme el divendres 31 de juliol a partir de les 5 de la tarda a l'hotel La Glorieta, en el marc d'una pool party organitzada específicament per a la gravació. La proposta s'adreça a persones interessades a participar-hi com a figurants. Les inscripcions es poden formalitzar a través dels canals habilitats per l'organització, que també ofereix informació addicional mitjançant el web oficial. Per a més informació es pot contactar amb el correu info@makukamusic.com. Escoltem a continuació la proposta de la mà del cantant Makuka.
9: Tenia previst, just fa poques setmanes he tret la meva, el meu nou single, Happy, i tenia previst fer el videoclip d'aquesta cançó a la seu, bueno, justament a l'Hotel La Glorieta, que hi ha una piscina i tal, i promet ser un vídeo superfestiu on la gent s'ho passarà de conya, i ja està, tinc diverses coses previstes ja, amb una canoa allà al mig de la piscina, gent disfressada de Sant Fermín, de mariachis i coses, i on la gent de la seu podrà venir a passar-s'ho bé i a gaudir.
4: Maco, que interpreta cançons pròpies que combinen influències musicals dels anys 60, 70 i 80 amb una producció contemporània. El projecte compta amb el suport i la col·laboració del Ministeri de Cultura del Govern d'Andorra.
8: Pirineu.
4: Josa de Cadí acollirà el diumenge 2 d'agost la 29a edició de Josa País de Càtars, l'origen de les jornades dels refugis càtars al Pirineu català que l'any 1996 va impulsar qui fou alcalde de Josa, Laurentí Parramon. Com és habitual, la plaça i els carrers del poble acolliran un mercat d'artesans i al llarg de tot el dia hi haurà animacions a l'aire lliure amb el grup Quatre Gats, exercicis de tir a marc, tallers infantils, contacontes i presentacions de llibres. Un grup de veïns representaran l'obra El senyor Ramon de Josa i els Càtars i hi haurà concurs de declamació poètica del trobador Guillem de Berguedà. D'altra banda, l'historiador Carles Gascón oferirà visites guiades per diversos indrets. L'organització proposa també un dinar popular per al qual cal fer reserva prèvia trucant al telèfon 93 35 31 12 o enviant un correu electrònic a l'adreça cultura@ccau.cat. La jornada finalitzarà amb una sessió de música i danses tradicionals a càrrec de la Sonsoni. Junts per Catalunya ha pogut incloure a l'acord aprovat aquest dimarts pel Consell de Ministres diverses ajudes econòmiques del Ministeri de Cultura que van destinades a promoure projectes culturals arreu de les comarques de Lleida. En aquesta línia s'ha aconseguit una partida de 400.000 euros que es destinarà al desenvolupament del projecte del Museu de les Homilies d'Organyà i 50.000 euros per ajudar a la museïtzació del Museu de les Trementinaires de Tuixent. L'acord inclou també inversions per millorar la producció i activar la cultura del territori. En aquest aspecte s'atorgarà ajuts al Consell Cultural de les Valls d'Àneu per la celebració de l'any Morelló, al projecte Almacelles Viva, impulsat per l'Ajuntament d'Almacelles, i també a la Fundació Horitzons. El 15è Festival de Cinema Rural Mostrem se celebrarà del 7 al 9 d'agost a l'Espai Cultural La Lira de Tremp. Així ho han anunciat aquest dijous a la Diputació de Lleida el diputat Fermí Masot, l'alcaldessa de Tremp, Sílvia Romero, i la regidora de Cultura, Alba Moré. En la seva intervenció, Fermí Masot ha destacat que Mostrem és un magnífic exemple de com es poden explicar les realitats del món rural des de mirades diverses i contemporànies. En aquest sentit, el diputat ha assenyalat que el cinema es converteix en una eina per reivindicar els nostres pobles, les seves històries i la seva capacitat per inspirar creació i talent. I també ha afegit els Pirineus i el conjunt de les Terres de Lleida han demostrat que estan plenament preparats per acollir esdeveniments culturals de qualitat i amb projecció. En aquesta edició, el festival ha rebut prop de 200 propostes audiovisuals, de les quals 16 curtmetratges han estat seleccionats per competir a la secció oficial. Les obres optaran al Premi del Jurat, dotat amb 2.000 euros, i entre aquestes també es considera el Premi de Públic Servós, valorat en 1.000 euros. Segons explica l'alcaldessa Sílvia Romero, l'acte inaugural, que se celebrarà el divendres 7 d'agost, inclourà un reconeixement a Josep Rosell, un dels cineastes més rellevants vinculats al territori, en homenatge a la seva trajectòria professional i per haver format part del projecte Mostrem des dels seus inicis.

0: Un ramader de Llatorre, al Pallars Sobirà, ha denunciat un atac d'os amb el resultat d'una vaca morta i tres de desaparegudes. Segons ha informat l'ACN, aquest és el tercer atac que es denuncia al nord de la comarca en menys d'una setmana. El ramader Marcel Ticó ha manifestat que la situació és insostenible i inaguantable i el malestar entre el sector de la ramaderia és creixent. L'alerta de l'atac la va tenir a través del GPS, ja que va veure com mentre tot el ramat es movia un animal estava paralitzat. En arribar a la muntanya va ensopegar amb l'os, que va poder gravar a 100 metres de la vaca morta. A tocar va poder fotografiar excrements del plantígrad. Els agents rurals han aixecat aquest dimecres acta dels fets. D'altra banda, el ramader ha trobat aquest divendres una de les vaques desaparegudes i ha avisat als agents rurals perquè aixequin acta i facin l'autòpsia a l'animal. Després del recompte de bestiar, el resultat de l'atac 2 seria de dues vaques mortes i de dues desaparegudes. Els diputats republicans Juli Fernández, Pepe Vidal, Marta Vilalta i Montse Vergés han registrat al Parlament de Catalunya una bateria de preguntes per demanar informació detallada sobre tots aquells centres d'atenció primària i altres dispositius sanitaris de la Regió Sanitària Lleida-Pirineu durant els mesos d'estiu. En concret, Esquerra reclama que el govern que especifiqui el centre per centre, quins horaris habituals s'han reduït, els serveis que s'han vist afectats, quins motius han justificat aquestes modificacions i els dispositius sanitaris que s'han habilitat per a la ciutadania. Al mateix temps, els diputats volen conèixer els consultoris locals que estan totalment o parcialment tancats, durant quant temps, quina població s'ha vist afectada i quines alternatives assistencials s'han ofert. El diputat Pepe Vidal ha manifestat que el servei d'atenció primària és essencial i imprescindible per a garantir la igualtat d'oportunitats i la cohesió territorial, especialment en un territori tan extens i amb tanta dispersió geogràfica com és l'Alt Pirineu. Integra Pirineus durà a terme una actuació de gestió forestal sostenible a la zona de la Coma de Mu, al municipi de Coll de Nargó, amb l'objectiu de reduir el risc d'incendis forestals i millorar la capacitat de resiliència del bosc. L'actuació se situarà als paratges del barranc de l'Obaga i els Prats, en terrenys de titularitat pública de l'Ajuntament de Coll de Nargó, inclosos dins de la xarxa 2000. Aquest espai presenta un paisatge forestal dominat per pinedes de pi roig amb una elevada densitat d'arbrat entre 800 i 1.200 peus per hectàrea i un abundant sotabosc format principalment per ginebre i boix. Aquesta configuració, tot i el seu bon estat de conservació, comporta una elevada vulnerabilitat davant de possibles incendis forestals, motivada per l'acumulació de combustible vegetal. Els treballs tindran diverses fases. En primer lloc, es durà a terme el desbrossament del matoll amb motodesbrossadores manuals. Posteriorment, els operaris intervindran amb motoserres per realitzar clarides selectives dels pins amb l'objectiu de baixar la seva densitat i afavorir el desenvolupament de l'arbrat restant. La fusta obtinguda serà esbrancada, escapçada i desemboscada mitjançant tractor forestal. Paral·lelament, les restes vegetals es gestionaran mitjançant acordonat manual i la seva posterior eliminació. I encara en l'apartat de Pirineu, una cinquantena d'alumnes han fet aquest dijous la prova teòrica per obtenir el carnet de conduir a l'aula informatitzada del centre desplaçat de la DGT a la Pobla de Segur, on fins fa pocs dies els exàmens encara es feien en format paper. Els alumnes s'han examinat en dos torns, a 9:15 i a 10:15 del matí, a l'espai ubicat a les instal·lacions d'Institut d'Educació Secundària i Batxillerat, que ha estat equipat amb els equips i els programes necessaris per a dur a terme les proves. El subdelegat del govern a Lleida, José Crespín, i la cap provincial de la DGT, Maria José Soler, han visitat l'aula informatitzada que s'ha posat en marxa recentment. Tal com ha explicat el subdelegat, significa un pas endavant per fer el servei més accessible i més àgil a l'hora de conèixer el resultat de les proves a través de l'aplicació MIDGT. A la visita també han assistit l'alcalde de la Pobla Segur, Marc Baró, i la presidenta de l'Associació d'Autoescoles de Lleida, Raquel Castro. El funcionament de l'aula ha estat possible mitjançant el conveni signat entre la direcció provincial de la DGT i l'Ajuntament de la Pobla i s'emmarca dins el pla de la DGT adreçat a oferir un major qualitat en el servei que presta en els centres desplaçats. Alguns equips d'arqueòlegs aquesta temporada ja han començat a adaptar els horaris d'excavació per fer front a les altes temperatures. L'arqueòloga Marta Sancho ha explicat a l'ACN que anticipa l'inici dels treballs a les 6 del matí per evitar les hores de més sol al jaciment de Castilló Sobirà de Sant Gervàs, a la Conca de Tremp. Els barrets, les gorres, la crema solar i l'aigua s'han convertit en fonamentals per poder excavar. L'arqueòleg Ignasi Garcés ha detallat que s'han instal·lat algunes carpes al jaciment de l'Hort del Cavaller d'Isona per protegir-se del sol. Els arqueòlegs alerten que aquests episodis de calor cada cop són més habituals i que s'hauran de replantejar les èpoques d'excavar. Ens ho explica en aquest cas Ignasi Garcés.
1: Des del punt de vista de l'equip de govern, n'hi ha molt.
2: Intentarem canviar dates, però és molt complicat, perquè el calendari escolar, al treballar amb estudiants universitaris, ens limita bàsicament als mesos de juliol, agost, principis de setembre. No? Les mesures que prenen, aquest any hem instal·lat uns toldos, que ens ha cedit el centre d'estudis d'Isona, també fem pauses per hidratació, après de les competicions esportives recents, i hem adaptat també els horaris. Aquest any estem començant mitja hora abans i finalitzem mitja hora abans.
0: Llavorsí estrenarà i serà la primera parada del mercat gourmand d'aquest estiu en la seva ruta per les comarques pirinenques del Pallars Sobirà, la Val d'Aran, el Berguedà, la Cerdanya i el Ripollès. Durant el primer cap de setmana d'agost, el dissabte dia 1, el diumenge dia 2 d'agost al matí, l'esdeveniment ocuparà la cèntrica plaça de Viuse amb una dotzena de parades. El mercat gourmand ofereix i s'hi poden tastar i comprar formatges, embotits, olis, vins i mels. Està pensat per a persones que valoren i tenen interès en comprar i consumir aliments i begudes de qualitat i proximitat. Altres productes que s'hi poden adquirir són cosmètica, d'aloe vera i artesanies de roba i fusta. Les calorades determinaran els horaris del mercat, que es preveu que faci una pausa llarga al migdia.

0: Recordar que a l'agenda hi podeu consultar la guia de les festes majors, aplecs, fires i mercats a l'Alt Urgell d'aquest any 2026, elaborada pel Consell Comarcal de l'Alt Urgell, també la guia d'activitats d'estiu a la Seu i l'Alt Urgell per a infants i joves, amb prop d'una seixantena de propostes de lleure i esport adreçades a infants a partir dels 3 anys. Destaquem també els cursos i tallers al Casal Cívic i Comunitari de la Seu d'Urgell i, entre d'altres, els ajuts a la promoció del municipi, l'espai de joc i el programa complet de la quarta edició del cicle Tastet d'Oficis a Estamariu i Bescaran, també les visites guiades, la Seu d'Urgell, la Capital de Formatge de la Mà de l'Espai Rengol, Museu de la Ciutat. Destaquem també, pel que fa a festes majors, la festa major del barri Santa Madalena de Seu d'Urgell fins al pròxim dia 26 de juliol. També la festa major de Travesseres, que va començar ahir dia 23. Igual també la festa major de Coll Nargó. Podeu cercar la informació d'aquestes festes, el detall del programa, a la nostra web a radioso.cat/agenda. D'entre totes les propostes, destaquem la trobada amb els economistes del Pirineu. A aquesta hora s'està fent el concert inaugural als jardins de l'Hotel Andria de la Seu d'Urgell. Aquesta nit a les 10, concert també a la Seu, concretament a la sala de festes Guiu. Tota la informació de l'agenda a radioso.cat/agenda.
1: El temps a la Seu i l'Alt Urgell.
0: A continuació escoltarem l'home del temps de Ràdio Seu, Néstor Gómez, que fa la previsió del temps per aquesta jornada i al llarg del cap de setmana.
2: Bon dia. Continuem parlant de calor. Calor intens encara la que tenim avui amb aquestes màximes, que avui tornarem a tocar la xifra dels 37-38 graus a bona part de la comarca, amb sol al matí, i no descartem algun ruixat de tarda. Preferentment es donaria cap a l'àrea del Pallars, el Pallars Sobirà, però no descartem que també arribi aquí a la comarca de l'Alt Urgell. En tot cas, aquestes precipitacions, allà on descarreguin, farà baixar lògicament la temperatura i podrien ser localment una miqueta moderades. En tot cas, el que sí que hem d'aprofitar és la baixada de temperatures que tindrem demà passat, o coincidint amb el cap de setmana, amb unes màximes que fins i tot diumenge podrien quedar clarament per sota dels 34 o 33 graus, de tal manera que recuperaríem fins i tot la normalitat. I aprofitem aquesta davallada tèrmica perquè tot indica que la calor pràcticament extrema no ens vol abandonar, perquè tot indica que la setmana que ve tornarem a parlar de calor intensa arreu del país. Una situació, doncs, que fa que aquest estiu sigui força dur, amb una calor que no acaba de retirar-se del tot i que continua a ser persistentment alta setmana rere setmana. I com dèiem, aprofitem aquesta baixada de temperatures que no notarem avui, però que sí que notarem clarament a partir de demà i demà passat.
0: Tot just arribem a la 1:30. Fins aquí l'informatiu migdia de Ràdio Seu. Tota la informació a la nostra web, que és la vostra, a radioseu.cat, també als perfils de X, Facebook i Instagram.

0: Ei!
1: Ai, no t'havia vist.
0: Què et passa? Fas mala cara.
2: Porto un dia... Estic molt estressat. No puc dutxar-me. Se m'ha espatllat la columna de dutxa i no hi ha manera de trobar-ne una a bon preu.
0: Has anat a la botiga d'Ultimate Design?
2: Mira, Sara, estic de lloguer. Passo de gastar-me tants calés en un pis que no és ni meu.
0: No, home, no. Jo em vaig comprar un moble de bany per tan sols 186 euros.
2: Què dius?
0: Mira, just avui hi he anat i m'han donat un catàleg. Mira!
2: Columna de dutxa per tan sols 118,79 euros? Això sí que és una ganga. Ultimate Design. Distribuïdors oficials de gamma, projectes de disseny, interiorisme, reformes, instal·lacions i tota la decoració en interior o exterior al millor preu. I, sobretot, a la millor qualitat. A més, a Ultimate Design trobaràs tota mena de mobiliari, articles i complements per a la llar. Ultimate Design, al carrer Montorull, número 2 de la Seu d'Urgell. Contacta i trucant al 696-901-469. 696-901-469. Ho deixaràs escapar?
3: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a la platja amb Caditours. Aquest estiu amb Caditours, la platja és aquí mateix, al millor preu i sense patir pel cotxe ni per aparcar. Us aportem a Salou, et deixem a davant del mar i et tornem a la Seu tots els diumenges de juliol i agost. I si venen ganes de quedar-t'hi més dies, nosaltres et reservem l'allotjament. Disposem d'una gran oferta d'hotels, apartaments, apart-hotels o càmpings. També organitzem una escapada de platja al Maresme de l'11 al 13 de setembre en hotel de 4 estrelles i en pensió completa. I si vols et portem a la platja al novembre, una setmana Benidorm, també en pensió completa i opció de visites. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges a la platja o on vulguis. Amb Caditours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.
4: Millors activitats i festes del Pirineu, no hi falta Festa 10 AD.
5: Festa 10 Andorra, som una empresa del Pirineu que cuida cada detall de l'esdeveniment perquè sigui exactament com te l'havies imaginat.
4: Amb més de 35 anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones.
5: A Festa 10 Andorra, estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més.
4: I recorda que a Festa 10 AD també pots llogar tota mena de mobiliari per als sopars d'empresa.
5: Tens l'espai però et falta el mobiliari? A Festa 10 Andorra et proporcionem taules i cadires.
4: Contacta amb nosaltres a través del web festa10ad.com o al telèfon 604 49 68 91 i fes que el teu esdeveniment brilli.

0: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a les escapades de Cadi Tours. El 12 d'agost vine amb nosaltres a viure l'eclipsi del segle i també visitarem el Museu Casteller a Valls. El 23 d'agost anirem a passar un bon dia a la muntanya i al monestir de Montserrat. El 13 de setembre gaudim d'una de les joies del nostre Pirineu, el Congost de Mont-rebei. I per acomiadar l'estiu, el 26 de setembre, viatge de dos dies per celebrar les noces d'or. I el 27 de setembre anem a Barcelona per veure el musical Mamma Mia. I com sempre, a totes les escapades farem un bon dinar. Per la tardor també preparem més sortides. Fes ja la teva reserva, informa-te'n a Cadi Tours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Amb Cadi Tours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.
1: Ai, no t'havia vist.
2: Què et passa? Fas mala cara.
1: Porto un dia... Estic molt estressat. No puc dutxar-me. Se m'ha espatllat la columna de dutxa i no hi ha manera de trobar-ne una a bon preu.
2: Has anat a la botiga d'Ultimate Design?
1: Mira, Sara, estic de lloguer. Passo de gastar-me tants calés en un pis que no és ni meu.
2: No, home, no. Jo em vaig comprar un moble de bany per tan sols 186 euros.
1: Què dius?
2: Mira, just avui hi he anat i m'han donat un catàleg. Mira!
1: Columna de dutxa per tan sols 118,79 euros? Això sí que és una ganga. Ultimate Design. Distribuïdors oficials de gamma. Projectes de disseny, interiorisme, reformes, instal·lacions i tota la decoració en interior o exterior al millor preu. I sobretot, a la millor qualitat. A més, a Ultimate Design trobaràs tota mena de mobiliari, articles i complements per a la llar. Ultimate Design, al carrer Montorull, número 2, de la Seu d'Urgell. Contacta-hi trucant al 696-901-469. 696-901-469. Ho deixaràs escapar?
3: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
4: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
5: Passa penya! Sou de festa, sou de gresca o de dona la nota? Soc Macuca i busco talent pel pròxim videoclip del nou single Happy.
6: Si sou joves d'entre 0 a 100 anys, d'Andorra o la Seu, i teniu bon rotllo i no us avergonya res, et volem a tu! Veniu amb la vostra disfressa, sols o en colla, extravagant o hortera, o amb el teu millor ballador. No et quedis fora de la videoparty d'aquest estiu i vine a passar-ho en gran. I després, un aperitiu.
5: Des de Castell Ciutat farem el videoclip més top de Catalunya. Més info i inscripcions a l'Instagram @macucamusic. Apondo!

0: juliol de 2026 i tenim més titulars. Primer trasplantament de l'estat entre dues persones amb VIH. David Navarro.
1: L'ha fet l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona i ha estat possible perquè l'any passat es va aixecar el veto legal que impedia que aquest col·lectiu donar òrgans. Ho destaca l'adjunt del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital, Jordi Navarro.
2: A nivell de Catalunya, unes 35.000 persones amb VIH. Cada any es diagnostiquen entre 400 i 500 persones. I el que estem fent és donar uns drets que fins ara no tenien a tot aquest col·lectiu, de manera que els estem equiparant a la resta de la població.
0: Els resultats de les proves PISA a Catalunya no es podran comparar amb la resta de territoris o amb anteriors edicions.
1: Un error en la tria dels alumnes provoca que s'incompleixin els criteris que dictamina l'OCDE. El Departament d'Educació ha obert una investigació per aclarir les causes d'aquest error.
0: Els focs forestals que cremen sense control a Castella i a Madrid han obligat a declarar l'emergència nacional i desallotjar 10.000 persones.
1: El govern espanyol ha pres el control de la situació a petició de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, davant l'evolució adversa dels incendis.
0: Uns focs que repercuteixen també en la situació del temps aquí a Catalunya, un dia més marcada per la calor. Previsió per avui al cap de setmana. Lluís Mi Pérez, bon dia.
3: Bon dia, estem tenint encara una situació calorosa i sobretot xafogosa i a més hi ha una barreja d'alguns núvols prims, amb pulsim en suspensió i restes de cendres dels incendis forestals que tenim al centre d'Espanya, que estan arribant a casa nostra. Per tant, l'ambient molt enterbolit i una mica enganxós amb aquesta humitat elevada. Aquests núvols que tenim a hores d'ara que es comencen a formar acabaran desembocant en alguna tempesta bàsicament seca que anirà apareixent per les Terres de l'Ebre, després es mourà pel camp de Tarragona, arribant a l'interior barceloní, sobretot al prelitoral i a la Catalunya central. Remarquem, són tempestes que seran locals, però sobretot vindran acompanyades de vent, més que d'aigua. També avançada a la tarda alguna tempesta cap al Pirineu Lleidatà. Temperatura entre els 33 i 38 graus a moltes poblacions. En vista demà tindrem un canvi de situació, una mica menys de calor i algunes primeres tempestes, sobretot al nord del país, també al prelitoral, durant la tarda. N'estem pendents a la xarxa.
0: Per cert, que avui també us explicarem tots els detalls del dispositiu que ha preparat la Generalitat per seguir l'eclipsi solar del 12 d'agost. En cultura, el Xer Festival omple Barcelona de música urbana.
1: La 8a edició espera plegar 30.000 persones al fòrum amb un cartell liderat per Mike Towers, Lola Índigo, De La Rose i Omar Cortuz.
0: Als esports, Toni Castro, el Barça jugarà aquest vespre el primer amistós de la pretemporada contra l'Europa.
4: Partit a porta tancada a la Ciutat Esportiva del Barça, on podria tenir uns minuts el segon fitxatge de l'estiu, Karim Adeyemi, i l'espanyol que ha cedit Antonio Roca al Mallorca jugarà demà al matí un amistós contra el Sabadell.
0: Al control de so, Ivan López, a la coordinació, Montse Huguet i Artau Bellavista, passant gairebé 4 minuts de les dues.
5: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: El govern i els comuns presentaran dilluns al Parlament una proposició de llei que permetrà convertir oficines, hotels o locals comercials en habitatge protegit sense haver de modificar el planejament urbanístic. La norma inclourà altres vies per augmentar l'oferta d'aquesta mena d'habitatge, com per exemple incrementar fins a un 20% l'edificabilitat, alçar noves plantes o bé subdividir immobles per tal de crear nous pisos. Són mesures que han presentat aquest matí a Mollet del Vallès. Anem fins allà, Ràdio Mollet, Joel Gascón.
6: Entre les principals mesures es permetrà convertir en habitatge protegit en sòl d'ús terciari, oficines, hotels, aparcaments en alçada i alguns locals comercials. Així ho ha anunciat Sílvia Paneque, consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat.
7: En solars on hi hagués previst terciari, ja siguin hotels, ja siguin aparcaments d'alçada, ja siguin oficines, es podrà construir habitatge de protecció, com dic, sempre permanent. I en els locals comercials de planta baixa, transformació previ acord de l'Ajuntament.
6: També es podrà augmentar fins a un 20% l'edificabilitat en determinats casos, aixecar noves plantes en edificis que ja hagin esgotat el sostre edificable i facilitar la subdivisió de pisos per crear nous habitatges protegits. La proposició de llei ha estat presentada de la mà dels comuns. La presidenta dels comuns al Parlament, Jessica Albiach, ha remarcat que es tracta d'una llei innovadora perquè se li diu al sector privat que davant la crisi d'habitatge no es poden rentar les mans.
8: Una llei que és innovadora perquè directament el que li estem dient al sector privat és que no es pot rentar les mans davant de la crisi salvatge d'habitatge que tenim al nostre país. Per tant, aquí hem de remar tots i totes.
6: Tots els nous habitatges que es construeixin gràcies a aquestes mesures tindran la qualificació d'habitatge de protecció oficial de manera permanent. Això evitarà repetir errors del passat i és que en els darrers anys s'han perdut prop de 100.000 habitatges de protecció oficial en deixar de tenir aquesta qualificació. La presentació d'aquesta proposició de llei s'ha fet al barri de la Vinyota, a Mollet del Vallès, que és conegut precisament perquè pràcticament tots els seus habitatges tenen règim de protecció oficial.
0: No deixem l'habitatge, perquè el ple de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat un pla de 10 milions d'euros per tal de refrigerar 20.000 llars de la ciutat. Ha estat una proposta conjunta de Barcelona en Comú i Esquerra Republicana per tal de combatre les nits tòrrides i les altes temperatures en pisos de persones vulnerables. Hauria de dur-se a terme abans de l'estiu vinent. El govern hi ha votat a favor, però sí que ha expressat dubtes sobre la seva execució. Mont Carvajal, bon dia.
9: Bon dia. En el darrer plenari del curs, el govern de Jaume Collboni no ha proposat res, sinó que han estat els grups de l'oposició. Per exemple, Barcelona en Comú i Esquerra Republicana han plantejat refrigerar pisos de persones amb pocs recursos. Des dels comuns, Gemma Taraf ha argumentat que és una qüestió política i econòmica.
10: El 71% de les llars de renda alta té aire condicionat a la nostra ciutat, per contra un 38,8% de les classes, les rendes més baixes. I aquest de ben segur que fan servir amb molta cura i unes franges del dia per gastar menys.
9: Des del govern s'hi ha donat suport, però la tinenta d'alcalde, Laia Bonet, ha expressat dubtes.
11: Qui hauria de demanar l'ajut? Qui el demana? El propietari, davant d'un llogater vulnerable? Sota quins barems es decidiria? O qui ho hauria de fer? El mateix llogater? Tot això està per debatre, són detalls importants que poden fer que una política ben intencionada no arribi a l'objectiu pretès, però en tot cas les dues proposicions generen un debat pertinent.
9: L'equip de govern ha dit que els pròxims pressupostos ho haurien d'incloure i ha convidat Comuns i Esquerra a parlar-ne.
0: Mont, seguim al ple perquè també s'hi han tractat les conseqüències dels esvorancs causats a Vallbona per les obres de l'R2 i al Putxet per les obres de la línia 9 del metro. A iniciativa de Junts, el plenari ha votat per unanimitat ajudar els comerços i veïns afectats per obres de llarga durada.
9: Junts ha plantejat compensacions econòmiques directes als botiguers que no poden treballar però han de continuar pagant factures, nòmines o lloguers. I també han proposat vals de descomptes municipals per veïns en zones amb obres. Ho ha exposat Jordi Martí.
12: Però no estem parlant només d'això, estem parlant d'ajuts directes que vagin en vena, com es diu col·loquialment, a les persones, i en aquest cas a les empreses i autònoms que ho necessiten. Només un exemple, segons ens han dit, a Saragossa en aquests moments es paguen 400 euros per establiment afectat quan hi ha obres de llarga durada, 1.200 euros trimestrals. No és d'ahir ni d'abans d'ahir. Per tant, no és que anem dos anys tard, és que necessitem urgència en les actuacions, senyora Gil. I gràcies pel suport a la proposició per part de tots els grups.
9: També s'ha votat a favor de fer un fons permanent per ajudar ràpidament els afectats per obres i grans esdeveniments o accidents, així com ajudes urgents pels afectats de l'esvoranc del Putxet. El govern ha admès les molèsties de les obres, però n'ha defensat els beneficis a la llarga i ha recordat que l'alcalde ha anunciat un ajut de 100.000 euros per als comerços del Putxet.
0: L'esvoranc de Vallbona manté tallades sine die les línies R2 i R11 de Rodalies. Això obliga els usuaris a caminar uns 5 minuts entre dues estacions per tal d'enllaçar amb una altra línia o, en el cas de l'R11, completar part del trajecte en autobús.
1: Un tall al qual, a partir del 2 d'agost, se n'afegirà un altre per obres. En aquest cas, afecta les línies R4 i R8 i s'allargarà fins al 9 d'agost entre les estacions de Martorell Central i Molins de Rei de l'R4 i Martorell Central i Rubí, Can Vallhonrat de l'R8. La raó és la posada en servei d'un nou enclavament electrònic de DIF a l'estació de Castellbisbal. Renfe posarà en marxa un servei alternatiu per carretera entre aquestes estacions.
0: Hi ha millors notícies per als veïns del Putxet, ja que la setmana vinent podran tornar a casa els veïns d'un altre dels edificis evacuats, el del carrer de Rubinstein número 6. La Generalitat a més preveu que un altre immoble es pugui tornar a habitar d'aquí a dues setmanes. Si es compleixen aquests terminis, el 60% dels desallotjats haurà pogut tornar a casa seva en 15 dies.
1: Les feines d'estabilització del terreny han finalitzat i, segons la Generalitat, les inspeccions han demostrat que els edificis no es mouen. Per això, com ha anunciat la delegada del govern de la Generalitat a Barcelona, Pilar Díaz, s'ha pres la decisió de permetre el retorn d'alguns veïns.
13: Dels 8 edificis que es van evacuar, ja van tornar a 2. La propera setmana, encara no podem especificar el dia, però podrà tornar un tercer edifici. Estem parlant també d'un nombre important d'habitatges i ens avancem per dir que hi hauria un quart ja per la setmana següent. Amb això, amb aquests 4 edificis que retornarien a casa, estem parlant també d'un 60% dels habitatges.
1: L'edifici de Rubinstein té 11 habitatges i 4 locals, i el de Sant Gervasi de Cassoles, 31 habitatges i un local. Paral·lelament, ja s'ha atès les famílies que han demanat les bestretes avançades per la Generalitat per fer front a les despeses causades pels desallotjaments. La setmana vinent es treballarà amb els inquilins que demanen suspendre el pagament de lloguer.
5: Notícies en xarxa.
0: L'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona ha fet el primer trasplantament de l'estat entre dues persones amb VIH. Un amic del receptor li ha pogut donar un ronyó perquè l'any passat es va aixecar el veto legal que impedia aquest col·lectiu donar òrgans. Espanya s'afegeix així al grup de països europeus que ho permeten per llei. Cada any es diagnostiquen més de 400 persones a Catalunya amb el virus de la sida. Maite Polo, bon dia.
14: Bon dia. El receptor és un home de mitjana edat amb una malaltia del ronyó greu aliena al virus de la sida i tant ell com el donant complien els requisits. La part més complexa va ser comprovar que el donant tenia la infecció completament controlada. L'operació va durar 4 hores, es va fer amb cirurgia robòtica i va ser igual que les habituals. El canvi radica en la modificació legal que permet a les persones amb infecció per VIH ser donants d'òrgans. L'equip mèdic responsable del trasplantament remarca que han trigat a poder fer-ho perquè encara existeix estigma cap al virus de la sida. Francesc Josep Moreso és cap de secció de trasplantament renal de Vall d'Hebron i Jordi Navarro, adjunt del Servei de Malalties Infeccioses.
15: Els professionals ja feia temps que havíem reclamat a nivell de l'ONT que es canviés la normativa, i només per dir-ho, però el nostre centre ja ho va intentar fer fa 3 anys i no ho vam poder fer perquè la normativa no ho permetia.
2: Sí que és que això és important perquè a nivell de Catalunya hi ha unes 35.000 persones amb VIH, cada any es diagnostiquen entre 400 i 500 persones, i el que estem fent és donar uns drets que fins ara no tenien a tot aquest col·lectiu, de manera que els estem equiparant a la resta de la població.
14: Vall d'Hebron té 3 persones amb VIH en llista d'espera per rebre un trasplantament.
0: És una de les notícies destacades de la jornada. Els resultats de les proves PISA a Catalunya no es podran comparar amb la resta de territoris o amb anteriors edicions. Un error en la tria dels alumnes que no han de fer els exàmens ha provocat que s'incompleixin els criteris que dictamina l'OCDE, que és l'impulsora de les proves. El Departament d'Educació ha obert una investigació per aclarir-ne les causes i crea una comissió que vetllarà perquè això no torni a passar. Esther Minguell, bon dia.
16: Bon dia. L'OCDE marca un percentatge màxim del 5% de l'alumnat exempt de fer les proves, sigui per discapacitat física, cognitiva, conductual, emocional o per poc domini de la llengua. En les proves que es van fer entre el març i el maig del 2025 a Catalunya es va descartar fins al 23% dels alumnes. Dels 2.500 que l'havien de fer se'n van excloure prop de 600 i, per tant, els resultats que es faran públics a principis de setembre no seran representatius del conjunt de la població catalana que llavors tenia 15 anys. Sònia Fernández, directora general de Currículum i Desenvolupament Professional, explica les mesures que el govern ha pres.
17: Avui surt publicada una ordre en la qual es constitueix doncs, una comissió de coordinació de la prova per tal de que doncs, fets com aquests no es torni a produir. Per altra banda, continuem en tot el procés de desplegament i consolidació i de reforç de l'Agència d'Avaluació i Prospectiva de l'Educació.
16: Tot i que s'està estudiant què ha passat, les dates dels exàmens PISA van coincidir amb les de l'avaluació de final de l'ESO que es feien a tot l'alumnat i haurien pogut confondre's els criteris de selecció.
0: Doncs no deixem l'educació perquè la Generalitat impulsa un nou projecte de coeducació pensat per als casals d'estiu. De moment ja s'està desplegant a una 50, però la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, ha explicat avui que es vol estendre arreu del territori. Ràdio Ciutat de Badalona, Jordi Ribàs.
18: En el marc del Pla Corresponsables de la Generalitat, el nou projecte vol incorporar la coeducació també en l'àmbit del lleure i l'educació no formal, amb activitats que trenquin estereotips de gènere. Enguany s'ha fet una prova pilot en una 50 de casals d'estiu arreu del territori, entre els quals el que s'impulsa des de l'Ajuntament de Montgat, el poliesportiu municipal Sílvia Domínguez. Aquestes activitats ofereixen recursos pràctics per als equips educatius, amb propostes adaptades a diferents edats i centrades en aspectes com la corresponsabilitat, la prevenció de violències o les vocacions lliures d'estereotips. Escoltem la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor.
19: Moltes vegades passa molt a les escoles, no? Quan els nanos ocupen l'espai complet per jugar a futbol i deixen a les nenes en els espais aïllats, al final també estem donant una imatge, no?, de que les dones poden estar als marges i els espais s'ocupen els nens, no?
18: El pla corresponsable és dotat amb 22 milions d'euros i cofinançat entre l'Estat i la Generalitat, ha impulsat aquest estiu unes 380 activitats de cura arreu de Catalunya.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És un quart de tres. Els focs forestals que cremen sense control a Castella i a Madrid han obligat a declarar l'emergència nacional. A Madrid els focs s'han unit les últimes hores en un sol front i han obligat a desallotjar 10.000 persones. El govern espanyol ha pres el control de la situació, ho ha fet a petició de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
1: El vent que bufa la zona, afegit a les altes temperatures i a la baixa humitat, dificulta les tasques d'extinció. Més de 1.000 efectius de la Unitat Militar d'Emergències i un miler més de guàrdies civils, bombers i membres de Protecció Civil treballaven amb un objectiu clar que finalment no s'ha aconseguit: evitar la confluència dels dos incendis que cremen a Madrid amb el foc d'Àvila. Ho explicava fa unes hores el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska.
20: Es evitar la confluencia de esos incendios. Ese es nuestro objetivo fundamental y lo sigue siendo desde el día de ayer, desde que se asumió la dirección de la emergencia. Si hubiera una confluencia, esperemos que no ocurra, evidentemente la situación es mucho más compleja. El incendio se convierte en algo mucho más virulento, más agresivo.
1: En total ja s'han cremat més de 12.000 hectàrees de bosc. 6 hidroavions del Ministeri de Transició Ecològica treballen en l'extinció de l'incendi. A més, s'està a l'espera de l'arribada de 4 aeronaus més, 2 provinents de Grècia i 2 més d'Itàlia, després de la petició d'ajuda feta a la Unió Europea.
0: Tornem a Catalunya, que disposarà d'un dispositiu especial de mobilitat i de seguretat amb motiu de l'eclipsi solar total del 12 d'agost. El govern ha establert 23 punts oficials d'observació segura. Estan ubicats a 18 municipis, tot i que una seixantena de pobles i de ciutats també tenen previstes activitats relacionades amb el fenomen. L'eclipsi es produirà al vespre, entre 8:15 i les 9 de la nit, en funció de la ubicació. Marc Bijuan, bon dia.
21: Bon dia, Marta. En el marc d'aquest dispositiu especial, el Departament de Salut recorda que durant l'eclipsi cal utilitzar mesures de protecció segures i homologades per protegir la visió. El Departament de Recerca distribuirà 150.000 ulleres homologades en els punts d'observació. Trànsit recomana fer servir vies d'alta capacitat alternatives a l'AP7, on es restringirà la circulació de camions en sentit sud entre Martorell i Ulldecona de 2 del migdia a 12 de la nit. Des del Departament d'Interior es recomana planificar el trajecte amb antelació. Núria Parlon és la consellera.
22: És important incidir en la importància de planificar la teva ruta, planificar el teu viatge, abans de no fer-ho sobre la marxa. I nosaltres també, des de l'àmbit d'Interior i des de l'àmbit de Protecció Civil i Mossos, agents rurals, Servei Català de Trànsit i 112, també anirem donant informació específica. És important que, perquè aquest sigui un esdeveniment exitós, segur i, sobretot, que permeti conciliar diferents interessos, doncs la gent sigui responsable.
21: Els Mossos d'Esquadra desplegaran 700 agents que vetllaran per la mobilitat, sobretot al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre i Ponent. El 112, a més, reforçarà en un 15% la plantilla habitual per respondre a les possibles emergències que sorgeixin.
0: Passen 18 minuts a les dues. És moment per a la informació econòmica. El president Salvador Illa comença un viatge al Vietnam i Singapur per enfortir llaços comercials institucionals.
1: Es tracta de la primera visita d'un president català al sud-est asiàtic. Illa es reunirà amb agents econòmics i la principal aerolínia de cada país. També visitarà empreses catalanes en presència en dos estats. En matèria política es trobarà amb el primer ministre de Singapur i el viceprimer ministre de Vietnam.
0: El govern demana al Tribunal de Comptes que apliqui l'amnistia i aixequi les mesures cautelars per l'1 d'octubre.
1: La Generalitat compareix en la seva condició de entitat del sector públic presumptament perjudicada, d'acord amb el que estableix l'article 13.3 de la llei. El Tribunal de Comptes va donar 10 dies a les parts per presentar al·legacions i va argumentar que no aplicaria de moment l'amnistia, tot i la sentència europea que avala la llei.
0: El Banc Sabadell guanya 971 milions en la primera meitat de l'any.
1: Es tracta d'un 0,5% menys que en el mateix període de l'any passat. A l'escala trimestral, el Sabadell guanya 608 milions, un 14% més. Tot plegat en l'últim període amb la filial TBS que ha comprat el Santander.
0: Donald Trump imposa nous arancels del 10% a les exportacions de la Unió Europea per substituir el gravamen universal tombat pel Suprem.
1: El nou gravamen ha entrat en vigor avui. L'administració justifica el nou impost per combatre els productes fabricats amb treballs forçats. La taxa afecta gairebé totes les importacions del país.
0: I encara en clau internacional, Veneçuela continua en emergència un mes després dels terratrèmols.
1: Segons l'últim balanç oficial, hi ha 5.400 morts i prop de 17.000 ferits, així com un miler d'edificis encara afectats. A més de 23.000 persones continuen reallotjades mentre continuen les tasques de neteja de runa. Al centre del país és la zona que s'ha endut la pitjor part dels sismes.
0: I és moment per a la informació cultural.

0: que avui arriba farcida de música. El Xer Festival omple Barcelona de música urbana des d'avui al llarg de tot el cap de setmana. La 8a edició espera plegar 30.000 persones al fòrum amb un cartell liderat per Mike Towers, Lola Índigo, que estem escoltant, i també De La Rose i Omar Kurs.
1: La trobada. La trobada manté l'esperit solidari i l'esperit social i arrenca aquesta tarda amb una de les estrelles llatines del moment, Mike Towers, autor d'èxits com Lala, La Curiositat o Adivino, que l'han coronat com el rei de la fusió de reggaeton, trap i pop. Igualment, pel part del fòrum hi passaran referents de l'electrollatí com Juan Magán, De La Osa o J.C. Reyes. Lola Índigo actuarà al Xer Festival per quart cop des de l'inici del festival el 2018.
2: No pudimos entendernos, no pudimos remediarlo, dejamos pasar el tiempo.
0: Més cites musicals. Aquest cap de setmana la Ciutadella de Roses torna a convertir-se en l'epicentre musical de l'Alt Empordà. I és que demà arrenca la 18a edició del festival Sons del Món i ho fa per la Porta Gran, amb el concert de Pablo Alborán, a qui estem escoltant, en la que serà la seva única actuació de l'estiu a Catalunya. Empordà Televisió, Juan Mabuín.
3: Fins al 10 d'agost, l'escenari principal de la Ciutadella acollirà nombroses figures destacades del panorama musical, com ara els Amics de les Arts, Blau Moon, l'Axa Busto, Niña Pastori, Sergio Dalma o Joan Dausà, a més de la zona Village amb propostes gastronòmiques i DJs. I com ja és tradició, la música s'estendrà més enllà del recinte històric Rossinc per maridar-se amb els cellers de la Déu Empordà, amb actuacions en petit format fins al 21 d'agost, un festival que torna a unir patrimoni, cultura i gastronomia roses.
0: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Toni Castro. Bon dia, Toni. El Barça jugarà aquest vespre el primer amistós de la pretemporada. Ho farà contra l'Europa.
4: Bon dia, Marta. Serà a les 8 del vespre a la Ciutat Esportiva Joan Gamper a porta tancada. Precisament, l'Europa ha renovat Arnau Campeny fins al 2027. El segon capità escapulat disputarà la seva 6a temporada a l'Europa. En aquest amistós podria tenir els primers minuts Karim Adeyemi, el segon fitxatge de l'estiu del Barça. L'extrem alemany de 24 anys va signar ahir per 5 temporades. En canvi, Frenkie de Jong estarà 4 mesos de baixa al Barça per un trencament del lligament lateral intern del genoll dret. El jugador neerlandès seguirà un tractament conservador. I de la seva banda, l'Espanyol ha cedit Antonio Roca al Mallorca. L'extrem, amb 49 partits al primer equip blanquiblau, marxa cedit a un dels equips favorits a l'ascens a la primera divisió. Els balears es guarden una opció de compra que no és obligatòria. Per tant, Roca ja no jugarà demà al matí l'amistós contra el Centre d'Esport Sabadell a la Ciutat Esportiva Dani Jarque. Sobre aquest partit en parla el defensa hispano-marroquí Omar.
5: Hay que empezar a meternos ya el ganar en la cabeza, creo que es muy importante. Estos dos últimos partidos pues creo que han sido muy, muy buenos para, bueno, para coger sensaciones y ritmo, y a partir de ahí pues el otro partido exigente es meterle caña, porque como te he dicho antes hay que ganar.
4: Precisament el Sabadell ha fet oficial el fitxatge del lateral Gonzalo Pipa Ávila, el jugador de 28 anys que havia militat a l'Espanyol. Ràdio Sabadell, Pau Vitori, bon dia.
6: Bon dia. Es tracta d'un lateral dret de 28 anys que arriba procedent del Ludogorets búlgar, sorgit de la base de l'Espanyol, amb el qual va debutar a primera i a l'Europa League. També ha passat pel Huddersfield Town i el West Brom anglesos i per l'Olympiacos grec, amb el qual fins i tot va jugar Champions. Fa dues temporades va actuar com a cedit al Burgos de segona divisió, amb el qual va disputar 27 partits i poc menys de 1.300 minuts. Ha signat fins al 2027 i aquest matí ja s'ha exercitat amb els seus nous companys a la concentració de Salou. Per tant, demà podria ser una de les novetats en el segon amistós de la pretemporada, precisament davant l'Espanyol. A 11:15 del matí arrencarà aquest partit, en què el centre d'esports encara no farà servir la nova samarreta a la Dani Jarque. El club ha tornat a apostar per una primera equipació amb el coll estil polo, però ha incorporat detalls de color blau marí en aquesta zona i a les mànigues. L'esquena manté una part de l'arlequinat, però hi predomina un gran requadre llis de color blanc on anirà el nom i el dorsal. A les 4 es posen a la venda a la nova Creu Alta, amb un preu de 70 euros pels socis i 75 pels no socis.
4: Més esports. En aquest cas, l'Ajuntament de Lleida ha clausurat de manera preventiva el camp d'esports perquè ha detectat un brot de legionel·la al sistema d'aigua. El regidor d'esports a la Peria, Jackson Quiñonez, explica que ja treballen per solucionar el problema abans de l'inici de la pretemporada.
7: Vam fer la prova i vam detectar que tenia contaminació l'aigua. la qual cosa se va activar el protocol. Treballarem, ja sabeu, com en l'administració i intentarem que sigui el més àgil possible perquè els clubs puguin començar la seva temporada. No m'avançaria o no me llançaria a dir que podran començar la temporada, però sí que treballarem perquè això sigui possible.
4: En bàsquet, el Barça ha fitxat l'alent nord-americà Tyrese Martin, de 27 anys i 1,98 m, que també pot actuar d'escorta i que arriba al club per aportar un alt nivell físic i talent a la zona del perímetre. I en waterpolo, Marta, la selecció espanyola femenina, amb 13 de 14 catalanes, ha guanyat els penals a les semifinals de la Copa del Món a Sydney, Austràlia contra Rússia. Espanya, per tant, disputarà la final diumenge, a 8:15 p.m, contra els Estats Units. I l'equip masculí, amb 12 de 15 catalans, ha superat Croàcia i s'enfrontarà demà a Montenegro en la lluita per la cinquena plaça.
0: Bones notícies per tots els conjunts, doncs. Moltes gràcies, Toni Castro, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran 2:45. Fem una petitíssima pausa i continuem amb més notícies. Fins ara.
8: Notícies en xarxa. Edició migdia.
9: La xarxa de comunicació local.
10: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
11: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona. Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
12: El diccionari Termcat.
13: 40 anys, 40 paraules.
14: 1992. Programari. Conjunt sistemàtic dels programes d'explotació i dels programes que serveixen per a aplicacions informàtiques determinades.
15: Glòria Fontova.
16: Una de les propostes catalanes del Termcat, que potser va sorprendre més quan es va començar a difondre, va ser la forma programari, com a alternativa a l'anglicisme software, que tenia un ús molt freqüent. De fet, el terme es va presentar en societat amb la parella maquinari, l'alternativa a hardware. En tots dos casos es feia ús del formal ari, que prové del llatí i que vehicula sentits propers a continent d'un conjunt de, com és el cas de mostrari, reliquiari o diccionari. O simplement vol dir relatiu o pertanyent a, com és el cas de llegendari, alimentari o bancari. Avui, el terme es pot considerar d'ús generalitzat. És present al diccionari normatiu de l'Institut d'Estudis Catalans i és a la base de noves formacions com ara programari lliure, programari espia, programari maliciós, programari de rescat, etc.
13: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa més. Producció de la xarxa i el Termcat.
9: La xarxa de comunicació local.
0: Bon dia, són 2:45.
8: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El govern i els comuns proposen reconvertir oficines, hotels i locals per aconseguir uns 20.000 nous habitatges protegits a Catalunya. Dilluns presentaran al Parlament una proposició de llei que permetria alçar noves plantes i subdividir immobles que s'haurien de destinar a residència habitual i permanent. Es calcula que se'n podrien beneficiar uns 270 municipis. Han presentat aquesta proposició la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i la líder dels comuns al Parlament, Jèssica Albiach.
15: En solars on hi hagués previst terciari, ja siguin hotels, ja siguin aparcaments d'alçada, ja siguin oficines, es podrà construir habitatge de protecció, com dic, sempre permanent.
17: Una llei que és innovadora, perquè directament el que li estem dient al sector privat és que no es pot rentar les mans davant de la crisi salvatge d'habitatge que tenim al nostre país.
0: És divendres 24 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Primer trasplantament de l'Estat entre dues persones amb VIH. David Navarro.
1: L'ha fet l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona i ha estat possible perquè l'any passat es va aixecar el veto legal que impedia que aquest col·lectiu donés òrgans. Ho destaca l'adjunt del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital, Jordi Navarro.
18: A nivell de Catalunya, unes 35.000 persones amb VIH. Cada any es diagnostiquen entre 400 i 500 persones. I el que estem fent és donar uns drets que fins ara no tenien a tot aquest col·lectiu, de manera que els estem equiparant a la resta de la població.
0: Els resultats de les proves PISA a Catalunya no es podran comparar amb la resta de territoris o amb edicions anteriors.
1: Un error a la tria dels alumnes provoca que s'incompleixin els criteris que dictamina l'OCDE. El Departament d'Educació ha obert una investigació per aclarir les causes d'aquest error.
0: Els focs forestals que cremen sense control a dues Castelles i a Madrid han obligat a declarar l'emergència nacional i han desallotjat 10.000 persones.
1: El govern espanyol ha pres el control de la situació a petició de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, davant l'evolució adversa dels incendis.
0: Uns focs que repercuteixen també en la situació del temps a Catalunya, un dia més marcada per la calor. Previsió per avui al cap de setmana. Luis Mi Pérez, bon dia.
19: Bon dia, estem tenint encara una situació calorosa i sobretot xafogosa, i a més hi ha una barreja d'alguns núvols prims, amb pulsim en suspensió i restes de cendres dels incendis forestals que tenim al centre d'Espanya, que estan arribant a casa nostra. Per tant, l'ambient molt enterbolit i una mica enganxós, amb aquesta humitat elevada. Aquests núvols que tenim a hores d'ara, que es comencen a formar, acabaran desembocant en alguna tempesta bàsicament seca, que anirà apareixent per les Terres de l'Ebre, després es mourà pel Camp de Tarragona, arribant a l'interior barceloní, sobretot al prelitoral i a la Catalunya central. Remarquem, són tempestes que seran locals, però sobretot vindran acompanyades de vent, més que d'aigua. També avançada a la tarda alguna tempesta cap al Pirineu Lleidatà. Temperatura entre els 33 i 38 graus a moltes poblacions. En vista demà tindrem un canvi de situació, una mica menys de calor i algunes primeres tempestes, sobretot al nord del país, també al prelitoral, durant la tarda. Estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Luis. I per cert que avui també us explicarem tots els detalls del dispositiu que ha preparat la Generalitat per seguir l'eclipsi de sol total del 12 d'agost. En cultura, el Xer Festival omple Barcelona de música urbana.
1: La 8a edició espera aplegar 30.000 persones al fòrum amb un cartell liderat per Mike Towers, Lola Índigo, De La Rosse i Omar Kurz.
0: Als esports, Toni Castro, el Barça jugarà aquest vespre el primer amistós de la pretemporada, ho farà contra l'Europa.
4: Partit a porta tancada a la ciutat esportiva del Barça, on podria tenir uns minuts el segon fitxatge de l'estiu blaugrana, Karim Adeyemi. De la seva banda, l'espanyol, que ha cedit a Antonio Roca al Mallorca, jugarà demà al matí un amistós contra el Sabadell.
0: El control de so, Ivan López, a la coordinació, Montse Huguet i Artau Bellavista. Passen gairebé 4 minuts de 2:15.
12: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El govern i els comuns presentaran dilluns al Parlament una proposició de llei que permetrà convertir oficines, hotels o locals comercials en habitatge protegit, això sense necessitat de modificar el planejament urbanístic. La norma inclourà altres vies per augmentar l'oferta d'aquest tipus d'habitatge, com per exemple incrementar fins a un 20% l'edificabilitat, alçar noves plantes o bé subdividir immobles per crear nous pisos. Són mesures que han presentat aquest matí a Mollet del Vallès. Anem fins allà, Ràdio Mollet, Joel Gascón.
20: Entre les principals mesures es permetrà convertir en habitatge protegit en sòl d'ús terciari, oficines, hotels, aparcaments en alçada i alguns locals comercials. Així ho ha anunciat Sílvia Paneque, consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat.
15: En solars on hi hagués previst terciari, ja siguin hotels, ja siguin aparcaments d'alçada, ja siguin oficines, es podrà construir habitatge de protecció, com dic, sempre permanent. I en els locals comercials de planta baixa transformar donació previ acord de l'Ajuntament.
20: També es podrà augmentar fins a un 20% l'edificabilitat en determinats casos, aixecar noves plantes en edificis que ja hagin esgotat el sostre edificable i facilitar la subdivisió de pisos per crear nous habitatges protegits. La proposició de llei ha estat presentada de la mà dels comuns. La presidenta dels comuns al Parlament, Jessica Albiach, ha remarcat que es tracta d'una llei innovadora perquè se li diu al sector privat que davant la crisi d'habitatge no es poden rentar les mans.
17: Una llei que és innovadora perquè directament el que li estem dient al sector privat és que no es pot rentar les mans davant de la crisi salvatge d'habitatge que tenim al nostre país. Per tant, aquí hem de remar tots i totes.
20: Tots els nous habitatges que es construeixin gràcies a aquestes mesures tindran la qualificació d'habitatge de protecció oficial de manera permanent. Això evitarà repetir errors del passat, i és que en els darrers anys s'han perdut prop de 100.000 habitatges de protecció oficial en deixar de tenir aquesta qualificació. La presentació d'aquesta proposició de llei s'ha fet al barri de la Vinyota, a Mollet del Vallès, que és conegut precisament perquè pràcticament tots els seus habitatges tenen règim de protecció oficial.
0: Doncs no deixem l'habitatge, perquè avui el ple de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat un pla de 10 milions d'euros que té per objectiu refrigerar fins a 20.000 llars de la ciutat. Ha estat una proposta conjunta de Barcelona en Comú i Esquerra Republicana per combatre les nits tòrrides i les altes temperatures en pisos de persones vulnerables. Hauria de dur-se a terme abans de l'estiu vinent. Això sí, el govern municipal, que ja ha votat a favor, ha expressat dubtes sobre la seva execució. Mont Carvajal, bon dia.
2: Bon dia. En el darrer plenari del curs, el govern de Jaume Collboni no ha proposat res, sinó que han estat els grups de l'oposició. Per exemple, Barcelona en Comú i Esquerra Republicana han plantejat refrigerar pisos de persones amb pocs recursos. Des dels comuns, Gemma Taraf ha argumentat que és una qüestió política i econòmica.
21: El 71% de les llars de renda alta té aire condicionat a la nostra ciutat, per contra un 38,8% de les classes, les rendes més baixes. I aquest de ben segur que fan servir amb molta cura i unes franges del dia per gastar menys.
2: Des del govern s'hi ha donat suport, però la tinenta d'alcalde, Laia Bonet, ha expressat dubtes.
22: Qui hauria de demanar l'ajut? Qui el demana? El propietari? Davant d'un llogater vulnerable? Sota quins barems es decidiria? O qui ho hauria de fer? El mateix llogater? Tot això està per debatre, són detalls importants que poden fer que una política ben intencionada no arribi a l'objectiu pretès, però en tot cas les dues proposicions generen un debat pertinent.
2: L'equip de govern ha dit que els pròxims pressupostos ho haurien d'incloure i ha convidat Comuns i Esquerra a parlar-ne.
0: Mont, seguim al ple perquè també s'hi han tractat les conseqüències dels esvorancs causats a Vallbona per les obres de l'R2 i al Putxet per les de la línia 9 del metro. A iniciativa de Junts, el plenari ha votat per unanimitat ajudar els comerços i veïns afectats per obres de llarga durada, com les que ocuparan aquests dos sinistres.
2: Junts ha plantejat compensacions econòmiques directes als botiguers que no poden treballar però han de continuar pagant factures, nòmines o lloguers. I també han proposat vals de descomptes municipals per veïns en zones amb obres. Ho ha exposat Jordi Martí.
23: Però no estem parlant només d'això, estem parlant d'ajuts directes que vagin en vena, com es diu col·loquialment, a les persones, en aquest cas a les empreses i autònoms que ho necessiten. Només un exemple, segons ens han dit, a Saragossa en aquests moments es paguen 400 euros per establiment afectat quan hi ha obres de llarga durada. 1.200 euros trimestrals. No és d'ahir ni d'abans d'ahir. Per tant, no és que anem dos anys tard, és que necessitem urgència en les actuacions, senyora Gil. I gràcies pel suport a la proposició per part de tots els grups.
2: També s'ha votat a favor de fer un fons permanent per ajudar ràpidament els afectats per obres i grans esdeveniments o accidents, així com ajudes urgents pels afectats de l'esvoranc del Putxet. El govern ha admès les molèsties de les obres, però n'ha defensat els beneficis a la llarga i ha recordat que l'alcalde ha anunciat un ajut de 100.000 euros per als comerços del Putxet.
0: Una bona notícia que s'afegeix a una altra que han rebut avui aquests veïns, ja que la setmana vinent podran tornar a casa els d'un altre dels edificis evacuats al carrer Rubinstein número 6. La Generalitat, a més, preveu que un altre immoble es pugui tornar a habitar d'aquí a dues setmanes. Si es compleixen aquests terminis, el 60% dels desallotjats haurà pogut tornar a casa seva en 15 dies.
1: Les feines d'estabilització del terreny han finalitzat i, segons la Generalitat, les inspeccions han demostrat que els edificis no es mouen. Per això, com ha anunciat la delegada del govern de la Generalitat a Barcelona, Pilar Díaz, s'ha pres la decisió de permetre el retorn d'alguns veïns.
24: Dels 8 edificis que es van evacuar, ja van tornar a 2. La propera setmana, encara no podem especificar el dia, però podrà tornar un tercer edifici. Estem parlant també d'un nombre important d'habitatges i ens avancem per dir que hi hauria un quart ja per la setmana següent. Amb això, amb aquests 4 edificis que retornarien a casa, estem parlant també d'un 60% dels habitatges.
1: L'edifici de Rubinstein té 11 habitatges i 4 locals, i el de Sant Gervasi de Cassoles, 31 habitatges i un local. Paral·lelament, ja s'ha atès les famílies que han demanat les bestretes avançades per la Generalitat per fer front a les despeses causades pels desallotjaments. La setmana vinent es treballarà amb els inquilins que demanen suspendre el pagament de lloguer.
12: Notícies en xarxa.
0: L'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona ha fet el primer trasplantament de l'estat entre dues persones amb VIH. Un amic del receptor li ha pogut donar un ronyó perquè l'any passat es va aixecar el veto legal que impedia aquest col·lectiu donar òrgans. Espanya s'afegeix així al grup de països europeus que ho permeten per llei. Cada any es diagnostiquen més de 400 persones a Catalunya amb el virus de la sida. Maite Polo, bon dia.
3: Bon dia. El receptor és un home de mitjana edat amb una malaltia del ronyó greu aliena al virus de la sida, i tant ell com el donant complien els requisits. La part més complexa va ser comprovar que el donant tenia la infecció completament controlada. L'operació va durar 4 hores, es va fer amb cirurgia robòtica i va ser igual que les habituals. El canvi radica en la modificació legal que permet a les persones amb infecció per VIH ser donants d'òrgans. L'equip mèdic responsable del trasplantament remarca que han trigat a poder fer-ho perquè encara existeix estigma cap al virus de la sida. Francesc Josep Moreso és cap de secció de trasplantament renal de Vall d'Hebron i Jordi Navarro, adjunt del Servei de Malalties Infeccioses.
5: Els professionals ja feia temps que havíem reclamat a nivell de l'ONT que es canviés la normativa, i només per dir-ho, però el nostre centre ja ho va intentar fer fa 3 anys i no ho vam poder fer perquè la normativa no ho permetia.
18: Sí que és veritat que això és important, perquè a nivell de Catalunya hi ha unes 35.000 persones amb VIH, cada any es diagnostiquen entre 400 i 500 persones, i el que estem fent és donar uns drets que fins ara no tenien a tot aquest col·lectiu, de manera que els estem equiparant a la resta de la població.
3: Vall d'Hebron té 3 persones amb VIH en llista d'espera per rebre un trasplantament.
0: Els resultats de les proves PISA a Catalunya no es podran comparar amb la resta de territoris, ni tampoc amb anteriors edicions. Un error en la tria dels alumnes que no han de fer els exàmens provoca que s'incompleixin els criteris que dictamina l'OCDE, que és l'impulsor de les proves. El Departament d'Educació ha obert ja una investigació per aclarir les causes d'aquest error i també ha creat una comissió que vetllarà perquè no torni a passar. Esther Minguell, bon dia.
6: Bon dia. L'OCDE marca un percentatge màxim del 5% de l'alumnat exempt de fer les proves, sigui per discapacitat física, cognitiva, conductual, emocional o per poc domini de la llengua. En les proves que es van fer entre el març i el maig del 2025 a Catalunya es va descartar fins al 23% dels alumnes. Dels 2.500 que l'havien de fer se'n van excloure prop de 600 i, per tant, els resultats que es faran públics a principis de setembre no seran representatius del conjunt de la població catalana que llavors tenia 15 anys. Sònia Fernández, directora general de Currículum i Desenvolupament Professional, explica les mesures que el govern ha pres.
7: Avui surt publicada una ordre en la qual es constitueix una comissió de coordinació de la prova, per tal de que fets com aquests no es torni a produir. Per altra banda, continuem en tot el procés de desplegament i consolidació i de reforç de l'Agència d'Avaluació i Prospectiva de l'Educació.
6: Tot i que s'està estudiant què ha passat, les dates dels exàmens PISA van coincidir amb les de l'avaluació de final de l'ESO que es feien a tot l'alumnat i haurien pogut confondre's els criteris de selecció.
12: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Els focs forestals que cremen sense control a Castella i a Madrid han obligat a declarar l'emergència nacional. A Madrid els focs s'han unit en un sol front les últimes hores i han obligat a desallotjar 10.000 persones. El govern espanyol ha pres el control de la situació, ho ha fet a petició de la presidenta de la comunitat, Isabel Díaz Ayuso.
1: El vent que bufa a la zona, afegit a les altes temperatures i la baixa humitat, dificulta les tasques d'extinció. Més de 1.000 efectius de la Unitat Militar d'Emergències i un miler més de guàrdies civils, bombers i membres de Protecció Civil treballaven amb un objectiu clar que finalment no s'ha aconseguit: evitar la confluència dels dos incendis que cremen a Madrid amb el foc d'Àvila. Ho explicava fa unes hores el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska.
10: Es evitar la confluencia de esos incendios. Ese es nuestro objetivo fundamental y lo sigue siendo desde el día de ayer, desde que se asumió la dirección de la emergencia. Si hubiera una confluencia, esperemos que no ocurra, evidentemente la situación es mucho más compleja. El incendio se convierte en algo mucho más virulento, más agresivo.
1: En total ja s'han cremat més de 12.000 hectàrees de bosc. 6 hidroavions del Ministeri de Transició Ecològica treballant en extinció de l'incendi. A més, s'està a l'espera de l'arribada de 4 aeronaus més, de dues provinents de Grècia i dues més d'Itàlia, després de la petició d'ajuda fet a la Unió Europea.
0: Aquí a Catalunya, on per cert les conseqüències d'aquests incendis també ens estan arribant en forma de pols i de cendra, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha visitat la Pobla de Claramunt. Ho ha fet per conèixer de primera mà les afectacions de l'incendi forestal que ara fa dues setmanes va cremar prop de 500 hectàrees a la comarca de l'Anoia. El conseller també s'ha reunit amb els alcaldes dels municipis afectats. Canal Taronja Anoia, Joan Gual, bon dia.
9: Dues setmanes després de l'incendi que va afectar la Pobla de Claramunt, Carme i Vilanova del Camí, el conseller Òscar Ordeig s'ha desplaçat fins a la zona per veure sobre el terreny els efectes del bosc i conèixer les necessitats dels municipis afectats. L'incendi va cremar prop de 500 hectàrees i va obligar a confinar més de 33.000 persones. Després de la visita, el conseller ha mantingut una reunió de treball amb els alcaldes dels municipis afectats per abordar les actuacions de recuperació i coordinar els pròxims passos. Ordeig ha remarcat que la prevenció continua sent una de les claus per reduir l'impacte dels grans incendis forestals.
11: Que no només el bosc s'ha de gestionar durant tot l'any i, per tant, hem de fer tenir un paisatge agroforestal resilient que faci que la gent que viu i treballa al territori doncs pugui fer la feina que han de fer de gestió i de tenir el territori més preparat. Per tant, durant el dia d'avui el que farem, primer, visitar la zona, dos, missatge de suport, i tres, assentar-nos a la taula amb els quatre ajuntaments, els quatre alcaldes afectats, de dir com som capaços de treballar conjuntament.
9: El conseller ha traslladat el suport del govern als municipis afectats i ha assegurat que la recuperació del territori requerirà treball conjunt entre les administracions i els agents del territori per reforçar la gestió forestal i preparar els boscos davant futurs episodis d'alt risc.
0: Gràcies, Joan Gual, en directe des de Canal Taronja Anoia. I una altra de les qüestions destacades de la jornada, quan passa un minut de 3:15, és que Catalunya disposarà d'un dispositiu especial de mobilitat i seguretat a motiu de l'eclipsi solar total del 12 d'agost. El govern ha establert 23 punts oficials d'observació segura que estan ubicats a 18 municipis. Tot i que una seixantena de pobles i de ciutats també tenen previstes activitats relacionades amb el fenomen meteorològic. L'eclipsi es produirà al vespre, entre 8:15 i les 9 de la nit, en funció de la ubicació. Marc Pijuan, bon dia.
13: Bon dia, Marta. En el marc d'aquest dispositiu especial, el Departament de Salut recorda que durant l'eclipsi cal utilitzar mesures de protecció segures i homologades per protegir la visió. El Departament de Recerca distribuirà 150.000 ulleres homologades en els punts d'observació. Trànsit recomana fer servir vies d'alta capacitat alternatives a l'AP7, on es restringirà la circulació de camions en sentit sud entre Martorell i Ulldecona de 2:00 PM a 12:00 PM. Des del Departament d'Interior es recomana planificar el trajecte amb antelació. Núria Parlon és la consellera.
14: És important incidir en la importància de planificar la teva ruta, planificar el teu viatge, abans de no fer-ho sobre la marxa. I nosaltres també, des de l'àmbit d'Interior i des de l'àmbit de Protecció Civil i Mossos, agents rurals, Servei Català de Trànsit i 112, també anirem donant informació específica. És important que perquè aquest sigui un esdeveniment exitós, segur i sobretot que permeti conciliar diferents interessos, doncs la gent sigui responsable.
13: Els Mossos d'Esquadra desplegaran 700 agents que vetllaran per la mobilitat, sobretot al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre i Ponent. El 112, a més, reforçarà en un 15% la plantilla habitual per respondre a les possibles emergències que sorgeixin.
0: Seguim amb més qüestions. La Generalitat ja ha licitat la nova variant de Caldes de Montbui. El Vallès Oriental ho ha anunciat avui el secretari de Mobilitat i Infraestructures, Manel Nadal, en una visita al municipi on s'han concretat els detalls del projecte que ha de connectar Caldes i Sentmenat. Ràdio Caldes, Òscar Guijarro.
16: El projecte de la nova variant de Caldes de Montbui i Sentmenat fa un pas endavant. Després de molts anys de reclamacions, la Generalitat ha licitat les obres que tenen previst engegar el 2028. La nova carretera, d'uns 2 quilòmetres, es construirà en 2 trams. Una nova via que es calcula que retirarà uns 10.000 vehicles anuals del nucli urbà, dels quals 400 són vehicles pesats. Un projecte que preveu una inversió de 20 milions d'euros, tal com ha explicat avui durant la visita a Caldes el secretari de Mobilitat i Infraestructures, Manel Nadal.
25: És un projecte d'uns 2 quilòmetres que permetrà comunicar la C-59 amb la carretera de Sentmenat. Ja estem redactant el projecte constructiu. Una obra que costarà uns 20 milions d'euros i que té partida pressupostària reservada.
16: El projecte es complementarà amb la variant de Sentmenat, que es comença a construir el 2029.
0: I passem també per les Terres del Segrià, perquè l'Associació Empresarial de Fruita de Catalunya, Afrucat, preveu que la producció de poma augmenti un 9% respecte del 2025, mentre que la de pera baixaria un 5%. Si bé Afrucat celebra la recuperació del potencial productiu de la poma, atribueix els descens de quilos en pera a la meteorologia, ja que la calor afecta sensiblement el calibre dels fruits. Lleida Televisió, Rubén Carbonell.
4: A la capital del Segrià s'hi preveuen 182.000 tones de poma, una xifra lleugerament inferior a la de l'any passat, concretament un 1% menys, però un 10% superior a la mitjana del darrer quinquenni. Pel que fa a la pera, la previsió baixa fins a les 99.000 tones, un 5% menys que l'any passat i un 3%

0: que avui ve farcida de música. El Xer Festival omple Barcelona avui al cap de setmana de música urbana. La 8a edició espera plegar 30.000 persones al fòrum i ho fa amb un cartell liderat per Mike Towers, a qui estem escoltant, i també altres referents del gènere com Lola Índigo, De La Rose o Omar Kurz.
1: La trobada manté l'esperit solidari i social i arrenca aquesta tarda amb una de les estrelles llatines del moment. Aquí sentim Mike Towers, autor d'èxits com Lala, La Curiositat o Adivino, que l'han coronat com el rei de la fusió del reggaeton, trap i pop. Igualment pel parc del fòrum hi passaran referents de l'electrollatí com Juan Magán, De La Osa o J.C. Reyes. Lola Índigo actuarà al Xer Festival per quart cop des de l'inici del festival el 2018.
0: I canviem radicalment de registre perquè el grup de jazz Alberto Bello i Oriol Sanya Quartet donarà aquesta nit el tret de sortida a la 34a edició del Festival de Jazz Arenys de Mar, al Maresme. Enguany la programació aposta per noves sonoritats i per moltes veus femenines. Ràdio Arenys, Josep Maria Cano.
2: El guitarrista Albert Bello i el violinista Oriol Sanyà arriben a Arenys amb la proposta de recuperar les cançons que sonaven a la Barcelona de principis del segle XX. Albert Bello és integrant de la banda.
3: Amb un primer passe dedicat als estàndards de jazz i les composicions característiques de Django Reinhardt, i un segon passe en el que fem és, per una banda, presentar temes propis,

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. El Tribunal Suprem ha aplicat l'amnistia a 4 membres de la mesa del Parlament que encara estaven pendents a la causa vinculada a les resolucions sobre l'autodeterminació i la monarquia de la legislatura sorgida de les eleccions a la Cambra de 2017. Segons la resolució, queda extingida la responsabilitat penal de Roger Torrent, Josep Costa, Eusebi Camp de Pedrós i Adriana Delgado, així com també de l'exalcalde de Sabadell, Matías Serracán, i 3 activistes més. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya els va absoldre 2022, però la Fiscalia va presentar un recurs davant del Suprem. És la primera vegada que el Tribunal aplica la llei d'amnistia. Precisament avui, el govern ha demanat al Tribunal de Comptes que apliqui l'amnistia i aixequi les mesures cautelars per l'1 d'octubre. La Generalitat comparteix a la seva condició d'entitat del sector públic presumptament perjudicada l'acord en què s'estableix l'article de la llei, el 13.3. El Tribunal de Comptes va donar, recordem, 10 dies a les parts per presentar al·legacions i va argumentar que no aplicaria de moment l'amnistia, tot i la sentència europea que ha avalat la llei. I parlem de l'esvoranc de Vallbona, que manté tallada sine die. De fet, demà sabrem fins quan les línies R2 i R11 de Rodalies. Això obliga els usuaris a caminar uns 5 minuts entre les dues estacions per enllaçar una línia o l'altra, sobretot en el cas de l'R11, per completar part del trajecte també en autobús. Amb aquest tall, a partir del 2 d'agost, se n'afegirà un altre per obres. En aquest cas, afecta l'R4 i l'R8 i s'allargarà fins al 9 d'agost entre Martorell Central i Molins de Rei. Qui té millors notícies avui són els veïns del Putxet, ja que la setmana vinent podran tornar a casa els veïns d'un altre dels edificis evacuats, els del carrer Rubinstein. Escoltem la delegada del Govern de la Generalitat a Barcelona, Pilar Díaz.
2: Dels 8 edificis que es van evacuar, ja van tornar 2. La propera setmana, encara no podem especificar el dia, però podrà tornar un tercer edifici. Estem parlant també d'un nombre important d'habitatges i ens avancem per dir que hi hauria un quart ja per la setmana següent. Amb això, amb aquests 4 edificis que retornarien a casa, estem parlant també d'un 60% dels habitatges.
1: I el president Salvador Illa comença un viatge al Vietnam i Singapur per enfortir llaços comercials institucionals. Es tracta de la primera visita d'un president català al sud-est asiàtic. Illa es reunirà amb agents econòmics i la principal aerolínia de cada país. També visitarà empreses catalanes en presència en aquests dos estats. En matèria política es trobarà amb el primer ministre de Singapur i amb el viceprimer de Vietnam.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Els bombers treballen en un incendi forestal d'alta muntanya que s'ha declarat en una zona inaccessible de la serra de Roques Codolles a Farrera, al Pallars Sobirà. Hi ha activats nous mitjans aeris. Afecta una superfície aproximada d'unes 15 hectàrees de terreny forestal, segons dades provisionals dels agents rurals. El foc ha arribat a la carena i crema en alta intensitat. Se n'estan investigant les causes. De fet, els focs forestals que cremen sense control a Castella i a Madrid han obligat a declarar l'emergència nacional i a desallotjar 10.000 persones. El govern espanyol ha pres el control de la situació a petició de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, davant l'evolució adversa d'aquests incendis que, de fet, ja s'han unit en un sol front. Més de 1.000 efectius de la Unitat Militar d'Emergències de la UME i un miler de guàrdies civils, bombers i membres de Protecció Civil treballen a hores d'ara amb l'objectiu clar de intentar que aquesta confluència s'aturi. Escoltem el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska.
2: Es evitar la confluencia de esos incendios. Ese es nuestro objetivo fundamental y lo sigue siendo desde el día de ayer, desde que se asumió la dirección de la emergencia. Si hubiera una confluencia, esperemos que no ocurra, evidentemente la situación es mucho más compleja. El incendio se convierte en algo mucho más virulento, más agresivo.
1: De moment s'han cremat 12.000 hectàrees de bosc. Junts i el Partit Nacionalista de Catalunya es presentaran conjuntament a Girona a les properes eleccions municipals de 2027 per ampliar el carril central, diuen, segons han explicat, la portaveu de Junts a Girona i fins fa poc, recordem, vicealcaldessa Gemma Geis. Carles Riba serà el número 2 de la llista i compta amb l'aval de Carles Puigdemont. Presó provisional comunicada i sense fiança per al detingut per la mort violenta d'un menor al parc de la Pegaso, al districte de Sant Andreu, a Barcelona. L'home ha passat avui a disposició judicial. La causa és oberta per un delicte d'homicidi, segons el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. És la segona detenció que van fer els Mossos d'Esquadra arran d'aquest crim, el 4 de juliol, i a base detingut un altre home que també va ingressar a presó provisional sense fiança per ordre del jutge. I parlem de Donald Trump, que imposa aranzels al 10% a les exportacions a la Unió Europea per substituir el gravamen universal que li va tombar el Suprem. El nou impost ha entrat en vigor avui. L'administració justifica aquesta nova taxa per combatre, diu, els productes fabricats en treballs forçats i afecta a gairebé totes les importacions del país.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Els pagesos de Ponent inicien avui mobilitzacions, les mobilitzacions aquest estiu, amb un tall a la C14 a Tàrrega. Ha començat sobre les 5 de la tarda. Reclama mesures urgents per reduir els danys que ocasiona la fauna cinegètica. Allà hi ha el nostre company de Ràdio Tàrrega, Toni Xuclà. Bona tarda, Toni.
2: Bona tarda. Doncs sí, mira, els pagesos de les comarques de Ponent han iniciat aquest divendres a les 5 de la tarda, ara farà una hora, les mobilitzacions anunciades per reclamar al Departament d'Agricultura mesures urgents, precisament per combatre la fauna cinegètica i un canvi en la gestió de les zones d'especial protecció per a les aus, les conegudes com a ZEPA. La protesta es desenvolupa a la rotonda de la C14 amb la 2, en aquests moments a Tàrrega, on diversos tractors estan dificultant la circulació. La mobilització compta amb el suport d'Unió de Pagesos, Assaja, i també d'altres organitzacions agràries. Els convocants asseguren que mantindran les protestes tots els caps de setmana d'aquest estiu fins que el govern concreti mesures per reduir els danys que pateixen les explotacions agràries. El tall de carretera està previst fins a les 10 de la nit i si no hi ha avenços en les seves reivindicacions, els pagesos ja han anunciat una nova concentració aquest diumenge en el mateix punt.
1: Moltíssimes gràcies, Toni. Doncs ja ho sentíem, els que sou en carretera, que sapigueu que la C14 està tallada des de les 5 fins a les 10 de la nit en aquesta zona a Tàrrega. Més qüestions, ho acabem de saber, un operari de les obres del Camp Nou de 54 anys ha mort a primera hora de la tarda després de rebre un cop al cap mentre treballava al complex esportiu. El cos policial considera el succés un accident laboral, han rebut l'avís cap a 3:45. Han anat al lloc dels fets diverses dotacions a emergències mèdiques, però malauradament no s'ha pogut fer res per salvar-li la vida. La Generalitat ja ha licitat la nova variant de Caldes de Montbui i ho ha anunciat avui el secretari de Mobilitat i Infraestructures, Manel Nadal, en una visita al municipi durant la qual ha presentat els detalls del projecte que ha de connectar Caldes i s'ha emmenat una nova carretera de 2 quilòmetres que ha de servir per eliminar el pas de 10.000 camions i vehicles que passen pel centre urbà. I acabem amb un apunt sobre Veneçuela, perquè continua l'emergència un mes després dels terratrèmols. Segons l'últim balanç oficial, hi ha 5.400 persones mortes i prop de 17.000 ferits, així com també un miler d'edificis que encara estan afectats. A més, 23.000 persones continuen reallotjades mentre continuen aquestes tasques de neteja de la runa. El centre del país és la zona on s'ha dut la pitjor part d'aquest sinistre.

0: Ibiza.
1: Què passa, penya? Sou de festa, sou de gresca o de dona la nota? Soc Macuca i busco talent pel pròxim videoclip del nou single Happy.
2: Si sou joves d'entre 0 a 100 anys, d'Andorra o

0: Casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
1: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
0: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs, el millor per al teu descans i per a la teva salut.
2: Oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens degoters a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb cobertes i pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, cobertes i pissarres.

0: L'informatiu migdia de Ràdio Seu.
1: Comencem l'informatiu fent el repàs dels titulars.
0: Titulars.
1: El Consell Municipal de les Persones Grans de la Seu d'Urgell es dona a conèixer amb logo propi i convoca un concurs de cartells. L'Ajuntament urgellenc posa en valor un òrgan que fa anys que existeix i que vol que sigui una eina de contacte entre les entitats, associacions i persones implicades amb les persones grans i el consistori. La Biblioteca Sant Agustí acull un espectacle de dansa inspirat en les obres de Gabriel Ferrater. La proposta en el marc del cicle Ball amb un llibre es pot veure dilluns vinent, dia 27 de juliol. L'obra de la companyia La Fonte uneix poesia, moviment i divulgació. Visita guiada a la Catedral de Santa Maria d'Urgell vinculada a la candidatura transnacional a Patrimoni Mundial de la UNESCO. L'activitat, en el marc de la campanya andorrana Estiueja al Patrimoni, tindrà lloc dimarts vinent, dia 28. Per assistir-hi cal inscriure's prèviament. Les jornades de teologia aprofundiran en el pensament de Simone Weil i Edith Stein. El Seminari Diocesà de la Seu d'Urgell acollirà el 27 i 28 d'agost una nova edició de la trobada amb ponències dels doctors Josep Oton i Francesc Torralba. Crida a participar en el rodatge del nou videoclip del cantant andorrà Macuca. La gravació tindrà lloc el divendres 31 de juliol a l'hotel La Glorieta en una jornada oberta a les persones que vulguin formar part del projecte audiovisual. Els interessats han d'inscriure's prèviament. El retrobament de Josa amb el seu passat càtar arriba a la 29a edició. La jornada tindrà lloc el diumenge 2 d'agost i comptarà amb un mercat d'artesans, animacions a l'aire lliure, tallers, contacontes, presentacions de llibres, exercicis de tir amb arc, teatre, poesia i visites guiades. També hi ha previst un dinar popular i una sessió de música i danses tradicionals. Partida estatal de 450.000 euros per als museus de les Homilies d'Organyà i de les Trementinaires de Tuixén. Els dos projectes de l'Alt Urgell formen part d'un acord de Junts per Catalunya amb el Ministeri de Cultura per donar suport a iniciatives culturals de les comarques de Lleida. I també l'apartat cultural, el 15è Festival de Cinema Rural Mostrem tindrà lloc del 7 al 9 d'agost. El certamen cinematogràfic ha rebut prop de 200 propostes audiovisuals, de les quals 16 curtmetratges competiran a la secció oficial. Enguany s'hi farà un reconeixement al cineasta Josep Rosell. Creix el malestar entre el sector ramader del Pallars pel tercer atac mortal d'os en una setmana. Un pagès de Lladorre denuncia la mort d'una vaca i diu que va poder gravar el plantígrad a 100 metres de l'animal. Esquerra Republicana demana transparència al govern en les retallades d'estiu als CAP i consultoris locals de la regió sanitària de Lleida-Pirineu. Els republicans volen saber quins centres han reduït horaris, quins serveis han tancat aquest període i quin recurs assistencial alternatiu s'ha habilitat. Integra Pirineus iniciarà pròximament una actuació forestal per a la prevenció d'incendis a Coll de Nargó. L'actuació se situarà als paratges del barranc de l'Obaga Negra i els Prats, en terrenys de titularitat pública inclosos dins la xarxa Natura 2000. La DGT posa en marxa a la Pobla de Segur una aula informatitzada per a fer els exàmens teòrics de conduir. El subdelegat del govern a Lleida, José Crespín, i la cap provincial, Maria José Soler, visiten l'espai i valoren el fet que permetrà un servei més accessible i àgil. Els equips arqueològics combaten la calor a la Conca de Tremp avançant els horaris de treball a la matinada. Els barrets, les gorres, la crema solar i l'aigua s'han convertit en fonamentals per poder excavar. I I també l'apartat de Pirineu, Llavorsí, primera parada del mercat gourmand d'aquest estiu. Durant el primer cap de setmana d'agost, l'esdeveniment ocuparà la cèntrica plaça de Biuse amb una dotzena de parades de productes de proximitat.
2: Mobles Ferràs, carrer Major 50, La Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de La Seu.
0: La notícia del dia.
1: L'Ajuntament de La Seu d'Urgell ha presentat aquest dijous el Consell Municipal de les Persones Grans amb la voluntat de donar-li més visibilitat i projecció pública. L'òrgan, que fa anys que funciona, estrena ara un nou logo que l'identificarà en totes les accions que dugui a terme. L'alcalde de La Seu, Joan Barrera, ha valorat la feina que realitza i s'ha mostrat convençut que és una eina importantíssima que ha de vincular el contacte de les associacions, entitats i persones vinculades a les persones grans de La Seu i Casa Ciutat amb l'Ajuntament per portar a terme les polítiques que siguin necessàries. Sobre el nou logo, l'alcalde urgellenc ha remarcat que serveix per dir que el Consell té vida pròpia. La funció del Consell Municipal de les Persones Grans abasta els àmbits educatius, culturals, sanitaris i socials. Al final, tot el que englobi aquesta franja d'edat, sense caure en l'edatisme, és rellevant, segons ha conclòs. A continuació escoltem l'alcalde de La Seu, Joan Barrera.
3: Ja fa molts anys que es va crear, el Consell Municipal de Persones Grans, el Consell Municipal d'Adolescència, el Consell Municipal d'Infants. Per què es fa? Per escoltar a tothom. No per fer franges d'edat, sinó per escoltar tothom, evidentment, doncs, segons disponibilitats, etc. A partir d'aquí, el Consell Municipal de Persones Grans ha de guanyar el relleu que li pertoca. Per què? Perquè al final no només està per decidir les festes de les persones grans, que està molt bé, que és una setmana que es posa de relleu i que al final és una festa per celebrar la vida, etcètera, etcètera, que això ens agrada a tothom, sinó que ha de ser una eina central per poder vehicular totes aquelles polítiques que arribin a les persones d'aquesta franja d'edat de més de 60 anys, que no són independents de la resta, que són, com qualsevol altre, només faltaria, però que, evidentment, necessita especificitats concretes, no?
1: Per la seva part, Amadeu Gallart, en representació del Consell Municipal de les Persones Grans, ha reivindicat la necessitat de donar una empenta a l'òrgan per col·locar-lo en una posició positiva i interactiva amb tots els segments socials i humans de La Seu. Gallart ha subratllat la tasca feta els darrers dos anys al voltant de la Setmana de les Persones Grans, però ha assenyalat que es poden fer més coses i que cal impulsar accions per analitzar les problemàtiques que té en aquest moment el segment de les persones de més de 60 anys. L'escoltem a continuació.
4: El Consell Municipal de la Gent Gran ja fa anys que existeix, però calia donar-li ara una empenta per situar-la des d'una posició molt positiva i molt interactiva amb tots els segments socials i humans de la Seu d'Urgell. Nosaltres hem treballat bastant pel tema de la Setmana de les Persones Grans aquests darrers anys, però penso que es poden fer més coses i que cal dinamitzar i impulsar les problemàtiques que tenen en aquest moment el segment de les persones que tenen més de 60 anys.
1: Gallart ha volgut trencar amb la percepció de la gent gran com un col·lectiu a part. Nosaltres no veiem de cap manera aquest segment com un grup diferenciat dins de la població. No som. De la mateixa manera que no són els nois, els adolescents, els nens petits o els adults, ha asseverat. Com a primera acció, el Consell, amb l'Ajuntament i en col·laboració amb l'Esplai de les Persones Grans, ha convocat un concurs per escollir el cartell commemoratiu de la Setmana de les Persones Grans que se celebra al voltant de l'1 d'octubre. L'obra guanyadora serà també la portada del programa de la celebració que reparteix a totes les cases del municipi.
0: Les notícies de La Seu.
1: El pati de la Biblioteca Sant Agustí acollirà dilluns vinent, dia 27, una nova proposta del cicle Balla'm un llibre, que combina literatura i dansa contemporània. En aquesta ocasió, la companyia La Fonte presentarà l'espectacle Que et fessis vell a tu, sí que em faries copissant, una coreografia inspirada en l'univers literari de Gabriel Ferrater. La proposta fa una aproximació al món de Ferrater a través del llenguatge del moviment. Abans de la representació, el ballarí i divulgador Toni Godard, dins del projecte Explica Dansa, oferirà una conferència ballada que introduirà els assistents en el llenguatge de la dansa contemporània i en el procés de transformació d'una obra literària en una peça coreogràfica. L'espectacle és gratuït i forma part de l'agenda d'activitats de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell.
0: L'actualitat informativa a Ràdio Seu.
1: La catedral de Santa Maria d'Urgell acollirà dimarts vinent, dia 28, a les 12 del migdia, una visita guiada que permetrà descobrir el valor històric i patrimonial del conjunt catedralici i el seu paper dins la candidatura transnacional, els testimonis materials de la construcció de l'Estat dels Pirineus, el Coprincipat d'Andorra, presentada conjuntament per Andorra, Espanya i França, per a la seva inclusió a la llista de Patrimoni Mundial de la UNESCO. L'activitat gratuïta oberta a tothom s'emmarca en la campanya Estiueja al Patrimoni promoguda pel Departament de Patrimoni Cultural del Ministeri de Cultura, Joventut i Esports del Govern d'Andorra. Per participar-hi és imprescindible fer reserva prèvia trucant al telèfon 973 35 32 42 o enviant un correu electrònic a info@museucatedralseudurgell.org.
0: L'actualitat informativa a Ràdio Seu.
1: El Seminari Diocesà de la Seu d'Urgell acollirà el 27 i 28 d'agost una nova edició de les Jornades de Teologia organitzades pel Bisbat d'Urgell, que enguany estaran dedicades a les figures de Simone Weil i Edith Stein. Les ponències aniran a càrrec dels doctors Josep Oton i Francesc Torralba. El programa proposa aprofundir en la vida i el pensament d'aquestes dues autores del segle XX a partir de les seves obres i del seu llegat intel·lectual i espiritual. L'activitat s'adreça a mestres i professors, preveres, diaques, religiosos i religioses, catequistes i laics interessats. La matrícula té un cost de 20 euros i l'organització ofereix la possibilitat d'allotjament en règim de residència per a les persones participants que ho sol·licitin.
0: Pirineu.
1: El cantant andorrà Macuca ha obert una convocatòria per incorporar participants al rodatge del seu nou videoclip. L'activitat es durà a terme el divendres 31 de juliol a partir de les 5 de la tarda a l'hotel La Glorieta en el marc d'una pool party organitzada específicament per a la gravació. La proposta s'adreça a persones interessades a participar-hi com a figurants. Les inscripcions es poden formalitzar a través dels canals habilitats per l'organització, que també ofereix informació addicional mitjançant el web oficial. Per a més informació es pot contactar amb el correu info@macucamusic.com. Escoltem a continuació la proposta de la mà del cantant Macuca.
5: Tenia previst, just fa poques setmanes he tret el meu nou single, Happy, i tenia previst fer el videoclip d'aquesta cançó a la Seu, bueno, justament a l'hotel La Glorieta, que hi ha una piscina i tal, i promet ser un vídeo superfestiu on la gent s'ho passarà de conya. I ja està, tinc diverses coses previstes ja, amb una canoa allà al mig de la piscina, gent disfressada de Sant Fermín, de mariachis i coses, i on la gent de la Seu podrà venir a passar-s'ho bé i a gaudir.
1: Macuca interpreta cançons pròpies que combinen influències musicals dels anys 60, 70 i 80 amb una producció contemporània. El projecte compta amb el suport i la col·laboració del Ministeri de Cultura del Govern d'Andorra.
0: Pirineu.
1: Josa de Cadí acollirà el diumenge 2 d'agost la 29a edició de Josa País de Càtars, l'origen de les jornades dels refugis càtars al Pirineu català que l'any 1996 va impulsar qui fou alcalde de Josa, Laurentí Parramon. Com és habitual, la plaça i els carrers del poble acolliran un mercat d'artesans i al llarg de tot el dia hi haurà animacions a l'aire lliure amb el grup Quatre Gats, exercicis de tir amb arc, tallers infantils, contacontes i presentacions de llibres. Un grup de veïns representaran l'obra El senyor Ramon de Josa i els Càtars i hi haurà concurs de declamació poètica del trobador Guillem de Berguedà. D'altra banda, l'historiador Carles Gascón oferirà visites guiades per diversos indrets. L'organització proposa també un dinar popular per al qual cal fer reserva prèvia trucant al telèfon 93 35 31 12 o enviant un correu electrònic a l'adreça cultura@ccau.cat. La jornada finalitzarà amb una sessió de música i danses tradicionals a càrrec de la Sonsoni. Junts per Catalunya ha pogut incloure a l'acord aprovat aquest dimarts pel Consell de Ministres diverses ajudes econòmiques del Ministeri de Cultura que van destinades a promoure projectes culturals arreu de les comarques de Lleida. En aquesta línia s'ha aconseguit una partida de 400.000 euros que es destinarà al desenvolupament del projecte del Museu de les Homilies d'Organyà i 50.000 euros per ajudar a la museïtzació del Museu de les Trementinaires de Tuixén. L'acord inclou també inversions per millorar la producció i activar la cultura del territori. En aquest aspecte s'atorgarà ajuts al Consell Cultural de les Valls d'Àneu per la celebració de l'any Morelló, al projecte Almacelles Viva, impulsat per l'Ajuntament d'Almacelles, i també a la Fundació Horitzons. El 15è Festival de Cinema Rural Mostrem se celebrarà del 7 al 9 d'agost a l'Espai Cultural La Lira de Tremp. Així ho han anunciat aquest dijous a la Diputació de Lleida el diputat Fermí Masot, l'alcaldessa de Tremp, Sílvia Romero, i la regidora de Cultura, Alba Moré. En la seva intervenció, Fermí Masot ha destacat que Mostrem és un magnífic exemple de com es poden explicar les realitats del món rural des de mirades diverses i contemporànies. En aquest sentit, el diputat ha assenyalat que el cinema es converteix en una eina per reivindicar els nostres pobles, les seves històries i la seva capacitat per inspirar creació i talent. I també ha afegit els Pirineus i el conjunt de les Terres de Lleida han demostrat que estan plenament preparats per acollir esdeveniments culturals de qualitat i amb projecció. En aquesta edició, el festival ha rebut prop de 200 propostes audiovisuals, de les quals 16 curtmetratges han estat seleccionats per competir a la secció oficial. Les obres optaran al Premi del Jurat, dotat amb 2.000 euros, i entre aquestes també es considera el Premi de Públic Servós, valorat en 1.000 euros. Segons explica l'alcaldessa Sílvia Romero, l'acte inaugural, que se celebrarà el divendres 7 d'agost, inclourà un reconeixement a Josep Rosell, un dels cineastes més rellevants vinculats al territori, en homenatge a la seva trajectòria professional i per haver format part del projecte Mostrem des dels seus inicis.

0: Un ramader de Llatorre, al Pallars Sobirà, ha denunciat un atac d'os amb el resultat d'una vaca morta i tres de desaparegudes. Segons ha informat l'ACN, aquest és el tercer atac que es denuncia al nord de la comarca en menys d'una setmana. El ramader Marcel Ticó ha manifestat que la situació és insostenible i inaguantable i el malestar entre el sector de la ramaderia és creixent. L'alerta de l'atac la va tenir a través del GPS, ja que va veure com mentre tot el ramat es movia un animal estava paralitzat. En arribar a la muntanya va ensopegar amb l'os, que va poder gravar a 100 metres de la vaca morta. A tocar va poder fotografiar excrements del plantígrad. Els agents rurals han aixecat aquest dimecres acta dels fets. D'altra banda, el ramader ha trobat aquest divendres una de les vaques desaparegudes i ha avisat als agents rurals perquè aixequin acta i facin l'autòpsia a l'animal. Després del recompte de bestiar, el resultat de l'atac 2 seria de dues vaques mortes i de dues desaparegudes. Els diputats republicans Juli Fernández, Pepe Vidal, Marta Vilalta i Montse Vergés han registrat al Parlament de Catalunya una bateria de preguntes per demanar informació detallada sobre tots aquells centres d'atenció primària i altres dispositius sanitaris de la Regió Sanitària Lleida-Pirineu durant els mesos d'estiu. En concret, Esquerra reclama que el govern que especifiqui el centre per centre, quins horaris habituals s'han reduït, els serveis que s'han vist afectats, quins motius s'han justificat aquestes modificacions i els dispositius sanitaris que s'han habilitat per a la ciutadania. Al mateix temps, els diputats volen conèixer els consultoris locals que estan totalment o parcialment tancats, durant quant temps, quina població s'ha vist afectada i quines alternatives assistencials s'han ofert. El diputat Pepe Vidal ha manifestat que el servei d'atenció primària és essencial i imprescindible per a garantir la igualtat d'oportunitats i la cohesió territorial, especialment en un territori tan extens i amb tanta dispersió geogràfica com és l'Alt Pirineu. Integra Pirineus durà a terme una actuació de gestió forestal sostenible a la zona de la Coma de Mu, al municipi de Coll de Nargó, amb l'objectiu de reduir el risc d'incendis forestals i millorar la capacitat de resiliència del bosc. L'actuació se situarà als paratges del barranc de l'Obaga i els prats en terrenys de titularitat pública de l'Ajuntament de Coll de Nargó, inclosos dins de la xarxa 2000. Aquest espai presenta un paisatge forestal dominat per pinedes de pi roig amb una elevada densitat d'arbrat entre 800 i 1.200 peus per hectàrea i un abundant sotabosc format principalment per ginebre i boix. Aquesta configuració, tot i el seu bon estat de conservació, comporta una elevada vulnerabilitat davant de possibles incendis forestals, motivada per l'acumulació de combustible vegetal. Els treballs tindran diverses fases. En primer lloc, es durà a terme el desbrossament del matoll amb motodesbrossadores manuals. Posteriorment, els operaris intervindran amb motosserres per realitzar clarides selectives dels pins amb l'objectiu de baixar la seva densitat i afavorir el desenvolupament de l'arbrat restant. La fusta obtinguda serà esbrancada, escapçada i desemboscada mitjançant tractor forestal. Paral·lelament, les restes vegetals es gestionaran mitjançant acordonat manual i la seva posterior eliminació. I encara en l'apartat de Pirineu, una cinquantena d'alumnes han fet aquest dijous la prova teòrica per obtenir el carnet de conduir a l'aula informatitzada del centre desplaçat de la DGT a la Pobla de Segur, on fins fa pocs dies els exàmens encara es feien en format paper. Els alumnes s'han examinat en dos torns, a 9:15 i a 10:15 del matí, a l'espai ubicat a les instal·lacions d'Institut d'Educació Secundària i Batxillerat, que ha estat equipat amb els equips i els programes necessaris per a dur a terme les proves. El subdelegat del govern a Lleida, José Crespín, i la cap provincial de la DGT, Maria José Soler, han visitat l'aula informatitzada que s'ha posat en marxa recentment. Tal com ha explicat el subdelegat, significa un pas endavant per fer el servei més accessible i més àgil a l'hora de conèixer el resultat de les proves a través de l'aplicació MiDGT. A la visita també han assistit l'alcalde de la Pobla Segur, Marc Baró, i la presidenta de l'Associació d'Autoescoles de Lleida, Raquel Castro. El funcionament de l'aula ha estat possible mitjançant el conveni signat entre la direcció provincial de la DGT i l'Ajuntament de la Pobla i s'emmarca dins el pla de la DGT adreçat a oferir un major qualitat en el servei que presta en els centres desplaçats. Alguns equips d'arqueòlegs aquesta temporada ja han començat a adaptar els horaris d'excavació per fer front a les altes temperatures. L'arqueòloga Marta Sancho ha explicat a l'ACN que anticipa l'inici dels treballs a les 6 del matí per evitar les hores de més sol al jaciment de Castilló Sobirà de Sant Gervàs, a la Conca de Tremp. Els barrets, les gorres, la crema solar i l'aigua s'han convertit en fonamentals per poder excavar. L'arqueòleg Ignasi Garcés ha detallat que s'han instal·lat algunes carpes al jaciment de l'Hort del Cavaller d'Isona per protegir-se del sol. Els arqueòlegs alerten que aquests episodis de calor cada cop són més habituals i que s'hauran de replantejar les èpoques d'excavar. Ens ho explica en aquest cas Ignasi Garcés.
1: Des del punt de vista de l'equip de govern, n'hi ha molt.
2: Intentarem canviar dates, però és molt complicat, perquè el calendari escolar, al treballar amb estudiants universitaris, ens limita bàsicament als mesos de juliol, agost, principis de setembre. No? Les mesures que prenen, aquest any hem instal·lat uns toldos, que ens ha cedit el centre d'estudis d'Isona, també fem pauses per hidratació, hem après de les competicions esportives recents, i hem adaptat també els horaris. Aquest any estem començant mitja hora abans i finalitzem mitja hora abans.
0: Llavorsí estrenarà i serà la primera parada del mercat gourmand d'aquest estiu en la seva ruta per les comarques pirinenques del Pallars Sobirà, la Val d'Aran, el Berguedà, la Cerdanya i el Ripollès. Durant el primer cap de setmana d'agost, el dissabte dia 1, el diumenge dia 2 d'agost a matí, l'esdeveniment ocuparà la cèntrica plaça de Viuse amb una dotzena de parades. El mercat gourmand ofereix i s'hi poden tastar i comprar formatges, embotits, olis, vins i mels. Està pensat per a persones que valoren i tenen interès en comprar i consumir aliments i begudes de qualitat i proximitat. Altres productes que s'hi poden adquirir són cosmètica, d'aloe vera i artesanies de roba i fusta. Les calorades determinaran els horaris del mercat, que es preveu que faci una pausa llarga al migdia.

0: Recordar que a l'agenda hi podeu consultar la guia de les festes majors, aplecs, fires i mercats a l'Alt Urgell d'aquest any 2026, elaborada pel Consell Comarcal de l'Alt Urgell, també la guia d'activitats d'estiu a la Seu i l'Alt Urgell per a infants i joves, amb prop d'una 60ena de propostes de lleure i esport adreçades a infants a partir dels 3 anys. Destaquem també els cursos i tallers al Casal Cívic i Comunitari de la Seu d'Urgell i, entre d'altres, els ajuts a la promoció del municipi, l'espai de joc i el programa complet de la quarta edició del cicle Tastet d'Oficis a Estamariu i Bescaran, també les visites guiades, la Seu d'Urgell, la Capital de Formatge de la Mà de l'Espai Rengol, Museu de la Ciutat. Destaquem també, pel que fa a festes majors, la festa major del barri de Santa Madalena de Seu d'Urgell fins al pròxim dia 26 de juliol. També la festa major de Travesseres, que comença, va començar ahir dia 23. Igual també la festa major de Collnargó. Podeu cercar la informació d'aquestes festes, el detall del programa, a la nostra web a radioso.cat/agenda. D'entre totes les propostes, destaquem la trobada amb els economistes del Pirineu. A aquesta hora s'està fent el concert inaugural als jardins de l'Hotel Andria de Seu d'Urgell. Aquesta nit a les 10, concert també a la Seu, concretament a la sala de festes Guiu. Tota la informació de l'agenda a radioso.cat/agenda.
1: El temps a la Seu i l'Alt Urgell.
0: A continuació escoltarem l'home del temps de Ràdio Seu, Néstor Gómez, que fa la previsió del temps per aquesta jornada i al llarg del cap de setmana.
2: Bon dia. Continuem parlant de calor. Calor intensa encara la que tenim avui amb aquestes màximes, que avui tornarem a tocar la xifra dels 37-38 graus a bona part de la comarca, amb sol al matí, i no descartem algun ruixat de tarda. Preferentment es donaria cap a l'àrea del Pallars. El Pallars subirà, però no descartem que també arribi aquí a la comarca de l'Alt Urgell. En tot cas, aquestes precipitacions, ja allà on descarreguin, farà baixar lògicament la temperatura i podrien ser localment una miqueta moderades. En tot cas, el que sí que hem d'aprofitar és la baixada de temperatures que tindrem demà i demà passat, o coincidint amb el cap de setmana, amb unes màximes que fins i tot diumenge podrien quedar clarament per sota dels 34 o 33 graus, de tal manera que recuperaríem fins i tot la normalitat. I aprofitem aquesta davallada tèrmica perquè tot indica que la calor pràcticament extrema no ens vol abandonar, perquè tot indica que la setmana que ve tornarem a parlar de calor intensa arreu del país. Una situació, doncs, que fa que aquest estiu sigui força dur, amb una calor que no acaba de retirar-se del tot i que continua a ser persistentment alta setmana rere setmana. I com dèiem, aprofitem aquesta baixada de temperatures que no notarem avui, però que sí que notarem clarament a partir de demà i demà passat.
0: Tota la informació a la nostra web, que és la vostra, a radioso.cat, també els perfils de X, Facebook i Instagram.

0: Ei, tu, encara no has viscut les experiències que t'ofereix el Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell? Al Parc Olímpic del Segre pots gaudir del ràfting com enlloc, en un dels millors canals d'aigües braves del món, amb totes les mesures de seguretat i al costat mateix de la ciutat. També hi pots fer open kayak, hidrotrineu i piragüisme. I pots trobar un rocòdrom de campionat i el centre BTT amb la xarxa de camins més extensa de Catalunya. I recorda que si ets de la Seu, tens preu especial. També tenim ofertes per a grups i empreses. Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell. Truca al telèfon olímpic el 973 36 0092 o entra a la nostra pàgina web parcolimpicdelsegre.cat.
1: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a la platja amb Caditours. Aquest estiu amb Caditours, la platja és aquí mateix, al millor preu i sense patir pel cotxe ni per aparcar. Us aportem a Salou, et deixem a davant del mar i et tornem a la Seu tots els diumenges de juliol i agost. I si venen ganes de quedar-t'hi més dies, nosaltres et reservem l'allotjament. Disposem d'una gran oferta d'hotels, apartaments, apart-hotels o càmpings. També organitzem una escapada de platja al Maresme de l'11 al 13 de setembre en hotel de 4 estrelles i en pensió completa. I si vols, et portem a la platja al novembre, una setmana Benidorm, també en pensió completa i opció de visites. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973 35 0235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616 009 159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges a la platja o on vulguis. Amb Caditours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.
2: De ben segur que coneixes CIMAC, perquè és el millor centre d'electrònica de la Seu, però sabies que CIMAC és molt més? Perquè a CIMAC també hi pots trobar les millors novetats en electrodomèstics i equipament de la llar. A la nostra botiga, al carrer Mare Janer, hi tens la més gran exposició de la Seu. Rentadores, rentavaixelles, frigorífics, petit electrodomèstic i tot allò que necessitis per casa teva. Vine, prova i tria entre les millors marques. La màxima qualitat i varietat i els millors preus ho tens a CIMAC. I el més important, com sempre, a CIMAC et garantim el millor servei postvenda perquè som tècnics especialistes. CIMAC, el teu referent en electrodomèstics i electrònica a l'Alt Urgell. Vine'ns a conèixer al carrer Mare Janer 39 de la Seu d'Urgell. Telèfon 973 35 23 18.

0: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenim cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockal, Romotop, Norfire, Bevhome, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes i totes adaptant-nos a les teves necessitats i al teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.
1: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
2: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
3: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.

0: L'ha aplicat a 8 condemnats per desobediència i desordres públics, entre els quals l'expresident del Parlament, Roger Torrent. És la primera decisió del Tribunal Suprem després de les sentències del TJUE i també després del recordatori de la Comissió Europea als jutges espanyols que han de respectar les seves decisions. A aquesta hora, la preocupació és màxima pels incendis de Madrid i Àvila, que estan a punt de convertir-se en un de sol. Hi ha 55.000 persones entre evacuats i confinats i s'han cremat més de 15.000 hectàrees. La Moncloa ha demanat el suport de Brussel·les. També creix aquí l'incendi d'alta muntanya que crema a la serra de Roques Codolles, al terme de Ferrera. Això és el Pallars Sobirà. La zona és de molt difícil accés. Serà clau també el temps en les pròximes hores. De seguida buscarem un titular amb la Gemma Puig. En aquest Catalunya Vespre també us explicarem que el govern i els comuns impulsen una llei per reconvertir en habitatge protegit oficines, hotels, aparcaments en alçada i locals comercials a peu de carrer. Són mesures excepcionals que es podran aplicar, diuen, temporalment en zones residencials que estiguin molt tensionades. I ens preguntarem en els pròxims minuts què ha passat perquè Catalunya no pugui ser avaluada aquest any a les proves PISA que avaluen el nivell dels alumnes. L'OCDE no ha admès la mostra que ha presentat a Educació perquè s'han exclòs fins a un 23% d'alumnes quan només es permet descartar un 5% dels elegits i sempre per motius justificats. En parlarem amb Francesc Padró, que és codirector de l'Anuari de l'Educació de l'any 2026 i també extreballador de l'OCDE. Abans dels esports, avui ha mort un treballador de les obres del Camp Nou d'un fort cop al cap. Ara les obres estan centrades en la construcció de la coberta i s'estan investigant exactament les circumstàncies d'aquesta mort. David Tubac, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Esportivament parlant, quin titular destaquem aquesta hora?
1: Doncs que el Barça precisament juga ara el seu primer vistos de la pretemporada. És un duel a porta tancada a la ciutat esportiva Joan Gamper contra l'Europa. Un Barça que d'entrada jugarà amb quatre futbolistes del primer equip al seu 11 titular. Són, d'una banda, Stensne a la porteria, Christensen i Gerard Martín a la defensa i Bardaggi a la davantera.
0: Gràcies, David. Busquem un titular del temps perquè venen alguns canvis. Gemma Puig, bona tarda.
2: Doncs sí, tindrem un cap de setmana amb canvi de temps i també amb canvi de temperatura i ho anirem notant. Aquesta propera nit i matinada ja es notarà una mica, però sobretot es farà evident aquest descens de la temperatura dissabte i diumenge. Passarem d'aquestes màximes que avui han tornat a arribar als 40 graus. Demà els valors més alts 36, 37 al Camp de Tarragona, però la majoria de comarques baixaran i força. Diumenge encara baixaran una mica més, estem parlant de màximes entre els 34, 33, 34 graus, però sens dubte també haurem d'estar molt i molt pendents dels ruixats i les tempestes que poden ser localment fortes tant dissabte com diumenge.
0: I també un apunt del trànsit a aquesta hora, equip viari, Carmina Malagarriga. Bona tarda.
3: Bona tarda, doncs continua tallada la C14 a Tàrrega en tots dos sentits per la protesta del sector de la pagesia. Aquesta protesta també afecta altres carreteres, la 2 a la sortida 507, i també l'N2. I a banda d'això, hem de dir que com un divendres a la tarda, doncs força afluència de cotxes a la P7, a Vilafranca del Penedès en sentit sud i de Montornès del Vallès a la Roca i també a Llinars en sentit nord. També, sobretot, una línia vermellíssima a la C32, la línia del Baix Maresme, entre Montgat i Cabrera de Mar, per un accident que talla un carril entre Cabrils i Taià en sentit nord. Carmina Malagarriga, Catalunya Ràdio, equip viari.

I de la crònica cultural destaquem que avui molt de jazz al Palau de la Música amb motiu del centenari del naixement de Miles Davis. L'encarregat serà el baixista Marcus Miller, que va treballar colze a colze amb ell, amb el genial Miles Davis, durant la dècada dels 80.

0: Catalunya Vespre, amb Agnès Marquès.
1: De seguida us expliquem i ampliem el que ha estat el principal titular de la tarda, aquesta decisió del Tribunal Suprem que ha aplicat per primera vegada l'amnistia a 8 condemnats per desobediència. Però el primer que fem és atendre la màxima preocupació que hi ha ara mateix pels incendis que cremen a Madrid i Àvila. Les flames estan actives i les flames estan descontrolades. Més de 55.000 persones estan desallotjades o bé confinades a les seves cases per uns focs que ja són els pitjors en la història de la comunitat. Els bombers treballen per evitar que aquests dos incendis s'acabin fusionant en un de sol i de gran. De fet, el Ministeri de l'Interior ha assumit el control de la situació després que la Comunitat de Madrid ho hagi demanat aquesta nit, i de fet Moncloa ha demanat també ajuda a la seu torn a Brussel·les. Madrid, Àngels Lafuente, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Com està ara la situació?
2: Doncs el foc continua avançant sense control. L'incendi de la Comunitat de Madrid ha desbordat tots els pronòstics i el risc més gran i que ha tingut a tothom molt preocupat és que s'acabi ajuntant amb el d'Àvila, el foc que s'ha declarat a Burgondo, tot i que aquesta possibilitat sembla que s'està descartant per les autoritats. En tot cas, les condicions meteorològiques no són les més favorables per controlar un incendi, i molt menys un d'aquestes característiques, el pitjor que ha patit la Comunitat de Madrid. El vent ha superat en alguns moments els 50 km per hora i la temperatura no ha baixat dels 38 graus. A hores d'ara estem parlant de prop de 30 carreteres tallades, d'una desena de pobles desallotjats i de 55.000 persones evacuades o confinades, desplaçades a pavellons municipals habilitats en diferents pobles de la Comunitat de Madrid. Francisco Martín Aguirre, delegat del govern a la capital, fa una crida a la responsabilitat dels veïns.
3: En estos momentos alcanzaríamos una cifra de más de 25.000 personas evacuadas y más de 20.000 personas confinadas en la Comunidad de Madrid. Más de 45.000, alrededor de 45.000, 50.000 personas ya que se encuentran en estos momentos o bien confinadas o bien evacuadas. Ante estas nuevas evacuaciones, un nuevo llamamiento a atender las indicaciones, a seguir actuando con prudencia.
2: Una crida als veïns que s'han vist obligats a abandonar les seves cases per la proximitat del foc.
4: Y nos han dejado abandonados, han dejado que arda el pueblo entero. Una desorganización total, total.
5: Bastante caótico desde mi punto de vista porque básicamente a nosotros nos desalojaron súper rápido del tiemblo, yo soy del tiemblo. Al principio no veíamos llamas, no veíamos nada, solamente una cortina de humo y de repente el monte empezó a cubrirse en llamas.
2: A petició del govern de Díaz Ayuso, la Moncloa ha declarat per primer cop l'estat d'emergència nacional i s'ha fet càrrec de l'operatiu. El govern espanyol ha requerit el suport de Brussel·les. 4 avions grecs i italians se sumaran a l'UME i els efectius de Madrid i Castella i Lleó. La Guàrdia Civil ha detingut una persona i n'investiga una altra com a possibles autors de l'incendi d'Àvila. L'origen del foc hauria estat una imprudència greu per l'ús de maquinària pesant.
1: Àngels, la gestió d'aquests incendis ha generat també una polèmica política entre el govern espanyol i la presidenta madrilenya.
2: Doncs sí, podem dir que els focs també tenen una derivada política. S'han enganxat el ministre Òscar Puente i la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso. El responsable de transports li ha retret a xarxes que reclami ajuda a l'UME per apagar incendis forestals mentre redueix impostos als rics, fet que provoca, ha dit Puente, que s'aprimin els serveis públics. La resposta de Díaz Ayuso no s'ha fet esperar.
6: Y sobre todo la prioridad que es salvar vidas, ponernos manos a la obra y dejarnos de estupideces. El primer mamarracho que se ponga por medio a calentar el ambiente... Allà ell.
2: El ministre de l'Interior, Grande Marlaska, ha tret ferro al xoc i ha parlat d'una col·laboració efectiva i absoluta i ha defensat que la Moncloa està fent el que toca. Ayuso s'ha queixat que Pedro Sánchez no l'ha trucat.
1: Gràcies en directe, Àngels Lafuente, des de Madrid. Mentrestant, aquí a Catalunya també hi ha un incendi actiu. Crema des d'aquesta tarda el terme municipal de Farrera, al Pallars Sobirà. És un foc que continua actiu i que ja supera la trentena d'hectàrees cremades en una zona boscosa de difícil accés. És un incendi d'alta muntanya. Se sospita que el foc l'ha provocat, en aquest cas, un llamp. Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira, bona tarda.
7: Hola, bona tarda.
1: Quina és la situació ara mateix?
7: Doncs mira, Agnès, en aquests moments els esforços se centren a contenir sobretot la cua i aprofitar la pista forestal on ha arribat el cap de l'incendi per frenar-ne la progressió, tot i que els bombers afirmen que serà complicat, sobretot per la dificultat del terreny, com deies, i perquè el foc està fent rodaments, és a dir, que torna enrere i això pot ser perillós. Els agents rurals ja parlen de com a mínim 28 hectàrees cremades, tot i que segurament ja diuen que en seran més, mentre els bombers continuen amb 12 dotacions aèries i 20 dotacions terrestres que actuen des dels pocs punts accessibles que hi ha aquí. També s'està realitzant treball manual. L'avís, recordem, s'ha rebut cap a 3:15 del matí a la serra de Roques Codolles, això és aquí al municipi de Farrera. L'orografia del terreny és molt pendent, molta roca, i dificulta, doncs, les tasques d'extinció. I, per tant, obliga a centrar bona part del dispositiu en mitjans aeris. I, precisament, aquesta és la principal preocupació dels bombers. Què passarà d'aquí una hora quan, per manca de llum, aquests mitjans aeris hauran de tornar a la base i veurem com evoluciona el foc. Les primeres hipòtesis apunten que podria haver estat provocat per la caiguda d'un llamp durant la tempesta d'ahir a la tarda, tot i que les causes encara s'estan investigant. De moment, tot i l'abans de les flames, la bona notícia, no hi ha cap habitatge amenaçat.
1: Gràcies, doncs, a Pau Rovira, des del Pallars Sobirà. Seguirem també amb molta atenció aquest incendi. La qüestió és que aquí a Catalunya, tot i que les temperatures es comencen a normalitzar, el risc d'incendi no afluixa. De fet, de cara al cap de setmana, Oriol Pujadó, bona tarda.
8: Què tal, bona tarda.
1: Encara s'incrementa.
8: Sí, així ho diuen els agents rurals, que són els que fan les previsions. Aquest dissabte hi haurà 195 municipis de 19 comarques amb risc extrem, al màxim, d'incendi forestal. Malgrat, com deies, la baixada de temperatures, el vent que bufarà als dos extrems del país fa que es canviï el mapa de riscos. Es reobren parcs naturals que fins avui havien estat tancats. És el cas, per exemple, de la Baronia de Rialb, la Ribera Salada, el Montsec d'Ares, el Montsec de Rubies i el Parc Natural de Montserrat. En canvi, es tanquen els parcs del sud de Catalunya, Tivissa, Vandellòs, Cardó, Boix, Muntanyes de Prades i els Ports. Seguiran tancats amb accessos restringits, el de Montmell, Marmellà i la Serra del Montsant. En total no es podrà accedir, doncs, aquest dissabte a 6 zones naturals. L'activació del nivell 3 del Pla Alfa, que suposa nivell molt alt per risc d'incendi, afectarà més de 200 municipis.
1: Gràcies, Oriol. On la situació continua sent també molt, molt complicada és a França, amb una trentena d'incendis forestals actius en diversos punts del país. El més important és a prop de Bordeus, a la badia d'Arcachon, al Departament Atlàntic de la Gironda. Allà les flames han arrasat més de 12.000 hectàrees de bosc, una cinquantena de cases i també un càmping. Hi ha 44.000 persones evacuades i les condicions del temps no afavoreixen les feines d'extinció. París, Isabel Gali, bona tarda.
9: Bona tarda. Pel nord i pel sud, la ciutat balneari d'Arcachon està amenaçada i ha estat durant tot el divendres un lloc de pas dels evacuats de la península del Cap Ferrer, que han hagut de marxar per mar perquè la carretera estava tallada. Molts estiuejants, com la Laure i la seva família, que tornen cap a casa.
10: Vam arribar dissabte passat. Havíem de passar 15 dies amb els fills i els seus cosins i tothom està decebut per haver d'escurçar les vacances.
9: Al sud, el foc de Viscarrós, que va començar per l'incendi accidental d'un cotxe, és el que més preocupa. El prefecte de les Landes, Gilles Clavreul, ha fet evacuar tots els seus 18.000 habitants. Una cinquantena de cases no han resistit les flames, però 2.000 s'han pogut salvar.
11: Aquí la particularitat és que estem en zona urbana i no forestal. Evidentment, hi ha conseqüències i impacte ecològic, però aquí hi està havent conseqüències molt fortes per la població.
9: Aquesta zona de la costa de Bordeus ja va ser arrasada per les flames el 2022, però aquest doble incendi ja l'ha superat en hectàrees. A l'est de França, el departament del Var confien que les condicions meteorològiques ajudin a controlar avui un altre incendi, que ja ha cremat més de 3.700 hectàrees. A tot França, la superfície calcinada des de l'1 de gener ja és 3 vegades més gran que la de l'any passat.
0: Catalunya Vespre.
1: Amb això hem arribat pràcticament a un quart de nou de la nit i també us expliquem que una setmana després que la justícia europea avalés la llei d'amnistia, avui el Tribunal Suprem ha mogut fitxa i l'ha aplicat a quatre causes que tenia pendents. Ha amnistat els membres sobiranistes de la mesa del Parlament que presidia Roger Torrent, també tres manifestants condemnats per desordres públics i un alcalde condemnat per desobediència. És la primera vegada que el Suprem amnistia del tot independentistes encausats o condemnats pel procés. Entre els magistrats magistrats que signen la resolució hi ha Manuel Marchena i també Carmen Lamela. Laia Framis, bona tarda.
10: Bona tarda.
1: Anem a pams. Comencem per la mesa del Parlament.
10: Sí, l'amnistia que ha anunciat avui el Suprem afecta l'expresident del Parlament, Roger Torrent, i els tres membres sobiranistes de la seva mesa, Eusebi Campdepadrós, Josep Costa i Adriana Delgado. Estaven acusats d'un delicte de desobediència greu per haver permès el debat i la tramitació de resolucions sobre l'autodeterminació i en contra de la monarquia. El TSJ els va absoldre el 2022, però després el Suprem va reobrir la causa i ara ja feia més de 2 anys que la Fiscalia en demanava l'amnistia. En declaracions a aquesta emissora, Josep Costa, que era diputat de Junts, treu ferro a la decisió del Tribunal perquè diu que no li reconeix cap autoritat.
12: Jo no vaig demanar mai aquesta amnistia i, per tant, que diguin el que vulguin, jo no els reconec cap legitimitat per decidir sobre el debat polític.
10: Esquerra celebra l'amnistia, però creu que era inevitable després de la decisió de la justícia europea.
1: D'altra banda, hi ha el cas dels tres manifestants, als quals el Suprem avui també ha acordat aplicar l'amnistia, i l'exalcalde de Sabadell, Matías Sarracán.
10: Sí, setmanes abans de l'1 d'octubre, Sarracán es va atribuir les competències de les escoles del seu municipi per poder posar les urnes i el van condemnar per desobediència. Ara diu que està content de girar full, però alhora recorda que queden molts independentistes per amnistiar.
13: Queda molt per fer i això d'avui, òbviament, ens satisfà, però hi ha molts casos amb molt simbolisme polític que resten pendents de l'aplicació íntegra de la llei d'amnistia.
10: Els tres manifestants amnistiats van ser condemnats per desordres públics agreujats en les protestes posteriors a la sentència del judici del procés a Barcelona i a Girona.
1: Gràcies, Laia. A més, avui el govern de Salvador Illa ha demanat al Tribunal de Comptes que apliqui immediatament l'amnistia a la trentena d'exalts càrrecs processats per les despeses de l'1 d'octubre. Entre ells hi ha Artur Mas, Carles Puigdemont i Oriol Junqueras. La Generalitat també reclama al Tribunal que retorni els gairebé 5 milions i mig d'euros que va dipositar com a aval l'Institut Català de Finances. El jutge del cas Zapatero, José Luis Calama, ha citat a declarar a principis de setembre el president de Plus Ultra, Julio Martínez Sola. El magistrat ho fa després de l'escrit que Martínez Sola va enviar al jutjat implicant directament l'expresident espanyol en el rescat de la companyia aèria. Calama també ha citat el conseller delegat Roberto Rosselli, tot plegat el dia que la Fiscalia Anticorrupció ha demanat a l'Audiència Nacional que ampliï la informació sobre les joies de Zapatero. Joan Vilaplana.
14: Doncs sí, el Ministeri Públic vol més dades sobre les joies de l'expresident espanyol, com per exemple quan es van muntar. També vol més certesa sobre el seu preu de mercat ara mateix. Sospiten que poden tenir més valor que els 1,3 milions d'euros que els pèrits van estimar en un primer estudi preliminar. Fins ara Zapatero no ha donat explicacions sobre l'origen de les joies, s'ha limitat a dir que van ser un regal de cortesia, però sense aclarir qui li va fer. Sí que va precisar que el seu valor era inferior al milió d'euros. Fonts judicials aclareixen que la petició es va fer dies abans de l'entrevista a Televisió Espanyola en què Zapatero va parlar per primera vegada públicament de les joies.
1: Gràcies, Joan. Fem una pausa ara per la publicitat. Són les 8 i 18 minuts i a la tornada seguim amb la crònica informativa del dia i també ens aturarem en la qüestió dels exàmens PISA. Per què Catalunya ha quedat fora d'aquest informe que avalua el nivell dels estudiants catalans?
0: Catalunya Ràdio.
15: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu i Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
15: CaixaBank, elegit per Euromoney, millor banc a Espanya. I també a Espanya, millor banc per particulars i millor banc en responsabilitat corporativa.
16: Uns reconeixements que ens animen a continuar treballant amb compromís i proximitat. Gràcies als clients per la confiança.
15: CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
17: El Club Capravo fa 30 anys i aquest dissabte 25 de juliol et retornem el 100% de la teva compra gratis amb begudes amb vals de descompte, amb una compra mínima de 12 euros. Només amb el Club Capravo, més estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
18: Dissabtes i diumenges de 9 a 11 del matí, a Catalunya Ràdio, t'acostem l'actualitat des d'una nova perspectiva.
19: El Tot es pot parlar és un programa nou que posa el focus en les notícies que ens afecten i que impacten directament en la nostra vida quotidiana.
20: Al Tot es pot parlar, escoltem directament les persones i aprofundim en les qüestions d'àmbit polític, econòmic, social i cultural que generen més debat.
21: Amb Domènec Subirà, Núria Pujades i la col·laboració dels serveis informatius i de programes de Catalunya Ràdio.
18: Fins al 2 d'agost, els matins del cap de setmana,
21: Tot es pot parlar.
18: Tot es pot parlar a Catalunya Ràdio.

0: Cat.
1: L'estiu ets tu. Quan em mires i somrius. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Catalunya Vespre, amb Agnès Marquès.
2: El govern i els comuns impulsen una llei per reconvertir en habitatge protegit oficines, hotels, aparcaments en alçada i locals comercials a peu de carrer. Són mesures excepcionals que es podran aplicar temporalment en zones residencials tensionades i amb les quals volen incentivar el sector privat a crear fins a 20.000 habitatges de protecció en els pròxims 4 anys. En Rafael de Ribot, bona tarda.
3: Bona tarda.
2: Aquesta nova llei com funcionarà?
3: Doncs mira, permetrà aplicar aquest canvi d'usos sempre que el 50% de l'edificació es dediqui a habitatge social. També es preveu incrementar un 20% l'edificabilitat en sòls urbans per construir habitatge protegit, i això sense haver de canviar el planejament urbanístic, que considera que aquest és un fet realment innovador. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, a més, garanteix que aquest increment del que parlàvem, aquest 20% de la densitat, serà respectuós amb l'entorn.
4: Permetrà aquest increment del 20%. Sempre hem dit també que en un model de construcció de país mediterrani, per tant, no estem parlant en absolut del model de ciutats asiàtiques, estem parlant d'un model mediterrani.
3: Però hi ha més coses. També es permetrà aixecar més plantes en determinats edificis, allò que anomenem les remuntades, per fer-hi pisos protegits. Pel mateix ús es podran fer subdivisions d'habitatges sempre que els resultants tinguin un mínim de 50 metres quadrats. La líder dels comuns, Jessica Albiach, creu que els promotors privats ja no tenen excuses per no fer habitatge protegit.
5: Com fem que el sector privat s'involucre? És cert, li posem facilitats. Quina és l'exigència? Doncs mireu, aquests nous habitatges hauran de ser habitatges protegits i ho seran de manera permanent.
3: I una altra cosa, no menor i destacada. Si s'aprova aquesta llei i entra en vigor, els habitatges que es construeixin en aquestes zones a les que s'apliqui, en les zones tensionades, a partir de l'aprovació de la llei, hauran de ser de residència habitual i, per tant, no es podran destinar a lloguer temporal o turístic. El govern i els comuns volen tramitar la llei amb màxima urgència al Parlament perquè entri en vigor abans d'acabar l'any.
2: La xarxa de Rodalies continua afectada a aquesta hora per l'esvoranc de les obres de soterrament de les vies al barri de Vallbona, a Barcelona. La circulació segueix tallada entre Sant Andreu, Comtal i Montcada i Reixac. Roger Santaló.
6: Bones, sí, recordem que els passatgers de tres línies han de canviar el seu trajecte habitual. Per exemple, els usuaris de l'R11 que van cap al Vallès han de baixar a Sant Andreu, Comtal i continuar en autobús fins a Granollers Centre. Els afectats denuncien la situació.
7: No hem tingut cap mena de resposta ni d'informació d'on ens havien d'adreçar per saber quin és el mitjà alternatiu per poder baixar aquí a Barcelona.
8: Una odissea. Tardes menys anar en cotxe de Barcelona a Saragossa que de Sant Celoni a Barcelona.
9: Vinc des de Piera al Ferrocarril de la Generalitat, que és una meravella, fins a Bellvitge Gornal, i a partir d'ahir que vaig cap a Sant Celoni, doncs és l'aventura.
6: I els passatgers de l'R2 també tenen aquest mal de cap, perquè a Montcada han de caminar entre les estacions de Montcada i Reixac i Montcada i Reixac Manresa per enllaçar amb l'R4, i el temps del trajecte s'acumula.
10: Ahir vaig arribar 2 hores i mitja gairebé més tard des de l'hora que vaig sortir de treballar.
11: Rodalies no m'ha posat un sistema alternatiu, de manera que haig de buscar una altra línia diferent, després fer volta per Barcelona per arribar a la feina, etcètera. Una bogeria.
6: Demà dissabte, Adif i el Ministeri de Transports haurien de concretar quan es recuperarà la circulació ferroviària.
2: I mentrestant, la setmana vinent i l'altra podran tornar a casa els veïns de 2 blocs desallotjats per l'esvoranc produït per les obres de la línia 9 al barri del Putxet, també a Barcelona. 3 setmanes després del sinistre, continuen fora de casa més de la meitat dels veïns afectats, Roger.
6: Sí, tot i això, amb la reocupació dels 2 pròxims blocs, el govern calcula que els veïns del 60% dels habitatges desallotjats hauran tornat a casa seva. Pilar Díaz és la delegada de la Generalitat a Barcelona.
12: Aquesta setmana serien 11 habitatges més 4 locals, que serien Rubinstein 6, i la següent, a manca de tenir doncs, un historial una miqueta més llarg, la setmana següent, que ja seria la primera d'agost, estem parlant de Sant Gervasi de Cassoles, 54.
6: La setmana que ve continuaran els estudis tècnics per garantir l'estabilitat del terreny, malgrat que des de la Generalitat s'insisteix que els indicis fan pensar que no hi ha moviments. Per la seva banda, alguns dels afectats estan buscant assessorament legal per presentar una demanda conjunta. Recordem que aquest esvoranc, que es va produir el 7 de juliol, ha afectat uns 300 veïns d'aquest barri del districte de Sarrià-Sant Gervasi. A hores d'ara encara hi ha 35 habitatges que no tenen a l'horitzó cap data del retorn.
2: Des del 1987, a Espanya, estaven prohibits els trasplantaments d'òrgans entre persones amb VIH. Aquesta norma es va eliminar l'any passat i ara l'Hospital Universitari Vall d'Hebron ha fet la primera intervenció d'aquestes característiques. Cèlia Forment, bona tarda.
0: Bona tarda.
2: Com ha estat el trasplantament?
0: Doncs ha estat un trasplantament de ronyó pioner amb un donant viu i feta amb una cirurgia robòtica. Els protagonistes són dos homes de mitjana edat que són amics entre ells.
2: Per què és una operació tan excepcional?
0: Perquè fins fa ben poc la legislació espanyola ho impedia. La prohibició era vigent des del 1987 i no es va derogar fins al 2025. Aquest mes de maig passat es va aprovar el protocol estatal que regula els trasplantaments amb òrgans de persones amb VIH i això ha permès fer aquesta intervenció.
2: I com ha anat l'operació?
0: Doncs el pacient que ha rebut el ronyó tenia des de feia temps una insuficiència renal greu i ara evoluciona favorablement. Segons l'equip mèdic, diuen, ha estat un èxit. El donant també es recupera bé i des de l'Organització Nacional de Trasplantaments destaquen que es tracta d'un avenç social per a les persones amb VIH. Beatriz Domínguez Gil és la directora de l'entitat.
13: Por eso lo importante de permitir este tipo de trasplantes no es tanto el volumen de procedimientos, sino el permitir que estas personas con infección por el VIH puedan donar órganos si así lo desean.
2: Perquè els trasplantaments en persones amb VIH tenen alguna dificultat afegida?
0: Sí, els especialistes expliquen que cal estudiar molt bé els tractaments dels dos pacients perquè alguns fàrmacs contra el VIH poden contrarrestar la medicació immunosupressora. Tot i això, els avenços dels últims anys permeten trobar combinacions segures per controlar el virus i evitar el rebuig del nou òrgan. Aquesta nova regulació també pot ajudar a reduir les llistes d'espera dels trasplantaments dels pacients amb VIH, com explica el coordinador de la Vall d'Hebron, Albert Santdiumenge.
14: Esto beneficia a todos los pacientes que están en lista de espera, ya que al haber más órganos hay más posibilidad, ¿no?, de que sean trasplantados.
0: Per cert, l'Hospital Vall d'Hebron és el centre de l'Estat amb més trasplantaments que fets. L'any passat en va fer un total de 387.
2: Gràcies, Cèlia. Catalunya ha quedat fora de l'informe PISA. Avui hem sabut que un error del Departament d'Educació en la mostra dels alumnes que van fer els exàmens l'any passat farà que sigui impossible comparar els resultats. Ni amb els d'edicions anteriors a Catalunya, ni amb els d'altres comunitats autònomes de l'estat espanyol, ni amb els d'altres països d'arreu del món. Maria Costa, bona tarda.
15: Bona tarda.
2: Anem a pams i expliquem bé què és el que ha passat, de quin error es tracta, perquè a la pràctica això vol dir que no podrem saber si els alumnes catalans han millorat o han pitjorat, no?
15: Exacte. L'OCDE, que coordina l'informe PISA, marca uns criteris perquè hi hagi determinats alumnes que no facin les proves. Són, per exemple, els estudiants que tinguin alguna discapacitat física o psíquica o els que tinguin poc domini de la llengua. Són exempcions que han d'estar, això sí, justificades cas per cas, exempcions puntuals, i és important dir això, que el topall màxim d'estudiants que se'n poden escapar és el 5%. Doncs bé, l'any passat els centres de Catalunya van excloure el 23% de l'alumnat que formava part de la mostra. Ho admetixia la directora general de currículum del departament, Sònia Fernández.
16: La mostra és vàlida, però no és representativa, perquè supera aquest 5%. El fet de que no sigui representativa no pot ser comparable amb altres comunitats, ni tampoc amb altres edicions anteriors dels resultats de la prova PISA a nivell Catalunya.
2: Molt bé, queda clar, per tant, el motiu pel qual queda exclosa la mostra catalana. Però, Maria, com s'escullen els alumnes que han de fer els exàmens?
15: Això ha seguit tot un circuit. El primer que passa és que les comunitats autònomes envien un llistat al Ministeri d'Educació de tots els centres amb alumnat nascut el 2009. Aquí hem d'explicar que deixen fora els centres d'educació especial. A partir d'aquí, què passa? Doncs que una empresa contractada per l'OCDE fa una selecció aleatòria i diu quins centres han de fer les proves a Espanya. En el cas de Catalunya, per exemple, eren 51 centres. Un cop s'escullen, els centres comuniquen al Ministeri si tenen alumnes amb necessitats educatives especials. Amb tot aquest cens d'alumnes, l'OCDE treballa amb una altra empresa i fa la mostra aleatòria de l'alumnat. I aquí és on els centres, aplicant aquests criteris que hem explicat de l'OCDE, decideixen quins alumnes han d'excloure o no.
2: El topall és del 5% i es va incloure un total del 23%.
15: Per tant, més alumnes del compte.
2: Més alumnes van quedar fora del compte. Gràcies, Maria. Doncs ara, per tant, el que cal veure és en quina part de tot aquest circuit hi ha hagut l'error i, per tant, què és exactament el que ha fallat. De fet, el Departament d'Educació diu que ho investigarà i que crearà una comissió que coordinarà les proves i revisarà també les exempcions a partir d'ara. De tot plegat, en volem parlar amb Francesc Padró. Ell és catedràtic de l'UPF i codirector de l'Anuari de l'Educació de l'any 2026. Francesc Padró, bona tarda.
17: Hola, molt bona tarda.
2: A més, també extreballador de l'OCDE, oi?
17: Exacte, i també de Nacions Unides.
2: I de Nacions Unides. Per què és un greu ja tan important que al setembre no puguem tenir una mostra representativa dels resultats PISA dels alumnes catalans?
17: Jo diria per dues raons. La primera és perquè necessitem construir una sèrie que ens permeti veure quina és la tendència dels resultats a Catalunya, si anem millorant amb el temps o anem empitjorant. Que ens falti un element d'aquesta sèrie temporal vol dir que tenim menys capacitat de conèixer on som, en definitiva. I en segon lloc, també, perquè encara que no sigui molt agradable d'expressar-ho, crec que també hi ha una mica d'orgull nacional en el fet de saber doncs, que no hem estat capaços de tenir els resultats que tots voldríem conèixer.
2: Això no ho sabrem. Això és el que no sabrem.
17: No.
2: I a més, aquí, clar, hi ha una consideració a tenir en compte, que és que els resultats dels últims exàmens PISA tampoc no han estat molt, molt, molt satisfactoris. Aleshores, encara és més interessant veure'n l'evolució, no? Tu entens què és el que ha pogut passar? O sigui, nosaltres hem explicat la metodologia, eh? Tan freda, tan escèptica, de la manera més escèptica possible. Però entens què és el que ha pogut passar?
17: O sigui, jo puc tenir hipòtesis. Jo no estic en l'equip tècnic ni en cap dels organismes que té en compte això. Val a dir que és una situació que amb aquestes xifres, amb un 23%, jo, en tota la meva història de pràcticament 10 anys de treball al centre de recerca de l'OCDE, no recordo que hagués passat mai. Si és veritat que hi ha hagut casos en els quals s'ha depassat aquest dintell del 5%, però mai, que jo recordi, em puc equivocar, mai que jo recordi, s'havia retirat la mostra, sinó que s'havia dit ull amb això perquè és un 5,5%, un 6%, etcètera, no? Que amb totes les prevencions agudes hi per haver. Per tant, diguéssim, és una xifra realment espectacular en el pitjor sentit de la paraula. I què ho pot explicar? Doncs molt probablement les exclusions que realitzen els mateixos centres. I jo m'atreviria a dir, coneguent per damunt, diguem-ne, les dades del percentatge d'alumnes que tenen necessitats educatives especials, que tenim entorn d'un 4%, que aquesta no és la raó fonamental. És a dir, no estem parlant d'exclusions d'alumnes, recordem que estem parlant d'alumnes de 15 anys d'edat, no estem parlant d'exclusió d'alumnes que tenen problemes cognitius o problemes conductuals, i la hipòtesi, i voldria insistir en això, és una hipòtesi que llenço, que no sóc capaç de validar ni d'invalidar, és que això està molt relacionat amb la llengua primordial dels alumnes que han estat exclosos.
2: És, de fet, el poc domini de la llengua és un dels motius per quedar exclòs de les proves.
17: Efectivament. Aquesta és la hipòtesi que a mi em sembla més verosímil, però, insisteixo, si no vaig errat, crec que el mateix departament ha dit que encetava una investigació i, per tant, caldrà esperar a veure'n els resultats.
2: En tot cas, no hi ha un 23% de l'alumnat de Catalunya que que tingui unes dificultats educatives que faci que quedin exclosos d'unes proves com aquestes, no? Vostè ho xifraves en el 4%.
17: Sí, normalment, o sigui, si estem parlant d'alumnes que tenen dificultats d'aprenentatge derivades de problemes cognitius o fins i tot conductuals, difícilment estarem per damunt del 4%, almenys són les xifres que en aquest moment tinc al cap. Per tant, una altra cosa és que parléssim dels alumnes que estan en situació de vulnerabilitat social i econòmica o d'alumnes que categoritzem com amb dificultats degudes precisament al seu entorn econòmic. No? En aquest cas estaríem parlant efectivament de pràcticament un terç dels alumnes del total de Catalunya, no? En general. Però no crec que aquesta raó de la, relacionada amb la vulnerabilitat social i econòmica justifiqui l'exclusió. Més aviat tendeixo a pensar que estarà relacionada amb la llengua, però insisteixo, qui ho ha d'explicar és el departament. Nosaltres des de fora, tant des dels analistes universitaris com la Fundació Equitat.org, nosaltres el que podíem entendre és que aquesta xifra hauria consolidat una tendència que ja fa anys que observem, no només a PISA, sinó també a les proves nacionals de competències bàsiques, d'un empitjorament dels resultats. I hauria estat molt sorprenent veure que els resultats dels exàmens del 2025, sobretot veient quin és l'entorn que els propis docents han vingut denunciant les últimes setmanes i mesos, doncs que haguessin millorat els resultats. Més aviat tot faria pensar que o es quedarien igual o haurien empitjorat. I, per tant, l'èmfasi, jo crec, s'ha de posar en què fem per millorar. I aquesta és una qüestió, diguem-ne, extremadament important, no?
2: Sí, sí, no tindrem aquestes dades, però segur que l'esforç ha de continuar sent aquest. I també s'haurà d'aclarir perquè, tot i que el topall sigui del 5% d'alumnes exclosos, es van acabar enviant unes proves amb un decalatge tan gran amb l'exclusió del 23%, si és que es va revisar i tot i així es va decidir enviar les proves, o és que ningú ho va revisar en última instància. Tot això, efectivament, ens ho haurem d'explicar després que hi hagi aquesta investigació que el Departament d'Educació ha dit que obrirà ara. T'agraïm moltíssim, Francesc Padró, ell és catedràtic de l'UPFQ, director de l'anuari de l'educació de l'any 2026.
17: Sí. Em permets, digue'm, Agnès, sí, que afegeixi una cosa? És només, diguéssim, sembla que és una mala notícia i certament ho és per tothom, però també voldria dir que acredita la seriositat i el rigor amb què aquest tipus de proves es conceben i s'administren, no? I això és una bona notícia, en definitiva, ni que sigui una petita bona notícia dintre de la desgràcia.
2: Sí, sí, certament. Sí, sí, hi ha uns criteris, no?, i es fan complir, diríem, no?
17: Aquesta... Exactament.
2: Doncs està bé veure-ho també, llàstima comprovar-ho d'aquesta manera.
17: Sí, bé, sí.
2: Francesc, moltes gràcies, que vagi molt bé.
17: Al contrari, gràcies a vosaltres.
2: Passant 6 minuts ja de 8:45 de la nit, fem una pausa per la publicitat i de seguida tornem.
1: Catalunya Ràdio.
18: Som 3CAT.
1: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
19: Formar una família o no? Decidir ara o esperar? Tornar a estudiar o emprendre? Marxar o fer vida aquí? Tot comença a casa.
20: Informa't dels préstecs, plans i ajuts per construir un futur des de l'habitatge. Entra a gent.cat/habitatge. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
21: A Catalunya Ràdio ens apassiona el ciclisme i per això sintonitzem Ràdio Volta.
22: Ràdio Volta, el podcast de Catalunya Ràdio amb tota l'actualitat del món del ciclisme.
23: Amb el Joan Antoni Fletxa.
24: El més difícil que té.
23: I amb la Mireia Benito.
22: Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta. Els dimarts a l'API web de Catalunya Ràdio i també disponible a la plataforma 3CAT.
25: Amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
26: Saps que t'estimo.
27: Són amics.
26: Només amics.
27: L'amor pot ser un joc, però també la pitjor trampa.
28: M'expliques per què no has vingut aquesta nit?
26: Per fer una emoció? Crec que estàs gelós.
28: Vull que deixis de veure'l.
26: Si no, què?
27: Ben Affleck.
28: No tens por de mi.
27: Anna de Armas. Aigües Profundes. És la gran pel·lícula d'aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
1: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu. Catalunya Vespre.
2: Un treballador ha mort aquest divendres en un accident laboral a les obres del Camp Nou del Barça. Comissions Obreres demanarà que s'investigui l'accident per veure si hi ha hagut cap errada en les mesures preventives. Roger.
6: Sí, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, l'home, un operari subcontractat de nacionalitat romanesa de 54 anys, hauria rebut un cop al cap en picar contra una viga pels vols de les 3 del migdia mentre feia treballs de pintura en una plataforma elevada en les obres del Camp del Barça. Carlos del Barrio, responsable d'acció sindical d'Hàbitat de Comissions Obreres, diu que les condicions de treball de la reforma de l'estadi compliquen la seguretat dels treballadors.
3: Els terminis en els quals s'està executant l'obra, les jornades interminables, l'avinguda de treballadors des de múltiples parts del món, en molts casos en situació no legal i sense complir la normativa, doncs és un caldo de cultiu que és perfecte, no?, en un sector que té un problema en els temes de la prevenció de riscos laborals.
6: Ara s'ha de veure si hi ha relació amb els fets, si hi ha hagut alguna errada en les mesures de seguretat. El sindicat demanarà a la Generalitat que s'investigui per si s'havien pres les mesures corresponents. El d'avui ha estat el primer accident laboral mortal que hi ha hagut al nou Camp Nou des que van començar les obres fa 3 anys.
2: Gràcies, Roger. Per cert, que la Generalitat pagarà finalment una indemnització de més de 600.000 euros a les famílies dels dos agents rurals assassinats a Aspa, al Segrià, ara fa 9 anys. Un canvi normatiu ha permès que el Departament es faci càrrec d'aquesta quantitat. Els dos agents, recordem-ho, van morir pels trets d'un caçador. Lleida, Noelia Casellas.
4: Els dos agents rurals van morir en un vedat privat d'Aspa el 21 de gener del 2017. Un caçador els va disparar per sorpresa i van morir al mateix lloc. Un jurat popular va declarar el caçador culpable d'assassinat per unanimitat i l'audiència el va condemnar a 45 anys de presó i a pagar una indemnització de més d'un milió d'euros. L'home es va declarar insolvent i la seva assegurança va pagar 300.000 euros a les famílies al límit del capital assegurat. L'assegurança del govern també va pagar una indemnització als fills de les víctimes. Quedava, però, una part important. Les famílies les van reclamar al departament, però aquest no hi veia en cas jurídic. Ara, un decret llei aprovat al març permet reconèixer aquest dret d'indemnitat als agents rurals. Ho explica Pau Simarro, l'advocat de les famílies.
5: Quan vam veure la publicació d'aquesta norma, la vam reclamar, la vam demanar i, efectivament, ens va ser estimada.
4: Aquest doble crim va comportar canvis en els protocols i mesures de seguretat en el cos d'agents rurals, com ara les armilles antibales o les patrulles triples amb un agent armat.
2: Una cinquantena de tractors tallen des de les 5 de la tarda la C-14 a Tàrrega, a l'Urgell. Unió de Pagesos i altres entitats protesten contra la fauna cinegètica i les ZEPA, són les zones d'especial protecció per a les aus. Demanen asseure's a negociar amb la Conselleria de Territori. Marc Camps, bona tarda.
7: Bona tarda. El tall es mantindrà fins a les 9 del vespre, quan els tractors es començaran a retirar en marxa lenta. La pagesia de les comarques de Ponent reclama que replantegi la normativa de la ZEPA, que diuen que ha provocat l'abandonament de moltes finques i que, més, fa augmentar el risc d'incendis. Sentim Carol Aixut, d'Unió de Pagesos, en declaracions a Catalunya Ràdio.
8: I la decisió de no poder fer moltes coses amb tema agrícola és el que ha provocat l'abandonament, sobretot de les finques i després dels pobles, perquè els joves ja no es volen quedar. I fins que no ens vulguin escoltar, perquè al final l'únic que volem és que se'ns escoltin, que nosaltres, amb el tema de la CEPA, fa 6 mesos que esperem una reunió en territori.
2: I també exigeixen, Mar, més mesures per revertir els danys que causa la fauna cinegètica als conreus.
7: Sí, de fet, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordet, ja s'ha compromès a revisar les accions per reduir la sobrepoblació de conills.
9: Quan ells diguin, ens assentarem i analitzarem el que estem fent per mantenir-ho i el que s'hagi d'augmentar o que s'hagi de replantejar, ho farem.
7: Amb tot, els pagesos mantenen la mobilització prevista per aquest diumenge en aquest mateix tram de Tàrrega.
2: I de moment avui, que es mantindrà, diuen, fins les 9 de la nit, per tant, fins d'aquí uns 20 minuts. Per cert, que a l'inici del mes d'agost vindrà molt acompanyat d'una pujada del preu dels combustibles a les benzineres. A l'encariment del petroli, a causa dels mercats per la situació internacional, s'hi afegirà la retallada de les ajudes que ofereix el govern espanyol. El dissabte 1 d'agost, la bonificació passarà a ser de 15 cèntims a 10 cèntims per litre, i així progressivament fins a l'1 d'octubre, data en què desapareixeran aquestes ajudes públiques que es van imposar implementar, recordem-ho, per amortir l'efecte del conflicte a l'Orient Mitjà. Israel ha iniciat una operació militar de gran abast a Cisjordània després de la mort de dos israelians i quatre palestins en un tiroteig a tocar d'un dels assentaments de colons jueus en territori ocupat. El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, en una reunió d'urgència amb el seu gabinet, ha aprovat algunes mesures, com ara el desplegament extraordinari de l'exèrcit o bé l'acceleració de la legalització dels punts d'avançada dels colons perquè es converteixin en assentaments legals, segons Israel. Jerusalem, Jordi Brascó.
0: Els colons jueus instal·lats a Cisjordània han començat una caça de bruixes des de l'enfrontament que s'ha produït aquest matí de divendres al poble palestí de Tal i que ha acabat amb la mort de dos israelians i quatre palestins. Un grup de colons havien entrat en territori palestí sense permís de l'exèrcit israelià i havien provocat enfrontaments amb veïns locals. La baralla ha continuat més tard en un altre punt dels afores del poble, ja en presència de soldats israelians i de colons armats encarregats de la seguretat d'un assentament pròxim. En un moment de la baralla, un palestí pren l'arma d'un dels colons i és aleshores quan comença el tiroteig mortal. Els fets han mobilitzat tots els colons violents de Cisjordània que han atacat diverses poblacions en resposta. També han fet que Benjamin Netanyahu convoqués el seu gabinet de seguretat i aprovés mesures com un desplegament extraordinari de l'exèrcit israelià, el tancament de tota l'àrea de Nablus i, a més, l'acceleració de la legalització dels punts d'avançada de colons a la zona perquè es converteixin en assentaments de ple dret sempre a ulls d'Israel, ja que tots són il·legals segons el dret internacional.
2: Gràcies, Jordi. Mentrestant, l'Iran amenaça de matar tant soldats nord-americans com víctimes mortals iranianes i hagi per bombardejos dels Estats Units. Tot això segons ha promès el comandant en cap de les Forces Armades de la República Islàmica. Les hostilitats continuen sobre el terreny per les dues bandes, eh? Ignasi Abad, bona tarda.
10: Sí, bona tarda. Els guardians de la revolució adverteixen que bombardejaran països que donin suport a qualsevol mena, de qualsevol mena a Washington. De moment, avui han atacat Bahrain, Kuwait i Jordània, aliats dels Estats Units, després dels bombardejos de matinada dels nord-americans per 13a nit consecutiva. L'únic gest de distensió avui ha vingut per part dels Houthis, els rebels del Iemen, aliats de l'Iran, asseguren que no volen bloquejar indiscriminadament els pas de vaixells pel Mar Roig, sinó que només impediran el pas de les embarcacions de l'Aràbia Saudita, que són els seus enemics. La cotització del preu del barril de petroli Brent ha baixat avui un 5% fins als $95 després d'haver superat ahir el 100.
2: Gràcies, Ignasi. Mentrestant, Donald Trump amenaça ara Europa amb forts aranzels com a represàlia per les multes de 890 milions d'euros a Google per haver infringit la llei europea de mercats digitals. Miquel Àngel Violant, bona tarda.
11: Bona tarda. Segons el president nord-americà, Europa roba els Estats Units i per aquesta raó li caurà una bona repassada per comportaments que l'inquilí de la Casa Blanca considera il·legals i immorals. Trump ha arribat a dir: no som la guardiola d'Europa. És el contrapunt irat de Trump, una jornada tranquil·la en què Europa es mostrava satisfeta perquè els aranzels anunciats en les hores prèvies per la Casa Blanca estaven per sota del 15%, el topall pactat a l'estiu amb la Unió Europea. Fins i tot la portaveu de la Comissió Europea, Paola Pinho, havia mostrat la seva satisfacció.
12: Valorem positivament que l'anunci d'ahir s'ajusti als compromisos aranzelaris que van ser acordats.
11: Però ara aquesta valoració positiva queda en entredit en funció de quines siguin les noves mesures arancelàries de Donald Trump, acostumat a servir-ne una de freda i una de calenta en la gestió dels conflictes amb els socis europeus.
2: I més fronts que té oberts a la Casa Blanca. Un d'ells és que ha informat avui que el president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, es reunirà amb el president nord-americà a Washington dimarts vinent. L'entrevista es produeix després d'intensos contactes ahir entre els governs dels dos països. L'anunci s'ha fet en una jornada particularment negra a Rússia i Ucraïna, amb almenys una vintena de morts, Ignasi.
10: Sí, l'atac més potent s'ha produït a prop de Kiev durant una exhibició de drons organitzada per empreses del sector de la defensa militar míssils russos han caigut sobre el lloc on es feia aquesta mostra i han matat 10 persones, n'han ferit més de 100. 5 ucraïnesos més han mort a Sloviansk, una de les últimes ciutats de Donetsk, sota control de l'exèrcit de Zelensky, per bombes guiades llançades per Moscou. I al matí, drons ucraïnesos han impactat contra diversos magatzems de l'empresa Wildberries, un gegant del comerç en línia al país a qui Zelensky acusa de col·laborar amb l'exèrcit rus. Els atacs han estat a Sant Petersburg i a Crimea. El balanç, 6 morts i 26 ferits. Els bombardejos contra aquesta companyia van començar dissabte i Zelensky justifica al·legant que l'empresa emmagatzema i distribueix material militar per l'exèrcit rus. D'altra banda, l'OTAN ha confirmat que ha batut un dron a Romania per primera vegada des de l'inici de la guerra, que havia entrat a l'espai aeri de Romania. No queda clar l'origen d'aquest dron i hi ha una investigació en marxa.
2: Minuts i arribarem a les 9 de la nit. El dispositiu especial de mobilitat per a l'eclipsi del 12 d'agost restringirà la circulació de camions a la P7. La Generalitat i els ajuntaments han previst 23 punts oficials d'observació distribuïts en 18 municipis. Montsemir, bona tarda.
13: Bona tarda. El govern recomana evitar l'AP7 aquell dia. Serà la via en què s'esperen més complicacions, però també es preveu que hi hagi congestions a l'A7, la Nacional 340, la 240 i els accessos al Delta de l'Ebre. La consellera d'Interior, Núria Parlon, explica que, sobretot, cal evitar l'observació de l'eclipsi des dels vorals de les carreteres.
14: És important que la mobilitat quedi el mínim afectada i que sigui una via que pugui garantir la fluïdesa i evitar accidents sobrevinguts i que se'ns quedi gent aturada a les vies, fent alguna fotografia, el que podria passar si no tenim una observació a través d'aquest pla de trànsit.
13: El dispositiu per al 12 d'agost a la tarda mobilitzarà 700 efectius dels Mossos a les carreteres del terç sud del país, que és on l'eclipsi serà total. També s'hi afegiran les policies locals i agents rurals dels espais naturals com el Delta de l'Ebre i la Serra de la Mussara. Es repartiran 150.000 ulleres homologades en diversos punts d'observació. Núria Montserrat és la consellera de Recerca.
14: Les ulleres s'han de portar des del moment que inicia l'eclipsi. Això vol dir gairebé una hora i mitja, una hora i vint abans de les 8:30, si mirem directament al sol, ens hem de posar les ulleres. No podem mirar al sol sense aquestes ulleres de protecció.
13: L'eclipsi es podrà veure des de 8:45 a les 9 del vespre. S'esperen 50.000 persones als punts oficials d'observació.
2: Gràcies, Montse. I avui a Balaguer ha sonat això.
15: Com no hi ha inútil cap esperit si creix lliure en la seva virtut. Que per poder esdevenir el que volien els déus, en la forma viva del que...
2: Versos de Carles Riba, que han servit per acomiadar l'escriptor Josep Vallverdú. Família, amics i autoritats han participat en un acte multitudinari per dir l'últim adéu a un escriptor prolífic que va morir dimarts amb 103 anys. Lleida, Julià Albacar.
16: Vallverdú mateix va triar els versos de Riba que este matí han sonat per acomiadar-lo a l'església de Sant Domènec de Balaguer, on va viure els últims anys de la seva vida. Tot i la seva avançada edat, Vallverdú va treballar fins al mes d'abril i ha deixat enllestides dues de les quatre obres inèdites que ampliaran el seu llegat. Ho ha explicat qui va ser comissària de l'any Vallverdú, Carme Viladuguet.
17: Treballar el seu llegat i aquests originals, doncs allò, molt reposadament, perquè el que sí que ha fet el professor Vallverdú és allò, també treballar-se la posteritat.
16: Un llegat que ara està treballant per conservar a la Universitat de Lleida, que preveu ampliar el fons personal i literari de Vallverdú amb obres que ell mateix va cedir en vida i que inclouen, per exemple, el mecanoscrit original de Rovelló, el llibre que l'ha fet més popular.
2: A Barcelona, quan falten 21 dies perquè comenci la Festa Major de Gràcia, que serà del 14 al 21 d'agost, ja escalfa motors amb una polèmica. Les queixes d'alguns veïns pel soroll, Marta Vives.
18: Fa anys que es parla de la massificació, però ara 6 carrers de moment han rebut peticions per anul·lar les activitats nocturnes pel soroll i les molèsties que provoquen. Escoltem les queixes dels veïns que ha recollit BTV.
19: Em sembla que a les 12, en teoria, pleguen la música. Pero la gente no son va a casa.
20: Pues por la noche es mucho ruido, es un poco estresante, hay como mucha gente, a veces es difícil acceder a casa.
24: Potser no tenir totes les nits seguides, potser tenir algunes nits més tranquil·les.
18: Per la seva banda, la primera tinenta d'alcaldia i regidora del districte, Laia Bonet, ha defensat les festes de Gràcia i el patrimoni que representen per la ciutat.
29: És una festa oberta, és una festa inclusiva, és una festa pensada per tothom i és una festa que és justament la millor mostra de la identitat identitat de la vila.
18: La presidenta de la Fundació Festes de Gràcia, Lina López, però ha admès a Catalunya Ràdio que s'ha de fer una reflexió.
1: Hem de fer una reflexió, hem de fer-la, i és evident que hauríem de fer-la, però clar, aquest any continuarem amb la festa tal com la veníem plantejant des de fa 4 o 5 anys, que és quan va començar el canvi del reglament intern.
18: Durant la setmana de la Festa Major de Gràcia s'organitzaran més de 900 activitats gratuïtes.
2: El baixista Marcus Miller homenatja Miles Davis al Palau de la Música de Barcelona amb motiu del centenari del naixement del genial trompetista. Miller va treballar colze a colze amb ell durant la dècada dels 80, a Marruiz.
3: El concert d'aquesta nit s'anomena We Want Miles, és a dir, Volem en Miles, que és el títol del primer disc en directe que va publicar el trompetista d'Illinois després de 5 anys sense pujar als escenaris. 3 dels músics d'aquell àlbum actuen aquesta nit al Palau. El baixista i clarinetista Marcus Miller, el saxofonista Bill Evans i el guitarrista Mike Stern. Miller va treballar al costat de Miles Davis des de 1980 i va compondre algunes de les peces principals d'àlbums com Tutu. El trompetista ja havia estat pioner de gairebé tot. El bebop, el cool jazz, el jazz modal, el jazz de guarda, i als anys 80 hi afegia rock progressiu, electrònica, pop, i aprofundia en la fusió. Al concert d'aquesta nit, Marcus Miller recuperarà temes dels seus discos conjunts, com The Man with the Horn, We Want Miles, Amandla, dedicat a les cultures del sud de l'Àfrica, o Tutu, un homenatge, òbviament, a l'arcabisbe i activista sud-africà Desmond Tutu. Però també hi haurà lloc per als grans clàssics de la discografia de Miles Davis, Kind of Blue, un disc fonamental per entendre el jazz contemporani, i el futurista Beaches Brew.
2: Minuts i mig, arribarem a les 9 de la nit. David Ubach, com estàs?
6: Què tal?
2: Hem de parlar dels esports.
6: Doncs amb el Barça. Que...
2: Què comencem amb el Barça?
6: Sí, vinga, que avui està jugant el seu primer partit amistós de la pretemporada. De tota manera, és un partit a porta tancada, un Barça a Europa de la primera federació, que de moment ha començat a les 8, ara ha d'estar al descans, però com que és a porta tancada, doncs no en tenim els detalls, els sabrem tan bon punt s'acabi. Sí que podem explicar que Karim Adeyemi, el nou fitxatge tot just presentat ahir, no jugarà aquest enfrontament. S'havia especulat amb què podia estrenar-se, però finalment no serà així. Del Barça, amistós a banda, doncs podem explicar també que aquí està a punt de

0: com dèiem, pel club Arlequinat, provinent de Ludogorets de Bulgària. Precisament té passat Pipa Ávila a l'Espanyol.
1: Molt bé, afegim-hi un parell de punts més de futbol.
0: Doncs en clau internacional, Jürgen Klopp l'han presentat com a nou seleccionador alemany. Klopp, de 59 anys, va deixar la banqueta del Liverpool ara fa dues temporades i ha signat contracte fins al 2030. I pel que fa a Lleida, han clausurat de manera preventiva el camp d'esports perquè s'ha detectat un brot de legionel·la en el sistema d'aigua de l'equipament. El bacteri el van detectar després de les revisions que ha fet l'Ajuntament en assumir-la la gestió.
1: El Tour de França, cinquena victòria d'etapa per Tadej Pogacar,
0: I s'ha tornat a imposar en solitari avui a la 19a etapa, la penúltima de la ronda francesa, i que tenia final en un cim mític, l'Alpe d'Huez. Per cert, Pogacar ha batut el rècord d'aquesta ascensió que datava de 31 anys enrere. Ha atacat a 12 quilòmetres de l'arribada, deixant enrere primer el grup principal, i de mica en mica ha anat atrapant tots els corredors que hi havia escapats per davant i els quals tenia gairebé 3 minuts i mig de distància per davant.
2: I have good legs and there's not many guys...
3: Tinc bones cames i no hi ha gaires nois que em puguin seguir, així que ho he intentat i he arribat al capdavant.
2: Or try to go with me, so I tried and then I committed to the top.
0: Pogacar, doncs, que deixa encara més vist per sentència aquest Tour de França, té de renda més de 7 minuts respecte del segon, que és Remco Evenepoel, i gairebé 10 minuts de marge amb el tercer, que és el seu company d'equip a més, precisament a l'Emirates, Isaac del Toro, al mexicà. L'etapa de demà també s'acabarà a l'Alp d'Huez i torna a ser d'alta muntanya.
1: I ja serà diumenge que entren a París, arriben,
0: sí,
1: a París i s'acaba.
0: Sí, amb el final als Camps Elisis, però des de l'any passat amb una variació, amb ascensió a Montmartre, que sempre, doncs, en deixa imatges més espectaculars.
1: I tant, ben boniques. I el Barça de bàsquet, que encadena fitxatges.
0: Avui ha fet oficial el seu 8è reforç, el de Tyrese Martin, que és un alè que té experiència a l'NBA, és estatunidenc, té 27 anys i a més també pot jugar d'escorta. I a l'NBA, atenció, perquè ja té nou equip, LeBron James ha fitxat pels Philadelphia 76ers. L'alè de 41 anys firma per dues temporades amb els Sixers com a agent lliure i buscarà amb l'equip de Philadelphia el seu 5è anell de campió amb el que seria amb un quart equip diferent.
1: Molt bé, gràcies, David.
0: Fins demà, adéu-siau. Ciao.
1: Minut i mig i arribarem a les 9 de la nit d'aquest divendres, per tant, ja tota l'atenció posada en el cap de setmana, en el qual sembla que ens esperen canvis en alguns punts del territori importants pel que fa al temps. Gemma Puig.
4: Avui les temperatures han quedat un pèl més baixes, tret d'algun racó del Pirineu, i també altre cop hem tornat a arribar als 40 o fins i tot 41 graus a Llimiana, 40 als Torms, vent de sud que ha fet pujar la temperatura cap a la Vall d'Aran, 39 a Busos, però en conjunt no s'ha enfilat tant, sobretot s'ha notat cap a l'interior de les Terres de l'Ebre, on han quedat més baixes que no pas aquests darrers dies. Hem tingut ruixats cap al prelitoral del Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, i ruixats ara al vespre també cap al Pirineu i Prepirineu Occidental. Aquest canvi de temps i de temperatura el notarem el cap de setmana. D'una banda, amb menys calor, gairebé a tot arreu, excepte el Camp de Tarragona i Ebre, que amb el vent de mestral quedarà la temperatura un pèl més alta, però sobretot haurem d'estar molt pendents dels ruixats i les tempestes que descarregaran tant dissabte com diumenge, que poden ser localment intenses, amb tempesta, amb calamarsa, amb cops de vent. Per tant, molta precaució, perquè venim de dies de molta calor acumulada.
5: Catalunya Vespre, amb Agnès Marquès.

0: Bona nit, són les 9. I a aquesta hora us destaquem la preocupació màxima que hi ha pels incendis que cremen a Madrid i Àvila. Les flames estan actives i descontrolades. Més de 55.000 persones estan desallotjades o confinades per uns focs que ja són els pitjors de la història de la comunitat, Cèlia Forment.
1: Els bombers treballen per evitar que aquests dos incendis s'acabin fusionant en un de gran. El Ministeri de l'Interior ha assumit el control de la situació i en declaracions a Televisió Espanyola el ministre Fernando Grande Marlaska confirma que les properes hores la situació meteorològica i pugui ajudar.
2: Esperemos que el viento, estas son las previsiones de AEMET, afloje razonablemente y que tengamos una ventana importante durante toda la noche y la madrugada para atacar vía terrestre al fuego.
1: A la comunitat de Madrid hi ha 45.000 veïns afectats, entre confinats i evacuats, mentre que a Àvila són 10.000 més. La superfície calcinada entre els dos focs supera les 20.000

0: hectàrees.
1: A Catalunya s'incrementa el risc d'incendi de cara a aquest cap de setmana. Segons les previsions dels agents rurals, aquest dissabte hi haurà 195 municipis de 19 comarques amb risc extrem d'incendi forestal. Malgrat la baixada de temperatures, el vent que bufarà als dos extrems del país fa canviar el mapa de riscos. Es reobren els parcs naturals de la Baronia de Rialb, la Ribera Salada, el Montsec d'Ares i el Montsec de Rúbies i el Parc Natural de Montserrat. En canvi, es tancaran els parcs de Tivissa, Vandellòs, Cardó-Boix, muntanyes de Prades i els ports. També seguiran amb accés restringit els parcs de Montmell-Marmallà i la Serra de Montsant. En total, no es podrà accedir, doncs, a 6 zones naturals. L'activació del nivell 3 del Pla Alfa, amb nivell molt alt de risc d'incendi, afectarà més de 200 municipis.
0: L'Assemblea dels 125 estats membres del Tribunal Penal Internacional ha destituït el fiscal en cap, Karim Khan, per conducta sexual inapropiada. El prestigiós jurista britànic de 56 anys tenia les funcions suspeses des del juny arran de l'obertura d'una investigació per agressió sexual i abusos a una de les seves subordinades. Més de 80 estats membres han votat per acabar amb el mandat del fiscal en cap del TPI, que fins ara portava el cas contra Israel per crims de guerra, per la invasió de Gaza després dels atacs terroristes de Hamas el 2024. Khan és qui va sol·licitar les ordres d'arrest internacional contra el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, i el llavors ministre de Defensa d'aquest país, Yoav Gallant. La decisió de la destitució del fiscal en cap del TPI encara no és oficial, però fonts diplomàtiques han filtrat el resultat de la votació dels membres de l'organisme judicial internacional.
1: El govern i els comuns impulsen una llei per reconvertir en habitatge protegit oficines, hotels, aparcaments en alçada i locals comercials a peu de carrer. Són mesures excepcionals que es podran aplicar temporalment en zones residencials tensionades i amb les quals volen incentivar el sector privat a crear fins a 20.000 habitatges de protecció en els pròxims 4 anys. La líder dels comuns, Jessica Albiach, creu que els promotors privats ja no podran posar excuses.
2: Com fem que el sector privat s'involucre? És cert, li posem facilitats. Quina és l'exigència? Doncs mireu, aquests nous habitatges hauran de ser habitatges protegits i ho seran de manera permanent.
1: També es permetrà aixecar més plantes en determinats edificis, són les anomenades remuntes, per fer-hi pisos protegits. Per al mateix ús, es podran fer subdivisions d'habitatges sempre que els habitatges resultants tinguin un mínim de 50 metres quadrats. Els habitatges que es construeixin en zones tensionades després que s'aprovi la nova reglamentació hauran de ser de residència habitual. El govern i els comuns el que volen és tramitar la llei amb la màxima urgència possible al Parlament per aprovar-la abans que s'acabi l'any. Són les 9 i 4 minuts als esports de Bitubac.
3: El Barça està jugant el seu primer amistós de la pretemporada. La ciutat esportiva Joan Gamper ha arrencat a les 8 dies contra l'Europa en un duel amistós, com dèiem, que és a porta tancada. Sí que sabem que no el jugarà el nou fitxatge Karim Adeyemi. Això en futbol. En bàsquet, el Barça s'ha reforçat amb la seva 8a incorporació de cara a la nova temporada. És l'aler nord-americà Tyrese Martin, que prové de l'NBA a les files dels Brooklyn Nets. I en ciclisme, el Tour de França, nova victòria en solitari de Tadej Pogacar, la 5a en aquesta edició per a l'eslové de la ronda francesa. S'ha imposat a més el cim mític de l'Alp d'Huez i referma encara més el seu lideratge a la general, ara ja amb 7 minuts de marge respecte del segon, Remco Evenepoel.
1: Gràcies, David. Gràcies també a tots vosaltres per la vostra atenció. Que vagi bé. Bona nit.
4: Catalunya Vespre, amb Agnès Marquès. Catalunya Ràdio.
5: Som 3CAT.
4: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
6: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
5: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
7: A l'estiu prenem el botó de pausa. Tenim més temps lliure i també més temps per informar-nos i analitzar què passa al nostre voltant. Més temps per aprendre coses i per descobrir noves maneres d'entendre el món. A l'estiu canviem el nostre punt de vista, però no del tot, perquè a Catalunya Ràdio continuem amb les mateixes ganes d'explicar-t'ho tot.
5: De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
7: Passi el que passi, nosaltres hi som per explicar-t'ho.
5: Dissabtes i diumenges de 9 a 11 del matí, a Catalunya Ràdio, t'acostem l'actualitat des d'una nova perspectiva.
8: El Tot es pot parlar és un programa nou que posa el focus en les notícies que ens afecten i que impacten directament en la nostra vida quotidiana.
2: El Tot es pot parlar, escoltem directament les persones i aprofundim en les qüestions d'àmbit polític, econòmic, social i cultural que generen més debat.
9: Amb Domènec Subirà, Núria Pujades i la col·laboració dels serveis informatius i de programes de Catalunya Ràdio.
5: Fins al 2 d'agost, els matins del cap de setmana,
9: Tot es pot parlar.
5: Tot es pot parlar a Catalunya Ràdio.
10: L'estiu és tu.
11: Catalunya Ràdio.
10: La llum dins dels meus ulls.
5: Som 3CAT.
10: L'estiu ets tu.
11: L'estiu ets tu.
10: Quan em mires i somrius.
11: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
12: Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets, els noms i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren al lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
13: En el capítol anterior...
14: Dos assassins fora de control. Les forces de seguretat a Catalunya han declarat l'alerta màxima i han iniciat el que en l'argot policial es qualifica com a caça de l'home. La recerca de Manuel Brito i Francisco Javier Picatoste és una prioritat absoluta de Mossos d'Esquadra, policia i Guàrdia Civil, perquè estem que la seva carrera sagnant no hagi acabat encara i que puguin causar més víctimes.
5: Dos presos del centre penitenciari de Ponent, Manuel Brito i Javier Picatoste, s'escapen aprofitant un trasllat a l'hospital. En la fugida, apareixen dos Mossos d'Esquadra i després desapareixen. Al cap de 8 dies, un confident explica a la policia que els fugitius han aconseguit arribar a la Serra de Collserola, a Barcelona, gràcies a un tal Antonio Pavón, que els ha estat ajudant des del principi. Tenen diversos plans per aconseguir molts diners. Un d'ells és segrestar el fill d'un narcotraficant que viu a Sant Pere de Ribes. Els Mossos munten un gran dispositiu per protegir el nen i detenir els fugitius, però Brito i Picatoste no s'hi presenten. Els col·laboradors de Brito i Picatoste sospiten que la policia els va al darrere, tenen por de ser detinguts i tallen la comunicació fins que la cosa es relaxi. Brito i Picatoste decideixen abandonar Collserola pel seu compte i busquen un cotxe per anar fins a un refugi a prop de Berga. En troben un al camí vell de Sant Iscle, a prop de Cerdanyola. Creuen que està abandonat. S'hi apropen. Quan intenten entrar-hi, s'adonen que dins hi ha una parella que, espantats pels dos delinqüents, intenten fugir. Perquè no s'escapin, Brito buida el carregador del seu revòlver sobre el noi. Deixen el cos a la cuneta sense saber si continua viu i pugen al vehicle. Al seient del darrere, encara hi ha la noia despullada i molt espantada. Brito s'asseu al seu costat. Picatoste, el seient del conductor, arrenca el motor. No tenen ni idea de quin serà el seu proper moviment.
15: Hola, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. Brito i Picatoste sembla un títol de pel·lícula. La seva història també. L'un, condemnat per homicidi, i l'altre, un lladre amb sida i amb poca autoestima. Fereixen greument dos Mossos a Lleida per escapolir-se de la presó. S'amaguen durant gairebé un mes a la Serra de Collserola, ajudats per delinqüents comuns. El temps que passa sense novetats positives per a ells i la por de ser detinguts els empeny a fugir, a qualsevol preu, i tornen a disparar, tenyint de sang encara més els seus camins. Pararan? Els faran parar? Intentarem posar llum a la foscor. Comencem.
16: If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker. We kill the flame.
5: Crims. Per què matem?
16: Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker.
17: Hey, hey, hey, hey.
5: dels moments foscos de la nostra societat. Crims, amb Carles Porta.
15: El camí de Can Catà és una petita carretera de muntanya. Uneix el parc de la Riera a Cerdanyola amb la finca de Can Catà, on hi ha una masia del segle XVIII molt ben conservada. És un dels camins més recomanats per recórrer en bicicleta si un s'endinsa a Collserola des de la zona del Vallès. Un racó idíl·lic envoltat de natura frondosa, on de nit no hi passa gaire gent. I és en aquesta zona on han abandonat el cadàver del noi a qui han disparat. El policia nacional que fa la inspecció ocular de l'escenari del crim li dona la volta al cos del noi i, casualitats tràgiques de la vida, és el seu cosí Sergio Martínez Moré, de 23 anys. Aquesta coincidència complica encara més el cas.
17: A partir d'aquell moment, el cos nacional de policia i el grup d'homicidis especialment agafen el seu cas perquè el familiar d'un d'ells ha estat assassinat per dos tios que se l'havien escapat als Mossos i que 33 dies després, o 30 i pico dies després, els Mossos no aconseguien detenir.
15: Recordeu que en aquell moment, l'any 2001, els Mossos encara no han estat desplegats a Barcelona. És per això que el grup d'homicidis del cos nacional de policia pot reclamar el cas com a seu. Poc després que la Policia Nacional trobi el cadàver del noi, a la que aleshores era la seu central dels Mossos al carrer Bolívia, cantonada amb el carrer Ávila, el cap de l'equip d'investigadors dels Mossos que porten el cas, el sotsinspector Toni Domènech, tope amb la notícia.
18: Quan es van disparar, quan va ser el súmum de la pressió, va ser quan un dia arribo jo a les 7 del matí i veig un teletip de la sala SIC. Vale? La sala és la sala de coordinació interpolicial de Catalunya, dels diferents cossos policials. I m'arriba un homicidio en Collserola, dos individuos han tiroteado a un chico, al conductor, han violado a la chiquita i ja està.
15: Des del primer moment, el sotsinspector Domènech té clar que aquells són els homes que busca des de fa 32 dies. Tot i que voldria seguir el rastre d'aquesta nova pista, ha de respectar la cadena de comandament i la burocràcia entre els diferents cossos policials és complicada.
18: Automàticament els meus superiors determinen que, com que Collserola és cos nacional de policia, doncs es té que anar a parlar amb ells, a intentar fer un equip conjunt, a intentar fer aquelles coses que els agrada tant als polítics.
15: I aleshores, a totes les pressions que patien els Mossos en aquell moment, se n'hi afegeix una de nova.
18: Què he de fer? No, posa'm, fes-me un informe i posa tot el que hem fet. Tot? Tot el que hem fet. Pues jo, tres pàgines, tot. Vale? Telegrama, tenim vigilància, pavón, el confidente, el otro, aquí, allà, tot. Tingui. Vale, pues ara anem a veure el cos nacional de policia. Ens anem a Via Laietana. Allà hi havia un bon professional, el Pepe, que és el que portava els homicidis de Barcelona abans de ser Mossos. Bueno, era un gran professional, no tinc res més a dir, però ell era com jo. A mi me manden. ¿Sabes qué? Esto está muy bien, ¿vale? Automáticamente va a agafar el informe y se lo va a fotre a la butxaca. Y va a decir, ahora hablaréis con el jefe, el inspector jefe. Va a mandar a parlar amb l'inspector jefe y el inspector jefe va a decir, bueno, sí, pero ¿sabéis qué? En vez de coordinar, porque nosotros estamos acostumbrados a trabajar de una manera, de una diferente manera y tal y cual, vamos trabajando vosotros por vuestra banda, nosotros por la nuestra, y ya nos llamamos.
15: Així com la Guàrdia Civil treballava conjuntament amb els Mossos des del principi del cas, la Policia Nacional no.
18: La relació amb Cos Nacional de Policia i amb Guàrdia Civil era bona. Mossos, policia, Mossos, Guàrdia Civil. Nosaltres hem intentat fer, quan jo estava a les unitats centrals, equips conjunts, de dir, conyo, treballem els tres. I allà a Vila Bolívia, quan venien els de la Nacional i ven els de la Guàrdia Civil en allà, marxaven. Jo con esto no trabajo.
15: La cosa és que les disputes internes es converteixen en una competició.
18: Bueno, el dia següent, la Nacional tenia el col·legi nostre al domicili del Pavón, estaven a sota, vigilant també i fent també amb càmeres i tot el que es fa amb la pràctica policial. Clar, sí, ja ho tenien tot. Tenien el cotxe, tenien qui els hi subministrava, doncs només tenien que anar doblant. I ells volien emportar-se el gat a l'aigua, ells volien triomfar perquè, bueno, Maxime, el xiquet mort era parent d'un policia. I això els esperonava més. I guanyar Mossos també els esperonava més.
15: Ja ho heu sentit, amb una escola de barri davant de casa del Pavón, al pis de dalt hi havia els Mossos i al pis de sota la Policia Nacional. Però si en molts àmbits la competència esperona, en aquell cas, sembla que el joc no era massa net.
17: I, per exemple, la inspecció ocular, el primer atestat sobre la Mora Collserola, no es trasllada a Mossos d'Esquadra fins molts dies després. Alguns periodistes teníem aquesta informació abans que els propis investigadors de Mossos d'Esquadra que perseguien a Brito Picatoste.
15: Al mateix temps que els agents competeixen a peu de carrer, la tensió es dispara als despatxos dels alts càrrecs i el cas entra de ple en la dimensió de la política. Situació que Carles Fernández, aleshores cap de comunicació dels Mossos, va viure de manera molt directa.
19: I teníem un altre ingredient, que és el conflicte competencial político-institucional. Si jo hagués verbalitzat tot el que es deia en aquells moments internament, doncs les paraules haguessin hagut de ser censurades en aquests micròfons, perquè la relació era molt tensa, molt tensa. El sentiment de traïció era molt tens, molt tens.
15: Tots volen resoldre el cas, detenir els fugitius, però els Mossos consideren que s'hi juguen molt més.
19: Allà ens hi jugàvem alguna cosa més, i era demostrar que un cas complicat també el podien resoldre els Mossos. No era una qüestió d'honor, sinó una qüestió de reputació, una qüestió de credibilitat. I en aquest cas, jo crec que vaja, va haver-hi un abans i un després en la credibilitat del cos.
15: A cada nou gir que fa la història, la tensió tiba d'una banda nova. Ara mateix, pels Mossos, la pressió està al màxim i no baixarà fins que enxampin els assassins. A més, ho volen aconseguir abans que ho faci la Policia Nacional. Els investigadors han de fer esforços per mantenir el cap fred i no precipitar-se. Després de l'atac contra la parella, tornen a estar com estaven. Els fugitius han tornat a desaparèixer. El fragment de l'article que sentireu el van escriure Ignacio de Orobio i Albert Jimeno per La Vanguardia.
20: Policía Nacional, Mossos d'Esquadra, Guardia Civil y policías locales del Vallès se mantienen en estado de máxima alerta para dar con los dos delincuentes que en la tarde del martes mataron a tiros al joven de 23 años y agredieron sexualmente a su novia, tras sorprenderlo en una zona boscosa de Collserola. Los dos hombres son, según la Policía Nacional, Francisco Javier Picatoste, de 34 años, y Manuel Brito Navarro, de 35, fugados de la prisión de Punen hace alrededor de un mes.
15: L'aleshores sergent Toni Domènech té clar que detenir Pavón i interrogar-lo no és una opció.
18: El Pavón és la nostra rosa, m'entens? O sigui, allò que hem de cuidar. Per què? Perquè és l'únic contacte amb Brito Picatoste. Nosaltres qui ens interessen són Brito Picatoste. Clar, si nosaltres detenim a Pavón, se'n va tot a Norris. Perquè ja no tenim contacte amb aquell. El telèfon d'aquest s'apagarà i els telèfons dels altres ja no els tindrem. És contraproduent. Nosaltres tenim que estar jugant, bueno, al pòquer, per dir-ho d'alguna manera, esperant la jugada bona.
15: Com els bons jugadors de pòquer, els investigadors han de saber gestionar la tensió i esperar a tenir la millor mà per fer l'aposta forta. Les batudes no s'aturen. Continuen atents per si els telèfons dels uns i dels altres s'activen. Vigilen Pavón amagats a l'escola que hi ha davant de casa seua, amb la Policia Nacional fent el mateix al pis de sota. I a pocs quilòmetres d'allà, a prop d'una petita ermita a la banda de la serra de Collserola que pertany a Sant Cugat, els dos fugitius continuen amagats.
21: Han pasado dos días. Ni como ni duermo. Solo escucho la radio y dejo que la lluvia me empape, me limpie. Discuto continuamente con Brito y él se va. Le digo que me deje solo. Escucho las noticias, hablan de un asesinato y algo se rompe en mi interior. La imagen del chico no había dejado de acosarme. Tenía la esperanza de que saliera vivo y no fue así.
15: Aquestes són reflexions de Javier Picatoste que va deixar escrites quan va acabar tot. Som al 15 de novembre. A Barcelona no para de ploure a bots i barrals. Hi ha ràfegues de vent de fins a 100 km per hora. S'espera que el temporal s'allargui fins al dia 17. En aquell moment, quan Picatoste està sol i el remordiment se'l mengen per dins, quan creu que res pot anar pitjor, el locutor que està parlant del seu cas a la ràdio el fa caure una mica més avall.
21: Hablaban de violación y me quedé de piedra. No lo podía creer. Pensaba en lo que pasaría ahora con mi familia y la ira me invadía. Esperé que Brito llegara.
15: L'esquerda que havia començat a obrir-se entre els dos fugitius quan Brito va reconèixer haver tocat una mica la noia s'acaba de convertir en un abisme. Picatoste no està disposat a continuar fugint al costat d'un violador. Ja va dir-li fa només dos dies que si tornava a fer alguna cosa semblant, el mataria.
21: Cuando llegó, quité el seguro del arma y le apunté. Se quedó blanco. Le pregunté, ¿qué le hiciste a la chica cuando yo me fui esos 15 minutos?
0: Nada, ya te digo, hermano, tocarla un poco, olerla, nada más.
15: No pare de ploure amb molta intensitat. Durant uns instants, Brito veu el canó de la pistola de Picatoste davant els seus ulls. Tot pot acabar en mans de la persona que més l'ha estimat durant aquests últims anys, l'home que ha arriscat la seva vida per alliberar-lo. Picatoste és al fons del pou, al límit del que pot suportar. Ho ha donat tot per algú que, si és veritat el que diu la ràdio, l'ha traït. Abans de premer el gallet, escolta la versió dels fets que li dona Brito.
21: Bajé el arma. Le creía. Le dije lo que decía la radio, que me había matado a mí y a los míos, que se había acabado todo. Los colaboradores no lo entenderían, ni siquiera yo lo entendía. Parecía todo una pesadilla.
15: Picatoste ha de decidir entre creure el que li diu la ràdio i confiar en el seu hermano. En aquell moment, només Picatoste sap per què decideix acceptar la versió de Brito. Durant el judici, ho explica el mateix Picatoste. Val la pena escoltar-lo per sentir amb quina seguretat parla d'aquell moment.
3: Sí, lo recuerdo porque estuve a punto de matarle ese día.
22: ¿Estuvo a punto de matar a quién?
3: A él. Cuando me enteré por las noticias de eso mismo, sí.
22: ¿Le dijo usted que si hubiera sido verdad, le pegaría un tiro?
3: Si lo hubiera visto, no estaría aquí ahora mismo.
22: Perdón, es que no le oigo fatal.
3: Si yo lo hubiera visto, no estaría aquí ahora mismo. Y él lo sabe.
15: A Barcelona, els investigadors dels Mossos segueixen atents al domicili de Pavón i a les escoltes telefòniques. Passen les hores i ni una cosa ni l'altra dona resultat. L'últim telèfon que els Mossos tenen de Picatoste no ha tornat a activar-se. No saben si no l'està utilitzant per precaució, si se li ha espatllat l'aparell o si està utilitzant una nova targeta amb un número diferent. Abans de continuar, repassem, aclarim i recapitulem. Hola, Lídia Orriols.
1: Hola, Carles Porta. Diumenge 14 d'octubre del 2001, a Lleida, dos Mossos d'Esquadra traslladen Manuel Brito des del centre penitenciari Ponent fins a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. El pres s'ha fet mal caient per unes escales i el metge li enguixa el braç. A causa del guix, els Mossos no poden emmanillar-lo. Quan estan a punt de pujar al cotxe per tornar a la presó, un home se'ls apropa i dispara contra els dos policies. El pistoler és Javier Picatoste, intern també de la presó de Ponent. Fa 9 dies que hauria d'haver tornat al centre d'un permís familiar. Durant aquest temps ha acabat de solucionar alguns detalls d'una fugida que portaven més d'un any planificant. El tiroteig ha deixat els dos Mossos malferits. Un d'ells quedarà paraplègic. El roben les armes, pugen a un BMW i s'escapen a tota velocitat. La fugida en cotxe no dura gaire. Topen amb un control de policia en una de les sortides de Lleida. Aparquen en un carrer del barri dels Magraners i desapareixen camp a través. La policia els perd la pista. Els fugitius dormen de dia i caminen de nit pels horts que voregen la ciutat. L'única pista que troben els Mossos és en una caseta, propietat del pare de Brito, a Santa Maria del Camí. Allà hi ha 4 motxilles plenes de material de supervivència, brides i 2 passamuntanyes. Durant 8 dies i 8 nits, els Mossos vigilen el lloc, però Brito i Picatoste no s'hi presenten. La vigilància s'aixeca quan un confident afirma que els fugitius ja són a la serra de Collserola. El mateix confident explica als investigadors que un tal Pavón està col·laborant en la fugida des del principi. Els dona el telèfon que Picatoste està fent servir per comunicar-se amb aquest col·laborador i assegura que el tal Pavón els està ajudant a canvi que Brito i Picatoste donin un cop contra un narcotraficant. A partir d'aquestes pistes, els investigadors descobreixen que Brito, Picatoste i Pavón pretenen segrestar el fill d'un traficant de drogues de Sant Pere de Ribes durant un partit de futbol. Els Mossos i la Guàrdia Civil munten un dispositiu per protegir el nen i caça els fugitius, però passa tot el dia i no s'hi presenten. A Collserola, Pavón comunica a Brito i a Picatoste que la policia li va al darrere i durant un temps deixarà d'ajudar-los. Els fugitius volen robar un vehicle, creuen que és buit, però quan l'obren s'adonen que hi ha una parella dins. Disparen contra el noi, deixen el cos al voral de la carretera i s'emporten la noia. Al cap de 5 quilòmetres, el cotxe s'atura perquè els trets han fet malbé el motor. Lliguen la noia en un arbre i li deixen a prop un ganivet perquè es pugui alliberar quan ells hagin marxat. Mentre Picatoste està explorant el terreny, Brito la viola. L'endemà al matí, uns homes que passegen per Collserola troben el cadàver del noi. Els primers agents que es presenten al lloc del crim són de la Policia Nacional. El cadàver està de boca terrosa. Quan la gent li dona la volta, s'adona que el noi és cosí seu. A partir d'aleshores, la Policia Nacional pretén apropiar-se del cas i no vol col·laborar amb els Mossos, a qui molta gent acusa d'incompetents perquè els fugitius ja porten 30 dies escapats. Han ferit dos Mossos, han violat una noia i han matat un noi. Brito i Picatoste tornen a l'ermita de Sant Medí per amagar-se. Estan atrapats a la muntanya, saben que tot està molt vigilat i se'ls acaben les últimes provisions. Passen dos dies. Després de l'episodi de la noia, Picatoste se sent traït i ha perdut el vincle que l'unia amb Brito.
15: Els Mossos saben que els fugitius estan desesperats i esperen que en algun moment cometin un error.
16: You want it darker.
5: Crims. El relat dels moments foscos de la nostra societat.
16: I'm ready, my lord.
5: Amb Carles Porta.
15: El 16 de novembre del 2001, a les 10 i 14 minuts del matí, el telèfon de Pavón rep una trucada.
4: Bienvenido al buzón Movistar. El teléfono al que llama no está disponible. Grabe su mensaje después de la señal.
6: Hola, soy Ángel. Llámanos a las 4, ¿vale? Y luego a las 10 si no nos pillas, queda poca batería. Venga, hasta luego.
15: Els agents que estan fent les escoltes reconeixen la veu i l'adrenalina se'ls dispara. Picatoste està trucant des d'un número de telèfon desconegut. Per tant, no tenen autorització judicial per intervenir-lo. A contrarrellotge han de convèncer el jutge que aquell número pertany als fugitius. Si no ho aconsegueixen, els poden perdre el rastre. Només cal que Pavón tingui un segon telèfon que els Mossos desconeixen. En Joaquim Estrada, de l'àrea de comunicació dels Mossos, va escriure en la revista interna dels Mossos l'emoció i els nervis amb què es van viure aquells moments.
7: Com si d'una pel·lícula de suspens es tractés, els minuts anaven passant i l'autorització no arribava. Finalment, a les 14:03, va arribar l'autorització i es va fer la trucada més ràpida feta mai entre Barcelona i Madrid. In extremis, es va aconseguir punxar el mòbil de Picatoste.
15: La trucada a Madrid és la que han de fer els agents a la companyia de telèfons perquè aquesta faci possible tècnicament l'escolta d'un dels seus clients. Solucionat això, els Mossos tenen accés directe a totes les comunicacions dels fugitius. Pel missatge que han sentit, estan intentant establir contacte de nou amb Pavón. Ara falta veure si Pavón respondrà o no. És un moment crucial pels investigadors, però també per al Carles Fernández i l'estratègia de comunicació dels Mossos, perquè els mitjans estan a sobre del cas constantment. Quan vegin moviment de Mossos amunt i avall, voldran saber què passa. És molt important que tinguin la informació pertinent perquè tot surti bé.
23: Home, el que em deien és, escolta, s'està fent tot, estan tots els efectius posats, tenim línies diferents obertes, no ho xerris, perquè si aquesta línia és la de veritat i els tios ho adverteixen, no sabem si escolten la ràdio, no sabem res. I com que no sabem res, hem de baixar tots els riscos. No sabem si porten un transistor, aquests tios a la butxaca. Per tant, hem de minimitzar els riscos de la informació que donem. En alguna ocasió posem l'accent en aquesta línia o en què hem trobat per buscar reaccions. La policia això sovint ho fa, no es tracta de mentir, sinó de, tenim un indici, digues que hi ha aquest indici, a veure quina reacció tenim. El cos estava molt angoixat i el cap del cos estava molt angoixat i el director general estava molt angoixat i el conseller estava molt angoixat i el president estava angoixat.
15: Tots aguanten la respiració i creuen els dits al voltant de l'aparell de les escoltes telefòniques que els Mossos tenen instal·lat a la central del carrer Bolívia. Passen 4 hores i 41 minuts. A les 2:55 del migdia, Pavón rep una nova trucada del telèfon de Picatoste i aquest cop sí que respon.
24: Sí.
25: Oye.
24: Dime.
25: ¿Cómo has quedado con este?
24: ¿Sube o no?
25: Sí, a las 10.
24: Vale, de acuerdo.
25: ¿Sabes dónde es ya o no?
15: Es talla la comunicació, però al cap de pocs segons tornen a trucar.
24: Sí.
25: Oye.
24: Dime.
25: Oye.
24: Dime, dime.
25: Subes por la carretera del Tibidabo, ¿eh?
24: Sí, hombre.
25: Hasta arriba del todo. No al Tibidabo, sino dirección a San Cugat, ¿vale?
24: Escucha, habemos al Jorge y lo mando.
25: Vale, mándamelo.
24: Escucha, los que te dije están encima mío.
25: ¿Pero qué dices, macho? No te entiendo.
24: Que los que te dije están encima mío y no paran.
15: Tabón ja té claríssim que la policia està a sobre d'ell, però tot i això es continuen trucant. Es detecten fins a 4 trucades que seran determinants. Pavón té por que ell estigui massa controlat. Avisarà el Jorge Oroz, que anirà a una caseta de la carretera de la Rabassada, direcció Sant Cugat. La caseta està abandonada. És just a dalt de la muntanya i té un rètol de protecció civil. El lloc el tenen clar, però el codi que utilitzen per parlar fa dubtar d'una altra cosa als policies.
18: Però hi ha un hàndicap. Tal com parlen amb l'argot que parlen, jo li passo les cartes que vam aconseguir a la presó, li passo als nostres analistes i dic, d'una bona hora. Perquè aquí aquests em diuen una hora, però pot ser una o pot ser una altra, diem. I ells em diuen, un cop analitzat tot, em diuen, Toni, són les 4 de la tarda o les 10 de la nit. No hi ha equívoc possible. Llavors és realment quan comença el dispositiu per caçar-los. Un dispositiu, bueno, important. En aquell temps, el més important que s'havia fet.
15: No poden perdre el temps. Si l'opció correcta és la de les 4 de la tarda, els fugitius estan a punt d'arribar a la caseta. El primer és tenir vigilat i assegurat el lloc. El sotsinspector Domènech parla del GEI. Són els grups especials d'intervenció, l'organisme dins dels Mossos d'Esquadra especialitzat en situacions amb un alt risc d'enfrontament armat.
18: Llavors a mi em va tocar agafar un caporal i dir-li, vine, agafa el cap del GEI, amic meu, el portes allà, li dius on és, perquè ell sàpiga anar, i ell ja s'ho muntarà, tu no et preocupis, i me'l tornes a portar aquí. Va agafar el cap del GEI, se'l va emportar, li va ensenyar la caseta de Peón Caminero, i van venir. Llavors li vaig dir al cap del GEI, fes-t'ho com vulguis. 3:30 màxim, et vull anar allà. I no els diguis res als teus homes. Però potser esteu fins a les 12 l'any.
15: La casa en qüestió està construïda a 4 vents, a peu de carretera. És blanca. A primer cop d'ull sembla solitària, tot i que no gaire lluny, hi ha altres cases. Antigament era la vivenda del treballador que s'encarregava de cuidar les carreteres. Ara està abandonada. Té 2 plantes visibles des de la carretera i un soterrani. Tot i els 3 nivells, és petita i senzilla. A la banda de la Rabassada dona una paret lateral amb 4 finestres, 2 a la primera planta i 2 a la segona. L'altre lateral i la part del darrere estan encarades al bosc. L'entrada principal té un pati que dona a una esplanada que connecta amb la carretera. El pati està envoltat per un mur de menys d'un metre d'alçada. Un cop identificada la casa, el primer que han de fer els GEI és comprovar que els fugitius no siguin a dins.
18: Va agafar tot l'equip amb les furgonetes, van desencotxar, van entrar i llavors em va comunicar, escolta, aquí dintre no hi ha ningú. Dic, vale, perfecte. A partir d'ara us quedeu aquí fins a les 10 de la nit.
15: Ha arribat l'oportunitat que els Mossos esperaven. O ara o mai.
18: Uns 50 homes de la Divisió d'Investigació Criminal de 3 en 3, de totes les unitats de la Comissaria General, de 3 en 3 amb arma llarga i vehicle, apostats a diferents llocs de tot Collserola. Vale? Mirant de mar a muntanya, tot Collserola, jo tenia el mapa al davant, i anàvem col·locant a tots els camins, caminets, llocs on jo veia que, no sé, que hi havia una zona boscosa, que podrien sortir per allà, allà enviàvem homes. Això eren uns 50.
15: I no s'acaba aquí.
18: Llavors, què més teníem? Teníem a la banda dreta de Collserola, teníem 8 furgonetes de la Brimo. 48, 50 homes més. I a la banda esquerra teníem 8 Land Rovers de la Guàrdia Civil. 40, 50 més. I a la banda baixa de lo que és Collserola tenia tot l'equip segundo de delinqüència organitzada de la Guàrdia Civil, que són els que havien estat col·laborant amb nosaltres. Tot això estava ocupat.
15: Més de 150 agents, entre Mossos i Guàrdia Civil, desplegats estratègicament per tot Collserola. Ja s'han fet les 4 i està clar que no és l'hora correcta perquè allà no s'hi presenta ningú. A les 4 i 11 minuts entra una nova trucada de Brito a Pavón, però un cop més la trucada es talla. i no hi torni a haver més comunicacions entre uns i altres.
18: En aquest impàs de les 4 a les 10 són 6 hores, eh? Conyo, és molt de temps. Però bueno, anaven sortint cosetes a tots els homes que teníem allà. Ves que he vist això, comproveu. Ves que aquest cotxe, comproveu. Ves que allà veig una gent que... Aneu i comproveu.
15: 6 hores d'espera en les quals tots els involucrats en l'operació compten cada minut que passa. En una situació així, és fàcil que hi hagi discrepàncies.
18: Va venir l'intendent, el meu superior, i em va dir, Toni, tens que fer aixecar l'helicòpter. I jo li vaig dir, no. Si tu m'ordenes, faré aixecar el que tu vulguis. Però si a mi em demanes que faci aixecar l'helicòpter, et dic no. L'helicòpter fa molt de soroll. I l'únic que aconseguiràs aixecant l'helicòpter és que aquests s'amaguin i no treguin el cap. Fes-ho com vulguis. Estava allà el cap del cos, sentat amb mi, parlant d'això. Com que l'intendent havia entrat, no l'havia vist. El cap del cos se'l va mirar i li va dir, crec que té raó. L'intendent va tenir que marxar.
15: I mentre això passa a la sala de comandament de la comissaria del carrer Bolívia, des d'on es dirigeix l'operació, a Collserola, els agents esperen, aferrats a les seues armes, per passar a l'acció en qualsevol moment.
2: Hi havia dos dispositius policials a dos llocs diferents. Val? Hi havia el dispositiu policial dels Mossos d'Esquadra en col·laboració amb la Guàrdia Civil a Collserola, i hi havia un dispositiu del Cos Nacional de Policia al Vallès, crec que era a Sabadell, amb un polígon industrial.
15: Es manté la competència. La Policia Nacional creu que la trobada entre els fugitius i Pavón no serà a Collserola i despleguen el seu dispositiu a un altre lloc. La competència que s'ha establert entre els dos cossos arriba al seu punt decisiu. Cadascú ha fet la seva aposta i queda per veure on apareixeran Brito i Picatoste. Les hores, els minuts i els segons passen més lents que mai. Es fan les 9, 9:45, 9:45, s'acosta l'hora convinguda i tots es posen en guàrdia preparats pel que calgui, tant els Mossos i la Guàrdia Civil a Collserola com els nacionals al Vallès. Qui té raó?
8: I'm ready, my lord.
5: Crims. Amb Carles Porta.
9: Cuando llegamos al sitio íbamos ya sin precauciones. Antes esperábamos a que llegaran y luego íbamos al encuentro. Esta vez no. Llegamos a la casa, el primero, yo detrás, discutía con él a voces.
15: A Collserola, dues siluetes s'apropen a la casa. Així descriu el moment un dels policies que hi és present.
10: A les 21:50 es persona a les immediacions de l'edifici de Protecció Civil un individu controlant i vigilant l'entorn. Al cap d'uns minuts, apareix un altre individu amb la mateixa actitud.

0: sala de comandament, el sotsinspector Domènec espera amb impaciència rebre noves informacions dels GEI. Tot l'esforç, l'angoixa, els nervis i el cansament dels últims 34 dies es concentren en aquell moment.
1: 10 menys 5, 10 menys 3, entra, o sigui, radia el cap del GEI, estan entrant dos homes al pati de la caseta del peón caminero. 3 minuts van parar, Van passar 3 minuts, 4. Els més llargs de la meva vida. O sigui, allò es fa etern. En la vida he patit tant.
0: Brito i Picatoste salten el petit mur que voreja el pati de la caseta. No tenen ni idea de tot el que està passant al seu voltant. Continuen discutint fins que...
2: En plena discusión, de repente se vieron un montón de luces, casi parecía de día. Decenas de puntos rojos estaban por nuestros cuerpos.
0: Brito i Picatoste no s'ho esperen. El cansament i la desesperació els ha fet abaixar la guàrdia i deixar de prendre les mesures de seguretat que han utilitzat durant tota la fugida. Els punters làser dels fusells que els apunten els han agafat tan desprevinguts que no poden fer res.
2: Se había acabado. Esperaba oír las detonaciones. No llegaron. ¡Quietos! ¡Las manos sobre la cabeza! ¡Al suelo! ¡Manos atrás!
1: L'únic que van tenir temps de fer va ser aixecar les mans. Ni es van moure. Es van tirar sobre d'ells, els van tirar a terra, els van desarmar, els van emmanillar.
0: A la comissaria del carrer Bolívia, en Bàbila, en Toni Domènec aguanta la respiració. Sap que per molt que sembli que tot ha acabat, no pot dir blat fins que sigui el sac i ben lligat.
1: Quan van dir a les 10 i 2 minuts detinguts Brito i Picatoste, no us enganyo, llavors em va sortir tota la pressió. Tota. Tota. Vaig tenir que marxar un racó.
0: Són les 10 i 2 minuts del 16 de novembre. Han passat 34 dies i 34 nits des del tiroteig a Lleida. Potser 16 hores en les quals l'aleshores sergent Domènec i tot el seu equip no han deixat d'intentar caçar aquests fugitius. 48.960 minuts en què ha hagut de controlar l'angoixa per mantenir el tipus davant de tothom. En Domènec busca com pot un racó d'intimitat i deixa caure les llàgrimes. Un instant després ha de continuar.
1: Després, tot seguit de la detenció, el que comunico jo per ràdio, obert a tots els efectius, és: detinguts Brito i Picatoste, torneu a base tots. S'ha acabat. Van començar a saltar per l'emissora. Visques, bravo, rebut, ara anem, de tot. De tots els qualificatius que van expressar els homes que estaven allà, que en definitiva s'havien passat 8 hores allà a la intempèrie, doncs, bueno, tots contentíssims, com no es pot ser d'una altra manera.
0: La Maica Navarro, en un article publicat al Periódico, descriu l'ambient que es va viure en aquella sala de comandament.
3: A medianoche, en las dependencias de los Mossos de Escuadra de la calle Ávila, todo eran abrazos emocionados entre los agentes de la policía autonómica. «Ya han caído», gritó casi con lágrimas en los ojos un agente mientras se abrazaba a uno de sus mandos. La alegría no solo estalló porque los dos fugitivos habían sido por fin arrestados, sino porque la detención la había realizado la propia policía autonómica con la ayuda de la Guardia Civil.
0: En Domènec té clar que l'èxit no és només dels Mossos.
1: La Guàrdia Civil, vaig comunicar-me amb ells per telèfon. Venir per acá i avisa el teniente coronel. El teniente coronel Gómez Alarcón, llavors era teniente coronel, va venir amb una botella de Moixandón. Es va abraçar a mi i em va dir: ja sé de quién es mérito. Vamos a ir a cenar. Un altre dia, evidentment.
0: Quan passen uns minuts i sembla que tot es relaxa, el sotsinspector s'aparta de les celebracions i fa una trucada.
1: Bueno, vaig trucar a la dona. Nena, que ja s'ha acabat això. S'ha acabat. I ella em va dir: vale, però jo estic a l'hospital amb ma mare. Vale, tenen que canviar el fetge.
0: La vida familiar que ha hagut de deixar de banda durant tot aquest temps se li planta davant dels morros. El cas de Brito i Picatoste ha estat una bombolla que pràcticament l'ha aïllat de la resta del món. Però la bombolla ha esclatat. Mentre a comissaria estan celebrant un èxit històric pels Mossos d'Esquadra, la sogra del Toni Domènec ha empitjorat greument d'una malaltia que arrossega des de fa temps.
1: Bueno, venen tots, jo li comunico al major, que és el cap del cos, li dic que jo hauré de marxar. Tenia el problema. problema amb la dona. Jo hauré de marxar. M'espero que vinguin, que els entrin, i després marxaré. Vull que ho sàpiga.
0: La investigació policial, pròpiament dita, s'ha acabat. Però encara queden coses molt importants per resoldre. El cas té una vessant política i mediàtica molt important. Els Mossos han estat qüestionats durant molts dies i s'ha d'aprofitar la detenció per refer la imatge i la bona reputació del cos. Per això, el Carles Fernández, aleshores cap de comunicació de Mossos, creu que és indispensable que tots els mitjans de comunicació puguin estar presents i fer la foto de Brito i Picatoste detinguts.
4: I jo recordo que era un divendres a la nit, jo estava al poble, jo soc de Breda, jo estava a Breda i vaig rebre una trucada per al mòbil. Situem-nos, 2001, que vull dir, no tothom tenia mòbil, ni els twitters, tot això no existia, vull dir, convocar una roda de premsa. Vaig vulnerar totes les lleis del món mundial perquè vaig agafar el cotxe, vaig baixar i des del mòbil anava trucant a tots els periodistes per convocar-los.
0: Una d'aquelles periodistes és la Maica Navarro.
5: Ja gairebé havíem tancat el diari i recordo una trucada del Carles Fernández i em diu: estàs amb gent? Sí. Posa't en un lloc de la redacció que no hi hagi ningú i que ningú t'escolti. Em va dir: ara et diré una cosa, que no pots dir absolutament res i fins que no em doni un altre senyal no pots publicar res, però t'ho explico perquè comences a treballar, però no pots sortir d'aquí. Ostres, Carles, què passa? I em diu: els tenim. I jo vaig fotre un crit de: bien, los tenemos! Però los tenemos com si jo estigués allà detenint-los. Diu, i ara la teva comença a cridar: Maica, sisplau, calla! Ostres, calla't, que dic, no pots dir res. Vaig passar, que m'ha dit el Fernández, diu: escolta'm, atura Màquina, atura la portada, han pillat el Brito i Picatoste, hòstia, no tinc res encara, però aturem i comencem a relatar la història, aturar portada i començar a escriure.
0: La Maica és un exemple del que està aconseguint el Carles Fernández trucant a uns periodistes i altres mentre baixa a Barcelona des de Breda. Que la majoria de diaris aturin Màquines i reservin la portada per a la detenció de Brito i Picatoste. Però continua tenint un problema.
4: I ara, com que ja ha passat el temps i suposo que fins i tot deu haver prescrit alguna cosa, es deu poder explicar tot. Una de les coses aquesta, que vaig vulnerar totes les lleis del món del codi de circulació, perquè amb el mòbil vaig convocar tothom. I l'altra és, en el moment de la convocatòria de premsa allà, jo necessitava que tots els mitjans haguessin arribat a la roda de premsa. I això era indispensable. Per què? Perquè jo necessitava de tots els micros, totes les càmeres i totes les possibilitats de canals de comunicació. Insisteixo, no hi havia xarxes socials, tot això no hi era. Per tant, necessitava tots els mitjans de comunicació per poder-li dir a tothom del món mundial que no patissin, que s'havia acabat, que el cas s'havia tancat i que s'havia agafat els més dolents dels dolents. O sigui, s'havia complert que la policia agafa dolents. I la policia havia agafat els dolents. Llavors jo això m'ho havia de garantir. Això què va implicar? Doncs que es va endarrerir la roda de premsa, fins que va arribar tothom. Bé, això, Carles, tampoc n'hi ha per tant. Això implicava que es va endarrerir l'arribada dels detinguts.
0: La Maica és una d'aquestes periodistes que està intentant arribar a la roda de premsa i a qui el Carles truca insistentment quan veu que no pot fer esperar més els mitjans que ja són a comissaria esperant.
5: I em deia: hòstia, vine, jo, espera't un moment, espera't. No, és que no, hòstia, vine, sisplau. El meu fotògraf tampoc arribava i el Fernández deia: per favor, tinc una furgoneta de la brigada mòbil amb Brito i Picatoste donant voltes per la mina perquè no arribes.
0: Finalment, tots arriben i en Fernández fa una trucada a Elías Fernández, aleshores cap de la brigada mòbil, per dir-li que els seus agents ja poden portar els detinguts. Quan els detinguts posin un peu a terra, es començaran a disparar les màquines de fotos i totes aquelles imatges han de dir un munt de coses a la població. Que la policia ha caçat els dolents, que la gent pot tornar a caminar tranquil·la per Collserola, que els Mossos són un cos de policia fiable i eficaç. Per això vol tenir en compte fins i tot l'últim detall. La Maica té una anècdota interessant sobre això.
5: El cap de la Brimo li diu a l'Elías Fernández, li diu al Fernández: escolta'm, espera't un moment, dona'm un drap o alguna cosa perquè el Picatoste porta sang a la cara. I el Fernández, amb un criteri i amb molta valentia en aquells moments, i amb una decisió que va prendre ell de manera unilateral, va dir: no li netegés. Ningú entendria una detenció sense força amb aquests dos individus, i jo crec que contravenint qualsevol legislació actual, que això seria bastant improbable, doncs es va fer un passadís on es van col·locar tots els fotògrafs i van fer, tot i que Ávila Bolívia tenia pàrquing perfecte, va estacionar a la furgoneta i van passejar durant uns metres a Brito i Picatoste perquè poguessin ser retratats.
0: Entre tota la gentada que espera els detinguts hi ha Antoni Domènech. Ha jurat a la seva dona que aquesta nit serà a l'hospital, on han de fer-li un trasplantament de fetge a la seva sogra. Però abans necessita fer una última cosa.
1: Jo només els volia veure la cara. Els vaig veure una miqueta compungits, fracassats, en cap moment penedits. No, són especials.
0: En poca estona, TV3 ja dona la notícia al TN Nit.
6: Francisco Javier Picatoste i Manuel Brito estan detinguts des de fa poc més d'una hora en una de les casernes dels Mossos d'Esquadra a Barcelona. En una acció conjunta dels Mossos i la Guàrdia Civil, les investigacions han portat a saber que tots dos es trobarien amb una tercera persona aquesta nit a Collserola.
0: El dia 17, la portada de molts diaris és la fotografia de nit dels dos fugitius emmanillats, bastant bruts, la cara plena de sang i envoltats d'agents de la Brimo. L'expressió de Brito i Picatoste a aquelles fotos ho diu tot. Han perdut.
1: Van ser 33 dies. 33 dies que vaig aprimar 7 quilos. Clar, la meva dona no em va veure, els meus fills no em van veure. Jo, si dormia alguna vegada, eren 2-3 hores. Podia arribar a casa a les 2, les 3 del matí, aixecar-me a les 5, 5:30, 6, fotre'm una dutxa, fotre'm un petó a la meva dona i marxar, vale? Jo arribava a la feina i arribava sempre cap allà a les 7, el primer. Era jo, pum, pum. A darrere meu arribava el cap del cos. Això és pressió. I ell no deia mai res, eh? Ell arribava allà, Toni, com ho tenim? És l'únic que feia. Jo primer i ell segon.
0: Pocs dies després, el 21 de novembre, els Mossos detenen Antonio Pavón i Jorge Uroz. Per cert, mai es van presentar a la cita a la caseta de Peó Caminer amb Brito i Picatoste. Els dos col·laboradors havien intentat amagar-se de la policia, però Pavón va acabar entregant-se. I a Uroz el van enxampar a prop de casa seva, al barri del Verdum. A les primeres declaracions que li van prendre els Mossos, Brito va donar els noms dels seus col·laboradors i va explicar què va fer cadascú. Anys més tard, durant el judici, els va exculpar. Picatoste no els va implicar en cap moment i va admetre tots els càrrecs dels quals se l'acusava. Brito es va negar a admetre que havia violat la noia de 23 anys, tot i que les proves per acusar-lo, a part del testimoni de la pròpia víctima, eren més que contundents. Tant ells com els seus col·laboradors van ser jutjats l'any 2005. Una de les coses que més va destacar la premsa va ser la fredor amb què l'un i l'altre van ser capaços d'explicar tot el que havien fet. Durant el procés va tornar a aparèixer la qüestió de la possible relació amorosa entre els dos fugitius, però Brito ho va negar. Un cop el judici va quedar vist per sentència, Picatoste va fer un últim parlament per demanar perdó. Primer es va dirigir a Xavier Murillo, el mosso d'esquadra al qual va deixar paraplègic. Va dir-li que no pretenia deixar-lo en una cadira de rodes. La bala va tenir una trajectòria que no s'esperava a causa del canó que estava fet malbé. Després, les seues paraules van ser per als pares del noi mort a Collserola. Va dir-los que la seva consciència estava més tranquil·la després que les proves haguessin demostrat durant el judici que les dues bales que ell va disparar no van tocar el noi. Tot i això, Picatoste no pretenia passar per innocent.
7: Iba a sacar a Brito, nada de todo eso hubiera pasado. Hay un chaval que ya no está aquí y se merecería. Te hubiera dado mi vida porque estuviera aquí, no yo, pero eso es algo que no puede ser ya. Por eso me siento fatal. Sé que de poco sirve decir que lo siento, que me arrepiento, que eso nada va a cambiar. No se puede cambiar. Sé que pedir perdón poco vale también para todos los afectados, especialmente a los padres del chaval, que de poco les servirá para aliviar su dolor, pero sí manifestar que como responsable que me siento de todo lo que ha sucedido, deseo cumplir mi condena íntegramente y acabar mis días en prisión.
0: Acte seguit, Brito també va utilitzar el seu torn d'última paraula.
8: Por último, expresar la no voluntad de matar, tanto por parte de Picatoste como por la mía, en ningún caso. Hubo un cúmulo
9: de circunstancias en las que se disparó, pues, sin intención de matar a nadie. La prueba latente son que tres de las personas que se cruzaron en nuestro camino están vivas y nadie podía haber evitado lo contrario.
0: L'Audiència Provincial de Barcelona va condemnar els dos fugitius a 138 anys de presó. Dos anys més tard, el Tribunal Suprem va reobrir el cas a causa d'una sèrie de recursos que havien estat presentats. Les sentències dels principals acusats es van reafirmar, però en aquest cas, el Suprem va condemnar la Generalitat com a responsable civil subsidiària a pagar 2,7 milions d'euros en indemnitzacions a les víctimes. Considerava que s'havien comès una sèrie d'errades en la custòdia dels presos.
10: La relació causal que declaramos tiene su origen no en un posible pronóstico equivocado en la concesión del permiso, sino en el cúmulo de negligencias reglamentarias que han quedado reflejadas y que son la causa eficiente de la consumación de una fuga violenta, planeada gracias a la laxitud en el cumplimiento de las normas de prevención y custodia, así como la impresión sobre las más que razonables acciones violentas de unas personas que tenían unos antecedentes conocidos.
0: Javier Picatoste va morir de sida a la presó. Brito encara va fer molt de soroll. L'any 2009, mentre complia condemna a la presó Brians 2, els funcionaris li van trobar un sobre ple de documents. Havia planejat una altra fuga.
3: El plan de Brito, digno de una película de acción, constaba de dos fases. En la primera, uno o varios francotiradores tendrían que apostarse en los tejados de alguno de los edificios del polígono industrial situado en las cercanías de Brians 2. Desde ahí, comenzarían a disparar hacia el carrer Major de la prisión, como se conoce la arteria principal que comunica todos los módulos del presidio. El objetivo sería que esta arteria del centro quedara desierta, mientras, en uno de los módulos, Brito

presentació i direcció artística, Dolors Martínez. Narració, guió i direcció, Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio. Si t'ha interessat aquest episodi, en trobaràs molts més al catàleg de podcast de Catalunya Ràdio. Descobreix-los a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 10.
2: Bona nit, us informa Agnès Marquès. S'incrementen a 65.000 les persones evacuades o confinades pels incendis a Madrid i Àvila, després que les últimes hores també s'hagi hagut de fer marxar més de 5.000 persones d'un càmping de l'Escorial. Les flames continuen descontrolades i la prioritat dels bombers és evitar que els dos incendis s'acabin unint en un de sol. El Ministeri de l'Interior és ara mateix l'encarregat de dirigir l'operatiu després que s'hagi declarat l'emergència. Fernando Grande Marlaska confia que les condicions meteorològiques millorin en les pròximes hores.
3: No me gusta ser excessivament optimista y en una situación como la que estamos enfrentando, pero es cierto que bajan los vientos, también descienden las temperaturas de una forma más importante que las ráfagas de viento y la humedad es relativamente alta, con lo cual unas condiciones razonablemente óptimas para poder atacar el incendio.
2: La gestió dels treballs d'extinció ha derivat també en una polèmica política entre el govern espanyol i la presidenta madrilenya. A través d'una piulada, Pedro Sánchez ha reclamat unitat entre les administracions. Més notícies amb Oriol Pujador.
4: Israel ha iniciat una operació militar de gran abast a Cisjordània després de la mort de dos israelians i quatre palestins en un tiroteig a tocar d'un dels assentaments de colons jueus. Un grup de colons han entrat en territori palestí sense permís de l'exèrcit israelià i han provocat enfrontaments amb veïns locals. La baralla ha continuat més tard en un altre punt, a les afores del poble, ja en presència de soldats israelians i de colons armats. En un moment de la baralla, un palestí ha pres l'arma d'un dels colons i s'ha produït el tiroteig mortal. El

0: fets han desfermat una onada de violència dels colons de Cisjordània que han atacat diverses poblacions. El govern de Benjamin Netanyahu, reunit d'urgència, ha aprovat algunes mesures, entre les quals la mobilització de l'exèrcit i l'acceleració de la legalització dels punts d'avançada de control.
1: Presó provisional sense fiança per al segon detingut per l'homicidi d'un menor de 15 anys al parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera, a Barcelona. Segons la principal hipòtesi dels Mossos d'Esquadra, aquest home de 21 anys seria l'autor material dels trets que van acabar amb la vida del noi el 3 de juliol. El sospitós va ser detingut dimarts i aquest dijous ha passat a disposició judicial. L'endemà dels fets, el 4 de juliol, la policia ja havia detingut un altre home que també continua en presó provisional. Diversos testimonis van explicar que després de sentir els trets van veure quatre persones fugint d'aquella zona del carrer Portugal.
0: Detingut a Badajoz, Extremadura, un perillós fugitiu de la presó de Mas d'Enric, el tarragonès. L'home acumulava delictes greus com agressió sexual, robatoris amb violència, maltractaments en l'àmbit familiar i sumava 12 ordres judicials vigents i més de 150 detencions. Es va escapar a finals de febrer després d'un permís penitenciari. Els Mossos es van coordinar amb la Policia Nacional en comprovar que tenia família a Villanueva de la Serena, on el van detenir en una gasolinera pròxima a una finca familiar.
1: I ara els esports amb David Ubach.
2: Barça i Europa han acabat ja de jugar el seu partit amistós. El primer de la pretemporada blaugrana s'ha disputat a porta tancada a la ciutat esportiva Joan Gamper i el Barça l'ha guanyat per 4-1. El club blaugrana, d'altra banda, hem sabut avui la renovació de Marta Torrejón als seus 36 anys per una temporada més. I afegim en futbol que l'espanyol Antonio Roca oficialment ja marxa cedit al Mallorca de la segona divisió. En bàsquet, el Barça ha comunicat el seu 8è reforç de cara a la nova temporada. És l'alè nord-americà de 27 anys, Tyrese Martin, que ha firmat per una temporada procedent dels Brooklyn Nets de l'NBA. A l'NBA, precisament, LeBron James ja té nou equip, seran els Philadelphia 76ers, amb els quals James, de 41 anys, ha firmat per dues temporades. I acabem amb ciclisme, perquè al Tour de França hi ha hagut nova victòria de Tadej Pogačar, la cinquena victòria parcial en aquesta edició del Tour de França per a l'eslovec, que segueix comandant encara amb més marge la general. Ara ja té 7 minuts, una mica més respecte del segon, que és Remco Evenepoel, a dos dies perquè s'acabi el Tour.
3: Fins aquí les notícies.

0: Som 3K.
1: L'estiu ets tu.
2: Quan em mires i somrius.
1: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Catalunya Ràdio.
0: Som 3K.
1: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu.

Búnker.

0: 1978, en algun punt indeterminat de la Cerdanya, Catalunya.
1: Prou. Què és aquesta imprecisió?
0: Què?
1: Un bloc indeterminat.
0: De la Cerdanya també està bastant acotat, no fotem.
1: Sí, bueno, la Cerdanya...
0: 1978, quan encara era Catalunya.
1: Ai, sí, és veritat. És veritat, encara sí parlava català.
0: No podem precisar gaire perquè estem en moviment. Ah. Ens situem a l'interior d'un taxi que circula per les carreteres del nord del país. Concretament, circula per les carreteres de la Baixa Cerdanya. A l'interior del taxi hi trobem en Martí Cots, un jove de 18 anys que té la mirada ben pura i brillant.
1: No fotis que el protagonista d'avui és un taxista.
0: Eh? No, taxista no. Què? Que no has sentit que té la mirada pura i brillant?
1: Ai, clar.
0: Ah.
1: Clar, clar. En Martí deu ser el passatger, doncs.
0: Exacte, és el passatger.
1: Ah, una abraçada als taxistes,
0: sí.
1: Però... des del moment que el teu representant és un tio que es diu Peseto Loco, el tio que ha de parlar, el tio que ha de fer de mitjancer entre els taxistes i el rei d'Espanya,
0: sí,
1: és aquell
0: senyor,
1: home.
0: És aquell senyor. Aquell senyor s'ha...
1: fa una pinta de dur una barra de ferro sota el seient.
0: Home.
1: I uns nunxacos.
0: Que se'l veu que té bon fondo. Les coses com siguin. Se'l veu que té,
1: sí,
0: bon fondo.
1: Sí, perquè pel gremi ho donarà tot.
0: Sí, ara.
1: Ara.
0: No t'hi vulguis discutir.
2: No.
0: En Martí és de Pi, un poblet minúscul. És fill de Cala Ramona i això fa que tothom el conegui com en Ramonet de Pi. Saps?
1: Però no has dit que es diu Martí.
0: Eh?
1: Però es diu Martí o no?
0: Sí, Ramonet.
1: En... què?
0: Li diuen Ramonet?
1: Però si es diu Martí.
0: No, perquè viu a Cala Ramona.
1: Ah, val.
0: O sigui,
1: val.
0: Es diu Martí.
1: O sigui, és igual com es digui.
0: Exacte.
1: És en Ramonet.
0: És en Ramonet. Jo també em dic Lluís i em diuen Peyu perquè era de Cal Peyu. Llavors és el mateix cas. Ell es diu Martí, però li diuen Ramonet perquè és de Cala Ramona.
1: Clar, tu ets en Peyu de Muntanyola, però ets en Lluís de la Gleba. Jo ja em faig un lío, nano, ja amb els està. Pobles. Avui he comès l'error de preguntar-li a la teva mare.
0: Ui, no, li preguntis res a la meva mare.
1: He dit, quina diferència entre Masies de Voltregà i Sant Hipòlit?
0: Nada menys aquesta. Hòstia, és que has tret la pitjor.
1: M'he equivocat tant, ja l'he dit. Ja me'n poneixo el que t'estic preguntant, Roser, però...
0: T'ha dit que Masies de Voltregà és com un ou ferrat?
1: Sí.
0: I que Sant Hipòlit és el rovell?
1: Sí, efectivament. I va dir que Sant Hipòlit...
0: Bueno, no tenia un quilòmetre quadrat?
1: Insults hasta contra els fundadors dels pobles.
0: Bé, ja us avancem que sí. El nostre amic tindrà encara més sobrenoms. Vull dir que tranquils, ja veurem com li diem.
1: Vinga, va.
0: Per evitar prendre mal, nosaltres li direm Martí. Ja
1: si
0: està,
1: us plau, si gràcies.
0: El que us deia, Martí viatja en un taxi. S'ha fet recollir a casa i li ha dit al taxista que enfili carretera amunt. No li ha donat cap destinació en concret. Diu que ja l'avisarà quan s'hagi d'aturar. I ho fa de cop, enmig del no-res.
1: Li han vingut ganes de rujar, perquè allà dalt són tots revolts.
0: Sí que és veritat. Però tant de bo fos això. Quan el taxi s'atura, se sent el so d'una arma carregant. És d'en Martí i està atracant el taxista.
1: Ostres, no, home, no! No, home, no! En Martí de Cala Ramona.
0: En Ramonet! En Ramonet de Pi. Ostres, tu, li roba tots els diners al taxista i fuig corrent bosc endins.
1: Hòstia, els nanos de poble sí que és veritat que són malxinats, però... una dolenteria sí, però això és passat.
0: Això és gros. En Martí és un cas especial. No havia comès mai cap delicte greu, però ningú s'ha estranyat de saber que ha acabat detingut. Tothom s'esperava que algun dia fes una bestiesa com aquesta. Des de petit, que ha estat l'ovella negra del poble. Es passa el dia fotut amb merders.
1: Ai, ai, ai.
0: De nen era un estudiant pèssim que insultava els professors. I ara que és adult, escupa les velles. Persegueix gats i gallines amb l'escopeta de balins... Desastre, eh?
1: Per favor, és que m'és igual que diguis després escopir les velles.
0: Escopir les velles.
1: Per favor, eh?
0: En Martí sobreviu gràcies a la seva mare, una ànima caritativa que l'ajuda tant com pot. Ell no ha fet mai ni brot, i per això és tan preocupant que hagi comès un atracament. Si descobreix la manera fàcil de fer diners, el perdrem del tot, eh?
1: Tinguem fe. Tenia la mirada pura i brillant. El podem recuperar.
0: Lamento dir que el dia de l'atracament és l'últim en què la mirada li brilla en puresa. Des de llavors, en Martí se'n va directe pel camí del Pedregar.
1: A la pàgina 3, spoiler,
0: sí, ja. Sí, noi.
1: Quin desastre!
0: Perquè us en feu una idea, la primera vegada que entra a la presó té 18 anys i quan en té 25 ja l'han arrestat més de 30 vegades.
1: Nano.
0: I és que avui us parlarem d'en Martí Cots, conegut com en Ramonet de Pi, o com a ell li agrada que li diguin, el Rambo de Catalunya.
3: Rambo! Rambo! Rambo! Rambo! Rambo! Rambo! Rambo!
2: cuidado, que podria matar algun nen.
0: Cuidado, no ho sabem. De moment ha atracat un taxista i ha tirat 4 escopits. De moment.
2: De moment encara podem cridar Rambo, sí. Rambo.
0: Després ja veurem com avança la cosa. En Martí és un dels delinqüents més actius de Catalunya, un personatge real amb un historial delictiu que sembla ficció. Però us prometem que tot el que sentireu és verídic. Us demanem que feu un esforç per creure totes les dades d'avui perquè són autèntiques, no ens inventem res, de veritat.
2: Estan els executius de Netflix amb l'orella enganxada aquí.
0: Bueno.
2: La nova sèrie de Mario Casas.
0: Doncs...
2: Rambo de Catalunya. I no he vist la foto d'aquest encara, eh? No sé. Ara mateix no me'n recordo ni com és en Mario Casas.
0: Sisplau, en Mario Casas?
2: Ara mateix
0: home,
2: no,
0: és furtot.
2: Sí, home,
0: és furtot.
2: Ja pot ser el Rambo de
0: passa
2: Catalunya,
0: que per
2: no?
0: Fer un català de la Cerdanya, no sé.
2: En Quim Gutiérrez, millor.
0: Sí.
2: En Quim, ens agrada més en Quim Gutiérrez, sí.
0: La primera dada que us donem ja és de les que impacta. Som al 1985. Sí. A aquestes altures, en Martí ha estat detingut més de 30 cops per atracaments. La majoria són robatoris petits a benzineres i comerços. Resulta que l'han jutjat tants cops que els forenses demanen fer-li un estudi per descobrir si té algun tipus de problema mental i resolen que en Martí, que, recordeu, té 25 anyets, té el nivell intel·lectual d'un... d'un nen de 8 anys.
2: Tornem a l'opció Mario Casas, doncs. Vull dir, per què? No, per res. No em malinterpreteu. No, esteu traient... No.
0: Que no es tregui de context.
2: Sí. Havíem anat a Quim Gutiérrez, sí. Perquè era català.
0: Sí.
2: Però en Mario Casas...
0: Sí que t'adona un perfil més adult, no?, el Gutiérrez.
2: En canvi, volem un tio, més canalla.
0: Com més canalla.
2: Més canallita, Mario Casas. El germà d'en Mario Casas, aquell que balla.
0: Té un germà que balla?
2: És que poder el confong, però un dia els vaig veure tots dos ballant i em van fer una mica de grima, però no sé si era en Mario Casas o un altre,
0: no sé,
2: igual.
0: No, jo tampoc no segueixo massa.
2: Sí, vale, ja està. Vale.
0: Bé, els qui han estudiat en Martí estan ben sorpresos. El nano no és conscient de la gravetat dels seus actes. Per molt que els jutges el castiguin, ell continua fent la seva. Com un nen petit, no li fa res que el castiguin. El pròxim dia tornarà a delinquir. En Martí diu als jutges que quan es despistin s'escaparà de la presó.
2: Va fort, però... Si ell coneix la legislació espanyola, sí, que sí. És vas una estona a la presó i després surts...
0: Ja està.
2: No, amb tenir 8 anys en fas prou per entendre
0: això. Sí. El nostre amic té una facilitat increïble per escapolir-se de la presó. S'ha fugat de la presó desenes de vegades i de totes les maneres imaginables. Fent un forat a la paret, sortint corrents mentre el tenen emmanillat...
2: Que no s'ha de pensar gaire aquest mètode, eh? Ostres,
0: a veure,
2: la nova de Ocean's Eleven, a veure com fem la trama.
0: Saps què faré? Què? Seu, que t'explico el pla.
2: Digues, Martí.
0: Sí. Jo he pensat, aviam si et sembla bé, quan estiguem caminant i marxem corrent. Què et sembla? No és mal pla.
2: És el senyor aquell de l'APM que va emmanillat i corre, que s'escapa dels policies,
0: sí.
2: Aquell senyor,
0: On està el cotxe? Aquest és un altre.
2: Aquest és l'altre?
0: Sí. Bé, fins i tot ha sortit d'una presó caminant ben tranquil fent-se passar per una visita.
2: Hòstia.
0: Aquest també està bé.
2: Hòstia, vols dir que els que tenen edat mental de 8 anys no són els vigilants?
0: Ah. En Martín ha fet tantes i de tan grosses que és difícil fer una cronologia de la seva vida. Anirem seguint les seves aventures, prenent-nos alguna llicència temporal. Mm. Penseu que és un no parar, Amunt i avall.
2: Què fa el boig aquest? És ell que dispara?
0: Mira, som en un refugi de muntanya situat als afores de Bellver de Cerdanya...
2: On hi ha muntanyeros, allà.
0: Mira, allà s'allotgen dues parelles de barcelonins que ronden els 20 anys. Tots quatre estaven molt il·lusionats amb el cap de setmana que tenien planejat, però de cop i volta s'han trobat que hi ha un boig clavant trets a la façana de la casa.
2: Martí, passa cap a casa. Què està fent?
0: Efectivament, el sonat que els dispara és el nostre protagonista, que ara ha decidit que vol entrar al refugi i a continuar el festival de trets. Com que és gros i sapat, en té prou amb dues puntades de peu per fotre la porta a terra i entrar. En Martí està deixant el sostre ple de forats i té els nanos ben acollonits. Hòstia, quin cap de setmana. Fin de setmana rural. Els amenaça de fer-los tota mena de bestieses i s'emprenya com una abella cada cop que l'intenten fer entrar
2: calma,
0: en raó.
2: Calma, en Martí.
3: Deixa'm!
2: No!
3: Deixa'm, pijo de merda! Ja sé lo que faig!
2: Tranquilo, que no muerde. Solo quiere jugar.
0: Una persona,
2: Cuidado, una persona amb escopeta,
0: A les dues noies de Barcelona els diu coses molt gruixudes. Les titlla de ser unes fresques.
3: Fresques!
0: I fins i tot les acusa de ser filles d'un guàrdia civil.
1: Aviam si estem anant massa lluny. Aviam si no entrarà al búnquer aquest tio, eh?
0: Ojo, sense cap fonament, eh?
1: No.
0: Ha tirat la porta a terra, ha trobat dos noies de Barcelona i dos noies.
1: Les ha acusat.
3: Ei, vosaltres sou filles d'un guàrdia civil, eh? Fresques!
1: Si us plau,
0: noi, però vostè...
1: Pujaven de cap de setmana a Bellver de Cerdanya, que no pot passar,
0: no passar res.
1: A part de que clavin fort.
0: Això sí. Finalment, un dels nois se li tira a sobre i aconsegueix prendre-li l'arma. I sense pensar-s'ho dues vegades, tots quatre fugen corrents. Bé. Una de les noies rep un tret al peu.
1: Ostres.
0: La ferida és lletja i pinta malament, però podria haver sigut molt pitjor. Al cap d'un parell de dies, la policia troba el nostre amic a casa i l'arresta. Avancem fins al 1992. No és pas la música de les Olimpiades.
1: No. En Kobe no va entrar així, no? A l'estadi, eh?
0: En Martí està passant uns dies tranquils a Pi, però de cop es troba amb una visita que el fa emprenyar de valent. Hi ha una patrulla de la Guàrdia Civil que ha vingut al poble.
1: Ai.
0: En Martí s'ha posat com una fera.
1: Ai, el coi de Guàrdia Civil, sempre provocant.
0: Que,
1: sempre...
0: Si ho sabeu que no li agraden els Guàrdies Civils.
1: Per què hi aneu?
0: En Martí els odia amb tota l'ànima. Cada cop que veu un d'aquells cotxes, perd el món de vista. Amb els Mossos... S'ha de dir que també li passa.
1: Ah, també li passa. Bueno, vale.
0: Vull dir que no és un tema...
1: Vale.
0: No trago a la Guàrdia Civil, va, els Mossos d'Esquadra tampoc. Un dia, en un judici, li va dir a una gent que era una bandada de fills de Satanàs.
1: Això els hi va dir a la Guàrdia Civil?
0: A la Guàrdia Civil.
3: Hòstia. Són una bandada de fills de Satanàs.
1: Jo això no m'he atrevit mai a dir-li a Guàrdia Civil.
0: No.
1: Ni penso fer-ho.
0: Tenim en Martí ben nerviós perquè hi ha dos guàrdies civils fent ronda per davant de casa seu. No li diuen res, només se'l miren, però de cop ell decideix saludar-los d'una manera ben original.
1: Aviam. Què fa?
0: El saluda fotent-los quatre trets amb l'escopeta.
1: Jo, si vols deixar-ho aquí, que entri al búnquer i ja està, eh? Sense saber què ha passat.
0: En Martí els ha fotut quatre trets i ha fugit a tota velocitat amb un tractor.
1: No, aquí veig en rient, però jo no sé quina és la velocitat punta d'un tractor. Això ens ho hauràs de dir tu.
0: Home, depèn del model, però sí que pots...
1: Però l'arrencada no és la d'un Tesla.
0: No pensis, eh? No,
1: sí? No,
0: l'arrencada no és dolenta del tractor. No.
1: Val.
0: Passa que llavors més de 50, 60, no crec que... No sé.
1: La persecució no és trepidant, vaja.
0: No ho crec. Quedaríeu sorpresos, però de com n'és de ràpid el tractor quan el condueix un Sonat, eh? Sobretot si va cam a través.
1: Home!
0: Malgrat que la comarca s'omple de policia que li va al darrere, en Martí travessa la frontera sense que l'enxampin. De fet, sabeu fins on arriba?
1: A veure, espera, érem a Pi, eh?
0: Érem a Pi, a la Cerdanya.
1: Érem a la Cerdanya.
0: Sí.
1: A on arriba? A Llívia.
0: A Itàlia.
1: Oh. A veure... Me dius...
0: Moment, és que vaig a buscar velocitat màxima tractor, perquè...
1: Però, o sigui, tu m'estàs dient que s'han anat fins a Itàlia amb tractor, fugant-se de la Guàrdia Civil, no estem inventant res, i això no ho ha fet la sèrie, Netflix no l'ha fet encara.
0: No encara. 60 per hora, eh?
1: Val.
4: És anar fent.
0: Anar fent, mica en mica.
1: Un tractor del 92, eh?
0: Sí, clar, no ho sé, llavors, ja no sé, els models de llavors. Avancem ara fins a mitjans dels 90, en Martí té uns 30 anys, i l'han acabat tancant a una presó de Lleida.
1: Oh! Hòstia, doble càstig, eh? Després diuen que la justícia no castiga dues vegades, doncs mira.
0: L'estada al centre és ben curta perquè, com que el seu coeficient mental deixa clar que li falten algunes tasses de l'armari, l'han de deixar lliure al cap de 4 dies. I des de llavors viu enmig del bosc, en una cabana feta amb troncs. Tot el que menja són les coses que troba pel bosc.
1: Només? Que menja molsa? Com un salvatge?
0: Bueno, el que troba pel bosc i el que es compra amb els diners que roba de les gasolineres. Eh?
1: Ah, això no ho ha deixat, eh?
0: Això no ho ha deixat, no. Ell s'autoproclama l'últim bandoler de Catalunya. I com ells, sent predilecció per robar els més rics. Durant els 2 anys següents atraca la Caixa de Girona, la Caixa de Manresa i la Caixa Penedès.
1: Hòstia!
3: Bandoler!
1: bandoler, eh? I, clar, clar, clar, ell va, aviam, al banc, de, al banc català, que sap que és el que té diners.
0: Sí, sí, sí, sí, a veure, no vol caure en la monotonia, per tant, un dia també traca un càmping i en surt amb un botí de 20.000 euros.
1: Bueno, collons, home, collons.
0: Home.
1: Home, si el gestiones bé, si el gestiones bé vivint al bosc i sense pagar impostos...
0: 20.000 euros?
1: Perquè són nets, aquests 20.000 euros són nets.
0: No conto que hagis de declarar res d'això. Vaja. Per qualsevol seria així, però ell... està fet d'una altra pasta.
2: Això no és un tractor, eh?
0: No. Més guàrdies civils, eh?
2: No fotis.
0: Una altra de les coses per les quals el nostre amic sent atracció a l'hora de robar són els cotxes. Al llarg de la vida n'ha robat molts. Però els vehicles robats et posen en problemes cada cop que et creues amb un control de la Guàrdia Civil. Clar. És el que li ha passat a ell. Circulava per Amer...
2: Què collons hi carga la Guàrdia Civil, a veure? ¿Dónde está el Puigdemont? Als anys 90.
0: Sí.
2: ¿Dónde está?
0: Està. El busquen amb ell. És un control... No el busquen amb ell, perdó. És un control rutinari i han fet parar en Martí. Ell, però, ha respost fotent gas avall i atropellant un parell de gens.
1: Si és el que sentia en aquell moment...
0: En aquell moment.
1: Qui som nosaltres?
0: No. Des de llavors que el persegueixen carretera amunt i avall, tot fotent-se trets els uns contra els altres. Ja. Resultat de tot plegat... Doncs mira, en Martí i un parell de guàrdies civils acaben a l'hospital. Ell, de seguida que rep l'alta, se'n torna a la garjola. És un anar i venir, això, tota l'estona.
1: Hosti, tu m'estic marejant.
0: Avancem fins als anys 2000. El nostre amic sembla que està una mica més tranquil. Fa temps que no dispara cap guàrdia civil.
1: Bueno.
0: Què, el nen? Mira, ara ja fa ben bé... Fa 8 anys que no dispara cap guàrdia civil. Bueno... Com a molt ha atracat algunes gasolineres i ha robat uns quants cotxes, res destacable, però per un boig com ell. Això sí, continua tenint problemes cada cop que comet delictes més enllà de la frontera. L'han tornat a enganxar conduint un cotxe robat. Ai. I aquest cop li ha passat a Andorra. Sí, i fa dies que és a la presó.
1: A la presó d'Andorra? Que deu ser ben petita, no?
0: En Martí el condemnen a ser extradit del país i li fan la pregunta següent. On prefereix que l'enviem? A Espanya? O a França?
1: Pregunta mal parida. Cuidado,
0: això,
1: pensa tu, eh?
0: Això ho has de portar pensat de casa, perquè sí. Has de valorar tots els pros
1: sí,
0: i contres.
1: Sí. És extradit, eh? No és de viatge.
0: En Martí no s'ho pensa dues vegades. Demana que l'enviïn a Catalunya.
2: Visca Catalunya!
1: Moment, no me viene, no me viene. Catalunya no me viene. He dicho España o Francia.
0: Bueno, ya sabe usted. Ara ve lo gros, eh? Ara ve lo gros.
1: Com que ara ve lo gros?
0: Ara ve lo gros. En Martí demana que l'enviïn a Catalunya perquè, segons ell, és un protegit d'en Jordi Pujol. Ah!
1: Ho ha dit o és veritat? És que no sé què estic aplaudint jo.
0: En Martí té aquestes sortides. Com un dia que va demanar a mig judici que vingués el president dels Estats Units a rescatar-lo perquè ell era en Rambo. Jo, de moment, en crec més la d'en Pujol. De les dues que ha dit...
1: Sí, sí. Però tu ara ho dius amb en Trump de president?
0: Sí, igual bé.
1: Igual bé.
0: Sí. Vostè ha de fer venir en Trump, perquè jo sóc en Rambo i com tot ciutadà americà, el president m'ha d'ajudar.
1: Bueno, doncs jo faré la trucada.
0: Vinga. En Martí Cots ha fet tota la vida el mateix, delinquir, muntar saraus als jutjats i escapar-se. El Rambo de Catalunya ara ronda els 50 anys i en fa un parell tornava a ser notícia per les seves aventures dins la presó.
1: Aviam, endavant. Endavant.
0: És que és tan gros.
1: Què vols dir?
0: Mira, és tan gros que llegiré el titular de la notícia que es va publicar al diari...
1: Aviam.
0: Viure als Pirineus.
1: Diari de referències.
0: Sí.
1: No han mentit mai, aquesta gent.
0: A més, tenim la foto perquè la gent ho pugui comprovar, que però... no ens estem inventant res.
1: Però què has de llegir? Però quin titular és?
0: Mira, és del 2022 i diu així.
1: Aviam.
0: El Rambo de la Cerdanya fa un forat a la seva cel·la de Brians i passa la nit amb una interna de 22 anys. I prometo que la foto és encara millor que el titular. L'animal ha fotut un forat a la paret d'una presó a base de cops, amb no sé exactament amb què. Posem la foto?
1: Posem-la, sisplau.
0: Ja sabem que és la ràdio, però... A veure... Has d'anar molt calent, eh?
1: Mira, tu i jo hem trencat coses a cops de mall.
0: Sí.
1: Una barbacoa, per
0: sí,
1: exemple.
0: Sí, senyor. Sí, senyor.
1: I vam trigar una bona estona.
0: Collons, i tant.
1: Això amb què ho has fet? Clar, si no, no és amb eina de manobra.
0: O amb la tauleta aquesta de fusta de l'habitació, no sé com ha picat.
1: Amb el martell aquell petit de cadena perpètua?
0: No.
1: Aquell tio va trigar molt de temps.
0: Home,
1: a fer el forat.
0: Home, re. El de perforar una paret de la cel·la per enllitar-se amb una reclusa és l'últim titular boig que ens ha regalat en Martí. Un home a qui li falta un bull i que desperta una barreja de por i admiració només a l'abast dels escollits. A dia d'avui té 55 anys i, pel que hem sabut, gràcies als veïns de la zona, està en llibertat. Sembla ser que de tant en tant ronda per Cala Ramona, on la seva mare, ja molt gran, continua posant-li un plat a taula i ocupant-se d'ell. Pel que ens han dit...
1: Ve la mare, sempre ve la mare.
0: Cada cop que apareix per allà hi ha força nervis entre els veïns. Tot i que l'últim cop que el van jutjar, en Martí va confessar al jutge que s'havia cansat de muntar saraus i que volia acabar de viure una vida plàcida.
1: Bueno, bé, Martí, bé.
0: Sí.
1: Martí, bé.
0: Aviam, Martí, bé. És veritat que just després d'això es va referir a la policia com als fills de puta que li havien robat mitja vida. I jo ara ja no vull muntar més saraus.
1: Per què?
0: Perquè no vull tenir pas més problemes amb aquests fills de puta que m'han robat mitja vida.
1: Perfecte.
0: Bueno, doncs, tranquil, Martí.
1: Tranquil. Visca la llibertat d'expressió, va.
0: Coneixent el seu historial, el jutge tampoc s'hi va fer mala sang.
1: No, home, ja m'ho penso. Ja m'ho penso.
0: El voleu veure, en Martí?
1: Sí! Moment. Com el tenim? Com el tenim? A veure si ho encertem.
0: Emmanillat.
1: Emmanillat. No tenim la foto de quan jugava al futbol.
0: No,
1: ni la del carnet.
0: Aquí tens el Rambo de la Cerdanya.
1: Amb un mosso sense pixelar, eh?
0: Sí, és entrapero de jove.
1: Entrapero de jove. Amb entrapero de jove, normal. Ha quedat ben curtit. Aviam, què en pensa el nostre públic? Martí Cots, el Ramonet de Pi, el Rambo de Catalunya. És digne d'entrar al búnquer, sí o no?
0: Sí! Només de 3 vots en contra.
1: Els de Sabadell.
0: Els de Sabadell, gent que...
1: Els de Sabadell han votat que no.
0: perquè
1: tenen, són gent d'ordre.
0: Tenen familiars que són guàrdies civils. En fi, fort aplaudiment per Martí Cots, que entra al búnquer!
4: Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70.

0: bon dia.
1: Bon dia, molt bé aquest públic, eh?
0: Molt bé.
1: Ha anat a tempo.
0: És... Ho han dit guapa, com és lògic.
2: Hi ha una entrega màxima, com si...
3: Molt bé,
2: com
3: estaven una mica endormiscats,
2: sí.
3: Cal dir-ho,
0: sí, sí. Ens hem equivocat.
1: No, van amenaçats.
2: Se'ls ha dit que si ho feien bé, doncs que tindrien una recompensa.
1: Sí, ja està. És reforç positiu.
3: Recompensa emocional, sí. Sempre. De què parlem avui?
1: De geografia catalana.
3: Oh, molt bé.
1: Perquè ha comentat que en Martí, o en Ramonet, era de Pi.
3: Sí.
1: Pi és una entitat municipal descentralitzada que depèn d'un poble.
2: Sí.
1: Ja sabeu.
2: Una EMD.
1: Això. No és una droga, això?
2: No, és una entitat municipal descentralitzada.
1: Ah, molt bé. I teniu molta raó quan dieu que és petit. El cens del 2021 deia que hi havia 128 habitants.
3: Mm.
1: No sé si està comptat aquí a dins
3: en Ramon.
1: El nostre Martí.
2: Va i ve, entre parèntesis.
1: 65 homes i 63 dones.
2: Mira, està ben repartit.
3: Quan facin l'embalat o la festa major del poble,
2: tothom té parella,
1: que sí. Bueno, n'hi ha dos homes que s'han de...
3: Bueno, doncs que vagin junts.
1: No sabem si són homosexuals. De veritat, quins problemes em poseu, ara?
3: El cens del poble no sé si demarca la gent que és homosexual.
2: No crec. Ara jo aventurar-me amb la tendència sexual dels senyors grans de Pi, jo no sé dir-ho ara.
3: I no hi conto que l'Ajuntament t'ho preguntin.
2: No ho
3: crec. Vostè és homosexual o no?
2: Home, no.
3: Esperi.
1: Gent de Sabadell,
3: sí.
1: Tens la pregunta, va. A quin municipi pertany Pi?
2: Vinga.
1: Opció A, Guils de Cerdanya. Opció B, Fontanals de Cerdanya. I opció C, Bellver de Cerdanya.
4: Bellver de Cerdanya, segur.
2: Segur, ho diuen molt segur,
1: Doncs vinga, Bellver de Cerdanya. Per què n'està tan segura, la Marta?
2: Marta n'està molt segura.
1: Per què tan segura?
5: Sí, t'ho explico?
2: Sí.
5: Perquè el meu marit es va trencar 7 costelles a Pi.
2: Ah! I el marit... Bravo.
3: 7 costelles, totes de la mateixa banda?
6: Sí.
2: Què va passar?
6: Sí.
2: Què va passar?
1: Esquiant.
3: Són totes, no?
6: Al matí vaig anar a córrer per la muntanya, amb bambes, i vaig passar genial, estava nevat i tal. I per la tarda, passejant amb la meva dona per el camí més pla que hi ha a Pi, se'm van anar els dos peus cap endavant i vaig caure a l'esquena.
1: Amb el gel.
6: A l'hospital de Puigcerdà no donaven crèdit.
2: Ostres,
6: què m'havia passat?
1: Mira que bé, veus com n'aprenem de les coses. Ara sabem que Pi forma part de Bellver de Cerdanya.
5: I tant.
1: Això, els nens, alerta, ja sé que és molt guai aprendre de maneres diferents, però aprendre caient en un lloc i així saps de quin lloc forma part.
3: Et queda per tota la vida, mira.
1: Sí, això sí.
2: Mira.
1: Vinga, va, doncs seguim. Ja sé que el nostre Rambo és més interessant que el que veiem a les pel·lícules.
2: Sí.
1: Que fa, què és, en Sylvester Stallone.
2: Dios mío.
1: Jo us preguntaré per aquestes pel·lícules, per Rambo, les de Rambo,
2: sí,
1: d'acord?
2: Sí.
1: Dic pel·lícules perquè n'hi ha unes quantes.
2: N'hi ha vàries, sí.
1: Ah, mira, la gent de Gavà. Vinga. Quantes pel·lícules de Rambo hi ha? Opció A, 3. Opció B, 4. I opció C, 5.
2: 3, 4 o 5.
3: Els de Gavà són quillos, han de saber-ho.
1: 4.
2: Si us plau, home,
1: no.
2: Per favor.
1: N'hi ha 5, eh?
2: Rambo 5.
3: Aquesta és de cultura general.
1: Hi ha Rambo normal.
3: Rambo normal.
1: Perquè no sabien que seria
3: l'1. Acorralado, sí.
1: Rambo 2, Rambo 3, John Rambo.
2: I...
1: Rambo Last Blood.
2: Molt bé.
1: Que no sé.
3: Ui.
1: Bueno, tu les has vist totes?
3: Totes. Totes i diverses vegades, menys aquesta última, que hi havia tanta sang.
1: Oh, però és que es diu Last Blood.
2: Clar.
3: Es comença a matar, no sé, gent de Tegucigalpa o no sé on.
2: Bueno, increïble. Mata amb el mateix criteri que dispara el nostre una mica, eh? El Rambo d'aquí.
3: Però perquè el van treure de polleguera. En Rambo és la víctima.
2: Ah, val.

0: avui tenim amb nosaltres una actriuassa, una dona un any més gran que jo, o sigui, de 89,
1: Mira.
0: Que ja ha fet un munt de sèries i pel·lícules. Em passa la mà per la cara d'una manera...
1: Bueno, cadascú el seu, cadascú el seu.
0: La podeu veure tant a la televisió com al teatre o al cinema. És catalana, d'Igualada, i té una veu encisadora. D'ella també sabem que s'ha de posar fins a 3 despertadors al matí...
2: Com?
0: Si s'ha de llevar d'hora. Es veu que va tenir un passar un mal tràngol, un cop...
2: 3 despertadors vol dir 3 aparells diferents?
3: No.
2: 3 alarmes.
3: Tres alarmes,
0: eh? Sempre són 3, no necessites més a vegades.
3: Ara tinc un fill, són 2.
0: Ara ja, com?
1: El fill fa la tercera,
0: sí,
1: alarma.
0: Sí, exacte. L'hem vist a TV3 en sèries com El Crac, fent de dona irresistible i excèntrica que té una serp, Vintage, com a representant de vins i encarregada de fer donar als homes que fan mansplaining, sense parar, o a la Via Augusta, pel que fa a sèries fora de TV3.
1: No n'hi ha de sèries fora
0: sí,
1: de TV3.
0: Sí, que n'hi ha.
2: Alguna n'hi ha.
0: Sí, ha fet La Casa de Papel, on la gent parla fluix, ràpid, i van amb granotes vermelles i màscares, sí, que fan que s'entengui menys tot.
2: Això després en parlem. Recordeu aquest tema, perquè hem de parlar.
1: T'obliguen a parlar malament o no?
0: No, però ella parla bé. Ella
2: parla perfecte.
0: En ella se l'entén.
3: No, però és veritat que van espitats, eh?
1: Sí.
3: Estàs allà, entres i... Buah! Però... O hi entres o estàs molt fora de lloc.
0: Clar, però parlen fluix també, que això no ajuda.
3: Sí,
2: Per què els agrada? Sí. Perquè és bastant intens.
3: Sí,
0: és més intens, eh? Bé, últimament l'hem vista a Valèria, una sèrie que ella protagonitza, fa de Valèria, vaja. D'ella en sabem que li agrada la xocolata negra, ballar i la història. De fet, alguna vegada... ens ha dit que ens escolta. L'hem trobat i ens ha dit m'agrada el búnquer. Això és així.
1: Això és així. No ens n'amaguem,
0: Sí, sí, sí.
3: Home, divulgació històrica.
1: Ara, divulgació. És el que ens caracteritza, la divulgació.
0: Sí, demà veurem, tenim proves d'això, eh? Vull dir que demà ho veurem.
1: Sí.
0: És una fanàtica del futbol, de fet, podria concretar més, que és una fanàtica del Barça. Visca! A les finals de la Champions es veu que es posa la samarreta al Barça.
1: Molt
0: es veu
1: bé.
0: Que no falla mai. Ella no falla, el Barça.
1: A vegades sí.
0: S'ha de dir que té les coses clares respecte als jugadors.
4: Dembélé és dolentíssim. Crec que hauria d'haver marxat.
0: Ja està, és que és així.
2: Sí, per fi algú parla clar.
0: És que, bueno... Pot semblar incendiària i potser en el terreny del futbol ho és, però sabem que és una persona amb paciència i suposo que ja va bé tenint en compte que té un fill petit. Aquí la podreu sentir el dia que va presentar un acte amb un rellam de panxa. Clar, va ser tan evident que estava embarassada que quan la periodista li va preguntar què passava, doncs ella va contestar, doncs això, que estava embarassada.
5: Pues nada, pues estoy embarazada de 7 meses y nada, muy contenta.
0: Ja està.
1: Perfecte.
2: Home, hòstia, és que 7 mesos és molta panxa.
1: 7 mesos són molts.
0: I li van preguntar, què passa?
2: Què passa? No, doncs, què passa? Ja t'ho explico.
0: Bé, les coses són com són, i les diu ras i curt, i ja està. Així que esperem que digui alguna cosa més amb nosaltres. Rebem un fort aplaudiment a Diana Gómez! Oh!
1: És molt gros, perquè vols dir que hi ha gaires actors o actrius catalans que tinguin una sèrie amb el seu nom?
0: Què vols dir, amb el seu nom?
1: Amb el nom que vull dir que la protagonista...
3: No, perquè Joel Joan el Crac, bueno...
1: Era el més similar, és sí, Joel més... Joan.
2: No es va fer un spin-off que fos en Peris?
1: No. Que no hagués estat gens malament.
0: Bé, de petita la Diana ja cobrava perquè feia de model de peus.
1: Què? De model de peus?
3: Sí. Mitjons, no? Bueno, no sé si cobrava. Crec que no cobrava. Potser els meus pares, però...
2: Perdona,
3: no,
2: sí.
3: Però crec que era un favor, perquè hi havia un estudi de fotografia a prop del bar on treballava la meva mare, bueno, sí, el bar familiar d'Igualada, i no sé com, el meu germà i jo vam acabar sent models de peus.
0: El teu germà i tu?
3: De Punto Blanco. O sigui, ens posàvem
1: al
3: mitjó...
1: Tot queda allà a Igualada.
3: I tot queda allà en família.
0: Clar. Sí. Molt bé. Però jo us preguntaré per la seva primera feina als 15 anys, que també era dins del món de la publicitat. D'acord? La gent de Mataró, això segur que ho sap. Bueno. Vinga, va. Què volia vendre la Diana amb el seu anunci? Opció A, paté. Opció B, iogurts. I opció C, patinets.
6: Quins
3: anys,
6: eh?
3: Sí.
6: Patinet.
1: Això va ser el teu primer anunci.
0: Sí.
5: Iogurt?
0: Amb 15 anys.
6: Sí. No sé.
2: Vinga. Aviam, quin dubte teniu?
0: Entre iogurt i
7: patinets. Entre iogurt i patinets.
0: I quin trieu? D'acord.
7: Jo tiraria per iogurt.
0: Vinga, som-hi.
2: Dubten entre la B i la C.
0: Doncs vinga.
2: La A!
1: Aviam si és paté.
0: Explica'ns-ho, això.
1: M'ha vingut ara un flash de la meva infància. I deus...
3: Vols dir? No.
1: No?
0: Jo vaig buscar molt i no vaig trobar
3: això. No hi és, per
1: no
3: sort.
1: És?
3: O sigui, és en un moment que veure, les coses no traspassaven. Era un anunci on feia de Bet.
0: És que feia de Bet Lobergues, sí.
1: Què vols dir de Bet?
3: Era l'època del dimer d'Eurovisió, i llavors em van posar com tot de trenetes, de rastes així, per fer de Bet, i jo agafava l'entrepà i feia això, el típic gest d'Operación Triunfo, amb l'entrepà de Paté, la Piara.
1: Ostres.
3: Sí, sí. Per sort no hi és.
0: No, perquè m'hi vaig estar estona buscant.
3: I el meu segon anunci, ja no em vaig fer més, va ser de desodorant de peus.
0: Què passa amb els peus?
2: Passa que tens uns peus molt macos, Diana. No vull que soni a petitíssima, però és pregunta raonable.
3: Estic pensant d'enviar-ho a Quentin Tarantino, a veure, currículum de peus. No ho sé, però era que el pare de família li feien mala olor als peus i llavors marxàvem tots al sopar. Aquestes coses d'anuncis.
1: Bon argument, l'anunci s'entén ràpid. En fi, només l'han encertat la gent de la primera fila, per tant, ells i només ells podran aconseguir un magnífic lot de conserves Ferrer! Magnífic lot de conserves Ferrer, que avui també va acompanyat de dues entrades per venir a veure el Búnquer Confidencial al Tívoli. En la gira de comiat del Búnquer Confidencial, que sabeu que farem una setmana al juliol al Tívoli i una altra setmana al mes de setembre. Per tant, entrades i
2: premi,
1: conserves...
2: Premi gros per qui encerti la cançó de la Neus.
1: La de la Bet.
2: La Eurovisió, no ho sé. La cançó de la Bet, l'Eurovisió.
0: L'acaba de dir la Diana.
1: Dila.
2: Dime lo que puedo. No.
3: Digue'm. Dime-o.
1: Dime!
3: Mira, no venís, perdó, que tampoc és meva.
1: Dime, al final ho ha acabat resolent la Marta. Per tant, per ella, les conserves i les entrades, Dime de la Bet, fort aplaudiment. No.
0: Tu, Carles,
1: has dit...
0: El Dime l'ha dit ella.
1: El Dime l'ha dit la Marta.
0: Tu has dit la de la Bet.
1: Ja us ho repartireu com vulgueu. Fort aplaudiment per ells, vinga.

0: Som 3K.
1: L'estiu ets tu. Quan em mires i somrius. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
2: Oh, capità, el meu capità.
3: Pel·lícules que van guanyar estatuetes.
2: Ja no sé què em passa.
3: Però que, sobretot, van guanyar el pas del temps.
4: L'únic home que pot viure aquí és l'emperador.
3: Aquest estiu, històries de sempre i per sempre.
5: Això sona brillant.
3: Nit d'Òscars. Els dissabtes a la nit, a TV3 i a la plataforma 3Cat.
0: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
6: A l'estiu canviem horaris i rutines. El que no canviem són les ganes d'acompanyar-vos i explicar-vos què passa. Perquè al matí de Catalunya Ràdio continuem pendents del que passa al món i també a casa nostra.
0: De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
6: Aquest estiu, passi el que passi, som aquí per explicar-vos-ho. I també tindrem temps per l'entreteniment. Us acompanyem allà on sigueu.
7: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
0: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Sona sa cançó que van sempre. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
7: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
8: Aquest estiu, al Nota de Veu, posem el focus a l'escena musical catalana.
9: Recuperem alguns dels moments imperdibles de la temporada. Les listenings party dels nous discos de la Ludwig Band i Renaldo i Clara. Els llançaments que han fet els darrers mesos Ginestà i Mamaduixa.
8: Tot el que cantes ho pots sentir a través del Nota de Veu.
10: Tot el que cantes.
0: Aquest estiu el Nota de Veu d'ICAT el trobareu cada diumenge a les 6 de la tarda a Catalunya Ràdio, amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell.
8: Ho pots sentir a través del Nota de Veu.
11: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
0: Aquest estiu, Crims. A Catalunya Ràdio. Posem llum a la foscor.
12: Per què es mata? Perquè existeix la maldat.
13: Perquè existeix l'egoisme.
0: La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
12: Perquè no controlem a vegades les emocions.
0: De dilluns a divendres, a les 9 del vespre, Crims. A Catalunya Ràdio. Amb Carles Porta.
11: Comencem.
1: Benvinguts a l'Univers Vertical. Benvinguts al 3 Rondes, l'informatiu casteller de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
0: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
14: Us expliquem els castells des de les places i cada diumenge a les 9 del vespre al 3 Rondes.
0: 3 Rondes. Diumenge de 9 a 10 del vespre, el món dels castells es viu a Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
1: Escolteu-nos i fem pinya.
15: L'estiu ets tu.
1: Catalunya Ràdio.
15: La llum dins dels meus ulls.
0: Som 3Cat.
15: L'estiu ets tu.
1: L'estiu ets tu.
15: Quan em mires i somrius.
1: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70.
16: Bé, bon dia, Bunkaires. Em veig amb l'obligació de tornar a sortir al pas de les correccions matemàtiques d'aquest programa, que són els números i asseu, no és la vostra. Però ha vingut el senyor Josep Maria Lari, us ha intentat aquí colar unes operacions sortoses, la veritat, amb el tema de les cartes. Us ha dit això, quatre pals, quatre estacions, sí. I seguir tot correcte, perquè sí. No és massa complicat de comprovar. 12 cartes per pal a 12 mesos de l'any, perfecte, sí. Però a la que això es complica una mica més és on comença a trontollar el tema, que és
17: aviam.
16: 52 cartes, 52 setmanes, aquí ja tenim el primer error, perquè 12 cartes per pal multiplicat per 4 pals són 48, no 52, són les 4 cartes que no sé d'on surten.
17: Són 4 jokers.
16: I va dir també que 365, sí. Si sumaves els números de les cartes, eren 365 igual que els dies de l'any, i si fas 1, més 2, més 3, més 9, fins al més 12, surten 78, que si multipliquem pels 4 pals, surten 312, no 356, com diu aquest home.
17: 65.
16: No sé, nois. Fuera, fuera. Gràcies pel programa aquests anys, per la companyia, i estarem atents a veure què traieu ara per continuar amb vosaltres.
17: Em sembla increïble que algú es pugui prendre una cosa tan seriosament que ho conti d'aquesta manera.
18: Perquè és matemàtic, aquest home, entenc.
17: És matemàtic,
18: o és un fan.
17: O matemàtic o un psicòpata, no ho sabem.
19: En Lari va començar a dir números i nosaltres vam dir...
18: Clar que
19: és el que has de fer davant d'un mac.
17: No busquem l'explicació lògica.
18: I a més, era un tall de veu, tampoc podíem fer gaire res.
20: A més, trobo que quan expliquen els matemàtics les solucions, trobo que ho fan tan complicat. Et perds i dius... És que ja he desconnectat, no sé...
18: Perquè tu no ets de números, Diana?
20: No, jo...
17: Què vas estudiar?
20: Jo, humanístic pur.
17: Sí,
20: grec i llatí.
18: Que divertit. A mi em va agradar, grec i llatí.
20: Sí, a mi molt, sí.
18: És guai.
20: Llàstima que el perds, una mica.
18: Sí, home.
17: Si no trobes gent per parlar el català, quasi bé, trobaràs gent per parlar el llatí.
19: El llatí, però és David Fernández.
17: Mira, és veritat.
18: És veritat, m'encanta.
17: Sí, ho va dir-ho. Neus, no sé si algú vol fer alguna pregunta.
18: La Núria de Gavà diu que porta una cosa i també té una pregunta.
17: A veure, què portes?
21: Primer us dono el que porto.
17: Sí.
19: Perquè si no deixem fer la pregunta.
17: Ja s'aixeca la Neus a buscar-ho.
21: Pesa molt,
17: eh?
19: Però què ha portat? Una bossa de melons o què?
17: Cuidado.
21: No, a veure,
17: Déu meu,
21: hem d'explicar que a casa tenim un llimoner.
17: Hòstia! A veure, un moment.
19: No, jo... hem d'explicar moltes coses.
17: Perquè jo no hi entenc de llimones, però... O sigui, i no estic a favor del cultiu transgènic.
18: Hòstia!
17: Però, escolti, vols dir que no s'han de collir abans les llimones?
18: Què
17: és aquesta bestiesa?
19: Però, a veure un moment, a sobre...
21: És un llimoner...
19: A on està plantat? A sobre un cementiri indi.
21: No, en principi. Però és un llimoner que sempre ha fet llimones...
17: Sí.
21: ...en formes una mica estranyes.
17: Home, i tan estranyes.
18: El problema no és la forma.
21: El problema no és la forma. Sí. I amb tamanys una miqueta...
19: A veure...
20: Diu, però jo també tinc un llimoner, però no fa això.
17: No fa això.
19: A més que el llimoner és molt malparit, perquè li costa molt agafar.
17: Sí.
19: Si el plantes de petit,
17: mira.
18: No,
19: és molt punyetero.
18: Ha de tenir un bon tronc, eh?
17: S'ha de dir que l'aspecte no és el millor.
18: No.
17: Però fa molt bona olor, eh?
18: Sí.
17: L'olor de llimona...
20: Home, però si una llimona ja et dura la nevera 3 anys, sí. Aquesta...
19: Però tu saps quants intònics es poden fer amb cada llimona d'aquesta?
18: I quants constipats pots tenir? Perquè això es veu que va tan bé amb el coll.
17: Això has de fer gintònics amb un gibrell, nano. Perquè...
18: Ostres, noi!
19: Déu meu! Però si és una carbassa, però a veure quines formes són aquestes.
18: Ostres,
17: tu!
21: Hem portat una foto...
18: Sí, treu-la,
21: perdona. Hem portat una foto per demostrar les formes que pot arribar a fer el llimoner.
17: A veure, aviam. Anem a veure.
19: Déu meu!
18: Ui!
17: Són llimones que se surten de lo normal, per la gent que no ho esteu veient. Això tindria més forma de cogombra.
20: Sí.
17: He dit cogombra per
19: no ofendre ningú. Això és espectacular.
20: Sí que ho és. Sí.
19: Aquest llimoner, quants anys deu tenir, aquest llimoner? Deu ser és valent, eh?
21: Uns 50.
17: Ostres, tu.
20: O sigui que potser el meu d'aquí 45 anys...
18: Diana, que bé, quina sort tenir això. Quanta coca d'iogurt.
17: Ho heu consultat amb algun professional?
21: Va venir un jardiner que va ser el que ens va dir que tenia aproximadament 50 anys.
17: Sí, però us va dir, és normal que faci aquestes bestieses? O...
21: Sí, perquè es veu que el terra té molta aigua, llavors...
17: Va sobrat, el llimoner...
20: L'únic lloc de Catalunya que hi ha aigua.
17: Clar.
18: Sí, però el jardiner feia una cara de normal, que no passava res.
21: El
17: llimoner té molta aigua, s'ha vist valent, i jo les llimones normals te les faig amb la punta de la pitxa i vaig a començar a innovar.
19: Literal.
18: Oh, Déu meu, eh?
19: Bueno, escolta, moltes gràcies, sí, perquè aquí hi ha 15 quilos de llimones.
17: Bueno, és que
18: pesa tant.
21: El rècord de la llimona més grossa que va fer, una sola llimona pesava 1,2 kg.
17: La mare que em va parir. Però te n'has quedat per tu, perquè ens has portat les llimones de tot el llimoner.
21: No, o sigui, en queden com 50 més.
17: Encara? És una producció...
20: Però escolta, això pesa molt. Vull dir que el llimoner toca terra, no?
18: Clar. És que per això que el tronc ha de ser espectacular.
17: Sí. Ostres, bueno, tu! Que sapigueu que hi ha llimones per tot Catalunya ara mateix.
19: Sí.
17: Si algú necessita llimones...
19: Si llimones que truqui...
17: A nosaltres, o
19: a la Núria de Gavà i el seu llimoner màgic, que és la nova pel·lícula de Tim Burton.
18: Exacte.
22: El Búnquer, un programa que canvia de separadors cada mig any. De dilluns a divendres a la 1 del migdia a Catalunya Ràdio.
2: Bon vespre, aviam. Acabo d'arribar a Euskal Herria, que està fent sol, i arribo a Girona i està ploguent, i m'estic cagant en tot. I em cago en tot amb la penya que porta paraigues i escarda arran d'edifici, ocupant els suplucs. Dic, hòstia, no, ja que portes paraigues no pots anar per fora i deixar els suplucs, els balcons, per la penya que anem sense paraigües.
17: Ah,
2: no sé, dic jo, quina mania hi ha anar per sota els balcons si ja portes paraigues?
17: Exacte.
2: Vosaltres, que sou uns experts en això de la divulgació i tot això,
17: sí,
2: tindríeu la resposta a aquesta cosa?
17: No ho sé.
2: O què? Vinga, puta Espanya, puta França i puta tot.
17: Dona...
19: Carai, quin diu tan nihilista.
17: Dóna la sensació que ha tornat d'Euskal Herria a peu, perquè estava ofegat,
18: I ja en vam parlar, això, aquí, No sé si us en recordeu.
17: Sí. M'ha agradat molt, però Ocupant els xuplucs. És un bon títol per una novel·la, no?
19: Ocupant els xuplucs.
17: Està bé.
18: Tu ets d'anar amb paraigües, Diana, o ets més de mullar-te perquè t'encanta la natura i
20: tal? Em costa. És organització, és aquesta cosa d'agafar el paraigües pel matí, dius, no ho sé.
17: Hi ha gent que ho té tot calculat, però,
20: Sí, però espai, el bolso... Vas amb pes.
18: Prefereixes dius... mullar-te, tu?
20: Sí, és que últimament ens mullem poc. Llavors...
18: És veritat.
17: Sí,
18: és
17: quasi que ho celebres quan et mulles una mica.
18: I et deixes el paraigües als llocs?
17: Si no el té, si no l'ha agafat.
18: Però si l'agafa?
20: No.
18: No, eh?
20: No, crec que no.
18: És que hi ha un tipus de gent, que sempre...
19: Sí, però s'està perdent el duo amb paraigües ben parit.
18: Sí.
19: Paraigües plegables, aquests sí. No.
17: La meva mare té una malaltia, que és que té 18 paraigües al cotxe.
19: Si és aquesta.
17: El compra cada vegada que plou, compra un nou paraigües.
18: Ah.
17: I els va acumulant al maleter del cotxe.
20: Però després el trobes a faltar, no? Sí. Quan estàs al cotxe i dius, ostres, l'altre dia ens va passar que havia d'agafar els paraigües per anar, no sé si anar amb el pediatre o no sé on, i em vaig deixar el paraigües a casa i després al cotxe dèiem, hòstia, no tenim paraigües.
17: És així.
20: Sí.
17: Però a mi això em passa exactament igual amb les bosses d'anar a comprar al supermercat, també, que les vaig acumulant a casa i quan vaig al supermercat no tinc mai la bossa de comprar al supermercat. Però millor que sigueu d'aquest bàndol que no dels psicòpates que ho tenen tot calculat i no fallen mai. Aquesta gent és molt inquietant.
19: Molt.
17: Que sempre és, ai, un moc, tinc un Kleenex. Ai, plou, tinc un paraigües.
20: Ah, sí. Tovalloletes humides. Gent que porta tovalloletes humides.
17: I que no tenen fills, que això és el més preocupant.
19: Cuidado, és empapat.
17: La gent que tenim fills petits, que portis tovalloletes humides és normal. Però la gent que no, per què les volen?
19: Mira, jo en tinc un paquet al cotxe.
17: Sí.
19: No sé què hi fa allà. A més, és d'olor de maduixa.
17: Ai, no!
19: Que no pots fer servir per res.
18: No
19: ho he gastat i no sé d'on ha sortit, tampoc.
17: Les tovalloletes han de ser neutres.
18: Sí.
17: Les olors són invents raros que tot es combinen malament amb la caca del nen.
19: És que aquestes d'olor de maduixa les vaig fer servir una vegada per mirar el nivell de l'oli del cotxe. I crec que... Carai. Crec que el mecànic devia dir...
17: Què diu? Aquest oli,
20: què és això? Què és això?
17: Neus, no sé si algú més vol preguntar.
18: Sí, en Nicolás de Mataró.
17: Nicolás, què tal?
4: Hola, què tal?
17: Hola, molt bé.
4: Molt bé. Bueno, la meva pregunta és una mica personal.
17: Vale. Ostres, personal per aquí.
18: Per aquí, clar.
4: Per aquí, per ell.

0: No, però no us fa més mandra que tot això buidar el rentaplats? No, no. Buidar el rentaplats és horrorós.
1: Sí, també.
0: Què
1: també.
0: Dius, ara? Jo buidar el rentaplats és
2: com... No gens. Ja t'ho van dir, compra-te'n un altre.
1: Posar-lo, sí, m'agrada. I sí. Col·locar-ho, saps?
0: Ben posat.
1: Ben posat, sí. Eh? Sí. Ah. Sí, sóc maniàtic amb això, però treure-ho em fa mandra.
0: A mi em passa a vegades que bueno, jo ho vaig traient a mesura que ho necessito. No...
3: Ostres, però, Peyu, i després quan has de posar les coses brutes, sisplau, què passa, que tens dos?
0: No, llavors vaig acumulant les coses brutes a la pica fins que no he buidat tot el rentaplats. Oh. Vol dir que pot estar 10 dies la pica amb merda.
2: Ostres, quin desastre. A mi fregar no m'agrada gens. Ho trobo... És, a més, complicat. És complicat.
3: Però fa tan bon olor.
0: Depèn del que hi tiris. Oh. Depèn del que hi tiris, perquè...
3: Llimones!
0: No!
3: Fregueu amb llimona!
1: Poca broma, que diuen que la llimona va molt,
0: va
1: bé,
0: molt bé
1: per netejar.
0: Va, va molt bé per desinfectar i per tot el...
3: Uita, que didàctic que ens està quedant aquest programa.
0: En fi, entrem a l'últim minut del programa... Temps per fer quatre preguntes a la Diana, que ens havíem preparat.
2: Aviam. Tenim una pregunta aquí molt polèmica. Has rebutjat algun paper del que després te n'hagis pogut penedir?
1: Ep. Un cop vaig dir que no en una sèrie, que era la prota per Televisió Espanyola, i em vaig quedar embarassada al cap de poc. Vull dir que mira, bé.
0: Ah, i em va anar bé.
1: Sí, em va anar bé,
0: La sèrie ha funcionat després o no?
1: Sí, no ho sé, no m'acaba de funcionar, no sé, no m'acaba d'agradar ni d'això, i vam dir, mira, doncs no.
0: Doncs ja està.
2: Molt bé.
3: I aquí n'hi ha un altre que diu, sense dir noms, n'has acceptat algun que després hagis pensat, ai, Déu meu, per què ho he fet?
1: No massa.
3: Estàs contenta, eh?
1: Sí,
3: que has fet.
1: Sí, perquè sempre n'aprens alguna cosa i ni que sigui l'equip o t'emportes alguna cosa.
3: Bona.
1: O diners.
0: També. Ah, no, home, sí.
3: Que també és una feina, no ho oblidem.
1: Sí, clar,
2: no ho perdem de vista.
0: Inclòs aquí l'anunci del paté, eh? També.
1: Sí.
3: Estàs veritat, és veritat.
1: I el dels peus, potser. Aquest.
0: Amfibiana Gómez, si us heu quedat amb ganes de sentir-la, demà ens tornarà a acompanyar al búnquer i tornarem, com sempre, a la una del migdia, Catalunya Ràdio. Que vagi bé. Adéu-siau.
3: Adéu-siau.
4: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
5: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
6: Bona nit, us informa Ignasi Abad. Diversos atacs aeris han impactat aquesta nit al Iemen sobre la ciutat portuària de Hudaida, al Mar Roig, sota control dels rebels Houthis. Segons informa l'agència EFE, diversos testimonis presencials han confirmat els bombardejos que es produeixen després d'un segon atac contra un vaixell saudita per part dels Houthis. La cadena de televisió Al Masira, controlada pels rebels iemenites, acusa l'Aràbia Saudita dels atacs a Hudaida sense donar més detalls. Pel que fa al conflicte de l'Iran, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha dit que els contactes amb Teheran a través de la mediació pakistanesa deixen entreveure un canvi d'actitud dels negociadors iranians per a bé.
7: Estem parlant amb ells ara mateix. Crec que a mesura que passen els dies cada vegada són més seriosos per raons òbvies. Ara bé, també estem preparats i a punt per atacar fort. Però estem parlant amb ells, així que crec que mentre parlem ja veurem què passa.
6: El preu del petroli ha baixat aquest divendres després que dijous superés els $100 pel barril de Brent. Les notícies, Txell Arria.
8: S'eleva a 65 les persones evacuades o confinades pels incendis de Madrid i Àvila, després que en les últimes hores també s'hagi hagut de fer marxar més de 5.000 turistes d'un càmping de l'Escorial. Les flames continuen descontrolades i la prioritat dels bombers és evitar que els dos incendis s'acabin unint en un de sol. El Ministeri de l'Interior és l'encarregat de dirigir l'operatiu després que s'hagi declarat l'emergència. Fernando Grande Marlaska confia que les condicions meteorològiques millorin en les pròximes hores.
9: No me gusta ser excessivament optimista y en una situación como la que estamos enfrentando. Pero es cierto que bajan los vientos, también descienden las temperaturas de una forma más importante que las ráfagas de viento y la humedad es relativamente alta, con lo cual unas condiciones razonablemente óptimas para poder atacar el incendio.
6: Sí, a Madrid i Àvila són 65.000 les persones evacuades pels focs. A França gairebé doblen aquesta xifra. Són 110.000 les persones evacuades pel foc a l'abadia d'Arcaixun. L'incendi, el més important de la trentena que hi ha al país, ha cremat ja més de 14.000 hectàrees i un centenar de cases i avança cap a Bordeus, on aquest divendres s'ha tancat l'aeroport. El ministre de l'Interior francès, Laurent Nunez, ha explicat en una entrevista al canal de televisió TF1

0: que ha mobilitzat les forces armades.
1: Hi ha una necessitat absoluta i imperativa de desplegar recursos i recórrer a l'exèrcit per evitar totalment que el foc vagi cap a l'est.
0: Al sud també preocupa el foc de Biscarrós, que va començar per l'incendi accidental d'un cotxe cremat més de 2.600 hectàrees i hi ha 23.000 evacuats.
2: Esquerra Republicana celebra que el Tribunal Suprem apliqui l'amnistia als membres sobiranistes de la mesa del Parlament que presidia Roger Torrent, però creu que era inevitable després de l'aval de la justícia europea. En canvi, Josep Costa, que era diputat de Junts, treu ferro a la decisió del Tribunal.
3: Jo no vaig demanar mai aquesta amnistia i, per tant, que diguin el que vulguin, jo no els reconec cap legitimitat per decidir sobre el debat polític.
0: El govern i els comuns pretenen impulsar l'habitatge protegit, permetent el canvi d'ús oficines, hotels, aparcaments en alçada i locals comercials a peu de carrer. Amb aquestes mesures volen incentivar el sector privat a Catalunya per crear fins a 20.000 habitatges de protecció oficial en els pròxims 4 anys. Els habitatges que es construeixin a les zones tensionades a partir de l'aprovació de la nova llei s'hauran de dedicar a residència habitual. L'Hospital Universitari Vall d'Hebron ha fet el primer trasplantament d'Espanya entre dues persones amb VIH. Es tracta d'un trasplantament de ronyó d'un donant viu realitzat amb cirurgia robòtica.
2: El receptor, que patia una insuficiència renal greu, evoluciona favorablement i ja ha rebut l'alta. El donant també es recupera bé. Des de l'Organització Nacional de Transplantaments destaquen que es tracta d'un avenç social per a les persones amb VIH. Beatriz Domínguez-Gil és la directora de l'entitat.
4: Por eso lo importante de permitir este tipo de trasplantes no es tanto el volumen de procedimientos, sino el permitir que estas personas con infección por el VIH puedan donar órganos si así lo desean.
2: L'operació ha estat possible gràcies al canvi de la normativa estatal. Aquest tipus d'intervencions estaven prohibides des del 1987.
0: Als esports, el Barça ha saldat el seu primer partit amistós de la pretemporada amb una victòria per 4-1 contra l'Europa. El partit s'ha jugat a porta tancada a la ciutat esportiva Joan Gamper sense el debut encara de Karim Adeyemi.
2: I d'altra banda, el Barça ha confirmat que el trofeu Gamper es disputarà dimecres 19 d'agost a les 8 del vespre i que serà el seu rival a l'Ahli Egipci.
0: Mentrestant, el Barça femení, la defensa Marta Torrejón, de 36 anys, ha renovat per una temporada i la també defensa Carla Julià ha renovat també fins al 2030, passa a tenir ja fitxa del primer equip.
2: A l'Espanyol, el migcampista ofensiu Antonio Roca marxa cedit al Mallorca de la segona divisió per la propera temporada.
0: El Barça de bàsquet ha anunciat el 8è fitxatge de cara al nou curs. Es tracta de l'aler nord-americà de 27 anys, Tyrese Martin, que ha firmat per una temporada procedent del Brooklyn Nets.
2: I precisament a l'NBA, LeBron James ja té nou equip per als seus 41 anys. Jugarà al Filadèlfia les dues properes temporades.
0: I acabem amb ciclista. Aquest Tadej Pogačar ha guanyat la seva cinquena etapa en aquesta edició del Tour de França. L'eslovè s'ha imposat en solitari al cim de l'Alp d'Huez després de 128 quilòmetres amb sortida a Gap.
5: Fins aquí les notícies.
6: Catalunya Ràdio.
5: Som 3CAT.
6: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
7: Bona nit. El número premiat en el sorteig del cuponazo celebrat avui ha estat...
8: 51.937. 51937. Sèrie 14.
7: Pots consultar la resta dels números premiats al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà tens una nova oportunitat amb el sueldazo cap de setmana. 11. Ben jugat.
9: The Atlanta Hawks select Pau Gasol.
10: Catalunya Ràdio presenta Rècords. El podcast de documentals radiofònics sobre el món de l'esport.
11: Tenim diverses seleccions a la cara. Tu t'ho mereixen els jocs.
10: Rècords.
12: Per recordar en profunditat històries de l'esport que formen part de les nostres vides o descobrir noves històries amagades.
10: Aquest estiu, Rècords. Dissabtes i diumenges a les 7 de la tarda a Catalunya Ràdio.
13: El poder té la capacitat de fer-te estimar els opressors i odiar els oprimits. Mm-hmm. És una mica el que ens ha passat.
10: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
14: La intel·ligència artificial està molt avançada, però encara està lluny d'equiparar un pensament humà.
15: Jo sóc una persona sempre descontenta. però bastant feliç. Crec que les dues coses no són incompatibles.
10: El divan, el valor de la conversa.
16: 6 de cada 4 joves volen una dictadura. Jo els hi dic per xavals que no sabeu el que és una dictadura.
10: El divan amb Sílvia Coppolo.
8: El divan s'hi està divinament.
10: A l'estiu, dissabtes i diumenges, a les 10 del vespre.
17: Un grup d'amics gaudint de les platges netes. El Roger tornant de la feina amb bici pel carril bici. Aigua que surt de l'aixeta. Autobusos i metros que van i venen. Habitatges públics construint-se. A l'AMB, fa més de 15 anys que treballem per donar-te la millor normalitat del món. Àrea Metropolitana de Barcelona. Fem el que es dona per fet.

0: Bona nit, oients de Catalunya Ràdio. Benvinguts al Revolució 4.0. Ens fa molta il·lusió compartir les nits d'estiu amb vosaltres, els millors moments del programa, cada nit de dilluns a divendres, de 11 a 12 de la nit.
1: Revolució 4.0 amb Chantal Llavina.
0: Hola, com esteu? Segons alguns estudis, gairebé la meitat de la població detecten alguna informació falsa cada dia. Altres informes oients assenyalen que cada dia es creen o es comparteixen uns 1.500 milions de publicacions de desinformació, és a dir, de fake news a les principals xarxes socials i plataformes, o sigui, Instagram, X, LinkedIn, TikTok, YouTube o Facebook. Són xifres escandaloses i realment preocupants. I amb la irrupció de la IA, cada vegada és més difusa la línia que separa la veritat de la invenció, és a dir, que ens poden enganyar fent-nos creure mentides o imatges falses. Què passarà quan arribi el dia que sigui impossible de distingir si el que estem llegint, sentint o veient és veritat o mentida? I què passarà quan sospitem d'alguna informació, ho preguntem a la IA, i que aquesta ens digui que és certa quan qui l'ha alimentat i li ha dit allò era cert i en realitat no ho era? Déu-n'hi-do, no? Són preguntes preocupants i que ens han de fer abordar les qüestions de les fake news de manera seriosa, impecable. Cal regular-ho, oients, amb urgència, perquè ens hi juguem massa. I avui, gran manual, Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio, conversarem amb el gran John Hernández, un dels referents en divulgació actuals de la IA a YouTube. A més, actualitat econòmica amb el gran Santiago Niño Becerra, i també entrevistarem el secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital, Albert Tor, i descobrirem què proposa ECOS, un festival tecnològic feminista i radical. Ja sabeu que som a les xarxes socials de Catalunya Ràdio. Com serà el món de demà? Comencem a revolucionar-los.
1: Revolució 4.0. Catalunya Ràdio. Desena temporada amb Chantal Llavina.

0: Mig milió de subscriptors al seu canal de YouTube, milers d'alumnes als seus cursos. L'any 2023, el fotògraf John Hernández va tenir clar que la intel·ligència artificial havia arribat per transformar-ho tot i va decidir dedicar-se a explicar en què consistiria aquesta transformació. L'aposta del John va sortir bé, té quasi mig milió de subscriptors a YouTube i milers d'alumnes als seus cursos. Al John li agraden els titulars potents i jo crec que a vegades fins i tot una mica pude alarmistes, ara en parlarem. Jo, en el vostre cas, no em perdria en la conversa. John, què tal? Benvingut al Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio.
1: Què tal? Muchas gracias.
0: Què tal? T'agradava això que et deia a vegades, els teus titulars una mica alarmistes, sí o no?
1: Pues yo creo que no. Yo creo que... ¿Has visto la película Don't Look Up, de DiCaprio?
0: Sí.
1: Que es una peli que va de que, bueno, un meteorito está viniendo hacia la Tierra y los medios de comunicación tienden a pensar que son alarmistas, ¿no? Hablando de esto, yo veo que pasa un poquito con esto, con la inteligencia artificial. Estamos ¿sí? en un punto en que lo que viene es inimaginable y a veces puede sonar alarmista, pero igual habría que prestarle un poco más de atención.
0: Molt bé, en parlarem. John, a veure, abans, volem conèixer-te una mica més. El John, sobretot, té molt d'èxit a YouTube. ¿Cuántas horas al día dediques a estudiar y analitzar la inteligencia artificial?
1: Bueno, ahora mismo todo el día. Yo cuando empecé le podía dedicar 4 o 5 horas diarias porque era algo que me parecía súper interesante cuando lo descubrí allá a principios de 2023, pero a día de hoy tengo un equipo de cerca de 20 personas solo para crear ese contenido que se ve en YouTube y con lo cual estamos todos trabajando todo el día para, bueno, para traer la información de última hora de lo que está pasando en el mundo de la inteligencia artificial.
0: Como sabes,
1: cambia muchísimo, así que...
0: Sí, sí, Déu-n'hi-do, un equip de 20 persones. Explica'm una mica la teva història. Fotògraf i un dia decideixes, no?, canviar una mica el que expliques. Amb 2 anys et poses a estudiar intel·ligència artificial. Explica'ns una mica la teva història i per què has arribat fins aquí.
1: Fíjate que esto es algo muy curioso, algo que estás haciendo de forma orgánica, que es que me defines como fotógrafo, ¿no? Y esto es algo que nos vamos a tener que replantear en los próximos años, porque yo me he dedicado a la fotografía durante 25 años, pero yo soy persona, padre, tengo 2 hijos, tengo una mujer que amo muchísimo, etcétera. Y al final creo que la definición por profesión va a ser un problema a largo plazo, porque no va a haber trabajo para todo el mundo. Entonces, en esa línea, yo soy una persona que de repente descubre la inteligencia artificial y ve que esto, a mí, yo lo vi clarísimo, o sea, me pareció muy sencillo de ver que esto era algo que iba a cambiar el mundo como lo conocíamos, que de repente las máquinas estaban haciendo cosas que creíamos que eran exclusivamente de humanos. Y a partir de ahí yo vi claramente cómo esto iba a ir evolucionando a cada vez ir a más. Había ya empezado a ver ejemplos y de hecho el tiempo me está dando la razón, que todo aquello que yo pensaba que iba a pasar está pasando más rápido de lo que preveíamos, ¿no? Y lo que tengo muy claro es que es una tecnología absolutamente disruptiva que va a cambiar el mundo como lo conocemos, y a mí me pareció que no había una forma más importante de la que dedicar mi tiempo que a la inteligencia artificial.
0: Y llavors tu ja treballaves a YouTube, ja tenies el teu canal de YouTube, correcte?
1: Sí, tenia un canal de YouTube de fotografia.
0: De fotografia. I per tant la teva manera de comunicar lliga més als mitjans de la xarxa que a la televisió o la ràdio, ara, John?
1: Pues no sé qué decirte, mi forma de comunicar es, yo digo lo que creo y lo que pienso en el momento que lo hago, ¿no? O sea, el canal de YouTube es una de las partes más visibles de mi trabajo de divulgación, pero luego para que te hagas una idea, en el último año he dado 165 charlas y conferencias en España y Latinoamérica, desde comités directivos, Banco Santander, Nestlé, DHL, hasta evidentemente eventos públicos con miles de asistentes. Entonces mi forma, y creo que es lo que ha conectado con la gente, es que no me ando con hostias, hablo de forma directa y digo lo que pienso y cómo lo pienso, y la gente... creo que agradece ese punto de honestidad o transparencia en la comunicación.
0: Dius, l'IA ens farà la feina i nosaltres ens ho mirarem ajaguts al sofà. Què vols dir amb això?
1: Bueno, yo creo que la inteligencia artificial, sin duda, como he dicho antes, está empezando a mostrar capacidad para hacer cosas que creíamos que eran solo de humanos. Y entre esas cosas está mucho de nuestro trabajo cognitivo. Lo que hay que entender es que esto es una revolución tecnológica, como otras que ha habido. Hemos vivido la revolución industrial, no tan recientemente, pero vamos, la hemos pasado. Y la revolución industrial, según dice, por ejemplo, Geoffrey Hinton, que es el premio Nobel de Física y uno de los padres de la inteligencia artificial, le quitó valor al trabajo físico. La inteligencia artificial parece que le está quitando valor al trabajo cognitivo, que es aquel trabajo que hacemos delante de un ordenador. Y con lo cual, a día de hoy, yo creo que empezamos a ver signos de aumentos de productividad, donde la gente puede hacer mucho más con menos, pero con el tiempo iremos viendo que prácticamente cualquier trabajo que puedas hacer en un ordenador, lo podrá hacer un ordenador.
2: La IA va a llegar a hacer todo lo que hacemos los humanos. En 2030, en el mundo se van a perder 800 millones de empleos.
3: Muchos te van a tachar de alarmista.
2: Pues llámame alarmista si tú quieres y hablamos dentro de 5 años. No estamos mentalmente preparados como humanos para asumir la cantidad de cambio que vamos a vivir en los próximos 10, 20, 30 años. En 10 años vamos a curar todas las enfermedades existentes. El día en que tú le digas a ChatGPT, hagas esto y te dice, no más a los cojones trabajo. En ese momento nos tendremos que plantear si lo esclavizamos o si le damos derechos.
3: ¿Podría sublevarse?
2: Ninguna especie ha sobrevivido a una especie más lista.
3: ¿Te imaginas que casarte con...
0: Aquest és un fragment d'una conversa del John a YouTube, deia d'aquí, no? Jo deia, alguns dels titulars són un pèl alarmistes, a veure si el John em dirà si està d'acord o no. Repassem algunes frases. No estem preparats com a humans per assumir tots els canvis que viureu en 10 anys. Vale. Jo aquí, perdona, com a companya periodista, jo a vegades algunes coses que t'admiro molt per tot el que has aconseguit a YouTube, però alguns punts del John dic, aquí a vegades és una mica alarmista, digue'm. Està bé que a vegades no compartim o no punts de vista, John.
1: Mira, lo primero, el corte que habéis puesto es el tráiler de un podcast de, creo que son 2 horas 20 minutos,
0: sí.
1: El que han extraído 1 minuto y medio, ¿no? Que sí. Evidentemente un tráiler, ya sabes que en YouTube lo que hace es intentar generar interés,
0: claro.
1: Y con lo cual hay un montón de recortes, sacados de contexto, evidentemente, para generar ese tráiler, ¿no? Lo primero y más importante es que todo lo que yo digo, no lo digo yo. O sea, yo lo que hago como buen divulgador es recoger lo que dicen los grandes expertos, los que realmente saben de esto. Y que
0: es el que hacen también aquí en Revolución.
1: Exacto.
0: ¿Sí?
1: Entonces, en este caso, pues algunas de estas frases pueden sonar muy fuertes, pero es que estamos viviendo la mayor disrupción tecnológica que ha vivido la humanidad. Esto tiene mayor impacto que el que va a tener la invención de Internet, que el que va a tener la telefonía móvil o que va a tener el ordenador personal. Con lo cual, creo que es importante. De hecho, a Sundar Pichai, el CEO de Google, le preguntaron en 60 Minutes, que supongo que conocerás el programa de Estados Unidos,
0: ¿sí?
1: Le preguntaron a qué comparaba el impacto que iba a tener esta tecnología en la sociedad actual, y ni corto ni perezoso dijo que al descubrimiento del fuego. Entonces, imagínate cómo debió ser para la sociedad de aquella época el descubrimiento del fuego, pues igual estamos viviendo una segunda fase d'esto.
0: Sí, jo en moltes coses estic d'acord, però per exemple hi ha una altra afirmació que deies del món fragment, la IA ajudarà a curar totes les malalties. Home, jo aquesta afirmació no n'estaria 100% segur de dir-la, és a dir, totes les malalties, totes?
1: Pues mira, esto no lo he dicho yo, esto lo dice Demis Hassabis, que es el CEO de DeepMind, la empresa de inteligencia artificial de Google, y que por cierto ha ganado el premio Nobel de Química este último 2024, y este científico, que a la vez es un CEO, inventó en 2021, junto con otros compañeros, una aplicación llamada AlphaFold, que se dedica a predecir el plegamiento de las proteínas en cadenas de aminoácidos. Esto es lo que nos permite descubrir nuevos medicamentos. Pues bien, esta aplicación en 4 años ha hecho el trabajo que a los humanos nos hubiese llevado 1.000 millones de años. Y cuando le preguntaron esta misma pregunta a Demis Hassabis, que cuál era la cosa más bestia que creía que iba a pasar en los próximos 10 años en un programa de televisión en Estados Unidos, él dijo que en los próximos 10 años íbamos a curar todas las enfermedades. Y el periodista le dijo, igual te estás viniendo arriba, amigo
0: claro,
1: mío, ¿no?
0: Que es el
1: y
0: que dicho,
1: él contestó
0: sí.
1: Que lo mismo le decían hace 4 años cuando inventó AlphaFold, que le dijeron que era imposible lo que ha pasado en los últimos 4 años.
0: Ja, però jo, en el sentit, està clar que la intel·ligència artificial ajuda molts sectors, però hi ha algunes frases que per mi, com a periodista i a l'hora que informa els oients, que i hem dit, i que després no ha passat, també vam dir que tindríem els cotxes que anirien sols, hem parlat de que els cotxes eren voladors, i a la tecnologia a vegades es pot explicar algunes coses que després no passen. Llavors, també és important, jo dic que l'ha de treballar en la meva professió, als mitjans, el rigor, no? Per tu també és important el rigor en la teva feina, John?
1: Absolutamente, por eso el rigor es decir lo que ha dicho esta persona. Es decir, en este caso, Demis Hassabis es una de las personas, de las 5 personas más influyentes del mundo de la inteligencia artificial y la tecnología, con lo cual cuando dice algo de este calibre creo que es lógico que le hagamos eco. Y repito, no es solo Demis Hassabis. Geoffrey Hinton, premio Nobel de Física, padre de la inteligencia artificial, ha dicho que en los próximos 10 años vamos a ver más evolución científica que en los últimos 100. Hace 100 años lobotomizábamos a la gente. Con lo cual, yo creo que está bien que seamos cautos,
0: pero... Y pues en cuestión también algunos convidados, ¿no?
1: Absolutamente, pero yo creo que lo que no podemos hacer es desestimar porque nos parezca demasiado lo que nos están diciendo que puede pasar. Creo que tenemos que ser conscientes de que igual lo que estamos viviendo es bastante más bestia que nada de lo que hayamos vivido en las últimas décadas.
4: Entonces, ¿qué es lo que les falta? Pues bien, lo primero es entender que estos robots a día de hoy, a pesar de ser máquinas casi perfectas, no pueden hacer cosas por sí mismos. Todo lo que habéis visto que hace un robot, o prácticamente todo, está o bien teleoperado o programado en el robot para que lo haga de una forma reiterativa. Lo que les falta ahora mismo es precisamente esa capacidad de decidir hacer cosas por sí mismos. Y eso es lo que aporta la intel·ligència artificial.
0: Què passarà quan la IA estigui dins un robot? Això que apuntes a aquest altre fragment és la pròxima gran revolució, John?
1: Sí, sin duda. Yo creo que es quizá el siguiente gran paso en la inteligencia artificial, ¿no? El hecho de... Además, es una cosa bidireccional. Por un lado, los robots, que a día de hoy son máquinas prácticamente perfectas. Esta semana se ha publicado un vídeo de Unitree, una de las marcas de robots más potentes de China, en que el robot le dan de hostias y es imposible tumbarlo, no se puede caer al suelo, ¿no? No hay forma de tumbarlo, ¿no? Entonces, como máquinas, son máquinas perfectas, pero les falta cerebro. Entonces, tenemos unos cerebros muy potentes, como puede ser ChatGPT y este tipo de modelos, pero a día de hoy no tenemos la unión entre la parte física del robot y ese cerebro. Cuando consigamos eso, que ya está empezando a aparecer, por ejemplo, la empresa Figure de Estados Unidos hace poco presentó un robot que colocaba las cosas en una cocina en la que nunca había estado. Entonces estaba viendo unas bolsas pues de comida, de huevos, tal, y los colocaba todo en su sitio, los huevos en la nevera, la leche en tal sitio y tal, y lo hacía de forma pues independiente, sin asistencia, y siendo la primera vez que estaba en ese espacio y la primera vez que veía esos objetos. Entonces, esta unión entre el cerebro y el cuerpo es lo que va a producir, primero, que los robots sean mucho más potentes de lo que son, pero, sobre todo, le va a dar sensorialidad, le va a dar capacidad sensorial a la inteligencia artificial. Para que te hagas una idea, el volumen de documentación en el que hemos entrenado a ChatGPT es inmenso. Nos llevaría miles y miles de años si nos lo quisiésemos leer un humano 8 horas al día. Pero en cambio un niño, en apenas los primeros 3-4 años de su vida, captura tanta información o más que esa a través de sus ojos, sus oídos y su tacto. Si de repente tenemos una inteligencia artificial que está captando datos a través de los robots con esos sensores, lo que vamos a conseguir es evidentemente un dataset de entrenamiento mucho más potente, que podría ser lo que le falta a la inteligencia artificial para llegar a eso que se conoce como la inteligencia artificial general.
0: Si em diguessis quins són els titulars que venen de la intel·ligència artificial, per exemple, en el cas del ChatGPT, què em diries? Quins són els pròxims titulars que venen en aquest cas a una intel·ligència artificial que cada vegada té més usuaris?
1: Pues sinceramente, llegados a este punto, yo ya no me atrevo a vaticinar absolutamente nada, porque creo que la inteligencia artificial está cambiando a un ritmo en que es muy difícil de predecir, no tenemos una bola de cristal, pero a mí no me sorprendería que cada vez tengamos inteligencias artificiales más capaces. Ahora mismo yo creo que estamos en esa revolución de la agencia, en el momento que la inteligencia artificial pasa de ser una enciclopedia a la que llamas por teléfono y preguntas cosas, a una inteligencia artificial que hace cosas por ti, ¿no? Que toma acción y que no solo te puede buscar ese vuelo, sino que puede ocuparse de comprarlo y reservarte el asiento que tú querías. Entonces, en ese punto creo que es lo que realmente vamos a ver en los próximos meses. Vamos a ver cómo cada vez hay más agentes de inteligencia artificial que pueden hacer más cosas y que pueden ser más y más útiles.
0: Dius també que es perdran 800 milions de llocs de treball en algunes de les teves xerrades. Ens escolten joves, on es guanyaran feines? És a dir, quines feines noves ens esperen relacionades amb la intel·ligència artificial? L'expliques?
1: De hecho, esto de los 800 millones de empleos es un informe de McKinsey, de la consultora, con lo cual, no lo digo yo simplemente lo reporto, pero sí, yo... O sea, estoy totalmente de acuerdo. Creo que va a haber una pérdida de empleo masiva porque básicamente la inteligencia artificial puede hacer muchas cosas que antes teníamos que hacer humanos. Ahora, también creo que evidentemente se van a generar nuevos puestos de empleo. Lo que pasa es que, como pasó, por ejemplo, la revolución industrial, o por ejemplo, si quieres un ejemplo más claro, con la imprenta, ¿no? La imprenta, cuando apareció, reventó el mercado de los escribas y el 90% de los escribas perdió su empleo. Pasaron 50 años hasta que la imprenta comercial generó empleos. Con lo cual, no tengo la menor duda de que la inteligencia artificial vaya a generar nuevos empleos que a día de hoy ni nos imaginamos. De hecho, hace poco Anthropic, que es una empresa de inteligencia artificial, ha contratado a un tipo para que se ocupe de lo que llaman el welfare de la IA, es decir, por mirar por el bienestar de la inteligencia artificial. Pues este tipo de empleos probablemente a día de hoy parecen ridículos, como lo parecían hace 50 años algunos de los trabajos que hacemos a día de hoy. Pero yo no creo ni que vaya a ser en la cantidad proporcional a los que se van a perder, ni en una fracción de tiempo tan rápida como el tiempo en que se van a perder empleos.
0: Clar. Un altre tema que et volia preguntar per la gent gran, no? Que ens escolta gent gran de 60, 70 anys, 80 anys, que es pregunta, i per mi, per què és necessari tenir coneixements de la IA?
1: Pues yo creo que la inteligencia artificial lo que hace es que es muy democrática en este sentido. Es decir, la inteligencia artificial puede reventar esa brecha digital porque, primero, es tremendamente sencilla de utilizar, no hay curva de aprendizaje prácticamente porque hablamos de lenguaje natural, con lo cual, si sabes hablar, puedes utilizar la inteligencia artificial. Y va a permitir que mucha gente que pues se ha quedado atrás en la brecha digital pueda ponerse al día con esto de la inteligencia artificial, ya que se salta toda esa fase de saber utilizar un ordenador, porque no necesitas saber utilizar un ordenador para poder sacarle partido a la IA.
0: ¿De qué som a temps amb la IA y de qué ya no som a temps amb la IA, em diria John?
1: Pues esto es muy complicado, y fíjate que hace unos cuantos meses estuve precisamente en la ONU intentando hablar de estos temas más importantes, y creo que ya no estamos a tiempo, por ejemplo, de lo que hablabas al principio de los deepfakes. Comentabas en tu introducción que pasará el día que no podamos diferenciar la verdad de, la, de lo que es.
0: Claro, eso nos preocupa molt.
1: Pero es que esto ya está pasando. Ya estamos en un punto de que hace un año que es imposible.
0: Claro, porque el que trobem a la xarxa no sabemos si es verdad o mentida. ¿Qué, pues, qué proposes tú?
1: Legislarlo. Es decir, ¿cómo diferencias un billete falso muy bien hecho de un billete real? No puedes diferenciarlo. Te lo cuelan y te lo cuelan. Lo que puedes hacer es intentar desmotivar.
0: ¿Y cómo legislem, no? Aquesta informació, és a dir, clar, hi ha milers i milers d'informació jo a internet, ara mateix, és que clar, és infinit, no, la informació.
1: Ahora mismo el problema, ¿cómo podem detectar? Ahora mismo el problema es que el legislador está reaccionando a lo que nos presentan desde Silicon Valley, desde China, el último que sale en un vídeo de YouTube y se pone a contar la última historia que ha sacado la inteligencia artificial. Estamos reaccionando, no estamos decidiendo. Lo que hay que hacer aquí es plantarnos y decir, oye, lo que nosotros queremos que la IA haga es esto. Buscaros la vida tecnológica para hacer que haga eso. Y si hace otras cosas, me da igual, pero tiene que hacer esto. Y eso es legislar como Dios manda. Entonces, el problema está en que esto no está en la agenda de los políticos. No sé cuántos programas electorales te has leído en las últimas elecciones nacionales o regionales.
0: No es parla gaire de
1: inteligencia artificial.
0: Pero saps que per Donald Trump la tecnologia és molt important. Mira què ha passat amb TikTok, no? La setmana passada. Per tant, alguns polítics saben que és molt important la tecnologia.
1: És que hablamos de que Donald Trump habla mucho de inteligencia artificial. No voy a ser yo quien le defienda, ni mucho menos, pero te puedo asegurar que en Estados Unidos la política se habla de inteligencia artificial. En España no. En Europa muy poco. En Francia se habla un poco del tema. Entonces, evidentemente, el problema que tenemos y por el cual nos estamos quedando atrás es porque simplemente la mayoría de políticos creen que este es un problema de 2050 y no se dan cuenta que es un problema de 2030. Y con lo cual, creen que le toca a otras generaciones de políticos que no son ellos. Y ahí lo que estamos haciendo es perder el tren del tiempo que tenemos para reaccionar. Porque de la misma forma que en el tema de deepfakes ya no hay forma de evitarlo, ya están puestas en casa de la gente las impresoras de billetes falsos, para que nos entendamos, en otros ámbitos como el tema del empleo nos va a pasar lo mismo. Para cuando estemos legislando cómo controlar el empleo, la IA nos estará reventando el mercado laboral.
0: Molt bé. Doncs escolta, parlaria molt més temps amb el John. Enhorabona per l'èxit d'aquesta aposta personal que has fet, dedicar-te totalment a la IA, al YouTube. A més, tens una acadèmia, no?, per acabar.
1: Sí, bueno, dirijo el màster d'intel·ligència artificial con Big School i la Universitat Isabel I.
0: Molt bé. I estem d'acord, doncs, que cal per això esperit crític, John, i que cal coneixement sobre aquesta tecnologia i segurament, com deies avui a l'entrevista, més regulació, perquè tenim una xarxa d'internet envoltada de molta mentida i llavors això perilla la nostra democràcia, eh?
1: Claro,
0: però la democràcia mundial perilla.
1: Totalmente, pero tú fíjate que es curioso que para montar un laboratorio de inteligencia artificial a día de hoy tienes menos procesos que para montar una tienda de bocadillos en la esquina de la calle de tu casa. No tiene ningún sentido.
0: Molt bé. Pensarem, reflexionarem sobre tot i sempre contrastarem tota la opinió, perquè la IA, com sap el John, no?, a vegades ens porta molta mentida i per tant hem de contrastar totes les dades. Gràcies per venir avui al Revolució 4.0.
1: Un plaer.
5: Hola, sóc en David Bueno. Veig que porteu ja 10 temporades connectant-nos amb el futur. I no només connectant-nos amb el futur, sinó fent-nos partícips a nosaltres, que no en sabem tant d'aquest futur. Gràcies a vosaltres hem après moltíssim sobre la tecnologia, la intel·ligència artificial. Vull aprofitar, doncs, aquesta ocasió per felicitar-vos a tots els que treballeu en la Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio.
6: Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina. Masterclass Becerra amb Santiago Niño Becerra.
0: Les exportacions dels rellotges suïssos a luxe als Estats Units, que són el seu millor client, s'han esfonsat per culpa dels aranzels. De moment, les vendes han caigut prop d'un 24%, i això són molts milions d'euros que no ingressaran les marques de luxe. Les amenaces de Trump no sempre es compleixen, però aquesta vegada sí que es pot dir que han arribat amb puntualitat suïssa.
7: Tell the girls we're taking a detour.
0: Santiago Niño Becerra, què tal, com estàs?
7: Què tal, Chantal? Bé, molt bé.
0: Què tal? Això que comentava, les empreses suïsses es repetirà arreu del món? Empreses catalanes ja poden assumir que també tindran davallades de vendes? Estem parlant de 3.000 empreses catalanes, què em diries?
7: Sí, clarament sí. És a dir, quan ja es va començar a parlar del tema dels arancels dels Estats Units, el govern espanyol va fer un càlcul que jo crec que això ho va explicar molt malament, molt malament. Va dir que no afectaria massa els arancels a la economia espanyola perquè no, només 18.000 milions d'euros són és a l'import de les exportacions d'Espanya als Estats Units. Bueno, a veure, si dels quals, si no recordo malament, pràcticament 5.000 són catalans. És a dir, això està molt bé a nivell de totes les exportacions, no, però clar, el problema és que a l'empresa que li enxampa això, li enxampa. Després es va veure que indústries agroalimentàries, vinícoles, de recanvis d'automòbil, etcètera, patirien molt i patiran.
0: Per tant, patiran, eh? Es notarà tot el tema dels arancels i ja ho estan notant. Expliquem als oients un tema d'atenció al client, que jo crec que li ha passat al Santiago i ens passa també a molts, a mi, a oients, i llegeixo el que deia Santiago l'altre dia a la xarxa X, un tuit sencer. Resido en Vilassar de Mar. La compañía con la que tengo contratado el suministro eléctrico es Endesa. Esta tarde llevo 6 microcortes de suministro. He intentado comunicar tropecientes veces con los teléfonos de atención al cliente. Imposible. Algo no funciona. ¿Com va acabar? ¿Vas aconseguir parlar amb algú?
7: No, que va. Impossible.
0: Però ja chatbots, intel·ligència artificial, ni persones reals agafen el telèfon?
7: No, és a dir, a més era una cosa molt, molt curiosa, perquè feia 3 tocs, pi, i es tallava. És a dir, no sé què significa això. I això una vegada i una altra. No. És a dir, jo Chantal, la meva opinió, cuidado, la meva opinió, és que el sistema de distribució elèctrica és un oligopoli. Uh-huh. És un oligopoli que està controlat per un... Sí que és veritat que pots canviar-te d'empresa, és veritat.
0: Pots canviar-te d'empresa, sí?
7: Sí, clar, però és que hi ha 5 a tot Espanya, o 6, que suministren electricitat, amb la qual cosa, pues, ja em diràs. No tens, és a dir, un usuari normal, jo, per exemple, no tinc cap veu en el món del mercat elèctric. Acerinox, per exemple, que és una empresa que fabrica acer inoxidable i que és un gran consumidor, aquest sí que té veu. Aquest sí. Aquest té línia directa. Però si no, pues bueno, lo que venga, Chantal, lo que venga.
0: I què hauríem de fer? O què podem demanar com a ciutadans davant d'aquest oligopoli d'electricitat que parles avui d'aquestes queixes, no? Que és que s'hi troben molts usuaris.
7: Sí, jo crec que sí, perquè clar, és a dir, si jo vaig patir aquest tall, aquests microtalls a Vilassar, jo suposo que no vaig ser l'únic. És a dir, molta més gent els va patir. Que, entre parèntesi, aquests microtalls per als electrodomèstics són dolentíssims. Llavors, tots les persones, o el 80% de les persones que van patir aquest microtall haguessin protestat, haguessin enviat, encara que sigui això, escriure un X només, només això, jo crec que això tindria molt de pes. Una vegada un estranger, no sé si era noruec o suec, no recordo, em va dir, diu, els espanyols teniu un problema, diu, crideu massa, però protesteu molt poc.
0: Crideu massa, però protesteu molt poc.
7: Sí.
0: Per cert, Santiago Niño Becerra viu al Maresme, bona gent al Maresme. Doncs a veure si vas llegir aquesta notícia que em va deixar bocabadada. El 80% de les cases que es venen al Maresme superen el 1 milió d'euros. Al·lucinant, et sembla un bon adjectiu o es queda curt? Què està passant? Han pujat els preus al Maresme?
7: És que està passant una cosa molt simple, que no només passa al Maresme, sinó passa a tota Catalunya i a tota Espanya. El que passa és que els preus varien d'un lloc a un altre. L'oferta és inferior a la demanda. Mira, no, aquí coneixes Vilassar una mica?
0: Sí,
7: tal?
0: Sí, conec bueno, el Maresme, saps? Perquè t'he de dir que la meva família és del Maresme. La meva mare va néixer a Canet de Mar i el meu pare a Sant Iscle de Vallalta, dos pobles meravellosos del Maresme.
7: Perfecte. Doncs pues carrer Colón, et situes Vilassar de Mar, carrer Colón.
0: Sí.
7: Es va posar fa 15 dies una casa a la venda, però un lletrero en venda. Va estar 10 dies, els 10 dies es va vendre. Aquella casa, Santal, estic convençut, però convençudíssim, carrer Colón, que no va baixar, i està per reformar sencera, no va baixar, dels 750.000 euros.
0: Ja.
7: Però estic convençut. 10 dies, venuda.
0: I què vols dir amb això?
7: Bueno, pues que hi ha demanda. Hi ha demanda. No, ara no sé si és demanda espanyola o estrangera, això no ho sé, no ho sé. Perquè hi ha molts estrangers que estan comprant. Sobretot a la part nord de la Costa Brava hi ha moltíssim estranger que està comprant.
0: També potser es compra molt al Maresme, perquè la gent no pot comprar a Barcelona, que els pisos encara són més elevats i molta gent es trasllada a viure al Maresme, no?
7: Poder? Pot ser, sí, sí. De tota manera, és que ja et dic, al Maresme la demanda és elevadíssima i potser que sigui per això. Perquè està a prop de Barcelona i els preus són una mica més baixos. El que passa és que també tens els desplaçaments, eh? És a dir, has de... Has de mentalitzar-te d'això, eh?
0: Clar. Venda de cases també al Maresme i al Baix Llobregat. I un altre tema que volia parlar amb tu, fa poc ressaltaves en una piulada un model d'IA que sembla que et podrà dir en 20 anys d'antelació quines malalties tindràs, Santiago?
7: Sí, però això Chantal, jo vaig llegir la notícia dos cops perquè em vaig quedar molt, molt flipat, em vaig quedar... Perquè, clar, s'ha posat en marxa un procés que s'està desenvolupant. Amb quina idea? La idea és la següent. Et faran uns anàlisis, a una persona li faran uns anàlisis, i l'objectiu és dir-li, d'aquí a 17 anys vostè tindrà el 65% de probabilitats de tenir cirrosi hepàtica. Clar, això és molt fort, Chantal. Ja. Sí que és veritat que té una part bona, que la persona es pot començar a fer coses per prevenir o per reduir l'impacte d'aquesta malaltia. Però, ostres, que a una persona li diguin això és molt fort, eh?
0: Però tu pots planificar, no? A nivell individual, com deies, no? Pots cuidar-te més i també et pots planificar també a nivell econòmic, que necessitaràs, no?
7: Sí, no, seguríssim. Té moltes parts bones, però, Chantal, convindràs amb mi que s'ha d'estar mentalment preparat perquè una persona, per acceptar que li diguin vostè, en 17 anys té un 65% de probabilitats de tenir cirrosi hepàtica.
0: Home, però jo que vaig patir també un càncer de mama, si m'haguessin avisat abans, també potser prens algunes precaucions, no ho sé.
7: No, seguríssim.
0: Sí, pot ser.
7: I tu ets una dona forta, una persona... Però hi ha persones que li diuen això i jo crec que quedarien molt tocades, jo crec que...
0: Ja. Per tant, tu no et faria, si d'aquí 20 anys et diuen tens un 65% de possibilitats de aquesta malaltia, a tu prefereixes, Santiago, que no t'ho diguin,
7: No,
0: que no, diguin
7: no.
0: Res.
7: Ara per ara jo prefereixo que m'ho diguin, perquè puc fer coses, el que tu has dit, pots planificar-te, però hi ha persones que jo crec que a continuació tindrien d'anar a un psicòleg,
0: Ja. Molt bé, doncs Santiago Niño Becerra, sempre parlant de temes interessants, avui tocant el tema de l'electricitat, de la pujada de preus també de cases i pisos al Maresme, i sabent com la intel·ligència artificial sembla doncs, que ens pot dir abans no, quines malalties tindrem. Santiago no vol saber-ho. Santiago?
7: Sí, que sí, que sí, que sí. Perquè tu ho has dit, és a dir, et pots planificar la vida.
0: Bé, molta salut sobretot, Santiago Niño Becerra, gràcies
7: a tu,
0: per
7: Chantal.
0: Ser Revolució, una abraçada.
7: Adéu.
8: Hola, Chantal y todos los compañeros de Revolución 4.0. Soy Esther Paniagua, hoy estoy aquí para felicitaros 10 temporadas ya, wow, una barbaridad. Un programa muy necesario que espero que tenga una larga vida y que sigamos celebrando lo próximo, los 15, los 20, los 25 y a seguir así.
6: Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina. Ciber 4.0.
0: Laia engloba gairebé 500 empreses a Catalunya que sumen un volum de negoci que supera els 2.000 milions d'euros i generen més de 14.500 llocs de treball. Però avui no ens volem fixar en el sector privat, sinó en el públic, perquè les administracions que han de vetllar pels ciutadans no mirin si fan negoci o no, perquè també ha d'incorporar la intel·ligència artificial al seu dia a dia, sí o sí. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. Hem de dedicar els pròxims minuts a conèixer com l'administració pública també està implementant l'ús de la intel·ligència artificial. I saludem Albert Tor, que és secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital de la Generalitat. Benvingut al Revolució, què tal?
9: Molt bé, aquí estem.
0: Què tal? Per què heu d'integrar, sí o sí, la intel·ligència artificial al dia a dia de l'administració? És molt important, no ho veiem com a ciutadans, però està passant, no?
9: Totalment. Si realment el que volem, i aquest és un objectiu clarament que s'ha fixat el govern, que és reformar l'administració, que té un punt també, evidentment, d'autocrítica, que té un punt de reconèixer que les coses s'han de simplificar més, que s'han de modernitzar més. Si realment volem aquesta reforma de l'administració, és evident que hi ha tres eixos que hem de posicionar, que és l'automatització, que ja la coneixem, les dades, i una bona gestió i governança de les dades, i, evidentment, també a l'ús en positiu, en aquesta simplificació, en aquesta reforma dels procediments, dels serveis que tenim a l'administració, dels tràmits administratius, l'ús de la intel·ligència artificial.
0: Clar, perquè el que preocupa molt, sobretot, és la rapidesa, no? Que sigui més àgil, no tot. Posa'm algun exemple concret d'aquestes millores, perquè aquest excés de burocràcia, no? Lentitud de tràmit són algunes de les grans queixes que sempre hem tingut els ciutadans, i ara que tenim la intel·ligència artificial, tot això pot ser més ràpid, no? Més lleuger de portar.
9: Diguem-ne que ràpid, eficient, i després també millorar la qualitat, perquè tenim molts reptes també a nivell de millora de la qualitat. Nosaltres sempre diem que volem una administració que sigui més intel·ligent, està clar, més fàcil i també més amable, que és una de les qualitats a vegades diguem-ne, la amabilitat inesperada és un factor de transformació també important, sobretot venint de l'administració. I en aquí, exemples, no? Quan nosaltres hem posat el focus en 10 tràmits prioritaris de ciutadania, ho hem fet precisament per un procés de transformació que en el que fa, per exemple, la revisió de determinats informes que a vegades se'n demanen molts més dels que tocarien o que s'acaben utilitzant, doncs en allà podem utilitzar les capacitats de llenguatge natural de la intel·ligència artificial per fer-ho. O el cas del Registre Civil de Tarragona, en el que, per exemple, amb la videoatenció, reconeixement també del carnet d'identitat, no? D'una persona, per exemple, que estava fent, no?, un tràmit específic en el Registre Civil, que l'havia de fer des de Salou, en el seu Registre Civil del municipi, doncs no va haver de desplaçar-se al Registre Civil de Tarragona, no? Només amb aquesta videoatenció i amb aquest reconeixement suportat per intel·ligència artificial. Coses que afecten en el dia a dia, no?, de la ciutadania com aquest, no, no haver-se de desplaçar, poder fer alguna cosa amb un temps menor, són els que realment, doncs, tenen una possibilitat clara, no?, de millorar aquesta qualitat de vida, la percepció també dels serveis públics, clar, que és importantíssim.
0: Que et girem, no? És a dir, que molts tràmits que abans havien d'anar presencialment ja no hi haguem d'anar-hi, no? Posa'm algun exemple més, no? 45 tràmits que són diferents.
9: Sí, per exemple, n'hi ha hagut un que l'estiu l'hem vist clarament, no? Els menors no acompanyats, que havien de fer tot un procés per obtenir el certificat en els seus viatges a l'estranger, doncs en lloc d'haver d'anar presencialment, ja es pot descarregar el certificat digitalment, i això ens ho deia, no? Algun familiar que m'he trobat, és allò un alleugeriment important, no? Perquè tots tenim la nostra vida, tots tenim el nostre dia a dia, i no és fàcil haver de desplaçar en algun lloc presencialment més d'una vegada per anar a completar un tràmit d'aquestes característiques, no? I d'altres en les que...
0: Això beneficia molt pares i mares separats que ens estan escoltant,
9: Totalment.
0: Han de viatjar a fora, a l'estranger, amb el seu fill.
9: revisió d'informes, la pròpia, tot l'objectiu també de que els empleats públics vagin adoptant, no?, de manera progressiva aquestes eines, sobretot perquè tractem amb molt de llenguatge natural, amb molta documentació, això enrareix, no?, i fa, doncs, més pesat, la maquinària de l'administració. El que hem de fer és donar més capacitat. Sempre parlem d'intel·ligència, diguem-ne, augmentada, per dir-ho d'alguna manera. No pensem en, no?, en reemplaçar els empleats públics que fan una tasca molt important, però sí en augmentar les capacitats per fer més eficient l'administració, que és el que, en definitiva, doncs, volem. No? Hi ha altres exemples que hem fet, com per exemple l'AI for Justice, que és un projecte que també vam presentar per sentències, diguem-ne, judicials específiques, no?, d'aquestes que es repeteixen, no?, amb jurisprudència, però de forma...
0: Que sigui més ràpida la justícia,
9: ràpida,
0: gràcies a la intel·ligència artificial.
9: Doncs tenim, tenim a la Generalitat de Catalunya tot un pilot, no?, que suposa un estalvi important amb aquest tipus de sentències, que són sentències repetitives en diferents casos, però que tot el suport a l'hora de fer els informes, de fer les resolucions, doncs ara ho escalarem, però realment ens demostra que realment amb l'ús positiu de la IA, amb propòsit, podem realment millorar això. I crec també, a més, i ho comentaves ara al començament, no?, que hi ha el sector econòmic i, per altra banda, la part pública. La part pública i tots aquests projectes suposen un dinamisme també a nivell empresarial molt important. És a dir, els projectes que fem des de l'administració a nivell tecnològic són tractors també del dinamisme econòmic i del sector digital a Catalunya.
0: Respecte a això, clar, hi parlàvem amb la periodista Esther Paniagua dels riscos que la IA prengui decisions i quins drets tenim per defensar-nos, no? Perquè, clar, la Generalitat, la IA prendrà decisions, no? Algunes, com deia la justícia, hem de vigilar molt també el tema dels algoritmes, no? Que hi ha hagut algun tema que ha estat preocupant en aquest sentit.
9: Nosaltres el que diem és que l'adopció de la IA, per suposat, ha de ser responsable. Això, clar, vol dir, jo sempre poso un exemple, és a dir, a mi, jo vaig demanar quan era jove una calculadora científica, la vaig demanar perquè m'assistís, no?, a fer determinades operacions matemàtiques, però qui acabava posant la seva responsabilitat a l'examen, diguem-ne, era jo, no?, com a persona. Per tant, jo crec que on hem de ser molt curosos és en no transferir la responsabilitat de determinades decisions
0: final,
9: a la IA.
0: Clar.
9: Per tant, fixem-nos que sempre parlem de copilots, però ens costa parlar de pilots. Els pilots hem de continuar sent en el moment actual, excepte per determinades decisions, que després puguin tenir un procediment del que també estem impulsant, que és el dret a l'error. Si realment hi ha un bon procediment de dret a l'error perquè s'equivoqui l'administració o s'equivoqui el ciutadà, pugui rectificar uns o altres, això sí que permetrà, en alguns casos, automatitzar algunes decisions. Però si no, hem de realment entendre que tenim una assistència, una intel·ligència augmentada, però no transferir la responsabilitat a un algoritme que no el podem destituir, per cert.
0: M'ha agradat molt aquesta frase en política, No podem destituir algoritmes, Perquè en política sí que es poden destituir persones, però no algoritmes. Un altre tema, explica'ns el MIA, un avatar de gent de policia virtual per atendre denúncies ja és possible?
9: Sí, de fet, estem fent tot el que té a veure, diguem-ne, amb agents digitals combinats amb la videoatenció. Són els projectes, diguem-ne, més interessants de millora dels serveis públics. Aquí, tot el que té a veure amb Mossos d'Esquadra, amb l'oficina virtual dels Mossos d'Esquadra, anomenada i batejada MIA, és un dels projectes clau que realment estan, com molts d'altres, en aquesta fase ja de superació de la prova pilot, de veure que realment això té sentit, però ara tenim un repte, que és escalar aquestes proves pilot, posar-les ja, no?, al servei de la millora d'aquesta atenció ciutadana i d'aquests serveis públics, i la MIA, sense dubte, no?, com a avatar d'aquesta agent de policia virtual per atendre denúncies, serà un d'aquests casos clars, i d'altres que se n'estan fent, perquè a nivell de l'administració també, per exemple, doncs estem renovant el que és el portal gencat.cat, conegut, i en aquí, jo sempre dic, hi ha projectes que ens venen que són interessants. Nosaltres tenim totes les fitxes de tràmit, que és informació pública i que, per tant, no té un risc, però que podem facilitar la vida de la gent si entra a la pàgina principal de la Generalitat i directament en un sol camp de text pot i vol preguntar què faria o què vol fer i que tingui una primera resposta, per exemple, amb intel·ligència generativa, com a nivell 0, diguem-ne, abans d'entrar al 012 o d'altres tipus d'atenció ciutadana que fa la Generalitat.
0: Per tant, hi ha intel·ligència artificial a darrere dels nostres tràmits, cada vegada més hi ha algoritme, però sobretot, i quan parlem de la justícia, que és un tema molt delicat, aquest algoritme sempre acompanyat d'una persona, i aquesta intel·ligència artificial hi ha una decisió d'una persona al final de tot, perquè si no, podríem tenir molts problemes, i com deia, els algoritmes no es poden destituir. Perdoni, però és que aquesta frase m'ha fet molta gràcia. és bona, no?
9: Sí, després hi ha casos, també, que tenim molt integrats. Avui parlava del lector de matrícules, no?, que també usa la IA.
0: Clar.
9: Aquest el tenim ja integrat i ningú el discuteix.
0: Molt bé, un altre dia parlarem de ciberseguretat, que és un tema cabdal i ens preocupa molt. Albert Tort, secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital de la Generalitat, gràcies per venir al Revolució. Una abraçada.
9: Moltes gràcies.
10: Hola, com esteu? Soc l'Àlex Corretja i jo també us vull felicitar per aquest desè aniversari a Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio. La veritat és que des de fa molts anys que gràcies a vosaltres he entès moltes coses a nivell digital, a nivell de la transformació que estem vivint tots al nostre dia a dia, i per això estic molt content i orgullós de seguir-vos-a i espero que continueu durant molts, molts més anys. Una abraçada.
6: Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.
0: En totes les disciplines sempre hi ha les avantguardes, la gent que vol anar dos o tres passos més de pressa que la resta, són la gent que obre camí. Molt contenta de saludar l'Anna Giral i el Jorge Caballero. Sou cineastes computacionals. Què tal, com esteu?
11: Molt bé, gràcies.
12: Molt bé, molt bé.
0: Què vol dir aquesta definició? Quin tipus de cinema feu?
11: Doncs fem cinema mediat per la tecnologia. Utilitzem intel·ligència artificial, entre d'altres tecnologies, i l'utilitzem per idear, conceptualitzar i generar pel·lícules.
12: Sí, bàsicament el que fem servir són algoritmes en general, per poder mapejar, entendre, diguem, altres formes de fer cinema.
0: Clar. Quina diferència hi ha amb el cinema, diguem, convencional? Quin estil de pel·lícula rodeu?
11: Doncs a veure, ara quan un utilitza aquestes eines, l'estil de pel·lícules que pot fer ara actualment amb la tecnologia on està pot ser molt mimètic, és a dir, nosaltres fem ficcions o fem documentals i l'incorporem de diverses maneres, però és una tecnologia que comença a obrir camins perquè el cinema es modifiqui. Inclús podem parlar d'un nou mitjà, com per exemple la idea d'una pel·lícula infinita, que es van generant constantment, que no té final, que es pot modificar. És a dir, coses que traspassen una mica la idea d'obra tancada.
0: Per tant, la pel·lícula vol dir que jo estic mirant una pel·lícula i que avui puc decidir quin final vull?
12: Podria ser, també. Seria una de les moltes maneres de poder fer servir aquest concepte del cinema computacional, però també té a veure amb la concepció, vull dir, amb com la imaginem, quines són les metodologies que les fem servir.
0: La IA és una eina habitual a la vostra feina. Posem un exemple de com la feu servir.
11: Doncs de moltes maneres. Primer, per analitzar guions. Per exemple, ara estem parlant molt de la intel·ligència artificial generativa, que està molt de moda, però hi ha aquesta part més analítica que ens serveix per analitzar moltes dades, organitzar-les, poder veure coses que els ulls humans no poden veure d'alguna manera. També analitzar els nostres guions, analitzar les pel·lícules quan estem en fase d'edició, que a vegades és una mica complex. Per tant, tota aquesta part analítica que ens serveix per bussejar en una immensitat de dades, ens serveix molt a nivell creatiu i a nivell d'investigar, no?, també. I després, a l'hora de generar imatges, doncs imatges impossibles, que potser no podríem generar o requeriria endinsar-nos a uns esquemes de producció molt elevats, o també imatges mimètiques per intentar enganyar l'espectador algunes vegades, si volem.
0: Parleu d'enganyar l'espectador. L'Anna i el Jorge han vingut a Revolució perquè la seva proposta és una de les arts que es podrà veure aviat a l'Ecos, a diferents espais de Barcelona. Expliquem que és un festival tecnològic radical i feminista, ara m'ho explicareu, que tindrà llocs a diferents espais de Barcelona. Què passarà?
12: Bueno, el Festival Ecos és un festival que justament tracta de reunir, diguem, totes aquestes propostes innovadores, i bueno, nosaltres estem molt contents de poder participar-hi en un parell de propostes.
11: Sí, també tenen bastantes seus al centre de Santa Mònica, a la Fabra i Coats i a la Casa Golferix. Comença el dia 2 d'octubre i s'estem fins a finals de novembre. Hi ha apostes més, instal·lacions, cinema, nosaltres tenim un parell de peces allà i també farem una sessió on explicarem això que ara potser sonava una mica això d'enganyar l'espectador, no em referia a enganyar conscientment, és a dir, és una peça en concret que tenim que juga amb un d'aquests com perills, potser, que pot tenir la intel·ligència artificial, que és la de fer passar per real allò que no ho és.
13: Clar, posa'm un exemple, per exemple.
11: Doncs, a veure, per exemple, això ho podem veure molt a les xarxes socials, no? És a dir, tot el tema de les fake news o la desinformació, cada cop és més fàcil crear imatges que semblen reals, però que no ho són, de... Bueno, aquella imatge, per exemple, del Papa vestint aquell abric de Balenciaga, que era evident que no era veritat, però bueno, aquest és un exemple, i n'hi ha moltíssimes en aquest tema. Clar, en el món del cinema està una mica més controlat, evidentment, perquè s'ha de dir que s'ha utilitzat intel·ligència artificial, però cada cop és més, no diré com fàcil, però sí accessible, generar imatges que són absolutament mimètiques amb la realitat i que un ja no sap si han estat generades o no. Per tant, això conflictua una mica la idea d'arxiu, la idea de l'arxiu aquest que ens indexava un fet de la realitat, no? Per tant, les nostres peces intenten també reflexionar sobre com la tecnologia qüestiona i ens fa pensar i repensar coses que estaven com molt assentades, no? Sí.
13: Clar. Els dos us pregunto, coneixeu el món del cinema, l'Anna i el Jorge, com serà el cinema del futur, Jorge? Com ens l'hem d'imaginar amb la intel·ligència artificial? Com serà?
12: Jo crec que, i aquí hi ha dues vessants, la primera seria si realment el món del cinema tal qual coneixem canviarà d'una manera radical. És a dir, si realment la intel·ligència artificial vindrà a crear noves narratives o no, o si realment estem parlant d'un nou mitjà que encara està a les beceroles de lo que podria arribar a ser. Jo crec que canviarà de moltes maneres si la continuïtat dels processos, per exemple, de postproducció, d'aquesta mena de processos més tècnics, canviaran amb l'intel·ligència artificial, la resposta és òbvia i sí, canviarà molt, no? Lo que té a veure amb explicar, amb connectar les persones, jo crec que no canviarà gaire.
13: En aquest festival, l'Ecos, hem d'explicar que hi ha una clara presència de projectes liderats per dones, oi que sí? A la cultura i a l'art digital les dones també hi són, no? I cal reivindicar-ho.
11: Cal reivindicar-ho, sí. Sí, perquè amb el cinema ja estem bastant invisibilitzades. Quan a sobre li sumes la paraula tecnologia, sembla que sigui un espai on les dones no hi són, i no és cert, perquè també històricament han estat molt, i des d'ara...

Acabem el programa. Una frase d'una de les grans actrius de la història del cinema, Katharine Hepburn, és aquesta. Si hagués seguit totes les regles, no hauria arribat enlloc. Un bon consell per als emprenedors i les emprenedores, perquè a vegades només t'has de fer casa a tu mateix. Heu pogut escoltar els millors moments del Revolució 4.0 d'aquesta temporada. Moltes gràcies per seguir-nos. Recordeu que durant tot l'estiu, de dilluns a divendres, ens podreu escoltar cada nit de 11 a 12 de la nit a l'antena de Catalunya Ràdio. Gaudiu de l'estiu i ens retrobem cada nit per pensar i reflexionar.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bona nit, us informa Ignasi Abad. Els bombers de la Generalitat han estabilitzat l'incendi que s'ha declarat aquesta tarda a la serra de Roques Codolles, al municipi de Farrera, al Pallars Sobirà. Les flames, que haurien començat per un llamp, han calcinat una quarantena d'hectàrees. Els bombers, que al llarg d'aquest divendres hi han arribat a destinar més d'una vintena de dotacions, es mantindran amb un dispositiu de 6 dotacions en les pròximes hores per evitar que el foc revifi. Mentrestant, a Madrid i Àvila s'han confinat o evacuat fins a 65.000 persones pels dos incendis que cremen i continuen descontrolats. La principal prioritat dels bombers és evitar que els dos focs s'acabin unit. El Fernando Grande Marlaska confia que les condicions meteorològiques millorin en les pròximes hores.
2: No me gusta ser excesivamente optimista y en una situación como la que estamos enfrentando, pero es cierto que bajan los vientos, también descienden las temperaturas de una forma más importante que las ráfagas de viento y la humedad es relativamente alta, con lo cual unas condiciones razonablemente óptimas para poder atacar el incendio.
1: I a França, un gran incendi descontrolat també obliga a evacuar més de 110.000 persones prop de Bordeus, ja ha cremat més de 14.000 hectàrees i un centenar de cases. Més notícies, Oriol Pujador.
3: L'Aràbia Saudita ha atacat aquesta nit la zona del Iemen controlada pels rebels. Testimonis presencials han confirmat el bombardeig de la ciutat portuària d'Hudaydah al Mar Roig, des d'on es creu que els hutis ataquen vaixells saudites. Pel que fa al conflicte de l'Iran, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha dit que els contactes amb Teheran deixen entreveure un canvi d'actitud dels negociadors iranians.
4: Estem parlant amb ells ara mateix. Crec que a mesura que passen els dies, cada vegada són més seriosos per raons òbvies. Ara bé, també estem preparats i a punt per atacar fort. Però estem parlant amb ells, així que crec que mentre parlem ja veurem què passa.
1: Continuem parlant de Donald Trump perquè amenaça Europa ara amb forts aranzels com a represàlia per les multes de 890 milions d'euros a Google per haver infringit la llei europea de mercats digitals. En les hores prèvies a aquest anunci, els responsables comunitaris es mostraven satisfets perquè els aranzels anunciats en les hores prèvies per la Casa Blanca estan per sota el 15% al topall pactat a l'estiu amb la Unió Europea. Sentim la portaveu, Paula Pinho.
5: Valorem positivament que l'anunci d'ahir s'ajusti als compromisos aranzelaris que van ser acordats.
3: El fins ara fiscal en cap del Tribunal Penal Internacional, Karim Khan, destituït aquest divendres, acusa l'organisme judicial de negar-li un procés just i ha anunciat que recorrerà la decisió presa a la seu de l'ONU a Nova York en una reunió a porta tancada dels membres del TPI. La majoria dels 125 estats integrants de l'Alta Cort Internacional han votat a favor d'acabar amb el mandat de Khan per conducta sexual inapropiada.
1: El dispositiu especial de mobilitat per a l'eclipsi del 12 d'agost restringirà la circulació de camions a l'AP7.

0: La Generalitat i els ajuntaments han previst 23 punts oficials d'observació distribuïts en 18 municipis. El govern recomana evitar la P7 aquell dia, serà la via en què s'espera més complicacions, però també es preveu que hi hagi congestions a l'A7, la N340 i la N240 i els accessos al Delta de l'Ebre. El conglomerat de mitjans Paramount Skydance ha acceptat aquest divendres congelar el procés de fusió amb el grup Warner Bros. Discovery fins al juny de l'any que ve. La decisió es produeix mentre la justícia dels Estats Units examina una demanda presentada per 12 estats que acusen l'acord de crear un monopoli audiovisual.
1: L'últim fre de l'operació de fusió, valorada en 110.000 milions de dòlars, es produeix dos dies després que Paramount sol·licités una audiència judicial per salvar el seu acord de fusió amb Warner, argumentant que la demanda presentada pels fiscals d'aquesta dotzena d'estats liderats per Califòrnia i Nova York pretén una mesura extraordinària i dràstica sense donar a la companyia l'oportunitat d'una audiència completa i justa. Segons la demanda contra Paramount Skydance, la fusió amb Warner eliminaria la competència a Hollywood i viola una llei federal del 1914 que prohibeix les fusions que generin un monopoli.
0: I als esports, el Barça ha saldat el seu primer partit amistós de la pretemporada amb una victòria per 4-1 contra l'Europa. El partit s'ha jugat a porta tancada a la ciutat esportiva Joan Gamper sense el debut encara de Karim Adeyemi.
1: D'altra banda, el Barça ha confirmat que el trofeu Joan Gamper es disputarà el dimecres 19 d'agost a les 8 del vespre i que el rival serà l'Al-Hali egipci.
0: Mentrestant, el Barça femení, la defensa Marta Torrejón, de 36 anys, ha renovat per una temporada més i la també defensa Carla Julià ho ha fet fins al 2030. Passa a tenir fitxa ja del primer equip.
1: A l'Espanyol, el migcampista ofensiu Antonio Roca marxa cedit al Mallorca de la segona divisió per la propera temporada.
0: A Tadej Pogačar ha guanyat la cinquena etapa en aquesta edició del Tour de França. L'eslovè s'ha imposat en solitari al cim del Oest. Després de 128 quilòmetres amb sortida a Gap i conserva el mallor groc de líder ara ja amb 7 minuts i 11 segons respecte al segon classificat.
1: En piragüisme, el palista lleidatà Miquel Travé ha guanyat l'or en la modalitat de seu al campionat del món d'eslàlom i que hi ha cross que es fa aquests dies a Oklahoma, als Estats Units.
2: Fins aquí les notícies.
3: Que la clàssica no s'aturi. L'espectacle ha de continuar.
2: Aquest estiu, Albert Galceran i Pedro Pardo són els homes clàssics a Catalunya Ràdio.
3: Connectem la clàssica amb el teu dia a dia.
2: Amb el resum d'alguns dels programes més destacats de la temporada.
3: Uns clàssics de l'estiu, els homes clàssics.
2: Els dissabtes i diumenges a les 7 del matí tornen els homes clàssics Pedro Pardo i Albert Galceran a Catalunya Ràdio.
4: A l'estiu hi ha més cultura popular que mai.
2: Els matins dels caps de setmana a Catalunya Ràdio seguim tota l'actualitat de la cultura popular i tradicional.
4: Repassem les festes del país i també seguim de prop les novetats de la música d'arrel.
2: Mans, els dissabtes i els diumenges, de 6 a 7 del matí, amb Quim Rutllant.
4: Som el Mans, som a Catalunya Ràdio, l'arrel a la Ràdio Nacional.

0: Hola, molt bona nit i molt ben retrobats al programa d'excursions de Catalunya Ràdio, que també aquest estiu us porta a tot arreu. Salutacions de qui us parla, Gerard López Fageda. Pareu bé l'orella i preneu nota, perquè us hem preparat un menú balsàmicament refrescant i molt pirinenc, perquè recuperem un capítol d'alçada i amb un convidat de luxe. En voleu saber més? Doncs va, calceu-vos, que marxem. Benvinguts al No Cal Anar a Suïssa, el programa de Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya, que no ens porta d'excursió pel territori, ens porta d'excursió pel país. I avui anirem al Pirineu, al Pallars Sobirà, a la vall d'Unarre. Pujarem als estanys de la Gola, de Buixasse, de Calberante, Tartera, i gaudirem de les vistes sobre el Pla de Sertari. I, a més, també coneixerem l'església de Sant Beado. Indrets d'alçada que ens faran sospirar i proclamar amb energia...
1: És que no cal anar a Suïssa.
2: Vaig estar escoltant els pets i entre les cançons d'amor vaig acabar entenent que no tothom és com jo soc.
0: I per fer boca abans de fer cames, comencem amb la música del cantautor de les Valls d'Àneu, en Roger Fígols, i aquest tema de l'any 2020, de nom No puc callar.

0: I és que avui tenim un programa per emmarcar, perquè farem la caminada amb un convidat d'excepció que es coneix aquesta part del país de primeríssima mà. És el director del Parc Natural de l'Alt Pirineu, Marc Garriga. Bona tarda, Marc.
1: Bona tarda, què tal?
0: Perquè la gent es faci una idea del que estem parlant i amb qui estem parlant, el Parc Natural que gestiona en Marc, i més gent, evidentment, és el més extens que tenim al país. 80.000 hectàrees que reparteixen entre dues comarques, l'Alt Urgell, també el Pallars Sobirà. Per tant, Marc, de feina no us en falta, no?
1: No ens en falta. I si cal, ens en busquem més. Perquè també som parc transfronterer amb l'Ariège i Andorra, que és el parc pirinenc de les Tres Nacions, i encara és més gran, llavors.
0: De quina dimensió parlem, després?
1: Després estem parlant d'unes 280.000 hectàrees.
0: Doncs ja estem aquí multiplicant per moltíssim.
1: De les més grans d'Europa Occidental.
0: Déu-n'hi-do, ara en parlarem, coneixerem el parc, també la feinada que fan, i ho farem amb els sospitosos habituals del programa. Marc, et presento el nostre geògraf nacional, que és el mestre Guifré Lloses. Guifré, què tal?
2: Bona tarda.
0: Amb quin mot espunerós definiríem la zona que coneixerem avui?
2: A veure, Gerard, avui me la jugo una mica. Assumeixo el risc de desconcertar el públic oient.
0: I en Marc?
2: I en Marc. Avui tiraríem per un Bacardadia basatia.
0: Què dius? Què m'estàs dient?
2: Bacardadia basatia.
0: Això què és, euskera?
2: Això vol dir solitud feréstega en basc.
0: Solitud feréstega. Estàs d'acord amb aquesta definició?
1: Sí, és un espai solitari i bastant salvatge, i tant.
0: Doncs ara ho coneixerem més a fons. També vull presentar el nostre enquestador intrèpid, el senyor Xavier Soler, a Merra. Senyor Soler, com anem?
3: Bona tarda.
0: Senyor Soler, aquesta vegada tinc entès que heu sortit a preguntar pels estanys de la Gola, les Valls d'Àneu, la Vall d'Unarre, l'Ermita de Sant Beado. Quin poble o ciutat heu escollit?
3: Doncs avui, Gerard, també me la jugo una mica com el Guifré. No us ho diré directament, sinó que us ho faré saber amb una endevinalla.
0: Ep, sí, comencem era... forts, no?
3: Bueno, una mica, així de joc.
0: Sisplau, música d'endevinalla. Repetim la pregunta, senyor Xavier Soler, a Merra. Vos que us moveu cap aquí i cap allà, a quina població heu anat a fer les vostres preguntes?
3: Vinga, us ho dic així, eh? He anat cap allà després de passar per Castellolí, que està al costat. I amb això ja us he dit el nom del poble on he estat. Quin és?
0: A veure, pots tornar a dir això?
3: Vinga, va.
0: Com
3: una miqueta més lent. He anat cap allà després de passar per Castellolí, ja està, que està al costat.
0: A Capellades.
3: Correcte.
0: Ah, amigo.
3: I allà doncs he pogut xerrar amb el Jordi, l'Alba, la Maribel, l'Ivan, el Carlos i la Gisela.
0: Que després podrem escoltar. Per cert, tot això que explicarem avui al Pallars ho farem, com sempre, amb l'experiència de les cames del nostre caminaire oficial. És aquest home de les tres cames, l'excursionista que per allà on passa ja no hi creix mai més l'herba. Senyores i senyors, amb tots vostès, Joan Vilaplana.
4: Això no em deixa molt bon lloc.
0: Sí, home, de la rapidesa amb què passes pel que has interpretat, si no.
4: No, si no creix més l'herba, ja em diràs, et parla natural de l'Alt Pirineu.
1: Contractarem per mantenir els camins.
4: Exacte.
0: Això mateix. Joan, aquesta ruta deies que et va encantar, no?
4: Sí, em va agradar moltíssim. El que veus que tractant-se del Pallars i de l'Alt Pirineu, que bàsicament tot em flipa i bastant, doncs no era cap novetat. El que sí va ser una novetat és descobrir una vall pallaresa que no havia sentit anomenar mai, la vall de Nyiri. I sempre fa il·lusió trobar racons en aquestes valls del Pallars que encara no has descobert.
0: Marc, tu gestiones el parc més gran, com dèiem, i més a més si fem la extended version, ja és una passada, no? Però un parc natural no és només plantar quatre cartells perquè la gent que corre pel bosc no arrenqui les floretes, això va més enllà, no? Quines són les principals tasques que fa un parc natural com el que tu gestiones?
1: Clar, el que he citat, per exemple, se'n podia dir gestió preventiva, no? És a dir, vigilar que altres no malmetin valors naturals i culturals que hi ha allà, però també és fer gestió activa. Activa vol dir fer projectes de conservació, restaurar ecosistemes, millorar l'estat de conservació d'una espècie, restaurar patrimoni cultural, i també un parc natural té la funció de promoure un desenvolupament sostenible d'aquell territori. És a dir, aquell territori viu gent, aquell país hi viu gent, i s'ha de poder guanyar la vida, però de forma compatible amb la conservació. I una mica aquí és on estem els parcs, no? Aconseguir aquest equilibri entre conservar i viure-hi.
0: I costa trobar aquest equilibri?
1: Home, sí, sempre és més fàcil prohibir-ho tot.
0: Clar.
1: Sempre l'equilibri costa més, has de negociar, has de fer veure les coses. Tot pot acabar sent una mica compatible si es fa de forma amb la justa mesura i de forma correcta, tenint en compte les zones sensibles. Bueno, d'això es tracta.
3: I, Marc, quants visitants rep el parc cada any?
1: Pues mira, tenim diversos comptadors comptabilitzats i més o menys rondem els 360.000 visitants l'any.
0: Sobretot
1: concentrats a l'estiu.
0: Si ens permets, voldríem que sentissis el nostre recordatori del programa habitual.
5: Your attention, please. Si ets un amant del nostre bonic paisatge i alegre patrimoni, endavant, ets al lloc adequat. Però si aquest amor el demostres fotent el cotxe dins d'un prat, parant taula al mig d'un sembrat o banyant en un estany d'alta muntanya, deixa-ho córrer. Moltes gràcies.
0: Clar, abans parlàvem de l'equilibri, molt pensat en la gent que viu a la zona en concret, però de cara al visitant, la gent, amb el pas dels anys, es comporta més o es comporta menys?
1: Bé, hi ha de tot, eh? Hi ha gent que es va educant i que ja sap, per exemple, que no s'ha de banyar en un estany, que ha de portar alguna cosa lligat, però sempre hi ha el capre de turno que, bueno, passa de tot, es pensa que això, quan arriba aquí, diu, bueno, pues, aquí és tot públic, faig el que vull, i, bueno, no es comporta adequadament. Llavors, bueno, per sort, cada cop tenim més gent que ho respecta.
4: Quanta gent treballeu al parc?
1: Mira, això ha anat una mica variant, eh? Ara, però més o menys, mira, fa uns mesos érem 11, ara hem baixat, hi ha hagut unes places que han acabat i hem arribat a ser 5, i ara tornem allà a 7, 8. Bueno, i a més tenim una brigada de manteniment de 14 persones que s'encarreguen de mantenir tots els camins, els senders, la senyalització, recollir deixalles, conservació d'ecosistemes, bueno, una mica de tot.
0: Aquí al programa, el No Cal Anar a Suïssa, quan en vam fer un dedicat al Montsant, ens va acompanyar el cap de la brigada del Parc Natural del Montsant, David Martre. I saps què ens va dir, Marc?
1: Què va dir, va dir?
0: Doncs mira, una mica en línia amb el que comentaves tu, no? Ens va deixar anar i clar que no paren mai. Si us sembla, podem recuperar aquest petit fragment del que ens deia. Escolteu.
6: Fem una miqueta de tot, des del manteniment de senders, ermites, espais emblemàtics, censos de fauna amb els agents rurals, vull dir, una mica de tot, toquem de tot.
0: I a l'hivern què toca més fer?
6: Depèn, hi ha més feines, per exemple, tenim tortuga mediterrània, aquí al Parc Natural, i ara els hi tenim uns petits hàbitats on els hi arreglem el terreny perquè fa fred i estan hivernant, i és el moment d'aprofitar a fer aquestes tasques.
0: Joan apunta, eh? Tortuga mediterrània.
7: Apuntadíssim.
0: Tortugues, eh? Això ens deia ja fa uns mesos, ens ho deien des del Priorat. També ens comentaven, entre altres qüestions, això de les tortugues, entenc que de tortuga mediterrània aquí dalt no n'hi ha, però també deu haver-hi també les seves particularitats.
1: Sí, tenim les seves espècies aquí. Tenim espècies alpines, som la millor zona de presència de gallfer de tota la península Ibèrica. Tenim un territori de trencalòs important, perdiu blanca. Tenim un endemisme únic, que en tot el món mundial només està aquí, que és la sargantana pallaresa, o cingretalla pallaresa, que es diu aquí. Uh-huh. I, evidentment, tenim el rei de la muntanya, no? Tothom coneix, que és l'Os Bru.
0: Aquí.
1: Una població important.
2: Un conflicte complicat de gestionar, m'imagino. Complex,
1: bueno,
2: de gestionar.
1: Evidentment, tenir un gran depredador és complex, però jo crec que nosaltres sempre apostem per la convivència. S'està fent molt bona feina de prevenció de danys, agrupant ramats d'ovella, contractant pastors, tancant-la a la nit. S'ha recuperat l'ús del gos de protecció, que fa 15 anys enrere ningú en tenia. Ara tothom que té ovelles o cabres té gos de protecció, muntanya Pirineus. Bueno, els ramats ara tenen collars GPS, vull dir, s'ha millorat molt en prevenció i això ha fet que els atacs siguin bastant puntuals. Evidentment, l'atac zero és molt difícil, però hem reduït molt en comparació a altres zones com a França, que on tenen molts més problemes.
4: I aquest 2026, Marc, finalment hem tingut un hivern amb força neu. Ara deveu tenir feina a retirar molts dels pins que no han aguantat el pes de la neu.
1: Sí, sí, tenim... Bueno, hem tingut moltes incidències d'arbres caiguts per tot arreu. Ens genera molta feina.
0: A més, tinc entès que sí que fareu la feina de retirar-los els que han caigut als camins, però no passi és al mig del bosc, que això té una altra funció, diguem, ja més natural.
1: Exacte.
0: No?
1: A veure, a menys que hi hagi un risc molt de plagues evident, el que es fa és, evidentment, els arbres caiguts creen irregularitat dins l'estructura del bosc i la fusta morta si no era massa excés abundant, és positiva per moltes espècies, perquè aquells arbres morts pues, s'alimenten insectes, fongs, i a partir d'aquí hi ha molts altres éssers vius. I estic segur que el gall fer aquesta petita caiguda d'arbres una mica per tot arreu li dirà la conya.
0: Doncs esperem que sigui així. Hem fet una mica de repàs genèric del conjunt del parc, de la gestió, però si us sembla ara ens podem centrar ja una miqueta en la sortida que farem. La idea és pujar remuntant un torrent, el torrent de Nyiri, visitar després uns bons estanys a més de 2.000 metres i tornar a baixar una altra vegada per un altre rierol, en aquest cas pel riu Donarre. Entre els dos rius, el de pujada i el de baixada, al mig hi tenim la Serra Mitjana. I tota aquesta zona està, per entendre'ns, enganxada a la Vall d'Àneu, però també a tocar d'una altra vall, la Vall de Cardós. Guifré, és el teu gran moment. Il·lustra'ns, si us plau, sobre aquesta part del país.
2: Doncs bé, Gerard, avui ens trobem, com dèiem, al cor del Pirineu català, a l'Alt Pallars Sobirà, en una petita vall secundària a la Vall d'Àneu, una de les tres valls principals del Pallars, juntament amb la Vall Ferrera i la Vall de Cardós. En concret, som a la Vall d'Unarre, com ja s'ha dit. La Vall d'Unarre, orientada a sud, drena directament d'un dels grans gegants del Pallars, el Montroig, cim de 2.864 metres i que és un dels grans miradors del Pirineu català. De fet, el Montroig del Ventolau, una altra gran sentinella de més de 2.800 metres, conformen un petit massís altiu i un pèl isolat d'altres conjunts de grans cims del Pirineu, Pallarès, fet que el dota de gran caràcter i perspectiva.
0: Marc, de moment anem bé?
1: Sí, i tant, i tant.
2: I això lliga amb la meva presentació que m'has demanat al principi, allò que us ha sorprès en basc.
0: Vols tornar a dir? Una mica fer la fantasmada de dir-ho en basc una altra vegada? Sí.
2: Bacardàdia basàtia, solitud farèstega en basc, perquè la Vall d'Unarre, petita i secundària, però encisadora, té uns pocs pobles de petites dimensions. De fet, són tan sols tres pobles, Unarre, Gavàs i Servi, nuclis petitíssims i compactes, amb uns pocs habitants que pràcticament no arriben a comptar-se amb els dits de la mà. Amb tot, si obrim una mica el focus de la seva localització, veurem que la toponímia d'aquesta zona del Pirineu té una sonoritat similar i curiosa. Unarre, Servi, però també Esterris, Calarre, Isabarre, Dorbe, Arre o Sorpe, per posar uns exemples. Noms de llocs que ens recorden que fins l'any 1000, aproximadament, els habitants del Pallars s'expressaven en un llenguatge molt similar al basc. Són topònims abundadíssims en aquesta zona del Pirineu i que a l'Alt Pallars, en concret, com la vall protagonista avui, hi són ben presents encara.
0: Marc.
1: Sí.
0: Anem bé?
1: El que passa que és molt interessant que la Núria García Quera, que està fent la tesi doctoral precisament d'aquests topònims iberobascoides, està veient de que, sobretot, el que representen aquests topònims és descriuen el lloc del poble on es va fer. ¿Vale? Per exemple, Esterri ve d'est, que vol dir estany, ¿vale? I Erri, d'orri. Per tant, és l'orri al costat de l'estany. I així molts altres topònims. Vull dir, moltes vegades no és tant el tema iberobascoides, sinó la descripció senzilla d'aquell lloc. ¿Vale? Per exemple, jo què sé, Arestui, pues, ui vol dir que és un lloc des d'on tens una visió, no? I Aresta, pues està un lloc amb una aresta, vull dir, i vas veient que tot això va coincidint. És tot un estudi que està fent molt, molt interessant i que està donant molta llum a el que abans es pensava que simplement eren topònims bascos i prou.
0: Marc, creus que tota aquesta zona que avui voltarem és prou coneguda fora del Pallars? Per exemple, el concepte Vall d'Àneu?
1: Vall d'Àneu sí, perquè la Vall d'Àneu sí que ha anat agafant forma, però tot el que és Vall d'Unarre, això ja és molt més secundari, ja, realment ho coneix qui ha estat per aquí.
0: Doncs sobre les Valls d'Àneu hem anat a fer preguntes, la resposta la té, com sempre, el senyor Soler.
7: I en Soler també, tot posant els ulls en blanc, vaig a seure'm en un banc.
0: Senyor Soler, els veïns i veïnes de Capellades coneixen la Vall d'Àneu?
3: Doncs jo crec, Gerard, i seguint una miqueta amb el que deia el Marc, podem estar força contents. Primer de tot tenim l'Alba i el Carlos, que sense massa exactitud, això sí, s'han mogut molt bé pel mapa.
8: Muntanya, a dalt al Pirineu.
9: També, igual, però un poble igual dels Pirineus.
0: Bon inici.
3: Doncs després tenim l'Ivan, que s'ha anat una mica cap amunt, però també s'ha quedat per la zona.
10: Anem a ser un poble de la Vall d'Aran.
3: I per últim tenim la Gisela i el Jordi, que ja sigui a través d'un poble o de la pròpia vall, tenen Àneu molt ben ubicat.
11: Terri d'Àneu.
12: I on l'ubicaries en el mapa?
11: El Pirineu.
13: Les valls d'Àneu, el Pirineu.
0: Bé, què et sembla, Marc?
1: Molt bé, sí, sí. Va. Es coneix, es coneix. Està molt bé.
0: Doncs va, comencem d'una vegada, anem per feina. Perquè aquí anem xerrant i no ens posem a caminar,
4: va, sí,
0: eh?
4: Sí, sí, som-hi.
0: Joan, reclams de la sortida.
4: Va, doncs el primer és l'ermita de Sant Beado, amb orígens al segle XI i encimballada a l'inici de la Serra Mitjana, que, com dèiem, és la que separa la vall de Nyiri de la d'Unarre.
0: Què és això?
4: Home,
0: què és aquest brava?
4: La brava del cèrvol.
0: Ah, d'acord.
4: D'efecte, més que justificat per la zona on estem.
0: Clar. Ah, Marc, per cert, important, et recordo que al final del programa, Marc, hauràs de posar nota a les explicacions i les ocurrències, com ara aquesta, d'en Joan, eh? Nota de l'1 al 10.
1: La meva mitjana és molt encertada.
4: La meva mitjana és de 9 i mig, Marc.
0: Sí, home. Ja va.
4: Va, anem pel segon reclam. Són els estanys pels quals passarem, en total 4, Buixasse, Tartera, Calverante i La Gola. Tots quatre grans racons pallaresos amb estampes lacustres típicament pirinenques. I el tercer, el pla de Sertari, altiplà de Mulleres i Rius Sinuosos, on hi cauen dos preciosos salts d'aigua, el de Sertari i el de la Gola.
0: Voluntories d'aquest últim.
4: Sí,
0: Estàs d'acord amb aquests, diguem, elements destacats, Marc?
1: Sí, sí, i tant, i tant.
0: D'acord,
1: els típics elements d'una vall d'origen glacial. I tant.
4: De moment, clarament, vaig pel 10.
0: Sí, ja. Tot això, Joan, amb quina música ho acompanyarem?
4: Mira, doncs ho podem acompanyar amb un disc de cançons en pallarès.
11: Diuen que el mapa no té cabuda, que la batalla ja està perduda i que no hi ha res a fer. Cap esforç pagué la pena.
4: Es diu Camboleta, cançons en pallarès, i conté 34 cançons, algunes de populars, però la majoria inèdites, i amb molts estils, del reggae al swing, passant pel pop, per l'ska i per la rumba, i totes tenen el pallarès com a protagonista. El pallarès és aquesta variant dialectal del català amb paraules tan boniques com camboleta, per exemple, per dir tombarella, o borruscall, per dir volva de neu, o aquesta m'ha encantat, nyaupit.
0: Com?
4: Per dir nyaupit.
0: Nyaupit.
4: Per dir lladruc. Per tant, res millor per posar-se les orelles que aquest disc, Camboleta, cançons amb pallarès, per posar-nos mentre passegem per les valls de Nyiri i d'Unarre. Xina, xina.

0: calmar.
1: Marc, si no tenim mal entès, tu ja portes bastants anys vivint al Pallars, treballant al Pallars, però sí. tu no ets del Pallars, tu ets de Manresa, oi?
2: Sí, sóc de la Catalunya Central, però des de ben petit que els meus pares m'han portat a aquestes muntanyes i me'n vaig enamorar i mira, va ser acabar la carrera i cap aquí. I aquí he criat la família.
1: Sí. I tens ben integrat aquest pallarès que ara comentàvem?
2: Bueno, conec totes les paraules i les expreso, l'accent sempre se'm resisteix, això sí.
1: Això sí que ho tens.
2: M'enredar, que ja és complicat de fer-lo anar.
1: Aquest sí que es manté. Molt bé, continuem, però abans, i ja que ara estem amb l'apartat musical, crec que el mestre Guifré Lloses també ens vol fer una de les seves virtuoses aportacions, però aquesta vegada ens il·lustrarà, atenció, acompanyat de la música dels mítics Blur.
3: Doncs sí, Gerard, ara m'allunyo una mica de les meves aportacions geogràfiques, però és per recordar una curiositat no gaire geogràfica, valgui la redundància, però de graciosa memòria, que justament allà on mor el riu i la vall d'Unarre, a l'Artesa d'Esterri, hi trobem Escalarre, un petit poble envoltat de pasturatges i que és on l'any 96, 1996, s'hi va celebrar el mític Doctor Music Festival, amb tot d'estrelles de l'època que van marcar més d'una generació, inclosa la meva,
4: Lou Reed, Pop,
1: sí, sí.
4: I tants altres.
1: Sí. El 96, el 97 i el 98. I tu hi vas ser, Guifré, eh?
3: No, me'n vaig morir de ganes durant 3 anys seguits.
1: I tu, Joan?
4: Jo tampoc, però el veiem pel Canal 33, que retransmetia dels concerts.
1: I vos, senyor Soler, de quin any sou, nascuts?
5: Jo del 2001.
1: Per tant, ja això ja ni us sona el concepte?
5: No molt, però estic aprenent.
1: El concepte Festival de la Vaca no us sona de res.
5: No, em ve una altra cosa al cap.
1: Doncs Déu-n'hi-do, perquè són 30 anys. Senyor Soler, apunti vostè.
5: Vinga, va.
1: David Bowie li sona el
5: sí,
1: concepte
5: David Bowie, sí.
1: Iggy Pop.
3: Ja no tant.
1: Lou Reed.
5: No.
1: Un papa.
5: Estic quedant fatal.
1: No, simplement.
4: Gerard, igual Iggy Pop li sona més per la iguana.
1: És possible. Molt bé, doncs veiem que el temps passa, la memòria també passa. Repassem dades bàsiques de l'excursió, Joan.
4: Doncs mira, és una excursió circular, 16 quilòmetres i mig en total, sortirem de 1.400 metres i el punt més alt serà als 2.450 metres, per tant farem poc més de 1.000 metres de desnivell. Per què fa el temps que invertim entre 6 i 8 hores segons ritme. No sé si en Marc ja estarà d'acord o no, Marc.
2: Sí, és un itinerari per fer durant un dia. Sí.
4: Exacte, és per invertir...
2: Una tarda.
4: Ja, totalment, per invertir tot el dia. I, per tant, la recomanació és que mireu de sortir el més aviat possible per evitar o grans calorades o que se'ns pugui fer de nit.
1: Correcte, o que es posi ploure si...
4: Exacte,
1: s'allarga
4: les tardes, a les tardes allà dalt ja se sap.
1: El punt de sortida, me l'imagino.
4: Sí, a Esterri d'Àneu hem d'agafar la pista que surt a l'entrada de la població cap als nuclis d'Unarre i Cervi i seguir-la fins al final de la carretera que acaba a Cervi. Abans d'arribar-hi trobarem l'aparcament de l'inici de la pista que ens porta cap a l'estany de la Gola i allà deixarem el cotxe.
1: Aparcament que queda a mà dreta. Requisits per fer aquesta ruta i, Joan, si us plau, no fem això que fem sempre, que és repetir el mateix a cada programa.
4: A veure, avui els validarem, i si tenim la validació d'avui, ja els farem servir sempre més.
1: A veure,
4: els validarem
1: què vols fer?
4: Tot un director de tot un parc natural, el de l'Alt Pirineu, i veurem que el que recomano cada sortida és absolutament adequat i imprescindible. Marc, atenció, jo vaig dient i tu em dius si estàs d'acord, i si creus que no cal, també m'ho dius, val? Vinga, va.
1: Marc, atenció, perquè del que tu diguis ara dependrà el futur una mica d'aquest programa.
4: Efectivament. No et volem posar sense pressió, Marc? Va, som-hi.
2: Cap problema.
4: Marc, calçat adequat per terrenys abruptes, sí o no?
2: Sí.
4: Roba d'abric per si canvia el temps.
2: Sí, i si pot ser d'impermeable, millor.
4: Perfecte. Menjar per evitar... Mira, això ho afegim. No només roba d'abric, sinó impermeable, que això no ho dèiem. Menjar per evitar les temudes pàjares.
2: Sí, i tant, sí. Fruits secs, va molt bé.
4: Perfecte. Aigua.
2: Sí. A veure, si tens l'estómac adaptat, pots beure de qualsevol recorrent d'allà d'aquests barrancs. Però hi ha gent que li pot sentar malament. Llavors, depèn de la persona, millor portar aigua.
4: Jo aquí ja no me la jugaré.
2: Però jo n'agafo molt per allà,
4: Ah, sí, I bé, després...
2: Només has de mirar que no sigui una zona que hi pasturo bastant.
4: Clar,
1: perquè el tema dels nitrats i això, clar, hi ha molta pastura a alta muntanya i això acaba baixant, no,
4: exacte.
1: També?
4: Marc, protecció solar, tant per la pell com pels ulls, com també pel cap.
2: I tant, sí, allí el sol pica fort. I gorra, sí.
4: I per orientar-nos, GPS i o mapa.
2: Sí, perquè no hi ha gaire cobertura allí, eh?
4: Per tant, la versió en paper també és recomanable, no, potser?
2: Sí, i tant, i tant. Sí, sí, sí. I portava una bateria de recanvi pel mòbil.
4: Ah, mira, guaita. Més coses per així.
1: Dues més. Molt bé.
4: Frontal per si se'ns fa de nit.
2: Sí, sí, millor, millor. Mai se sap.
4: I l'última és tenir clara la previsió meteo. Això sempre, no, Marc?
2: Sí, sí, evidentment, mirar, sobretot, ara hi ha molt bones previsions, vull dir, mirar el dia abans, perquè la muntanya pot canviar molt, eh? De ser un dia perfecte, bueno, entre el torb, el vent de nord, sí. I, bueno, pot arribar a temperatures de 0 graus o menys, vull dir que tot de vent. I hi ha una cosa que jo sempre recomano, perquè hi ha molts accidents.
4: Que afegirem.
2: I fins ben entrat al juny, portar uns grampons.
4: Ah,
2: I pals, sí, perquè a vegades sembla que no... Vas caminant, però just en un pas concret et trobes una congesta de neu i si vas mal calçat pots patinar i patapam. No cal uns grampons d'aquests d'escalada, sinó un d'aquests que és com una fondeta que es fica a la bota o a les bambes, saps? Et pot salvar més un susto i ocupa poc espai.
4: Per poder superar algun petit pas que ens podem trobar amb neu.
2: I evidentment, pal de trekking o un pal de pastor, de fusta, per apujar. Sí.
4: Doncs mira, grampons i pals ho apunto i ara si anem a la Serra de Marina també ho recomanarem.
1: Ja prou llarga que era la llista, només faltava que anem afegint coses. En fi, gràcies, Marc.

0: proposta de Carmanyola de restaurant.
1: Val, a veure, és una excursió, com dèiem ara amb en Marc, de tot un dia, per tant, a no ser que matinem molt, jo crec que el més recomanable és endur-nos al dinar. I tractant-se del Pallars, jo el que faria personalment, no sé si en Marc està d'acord, és comprar un bon xulís i carregar-lo a la motxilla, juntament amb un bon pa, algun tomàquet i un potet amb una mica d'oli, i construir-nos, fes-te el teu propi entrepà, al moment, assegudets, divinament, en qualsevol dels quatre estanys pels quals passarem, impagable. A més, és que tothom sap...
2: Sí, i un bon formatge.
1: També ho afegim,
2: això. Justament a Gavàs, hi ha una formatgeria que fa un formatge espectacular.
1: El que m'has dit ara.
0: A Gavàs, eh?
2: Sí, la formatgeria... Sí.
0: Pots dir perfectament, no hi ha problema.
2: Sí.
1: Doncs aquesta és la recomanació. Fes-te el teu propi entrepà davant de qualsevol dels quatre llacs per on passaràs.
0: Molt bé, després de la teva aportació estàndard, sort n'hi ha hagut de l'aportació més concreta que ens ha fet en Marc. Marc, de moment, quina nota li posem, de moment, amb en Joan?
2: No, 9.5.
0: No ho veig,
1: la mitjana.
0: Doncs amb aquest 9.5 fem una pausa i tot seguit ens posem ja en marxa. I recordem, això és el programa de Catalunya Ràdio d'Excursions.
3: No cal anar a Suïssa.
0: Joan, el primer dels reclams...
1: Doncs és l'ermita romànica de Sant Beado. Quan portem 2,5 km de camí, trobarem a la dreta la passera de Sant Beado, que si no ha quedat feta malbé per les neus o les pluges, ens permetrà creuar el torrent i desviar-nos del recorregut. Només 10 minutets per accedir a l'ermita, que val molt la pena.
0: Crec que era el 2012-2013, després de molta pluja, recordo haver vist que la passarel·la de fusta estava trencada, estava estimbada per l'aigua.
2: Sí. Però ara ja està bé. Molt coberta de neu, a vegades un metro o dos metres i la fusta al final pateix.
0: Sí, la gestió dels camins és una de les tasques que feu al parc, oi? Quants camins gestioneu?
2: Ui, Déu-n'hi-do. Mira, 900 quilòmetres.
0: Wow.
2: I ha de tot, hi ha camins que s'ha d'esbrossar cada primavera i altres, bueno, que has de passar més de tant en tant, però bueno.
0: Sí, perdó, has dit 900 quilòmetres i el personal del parc...
2: 14 que tenim a la brigada i bueno, ja et dic que no arribem a l'abast, queden feines per l'any després.
4: I Marc, tema material dels camins, cada quan toca canviar?
2: Sí, no, fem un remarcatge en pintura potser cada 3 anys, més o menys, perquè es va borrant, i és molt important perquè la gent no es perda. I la senyalització a cada 10 o 15 anys ja s'ha de tornar a canviar. Saps? I llavors tots els incidents que van sortint, evidentment hi ha molts murs de pedra seca que mai saps quan cauran, i quan cauen, doncs reconstruir-los. I per això ells estan molt especialitzats en construir en pedra seca.
1: Clar, a més, al parc hi ha patrimoni natural, també hi ha patrimoni històric. Posar en valor tot aquest patrimoni també és feina vostra. Com ho feu, Marc?
2: Clar. Sí, perquè hi ha cabanetes, hi ha orris, bueno, tot això. Intentem, junt amb l'Ecomuseu de Valls d'Àneu, posar-ho en valor, estudiar-ho, i bueno, es troben coses molt, molt, molt xules. Quan hi havia tots els ramats transhumans, aquestes valls pujaven molts ramats d'ovelles i està ple de pletes i cabanes i de tot.
0: I d'ermites com la de Sant Beado?
2: No, és l'ermita. L'ermita de la vall. I hi ha una plega que fa cada any.
0: Quines dates és?
2: El juliol, més o menys.
0: Doncs, a més d'això de la plec de Sant Beado, Guifré, què n'hem de saber?
5: Doncs que és una construcció amb orígens al segle XI. Encimbellada a l'inici de la Serra Mitjana, diu la tradició que Sant Beado fou un pelegrí francès que es va quedar atrapat a la zona per un temporal molt fort i persistent i es va refugiar en una cova. Els veïns de Servi se'n van assabentar i pujaven a portar-li aliment i a demanar-li consells i ajut espiritual. Clar, no podien escoltar l'ofici de viure en aquella època i aquest home era per ells una mena de Gaspar Hernández. Els servians van flipar tan fort amb els consells del pelegrí que van decidir aixecar Sant Beado en el seu honor ben a prop on l'home s'hi havia aixoplugat.
0: No sé si tinc al·lucinacions visuals. Pot ser que, caminant per la zona de Sant Beado, alguna vegada, i ara parlo de plantes, hi hagués vist la Tora Blava?
2: Sí, allí és molt present, precisament perquè el bestiar no se la menja. Llavors, sobretot de cara a final d'estiu, llueix molt.
0: Recordem que la Tora Blava és aquesta planta que és molt bonica, però que no, és verinosa, eh?
1: Sí, no ens hauríem de menjar ni de tocar.
0: Us heu trobat amb algun cas d'alguna persona que s'ha enverinat?
2: Sí, sempre hi ha, Sí, més que menjar-se la toquen, l'arranquen i llavors fiquen els dits a la llengua. Clar. I bueno, és que et paralitza la llengua de seguida. Mm-hmm. És molt verinosa.
0: Doncs recordeu, si veieu aquesta planta que té aquest color blau, amb aquesta forma així, diguem, com espigada, mireu-la, però no toqueu-la.
2: Sí.
0: Joan, segon reclam.
1: Va, doncs retornarem a la passera de Sant Beado i seguirem el camí en direcció nord que ens permetrà remuntar aquesta vall de Nyiri, sempre amb el torrent i la Serra Mitjana a la nostra dreta. I ara el principal reclam seran els quatre estanys per on passa la ruta. El primer és el de Buixasse, a 2.440 metres d'alçada, on hi passarem després d'uns 6 quilòmetres i mig de camí i uns 800 metres de desnivell positiu ja recorreguts.
0: Sí, ens ho hem ventilat ràpid, eh?
1: Ens ho hem ventilat ràpid, sí. I en teníem 1.000, per tant, ja hem fet la bona part del desnivell. A Buixasse tindrem bones vistes dels cims del Montroig i del Ventolau, i també del Coll Curiós, a 2.450 metres, i el punt més alt de la nostra ruta, per on travessarem a la vall d'Unarre.
0: Marc, els estanys, teniu comptabilitzats quants n'hi ha en tot el parc?
2: Sí, 140.
0: Wow. 140 estanys.
2: Sí. 140 estanys, sí, sí. I n'hi ha de tot tipus i tamany, sí, sí, sí.
5: I Marc, com dèiem abans fa una estona, els estanys d'alta muntanya, evidentment, no ens hi podem banyar. Això la gent ho sap prou? O sigui, es respecta pròpiament?
2: No, aquí hem d'anar fent molta pedagogia perquè la gent a vegades no ho respecta. És que tot, i clar, la gent es pregunta per què no em puc banyar un estany ara que aquí tinc tanta calor, però és que el problema és que els estanys són hàbitats d'espècies molt singulars, d'amfibis que viuen a l'alta muntanya, com la granota roja, el tritó pirinenc, el tritó palmat, el tòtil, i aquests amfibis són molt sensibles, per una banda, a les cremes solars, que nosaltres, quan ens banyem, es dilueixen, per ells són molt tòxiques, perquè ells respiren per la pell, vale? I una petita dissolució els toca. I també, sense saber-ho, podem ser portadors de virus que els poden afectar, perquè ens podem haver banyat a un lloc que hi havia aquest virus i no ens hem dutxat amb sabó i això, tornem a banyar-nos i la podem... Només que una persona faci això i trasloqui aquell virus allà, pot ser que tots els amfibis d'allí es morin, no? Llavors, són diversos esquitromicosis i, bueno, altres diferents fongs.
1: Marc, jo...
2: I també els antimosquits, també són bastant tòxics, bueno, per tot això.
1: No. Jo ara tinc una curiositat que no em puc estar de preguntar-te. D'aquests 140 estanys del parc, tens el càlcul de quants has estat, tu?
2: Ostres, un centenar segur, eh?
1: Ah, mira,
2: guaita. O gairebé tot, bueno, sí, sí. O me'ls he vist de lluny, però més o menys els conec tots.
0: I el més bonic, el de Naorte?
2: El Naorte és molt bonic pel perfil de muntanyes que es veu allà, però el meu preferit és el Rosari d'Arreu.
0: El Estany del Rosari.
2: Sí, sí, sí. Mm-hmm. I també l'estany del Muntanyó d'Arreu.
0: Aquest també.
2: Són dos, sí, que estan aquí les valls d'Àneu.
0: Que també, bueno, també en diuen de Pudo, no?
2: Sí, exacte. Sí, a més, l'estany de Muntanyó és el que té més diversitat de plantes aquàtiques d'aquí del Pirineu. Vull dir, i és com una selva aquàtica, és una cosa única. Molt, molt interessant.
1: Apuntadíssim.
0: Molt bé, doncs, escolta, continuem pujant. Joan, després de Buixasse, com continuem la ruta?
1: Doncs mira, poc més d'un quilòmetre més endavant ens trobarem l'estany de la Tartera, a 2.376 metres, situat als peus del Mont Roig. El nostre objectiu, però, serà, com dèiem, el Coll Curiós, on hi arribarem quan portem 8 quilòmetres de ruta. I a partir del coll ja haurem fet tota la pujada i comencem a desfer camí i finalment a desfer desnivell per la capçalera de la vall d'Unarre, cap a baix. Primer fins a l'estany de Calverante, a 2.360 metres, i després fins a l'estany de la Gola, a 2.250 metres, i on ben a prop hi trobarem el refugi lliure de la Gola per si ens cal aixoplugar-nos. Marc, a la Gola s'hi va fer una presa que no es va completar, oi?
2: No, exacte, van començar a fer una primera presa. Sí que hi ha una vàlvula a sota que funciona i que a vegades necessiten aigua endesa, baixen una mica el nivell per a la central d'Esterri, però volien recreixer més. Però és una obra que es va quedar a mitges i mira, i allò ho vam, amb l'Ajuntament de la Guingueta, ho vam consolidar i, bueno, dos dels pilars de pedra es van deixar una mica, bueno, com a element per la posteritat, no?, del que volia arribar a ser. I mira, i no va ser.
0: De fet, el petit refugi que hi ha, si no ho tinc mal entès, era una caseta, no?, dels treballadors.
2: Sí, una mena de sala de màquines. D'allí sortia com un petit cable que portava el material cap allà. I aquesta sala de màquines, que estava mig derruïda, després d'abandonar l'obra, pues, es va es va recuperar com a refugi lliure.
0: Per cert, si voleu donar la volta i fer un jackpot per acabar-ho de rodonir, molt a la vora de la Gola, també hi ha una altra zona d'estanys, que és els Tres Estanys, també l'estany de Ventolau. Fas una mica més de volta, però també és un lloc molt espectacular. I a
2: sí,
0: més,
2: hi va molt
0: que sí, i aprofito per comentar un altre dels problemes que tenen la majoria d'estanys, inclosos aquests, que són els peixos invasors. Aquests barons, que són com uns barbs, oi?
2: Exacte.
0: Com van arribar i què estan provocant i què feu per intentar que desapareguin?
2: Bé, durant l'època de les grans hidroelèctriques i la mateixa administració, bueno, va pensar de que es podien portar truites als estanys per ús recreatiu i això, que bueno, en el seu moment tenia el sentit. El problema és que la truita elimina els amfibis, no? Però hi ha un peix que és pitjor que la truita, que és els barons. Els barons s'utilitzen els francesos, sobretot, per fer pesca amb esquer viu. És un peix petit per pescar la truita. I què passava? Venien els francesos amb els barons a pescar aquí i quan acabaven la jornada els alliberaran a l'estany i ja se'ls menjaran les truites. I aquests peixets, em sembla que no, però encara que la truita se'ls mengi, ells troben refugi sempre a la vora, perquè són més petits, i la truita mai elimina aquests peixos. En canvi, la truita té un problema, perquè aquests peixets, els barons, quan la truita desova, els barons es mengen els seus ous. I què passa? Que la truita es deixa de reproduir, es van envellint, i si més es van pescant, arriba un moment que s'extingeix la truita de l'estany.
0: Que la guerra l'acaben guanyant els barons.
2: Sempre. A tot arreu sempre hem vist que acaben guanyant els barons. Tard o d'hora sempre acaba passant així. Perquè, clar, les truites deixen de reproduir-se. Uh-huh. I llavors, els barons, quan ocupen tot l'estany, és un peix molt més voraç que la truita. No només elimina els amfibis, elimina tots els insectes aquàtics, tots els crustacis, tot el zooplàncton. I això fa que clar, els zooplàncton són com el bestiar, els herbívors d'una pastura, doncs els herbívors d'un estany és el zooplàncton. Si eliminem el zooplàncton, què passa amb les algues? Que no ningú se les menja i creixen. I a més aquest peix va buscant aliment pel sediment, va aflorant nutrients i els estanys s'eutrofitzen, es tornen de color verd, de color tèrbol. I vosaltres quan veieu al Pirineu un estany verdós, tèrbol, i tot de peixets a la vora, mala senyal.
0: Malament.
2: Un estany degradat. Un estany ben conservat és un estany transparent i el que has de veure a la vora és culleretes, capgrossos. Això és un estany ben conservat. És el teu estat de conservació natural.
0: I quants estanys ben conservats conservem?
2: Bé, per sort, el Parc Natural del Pirineu, més o menys, la meitat dels estanys estan ben conservats. Però altres zones del Pirineu és un drama total, molt pitjor. Precisament, fins i tot al Parc Nacional hi ha estanys més mal conservats que el Parc Natural. I és per culpa d'això, dels peixos. Llavors, precisament a Tres Estanys, aquest estiu passat, vam fer una acció molt pionera a nivell europeu, d'aplicar un... Fins ara ho fèiem amb xarxes i trampes, traiem aquests peixos, però ara vam aplicar un mètode que s'ha assajat a Noruega i als Estats Units, que és aplicar una mena de biocida orgànic que tu, quan poses aquell producte, que és un producte orgànic, que es dissola amb l'aigua, paralitza la respiració dels peixos. I de cop veus tots els peixos que es moren i floten. En canvi, no afecta les granotes i no afecta els insectes. O sigui, és molt selectiu. I, a més, en pocs dies ja s'ha degradat del tot. I ho hem assajat i realment ha sigut... el que ens tardàvem anys a eliminar aquests peixos amb xarxes i trampes, en 24 hores hem fet net. I realment carai. És una xula molt, molt interessant de continuar replicant.
0: I això, a quin estany vau fer la prova?
2: Els Tres Estanys.
0: Que sí que els Tres Estanys, oi?
2: Els Tres Estanys.
0: I en vistes de l'èxit, això ho anireu implantant a més llocs.
2: Clar, ara la idea és fer un seguiment científic, com és el que aquests estanys van recuperant, perquè al final era una prova pilot. Uh-huh. I com a prova pilot, la idea és, evidentment, si és efectiu i segur, doncs, evidentment, allà en els casos que es doni la situació interessant, doncs, tornar-lo a aplicar.
0: Doncs, bones notícies, escolta'm. Joan, tercer i darrer reclam de la ruta.
1: Va, doncs és el Pla de Sertari, un altiplà de pastures d'unes 7 hectàrees d'extensió que recull les aigües de la Gola i també dels Tres Estanys, i on s'hi formen riuets que recorren el pla de manera sinuosa i deliciosa. El pla d'acertar-hi que trobem de baixada i arribarem quan portem 11 quilòmetres i mig de ruta i vorejant la bonica cascada d'acertar-hi. Aquest pla és una zona d'alt valor geològic per les seves mulleres i també ens permet veure la cascada de la Gola. I a partir d'aquí seguirem avall els darrers 5 quilòmetres per arribar al cotxe. Passarem pel pàrquing d'acertar-hi, que és el punt més pròxim a la Gola on s'hi pot arribar en vehicle privat. De fet, nosaltres seguirem baixant a peu fins al punt d'inici i segurament haurem fet bé perquè la pista és només apta per 4x4 i és estreta, estreta, tan estreta que s'ha de regular la circulació de pujada i de baixada en mitges hores per cada sentit. I no sé, Marc, si aquesta mesura encara continua vigent.
2: Sí, continua vigent, però ja sé que hi ha gent que té ànsies de pujar de seguida. No.
1: Sí. Que ho respecten, eh? Vaja.
0: Sí, realment és un infern, perquè...
2: No, perquè, trobes un cotxe que puja, un cotxe baixa, i si no tens experiència en moure el vehicle,
1: pateixes.
2: Hi ha hagut molts problemes, perquè la gent s'acollona, no sap tirar endavant, i segons com maniobris el vehicle, tampoc no avall, eh?
0: Sí, i jo m'he trobat amb un altre afegitó, que és que, a més de tot això, que has de fer maniobra i potser has de recular, no sé, centenars de metres, abans no trobes un punt... I de vegades, els pocs punts que hi ha gent que té la gentilesa d'aparcar-hi el cotxe, a mig camí.
2: Sí,
0: i aleshores, allà on comptaves poder apartar-t'hi, n'hi trobes un d'aparcat. Per tant, és un doble infern que hi ha amb aquest racó. Per tant, això, demanem a la gent que, si vol pujar fins a la Gola, respecti aquestes mitges hores de pujada i de baixada.
5: No, i de fet...
2: Sí, i sobretot, sempre recomanar transport públic, que són gent que coneixen molt bé la muntanya i no posen perill el teu cotxe, i hi ha taxistes que fan molt bona feina.
5: De fet, Marc, ampliant una mica el focus, des de fa uns estius s'ha imposat una limitació d'accés a alguns racons del parc, com ara els accessos a la Vallferrera, la pista de la Perosa i a Bonavé. S'hi ha guanyat?
2: Sí. A veure, durant el període d'estiu que es massificava, clar, pujar a la Pica d'Estats, tothom vol anar a la Pica, o fer la vall de Montgarri, la travessa fins a Montgarri, Bonavé també, i eren dos llocs del parc que se'ns massificaven. La resta, com aquesta zona, doncs, bueno, encara no es massifica, no? I al final vam tenir que optar per... vam fer un estudi de capacitat d'acollida turística i vam fixar una mica quin número de cotxes màxim hi podia passar cada dia. I vam establir un sistema de reserves. Clar, perquè quan la gent va a aquests llocs, moltes vegades ho planifica, perquè va fer a muntanya i això. Llavors, el millor, més que arribar allà i veure si està ple o no, és reservar-ho. I per això hi ha una web, que una és areopicadestats.com i l'altra és valldebonavé.com, i la gent pot fer la reserva i mira, doncs mira, vaig aquest dia. I allí ja veus quantes places disponibles hi ha. I pot ser que el dia que vols anar està ple. Bueno, no passa res, busca un altre dia i aquell dia aprofita per visitar un altre gran indret del parc natural. I així repartim una mica i evitem això. Llavors, bueno, tots els usuaris estan molt contents i sobretot intentem que la gent aparqui i faci servir la bicicleta, anar a peu, que és una manera millor de gaudir d'aquell entorn.
1: Clar, però, per exemple, en el cas de la Vallferrera, per pujar d'Àreu a la Molinassa, al pàrquing de sota la Pica d'Estats, ara hi ha el trànsit restringit a l'estiu i alhora s'ha asfaltat la pista que s'endinsa per la vall. No té un punt de contradictori, això?
2: No, perquè has de pensar que aquella pista era tot roques i tenia unes despeses de manteniment brutals cada any, amb les tempestes i això, i allí les grues, s'ha greu per elles, però es feien d'or, damunt de cotxes que patàvem el càrter, i clar, ens venien molts cotxes turístics i vam dir que la millor manera era asfaltar-ho per l'alta afluència que tenia aquell accés. Mm-hmm. Vale? Però ha quedat molt integrat, és un mateix amplada que la pista, amb petits sobreamples, i jo crec que ha millorat molt, perquè també s'omplia molt de pols i llavors la gent que caminava amb la pols als cotxes, doncs ara, no sé, jo crec que ha millorat molt. Mm. Òbviament que hi ha gent que li pot impactar, però jo crec que s'ha fet una obra molt ben justa.
0: Quan passaves per allà t'impactava veure un cotxe avariat que el treia la grua, però és que t'impactava també veure com la grua arribava fins a aquest punt.
2: Clar,
0: realment, la trobaves, dius, fins aquí arriba la grua, Déu-n'hi-do. Escolta, Marc, tornant al pla d'acertar-hi, creus que és prou conegut entre la gent de Capellades?
2: No ho sé pas. Els estanys és més fàcil, però un planell... Clar, allí és interessant les mulleres que hi ha i tot de cabanes i platius de cabans de pastor, però a partir d'aquí, no ho sé, potser sí, vés a saber.
0: Doncs la solució a les teves angoixes la té també el senyor Soler.
6: I en Soler també... Tot posant els ulls en blanc.
0: Senyor Soler, amb el concepte acertar-hi hem tingut la mateixa sort que amb el concepte Arel?
4: Doncs em sap greu dir-ho així, però no. No, no, no. Cap dels nostres entrevistats ens ha parlat del pla de Sertari com a tal, i a l'hora d'ubicar-lo us he de dir que hem tingut molta varietat de respostes, vale? Comencem amb l'Alba i l'Ivan, que són els que més a prop s'han quedat.
7: L'Ermita.
8: I jo l'ubicaries.
7: El Pallars.
9: Sertari em sona a Salardú, cosa així, Pirineu, Pirineu català.
0: Tampoc tan malament,
4: exacte,
0: no?
4: Força bé, força bé. Després tenim la Maribel, que ha ubicat Sertari en zona de muntanya, però ha anat una mica massa baix.
10: Per la muntanya? Per Montseny, potser?
0: El Montseny.
4: En Montseny, sí, sí, sí, ha anat cap a baix. I per últim tenim el Jordi i el Carlos, que han decidit sortir de Catalunya i fins i tot d'Espanya.
11: Sertari, tampoc ho conec, però això sí que et diria sona, sona pel nord. Navarra, País Basc... Osca...
12: Sertari, Itàlia. Nom d'una ciutat o un poble.
0: Clar, Sertari. Guifré, abans que feies les, els lligams...
5: Sarri, Sarri.
1: També es podria haver fet en plan... sí, he fet un trekking pel camp base del Sertari.
5: Del Sertari, també.
0: Correcte.
5: Té nom napalès, sí.
0: Doncs escolteu, ja que hem fet aquesta mica de ruta per Itàlia, per Euskadi i pel Nepal, ha arribat ara sí l'hora de la veritat. Marc, atenció, que ara acabem ja i toca posar nota a la ruta i al paperot del nostre caminaire Joan.
1: Ai. Marc, pietat, eh?
0: Pots escollir.
2: No. Un 9.5, home, i tant. Si
0: un moment, no et precipitis, a veure, hem de voler contra.
1: Que es precipiti, que es precipiti.
2: No, ja està.
0: Sí, confirmes? 9.5?
2: Sí, només petits detallets, però...
0: Va.
1: Marc, et faig un entrepà de xulís a la set de Calmerante.
0: Em pensava que si vols faig un bisum, em pensava que anava a dir.
1: També.
0: Marc, dius petits detallets? Un...
1: Va, que surti.
0: Que surti.
2: No, això dels grampons i els pals jo crec que és molt important. La muntanya no està mai de més portar-los.
1: Però és que el meu cap em demana que es cursi. El Gerard sempre m'està dient, no diguis tantes coses aquí.
0: No, és que sembla com quan expliquem, no sé, que hi ha incidències de rodalies, ja ho sabem, si estan totes espatllades, sí. Doncs és el mateix.
2: I no ha explicat que totes les cabanetes de pedra seca que hi ha d'Hernari, Niri, per tot aquests llocs.
1: Em baixaria nota jo mateix, ara.
0: Però mantenim el 9.5?
2: Sí.
0: Molt bé. Escolta, Marc, alguna altra ruta que ens recomanis tu pel parc o per alguna zona que tu t'agradi especialment?
2: Bé, home, doncs molt a prop d'allà, precisament parlant d'Escalarre, hi ha la Mollera d'Escalarre. I és un aiguamoll de muntanya. De fet, és el que queda del que va ser l'estany d'origen glacial més gran de Catalunya, que era tota la plana d'Esterri. Fa 20.000 anys era un estany d'origen glacial, que va arribar fins als 400 metres de profunditat, un estany immens. El que es va anar colmatant, i d'aquí va quedar una mica uns aiguamolls que els que la presa de la torre es van com reactivar, i queda un ambient de mulleres, bosc de ribera... amb uns saguaigs per la fauna, bueno, superxulo. Sí. Llavors hi ha un itinerari que dona uns 9 quilòmetres i mig, que dona la volta a la Mollera, entre la Guingueta d'Àneu, Escalarre i Esterri, que val molt la pena.
0: Sí, sí, és una zona que realment veus la gent que va en bicicleta, altres hi pesquen, alguns fan avistaments d'aus, és molt bonic. I a més pots arribar, també hi ha l'opció d'arribar fins a Escalarre, que en dèiem abans la referència.
2: Exacte, i passes per allà. Sí.
0: Per cert, Guifré, més enllà del tract de la ruta, hi ha alguna referència editorial en paper per aquesta zona que a tu t'agradi especialment destacar?
5: A veure, sobre el Pallars, sobre les valls d'Àneu o qualsevol de les tres valls principals del Pallars, en podríem trobar moltes. Amb tot avui us recomano una petita obra enciclopèdica que es diu El Pirineu, el medi i l'home, del gran geògraf català Lluís Soler i Saverís, fundador juntament amb Pau Vilà de la Societat Catalana de Geografia. Està editat per Garcineu, una petita però imprescindible editorial pallaresa amb seu a Tremp i que fa una feina indispensable en la divulgació d'obra publicada sobre el conjunt d'aquest territori, essencial en la configuració del nostre país.
0: Doncs ara sí que ho tenim tot. Marc, escolta, ja hem acabat. Gràcies per ser amb nosaltres. Tu has passat bé?
2: Sí, m'he arribut molt.
0: Ha arribut molt bé, sí.
2: M'ha reviscut tornar allà. Ja m'ha agafat ganes de tornar allà.
0: Perfecte. Doncs, escolta, moltíssimes gràcies per atendre'ns pel 9.5,
1: I tant, Marc.
0: I tant. I, escolta, fins a la pròxima.
2: Molt bé, igualment.
0: Gràcies.
2: Una abraçada.
0: Adéu. Doncs res, ara sí que marxem. Ja sabeu que podeu recuperar tot l'àudio d'aquest programa i la resta a la nostra pàgina del 3CAT, del No Cal Anar a Suïssa, i que també ens podeu contactar al correu suissa@3cat.cat, que és molt fàcil. Senyor Soler, gràcies, com sempre.
4: Com sempre, un plaer.
0: Mestre Lloses, gràcies de sempre.
5: Gràcies a vosaltres.
0: Joan Vilaplana, gràcies per sempre.
7: Dels sempres.
0: I gràcies també a la tècnica de sol, a Rosa Cirué, i a les seves acurades, sàvies i àvides aportacions sonores. Gràcies. Rebeu també un gràcies de qui us parla, Gerard López Fageda. Adéu-siau. Recordeu, per conèixer un bon racó de país...
3: No cal anar a Suïssa. Vols escoltar més podcast com aquest? Trobaràs tot el catàleg de Catalunya Ràdio a l'app de 3CAT i a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bona nit, us informa Sara Riera. Donald Trump afirma que està considerant atacar amb més força encara l'Iran després de 14 dies seguits de bombardejos i a mesura que el conflicte s'amplia. L'Aràbia Saudita ha atacat aquesta nit la zona del Iemen controlada pels rebels. Testimonis presencials han confirmat el bombardeig de la ciutat portuària d'Hudaydah del Mar Roig, des d'on es creu que els hutis estan atacant vaixells saudites. Tot i això, el president nord-americà assegura que les negociacions amb Teheran continuen.
2: Estem parlant amb ells ara mateix. Crec que a mesura que passen els dies cada vegada són més seriosos per raons òbvies. Ara bé, també estem preparats i a punt per atacar fort. Però estem parlant amb ells, així que crec que mentre parlem ja veurem què passa.
1: Així doncs, Trump sospesa les dues opcions, una sortida militar i també una sortida diplomàtica a la guerra. El foc continua colpejant amb intensitat Espanya i França. A Madrid i Àvila ja hi ha més de 65.000 persones evacuades o confinades i les flames continuen descontrolades. La prioritat dels bombers és evitar que els dos incendis s'acabin unint en un de sol. El Ministeri de l'Interior confia que les condicions meteorològiques milloraran aquestes pròximes hores i això ajudarà. I a França el govern envia 500 soldats més a lluitar contra els incendis que ja han devorat allà 22.000 hectàrees a tot el país. El foc més greu avança ara cap a Bordeus, on s'ha hagut de tancar l'aeroport. I aquí a Catalunya els bombers han estabilitzat l'incendi que s'ha declarat aquesta tarda a la Serra de Roques Codolles, al municipi de Ferrera, això és el Pallars Sobirà. Les flames, que haurien començat per un llamp, han calcinat una quarantena d'hectàrees. Els bombers, que al llarg d'aquest divendres hi han arribat a destinar més d'una vintena de dotacions, es mantindran amb un dispositiu de 6 ara, en aquestes pròximes hores, per evitar que l'incendi revifi. Esquerra celebra que el Tribunal Suprem apliqui l'amnistia als membres sobiranistes de la mesa del Parlament que presidia Roger Torrent, però creu que era inevitable després de l'aval de la justícia europea a la llei. En canvi, Josep Costa, que era diputat de Junts, treu ferro a aquesta decisió del Tribunal.
3: Jo no vaig demanar mai aquesta amnistia i, per tant, que diguin el que vulguin. Jo no els reconec cap legitimitat per decidir sobre el debat polític.
1: El Suprem també ha amnistiat tres manifestants que estaven condemnats per desordres públics i l'exalcalde de Sabadell, Matías Serracán, condemnat per haver permès obrir escoles per votar l'1 d'octubre. El govern i els comuns impulsen una llei per reconvertir en habitatge protegit oficines, hotels, aparcaments en alçada i també locals comercials a peu de carrer. Són mesures excepcionals que es podran aplicar temporalment en zones residencials tensionades i amb les quals volen incentivar el sector privat a crear fins a 20.000 habitatges, diuen, de protecció en els pròxims 4 anys. La líder dels comuns, Jessica Albiach, creu que els promotors privats així no podran tenir excuses.
4: Com fem que el sector privat s'involucre? És cert, li posem facilitats. Quina és l'exigència? Doncs mireu, aquests nous habitatges hauran de ser habitatges protegits i ho seran de manera permanent.
1: També es permetrà aixecar més plantes en determinats edificis, les anomenades remuntes, per fer-hi pisos protegits. Per al mateix ús es podran fer subdivisions d'habitatges sempre que aquestes cases resultants tinguin un mínim de 50 metres quadrats. Els habitatges que es construeixin en zones tensionades després que s'aprovi aquesta nova reglamentació hauran de ser sempre de residència habitual. Esports, el Barça ha saldat el seu primer amistós de la pretemporada amb una victòria per 4-1 contra l'Europa. El partit s'ha jugat a porta tancada a la ciutat esportiva Joan Gamper sense el debut encara de Karim Adeyemi.

0: D'altra banda, el Barça ha confirmat que el trofeu Gamper es disputarà dimecres 19 d'agost a les 8 i que el rival serà l'Al Ahly egipci. Mentrestant, el Barça femení, la defensa Marta Torrejón, de 36 anys, ha renovat per una temporada i la també defensa Carla Julià ha renovat fins al 2030. Ara passa a tenir fitxa del primer equip. A l'Espanyol, el migcampista ofensiu Antonio Roca marxa cedit al Mallorca de la segona divisió per la pròxima temporada. I el Barça de bàsquet ha anunciat el seu 8è fitxatge de cara al nou curs. És l'aler nord-americà de 27 anys, Tyrese Martin, que ha firmat per una temporada procedent dels Brooklyn Nets.
1: Fins aquí les notícies.
2: Els solidaris apostem per les entrevistes en profunditat.
3: No tengo el VIH ni la hepatitis C, ¿eh? Y yo me he hecho 50 clientes en un día, con 12 años.
2: Donem espai als testimonis en primera persona.
4: Fins al punt de voler marxar de casa del pare i el pare no deixar tocar la mare, arrencar els telèfons, treure internet.
2: Fem reportatges.
5: Fem dansa cristiana. Sents que Déu està dins de tu, és algo inigualable.
2: I denúncia.
6: Si a ti te tenen un sitio así y te están diciendo todo el día tú eres mala, llega un momento que te lo crees.
2: Els solidaris ens fixem en temes d'impacte social.
7: I fins tot gent que tenim rendes altes, tenim problemes per arribar a final de mes.
2: Aquest estiu podreu recuperar alguns dels programes més escoltats d'aquesta temporada els diumenges a les 4 de la tarda.
8: Actualment disposem d'una expressió matemàtica que relaciona nota per nota tots els sons musicals audibles amb l'espectre de llum visible.
9: La cinta de Mobius.
8: I revela com funcionen les zones electromagnètiques lluminoses.
9: Un programa que desgrana la connexió entre la música i les matemàtiques.
8: I a tots vosaltres us esperem al proper capítol de La cinta de Mobius. Fins la propera.
9: La cinta de Mobius a Catalunya Ràdio. Un programa de Laura Ferrer Rozada.
10: Dissabtes i diumenges a les 5 de la tarda.

0: El meu ex no em passa la pensió. És una frase que sentim moltíssim i sobretot la pronuncien moltes dones que després de separar-se o divorciar-se es queden amb la custòdia dels fills. D'això tècnicament se'n diu violència econòmica, però n'hi ha de molts tipus. No cal ser una dona separada perquè la violència econòmica afecti aquestes dones. Quan, per exemple, la parella impedeix que treballem o estudiem, quan controla les nostres despeses o ens nega els diners per necessitats bàsiques. Això també és violència econòmica. Pot ser més o menys subtil, però la restricció de diners o la possibilitat de guanyar-los acaba sent una altra forma de violència que sotmet les dones. Avui, a Les Dones i els Dies, en parlem.
1: A Catalunya Ràdio, Les Dones i els Dies, amb Montse Virgili.

I començar amb aquesta cançó tan maca d'aquesta banda que es diu Au, i aquest tema que es diu Orgullo. És una banda de Bèlgica que, tot i així, la seva cantant és portuguesa i per això canta amb aquesta paraula, amb aquest orgullo. M'agrada començar amb la paraula orgull i amb aquesta cançó perquè ens va bé parlar d'orgull, perquè, de veritat, que moltes de les dones que parlaran avui viuen situacions de violència econòmica i se'n surten amb l'orgull intacte.

0: hi ha moltes maneres de fer violència. Parlem moltes vegades de violències masclistes i sempre quan pensem en violència masclista pensem en algú, en que algú et pega, per exemple, o no et deixa marxar de casa, o en la violència psicològica. Però a vegades no pensem l'important que és l'autonomia financera i com això pot afectar molt les relacions. Afecta diàriament un 12% de dones a l'estat espanyol i és una violència de cada 3 a escala global, segons la Fundació Nanting Gloom, sense ànim de lucre. Aquestes són les dades d'aquesta violència econòmica que dèiem, allò de el meu ex no em passa la pensió, el que entenem tots i que sabem perfectament. I per visualitzar tot això que volem explicar avui, ens acompanya la Gemma Fradera, que és una advocada especialista en dret matrimonial. Benvinguda, com estàs?
1: Hola, bona nit. Gràcies.
0: I també el testimoni, que ens fa molta il·lusió, i li donem molt les gràcies, de la Montse, que és un testimoni de primera mà d'aquesta violència econòmica. Com estàs?
2: Bona nit.
0: Bé. Gràcies per venir, gràcies a les dues. Ara parlarem del teu cas i de la teva història. Jo ho he dit una mica al principi, però abans de tot m'agradaria que la Gemma ens expliqués què és violència econòmica i en què hem de pensar quan parlem de violència econòmica.
1: Bueno, la violència econòmica hem de pensar que és una manera de control o sotmetiment que ens vol posar, normalment ve de la persona que té més capacitat econòmica, és a dir, del membre de la parella, doncs, que guanya més diners. I en què consisteix? Bueno, doncs, pot consistir durant el matrimoni, per exemple, doncs, que ens diguin, bueno, hi ha unes despeses a pagar, la llei ens diu que les despeses a pagar conjuntes, doncs, l'habitatge, els subministres, tot això, quan tu decideixes anar a viure junts, s'han de pagar segons la teva capacitat econòmica de cadascú. Inclús les feines de la llar es consideren una aportació a l'economia familiar. Quan un dels dos imposa a l'altre que tot i guanyar més diners ha pagat tot a mitges, aquí entrem en una violència econòmica. Perquè no pot ser que si un guanya 1.000 euros i l'any un guanya 3.000, tots dos hagin de portar 1.000 euros i l'altre se'n quedi 2.000 per ell, no?
0: I també perquè independentment de si se separen o no, al final la persona que cobra menys diners, que solen ser les dones,
1: exacte,
0: es queda en una situació d'empobriment, que això la pot perjudicar a la seva vida, en les seves activitats i també en la seva, sobretot, independència i mobilitat.
1: Exacte, és a dir, a veure, durant la convivència, pues, bueno, no passa res, perquè dius, bueno, jo porto 1.000, l'altre em porta 1.000, jo porto tot el meu sou i l'altre pues, només porto una part, però bueno, aquí arribem a un acord, més
0: sí,
1: o menys.
0: Sí, però
1: no?
0: Poden passar coses, també, perquè potser et vols comprar un jersei i amb els, com que tu has posat 700 del teu sou, tu no arribes pel jersei.
1: Exacte.
0: Aquí ja t'estan sotmetent una mica.
1: Exacte. És el que dic, que no estem en igualtat de condicions quan un guanya més i l'altre guanya menys i es posen els mateixos diners per les despeses comunes. Però és que la cosa es complica quan venen els fills.
0: I quan hi ha hipoteques...
1: Bueno, les hipoteques encara... Tot el que és quantificable patrimonialment depèn dels pactes que tu arribis i encara pots agafar i dir, bueno, jo he posat més diners, tinc una part més de la casa, però, per exemple, la hipoteca paguem el 50%. Tornem a estar en un tema de violència econòmica, perquè estic pagant la propietat que ell té més percentatge, però estem pagant el mateix percentatge, i sobretot això quan em divorcio. És a dir, com que s'ha de pagar les hipoteques segons el que t'has pactat amb el banc, doncs l'altre té un percentatge més alt, però resulta que estem pagant el 50%.
0: I tu dius que es complica quan arriben els fills.
1: Bueno, amb els fills es complica. Per què? Perquè hi ha un treball no quantificable. És a dir, com quantifico jo la dedicació que dono als fills, portar-los al metge, portar-los a anar a tutories de l'escola, plegar de la feina que es posen malalts, corre vina, que té febre, i ho deixes tot per anar-hi.
0: Això com es quantifica? Això ja...
1: Com ho quantifiquem, això?
0: Això ja és més complicat.
1: I a part té unes repercussions econòmiques, perquè la feina, evidentment, no accediré als càrrecs o no em promocionaré o demanaré reduccions de jornada o tal per atendre aquests nanos. O atendre la llar o atendre... Que dius, encara que tinguem una persona que ens ajuda, vale, tots dos treballem, tenim un bon sou i deleguem aquestes funcions en un tercer. Però hi ha unes coses que les han de fer els pares. És a dir, hem d'anar a les reunions a les escoles, a portar-los a l'hospital, les nits que estan malalts, que els cuida i passes la nit sense dormir, que després té una repercussió a la feina o al dia a dia. Però és que, a més, hi ha una càrrega mental, una càrrega mental o que tens d'estar pensant el fill estarà bé, no estarà bé, etc, etc, que no dic que sempre siguem les dones, eh? També hi ha homes, i cada cop més. És a dir, allò de l'època dels meus pares, de que les dones no estava a casa...
0: Això ja ha passat una mica la història.
1: A casa dels meus pares, no? Ma mare amb 5 fills a casa i ell treballant, i ell li deia que li donava una part per gastar i ja està. Això ha passat a la història, bueno, no tanta història.
0: No tanta història, en alguns casos.
1: No fa tants anys, que jo ho he viscut, vull dir. Però sí que és veritat que no és... Ara, generalment, ja no és així. És a dir, ja es tots dos treballen, tots dos miren de compartir les tasques de la llar i tots dos miren de cuidar els fills. Però sempre hi ha una part, o una part de la parella que deixa coses, la feina a part, diguéssim, o que ens dona diners, o de promocionar-se, o d'estudiar, o de fer màsters, o del que sigui, per dedicar-ho a aquest cuidar...
0: A la família.
1: Que després què passa amb el divorci? Com ho quantifiquem? En que si jo hagués treballat en un lloc 8 hores i no 4, hagués cobrat més? Doncs no es quantifica així. És a dir, avui en dia, quan tu et divorcies i has sigut una dona que has treballat, encara quan t'has dedicat a la llar i als fills es pot demostrar, tens dret a una prestació compensatòria. Però per un temps determinat, 3 anys, 5 anys, no més. Què fas després? Perquè vivim molts anys, eh?
0: Què fas després i què fas amb els fills a càrrec? Exacte. De tot això parlarem ara. Per cert, obrim telèfons 9-3-2-0-7-4-7-4, que m'imagino que és un tema que interessa molt, però després ja ho parlarem amb la Gemma Fradera, advocada especialista en dret matrimonial i família i directora del despatx d'Advocats Fradera. Però ara és el moment de parlar amb la Montse, perquè jo crec que aquestes coses s'entenen superràpid quan sents una història com la seva.

0: La història de la Montse és potser la de molta gent o de força gent que es va divorciar a l'època en ple Covid. El pare dels teus fills vau decidir que us separàveu, però comença no només un divorci, que això potser li va passar a molta gent, sinó que el teu es va complicar. Ho podríem dir així?
1: Complicar, s'està allargant i sembla que no s'acabi mai. Mm-hmm. O sigui, és com... Sembla que et dona la sensació que ja has fet un judici, surt una sentència i dius, bueno, podem mig respirar, perquè no és tampoc el que t'agradaria, però al cap d'uns dies tornes una altra vegada, que es revoca la sentència...
0: I... Clar, espera, que aquí no m'ha arribat encara, perquè hi ha molta gent que no entendrà què estem dient. La qüestió és que tu et vas divorciar, en principi, doncs, totes les coses es van fer com s'havien de fer, però aquesta persona no passa la pensió.
1: Bueno, ara sí, però...
0: Però parlem del principi.
1: Al principi
0: fem
1: no.
0: Una mica d'història.
1: Bueno, això, en el Covid, pues, va haver-hi una... Bueno, vam decidir que ens teníem que separar. Jo em vaig quedar a casa, i va marxar a casa dels seus pares, i jo em vaig quedar a casa amb els tres fills, tinc tres fills, i, bueno, a través d'unes amigues doncs, vaig poder contactar amb la Gemma, i vam començar, bueno, ella em va assessorar per tot el tema de com es fa el divorci.
0: Clar, perquè d'entrada el primer any no et paga la pensió.
1: El primer any no em va estar pagant res.
0: I per què? O sigui, quina era l'excusa?
1: L'excusa era que no hi havia una sentència ferma, perquè el problema d'això sempre és el temps. Jo entenc que tot el tema justícia, institucions, tot va molt lent, i això és un problema de violència econòmica també, perquè... T'agradaria que quan tu vas a un advocat i dius que t'estàs separant, doncs que les coses vagin ràpid, doncs perquè ho necessites.
0: I clar, quant temps va passar des que et vas divorciar fins que va començar a pagar la pensió?
1: Un any ben bé.
0: Un any ben bé. Sí. I clar, en un any ben bé, tu vas quedar-te amb els teus tres fills,
1: sí.
0: Que en aquell moment m'imagino que eren menors.
1: Sí, tots tres,
0: tots eren, tres eren menors, sí. anaven a l'escola... O el que sigui, i tu sí. Treballaves... Treballaves o no treballaves?
1: Jo treballava.
0: Sí.
1: Li dono gràcies a Déu que treballo i que treballava. Sí.
0: Treballaves en un supermercat?
1: Sí, treballo en un súper, treballo bastantes hores, 9, 10...
0: Bueno. Perquè ets encarregada?
1: Sí.
0: I la teva parella en aquell moment també treballava o no?
1: En aquell moment sí, treballava. Ell estava treballant, sí. Va estar una temporada a l'atur, abans de quan ja no anaven bé les coses, però va trobar feina i treballava.
0: O sigui que l'excusa aquesta d'això no guanyo diners no podia ser. Simplement no estava complint els seus deures com a exparella.
1: La sensació que t'emportes és, et donem igual, ja no ets tu. Sinó els teus fills han de menjar, els teus fills s'han de vestir, els teus fills van a l'escola.
0: Perquè tu podies entendre que la relació de parella s'hagués acabat, però sí hi havia una responsabilitat de cara a les criatures en aquell moment.
1: Jo pensava que hi hauria aquesta responsabilitat, però aquesta responsabilitat no va ser... Evidentment, jo no tinc família, o sigui, estava sola amb els meus tres fills.
0: I què et va passar en tota aquesta època? Uf. Què era el que et passa pel cap? Vas tenir por en algun moment de dir acabarem al carrer?
1: Tenia molta por de sobretot pels nens, pel fet de que no els hi faltés un plat a la taula, pel fet de que no els hi faltés la roba, que no els hi faltés poder anar al seu metge acabant, a la seva teràpia, que no els hi faltés anar a la seva extraescolar.
0: Però això, si em permets, quan guanyes tu, més o menys?
1: Bueno, jo tinc un sou bastant variable, no és un sou per tirar coets.
0: Però no arribes als 2.000 euros.
1: No.
0: D'acord.
1: No.
0: Llavors, tot havia de sortir de tu. M'imagino que pel que m'estàs dient, tres fills, parles de metge, de teràpia, parles de coses que ara, si vols, aprofundim.
1: Sí.
0: Però hi ha algú que es va sacrificar aquí. Ets tu que no vas canviar de jersei o que vas haver de fer imaginació a l'hora de cuinar o del que fos?
1: Bueno, a part de que, com diem, existe l'estofado de fin de més.
0: Sí.
1: Molta imaginació i sobretot molta força i tirar de, bueno, targetes, buscar...
0: Crec que hi ha algú que de la teva família per això que et va ajudar.
1: Bueno, més endavant, quan ja va haver-hi el tema de sentències, divorcis, perquè clar, de sentències i judicis n'hem fet molts i evidentment tu has de pagar un advocat perquè ell està fent la seva feina i ha de cobrar.
0: I aquí és on,
1: aquí és on el meu germà petit vaig tenir la gran sort perquè és que no hagués pogut. O sigui, és que no
0: podia. Aquesta és una altra història de violència econòmica, perquè m'imagino que hi ha moltes dones que es troben com tu i que no poden pagar un advocat, i paguen un advocat d'ofici, les coses encara són més lentes i tot es complica
1: més. Sí, molt. I, bueno, i sempre pues, has de tirar pues, demanant targetes, pues, te haces la tarjeta Black no sé què, que te dan 2.000 euros i tu
0: vas
1: fas...
0: a aprendre de tot, en
1: sí,
0: aquella època.
1: Sí, bueno, terrible, és terrible.
0: Escolta, estava pensant també en això, a part de patir pels calés, també hi ha un patir psicològic, perquè hi ha és una manera d'estorquir a l'altre, de causar-li un abús, de causar-li un prejudici. Com ho vas sentir, això? Tu creus que el tema de no donar-te aquests diners era una amenaça cap a tu? O sigui, hi havia una relació, és a dir, que era una manera de fer-te mal, parlant clar i català.
1: Sí, sí. El fet de dir no et dono diners era per fer-me mal, perquè me tirés enrere i m'anés arrossegant torna, cosa que no ho faria, ni ho hagués fet, ni ho faré mai, però la violència econòmica va lligada de la mà de la violència psicològica, perquè això et destrossa, et fa sentir a uns nivells d'estar per terra, de que no et sents molt culpable, de que no estàs fent bé les coses, de que t'equivoques, de que què et passarà demà? Demà em vindrà la factura de la llum, la podré pagar.
0: Culpable, has dit una paraula molt forta, és a dir, t'ho estan fent mal a tu i ets tu la que et sents culpable.
1: Et sents molt culpable. Jo, perquè deixes de pensar en tu, tu t'anules com a persona, no existeixes, desapareixes, perquè la teva prioritat són els teus fills.
0: I també m'imagino que comencen a venir pensaments d'aquests disruptius, de pensar, no hauria d'haver tingut aquesta economia, perquè teníeu, per exemple, comptes unitaris, com ho teníeu, això?
1: Sí, bueno, teníem un compte unitari on...
0: I cadascú tenia els seus diners, o tot estava allà al mateix,
1: en la mateixa caixa, perquè és on pagues tu la teva hipoteca i on pues, al final les despeses, no?, dels subministres, de l'alimentació. Sí que és veritat que... Pues...
0: Però tu no tenies un compte a part.
1: No, jo no.
0: Que aquesta és la història de moltes dones, eh?
1: Sí.
0: Que de moltes dones i de molts homes,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, que poder sí que està bé que per molt que et casis, et juntis o el que sigui, crec que tots hauríem de tenir el nostre petit espai, el nostre petit racó, perquè, bueno, mai saps el que et pot passar, no? I, bueno, jo no el vaig tenir, jo dones plena confiança, et penses que serà per tota la vida i, bueno, confies en la persona amb la que estàs, no? O sigui, al final et fas la teva vida, de dir, bueno, serem una família, ho compartirem tot i tot serà mitges i tot serà...
0: I en tot aquest procés, a part de passar-ho malament, que em queda molt clar que ho vas passar molt malament, com ho viuen els fills?
1: Els fills pateixen en silenci, perquè hi ha diferents classes de nens. Sí que és veritat que es va començar a enganxar quan s'estaven fent adolescents. I això pues, també és una bomba, no? Perquè per una part estan fent-se adolescents, per l'altra part veuen pues, la situació, et veuen a tu que estàs allà sola, treballant, deixant-te la pell. Els nens et demanen unes bambes. I avui en dia pues, volen unes bambes que porten tots. I tu, pues, com els hi dius? És que no te les puc comprar. I això pues, et
0: trenca.
1: Et trenca per dins, et destrossa. Què fas? Bueno, pues, tornem a tirar de targeta i tu, pues, si no has d'anar a la perruqueria, no hi vas. Si no t'has de comprar roba, no et compres roba. I si no has d'anar a fer un cafè, pues, no el vas a fer. Perquè prioritzes.
0: I això encara és rai. Estem parlant, podríem dir, perruqueria, cafè
1: sí,
0: i
1: no,
0: tal, però
1: sí.
0: M'imagino que el plantejament en alguns moments era un altre. era en lloc de comprar bistec, comprarem llom.
1: No, no, o sigui menjar un bistec és com fer un sopar de Nadal, pràcticament. O sigui, realment et fas alimentacions bàsiques, com ho deien antigament, de putxero. Per què? Pues perquè en un putxero comem muchos.
0: Clar, clar. Teníeu tres fills que continues tenint, que sí. Viuen amb tu, que viuen amb tu des d'aquella època, però no ha estat fàcil perquè, per exemple, un d'ells té TDAH, l'altre ha estat en un centre de menors, sí, per una història que li ha passat, sí. si ens ho vols explicar.
1: Bueno, va tenir una història, una baralla, va estar gairebé un any tancat en un centre. Degut a això, pues, s'ha tingut que fer, degut a tot aquest procediment que ell va passar, ell va estar condemnat amb una indemnització que tenia que donar a la víctima de tota aquesta...
0: I, una baralla entre nois.
1: Sí, van tenir una baralla, va haver-hi una sentència i al Pau, pues, li van tenir que posar una indemnització en la qual, pues...
0: De 25.000 euros, sí, tinc entès. I aquests 25.000 euros els pagava la mare.
1: Els he pagat jo.
0: I quan et passa això, i a més no t'estan pagant la pensió, no t'estan passant la pensió, i et passa més això, què fas?
1: El dia que va haver-hi el judici, que suposadament pues, deien que podia sortir amb llibertat vigilada, però tenia que pagar una indemnització, jo no vaig anar a aquest judici perquè l'advocat va dir que no calia. Jo estava treballant i de sobte em truca el Pau des del centre i em diu: mira el que ha passat. I dic: què ha passat? Pues que s'ha personat allà l'advocat del pare dient que ell no es fa responsable de la meitat, perquè al tenir la patria potestat hem de fer-nos responsables els dos tutors. Per tant, aquests 25.000 euros havien d'estar repartits la meitat pel pare i la meitat per la mare, i ell es va dir que no, que ell no se'n feia càrrec. Per tant, el jutge en aquell moment diu: mira, això són coses de família, diu, no venen a casa aquí, diu, això no ho... primer solucioneu el tema familiar i llavors solucionarem el tema de si el seu fill surt o no surt, perquè això s'ha d'arreglar.
0: Però de moment havies de pagar 25.000 euros i suposo que en aquest moment sí que et cau el món.
1: En aquell moment, el primer que vaig fer va ser estirar-me els cabells, començar a plorar i dir: què puc fer, què tinc que fer, no sé què tinc que fer, estic desbordada, què tinc que fer. Automàticament, el primer que vaig fer va ser trucar al gestor que tinc del meu banc i li vaig explicar el que m'estava passant. Clar, el gestor em va dir, Montse, diu, ja estàs una miqueta
0: apurada,
1: ho veig una mica difícil. En aquell moment jo li vaig suplicar, li vaig plorar, li vaig demanar, li vaig dir de tot, li vaig dir: per favor, sisplau, de veritat, necessito que em donis una solució. Van ser tres dies horribles, perquè, bueno, parlava jo amb la Gemma, evidentment era una cosa penal que anava també lligada amb el tema de divorci, però al final vaig tenir la sort que el senyor del banc em va trucar i em va dir: diu, mira, dic, podem fer una cosa, et faig un préstec amb unes despeses, amb unes assegurances, perquè, clar, perquè me'l concedissin, doncs era tot un suma, que al final aquests 25.000 euros, doncs, són més diners, però me'l van poder concedir.
0: Vaja, però aquí estem explicant totes aquestes coses. Tu amb els tres fills, pagant aquest préstec gros de 25.000 euros i pagant també, doncs m'imagino, el psicòleg del teu fill amb TDAH, la teva filla que va començar a treballar, que ha començat a treballar en els últims anys i que s'ha fet una mica càrrec del seu manteniment, però que també viu a casa.
1: Sí, el que passa que s'ha fet càrrec del seu manteniment perquè ella està estudiant una carrera. Evidentment, quan va tenir que començar a estudiar la carrera, ella mateixa em va dir: mira, mare, em poso a treballar, no estudio. I jo li vaig dir: no, dic, per tot el que hem lluitat, no deixaràs d'estudiar. Ja ens en sortirem, però has d'estudiar. Tu has de tenir la teva carrera. I al final tenia una feina de poques hores per poder pagar universitat. Si algun mes no hi arribava, doncs l'ajudava. Ara es va quedar sense feina. Aquests mesos que no tinc feina, doncs l'he tingut que ajudar. Ara hem tingut la gran sort que ja porta uns dies que ha començat a treballar, té una bona feina i es podrà acabar de pagar la carrera, i si Déu vol i tot va bé, pues, suposo que també podrà emancipar-se i fer la seva vida, no?
0: Montse, et sents mare coratge? O...
1: No. No? No. No. No. No, perquè... al final, torno a repetir-me, jo abans a la Gemma en el cotxe li comentava, no? Et deixes com, tu com a dona, o almenys jo em sento que m'he apartat, m'he abandonat. I simplement el meu objectiu és que els meus tres fills estiguin bé, que les coses els hi vagin bé, que aprenguin i que tinguin valors, sobretot perquè violència econòmica va lligada amb violència psicològica, i tot això fa que uns crios perdin valors. Mm-hmm. I de valors anem molt escassos.
0: Clar, tu et planteges que potser, per exemple, el que li va passar al teu fill, que va tindre aquesta baralla, creus que té a veure també amb la situació d'estrès que vivíeu? Perquè és una situació d'estrès,
1: sí,
0: aquesta violència econòmica.
1: Mira, jo parlant amb ell, perquè jo li vaig preguntar, però com ha sigut això, no? Ell li va preguntar al seu pare, per què no vols pagar? I el seu pare li va dir que era perquè això era per culpa meva. El meu fill li va dir, mira, això ho he fet jo, no és culpa meva, ni teva, ni de la mare. Diu, ho he fet jo, és culpa meva. O sigui, no sé si...
0: Està clar, s'ha entès perfectament.

0: s'emociona la Montse i s'emociona la Virgili, també, que fa el programa, perquè aquestes històries mouen. 9-3-2-0-7-4-7-4. Suposo que hi ha moltes històries de dones que ens estan sentint que s'assemblen una mica a les de la Montse. Cadascuna té les seves particularitats. No hem parlat de que tot això, com hem apuntat al principi, ha estat un viacrucis molt llarg, de judicis cap endavant, cap enrere, perquè al principi no et pagava la pensió, però amb un temps te la van apagant. El problema és que, clar, la pensió que et paga és 250 euros per cada fill i 100 euros per la filla.
1: Sí.
0: I, a més, esteu pagant la hipoteca mitges, aquesta hipoteca del pis en comú.
1: Sí.
0: Tu creus que això és una misèria?
1: És una misèria i, a més, també això és una cosa que estem amb una altra... esperant sentència, judici. Ja des del primer judici, de la primera sentència, el jutge dictamina una pensió alimentícia, però, a part, dictamina també unes despeses de gastos extraordinaris, que això són, evidentment, a tu donen una pensió alimentícia en la qual entra pues, l'alimentació, la roba, que és lo correcte, no? Però després hi ha unes despeses extraordinàries que estan incloses dintre de la sentència, que jo aquestes despeses no les he cobrat mai. Despeses extraordinàries es consideren...
0: Doncs si has de fer, per exemple, al CRIU, una ortodòncia.
1: Una ortodòncia. Uh-huh. El CRIU ha d'anar aquest any a les colònies. El CRIU ha d'anar...
0: Les extraescolars o...
1: En el cas del...
0: Classes del repàs.
1: En el cas del meu mitjà, ha d'anar a una fundació perquè té un TEA. Ha d'anar a unes teràpies. Això són molts diners a final de mes. Si tu fas un sumatori de subministres, alimentació, més aquestes gastos extres que tens, això són molts diners.
0: Escolta, perdona, jo t'estic sentint clar, estic sumant. Jo soc molt dolenta amb els números, però a mi no em surten.
1: No surten.
0: No surten.
1: No
0: si
1: surten.
0: Cobres, per dir alguna cosa, 1.800 euros...
1: No surten.
0: I has de pagar la hipoteca, que no sé quina és, però tot això que em deies, no surten. Per molt que la teva parella, doncs, si sumem 250-250 són 500, més un són 6, per tant, passa 600 euros.
1: Sí.
0: A Catalunya amb això no es pot viure
1: gaire. No es pot viure. O sigui, realment hi ha mesos que estàs al dia 20 i dius, bueno, mira, no estoy en negativo, suerte. A lo millor arribes al dia 30 i dius, bueno, solo estoy en 40 euros en negativo. Bueno,
0: clar,
1: no passa
0: nada.
1: Clar,
0: viure tota l'estona com...
1: Vius
0: com
1: constantment
0: en
1: fil ferro. Però torno a repetir, jo... tinc feina. I les dones que no tenen feina. I les dones que no poden treballar. No me les vull imaginar. O sigui... no... És algo que... És molt dur pensar-ho, perquè al final... menjant de menjar. La llum l'has de tenir. Mm-hmm. L'aigua l'has de tenir.
0: I la cosa és que ara està així, els teus fills, els dos nois, sobretot, encara són menors, la teva filla ja... la teva filla ja ha començat doncs, a treballar, l'altre em sembla que fa dos dies que ja és major d'edat,
1: sí.
0: I van creixent, però clar, ja sabem que tal com està el món avui, tal com estan els pisos, no marxaran ara mateix de casa la setmana que ve.
1: No ho crec, està molt bé.
0: Clar, la cosa a tot això és que... Tu ara mateix estàs veient que el teu ex torna a demanar que això se't retiri. O sigui, que això que et paga, no pagar-ho, que es rebaixi.
1: Sí.
0: Aquí estem, eh?
1: Sí, ara estem en aquest punt. Ara hi ha una... Estem esperant perquè va sortir una sentència, aquesta sentència ha anat a l'audiència i, bueno, vol... Lo de sempre, o sigui...
0: Vol pagar menys.
1: Vol pagar menys i vol veure... Mira, que em vulgui veure a mi la misèria, mira, m'és igual. Però els fills no s'ho mereixen. Ells no s'ho mereixen, això. Cap fill es mereix que uns pares vulguin que visquin malament, que els hi falti roba, o inclús... són crios. Un dia volen anar al cine, no? Un dia es volen comprar una samarreta de marca. Que no passa res si no se'l compra, no passa res, ja estan acostumats. Però... També un dia
0: però és
1: volen...
0: violència per tu i per ells. I
1: no,
0: per
1: evidentment,
0: tothom.
1: Evidentment. És per tota la unitat familiar.

0: parlant de violència econòmica, amb la Montse, que li agraïm molt aquest explicar-se en directe, que sabem que quan un parla de les coses que el toquen i que li fan mal, és una prova forta. La Gemma Fradera, de fet, ella és advocada, però tu no tens la mateixa història, però tu tampoc vas tenir un divorci fàcil. Bueno. Segons dius a la web del teu despatx, pràcticament el divorci difícil et va fer actuar i gairebé convertir-te en la dona que ets avui.
1: Sí, a veure... No
0: t'esperaves això, eh?
1: Jo no. A veure, jo... La meva història personal és que realment, bueno, van venir els meus fills, que són bessons, van venir de cop, i tot i sent advocada i sabent pues, les lleis i sabent les conseqüències de deixar de treballar, dedicar-te als fills i tot això, pues, em vaig dedicar als fills. És a dir, vaig tenir un embaràs de risc, em van dir que has de deixar de treballar, jo tenia el meu despatx, el vaig tancar i em vaig dedicar pues, a cuidar, bueno, a tenir l'embaràs dels meus fills, que era un embaràs de risc, i a tenir els meus fills. I realment, quan em vaig divorciar, els meus fills s'acabaven de tenir 2 anys, de fer 2 anys, i no tenia feina. Sí que és veritat que jo violència econòmica no vaig tenir, perquè el pare dels meus fills sempre respon, i està allà. Vull dir, això no n'haig de dir res, però sí que, bueno, em vaig tornar a reincorporar al món laboral. Ell, per qüestions laborals, va tenir que marxar a treballar a fora, i jo pues, estava 24-7 amb els nens
0: i treballant. I a més la feina d'advocada.
1: D'advocada, que no és arribo a un lloc i ja tinc feina. És a dir, te l'has de guanyar.
0: Sinó que te l'has de buscar, te l'has de guanyar.
1: Has de estar, buscar clients de nou.
0: I clientes com la Montse, que m'imagino que... Quan ens vam posar en contacte amb tu i vam demanar-te que volíem parlar d'un cas de violència econòmica, ens vas dir, ho tinc claríssim, si ella vol parlar és la persona. Però en deus tenir moltes d'històries.
1: Moltes històries, perquè a veure, la Montse sí que és un perfil, jo crec, que existeix bastant, però també tinc perfils de dones que, bueno, han tingut una vida durant el matrimoni d'un alt nivell econòmic. Quan et dic alt nivell econòmic, és col·legis privats, cada fill pagant 1.000 euros d'escola, etcètera, etcètera. Hipotecant la seva vida professional per poder cuidar els fills i tirar endavant, i el marit es projectés, i ara, al final, el divorci, que ens trobem, doncs ella amb una precarietat econòmica. El que tu dius, aquí a Catalunya, amb 2.000 euros, doncs, sobrevius, no vius? I ell continua tenint la seva capacitat econòmica, que potser són 10 o 11 mil euros al mes cobrant, més els bonus de l'empresa, més accions de l'empresa, més tot això.
0: Com nosaltres, igual.
1: I a sobre té una violència econòmica que qualsevol activitat que volen fer els nens els diu que no.
0: Clar. I això anava a dir, amb la violència econòmica, amb aquesta idea de que quan no t'estan pagant el que et toca rebre, t'estan tractant malament, és a dir, és lògic que hi ha una violència també psicològica, clar, tu no pots anar a un jutjat i dir-li, escolti, miri, que jo, a més de que no m'estan pagant la pensió, jo estic vivint una situació de violència econòmica. Això no és un agreujant...
1: No està penat,
0: ni pots anar...
1: És a dir, l'impagament de pensions sí que està penat, és un delicte, sí. I poden anar, si tenen, es demostra que tenen un sou i que no paguen perquè no volen, és un delicte, té una condemna penal, però el tema de dir no, és que a més ho fa expressament i a més em diu que no perquè no vol les activitats com per fer-me mal a mi.
0: Perquè... Sí, perquè moltes vegades, i és el cas de la Montse, però també és el cas de molts altres, moltes vegades deu anar... juntament amb amenaces i cert...
1: Bueno,
0: cert
1: tracte, i molt, oi? Dient, això és per culpa de la teva mare, si la teva mare no hagués fet això, la teva mare és la que ho ha de pagar tot, jo ja li pago, ja en té prou, bueno... I a part, la càrrega la càrrega mental, no?, que tens, a dir, que deia la Montse, no?, com els hi pagaré aquest mes poder pagar l'escola, com perquè els meus fills que abans feien tota una sèrie d'activitats ara no les poden fer, perquè jo he decidit la meva vida personal no volgués seguir convivint amb aquesta persona com a parella, per què ho han de pagar els fills? Per què m'haig de veure en aquesta situació?
0: I el que també m'explicàveu, i també és el cas de la Montse, però de moltes altres, és que molts d'aquests homes que durant anys ja els hi va semblar bé que la custòdia fos tota de la dona, l'estan ara demanant. L'estan la volen reconquerir.
1: Exacte.
0: Perquè també és una manera de no passar diners.
1: Bueno,
0: i així no cal pagar la pensió.
1: Exacte. I a més s'entén que, evidentment, potser durant el matrimoni hi havia un pacte que jo feia unes funcions doncs, de fer família, no? Com deia una clienta, no? Va dir en el divorci, és que jo he fet família i ella ha fet empresa. Clar, en el moment del divorci et diu...
0: Molt bona aquesta frase, eh?
1: Sí, és boníssima. Clar.
0: Jo he fet família i ella ha fet empresa.
1: Exacte. Després, encara. Què passa en el divorci? Tu et quedes... El que dèiem, com es quantifica, fer família. En canvi, ell sí que té l'empresa. Després, el que tu em venies a dir, no? Et trobes en què dius, bueno, per què ho han de pagar els fills? Per què tinc que tenir aquesta situació? Quants dos hem contribuït en crear el que hi ha, no?
0: Claríssim. Montse, Gemma Fradera, advocada, moltíssimes gràcies a les dues per venir a explicar-ho a les dones i els dies.
2: Gràcies a tu per convidar-nos.
0: I gràcies per aquesta generositat, que no és fàcil explicar això per la ràdio. Merci.
2: Gràcies.

0: I ara baixar-lo, que si no, no puc parlar. Ferran Badia m'ha mirat amb cara de bé. A veure, jefa, no et passis. Passen 2 minuts de 3:15 de la nit. Esteu sentint Les Dones i els Dies. Això és Catalunya Ràdio. I ara posem-hi una mica d'humor, espies i energia aquí, que no us ho imagineu, perquè venim de parlar de divorcis, però sempre tenim un momentet per l'amor i per les històries boniques aquí a Les Dones i els Dies. Avui s'estrena en aquest programa Helena Sotoca. Com estàs?
1: Emocionada, nerviosa, intentaré dissimular. Jo faré com si res. Així tot apretaré tot bé. La panxa i faré com si res.
0: Escolteu, aquesta dona, l'Helena Sotoca, potser la coneixeu a xarxes com Fem Sapiens, us recomano molt que la seguiu, que es dedica a la divulgació de la història de l'art, vaja, que parla de moltíssimes coses, que va publicar un llibre meravellós que es deia Ni muses ni sumisses, que ja us ho deveu pensar de què va, però avui vens a parlar-nos d'un tema que jo no m'imaginava.
1: Sí.
0: Per ser el primer dia has començat molt forta.
1: És que, mira, no paraven de sortir-me coses sobre espies en la segona, dones espies a la Segona Guerra Mundial, dones espies al franquisme i no sé què, i a més, espies que feien mitja. Atenció. Llavors, clar, jo vaig dir, jo això m'ho he de mirar.
0: Et començaven a aparèixer aquestes dones espies que em deies, i semblava que hi havia com un missatge que t'arribaven d'alguna manera a través d'Instagram, no sé com van arribar-hi.
1: O sigui, jo el que vaig fer és que vaig fer un reel pensant en totes aquelles dones, no?, que, bueno, pues que van passar la vida bàsicament cosint, teixint la roba de marits, fills, etc., no?, i que va ser una mica una condemna, no?, des de fa segles i segles, però bueno, que crec que també moltes vegades va ser una alliberació. I quan jo vaig penjar aquest reel, doncs un munt de gent dient-me, sí, perquè és que clar, les espies russes i les espies que feien servir mitja per passar missatges secrets, i jo vaig dir, uau, temazo.
0: Un tema del que vol parlar, a veure si ella quan penjava el reel, com dèiem a Instagram, en realitat el que la gent li va començar a explicar és històries d'espies, i és que no ho hagués sentit mai, però moltes espies feien servir i posaven notetes en aquesta mitja que teixien. Com va començar això? Explica'm, perquè em sembla que des de llavors has fet una gran investigació.
1: Sí, o sigui, clar, o sigui, estem parlant sobretot en contextos de guerra, i a la guerra ja sabem tots que anar un pas per la abans que l'enemic és molt important per guanyar la guerra, no? Llavors, bueno, doncs, una cosa que es feia és que era que es van inventar tota mena de, atenció, esteganografies. Ho he dit bé? Esteganografies.
0: I això què és? Això què és? Perquè jo ho he llegit avui i jo deia, doncs no tinc molt clar què és això.
1: Bueno, aquesta paraula també és molt nova per mi. Consisteix bàsicament en amagar un missatge o bé a dins d'un altre missatge o bé a dins d'un objecte, i això és el que ens interessa avui, no? Amagar un missatge a dins d'un objecte que li direm l'objecte portador.
0: I escolta, d'acord, o sigui que és com les notetes que et passaves a l'institut amb les amigues dins d'aquella maquineta de fer punta, doncs aquestes dones feien el mateix.
1: Exacte.
0: Però a dins dels jerseis, a dins de les troques de llana, etc. I clar, com que eren senyores que feien mitja, eren zero sospitoses, m'imagino.
1: Clar, zero sospitoses, era el cas perfecte, i a més que van sortir, hi ha molts cartells de fet que conservem que els governs animaven a la població, no?, a la Primera i Segona Guerra Mundial a fer mitja i a fer, no sé, els mitjons i tal. Llavors, un objecte com aquest era, bueno, totalment innocent, no? Qui pot sospitar d'una bufanda?
0: Escolta, jo estava pensant que ara que parles de tot això m'està venint al cap la Penèlope, que jo crec que tots tenim al cap la seva història, la dona d'Ulisses, que tal com ens explica allò Homer a l'Odissea, va haver d'esperar el seu marit durant anys perquè tornés a la guerra de Troia, però ella va fent mitja, teixint.
1: Clar, perquè ella tenia un munt d'homes al voltant, bàsicament assetjant-la, volent casar-se amb ella, doncs donant per fet que l'Ulisses ja estava mort, no? I ella va dir, d'acord, jo triaré un de vosaltres només quan acabi de teixir el sudari del meu sogre.
0: No era llesta ni res, la Penèlope.
1: Sí, però què feia? Que teixia durant el dia i a la nit desteixia. I això, doncs, es va convertir en una eina per ella de liberació, perquè, clar, aquesta labor era infinita, bàsicament.
0: Si voleu fer servir per l'Apolo a les 3 de la matinada, quan se us acosti un xic o una xica, és que estic fent mitja, noi. Ja, truca'm d'aquí una estona. Explica'm aquesta història, fem servir aquesta cançó fantàstica de roba estesa de les criades, perquè em parles d'aquestes dones que van enviar missatges fent servir això, la roba, el teixit. A veure què ens portes, perquè la veritat m'ho imagino, però clar, penso, paperets els devien veure, no? Allà, de... no es veia res.
1: Bueno, és que ho van fer molt bé. A veure, començarem pel cas més senzill, ¿vale? per la esteganografia més senzilla. I, a més, anem a parlar de dones amb nom i cognoms, que això és molt important, perquè quan ens parlen de les guerres, d'això no existeix, no? Pues anem a canviar una mica el
0: relat. Vols dir que les dones no existeixen? Estaven a casa totes cuinant...
1: Sí, i plorant.
0: I plorant per les cantonades.
1: Vale, pues anem a parlar.
0: I parlen d'aquesta primera dona.
1: Venga.
0: Qui era?
1: Doncs la Molly Ringer, una dona que va viure a finals del segle XVII i que durant la Guerra d'Independència dels Estats Units va col·laborar amb el bàndol americà.
0: A veure, què va fer aquesta la Molly Ringer? Jo ja m'estic apuntant el nom, és molt important dir els noms de les dones.
1: Sí, Molly Ringer. Sí, bueno, que era Mary Ringer, però se'ls deia Molly a les Marys.
0: D'acord.
1: La seva història ha passat per tradició oral i ara és que tu vas a Filadèlfia i és que gairebé és una llegenda regional allà a Filadèlfia, que és on ella vivia. I què passava allà? Doncs que s'havia convertit en el centre d'operació dels anglesos i ella treballava en una fonda on s'allotjaven molts dels soldats anglesos. Llavors, ella anava a escoltar les converses mentre servia a les taules d'aquests soldats i no només això, sinó que sembla que quan terminava tota la feina, ella seia allà i es posava a fer mitja. I clar, qui podria sospitar d'aquesta dona gran que estava doncs, servint la taula i fent mitja?
0: Clar, pobreta, però m'imagino que ella estava allà parant l'orella, no? Estava parant l'orella de tots els secrets que s'anaven deixant anar.
1: I tant, i no només parava l'orella, sinó que era una peça clau per l'entramat d'espionatge del bàndol revolucionari i va ser molt important. I atenció al seu modus operandi de la Molly Ringer. Ella apuntava les informacions que li semblaven important en paperets i lligava aquests paperets a una pedra. I aquesta pedra la ficava a dins de capdels de llana, no? I llavors hi havia una hora acordada, no?, que ella pujava a una colina que estava ben a prop de casa seva.
0: Sí, allà a una muntanya amb els capdells, sí. Amb els capdells sí. Que passaven perquè tenien una pedra dins.
1: Clar, però a priori, a simple vista, no eren sospitosos.
0: Clar.
1: Llavors ella el que feia és que es llançava i a baix, evidentment, doncs estaven els companys americans que recollien els missatges.
0: O sigui, llançava els capdells de llana a partir de la muntanyeta i baixaven rodolant.
1: Exacte.
0: M'encanta la Molly Ringer, però que bona que és. Sempre fàcil, però tinc la sensació que en realitat s'estava jugant la vida, perquè, clar, si l'enxampaven amb tot això, malament.
1: Imagina't, clar. O sigui, en realitat, aquest mètode era molt senzill, però no estava exempt de perill, evidentment. I una cosa molt similar feia l'Elizabeth Bentley, que era una americana que durant la Segona Guerra Mundial doncs va ser espia.
0: I què passava? Informació als americans, aquesta, o què feia?
1: Mira, doncs no. Ella passava la informació a la Unió Soviètica, a la URSS.
0: M'agrada.
1: Sempre portava a sobre la seva bossa de labors i entre els capdells de llana, les agulles i totes aquestes coses, portava, atenció, microfilms i documents classificats. Però no qualsevol document, que va ser la que els hi va passar els plànols...
0: Escolta, perdona, és que no puc més que interrompre't perquè jo pensava, amb totes les pel·lis d'espies que hem vist, com és que no hem vist cap d'aquestes senyores
1: oi?
0: Fent llana? És que
1: oi?
0: No ho entenc.
1: És que és meravellós.
0: Tant John Le Carré i tanta punyeta.
1: Sí, sí.
0: A veure, i llavors aquesta dona portava microfilms i documents classificats.
1: Sí.
0: Per exemple, plànols importants
1: sí,
0: i tot.
1: Sí, sí, ella va passar els plànols del Boeing B-29, perdó, que era l'avió, que ni més ni menys dels que van tirar les bombes a Hiroshima i Nagasaki, o sigui,
0: mare meva.
1: Plànols importants.
0: O sigui, que l'Elizabeth Bentley no portava poca cosa a la bossa de labors.
1: No. Va ser una espia important i, de fet, els americans la van anomenar la reina roja de l'espionatge. I els russos, a veure si ho dic bé, Umnitsa, què vol dir? O bé noia llesta, o bé bona noia.
0: Clar, és que a Rússia ja sabem que ser llest i ser bo es veu que és el mateix.
1: És el mateix.
0: Escolta'm...
1: Per Platón, com es diu en català?
0: Plató.
1: Per Plató també.
0: Sí?
1: Sí, sí.
0: Ah, doncs, no sé, Plató no era rus en principi, però, escolta, tot és saber-ho. Escolta'm, molt diferent això de ser bona noia, que sona bé, a ser noia llesta, però, vaja, tenim altres personatges.
1: Sí, deixa'm ara parlar-te de Phyllis Latour Doyle, àlies d'espia, molt més fàcil, Genevieve, i va ser reclutada pel PSOE, que no és el Partido Socialista Obrero Espanyol.
0: Aquí tenim espies d'una altra manera.
1: Sinó la Special Operation Executive, que era una organització secreta creada per Churchill, pels amics, no?, durant la Segona Guerra Mundial, que bàsicament el que volia fer amb aquest grup era desestabilitzar els nazis fent doncs, una mica de tàctica de guerrilla.
0: I com és que la van reclutar? Per què?
1: Bueno, és que sembla pel que llegit que devia ser una tia llestíssima i, a més, molt valenta.
0: I aquesta també feia mitja o què?
1: Aquesta també. Mira, o sigui, imagina't com era la tia.
0: Ara no m'ho tornaré a mirar, que passaré per una merceria i no me la tornaré a mirar igual, després d'això avui, Helena.
1: Que amaguen.
0: Clar, clar, segur. És que ara va allí, tenen tots els secrets.
1: T'imagines? Tenen allà tot... Bueno.
0: Sí, sí.
1: Doncs aquesta Genevieve, ni més ni menys, que va arribar a Normandia, que és on havia de fer les seves missions, es va tirar en paracaigudes i era la Normandia ja ocupada pels nazis, o sigui que, d'unidor. I allà es va fer passar per una noia que venia sabons. A més, hi ha una cosa molt concreta amb aquesta noia, que tenia com 30 i pocs, però semblava que tenia 15. Llavors va passar per una civil francesa que no, allà no passava res. Va establir, doncs, una relació de molta confiança amb els soldats nazis i, bueno, els tios es van relaxar tant que fins i tot, doncs, li van revelar secrets d'estratègia molt importants.
0: Mare meva, com amb la Genevieve, aquesta dona, que perillosa. I com els feia arribar els del PSOE, aquest grup?
1: Doncs aquí ve el que a mi personalment més m'ha fascinat de tota aquesta història, i és que, clar, a veure si t'ho puc explicar bé, anem a fer un exercici d'imaginació. Ella teixia bufandes amb llana ben gruixuda i després al mig ficava un fil de seda molt finet que passava desapercebut quan algú mirava aquesta bufanda, no? I abans ella, entre cometes, escrivia el missatge en el fil de seda. I com ho feia? Doncs feia servir nusos. Feia nusos a distàncies concretes, de forma que quan els receptors tibant anaven traient el fil de seda de la bufanda, el col·locaven al llarg d'una porta on estaven marcades les lletres de l'abecedari i cadascuna a una polzada de la següent.
0: Però escolta, això és una obra d'enginyeria que em quedo, vaja, esmaperduda. Entenc llavors que mirant amb quina lletra coincidien els nusos podien anar desxifrant els missatges.
1: Exactament.
0: Em sembla molt
1: aquesta
0: fort.
1: Dona... Sí. Atenció, perquè es va prendre tan seriosament el secret que no s'ho va dir a ningú. O sigui, fins al segle XXI no s'ha sabut això. Sí, sí.
0: Doncs, Helena Sotoca, moltes gràcies per avui haver teixit aquí aquests secrets enmig de les dones i els dies. Tornarem a parlar amb tu, segur. I nosaltres ho deixem aquí, aquest programa fet per l'equip de les dones i els dies, que són Mireia Dalmau, Roser Parera, Montse Comelles, Anna Iala, Helena Miquel, Nilvia, Ferran Badia, i qui us ha parlat, Montse Virgili. Merci, bona nit.